0: Nacional contra un aficionat del Barça que portava estelades en la prèvia del partit contra l'Elx. A Catalunya, el govern ha condemnat l'actuació i assegura que no es poden prohibir estelades als camps de futbol.
1: El govern ha defensat la decisió de no enviar cap alerta als mòbils per les pluges dels últims dies al Tarragonès i al Baix Camp. La portaveu Sílvia Paneque ho ha atribuït a criteris tècnics i s'ha compromès a revisar les actuacions per si cal introduir canvis de cara al futur.
0: La Xina ha defensat la legalitat de la seva relació econòmica amb l'Iran l'endemà de l'anunci de sancions de Washington contra els països que facin negocis amb la República Islàmica. Segons Teheran, el principal mediador pakistanès els ha dit que els Estats Units volen tornar a negociar. Mentrestant, l'Iran i Oman estudien obrir un corredor temporal a l'estret d'Hormuz.
1: Ha mort als 80 anys la icona de la música country Dolly Parton. Parton és autora d'èxits com Jolene i I Will Always Love You. Va guanyar 11 premis Grammy i va triomfar també al cinema i la televisió. El president Trump ha escrit a la seva xarxa social que abaixarà la bandera americana a tots els estats durant una setmana.
2: Do not dread the darkness.
1: El director de El Faro i Nosferatu, Robert Eggers, rebrà un dels premis honorífics del Festival de Cinema Fantàstic de Sitges. Li entregaran la màquina del temps en reconeixement a la seva trajectòria.
0: Segons ha comunicat el festival, Eggers ha contribuït de forma decisiva a la renovació del cinema fantàstic i de terror. El cineasta nord-americà aprofitarà la seva presència a Sitges per presentar la seva nova pel·lícula, Licantropo, que s'estrenarà el 8 de gener. El film és una història de terror folclòric sobre un home llop ambientada en l'Anglaterra del segle XIV. Willem Dafoe torna a treballar amb Eggers després dels seus papers a El Faro, Nosferatu i El Hombre del Norte. En aquesta ocasió comparteix protagonisme amb Lily Rose Depp i Aaron Taylor Johnson. Serà el segon cop que Eggers visitarà Sitges després que el 2015 inaugurés l'edició del Festival 48 amb la seva òpera prima, La Bruja. El Festival de Cinema Fantàstic de Sitges se celebrarà del 8 al 18 d'octubre.
1: Esports. El porter internacional croat Dominik Livaković ja és a Barcelona per fitxar pel Barça. Passarà la revisió mèdica aquest dimecres i arriba procedent del Fenerbahçe turc. En paral·lel, el club blaugrana valora si el cedeix a un altre equip.
0: L'Espanyol està en negociacions avançades amb el Bayern de Múnich per incorporar l'extrem Brian Zaragoza, que arribaria cedit però amb una obligació de compra al final de la temporada.
1: Aquest dimarts s'ha disputat un partit més pendent de la primera jornada a la primera divisió. Victòria in extremis del Betis al camp del València 0-1.
0: En futbol internacional, l'exentrenador i exjugador del Barça, Xavi Hernández, l'han presentat com a nou seleccionador dels Països Baixos fins al 2030. En l'acte, des de la Federació Neerlandesa, han sorprès assegurant que Xavi era la tercera opció per al càrrec, després de Pep Guardiola i d'Arne Slot.
1: I Tadej Pogacar s'ha imposat en solitari a la quarta etapa de la Vuelta Ciclista a Espanya, de 104 quilòmetres de muntanya, amb sortida i arribada a Andorra la Vella. A la general, Pogacar avantatja ara de 3 minuts i 21 segons el segon classificat, el també eslové Primoz Roglic.
3: Fins aquí les notícies. Catalunya Ràdio i Cat, units per la música.

0: Pista de fusta, amb Miqui Puig.
1: Hem sentit unes campanes que tocaven les 8. Si toquen les 8, és que arriba la pista, roden plats i volen a miralls. I et donem la benvinguda a la discoteca d'ICAT. Miqui Puig, els plats et diu hola. Et saluda des de l'altar, que és la nostra cabena. I et diu que passis de dilluns a dijous. A l'FM, sempre que ho desitgis, a Trascat Cultura. I a partir de migdia, a servidors de streaming i de més. Parafernàlia sònica digital que gastis. Ets en un servei de ball, en una discoteca. Cada tarda ens inventem, amb amics i coneguts, un ball. Un DJ conegut per nosaltres és DJ Bird FX. El de Messi, que ens acaba de regalar el seu darrer treball. El sabor vallenato de Pedro Sorio i la cumbia en el río, passada per la batedora de DJ Bird FX.

ja ho has sentit, cumbia colombiana para bailar hasta las 6 de la mañana. És el sabor vallenato de Pedro Osorio, és la semba cumbia en el río i és la versió rebaixada de DJ Bird FX des de Ciutat de Mèxic fins a la pista de fusta. La sort que té en Frango Eléctrico és que el mestre Marcos Valle la beneix i col·labora amb ella en aquell Now Tem Nada Now.

increïble. En el Frango Elèctrico, el mestre Marcos Valle i aquest nou tem nada nou. Homenatge inclòs. El Gypsy Woman. Ets aïcat a la ràdio inquieta, la pista de fusta ha començat. En Mèxic, en Brasil. I ara en busca, sempre del Sant Grial, el segell Rocafort de Barcelona, desempolsega en un single de 7 polzades, material inèdit d'una deessa de la música soul, com més Millie Jackson, Hipòcrisi,

0: col·leccionistes i completistes. Aquí ho teniu, Millie Jackson, amb aquesta Alternation d'Hypocrisy. Per primera vegada, amb single de vinil, gràcies a Rocafort Records. Sessions de 1973, sonant a la ràdio d'avui.
1: Aquesta és la pista de fusta d'ICAT. Balla, no es diu. Pista de fusta, amb Miqui Puig.
0: Més quilòmetre zero, DJ Deme i el seu mític Philly Show. Mític perquè això sona molt i molt bé.

divertidíssim amb moltes agrupacions de hip-hop amb un track que li ha mesclat divertidoso i prometent que arribarà més material. Quilòmetre Zero, de gent que durant molts anys i panys ha fet aquesta música, el hip-hop més bonic del planeta. Més novetats. Chivas Funky Rock Ensemble, la cara B del que ja vam sentir.

0: l'experiència de barrejar rock amb ritmes de ball no és nova, però s'ha de saber fer. Chivas Funky Rock Ensemble són britànics, es miren molt en el Soho britànic londinenc amb el gran Swimming London dels 60, i a partir de singles perduts creen un so únic rockista que no t'has de perdre.
1: Pista de fusta, la pista que no s'acaba mai.
0: Aquest és el Birthday Boy de Kylie. All this

0: es diu Kelly Oldies. El seu àlbum es diu Hybrid. I aquest Birdie Boy em serveix per felicitar-vos. Si algun de vosaltres dels Pistes de Fusters feu anys, sou tenyit de sons dels anys 80 amb una nova veu que arriba a la pista.
1: Tots a la pista. Miqui Puig als plats.

0: way to be. I said yes, definitely. And that's the place to be for the danceability. I said hey, keep it up, don't stop. You said yes, definitely.
1: Binga, quilowatts i quilowatts. El nou disco de Levis Hoffman, del francès Estiu, 50 quilowatts, i aquesta Electronicity. És un exercici preciosista de ball elegant, sintetitzadors que venen d'un altre món i molta complicitat. La música francesa de ball no s'esgota, sempre és com un fan tots ells. Elegant. I molt. Mirant-se el llombrigo. Dr. Basil i Jeremy Joshua. Torna al seu pinball.

sembla senzill agafar un sampler del Barrio Sésamo, de l'americà. Una veu de les Pointer Sisters, que també col·laboraven allà. I samplejar les màquines del millón, les mítiques Pinball. Ara et dic allò de, fes-ho tu, Dr. Basil i Jeremy Joshua, amb una peça extensa, llarga, que serveix per barrejar amb d'altres i que de ben segur donarà tardes de joia i de glòria als DJs que la punxin i els balladors que la gaudiu. Torna en Júlia. Anthem Meridiem. Quin goig, artistes que hem tingut a casa hem descobert. Tinguin nou material.

Júlia. Un disc que es diu Oscil·lopatent. Aquells títols que em van de Nella Llit per entrebancar-me. Júlia, ara és ja només l'Estela Tormo davant d'aquest projecte i en aquest Anne Meridien fent un homenatge a la Kate Le Bon.

0: Aquesta és la pista de fusta d'ICAT amb Miqui Puig.
1: Amb el temps just, per pair que ha tornat Júlia, he de preparar una altra cançó i enganxar-vos i tenir la pista plena i els pistes de fusta picada a mans de Júlia, un projecte que es diu Lovebirds. They call me.
2: I've driven this town for a few days ago.

I així arriben Lovers, arriben des de Berlín i amb una peça senzilla, tocadíssima, en el sentit que és orgànica, que el vagis posat a puesto, que les veus ens encanten i em deixen la pilota botant. Quin tros de cançó, Lovers, They Call Me. I ara imagineu-vos els grans de Blind Boys of Alabama, llegendes vivents de la música afroamericana, portats a la pista. Aquest és el Soldier i aquest és el remix, la barreja de l'EP plena de tambons perquè això encara sigui més excitant.

Ahmed Soldia, In the Army of Love, els Blind Boys of Alabama, portats als tambors d'un colombià, Lip Fakedeti, absolutament encisador, ple de percussions, i ideal per un estiu que volem sigui ple de ballets i cap a la ràdio en queda. I ara una cançó mítica, un intèrpret mític i un DJ que la remesclen, més mític encara.

James Brown, I'm black and I am proud, say it loud. El mític activíssim track de reivindicació racial, remesclat ara mateix per el mestre de mestres.

0: directe del ball.
1: En aquest cas, i més que mai, no proveu de fer-ho a casa, perquè només algú com Carl Cox, amb la seva saviesa i mà destra, pot fer una versió i que no t'avergonyeixis d'ella. És el mític I am Black, and I am proud, say it loud. Aquell himne de puny en l'aire que es va inventar algun dia el mestre James Brown per deixar clar d'on venia, qui era i què volia ser. De moment ets a la Ràdio Inquieta i Carl Cox ens acaba de regalar una d'aquelles peces que ballarem i molt aquest estiu. Promesa, paraula de la pista.
2: En digital o a l'FM,
3: pista de fusta.
1: Una tarda d'aquelles en les que les novetats van demanant pasta. I de cop em trobo que no en tinc un, sinó en tinc dos, i finalment tres. Després dels Blind Boys of Alemana, després de James Brown, li toca a Black Box i el seu Right on Time veure com una revisió del 2026 funciona. Digital Souls, berenant-se literalment el Right on Time de Black Box.

0: Vittorio Semplici i Mario Limoni. Dos productors italians que l'any 89 van agafar un sampler de Love Sensation de Lolita Holloway i van fer un trencapistes, un trencamalux de mundial. Si no l'has ballat mai és que ets alienígena o que vivies en una secta catòlica no de ball com la nostra. Digital Souls en fan la versió d'ara, del 2026, i funciona. I et venen ganes de que això no s'acabi mai. El final d'avui és per un altre italià, Massimo Bocci, Friend Jam. Sigueu feliços, balleu, que el ball sigui amb vosaltres.
1: Jo també ballo, pica la puta. Jo també ballo, pica la puta.

0: hi fixes, l'ordi és el que fa el ganxo. Mai no veus l'espiga dreta?
1: Camí de Cabres és un recorregut sonor per les feines del camp i el ritme de les estacions.
2: Avui és un dia important com a esquiladora. Moltes mans per plegar la llana, per agafar les ovelles.
1: Un viatge pel paisatge que canvia al llarg de l'any. Del verd dels sembrats, el groc de l'estiu i la baixada del bestiar a la tardor.
3: Hi ha una cabra que acaba de parir.
4: Ara mateix.
1: Camí de Cabres, el podcast del pastor i historiador Marc August Muntanya i el fotògraf Martí Albesa.
3: Pagesos i pageses, aquest és el vostre podcast.
1: Aquest estiu, els dissabtes a les 4 de la tarda a Catalunya Ràdio.
5: Informar. Cada notícia és una finestra per connectar amb el que passa. Però avui no n'hi ha prou amb saber-ho. Cal explicar-ho. Explicar. Només explicant-nos bé, adaptant-nos als nous temps, podem ajudar-te a entendre millor el món. Entendre.
6: Entendre
7: és obrir els ulls.
8: Obrir la ment.
9: Obrir la ment.
10: Obrir la ment.
5: Neix un nou univers informatiu. 3CAT Info. Informar, explicar, entendre.
11: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 3.
12: Bona nit, us informa Àlex Bosch.

0: Una seixantena de dotacions dels bombers treballen conjuntament per apagar l'incendi que crema el Parc Natural de Collserola. El foc continua actiu, però en fase d'estabilització i ja ha calcinat almenys 35 hectàrees. El cap d'intervenció de bombers de Barcelona preveu que les pròximes hores els siguin favorables.
1: El que hem de procurar és que no hi hagi un canvi de condicions a la nit a pitjor, que no hi hagi un canvi de vent i que ens descontroli els dos flancs, perquè no els tenim controlats encara. Estem treballant, estan a punt.
0: S'han confinat els barris de Ciutat Meridiana i Torre Baró de Barcelona i també s'han desallotjat preventivament 35 veïns de la primera fila d'habitatges. Per aquest incendi, l'R4 de Rodalies i l'L11 del metro no paren ni a Torre Baró ni a Ciutat Meridiana. Repassem ara altres informacions en format breu amb l'Anna Alfonso.
2: El govern ha defensat la decisió de no enviar cap alerta als mòbils per les pluges dels últims dies al Tarragonès i al Baix Camp. La portaveu Sílvia Paneque ho ha atribuït a criteris tècnics i s'ha compromès a revisar les actuacions per si cal introduir canvis de cara al futur.
0: Margarita Robles i Fernando...
2: Per

0: pakistanès els ha dit que els Estats Units volen tornar a negociar. Mentrestant, l'Iran i Oman estudien obrir un corredor temporal a l'estret d'Hormuz.
1: Ha mort als 80 anys la icona de la música country, Dolly Parton. Parton és una autora d'èxits com Jolene i I Will Always Love You. Va guanyar 11 premis Grammy i va triomfar també al cinema i a la televisió. L'antiga fàbrica de l'Escocesa, al Poble Nou de Barcelona, es transformarà radicalment.
0: L'objectiu és que d'aquí a 3 anys, el 2029, algunes de les seves naus es destinin a habitatge per a persones amb discapacitat intel·lectual i col·lectius vulnerables. D'altres acolliran un centre d'innovació gastronòmica i es mantindran els espais que actualment ja funcionen com a centres de creació artística. L'alcalde Jaume Collboni ha explicat els objectius del projecte.
2: Fer possible el dret a quedar-se al barri i el dret a quedar-se a la ciutat. I fer una cosa que és molt difícil, que és prosperar, progressar, tenir èxit, però que això no vagi en detriment de viure al barri o de viure a la ciutat.
0: S'invertiran prop de 52 milions d'euros i es crearan més de 500.000 de llocs de treball.
1: A esports, el porter internacional croat Dominik Livaković ja és a Barcelona per fitxar pel Barça. Passarà la revisió mèdica aquest dimecres i arriba procedent del Fenerbahçe turc. En paral·lel, el club blaugrana valora si el cedeix a un altre equip.
0: L'Espanyol està en negociacions avançades amb el Bayern de Múnich per incorporar l'extrem Brian Zaragoza, que arribaria cedit, però amb una obligació de compra a final de la temporada.
1: Aquest dimarts s'ha disputat un partit més pendent de la primera jornada de la primera divisió. Amb aquest resultat, València 0, Betis 1.
0: En futbol internacional, l'exentrenador i exjugador del Barça, Xavi Hernández, l'han presentat com a nou seleccionador dels Països Baixos fins al 2030. En l'acte, des de la Federació Neerlandesa, han sorprès assegurant que Xavi era la tercera opció per al càrrec, després de Pep Guardiola i d'Arne Slot.
1: I Tadej Pogacar s'ha imposat en solitari a la quarta etapa de la Vuelta Ciclista a Espanya, de 104 quilòmetres de muntanya amb sortida i arribada a Andorra la Vella. A la general, Pogacar, avantatge ara de 3 minuts i 21 segons, el segon classificat, el també eslové, Primoz Roglic.
3: Fins aquí les notícies.

Què tal, com esteu? Benvinguts, benvingudes al Delicatessen, sintonia d'ICAT FM. Hem començat avui amb música de Jan Nieto. Li hem seguit la pista al Jan Nieto perquè està publicant coses realment, crec que cada dia, millors. El vam tenir a l'últim concert Delicatessen i aquesta cançó que heu sentit ara, que es diu You Can Live, forma part d'un nou EP que ha publicat sota el títol de Save Burn, i en el que hi ha quatre cançons noves i les quatre són una meravella. Benvinguts al Delicatessen. Avui posarem a l'aparador el programa, aquest últim treball que ha fet el Pau de Bon amb el Toni Bujosa i el Pere Suau, un poeta, un compositor i un cantant dels Antonia Font, i que el veureu una mica fora de registre, amb un territori molt poètic, però que evidentment la seva veu sempre ens porta cap a Antonia Font. Però avui, per començar, algunes coses noves que tinc, coses que són una mica clàssiques, però que són noves, són acabades de publicar, res, aquesta setmana passada. La primera, una cançó ensucradeta, ja us aviso que és ensucrada. Si teniu problemes amb el sucre, absteniu-vos. Són The War and Theatre, i aquesta és l'última cançó que han publicat, Don't Say Goodbye.

Una d'aquestes cançons que no són aptes per a diabètics, ensucrada, ensucradíssima. A mi m'agraden molt més els Warren Triati quan es posen en plan més guerriller, més de ritme en blues i sonant molt així amb sonoritats de Nova Orleans. Aquest és el nou single, Don't Stay Goodbye, i és això, d'aquelles cançons molt ensucrades. No sé si sonarà massa més aquí el programa, però avui us la volia posar. I seguint amb coses clàssiques, tenim nova cançó de Rambalaya, aquesta formació catalana de la ciutat de Barcelona que es dedica en cos i ànima també doncs, al ritme blues i al blues, i que a mi és una de les bandes favorites que hi ha en aquesta escena bluesera de la ciutat de Barcelona. L'últim àlbum que publicaran ben aviat serà un disc en el que recolliran tot un plegat de col·laboracions. Sé que per aquí hi ha, per exemple, Carlos Tarque, de M-Clan. Em van dir la llista l'altre dia, però tampoc no sé si es pot dir o no. Però vaja, vull dir que hi ha tota una sèrie d'artistes que col·laboraran amb Rambalaya, que per primera vegada cantaran en castellà. De fet, s'ha publicat un primer single que es diu Fuera de la ley, Rambalaya, amb Carlos Segarra, de Los Rebeldes.

Doncs ja sé que a vegades és així de trist, però potser a l'haver cantat a partir d'ara en castellà, doncs els hi obrin portes a territori, com a mínim, doncs, de la península Ibèrica. És una d'aquestes bandes que aquí jo crec que ja els coneix força gent, tot i que doncs, encara m'agradaria que la conegués més gent, però doncs, si els hi va bé fora de les fronteres catalanes, doncs estupendo. Amb Carlos Segarra, de Los Rebeldes, aquest Fuera de la Ley, Rambalaya. I un altre músic aferrat també a als postulats així més clàssics és en Víctor Partido, en guitarrista habitual al costat de la Joana Serrat, per exemple, forma part de tota aquesta família de Great Canyon. Acaba de publicar nou single, es diu That Inner Spark.

hi ha molts músics amb talent, però hi ha molts músics, això passa també amb els futbolistes, que tampoc no escolten massa música. Hi ha molts futbolistes, per exemple, que no veuen partits de futbol. I jo crec que és bàsic, quan ets músic, escoltar molta música. En el cas de Víctor Partido, crec que es donen les dues circumstàncies, el talent i la passió per escoltar música. Entre altres coses, ell ha estat, ara perquè crec que tanquen per problemes amb els veïns i demés, però ha estat el programador d'una magnífica programació que es feia al Molino, al recuperat Molino del Paral·lel de Barcelona. Va, abans d'entrar a l'aparador del programa, una altra de les cançons clàssiques que us tenia preparades per començar avui el programa, que és aquest nou single de Jack Broadbent. Es diu Bitter Man.

Jack Brogdon és un músic... Està més que entre el blues i l'americana, un tipus que necessita ben poca cosa. L'última gira que va passar per aquí, el Black Music Festival, també el vam tenir al Festival de Blues de Cerdanyola, anava acompanyat del seu pare. Allò, una cosa en família, delicadíssima. I és un músic que a mi em sembla extraordinari. Better Man és un single que acaba de publicar. Ara, recentment, i aquí intentem estar alerta també de totes aquestes coses per compartir-les amb vosaltres. Igual que el disc que avui posem a l'aparador del programa, aquest disc es diu De Bon Canta Suau. D'entrada on podia pensar, De Bon es dedica a fer balades o a cantar així de manera tranquil·la. Sí que canta tranquil, però suposo que el tema de Suau és perquè els poemes que canta són de Pere Suau. Toni Bujosa, d'una banda, que és compositor, Pau De Bon, cantant dels Antònia Font, i Pere Suau, defensant la poesia d'aquest darrer, en aquest disc que es diu De Bon Canta Suau.

potser sí també el seu alabatre com aquest inútil poema molt efímer esgrafiat en el cel buit d'un migdia estrellat o d'un rogent crepuscle sense cap

Tot i que el títol del poema és en anglès, Like a Bird on a Wire, diguéssim que tots els poemes són en català. Ja heu vist que el títol anava per un cantó, però la cançó era en català o el poema era en català. A qui sentíeu recitar al final és Pere Suau, que és l'autor d'aquestes meravelloses paraules, d'aquests poemes, i que és el fil conductor d'aquest disc de Bon Canta Suau. Hi ha cançons cantades i cançons que estan recitades per al propi Pere Suau. Us he posat aquest Like a Bird on a Wire perquè és la manera de que poguéssiu veure una mica les dues cares de l'àlbum. Hi ha això, cançó recitada, diguéssim, o poema recitat, musicat, i després cançons o poemes convertits en cançons cantats per Pau de Bon. L'artífex de la part musical és Toni Bujosa, la veu doncs, de Pau de Bon quan es canta i de Pere Suau quan es recita. Anem amb aquesta segona, això es diu Sense cartografies, encara.

textos diferents, manera de cantar igual, si voleu una mica més suau, evidentment no tan esgarrapada com amb algunes cançons dels Antònia Font, però a mi sempre m'ha agradat la manera de cantar de Pau de Bon. Penso que és un dels percentatges de l'èxit d'Antònia Font, o com a mínim de que a mi m'agradi tant Antònia Font, és per la veu de Pau de Bon. Em sembla una antiestrella perquè és un d'aquests artistes, diguéssim, que no gasta de glamour, però com belluga i sobretot com canta, em sembla un tio extraordinari. I aquí, acompanyat de Toni Bujosa, compositor, i de Pere Suau, poeta, en aquest disc es diu De Bon canta suau. Per amants de la poesia, per amants també, evidentment, de les bones cançons, i també per amants, per què no dir-ho, d'Antònia Font. Aquesta última es diu Girassol de dia.

Gran Lee Phillips. Última cançó publicada d'aquest Little Man, un altre tipus que també treballa amb la seva pròpia poesia. Realment artistes extraordinaris. És el que busquem aquí al Delicatessen. L'altre dia algú em preguntava, ara no sento com va preguntar, però em preguntava que quan serà el proper concert Delicatessen. Ara ja ens n'anem, haureu d'esperar fins al mes d'octubre. Però tenim coses xulíssimes. De fet, qui va ser a l'últim concert de Delicatessen, ja vaig avançar-vos que tindrem una cosa molt especial el dia 20 d'octubre. I ja aniré dient-ho, a poc a poc. Ja aniré dient perquè ningú se m'esveri. No té res a veure amb el que escoltarem ara, eh? Que ningú lligui caps, perquè no té res a veure. Anem a sentir aquesta banda de Boston, que es diuen Brigitte Calls Me Baby. Alguns els critiquen perquè sonen molt als Smiths, i és veritat. A mi justament és una de les coses que m'agrada, que sonin Smiths. Quan algú sona alguna cosa que mola, doncs endavant les atxes.

vaig veure l'altre dia, ja prolifera molt, aquesta sèrie d'influencers que recomanen música a través d'Instagram, suposo que TikTok també, perquè tenen tot enllaçat. No sé, estan sortint, doncs, no sé com dir-ne, influencers o pseudoperiodistes o jo què sé, influencers millor, no?, perquè volen influir en la teva manera d'escoltar música. I te recomiendo los 5 discos que no puedes dejar de escuchar este mes i aquestes coses. I hi havia un que deia: jo, per escuchar a Brigitte Calls Me Baby, m'escucho a los Smiths. Doncs això, bueno. Estan sortint pàjaros que realment, déu-n'hi-do, deixeu-los córrer. Això de les xarxes, que tothom pugui dir el que li vingui de gust, i a mi em sembla fantàstic, però després has de triar molt el gra de la palla. Un dia en podríem parlar d'aquests tipus i del que recomanen. I de l'algoritme, evidentment, que m'importa cap a aquests tipus, sense que jo els demani. Aquesta és una altra. Això es deia Slumber Party, és de l'últim àlbum, que és el segon que han publicat aquesta gent de Boston, que es diuen Brigitte Calls Me Baby. Poden sonar Smiths, però a vegades són Elvis Presley. Les referències que tenen són sensacionals. I aquest és James Blake, un dels temes del seu últim àlbum, que es diu Didn't Come to Ark.

Doncs sempre és bonic de sentir a James Blake. De fet, està de gira cap a la tardor d'aquest 2026, però no tinc notícies de que passi per aquí. No tinc notícies de que el tinguem per aquí. Sí que té dates de presentació a les Illes Britàniques del seu últim àlbum. Això es deia Didn't Come to Ark, acompanyat de Mònica Martin. Suposo que no s'ha de dir Martin perquè és nord-americana. I ja que hem fet referència ara fa un moment als Smiths, Bridget Calls Me Baby, doncs acabarem avui amb Morrissey, amb aquest The Monsters of Peak Alley. Gràcies per ser-hi, com sempre, per fer-nos costat i sigueu molt exigents amb la bona música. Demà, programa especial, com sempre, però no us avanço res. Escolteu-lo, que és el que heu de fer.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 4.
1: Bona nit, us informa Àlex Bosch. Margarita Robles i Fernando Grande Marlaska s'emboliquen sobre les advertències del CNI per l'entrada massiva de Ceuta. Des del Congrés, la ministra de Defensa ha assegurat que els serveis d'intel·ligència van fer la seva feina i van informar d'un augment de les arribades per mar que, això sí, es van descontrolar per la viralitat de les xarxes i l'absència de policies marroquins. El titular d'Interior, però, ha negat avisos d'un assalt tan multitudinari com el de finals de juliol.
2: No hace falta muchas veces ir a informes manuscritos. Esos funcionarios que están allí trasladan y dar cuenta en la delegación del gobierno de esa convocatoria para poder entrar a nado.
3: No hay ningún informe de esas características con algo relativamente similar a lo que pasó.
1: El govern espanyol continua sense culpar el Marroc de la crisi migratòria, però Robles sí que ha insinuat responsabilitats per omissió i ha insistit que Ceuta i Melilla són i seguiran sent territoris espanyols. Repassem ara altres informacions en format breu amb l'Anna Alfonso.
4: El govern ha defensat la decisió de no enviar cap alerta als mòbils per les pluges dels últims dies al Tarragonès i al Baix Camp. La portaveu Sílvia Paneque ho ha atribuït a criteris tècnics i s'ha compromès a revisar les actuacions per si cal introduir canvis de cara al futur.
1: Una seixantena de dotacions dels bombers continuen treballant per apagar l'incendi que crema el Parc Natural de Collserola. El foc continua actiu, però en fase d'estabilització, ja ha calcinat almenys 35 hectàrees. S'han confinat els barris de Ciutat Meridiana i Torre Baró de Barcelona i també s'han desallotjat 35 veïns de la primera fila d'habitatges.
4: La Xina ha defensat la legalitat de la...

0: condemnat l'actuació policial i assegura que no es poden prohibir estelades als camps de futbol. El govern posarà sobre la taula nous incentius per als mestres per garantir que les colònies es facin amb normalitat.
1: Això després que encara coegi l'amenaça de sindicats com l'USTEC, el majoritari, de no fer-les si no s'arriba a acords estructurals amb el departament. N'ha parlat la consellera portaveu, Sílvia Paneque.
2: Havíem activat, com saben, el mecanisme d'aquells 50 euros per pernoctació doncs fora de casa. Es traslladarà si pot haver-hi alguna altra millora doncs que pugui fer que aquesta situació reverteixi, i és una qüestió que efectivament preocupa el govern.
1: El govern defensa que està desenvolupant l'acord al qual va arribar al maig amb tres sindicats i l'escola concertada. Un acord, però, que no van ratificar els mestres en la consulta que va fer l'USTEC.
0: Esports. El porter internacional croat Dominik Livaković ja és a Barcelona per fitxar pel Barça. Passarà la revisió mèdica aquest dimecres i arriba procedent del Fenerbahçe turc. En paral·lel, el club blaugrana valora si el cedeix a un altre equip.
1: L'Espanyol està en negociacions avançades amb el Bayern de Múnich per incorporar l'extrem Brian Zaragoza, que arribaria cedit, però amb una obligació de compra al final de la temporada.
0: Aquest dimarts s'ha disputat un partit més que estava pendent de la primera jornada de la primera divisió. Victòria agònica del Betis al camp del València per 0-1.
1: En futbol internacional, l'exentrenador i exjugador del Barça, Xavi Hernández, l'han presentat com a nou seleccionador dels Països Baixos fins al 2030. En l'acte, des de la Federació Neerlandesa, han sorprès assegurant que Xavi era la tercera opció per al càrrec, després de Pep Guardiola i d'Arne Slot.
0: I Tadej Pogacar s'ha imposat en solitari en la quarta etapa de la Vuelta Ciclista a Espanya, de 104 quilòmetres de muntanya amb sortida i arribada a Andorra la Vella. A la general, Pogacar, avantatge ara de 3 minuts i 21 segons al segon classificat, el també eslové Primoz Roglic.
3: Fins aquí les notícies.

Tot el que sentireu en aquest programa ha passat. Els fets, els noms i els llocs són reals. Alguns diàlegs estan dramatitzats, però el seu contingut consta en documents o surt de testimonis que eren al lloc dels fets. En algunes descripcions, aquest programa podria ferir sensibilitats. Relatem crims reals. La realitat i la mort no entenen de sensibilitats.

0: Març del 2009. A Tarragona desapareixen un home i una dona. L'última persona que els ha vist diu que han fugit junts suggerint una relació amorosa amagada. Els desapareguts són la Júlia Lamas i el Maurici Font. La Júlia és germana de la Mercedes i la Mercedes està casada amb el Maurici. La Mercedes no s'acaba de creure que la seva germana i el seu home estiguin embolicats i és qui denuncia la desaparició. Però qui afirma que han fugit junts és el marit de la Júlia Lamas, un home anomenat Ramon Lasso, que té un passat que guarda en secret i que acabarà tenint un paper molt rellevant en aquest cas.
1: Hola a tothom, sóc Carles Porta. Gràcies per escoltar-nos. La història d'avui és un puzzle que per als investigadors va ser molt llarg i delicat de completar. D'aquesta història se'n va fer un 30 minuts, diversos documentals a les televisions espanyoles i un llibre titulat Sense cadàver, de la periodista Fàtima Llambric, perquè un dels elements destacats d'aquest cas és que es va condemnar un home sense que haguessin aparegut els cossos de les persones a qui se suposa que va matar. I no van ser poques. Intentarem posar llum a la foscor. Comencem.

0: Perché matem.
1: Vilified, crucified in the human frame. A million candles burning for the help that never came. You want it darker.
0: El relat dels moments foscos de la nostra societat. Crims. Amb Carles Porta.
2: Tots els protagonistes d'aquesta història vivien a les comarques de Tarragona. Començarem pels que vivien als Pallaresos, un municipi de 4.500 habitants situat a 6 quilòmetres de la ciutat de Tarragona. Els Pallaresos és dalt d'un turó. Allí, l'arquitecte Josep Maria Jujol, col·laborador habitual de Gaudí, hi va deixar la seva empremta en les antigues escoles, la casa de l'antic ajuntament o la casa Bofarull, una masia palau preciosa. Un poble aparentment tranquil, on un bon dia en van desaparèixer dos dels seus habitants, el Maurici Font i la Júlia Lamas. Aquí comença el puzzle. La persona que va denunciar la desaparició és la Mercedes Lamas, que és la germana de la Júlia, la desapareguda, i la dona del Maurici, també desaparegut. I l'última persona que els va veure vius es diu Ramon Lasso, casat amb la Júlia Lamas. O sigui que tot queda entre família. Com ens explica l'inspector de la Divisió d'Investigació Criminal dels Mossos d'Esquadra, Jordi Domènech, un dels investigadors que va portar el cas.
3: La Júlia Lamas era la dona del Ramon Lasso i Maurici Font era l'home que estava casat amb Mercedes Lamas. Eren dos matrimonis que estaven units per les germanes.
2: Ho repeteixo perquè a mi em costa d'entendre i és important que quedi clar. Estem parlant de dos matrimonis, el format pel Maurici Font i la Mercedes Lamas i el format per la Júlia Lamas i el Ramon Lasso, elles dues germanes. Els desapareguts són, per tant, dos cunyats, el Maurici i la Júlia. I la Mercedes Lamas, dona i germana respectivament, és qui en denuncia la desaparició. L'altre cunyat, Ramon Lasso, és la darrera persona que va veure els desapareguts. Una desaparició que des del primer moment va cridar l'atenció de la periodista Fàtima Llambric, que es va interessar pel cas i en va arribar a fer un 30 minuts i un llibre.
4: Mira, jo m'apropo al seu cas perquè un dia de poca feina a la feina, cosa que és bastant contradictòria i vosaltres ho sabeu, no?, pels que tenim aquest tipus de feina, doncs diguéssim que vaig poder mirar-me amb atenció als diaris i em va fer gràcia agafar diaris de la zona de Tarragona i en aquest cas era el Punt, l'edició de Tarragona, quan el Punt encara feia, no? I treien la notícia de dues persones desaparegudes i feien referència a uns antecedents judicials de la parella d'una d'aquestes dues persones, no? I va ser una mica esta la xispa que em va fer centrar-me en aquest cas.
2: De seguida tornarem a aquesta espurna, però de moment centrem-nos en els fets tal com els van descriure els protagonistes. La Mercedes treballava a l'Hospital Joan 23 de Tarragona, on també havia treballat el seu marit, el Maurici, que ara cobrava una pensió d'invalidesa. La Júlia feia de portera en una finca situada al número 108 de la Rambla Nova de Tarragona. El marit de la Júlia, en Ramon Lasso, estava a l'atur i en aquells moments dedicava la major part del temps a fer hort en una finca propietat de l'Incasol, a la parcel·la 14 del polígon Riu Clar de Tarragona. Era una mena d'ocupa d'hort, com altra gent que aprofitaven que aquelles finques estaven inactives. I ara anem al divendres 27 de març del 2009, el dia que, suposadament, la Júlia i el Maurici van decidir marxar. Què va passar aquell dia que es va posar la denúncia per la desaparició? Mirem de recordar-ho fixant-nos en els detalls.
3: La denúncia la posa la Mercedes, que és la dona del Maurici. Va a la comissaria i va acompanyada la primera vegada va sola, però després va acompanyada del Lasso, el Ramon Lasso, que és el seu cunyat.
2: Què van declarar el Ramon Lasso i la Mercedes Lamas quan van anar als Mossos a denunciar que les seues respectives parelles havien desaparegut? Ens ho explica la Lídia Oriols.
5: Sí. Segons les diligències que consten al sumari, Ramon Lasso declara que entre les 7 i 2 quarts de 9 del matí va despertar-se i va veure que la seva dona, Julia Lamas, ja no es trobava al domicili. Ell va treure els gossos a passejar i cap a les 8:50 es va dirigir a l'oficina de la Caixa, situada al barri de Sant Pere i Sant Pau de Tarragona, a uns 10 minuts en cotxe. El Ramon especifica que havia de pagar el rebut d'un curs de zelador que volia fer. Poc després es va dirigir a l'oficina de Correus. En sortir de Correus es va trobar Maurici Font, que primer li va proposar d'anar a prendre alguna cosa i després que ell va rebutjar l'oferta, li va demanar 500 euros per pagar el rebut de l'electricitat. Cadascú amb el seu vehicle es van adreçar al domicili de Ramon Lasso, on aquest li va prestar 1.000 euros que va treure d'un sobre on guardava els diners. El Maurici va marxar i el Ramon especifica que no li va dir on anava.
2: Ja anireu veient que el Ramon Lasso és un home amb molt bona memòria i que sempre dona molts detalls de tot el que fa i tot el que recorda.
5: Ramon Lasso, en la seva primera declaració, també explica que cap a la una del migdia va passar a recollir la seva dona, Julia Lamas, a la feina, a la Rambla Nova 108 de Tarragona. Segons en Ramon, va aparcar una mica més enllà de la porteria, davant d'un supermercat Suma. En Ramon diu que allà es va trobar altre cop el seu cunyat, en Maurici, amb qui va establir una breu conversa. El Maurici li va dir que havia vingut a recollir la Júlia i que marxaven junts. Poc després va aparèixer ella, la Júlia, que li va demanar al Ramon que què hi feia allà i li va llançar les claus de la porteria dient-li que a partir d'ara la feina la hiciera ell. Immediatament després, segons el relat d'en Ramon Lasso, en Maurici i la Júlia van marxar amb el vehicle del senyor Maurici Font, un Chevrolet model Epica.
2: Tot això és el que, segons el Ramon Lasso, va passar el divendres 27 de març, l'últim dia que algú els va veure vius. Per la seva banda, Mercedes Lamas, en la seva declaració inicial, explica que, el dia de la desaparició, Maurici Font la va acompanyar a la feina en el vehicle Chevrolet Epica, la va deixar a la porta de l'hospital i li va dir que la recolliria allà mateix a les 3 de la tarda. Mercedes Lamas testifica, també davant dels Mossos, que sabia que aquell dia, el divendres 27 de març, el seu marit aniria a l'hort del Ramon Lasso, com havia fet durant tota la setmana. La Mercedes també diu que el seu marit, com cada dia que anava a l'hort, es va deixar l'anell de matrimoni i el rellotge a casa. Tant la Mercedes com el Ramon coincideixen en que cap a les 15:30 Ramon Lasso la visita a l'Hospital Joan 23, on primer parla amb la seva supervisora, la senyora Maria Glòria Plana. La supervisora és qui avisa la Mercedes que el Ramon Lasso l'està buscant. Un cop es troben, el Ramon explica a la Mercedes que la Júlia i el Maurici han marxat junts. La Mercedes declara que quan es van trobar, cap a les 15:40, va veure en Ramon cansat, amb la cara congestionada, la boca molt seca i sense les ulleres graduades que sempre portava. El Ramon Lasso li dona les claus del seu cotxe perquè pugui tornar a casa. Li diu que ell no la pot acompanyar perquè ha de substituir un conegut en una feina. La Mercedes, intranquil·la, en lloc d'anar cap a casa, no s'acaba de creure que hagin fugit i va a buscar el seu marit a l'hort. Està segura que li ha dit que hi aniria. No el troba, però sí que veu que del terra en surt una mica de fum. Llavors truca el Ramon i li retreu que li hagi dit que no havia anat a l'hort. El Ramon li diu que sí que li havia dit. Ha anat a l'hort, però no amb el Maurici. Després de discutir per telèfon, la Mercedes Lamas acaba recollint el Ramon Lasso a la porteria on treballava la seva germana.
5: Ramon Lasso també declara que cap a 9:45 de la nit del divendres, dia 27, rep una trucada de la Guàrdia Urbana de Tarragona. Han trobat el Chevrolet Epica del Maurici mal aparcat davant l'estació de Renfe. El cotxe estava obert i a simple vista es podia identificar la documentació del vehicle que anava a nom de la Mercedes Lamas. Amb ella van anar a recollir el cotxe del dipòsit. Cap a les 12 de la nit, cadascú va agafar el seu cotxe i va marxar a casa seva. La Mercedes Lamas no rendeix i busca el seu marit i la seva germana fins les 3 de la matinada, però no aconsegueix saber-ne res. L'endemà, i després de parlar amb una veïna, va denunciar la desaparició del Maurici i la Júlia.
2: Què li va explicar aquesta veïna a la Mercedes per convèncer-la de denunciar? Ens guardarem el detall per més endavant. Primer, resoldrem altres dubtes que han aparegut. Què hi feia el cotxe del Maurici i la Mercedes mal aparcat i obert davant l'estació de tren? Algú els va veure marxar, el Maurici i la Júlia? Què passa quan una persona desapareix? Ens ajudarà a resoldre-ho l'inspector Domènec de la unitat de persones desaparegudes.
3: Les primeres hores sempre són molt importants en qualsevol desaparició. És quan tenim les coses més, més a prop, és quan es poden fer gestions amb càmeres, que millor la gravació de la càmera en 24 hores desapareix i ja no podem recuperar aquestes imatges, a l'hora de recerca de testimonis, a comprovar pues, des d'aquesta persona no estigui detinguda, que aquesta persona no estigui en un hospital. La creença aquesta que hi ha, que s'ha d'esperar 24 a 48 hores, això és fals. La denúncia s'ha de posar des del mateix moment que el familiar creu que aquesta persona ja tindria que haver arribat, en aquest cas, al seu domicili.
2: En aquest cas, la primera denúncia la posa la Mercedes Lamas en un procediment que seguirà primer la Unitat Central de Mossos de Tarragona i després la Unitat Central de Persones Desaparegudes.
3: La denúncia l'agafa la Unitat d'Investigació de Tarragona com una denúncia voluntària. Venen a denunciar que dues persones adultes pues, havien marxat de casa i s'argumentava, pues, bueno, tenia un cert sentit el que es deia, de que havia marxat, perquè havia aparegut el cotxe a l'estació de trens, com si les persones podien haver agafat un tren i marxar. Inclús hi ha una primera identificació d'una persona que els veu, com diu, que es veu agafant el tren i marxant.
2: A mesura que comencen a investigar, els Mossos s'assabenten d'un possible motiu per la marxa del Maurici i la Júlia.
3: Posteriorment, inclús, s'entra en la conclusió de que, bueno, com havia una relació extramatrimonial entre Mercedes i Ramon, se podien haver assabentat d'aquesta relació extramatrimonial i podia haver donat causa que es marxessin dels dos domicilis per aquest motiu. Serà assabentat i marxen.
2: Repassem els fets. Aquesta primera persona que declara que els ha vist marxar és una dona que treballa venent bitllets a l'estació, que manifesta que, efectivament, el Maurici i la Júlia van estar a l'estació de trens. O això és el que creu ella. D'altra banda, els Mossos s'assabenten de la relació extramatrimonial entre Mercedes Lamas i Ramon Lasso, que podia haver motivat la fugida del Maurici i la Júlia. Recordem que es tractava de dos matrimonis, el de la Júlia i el Ramon, per una banda, i el del Maurici i la Mercedes, per una altra, i que la Mercedes i la Júlia són germanes. Els investigadors continuen recollint testimonis d'aquelles primeres hores de la desaparició. José Casanovas, president de l'immoble on treballava la Júlia de portera, declara que a la una del migdia, quan ella anava a buscar el seu fill a l'escola, va veure la Júlia sortir de l'edifici. La Júlia va pujar en un vehicle tipus furgoneta de color clar, semblant al que la recollia cada dia, però ell no en va veure el conductor. Al senyor Casanovas se li mostren un recull de fotografies de furgonetes i identifica el vehicle com una Ford Tourneo, exactament igual com el que té Ramon Lasso. També testifica que aquella mateixa tarda va veure el Ramon substituint la Júlia a la feina. Segons li va dir la seva dona, Mari Carmen Marquès, el mateix Ramon va passar pel seu domicili a primera hora de la tarda i li va dir que la Júlia estava atenent un familiar malalt, motiu pel qual ella no havia pogut venir. La senyora Dolores Carrión, companya de feina de la Júlia i responsable de la porteria de l'immoble de Rambla Nova 106, és a dir, la finca del costat d'on treballava la Júlia, manifesta que de forma habitual Ramon Lasso recollia la Júlia a la una del migdia davant el monument als castellers de la Rambla. Aquesta localització coincideix amb la descrita pel senyor Casanovas. La senyora Carrión també declara que aquell matí va veure la Júlia vestida amb roba de feina i fent les tasques pròpies que li corresponien. Per la seva banda, la Mercedes Lamas, germana de la Júlia i parella del Maurici, quan se l'interroga per la possibilitat que el Maurici i la Júlia hagin marxat junts, insisteix que no s'ho creu. La Mercedes explica que el seu marit era una persona malalta, patia una depressió i era diabètic. Això l'obligava a prendre una medicació diària que no s'havia endut. Maurici Font tampoc s'havia emportat roba, ni tan sols una maleta. Tampoc no havia fet la germana de la Mercedes, la Júlia. D'altra banda, i pel que fa a una possible relació amb la seva germana, Mercedes Lamas manifesta que el seu marit i la seva germana són dos tipus de persones incompatibles. En la seva declaració, Mercedes Lamas afirma que està convençuda que el seu marit havia anat a l'hort de Ramon Lasso aquell matí.
3: El Maurici portava una setmana que anava a l'hort, segons es manifesta Mercedes. Això ho sabem perquè no ho diu la Mercedes, però també perquè sempre es deixava el rellotge i l'anell al seu domicili per anar a l'hort. Aquell dia, el dia de la desaparició, Mercedes es diu que, com feia durant tota aquesta setmana, els va deixar el rellotge i l'anell al seu domicili, li va dir que anava a l'hort, li va dir que el Ramon l'havia dit que no digués que anaven a l'hort, una cosa molt estranya, però que li digués a la Mercedes que no anaven a l'hort, i bueno, la va deixar a l'hospital i va marxar.
2: Mentre els Mossos investiguen on poden ser la Júlia i el Maurici i per què poden haver marxat, també avaluen el seu entorn.
3: Quan normalment hi ha una desaparició, el primer que es fa és mirar tot l'entorn, totes les contradiccions. Aquí ja comencem a veure, bueno, situacions que es fan pensar que podria ser el Ramon des de lo que seria l'última persona que el veu, perquè la Mercedes es explica que quan la va recollir a l'hospital, quan acaba la seva jornada, pues, el Ramon el veu sense les ulleres, suant, molt neguitós, perquè veiem una simulació molt clara de que el vehicle es deixa a l'estació de trens amb les portes obertes i la documentació de la Mercedes amb una mal estacionat, perquè en seguida algú trobi aquest cotxe, avisa la Guàrdia Urbana tingui que avisar. Quan només jo sí seria, pues, agafar el cotxe i marxar amb el cotxe, no agafar un tren. Hi ha una sèrie d'ítems que es fan sospitar de que podria ser el Ramon, però bueno, és un inici, és una de les primeres línies.
2: La Júlia té un fill d'una relació anterior, Daniel Arias Lamas, que viu a la localitat de Sorita, al País Valencià, a la comarca dels Ports, i amb qui manté contacte telefònic setmanal. Daniel Arias no sap que la seva mare tingués cap intenció de marxar. Els Mossos també van prendre declaració a Antònia Moreno, amiga de la desapareguda, amb qui compartien estones en un bar proper a la feina de la Júlia. Antònia Moreno va declarar que no va observar cap comportament estrany per part de la Júlia aquella setmana i que la Júlia no va esmentar cap mena de situació problemàtica a l'àmbit familiar. Tampoc va observar cap comportament estrany la Mercedes Lamas, per a qui resulta inversemblant que el seu marit i la seva germana fugissin junts. No s'ho pot treure del cap. Fa una estona us explicàvem que Mercedes Lamas es va decidir a posar la denúncia després de parlar amb la seva veïna. Què li va explicar a la veïna?
5: Dolores Viudas era veïna de Mercedes Lamas i havia treballat com a funcionària al centre penitenciari de Tarragona. Després de la desaparició de Maurici Font i Julià Lamas, Dolores explica a Mercedes el passat de Ramon Lasso, el mateix passat que li va cridar l'atenció la Fàtima Llambric per investigar sobre aquest cas. Un passat que s'explica en aquesta crònica de TV3 del 16 de maig de 1997. Us n'oferirem només la primera part. La segona la reprendrem més endavant.
6: Tot va començar el 9 de juny de 1988 quan Ramon Lasso va denunciar la desaparició de la seva dona, Dolores Camacho. Hores després, el cadàver de la dona apareixia arrossegat per un tren al quilòmetre 203 de la via fèrria a prop d'Aldea. El jutjat va arxivar el cas com a suïcidi. Uns quants mesos després, el 2 de març de 1989, Lasso va anar a buscar el seu fill David de 6 anys a casa dels avis. Els va dir que marxaven cap a Gandesa sense cap finalitat concreta. Poques hores després, el SEAT 850 amb matrícula de Tarragona 6054A caia per un penya-segat de la Nacional 230 entre Xerta i Gandesa. David va resultar mort i carbonitzat, el seu pare només amb ferides lleus. El cas es va arxivar com a accident de trànsit i el pare va cobrar 3 milions de l'assegurança per la mort del nen.
2: La policia va tractar els dos casos per separat, com un suïcidi i un accident. Això va fer que inicialment s'arxivessin, però la família de la primera dona de Ramon Lasso, Dolores Camacho, i del fill de tots dos, el David, de 6 anyets, sempre va dubtar d'aquestes conclusions.
4: La família en aquell moment van ser molt insistents en que s'obrís ja el primer cas, és a dir, ells d'entrada ja no pensaven que la mort de sa germana fos un suïcidi. Hi havia, per exemple, un element que veiem molt decisiu, i és que pel lloc on estava no era un lloc de fàcil accés, vale? Hem d'entendre una zona de la via, però al costat de camps, que s'havia d'anar en cotxe, que era per camins, no? I ells diuen que sa germana sempre feia el mateix trajecte amb cotxe, és a dir, conduïa, sí, però per portar el nen al col·le, que no agafava la carretera i que molt menys de nit s'hagués posat per camins als que no estava habituat, no? I que això, a banda de que deien que no veien cap element pel qual poguessin pensar que, bueno, que sí, que hi havia la possibilitat de que sa germana s'hagués suïcidat, no?
2: I davant dels dubtes, la família va decidir contractar un detectiu privat que comenci a investigar i amb el temps va aconseguir que reobrís el cas.
3: El primer cas, que estem parlant dels anys 90, ho porta el cos nacional de policia, Guàrdia Civil, per lo que feia trànsit, i Policia Nacional, s'agafen independentment, no es relacionen, tampoc es veu que siguin els dos criminals. És la família que sospita i que veu que casualitats, i que primer es mor la dona, que ell se sap també que tenia una relació amb una altra persona. És quan, amb un detectiu privat fan una sèrie de gestions i això fa reobrir els casos i demostrar de que tant a la dona com al fill estaven parlant d'un doble homicidi.
2: Així doncs, la família de Dolores, la primera dona de Ramon Lasso, va descobrir que Lasso tenia un amant, Teresa Burgos Jiménez. També que aquesta relació provocava tensions en el matrimoni. Segons el sumari, Ramon Lasso pressionava Teresa Burgos per anar a viure junts. Després del descobriment de l'amant, es van descobrir més coses. Ara sí, us podem oferir el final de la crònica de TV3 que ens n'acaba d'explicar els fets.
6: Però la família de la Dolores i el David no es van conformar amb la versió oficial. Sospitaven que Lasso havia mort la seva dona i el seu fill i van contractar una investigació privada. La investigació privada va demostrar que hi havia indicis i proves per acusar Ramon d'haver mort la seva dona i haver fingit el seu suïcidi deixant el cos a la via del tren. I també que el cotxe on havia mort en David no havia caigut, sinó que algú l'havia tirat pel penya-segat. El 1993, l'Audiència de Tarragona el va condemnar a 57 anys i 2 mesos de presó per 2 parricidis i per estafa a la companyia d'assegurances.
3: No, al principi és una dona que apareix a la via del tren, tot apunta a un suïcidi, està a la via del tren, passa el tren, l'excepciona el cap per una banda, el cos per una altra, i tot apunta a un suïcidi, i és com s'investiga com un suïcidi. No havia cap altra persona, el conductor del tren no veu com algú llença a una altra persona a la via del tren, o sigui, estava estirada al tren. Sí que és curiós de que aquesta persona arribava al tren i no es movia, però ja pot ser, podria donar-se el cas. Amb el cas del fill va ser un accident. El que va fer és ficar-lo dins d'un cotxe, llençar-lo per un barranc, i un cop va arribar baix al barranc, va baixar a veure si la persona, el seu fill, estava mort, va veure que no estava mort i el que va fer va ser cremar el vehicle amb el seu fill dins. Són dos casos diferents, separats. Amb el seu fill inclús va arribar més i va fer una assegurança de vida, que va guanyar aquests diners, però semblaven dues coses diferenciades, un suïcidi de la mare i un accident. Ell, teòricament, anava amb el cotxe i no es va fer cap ferida, en canvi el seu fill va morir cremat dins del vehicle.
0: You want it darker. Crims. El relat dels moments foscos de la nostra societat.
1: Hey, nene, hey, nene. I'm ready, my lord.
0: Amb Carles Porta.

0: El 1993, Ramon Lasso va ser condemnat per l'Audiència Provincial de Tarragona a 57 anys de presó per un doble parricidi i una estafa a la companyia d'assegurances. Aquest és el passat sobre el Ramon que la Mercedes Lamas descobreix gràcies a la seva veïna Dolores. Recordem que la Dolores havia estat funcionària de presons, per això coneixia el cas. Si bé sempre s'havia mantingut discreta, quan la Mercedes Lamas li explica que la seva germana i el seu marit han desaparegut, considera important explicar-li a la veïna. Tot i que, segons la Fàtima Llambric, que ha visitat moltes vegades el Ramon Lasso a la presó, el Ramon diu que ell ja havia parlat del seu passat a alguns coneguts.
1: Hi ha un moment quan ell està vivint a Pallaresos ja i, per tant, ja coneix a Júlia, ja coneix a Mercedes i al Maurici, que hi ha un programa de televisió que tracta el seu cas. I, per tant, ell aquí agafa por de que, bueno, de que això trenqui amb la seva vida, no? I jo crec que és quan es dona un plantejament o quan ell fa un sopar amb amics i tal, i explica.
0: O sigui, que podria ser que alguns sí que sabien que en Ramon havia tingut dona i fill, però el que no quedava clar del tot era com havien mort. S'insinuava que tots dos podien haver mort en un accident de cotxe. Els fets que ara ens ocupen són del 2009. Quant de temps va estar Ramon Lasso a la presó?
1: La primera condemna a Ramon Lasso va ser per doble parricidi i era de 57 anys de presó. Pensem que estem abans de la reforma del Codi Penal del 1995. I això vol dir que per bon comportament, per uns informes psicològics i si es treballava a presó, hi havia reducció de condemna. Això explica, en part, que ell acabés sortint als 8 anys.
0: Així doncs, Ramon Lasso va sortir de la presó al cap de 8 anys de condemna. La Fàtima ens ha parlat dels informes psicològics. Què en deien en aquelles dates els informes psicològics que se li van fer a la presó? L'inspector Domènec en té els detalls.
2: En relació als que diuen els psicòlegs del centre penitenciari, que està per escrit i que hi ha uns informes, destaquen sempre la frialdat interior, egocentrisme, baixa capacitat d'empatia, de posar-se a la pell d'un altre. És una persona que quan volia una cosa, bueno, si per això tenia que matar, doncs matava. Si per estar amb una altra dona tenia que matar la seva, doncs mataria la seva o el seu fill, com va fer amb el primer cas. Hi ha un altre informe que parla de persona freda, calculadora, egocèntrica, hedonista, munta components agressius i violents, ben dissimulats. És una persona que enganya, que tu la veus i una persona és una persona gran, amb poc cabells, que te sedueix, sobretot a les dones, les acabava seduint. O sigui, és una persona seductora, en aquest sentit, sobretot amb la facilitat de paraula. Una de les frases que acaba dient al psicòleg és: mentre no es doni un canvi d'actitud per part de l'intern referent a la incapacitat d'acceptar la responsabilitat de les pròpies accions, no tindrem indicadors de canvi i queda oberta la possibilitat de que cometi delictes greus en un futur.
0: Aquest informe va ser el darrer que es va fer a Ramon Lasso abans de sortir del centre penitenciari de Tarragona. Revisem alguns dels paràgrafs de l'informe.
3: Destaca la insensibilitat i manca d'empatia, l'efecte superficial i poc profund que el caracteritzen com a persona egocèntrica, amb total absència de remordiment o culpa. Mentre no es doni un canvi d'actitud per part de l'intern referent a la incapacitat d'acceptar la responsabilitat de les pròpies accions, no tindrem indicadors de canvi i queda oberta la possibilitat que cometi delictes en un futur.
0: Mentre els psicòlegs feien informes, al Ramon Lasso se li va aplicar els beneficis penitenciaris que recollia l'antic Codi Penal per bona conducta i per haver treballat a la presó. Però resulta que hi havia un altre informe del mateix centre penitenciari fet l'any 95 que deia això.
4: De cara a la possibilitat de cometre nous fets delictius semblants als que van motivar el seu ingrés a presó, no sembla que sigui molt elevat, entre altres coses, perquè difícilment poden donar-se altra vegada la concentració de fets que van provocar la comissió del primer delicte. Es tracta d'una persona amb un bon procés de socialització, del que el perfil no correspon al delinqüent habitual, sinó més aviat al d'una persona amb un bon ajust social, almenys aparent, però que en un moment determinat és capaç de fer sense el més mínim rubor qualsevol conducta, per dura que sigui.
0: Els investigadors de la desaparició de la Júlia i el Maurici van llegir els informes i van fer les següents reflexions.
2: Mirant els antecedents i mirant els informes metges dels psicòlegs del centre, bueno, parlen d'una persona que seria pues, una persona freda, una persona egocèntrica, bueno, donen tots els ítems de les persones que serien, amb el que es diu, conegut com psicòpates. Persones que per un interès personal són capaços de fer qualsevol malifeta. És tant que amb els últims informes parlen de que, bueno, serà difícil que quan el Ramon Lasso va sortir de presó, serà difícil que aquesta persona torni a produir un fet com el que va fer, perquè es tenien que donar les mateixes coincidències que es van donar en l'any 1990. Què es trobem? Que es donen les mateixes coincidències que van passar a l'any 1990. Trobem de que ell també tenia una relació extramatrimonial, que l'altra persona volia estar amb ell, però deia que, bueno, clar, com estàs casat, no podem estar junts, pues mata la dona. Posteriorment, quan li diu, sí, bueno, però si t'has mort la dona, però, clar, tens un fill, jo no puc la càrrega del fill, pues mata el fill. Ara es dona, fent paral·lelisme, es dona el mateix cas a l'any que es produeixen els fets, el 2009. Ell tenia una relació extramatrimonial amb la germana de la Júlia. Ell le demana marxar, és el que li diu a ella, marxem, deixem el bulto, com li deia al Maurici, perquè és una persona que estava disminuïda, perquè tenia una sèrie de malalties, deixa el bulto i marxem i els deixem sols. I la Mercedes diu, no, jo no puc deixar el meu marit, el tinc que cuidar jo, sense mi aquesta persona es moriria, a part, imagina't a la família. Marxo jo i la meva germana, ja no podria parlar amb la meva germana. S'està donant lo mateix que s'havia donat feia uns anys, en l'any 1990. S'estan repetint els mateixos casos. És per això que ja veiem que hi ha una similitud, i més amb els estudis psicològics d'aquesta persona, de que podria ser l'autor d'aquesta desaparició.
0: Així doncs, els Mossos, a l'hora d'avaluar aquest cas, fan tot un seguit de paral·lelismes entre una situació i una altra.
5: Entre les situacions coincidents que es destaquen al sumari hi ha l'existència d'una relació afectiva deteriorada i l'inici de relacions fora de l'àmbit conjugal. En aquest cas, la seva relació extramatrimonial amb la Mercedes. Els Mossos també assenyalen com a un fet coincident que en tots dos casos la persona amb qui Ramon Lasso tenia una relació extramatrimonial es nega a consolidar-la i fer-la oficial. Aquest fet, segons assenyalen els mateixos informes, podria generar una frustració en Ramon Lasso que no veuria assolits els seus desitjos i que el podria dur a buscar una solució, encara que fos dràstica, per assolir els seus interessos.
0: En el primer cas, i segons la sentència de l'Audiència de Tarragona del 1993, la solució dràstica per la qual Ramon Lasso va optar per dur a terme la seva relació extramatrimonial sense impediments va ser matar la seva dona i el seu fill. En aquest segon cas, no sabem què els ha pogut passar a la Júlia Lamas i al Maurici Font. Només sabem que han desaparegut. Però és a partir d'aquestes coincidències i dels indicis que a poc van recollint que els Mossos comencen a considerar que la desaparició de la Júlia i el Maurici potser no ha estat voluntària.
2: Sí que podem dir que no és una desaparició voluntària i que seria una desaparició no voluntària i, en aquest cas, criminal. Per fer-lo, el que nosaltres ens basem és una sèrie d'ítems que anem treballant que són incompatibles amb una desaparició voluntària. Avui en dia pots desaparèixer, però necessites fer una sèrie de gestions vitals. I aquestes gestions vitals les deixes de fer. Des de comunicar-te amb la família, en aquest cas la Júlia tenia un fill i no es va comunicar amb el seu fill des de la desaparició. Necessites per desaparèixer una sèrie de diners. Necessites, en el cas de Maurici, uns medicaments que ja no vas a recollir. El tema econòmic. Necessites diners, però a part desapareixes i deixes propietats, deixes el teu vehicle, que poden servir inclús per vendre, per refer-te una nova vida. Tot això és el que al final, aquest i molts més ítems, podem demostrar que aquesta persona no és una desaparició voluntària, sinó que és una desaparició criminal.
0: I Ja hem deixat clar que des de la seva desaparició, el fill de la Júlia, el Daniel Arias, no en va saber res. Segons els Mossos, si el Maurici i la Júlia haguessin marxat junts, motivats per la infidelitat de les seues respectives parelles, és a dir, per la relació extramatrimonial de la Mercedes Lamas i el Ramon Lasso, aquest fet no hauria impedit la comunicació de la Júlia amb el seu fill. Però un dels indicadors més potents per als Mossos per determinar que la desaparició no és voluntària és l'estat de salut del Maurici en el moment de la seva desaparició. Maurici Font era una persona que estava molt malalta. Era diabètica i patia un trastorn depressiu major. Per totes dues malalties s'havia de medicar. A més, i segons consten els informes psiquiàtrics aportats al sumari, Maurici Font tenia una dependència emocional plena de la seva dona, Mercedes Lamas, fet que, segons assenyalen els Mossos, contradiu la hipòtesi que l'hagués volgut deixar. D'altra banda, els Mossos també es fixen en el patrimoni dels desapareguts i la disposició que fan dels seus béns. Pregunteu-vos-ho, algú podria desaparèixer sense diners? Quan la Júlia Lamas va desaparèixer, no tenia altres mitjans econòmics que el sou que cobrava com a portera a la finca de Rambla Nova 108 de Tarragona. El seu patrimoni es limitava a un pis al bloc Sant Lucas 5 número escala A de Tarragona. Aquest pis estava llogat al senyor Antonio Rodríguez Núñez i amb l'import d'aquest lloguer, la Júlia en pagava la hipoteca. Des del moment en què la Júlia Lamas va desaparèixer, no es fa cap altra gestió per disposar de l'immoble. La Júlia Lamas tampoc es posa mai més en contacte amb el seu llogater. Pel que fa al Maurici Font, cobrava una pensió mensual d'invalidesa. El fet que consti com a pensionista impedeix, en un principi, que efectuï cap altra feina sense ser donat d'alta a la Seguretat Social. És a dir, o bé hauria de treballar en negre o qualsevol nova activitat quedaria registrada a la Seguretat Social. Però en el cas del Maurici i des de la seva desaparició, no fa cap ús de la seva pensió. Però atenció, sí que demana un trasllat de número de compte. Tornarem sobre aquest assumpte de seguida perquè és un detall important. Els Mossos tampoc s'expliquen per què en Maurici Font i la Júlia Lamas abandonen el cotxe, el model Chevrolet Epica, davant de l'estació. No els era més fàcil a dues persones adultes fugir amb el seu propi cotxe, fet que els permetria més llibertat de moviments? Aquests i altres ítems fan valorar als Mossos no tan sols que ens trobem davant d'una desaparició forçada, sinó que les dues persones podrien estar mortes.
1: Una de les dues persones desaparegudes necessitava diàriament una medicació i, en canvi, no consta ni que s'hagués emportat la medicació ni tampoc que n'hagués sol·licitat més, ni per Seguretat Social, ni en farmàcies, ni tal. Llavors, no hi ha cap moviment de les seves entitats financeres, ni tampoc hi ha cap ús del seu patrimoni, per exemple. No hi ha rastre d'ells en bitllets d'avió, o no constava tampoc que haguessin comprat altre tipus de bitllets a tren, per exemple, no s'havien endut els vehicles. Bueno, hi ha tota una sèrie de factors que fan entendre i provar als Mossos, juntament amb el jutjat, de que estan davant de dues persones que ja són mortes.

0: En aquest cas, ja veieu que la investigació va a la inversa. Podrien estar morts el Maurici i la Júlia? El que tenen clar els Mossos és que no hi ha absolutament res que permeti pensar que són vius. El Maurici no havia retirat els seus medicaments, no hi ha utilització dels béns, és a dir, diners, ni ell ni la Júlia estan en contacte amb ningú del seu entorn fins al cap d'un any. Al cap d'un any, entre l'abril i el maig del 2009, sí que consten dues trucades i l'enviament d'un fax del Maurici o d'algú que diu ser el Maurici. Repassem els fets.
1: El Maurici i la Júlia desapareixen el 27 de març del 2008. La darrera persona que els veu és el Ramon Lasso. Declara que se'ls troba a la Rambla de Tarragona quan ell anava a recollir a la seva dona, la Júlia, a la feina. Tots dos li diuen que marxen junts. S'han assabentat de la seva relació extramatrimonial amb la Mercedes. S'han enfadat i marxen junts.
0: El senyor José Casanova, president de l'Escala on treballa la Júlia de portera, la veu pujar en una furgoneta de color clar semblant a la del Ramon Lasso cap a la una del migdia. Sap l'hora perquè anava a buscar el seu fill a l'escola. La recull algú enfront del monument dels Castellers, on en Ramon acostumava a recollir la Júlia, segons les declaracions de Dolores Carrión, companya de feina de la desapareguda. El senyor Casanovas no va veure el conductor, però sí que va identificar el model de furgoneta, una Ford Tourneo, com la del Ramon Lasso.
1: La Mercedes veu per última vegada el seu marit a les 8 del matí, quan la deixa a la seva feina a l'Hospital Joan 23 de Tarragona. El Maurici li diu que anirà a l'hort amb el seu cunyat, però que aquest li ha dit que no li digui. Deixa l'anell de casat i el rellotge a casa, com cada dia que anava a l'hort.
0: Cap a 3:45 de la tarda, en Ramon va a l'hospital on treballa la Mercedes. La troba cap a 15:40, després de parlar amb la seva supervisora. Li diu que el Maurici no tornarà, que ha fugit amb la Júlia. No la pot acompanyar a casa, però li dona les claus del seu cotxe. Ell ha de substituir un excompany a la feina. La Mercedes troba el Ramon cansat, suat i sense les ulleres.
1: Cap a 4 de la tarda, el Ramon va a la porteria on treballava la Júlia. Li diu a la dona del president de l'Escala que aquella tarda ocuparà el lloc de la seva dona, que ha hagut de substituir un familiar.
0: Cap a 17:30, la Mercedes va cap a l'hort. Busca el Maurici, no li troba, però sí que observa que la terra fumeja. Truca el Ramon i li recrimina que sí que ha estat a l'hort. Ell li reconeix que ha cremat branques.
1: A 8, la Mercedes recull el Ramon a la porteria on treballava la seva germana. Ell s'ha passat la tarda substituint-la.
0: Cap a 9:30, el Ramon rep una trucada de la policia. Han localitzat el cotxe del Maurici davant de l'estació de tren. Estava obert i amb la documentació de la Mercedes a la vista. Recordem que el cotxe era del Maurici i la Mercedes.
1: Cap a 11, la Mercedes i el Ramon recullen el cotxe del dipòsit. Cadascú amb el seu cotxe es desplaça a casa seva. La Mercedes buscarà el seu marit i a la seva germana fins a 3 de la matinada. Llavors anirà a comissaria a comunicar la seva desaparició, però encara no posarà cap denúncia.
0: La posarà després de parlar amb la seva veïna Dolores, funcionària que havia treballat al centre penitenciari de Tarragona, que li explicarà el que ella sap de Ramon Lasso. Va ser condemnat per doble parricidi el 1993. Havia matat la seva dona i el seu fill, fingint que havia estat un suïcidi i un accident. Aquest passat desconegut fa que la Mercedes sospiti del seu amant, Ramon, i denuncia la desaparició de la Júlia i el Maurici. Aparentment, ningú en sap res fins al 3 d'abril del 2009, passat poc més d'un any de la desaparició. És en aquella data quan Carmen Moreno, la mare de Ramon Lasso, rep una trucada de qui diu que és Maurici Font. El Maurici truca per informar-la que tant ell com la Júlia estan bé i que no volen ser localitzats. Estan a casa d'unes persones grans de les quals es fan càrrec. L'endemà, el 4 d'abril, Ramon Lasso fa un acte de presència a la comissaria dels Mossos per explicar la trucada que havia rebut la seva mare. Els Mossos li prenen declaració alhora que es qüestionen per què Maurici Font trucaria a la mare de Ramon Lasso. Realment són vius? Un mes després de la trucada, el 28 de maig del 2009, a l'oficina de la Direcció Provincial de l'INS, reben un fax escrit amb una màquina d'escriure i signat per Maurici Font. En el fax se sol·licita el canvi de número del compte corrent en què s'ingressava la pensió d'invalidesa del Maurici Font. El compte on es demana que es desviï la pensió pertany a la també desapareguda Julia Lamas. L'Institut Nacional de la Seguretat Social aprova el trasllat al compte corrent de la Júlia. Dos dies més tard, el 30 de maig del 2009, algú que s'identifica com a Maurici, el dels Pallaresos, truca al Diari de Tarragona. L'atén el periodista de successos Àngel Joan Pere. La trucada té una durada de 5 minuts i 39 segons en els quals qui diu ser Maurici Font exposa que la seva marxa i la de la Júlia ha estat voluntària, que no volen que els busquin i que estan en perfecte estat. Fan vida a Castelló, a casa d'uns amics, i d'aquí a pocs dies marxaran de vacances. El periodista, coneixedor del cas, demana a Maurici Font pel seu estat de salut, conscient que necessita medicació. La persona que està a l'altre costat del telèfon li respon que ja es troba millor i que gairebé no necessita medicar-se. Tampoc li dona al periodista el seu número de telèfon, però sí que li dona el de la seva dona, Mercedes Lamas, perquè li faci saber que està bé. Els investigadors es fan moltes preguntes. Hola, Adrià. Una cosa que em dona voltes al cap a mi moltes vegades és per què desapareix la gent? Com s'ho mira això a l'antropologia?
2: De vegades et dic que l'antropologia no es mira a coses concretes, sinó quina funció tenen. Si una acció duta a terme per dues, tres, quatre persones ens sembla estranya o ens preguntem per què ho fan, et vindrà un antropòleg, una antropòloga i no t'explicarà per què ho fan, sinó quina funció té això que fan. Parlant de funcions, la vida personal de cadascú, a partir d'una certa edat, és una acumulació bastant grossa de coses, de casaments, de divorcis, de malalties, de fills, etc. No? Quan tu creus que aquesta vida, entesa com a relat, quan això ja no et satisfà i vols canviar de vida, mai més ben dit, el que fas és amagar-te i començar-ne una altra, començar a escriure una altra vida, que és el mateix, vol dir el mateix que viure-la, i per això has de sortir d'un relat i anar a un altre lloc, perquè des del mateix lloc és molt difícil, no?, tornar a començar. Jo crec que això porta a amagar-te, i és un amagar-te relatiu, perquè en tot acte d'ocultació hi ha el que s'amaga, però també hi ha els altres, els que diuen, ostres, i on són? I aquests altres, que podríem dir que són els espectadors, són els que es queden una mica amb un pam de nas, amb el dubte a la boca, amb on és aquesta persona, perquè vulguis que no, que algú s'amagui, trenca el relat compartit on aquella persona té sentit, no? Llavors, si algú se'n va del poble, si algú desapareix de la família, si diu el tòpic, si els homes d'abans, no?, aquell home que sortia a comprar tabac i no tornava, en el fons això és intranscendent. Que algú s'amagui. El que és interessant és preguntar-se quina funció fa i quins efectes té sobre la gent que es queda, no?, que es queden a casa.
0: Els investigadors es fan moltes preguntes. Per què de sobte el Maurici es posa en contacte amb el seu entorn? És lògic que truqui a la mare de Ramon Lasso? Quina finalitat té la trucada al Diari de Tarragona? I el canvi de destí de la pensió? Fins ara, que ha passat un any, els Mossos creien que els desapareguts estaven morts perquè, justament, no havien donat cap senyal de vida. Però ara han canviat les coses. Sí que hi ha senyals de vida. Algú pot pensar que ja té la resposta i que el cas és fàcil de resoldre, oi? Recordeu tres coses, si us plau. La primera és que no hi ha cap cadàver, i això fa molt difícil dir que s'ha comès un crim. La segona és que els crims s'han de provar. No estem parlant d'independentistes, que ja sabeu que aquí la cosa va diferent. Estem parlant d'un jutjat d'instrucció amb jutges seriosos que volen proves clares i concloents. I la tercera cosa és que avui se'ns ha acabat el temps. Però ja sabeu que tornarem tan aviat com puguem i mirarem de posar llum a la foscor. Gràcies per escoltar-nos.

Crims. Muntatge musical, Sergi Cotillas i Benjamín Estacio. Documentació i entrevistes, Lídia Orriols. Guió, Txell Llorenç. Adaptació, realització i direcció artística, Dolors Martínez. Narració, guió i direcció, Carles Porta. Amb les veus de Catalunya Ràdio. Lately I'm not feeling like myself. Si t'ha interessat aquest episodi, en trobaràs molts més al catàleg de podcast de Catalunya Ràdio. Descobreix-los a l'app de 3Cat o a catradio.cat.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 5.
1: Bon dia, us informa Àlex Bosch. Una seixantena de dotacions dels bombers treballen conjuntament per apagar l'incendi que crema el Parc Natural de Collserola. El foc continua actiu, però en fase d'estabilització, ja ha calcinat almenys 35 hectàrees. El cap d'intervenció de bombers de Barcelona preveu que les pròximes hores els siguin favorables.
2: El que hem de procurar és que no hi hagi un canvi de condicions a la nit a pitjor, que no hi hagi un canvi de vent i que ens descontroli els dos flancs, perquè no els tenim controlats encara. Estem treballant, estan a punt.
1: S'han confinat els barris de Ciutat Meridiana i Torre Baró de Barcelona i també s'han desallotjat preventivament 35 veïns a la primera fila d'habitatges. Repassem ara altres informacions en format breu amb l'Anna Alfonso.
3: El govern ha defensat la decisió de no enviar cap alerta als mòbils per les pluges dels últims dies al Tarragonès i al Baix Camp. La portaveu Sílvia Paneque ho ha atribuït a criteris tècnics i s'ha compromès a revisar les actuacions per si cal introduir canvis de cara al futur.
1: Els ministres Margarita Robles i Fernando Grande Marlaska s'emboliquen en versions sobre l'entrada massiva de migrants a Ceuta i no aclareixen si l'haurien pogut evitar. La titular de Defensa admet que el CNI va informar d'un intent de passar a la frontera nedant que es va acabar desbordant. El d'Interior, en canvi, assegura que no tenien informació que fes preveure la magnitud de l'allau de persones.
3: El Ministeri de l'Interior investiga si hi va haver un ús desproporcionat de la força en els cops de porra de la Policia Nacional contra un aficionat del Barça que portava una estelada en la prèvia del partit contra l'Elx. Des de Catalunya, el govern ha condemnat els fets i l'entitat Acció Cassandra ha presentat una denúncia per aquesta actuació policial.
1: Dol als Estats Units per la mort de la cantant Dolly Parton, als 80 anys. Més de ser la reina del country, va ser una icona cultural. Col·lectius de motoristes critiquen la nova normativa de circulació que els obliga, per exemple, a portar guants a totes les vies interurbanes o que els prohibeix conduir amb sandàlies o xancletes.
3: Troben que el nou reglament general de circulació de la DGT és insuficient perquè posa massa el focus en la responsabilitat individual dels conductors i reclamen a l'administració

0: Esports, el porter internacional croat Dominik Livaković ja és a Barcelona per fitxar pel Barça. Passarà a revisió mèdica avui i arriba procedent del Fenerbahçe turc. En paral·lel, el club blaugrana valora si el cedeix a un altre equip.
1: L'Espanyol està en negociacions avançades amb el Bayern de Múnich per incorporar l'extrem Brian Zaragoza, que arribaria cedit, però amb una obligació de compra al final de la temporada.
0: Ahir es va disputar un dels partits pendents de la primera jornada a la primera divisió de futbol. Amb aquest resultat, València 0, Betis 1.
1: En futbol internacional, l'exentrenador i exjugador del Barça, Xavi Hernández, l'han presentat com a nou seleccionador dels Països Baixos fins al 2030. En l'acte, des de la Federació Neerlandesa, han sorprès assegurant que Xavi era la tercera opció per al càrrec, després de Pep Guardiola i d'Arne Slot.
0: I Tadej Pogacar s'ha imposat en solitari a la quarta etapa de la Vuelta Ciclista a Espanya, de 104 quilòmetres de muntanya amb sortida i arribada a Andorra la Vella. A la general, Pogacar, avantatge ara de 3 minuts i 21 segons al segon classificat, el també eslové Primoz Roglic.
2: Fins aquí les notícies. El matí de Catalunya Ràdio, amb Frederic Vincent.
3: A l'estiu prenem el botó de pausa. Tenim més temps lliure i també més temps per informar-nos i analitzar què passa al nostre voltant. Més temps per aprendre coses i per descobrir noves maneres d'entendre el món. A l'estiu canviem el nostre punt de vista, però no del tot, perquè a Catalunya Ràdio continuem amb les mateixes ganes d'explicar-t'ho tot.
2: De 7 a 12, el matí de Catalunya Ràdio, amb Frederic Vincent.
3: Passi el que passi, nosaltres hi som per explicar-t'ho.
4: Hola a tothom, sóc Carles Porta.
2: Aquest estiu, Crims. A Catalunya Ràdio. Posem llum a la foscor.
5: Per què es mata? Perquè existeix la maldat.
6: Perquè existeix l'egoisme.
2: La realitat i la mort no entenen de sensibilitats.
7: Perquè no controlem a vegades les emocions.
2: De dilluns a divendres, a les 9 del vespre, Crims. A Catalunya Ràdio. Amb Carles Porta.
4: Comencem.
8: Com més calor fa,
9: més fresca et fem la tarda.
8: Les millors tardes d'estiu
9: són les que es passen en bona companyia.
2: La tarda de Catalunya Ràdio.
8: Tu, deixa't sorprendre.
2: De 4 a 7, amb Roger Carandell i Marta Delcor.
9: A l'estiu, les tardes són per gaudir.
2: Informar. Cada notícia és una finestra per connectar amb el que passa. Però avui no n'hi ha prou amb saber-ho. Cal explicar-ho. Explicar. Només explicant-nos bé, adaptant-nos als nous temps, podem ajudar-te a entendre millor el món. Entendre.
10: Entendre és obrir els ulls.
11: Obrir la ment.
10: Obrir la ment.
12: Obrir la ment.
2: Neix un nou univers informatiu. 3CAT Info. Informar, explicar, entendre.

0: Què? Què s'ha de fer avui?
1: Re de bo.
0: Avui ens visita la presentadora i arquitecta Núria Moliner.
2: Què dius ara?
0: Collons, això, que avui ve la Núria Moliner.
2: Quants anys fa que coneixem en Peyu?
0: Home, jo què sé, ho haig de saber, això, ara.
2: Tu saps que jo vaig veure la casa d'en Peyu gràcies a ella?
0: M'estàs dient que no hem anat mai a casa d'en Peyu?
2: Ara, jo no.
0: I has anat mai a una cidreria?
2: A una cidreria? I tant, cada vegada que vaig al País Basc.
0: No, no, cidreria no. Cidreria, una botiga de ciris.
2: Hòstia, no sabia ni que existia.
0: Doncs la Núria va ensenyar la casa en Peyu i l'Àlex Vila avui et portarà a una cidreria. Llavors també fotrà allò del gos a passejar el gos, que a mi no m'agrada gens.
2: Sí. I què va fer l'Àlex a una cidreria?
0: Bueno, perquè és que vull dedicar-me un capítol al Siri.
2: Al Siri?
0: Al Siri.
2: O sigui, al Siri.
0: Collons, al Siri, que no em sents.
2: Hòstia, és ben bé que sabeu el que els agrada al jovent, eh?
0: Va, calla, arriba el jefe, va.
3: Déu vos guard.
4: I visca el Batlle!

0: La Renaixença.
1: Semblaria que els romans són els inventors del Siri.
2: Ei, Siri, quin temps farà avui?
3: Sisplau, sisplau. Què collons tan merda?
2: Bueno, perquè la noia aquesta del Siri, del telèfon es diu Siri. Ah. Ei, Siri, pon-me música.
4: Sí, però si li parles en català no et contesta, eh? Pas que t'entén.
3: Hòstia. En català o castellà?
2: No sé, com li dic. Jo li... No sé.
1: Ens podem centrar amb el Siri,
2: sisplau? Sí, pei, sí, perdona. Sí.
1: El Siri és un element que ha servit per il·luminar cases i esglésies durant molts segles. L'església se l'ha apropiat com a símbol espiritual.
3: El Siri Pasqual.
1: Correcte. Aquest és el que es consagra per Pasqua. Per això es diu Pasqual. Si voleu saber la diferència entre un Siri normal i un Siri Pasqual...
2: No m'interessa gens, pei.
1: Doncs ho explicaré igual. El Siri Pasqual es consagra a la vigília del dissabte sant i ve a representar la llum de Crist ressuscitat. Uf. Saps, s'encén el Siri?
2: Sí.
1: Que carda molt bona olor el Siri, eh? Això sí o no?
4: Sí.
1: Això us agrada molt fort, l'olor?
2: Sí.
1: Jo no sóc molt creient, però m'agrada entrar a les esglésies a olorar. M'agrada... Sí. Bueno, un cop encès el Siri, s'hi fan unes marques.
3: Com, unes marques?
1: Unes marques, Xuri, unes marques.
3: Però allò cacaulat.
1: No, home, no, unes...
3: Escriu cacaulat en el Siri.
1: No, s'hi dibuixa una creu i llavors s'escriuen la lletra alfa i omega.
2: Però i per què es fa això?
1: Això és una manera de denominar a Déu. L'alfa i l'omega són la primera i l'última lletra de l'alfabet grec. Llavors Déu representa que ho és tot, des de la primera fins a l'última lletra. És com si en el nostre alfabet, per exemple, li diguessis a Déu AZ, saps?
2: AZ?
1: Per parlar de Déu.
2: AZ?
1: AZ.
2: O sigui, me cago amb AZ.
1: Exacte. Azeta.
3: Home, Azeta és ben petit.
1: És guapo, Azeta, de fet, eh? Com, és com un nom de superguerrer.
3: Sí.
1: Jo adoro el déu Azeta.
2: Sí, no... De què parlàvem, ara?
1: Del Siri.
2: No, estic perdent jo, eh?
1: Sí. El Siri Pasqual. S'encén el Siri, s'hi dibuixa una creu, s'hi foten les lletres aquestes, l'alfa i l'omega, i llavors la creu s'ha de posar un número a cada angle de la creu, saps? Fent l'any en què es fa el Siri.
3: Sí.
1: 1984, per exemple.
2: Fotent un programa complicat avui, eh, Peyu?
1: Sí, bueno, és cultura.
2: Escolta, és veritat que fem cultura.
1: I un cop fet això, el capellà diu...
5: Crist ahir i avui, principi i fi, alfa i omega, seu és el temps i l'eternitat, a ell la glòria i el poder, pels segles dels segles. Amén.
3: Molt bé. En acabat, encens un cigarro amb el Siri, la gent es despulla i balla.
1: No.
4: En quin cap,
1: no,
4: això?
1: No.
4: A veure, Juri, què et passa, tio?
1: No.
2: Que si la missa fos això, hi aniria molta gent,
1: eh? Sí, segurament. En fi, Carles Xuriguera, Fel Feixedes, Laia Gluck, Arnau Tordera, Mercè Martínez, benvinguts a La Renaixença.

0: Avui us vull parlar del Ball del Ciri.
1: Hòstia, quina cosa més feixuga que portem avui, eh?
2: Nois, donem una oportunitat a les nostres tradicions.
0: Exacte, home. Sí que és veritat que no és un ball molt animat, eh? Però, a veure,
2: no ajudes, no ajudes.
0: No, és que el defineixen com un ball de caràcter seriós i greu.
2: Carai.
0: Vull dir que, a veure,
2: ja es veu.
0: Molts focs artificials no hi haurà.
2: No.
0: És un ball tradicional que ballen 6 parelles.
2: Són 12 persones, això.
0: 12, sí, normalment sí. I són parelles que durant el ball solen portar un ciri a les mans. Fins aquí tot bé.
2: Sí.
3: Bueno, collons, per això es diu el ball del ciri.
2: Clar.
3: Si portessin un calamar a les mans, seria el ball del calamar.
4: No, en sèrio. Això que dius sembla que és una tonteria.
3: Sí.
4: I, no, collons, i ho és.
3: Sí.
0: Sí que ho és. Prou.
2: D'on és típic el ball del Ciri?
0: És típic de la Plana de Vic, de les Guilleries, del Moianès i sobretot de Castellterçol.
2: Ah.
0: I es balla de la següent manera.
2: Aviam.
0: Escoltem la música.
2: Vinga.
0: El ball simbolitza un canvi, un traspàs d'administrador de l'altar.
2: Ah.
0: Hi ha 3 parelles, que ja la van ballar l'any passat, i 3 parelles que seran noves.
2: Val.
0: I a mig ball, el que passa és que les parelles antigues entreguen el ciri, fan com un traspàs, no?, o un ram, a les parelles noves.
2: Com un testimoni. Ara sereu vosaltres els encarregats de l'altar.
0: I ja està. I fin de la cita. S'ha acabat el ball del ciri.
2: No és ballar reggaeton, així.
3: No.
0: És més elegant.
2: I poc sensual, per això.
0: Sí que ho és.
3: Poc sensual. El meu cunyat es va enamorar, bueno, va enamorar a la meva germana gràcies al ball del ciri.
2: Ah, sí?
4: O sigui, ballant.
0: Què va fer? No vull preguntar què va fer.
3: No, ballant no. El meu germà era voluntari de Protecció Civil.
2: Sí.
3: I la meva germana...
4: No, ja... El teu germà...
3: El meu cunyat...
4: Són com els Borbons a casa teva.
3: El meu cunyat...
2: Sí.
3: És que no tinc germana.
2: Vale.
3: Però el guia diu que dic germana.
2: És igual.
3: Sí. La meva germana volia creuar el poble.
2: Sí.
3: I el meu germà fotia de Protecció Civil. No, el meu cunyat.
2: Ja, anem a ordenar-ho.
0: Jo vull allò del ciri.
2: Anem a ordenar-ho.
0: Què va passar amb el ciri?
3: Fotia protecció. Dic, no, li va dir, no pot passar. Li va dir a la meva germana.
4: És de les històries d'amor maques que he sentit, eh?
0: La mare
4: que em va parir.
3: I com és que no pot passar? I el meu cunyat li diu, perquè fan el ball del ciri.
2: Ara. Arnau Tordera, avui boig conegut o savi per conèixer?
5: Boja coneguda. Ella mateixa es defineix com una arquitecta que no construeix. Ha preferit especialitzar-se en la divulgació de la cultura arquitectònica, de la seva investigació, el disseny i l'urbanisme amb perspectiva social i mediambiental.
2: Avui s'asseu a l'escó de la Renaixença, Núria Moliner.

0: Núria, què tal? Què has esmorzat avui?
1: Un te.
0: Un te.
1: Soc de menjar poc pel matí.
0: Ja se't veu. I per la tarda també.
1: A veure, prejudicis pocs. No, doncs tinc molt bon menjar, menjo moltíssim. Sempre amb la meva parella ens partim el plat a...
0: Ja no,
1: allò,
0: ja
1: sé que... meitat, i menjo exactament el mateix o més que ell.
0: Sí. Però no t'engreixes.
1: A veure, no ho sabem, això depèn de l'època, també faig esport, però en realitat suposo que sóc així, no sé.
0: T'agrada menjar per això, la gastronomia
1: també... M'encanta menjar, gaudeixo moltíssim, sóc molt hedonista.
0: De fet, he sentit alguna vegada que la poses una mica al mateix nivell que l'arquitectura, no? Gastronomia i arquitectura.
1: Sí, mira, doncs sí, és un bon exemple perquè jo crec que són disciplines que s'assemblen molt, perquè el menjar és una necessitat bàsica, la necessitem cada dia, forma part de la nostra vida cada dia, però també hi ha alguna cosa que ens pot emocionar o que pot transmetre un valor cultural...
0: Uns bons macarrons.
1: Sí, també forma part del nostre patrimoni, de la nostra història i cultura i tant.
2: Saps fer, tu?
0: Sí, que sé fer macarrons, però vull dir que jo he plorat a vegades menjant macarrons.
1: Veus?
3: Jo a vegades també. Sí.
1: Heu plorat per un edifici?
0: Això no m'ha passat encara.
3: Jo un que em va costar molt de pagar i vaig...
1: Casa teva, eh? Ostres, quina sort per
4: això. A mi em va
1: això.
4: Passar anar a Roma, quan a més feia escala, només estava 3-4 hores, i vaig aprofitar i dic, vaig a fer una volta per Roma, i vaig veure les ruïnes.
1: Uf.
4: Però plorar, de veritat.
0: Sí? O sigui,
4: em vaig emocionar, un estendal que no havia tingut mai.
1: Que guai que dius aquesta paraula, perquè és que em passa molt a mi això.
0: Sí, ara sí, em te l'expliqueu als actes.
3: Sí. I si no, quedeu després del programa vosaltres i tal.
1: Perfecte, ens hem entès.
0: No, què és un estendal?
1: Estendal és quan tens, et sents una mica aclaparada de veure tanta bellesa poètica. No saps ben bé com explicar-ho, però et quedes sense paraules, fins i tot et pots marejar, et pot emocionar.
4: Et pots emocionar.
3: Em va passar el primer dia que vaig conèixer.
0: Escolta'm.
4: És que és un monument, el Xuri.
0: És un estendal. Vas tenir un estendal.
3: Vaig estendal la roba, vaig dir. Vaig veure un Xuri. Sisplau, portareu.
0: Núria, tu has estudiat arquitectura.
1: Sí.
0: No t'hi has acabat dedicant? No tens a vegades una mica la sensació... A mi em passava una mica amb els professors de la universitat que m'explicaven coses i pensava, tu quan has treballat d'això, aviam?
1: He treballat d'arquitecte convencional.
0: Ha fet unes cometes per la gent que no ho veu.
1: Exacte. No, perquè penso que d'alguna forma sí que faig arquitectura. Tant de bo, vull construir cultura, no? És una altra manera de posar en valor aquesta disciplina. Em faria il·lusió que fos així, és el que intento. Però vaig arribar a treballar uns quants estudis d'arquitectura convencional, diguéssim, a construir, a dissenyar.
0: Ah, sí?
1: Sí.
0: I què has dissenyat d'aquella època? Hi ha alguna cosa que puguem destacar o no?
1: Prefereixo, o sigui, hi ha una mica de tot. He fet equipaments, he fet...
0: Un poliesportiu.
1: No, un poliesportiu no, un centre cultural.
0: Mira.
1: Però sí que és veritat que ja d'entrada veia molt clar que el que realment m'encantava era parlar, era comunicar, era fer cultura. I em vaig saltar una mica del vaixell ben ràpid, també perquè em vaig trobar una mica, vaig entrar en crisi, com jo, tantíssima altra gent de la meva generació, amb el món laboral, amb aquesta disciplina, l'arquitectura tal com es feia en aquell moment, que crec que no tenia com uns valors ètics moltes vegades perquè no podíem triar, no? El promotor o qui sigui decidia que l'edifici era com era, tu no podies decidir-ho.
0: Això ho farem amb la Dornoia, per més que hi posis...
1: Em sap greu, però amb aquest edifici no crearé més tindal. Aleshores, sí, hem intentat buscar altres maneres per guanyar-nos la vida, suposo.
0: I ja de petita tenies clar que et volies dedicar a això, no?
1: Volia ser arqueòloga.
0: Arqueòloga?
1: Sí.
0: Mira.
1: Sí, de fet, ostres, que fort. El meu primer estendal va ser amb 3 anys. M'ho ha explicat la meva família tota la vida, però jo crec que també tinc alguna reminiscència, algun record, perquè vaig anar a visitar unes runes romanes.
0: A Roma?
1: No, a Badalona, que és on soc jo, que allà hi ha molta runa.
0: Hòstia, tenia un estendal a Badalona...
1: No està malament.
3: Té mèrit.
0: És que t'emociones ràpid, també.
3: Té mèrit, eh?
1: Se'm va acabar ràpid l'estendal a Badalona, no m'ha passat més. No, però amb 3 anys em vaig emocionar en veure que la gent havia viscut allà, no? És com la noció de que havien existit altres persones abans que nosaltres, però vaig acabar dedicant-me a l'arquitectura del present, suposo, no la del passat.
0: I tens algun edifici preferit? Algun edifici que diguis, ostres, això és espectacular. això...
1: És tan difícil triar.
0: Ja, ja m'ho suposo, però...
1: M'agrada molt el racionalisme català.
0: Què és això?
1: Quan sabeu el moviment modern, que era aquesta arquitectura com molt racional, molt ben pensada, molt funcional, amb línies rectes, que intentaven com dir que no a l'ornament i que tot tingués un sentit, que venia molt de la Bauhaus.
0: Sí.
1: Doncs aquí es va aplicar a Catalunya amb un grup de gent que es deien Gatpack, sí, entre els quals, doncs, després amb un grup R també, hi havia gent com Josep Lluís Cert, que, per exemple, va fer la Fundació Joan Miró o el taller de l'artista Joan Miró a Palma, a Mallorca, que a mi em sembla, doncs, del millor, perquè és molt tradicional, és molt català, van entendre molt bé d'on veníem, aquesta cosa tan autòctona, tan nostra,
0: sí,
1: tan vernacular, que se'n diu aquesta arquitectura enorme.
3: Vernacular.
0: Sí. Vernacular.
3: Això és un programa ben parit.
1: Has vist, eh?
0: No, si n'aprendrem de coses avui.
2: No, o sigui, no estic entenguent res del que diu, i en canvi...
1: Home,
2: no, i en canvi em fas venir moltes ganes d'anar a veure aquests edificis que dius.
1: Sí.
2: És collonut,
1: home,
2: això.
1: Home, passió, o sigui, intento transmetre-la,
2: sí,
1: però
2: fas,
1: també m'agradaria que s'entengués.
2: No, sí, és més del meu ben cultura que no pas del que tu... No.
0: Ha de ser ben divertit ser alumne teu, perquè tu fas de professora, també.
1: Oh. Sí, fins fa uns dies estava a classe, sí.
0: I
1: a l'Escola d'Arquitectura Teoria.
0: Quin tipus de professora ets? Que ets d'aquestes tipus Merlí, superguai, o...
1: Li hauríem de preguntar als alumnes. No sé, és molt bonic perquè tant de bo puguis aportar alguna cosa, un altre punt de vista. Suposo que també sóc de les poques professores que no s'han dedicat a dissenyar i construir, i els hi mostro que et pots buscar altres camins, també. Però és que això passa en totes les disciplines,
0: sí,
1: perquè amb la precarietat que ens hem trobat, jo crec que la carrera és com un punt de partida, un creixement, un aprenentatge que tant de bo ens pugui servir per moltes altres coses.
0: Igual que t'he preguntat pel teu edifici preferit, hi ha algun edifici que tots venerem i que a nivell d'arquitectura diguis això perquè la gent no ho sap, però la Sagrada Família és un trunyo? Per posar un exemple, eh? No dic que sigui el cas.
1: No obriré aquest meló, si et sembla, no m'hi fiqui. No, sí que és veritat que jo he maleït força, o sigui, estic una mica en contra d'aquesta arquitectura d'arquitecte estrella, més com faraònica, però d'ara, diguéssim, yeah, no? Perquè és interessant, però alhora s'ha fet cada despropòsit.
0: Sí, sí, sí.
1: I com que era un dispendi, no es resolien, tampoc es donava resposta a unes necessitats com reals.
0: Calatrava, per exemple.
1: Calatrava és el millor exemple del que crec no s'hauria de fer. Em sap greu, és la veritat.
0: Mira que hi entenc poc d'arquitectura, però l'he encertat. Aquesta
2: l'he parat, ara peio, eh?
1: Sí que hi entens. I tu volies ser arquitecte interiorista.
0: No, a mi m'agrada molt l'interiorisme.
1: Veus?
0: Sí. Va venir a casa la Núria.
3: Sí, ho vam veure.
0: Aquest programa d'Entre quatre parets. No sé si t'ha passat fora del programa d'anar mai a casa d'algú i que...
3: Fàstic, allò.
0: Bueno, que et sorprengui la casa. No m'esperava que una persona com aquesta visqués en aquesta casa, no?
1: 100%, sí.
0: Sí?
1: És interessantíssim per això, no? Perquè crec que realment el lloc on vivim diu molt de qui som, és com un retrat, però potser un retrat que no t'esperaves, no? T'aproxima a una altra capa d'aquesta persona i veus que és molt subjectiu. O sigui, realment és molt subjectiu. T'he de dir per això que hi ha una cosa, jo no puc, no tinc un criteri o una veritat absoluta perquè no existeix sobre com hauria de ser una casa perquè a tu et faci feliç.
0: Clar.
1: Hi ha una sèrie de barems que sí que són objectius de com de confortable és, com de saludable, com d'eficient, i aquí podem entrar amb tot el detall. Però la resta, que és com més intangible, més atmosfèric, més de sensacions, és interessant perquè és més relatiu. El que sí que crec que és objectiu, i aquí obro tema important, és la llum, la il·luminació artificial. Jo
0: important.
1: Quan vaig pel carrer i veig una finestra o entro a casa d'algú i veig que la llum artificial de nit és blava...
0: Oi.
4: Ai, sí.
1: Home, no. O és freda...
0: No.
4: Ai, no.
1: És que no pots ser feliç així.
0: No, home, no, això és com... És
4: horrible.
0: És com...
3: Hòstia, de fluorescent, eh?
0: Sí.
1: Sí, bueno, depèn de la
4: freda.
1: Temperatura de color. Sí. Tu pots tenir un llum que és de LED, però de temperatura de color clar, molt freda.
2: A casa meva se'ns va trencar el fluorescent que hi ha de color d'aquests, sí, càlids al menjador, se'ns va trencar i ens van venir a posar un de nou i era llum blanca.
1: No.
2: Jo ara els dilluns, quan menjo patata i mongeta, sembla que es digui un geriàtric.
4: Que passa de ser una casa un hospital.
2: Sí. Vull dir, jo dic, no m'hi posi sal i ja m'enterreu. Saps? Tinc aquesta sensació.
4: Has
2: la llum...
4: pensat canviar el llum?
2: Sí, però és no, que sóc molt dròpol, saps? No...
0: És molt important la il·luminació, tens tota la raó. Què et sembla el local de la Renaixença?
1: Preciós, és el primer que t'he dit quan he entrat. Una passada. Molt bé. L'has dissenyat tu, eh?
0: Més o menys, sí. Ens van construir la gent de Pasqualín l'escenografia, però la idea bàsicament era bastant meva, sí. tinc un interiorista frustrat, noi. Què vols que...
1: Ja m'agrada.
0: Sí. Núria, on et podrem seguir veient? Seguiràs a TV3 amb nous projectes?
1: Ara tot just hem acabat de rodar la segona temporada d'Animals Arquitectes, que és la sèrie documental que vam estrenar ja fa un temps.
0: Ara està molt de moda a nivell mundial, això d'ensenyar cases, no?, una mica. Els programes d'arquitectura han començat a agafar pes.
1: Sí, jo vull pensar que sí, perquè l'arquitectura sempre hi és, sempre ens envolta i ens condiciona, i crec que feia falta parlar-ne més.
0: I allò dels bessons t'agrada o no? Els bessons que fan reformes?
1: No, per mi això també és bastant terrible, t'he de dir.
0: Ah, sí?
1: Sí, la part d'aquesta sensacionalista, també perquè el tipus de reformes que fan, a mi no m'agraden gens. Són fetes amb mals materials.
0: Bueno, i tenen molts cèntims tota la gent aquella.
1: I alhora es gasten molts diners,
0: no?
1: Exacte.
0: Solo podremos gastarnos $1.5 million. Collons, home.
1: Sí, i crec que una cosa molt bona que tenim aquí és que tenim una arquitectura tradicional meravellosa. Moltes vegades el que es va construir a principis del segle XX és millor que el que s'ha fet als 2000. I crec que, precisament, a mi m'interessen les reformes, no com les que fan ells, sinó aquelles que ho posen en valor, que fan una bona rehabilitació, que cuiden el passat, la tradició, i...
0: Que construïm menys i reformem més.
1: Exacte. Bueno, també és un tema de sostenibilitat, vull dir, això és una necessitat.
2: L'últim programa vaig veure aquest que dius, que va H Arquitectes, em sembla que es deia.
1: Molt bé!
2: Que és meravellós. Aquella gent, és meravellós allò que fan,
1: Jo voldria una d'aquestes cases.
2: Sí, també. Jo també, estava allà sentat a casa i ho dèiem, sí. Felicitats.
0: Com vas de català, Núria?
1: A veure,
0: anem a comprovar-ho.
5: Pots anar a dormir sense millorar el teu llemosí.
0: La paraula d'avui és trascamar. Trascamar. A, acció de treure les escames dels voltants de les brànquies dels peixos.
6: Si aquest lluç el vols fer al forn, Antònia, espera't que te l'haig de trascamar.
0: B, trascamar. Dissenyar una estratègia complexa, un pla maquiavèlic.
2: L'Esteve volia entrar a robar el banc de Sabadell i va trascamar un pla que ja es veia que no sortiria bé.
0: O, C, trascamar. Acció de moure les cames per caminar.
4: La Conxi es fot unes faldilles tan estretes que llavors, pobreta, no pot ni trascamar.
0: A, B o C?
4: Ara t'has quedat morta.
1: Que difícil. B.
0: La B, La de dissenyar una estratègia, trascamar alguna cosa,
1: M'he doncs... arriscat,
0: No! No! Trascamar és l'acció de caminar, moure les dues cames. Mira, anem a trascamar una estona, per aquí al passeig.
1: M'agrada.
0: President. A veure, ja deu saber com funciona a hores d'ara aquesta prova que fem a la Renaixença. Presidents de la Generalitat de Catalunya, comencem per l'actual, 133è.
1: Salvador Illa.
0: 132è.
1: Pere Aragonès.
0: 131è.
1: Quim Torra.
0: 130è.
1: Carles Puigdemont.
0: La gent s'ho estudia.
2: Sí,
4: estàs molt fort, hem de canviar.
2: Està dient la lliçó, Ho veus ben bé a la cara, que està dient la lliçó.
0: Si serveix perquè la gent s'ho estudia, ja em va bé.
1: Estava repassant abans d'entrar. És que jo estudia tota la vida, no puc fer el ridícul amb això.
0: 129.
1: Ara he perdut el fil.
6: No ho he fet.
1: Bona estratègia. Havíem dit l'últim Carles Puigdemont, per tant, ara Artur Mas.
0: Artur Mas, 128è.
1: Montilla,
0: 127è.
1: Montilla, després... Espera, eh? Ah, sí, Pasqual Maragall.
0: 126è.
1: Jordi Pujol.
0: 125è.
1: Terradellas.
0: 124è.
1: Irla.
0: 123è.
1: Lluís Companys.
0: 122è.
1: Francesc Macià.
0: 121è.
1: Ja està.
0: Núria Moliner, moltes gràcies per acompanyar-nos avui a la Renaixença.
5: Si vols venir de públic a la Renaixença, entra al corral.cat i omple el formulari. Sentiràs l'olor de birranci en directe.
6: Avui no parlàvem del Siri.
2: Encara de rato que no s'ha dit res del Siri.
0: Bueno, un moment, ara hi anem. Àlex, què tal?
7: Què tal? Bé, aquí estic.
0: Molt bé. Què ens has preparat avui?
7: Avui, mira, com que l'objecte de la setmana era el Siri, vaig a Montserrat, vale? Probablement el lloc de Catalunya on es consumeixin més Siris, no?
0: Segurament, sí.
7: Aleshores, el reportatge a Montserrat no va sortir del tot bé.
0: Què ha passat?
7: O sigui, tot anava genial fins que vaig enviar el mail per demanar permís. i vaig rebre aquesta resposta. No és política de la casa que els treballadors i o els voluntaris comentin ni facin declaracions sobre Montserrat. Tampoc forma part de la comunitat benedictina participar en programes dedicats a l'humor.
0: Vaja.
7: Vaja.
6: Ai. Poc humor. Poc humor els benedictins.
8: Però aquesta gent no deia que rebia tothom.
7: Sí. No, mentre alguns rebutgem la idea de que existeixi un estat il·legítim com el d'Israel, cometent un genocidi, no?, contra el poble palestí...
0: Com?
7: Com? Gratuït. Menses, perdoneu, menses.
0: No, he pensat, ara no sé exactament com t'ho estan colant, això.
2: Has entrat fort.
7: Hi ha gent que rebutja la idea dels programes d'humor, no? Bueno, menses, una mica.
0: No passa res.
7: Com un siri, com un siri.
0: Una abraçada.
7: Perquè tenim aquí la... Tenim la Moreneta.
0: Sí.
7: I tu no li fas gràcia, la Moreneta, Peyu. A tu fa molta gràcia, te l'has col·locat aquí, però tu no li fas gràcia.
0: Clar, llavors, segons la política de Montserrat, tenir una Moreneta en un programa d'humor...
7: No forma part de la comunitat benedictina, però nosaltres sí que volem formar part de la comunitat.
0: Nosaltres volem ser-hi, volem sentir-nos de Montserrat.
6: Ja parlarem l'abat.
0: Sí. Vale, gràcies.
7: Aleshores, Déu em va tancar la porta, però jo vaig obrir una finestra.
3: Molt fort.
2: Què has esmorzat, Àlex?
7: Avui un cafè i res més.
0: Molt bé.
7: I he anat a una cereria.
0: Una cereria?
7: Sí.
0: Que això és una botiga que fan coses de cera.
7: Sí, exacte. No cal ser ben
0: on, a on has anat?
7: A Barcelona. He anat a la cereria Sobirà, que és una de les més antigues de tota Catalunya.
0: Carai.
7: Va ser fundada l'any 1761.
2: Carai.
7: I allà em va rebre la Pilar. Això està a Ciutat Vella, molt a prop de la Catedral de Barcelona. Aleshores, la Pilar és l'actual propietària, i del primer que vam parlar és sobre la diferència entre els ciris i les espelmes. Escolteu.
9: L'espelma és la feta amb motlle, o sigui, tu fons la cera, la poses dins un motlle i quan es refreda la treus i t'agafa la forma que tenia aquell motlle. Va. I el siringami està fet amb una altra tècnica, que és la tècnica d'immersió. Tu tens un perol de cera i aleshores tens un noc, que és com un cercle on hi ha uns petits ganxos i allà s'hi posa el ble, que el ble és el fil de cotó que va dins del siri. Llavors aquests blens, penjats en aquest noc, es van sucant i a mesura que els vas donant noves capes de cera, és escalfor i fred. Els vas engruixint.
0: Uh-huh. Sí, o sigui, la botiga és del 1700 i el català també, que
7: ha dit.
0: Bled, noc...
7: Clar, perquè és un ofici antic. Sí,
0: clar, sí.
7: No. I una cosa que em va fer gràcia és que el motlle de l'espelma pot tenir qualsevol tipus de forma. Allà tenien espelmes en formes de formatge...
0: Sí,
7: en formes de tassa de cafè...
2: Però això és molt perillós, eh?
7: Clar, perquè te'n pots menjar...
2: Arriba un nen petit a casa i et cara queixalada allà al siri.
0: Cuidado.
7: I un tap.
0: Cuidado.
7: Sí. I també vam estar parlant sobre els tipus de siri que hi ha. O sigui, bueno, més que parlar, el que va passar és que la Pilar em va explicar que l'ús dels siris generalment és litúrgic i que n'hi ha de molts tipus. Per això volia anar allà a Montserrat, però...
0: Clar.
7: I que si haguéssim de fer una classificació així més general, doncs classificaríem els siris segons l'ús que li donem. Vale, aleshores, això ho explico jo perquè no era molt dinàmic l'àudio. Vale. Aleshores, tenim els siris de devoció, que són per fer pregàries. Per exemple, tu, si vols demanar que baixin el preu de lloguer o que, jo què sé, que regulin la jornada laboral...
0: O allò teu de Palestina...
7: Ah, exacte. Sí. Tu te'n sents un siri d'aquests, de devoció, i comences a fer pregàries. I aleshores ve Vox, PP i Junts i t'escupen a la cara directament, no? I, bueno, tu segueixes fent pregàries perquè, d'alguna manera, ja t'havien escupit a la cara amb les mesures. Bueno, és igual. Després tenim el siri doblació, que seria més... Per
0: com és aquest? Com és el?
7: Doblació.
0: L'altre era?
7: Tenim el primer que he dit.
0: De devoció
7: per les pregàries, vale? Que és com més finet.
0: I l'altre?
7: Aleshores tenim el doblació, que seria per les ofrenes. Per exemple, els teus pares et deixen el cotxe o et fan fora de la feina, no saps com comunicar això, aleshores... Te'n sents un siri doblació i dius, família, us vinc a oferir un disgust. Aleshores...
0: Si el Barça guanya la Lliga, per exemple, i ets molt culer, pots encendre un siri doblació.
7: Doblació, exacte, i oferir.
4: Però aquests són els que últimament a les esglésies s'encén un LED?
0: Oh, això és terrible.
7: No,
4: això és horrorós.
0: És horrorós.
7: Això també li vaig preguntar.
4: Ah, perdó.
7: Sí. No, està bé, perquè m'estava enredant ja.
0: No, m'ha semblat molt ordenada la secció avui.
2: Sí, és molt correcte. Dels tipus de siri estem?
7: No, falta un. El siri Pasqual.
0: El Pasqual, sí, el que hem dit.
2: Aquest és el que hem dit.
7: Exacte, està a les esglésies i que es fan servir per encendre siris. Bueno, això, que dura 12 mesos.
0: Sí.
7: Que van posar un quan van començar les obres del Camp Nou, però aquest ja s'ha apagat.
0: I els dels leds que deia
7: això,
0: la Mercè?
7: A banda d'això, li vaig preguntar a la Pilar que quina era la seva opinió sobre aquests ciris de led, i això és el que opina la Pilar.
9: Les espelmes elèctriques no són espelmes, són làmpades.
7: Clar.
9: I nosaltres venem espelmes i no venem làmpades.
7: Sí, senyor.
9: Ja està resposta.
7: I... Clar, perquè li vaig dir, tu tens aquí, i em va dir no.
4: És que trobo que si vas a l'església i encens un led d'aquest, és com que Déu se n'ha de riure, no? Una mica.
7: Clar, clar.
4: És com de... Què vens aquí?
2: Bueno, i que el capellà pensa, collons, la factura pujarà. És que
4: sí. La llum... Ah, però pagues, eh?
2: Sí, però el de la llum, no?
0: Ara ja pots fer... Vaig anar a Núria no fa gaire.
7: Sí.
0: I ja pots encendre una espelma pagant amb targeta, ja. Oh, ja de tard.
4: No, no anem bé, no anem bé.
8: Els ciris de Montserrat ja fa anys que es paguen amb targeta.
0: Ah, sí?
8: I tant, i tant.
2: Ara el que podràs fer seran bízums. Ensenyeu-me una espelma. Ensenyeu-me una espelma, et faig un bízum. I si des de casa podràs encendre...
4: Jo trobo que no ha d'anar bé, això.
0: No.
2: Bueno, l'altre vols dir que anava molt bé, també.
4: Bueno, no sé.
2: No.
4: Però almenys feia bona olor. Feia bona olor, saps què et vull dir? Que ara això ni això.
0: Tens alguna cosa més, Àlex?
7: Sí, li vaig preguntar també a la Pilar l'opinió sobre això que fan a les esglésies de posar ciris, que són làmpades, i això és el que em va dir.
10: Què opines sobre aquestes esglésies que tenen com tot de làmpades i una, i pots anar a posar una moneda i aleshores s'encén la làmpada?
9: Doncs opino el mateix que t'he dit ara, que això no és encendre una espelma, és encendre una bombeta i pagar una part petita del rebut de la llum al mossèn.
6: Fixa't, és que jo volia dir abans, ell diu làmpara i ella diu làmpada.
0: Sí.
6: Em fot una ràbia amb això.
0: Làmpada
2: no
0: t'agrada?
2: No m'agrada gens a mi làmpada.
7: Làmpada.
2: Saps? Damunt que et mel. Volta de làmpada. Fa la sensació de que té un defecte a la parla.
0: Sí que és
2: a mi em passa, però...
0: Sí, no.
2: Tothom té el que vulgui, eh?
0: Ho comparteixo. Àlex, molt bona feina. Gràcies per il·lustrar-nos.
7: A vosaltres.
0: Escolta, que ha estat a punt d'anar a Montserrat, eh?
7: Sí.
0: És el que ha estat més a prop.
7: Hem enviat un correu electrònic, eh?
2: Per què no t'ho marques com a repte?
7: No, jo des d'aquí, si m'escolta algú de Montserrat...
6: Segur que sí.
7: El que faig,
0: abans d'acabar aquesta temporada...
7: Ja hi dic...
0: abans d'acabar aquesta temporada, has d'anar a Montserrat,
2: sí.
0: Àlex.
7: Perfecte.
0: Tu vens aquí un cop a la setmana i marxes. Què fas la resta de la setmana?
2: Sí, t'ho he pensat.
0: Per què no et quedes aquí?
7: Que em truqueu aquí perquè vingui.
0: Podries quedar-te aquí i seure aquí.
7: Què vols dir? Què digui?
0: Clar.
7: Amb la meva pròpia cadira i tot.
0: Que pots tenir una cadira, sí.
7: Ah.
0: Seus aquí al costat de la Mercè. Queda't avui, queda't.
7: Sí, anem
0: quedant. I demà prova't de quedar, també.
7: Ah, també?
0: Sí, home, sí.
7: M'ho pagareu, també?
6: Això sí que està bé, aquí, eh?
0: Sí.
7: Cobraré, també?
0: Cobraràs el mateix.
7: Ah, vale.
0: Àlex Vila, fort aplaudiment.

0: Què està sonant, Arnau?
1: Sona Lay Down Candles in the Rain, de la cantautora novaiorquesa Melanie Safka. L'any 69 la cantant va actuar al mític festival de Woodstock, que aquí coneixem prou
0: bé. Vam passejar-hi un gos.
1: Plovisquejava i tot estava ple de fang. El públic, en comptes de marxar, es va quedar a escoltar-la i va començar a encendre mistos, encenedors i ciris que algú havia repartit. Aquella imatge, milers de petites flames davant seu, alçant-se sobre la pluja, la va inspirar per compondre aquesta cançó, que va acabar convertint-se en tot un himne del moviment pacifista contra la guerra del Vietnam.
0: Escoltem, doncs, la Melanie Safka i tornem de seguida amb una història per passejar el gos.

Vols que el teu gos sigui el protagonista d'una de les nostres històries? Entra al corral.cat i omple el formulari. Potser passejarem el teu millor amic per la setmana tràgica.

0: El gos que passegem avui es diu Juna. És la gossa de la Mariona Estruc, que és de Sabadell.
1: Sí.
0: Mireu la Juna, que bonica.
1: Aviam, la Juna.
0: Mireu-la, mireu-la.
1: Oh, oita, que maca.
0: Oh, preciosa.
1: Oh, quins la colors, Juna és colors de... molt definits, eh? No? Sí. És com...
2: Semblen dos gossos diferents.
0: És propi de la raça.
2: És un cabeçut, no, el que li han posat?
0: És propi de la raça de la Juna, que és un brac, de, un brac alemany, fixa. Que de vegades són de color marró, de vegades són...
2: Què és? Un brac alemany?
1: Un brac alemany.
0: Un brac alemany.
2: Jo em sembla que us els inventeu, tanta raça.
3: No.
2: Un brac alemany.
1: Brac alemany.
2: Ja està. Ja
0: és una gossa de pèl curt i és caçadora de mena.
1: Sí.
0: Passejar-la, a veure, serà molt divertit, eh? Perquè és molt activa i juganera i com bona caçadora està obsessionada en atrapar coloms i també li agrada perseguir pilotes i banyar-se al riu.
1: Lo dels gossos, lo que els agrada als gossos.
0: Sí. Dels gossos sí. Actius.
2: Costaria raó si que li agradés llegir sí. I, sí. I tocar el violí. I tocar el violí, dius, hòstia.
0: Però amb la Juna haurem d'estar molt atents perquè la tia és molt punyetera, eh? Ai, un dia la Mariona, que estava fent... La Mariona, la mestressa.
2: Sí, sí, la mestressa, de Sabadell. Bueno,
1: doncs, no Mariona Estruc, de Sabadell.
0: La Mariona Estruc sí. Estava fent cua a la carnisseria, es va despistar un moment i la Juna va aprofitar de posar-se per posar-se darrere el taulell sí. I es va menjar quatre bistecs.
2: Hòstia, a veure, no...
0: Amb plàstic i tot, eh?
2: No porteu els gossos a les carnisseries, hòstia, no els hi porteu.
0: No, ja, ja.
2: Esplau.
4: En aquest programa gaudirem d'un passeig tranquil. Situem-nos als Estats Units dels anys 80, a la bonica ciutat de Cleveland, a l'estat d'Ohio. Avui és un dia de celebració. La ciutat està a punt d'entrar al llibre Guinness dels rècords.
1: Avui passegem el gos pel Balloon Fest del 86. Hem de fer silenci i procurar que la Juna faci una mica de bondat perquè comencem el passeig en una roda de premsa. El responsable del Balloon Art, que és l'empresa que coordina l'esdeveniment del Balloon Fest, està contestant les preguntes de la premsa. Resulta que l'empresa Balloon Art ha sigut contractada per publicitar la ciutat de Cleveland. El principal reclam de la campanya serà el llançament de milers i milers de globus d'heli des del centre de la ciutat.
2: Bé.
1: Aquelles coses que...
0: Bé.
1: Una mica allò de Badalona. Vamos a poner el árbol de Navidad.
2: Más alto. S'ha de dir en castellà, eh, Badalona?
5: Pot bueno, ser que hagis fet...
1: He fet el de Vigo.
5: Ah, per això. Has parlat de Badalona, has fet el de Vigo, eh? Per això dic...
1: Sí.
5: No sé com està la política, però crec que ho has barrejat.
1: És que aquell senyor de Vigo m'agrada molt.
5: Sí.
6: Vamos a hacer un árbol de 40 metros.
1: Deixaran anar tots els globus al mateix moment per crear un efecte visual únic. Milers de globus de colors volant a través dels gratacels fins a l'infinit. Els organitzadors són ambiciosos i volen aconseguir el rècord Guinness. Actualment el rècord, heu de saber que el té l'empresa Disney, que va aconseguir llançar 1 milió de globus d'heli al mateix temps.
2: Ja són globus.
1: Ja són globus, sí. Escoltem la roda de premsa, que el director del Balloon Art està donant els últims detalls.
7: Benvingudes i benvinguts a la presentació del Balloon Fest, una celebració que tornarà a posar la ciutat de Cleveland on es mereix.
2: Com parla, eh?
1: Sí.
7: No, sisplau, silenci a la sala. El Balloon Fest és un dia per tota la família, des dels més petits de la casa fins als més grans. Un dia per omplir la ciutat de colors i somriure.
6: Bravo!
7: Gràcies.
6: Era hora que
7: fessin
6: alguna cosa.
7: Gràcies.
6: Era hora.
7: Molt ben pensat. Gràcies. Calleu, sisplau.
2: Sí.
7: Avui serà un dia ple de joia, un dia per tota la família, des dels més petits de la casa fins als més grans. Un dia per omplir la ciutat de colors i... Hòstia, perdoneu.
0: Ja ho he dit.
7: No, això ho he llegit, sí. Ah,
2: sí, ho semblava.
7: Sí.
2: Ah. Pensat, ha tingut un déjà vu.
7: Sí, no, m'he perdut. Qui m'ha escrit aquest discurs?
8: Senyor, aquí. Mira, a la pàgina següent, fixa-s'hi.
7: Sí. Ara, sí, ho he trobat. Gràcies, nano. Gràcies, nano, ja ho he trobat, sí. Avui, el cel de la ciutat de Cleveland, Cleveland, s'omplirà de globus i assolirà un nou rècord Guinness. A les dues del migdia deixarem d'anar 1,5 milió de globus d'heli. Serà un espectacle de color sense precedents.
1: L'esdeveniment té molt bona pinta. Però, com acostuma a passar, hi ha gent que hi veu certs inconvenients. Alguns ecologistes pensen que fer volar tots aquells globus pot desencadenar una catàstrofe ambiental.
0: Sí, aquí, una pregunta. Aquí,
7: aquí.
0: Mercè Martínez, en directe per Cleveland News.
7: Sí.
0: Què passarà amb tots aquests globus quan la festa s'hagi acabat? Qui s'encarregarà de la neteja?
7: Sí, val. Aquest és un detall que encara hem d'ultimar. Com hem dit que anava, això, noi?
8: Això, quan els glòbuls arribin a certa altura, sí? Explotaran.
0: Explotaran.
7: Això. Ja, sí. La contesto, eh? Quan sí. Els glòbuls arribin a certa altura, explotaran. Vull dir, això ja ho teníem tot calculat.
3: Però, perdoneu, encara que explotin, quedaran restes de plàstic per tot arreu.
7: Què diu? Com? Què dius? Com,
3: que si els globus exploten, quedarà plàstic per tota la ciutat.
7: A veure, noia, no et precipitis. Parlem-ne. Aquest és un tema que encara no sé com ho hem solucionat, això. No tinc els detalls. Ja,
8: senyor, sí. Ha de dir que quan els globus arribin a una certa sí, altura, sí. Explotaran i quedaran desfets.
7: Collons, explico tu, que ho fas més bé. Explico tu. Ara aquest xicot us ho explica tot, eh? Costa tot.
8: Sí. Responent a la pregunta de la senyoreta, quan els globus arribin a una certa altura, doncs explotaran i quedaran desfets. Això vol dir que no en quedarà cap rastre. Després de l'esdeveniment, us garantim que no caldrà recollir ni un sol plàstic.
9: Bravo!
10: Molt bé! Assessor,
7: bravo, noi. Bravo, eh? Vull dir, felicito. Ja veieu quin equip tan collonut que tinc, eh? A veure, no hi ha més preguntes? Doncs donem per acabada la roda de premsa. Us esperem avui a tots al gran llançament.
1: Insisteixo que l'esdeveniment fa molt bona pinta. La ciutat de Cleveland s'engalana per l'ocasió. Des de primera hora del matí, els voluntaris han estat inflant els globus amb bombones d'heli i els han deixat anar fins a una xarxa gegant que està col·locada entre dos edificis. L'ambient és de festa i la Juna, la nostra gossa, està una mica esverada veient tots aquests globus pujant cap al cel. L'hem de lligar curt, que ja sabeu que és una gossa que li agrada caçar. La Juna està atenta a qualsevol globus que s'enfila a veure si el pot enganxar. L'empresa organitzadora fa 6 mesos que prepara l'esdeveniment. Això també, un cop has decidit que s'inflaran globus, si, no sé què, 8 hores al dia, 6 mesos, a mi... No sé. Poder ser, que hi ha feina, però...
0: Potser es lliguen a mà. Acabes amb els dits destrossats, eh?
1: Com heu pogut veure, ho tenen tot controlat. Llàstima que el temps no acompanyi gaire. Ahir a la nit va fer una tempesta de les fortes i tot està xop. I aquest matí uns núvols grisos amenacen de sabotejar l'acte.
7: Re, home, 4 gotes no ens aixafaran pas la festa, eh? Encara que el cel estigui gris, avui la ciutat s'omplirà de color. Serà un dia per omplir la ciutat de colors i somriures.
1: Arriba el moment esperat. Els veïns de Cleveland s'han concentrat sota l'enorme xarxa que està col·locada a 70 metres d'altura i que manté 1,5 milió de globus d'heli atrapats. Ara sí, arriba el compte enrere. Es retira la xarxa i els globus surten volant. La imatge és impressionant.
9: Oh! Oh!
0: Oi, tot el mateix que va fer l'avi.
2: Va sortir volant, l'avi?
1: L'alegria dura exactament 5 minuts. La meteorologia ens ha jugat una mala passada. Els globus han xocat amb un front d'aire fred i de seguida comencen a baixar. El que havia de ser un espectacle aeri s'ha convertit en un caos que ha col·lapsat els principals carrers de la ciutat. Encara que sigui inofensiu pels vianants, nosaltres hem d'estar més atents que mai de la Juna. Al veure tots aquells globus repartits per la ciutat s'ha tornat boja i els vol atrapar tots. Els globus s'han apoderat dels carrers i han afectat el trànsit de mala manera. Ho han col·lapsat tot i diversos cotxes han acabat xocant per culpa de la nula visibilitat.
6: Tu! Marta!
0: Què passa, que no tens ulls a la cara, tu, taxista dels collons? Mira com m'has deixat el cotxe.
11: Oh, perdoni, ho sento. He vist tots aquests globus que no sabia d'on baixaven i m'he posat nerviós i collons, he accelerat.
0: Qui se li ha pogut accelerar? Tros de soca!
11: Bueno, un respecte, senyora.
0: Mira com m'has deixat el cotxe.
11: Fot 30 anys que sóc taxista, miri la meva placa i amb tots aquests 30 anys no he tingut cap accident. Ni una.
1: Disculpi, és que...
11: Què vol?
1: És que hauria d'anar a tirar.
11: Ai, sí, perdona.
1: Que faig tard.
11: Ai, sí.
1: Faig tard a l'aeroport, sí. Si pot engegar el taxi.
11: Ja va, senyora.
0: No, ja va.
11: És que et porto tu client.
0: On va? No, molt bé, més
11: vaig
0: igual.
11: Vaig a l'aeroport.
0: No, que vostè no marxa d'aquí fins que fem els papers, eh?
11: Sí, ja en sap jo, senyora. Aquí. Els papers. Sí, però és que aquest senyor ha d'agafar l'avió, sap?
1: Sí, li agraeixo. Sap què passa?
11: Sí.
1: És que tinc una mica de pressa que...
0: És igual.
1: És que el meu vol surt d'aquí 20 minuts.
11: Exacte.
1: Sap? El vol que hagi d'agafar aquest home no sortirà ni d'aquí 20 minuts ni d'aquí mitja hora, perquè els globus d'heli, a part d'envair tota la ciutat, també han arribat fins a l'aeroport.
2: Ole.
1: Els controladors aeris s'han vist obligats a suspendre tots els vols. Mentre els serveis d'emergència comencen a recollir globus amb excavadores, nosaltres agafem la Juna i caminem fins a l'extrem nord de la ciutat. La pobra gossa continua igual d'esverada. Globus que veu, globus que intenta atrapar. Cuidado amb això, eh?
11: No, collons, que no se'ns escanyi aquest gos, eh?
0: Ah, clar.
11: No, ara, com li expliquem a la mestressa, que el gos s'ha escanyat per culpa dels globus...
1: Sí. Ah. Bueno, i que si se'n passa l'heli, bordarà molt bé.
0: No, ens porten un brac i ens tornem un chihuahua.
1: Arribem fins al passeig. Heu de saber que Cleveland és una ciutat portuària. No té obertura al mar, però està just davant del llac Erie, un llac impressionant, dels més grans del nord dels Estats Units.
11: Tot és gran, allà.
1: És molt gran, Estats Units. Hasta la gent. Sí. Passejant pel moll amb la Juna, podem comprovar que l'aigua està plena de globus d'heli surant per tot arreu. Ara és quan venen els problemes de veritat. S'ha denunciat la desaparició de dos pescadors que la nit abans van sortir amb la seva barca. Han localitzat la barca, però els pescadors no són enlloc.
11: Però això també és culpa dels globus?
1: No. Els globus no hi han tingut res a veure.
11: No em mordeu l'història.
1: Segurament van tenir... Bueno, però s'ha d'explicar tot.
11: Ah, sí, van passar més coses també aquell dia.
1: Sí.
11: No tot és culpa dels globus,
1: No. De fet, els pescadors devien desaparèixer per culpa del temporal.
11: Anaven mamats.
1: I va... Quina imatge estem donant dels pescadors, sisplau.
11: Van mamats, sempre.
1: No. Els pescadors als Estats Units no mamen.
11: Aquells que mengen els Fisherman's Friends, sí. Allò?
1: Aquells.
11: Van mamats.
1: Home. Podem avançar. La nit abans hi va haver un temporal. Hi van desaparèixer dos pescadors. I ara se'ls ha de buscar, aquesta pobra gent. El problema és que els globus, que encara floten per l'aire, dificulten les tasques de rescat. Els tripulants de l'helicòpter estan rodejats de globus que encara volten per tot arreu.
9: Aquí, Basa. Helicòpter de rescat, em rebeu?
10: Aquí, helicòpter de rescat. Això és un desastre. Perdoni, eh? És que em fa gràcia.
9: Tranquil.
0: Hòstia, pobre que no li havien posat mai el filtre aquest, eh?
1: El controlador aeri està pensant... Van mamats.
10: Perdoni, sóc el pilot, eh?
1: Ah, perdoni.
10: És que hi ha globus per tot arreu.
9: És prioritari el rescat dels dos pescadors. Porten desapareguts des d'ahir a la nit.
10: Qui?
9: Els pescadors. Que van, aquests sí.
10: Ah, sí, negatiu. No sé per què dic negatiu.
1: Perquè no podràs fer el que et demanen.
10: Ah, val. No podem fer el que et demanen, eh? Tots els globus aquests, és molt perillós, eh? Vull dir, és que no podem volar amb aquestes condicions. Vola tu.
9: D'acord.
10: És molt fàcil des d'aquí a la torre controlar. Vés a volar.
9: Ah, vinga.
10: Vinga a volar la teva mare.
9: Torneu a la base abans que tinguem un accident.
10: Val, d'acord. Camió.
1: Després de fer tornar l'helicòpter a la base, surten un parell de llanxes de la policia a veure si poden trobar els pescadors desapareguts. Però hi ha tants globus sobre l'aigua que els policies s'han d'aturar cada 2 metres perquè confonen els globus amb cadàvers flotants. Allò és un globus o és un mort, allò? Allò què és, què?
0: I si enviem la Juna?
1: Home.
0: No? A ella li agrada nedar?
1: Estaria encantada de tirar-se a l'aigua, però és molt perillós. Ah. Hi ha tal quantitat de globus que un cop dins l'aigua és que no la podrem treure. Llavors
0: confondrem
1: la gossa amb el globus, llavors.
0: No, així no, res.
1: Finalment, al cap d'unes hores, troben els cossos sense vida dels pescadors. Sí, noi. No sabrem mai si sense el ditxós Ballon Fest i tot l'escampall de globus, els serveis de rescat els haurien trobat en vida. La jornada s'acaba i ara toca que els organitzadors facin balanç de com ha anat tot plegat.
11: Bueno,
0: ha anat bé. Estupendo.
11: Era perfecte, no?
0: La raça humana és una mica assaig-error, no? La caguem i ja no ho tornarem a fer més.
12: Hola, molt bona tarda.
3: Algú assumirà responsabilitats. El mínim que es pot fer és parlar clar i afrontar el problema.
12: A veure, noia, frena una mica també, eh? Acabo de dir bona tarda, eh?
3: Algú ha d'assumir responsabilitats, insisteixo.
12: Bueno, calma-te, noia, calma-te. A veure, com tots sabeu, la jornada d'avui no ha acabat d'anar del tot bé. Un dia que havia de ser per tota la família, des dels més petits de la casa fins als més grans, un dia per omplir la ciutat de colors i... Bueno, collons, que s'ha acabat descontrolant una mica.
0: Una mica. Un aeroport paralitzat durant hores, diversos accidents de trànsit i desapareguts que no s'han pogut rescatar per culpa dels globus.
12: A veure, que el pilot de l'helicòpter també hi té culpa aquí, eh?
0: Sí, és veritat.
12: És dels tios curts que he vist en aquesta...
0: I no ho era, però li ha tornat.
7: Vull dir que no...
0: Per no parlar de l'impacte ambiental que suposarà tots aquests plàstics a sobre el llac.
12: Bueno, el meu equip i jo assumim la part de la culpa que ens pertoca.
1: Ara.
12: Vull dir que això sí que... Heu de saber, estimades i estimats, que la primera mesura que he decidit ha sigut acomiadar el meu assessor.
13: Bravo!
12: Bravo! Gràcies. Gràcies.
1: El Balloon Fest del 86 va ser la mostra clara de com es pot complicar la tarda per culpa de quatre gotes i un milió i mig de globus d'heli. Un esdeveniment que en principi havia de deixar zero residus va acabar transformant-se en un desastre per la flora i la fauna del llac. Els equips de rescat van trigar setmanes a retirar tots els globus i tots els plàstics de l'aigua. Heu de pensar que es van trobar globus fins a 60 quilòmetres a la ruta. És llançar un globus a Vic i trobar-te'l a Barcelona.
2: I això ho proposaré a l'Ajuntament d'Arbúcies.
1: Això ho farà.
2: Això em sembla que
1: agradarà. Quan guanyeu la Lliga amb l'Arbúcies aquest any?
2: Millor i mig.
1: Per la seva banda, les famílies dels pescadors van acabar denunciant l'organització del Balloon Fest amb una demanda de 3 milions de dòlars.
11: I mig per pescador.
1: Ojo, Les dues parts van arribar a un acord secret i el judici no es va arribar a celebrar. Per cert, Cleveland sí que va aconseguir el rècord Guinness, però el van acabar retirant 2 anys després per culpa de la polèmica.
2: Millor.
0: I què se n'ha fet de la gossa?
1: La Juna!
0: La Juna.
1: La nostra gosseta.
0: Què?
1: La Braco Alemany. La Juna... està... perfectament! Ah!

0: Per part nostra, un passeig que havia de ser tranquil s'ha convertit en un malson, amb la Juna estirant la corretja intentant caçar tots els globus que es trobava pel camí. Realment ha sigut un mal lloc per anar amb un gos caçador. La Juna pot tornar a casa esgotada de tantes emocions. Pobre Juna.
1: Sí. Home, rebentada devia quedar. Hòstia.
0: Com un globo. Va. I fins aquí a la Renaixença ens trobareu, com sempre, al segle XIX. Que el senyor sigui amb vosaltres! Yeah.

Aquest és un dels podcasts de Catalunya Ràdio. Si en vols més, descobreix tot el nostre catàleg a l'app de 3Cat o a catradio.cat.

0: Una seixantena de dotacions dels bombers continuen treballant per apagar l'incendi que crema al Parc Natural de Collserola. El foc continua actiu en fase d'estabilització i ja ha calcinat almenys 35 hectàrees. S'han confinat els barris de Ciutat Meridiana i Torre Baró de Barcelona i també s'han desallotjat 35 veïns de la primera fila d'habitatges. Margarita Robles i Fernando Grande Marlaska s'emboliquen sobre les advertències del CNI per l'entrada massiva a Ceuta. La ministra de Defensa assegura que es va informar d'una convocatòria, però el titular d'Interior nega avisos d'un assalt tan multitudinari. El govern espanyol fa el primer pas per endurir la legislació migratòria d'acord amb la normativa europea. El govern ha defensat la decisió de no enviar cap alerta als mòbils per les pluges dels últims dies al Tarragonès i al Baix Camp. La portaveu Sílvia Paneque ho ha atribuït a criteris tècnics i s'ha compromès a revisar les actuacions per si cal introduir canvis de cara al futur. Els municipis del Camp de Tarragona i les Terres de l'Ebre comencen a avaluar els danys pel temporal que els va tornar a colpejar dilluns, principalment per les pedregades i les fortes ratxes de vent. Els alcaldes demanen al govern ajudes per poder sufragar-ne els danys. El Ministeri de l'Interior investiga si hi va haver un ús desproporcionat de la força en els cops de porra de la Policia Nacional contra un aficionat del Barça que portava estelades en la prèvia del partit contra l'Elx. A Catalunya, el govern ha condemnat l'actuació i assegura que no es poden prohibir estelades als camps de futbol. El president rus Vladimir Putin amenaça de confiscar empreses si considera que no han protegit prou bé les seves infraestructures dels drons ucraïnesos. Tot plegat mentre Kiev posa al centre dels seus atacs la segona gran empresa russa de comerç electrònic, Ozon. Mor als 80 anys la icona de la música country Dolly Parton. Autora d'èxits com Jolene i I Will Always Love You, va guanyar 11 premis Grammy i va triomfar també al cinema i la televisió. El president Donald Trump ha escrit a la seva xarxa social que baixarà la bandera americana a tots els Estats Units durant una setmana. Esports.
1: El porter internacional croat Dominic Livakovic ja és a Barcelona per fitxar pel Barça. Passarà la revisió mèdica aquest dimecres i arriba procedent del Fenerbahçe turc. En paral·lel, el club blaugrana valora si el cedeix a un altre equip. L'Espanyol està en negociacions avançades amb el Bayern de Múnich per fitxar l'extrem Brian Zaragoza, que arribaria cedit però amb una obligació de compra al final de la temporada. I Tadej Pogačar s'ha imposat en solitari a la quarta etapa a la Volta Ciclista a Espanya, de 104 quilòmetres de muntanya.

0: Parla Anna Alfonso.
1: Informa't a l'instant de tot el que passa a Catalunya i al món. Segueix-nos al WhatsApp i al Telegram de 3Cat Info.
0: Una seixantena de dotacions dels bombers continuen treballant per apagar l'incendi de Collserola, que ja ha arrasat 35 hectàrees. El foc està en vies d'estabilització i hi ha més de 15.000 veïns confinats dels barris de Torre Baró i Ciutat Meridiana de Barcelona. També s'han desallotjat 35 persones preventivament. Collserola, Cristian Roldán.
2: L'activitat al voltant del centre de comandament instal·lat a Collserola ha baixat respecte a les últimes hores. La humitat de la nit i la davallada de les ratxes de vent han donat una treva i els bombers ara treballen amb més marge. De fet, el cap de Servei d'Acció Territorial del Consorci del Parc de Collserola, Joan Vilamú, explicava que el vent ha provocat que aquest foc es descontrolés durant la tarda.
3: Avui el problema ha estat que quan ha arribat a dalt ha agafat una mica més de vegetació i hi havia una masia, Can Rius, que també s'ha hagut de protegir, i llavors doncs, ha agafat el vent, l'ha anat empenyent més, ha començat a fer salts en focus secundaris cap a la cara nord, que és molt més forestal, i és el que ha estat donant problemes des de mitja tarda.
2: Durant la nit, els esforços se centren en remullar els focus secundaris, localitzar punts calents i, sobretot, consolidar el perímetre de l'incendi. Si les condicions evolucionen favorablement, el foc es podria donar per estabilitzat durant el matí. Això sí, la nit serà clau. Sergi Bovés, el cap d'intervenció dels bombers de Barcelona.
4: El que hem de procurar és que no hi hagi un canvi de condicions a la nit a pitjor, que no hi hagi un canvi de vent i que ens descontroli els dos flancs, perquè no els tenim controlats encara. Estem treballant, estan a punt.
2: Mentrestant, es manté el confinament de les prop de 15.000 persones dels barris de Ciutat Meridiana i de Torre Baró de Barcelona. Precisament en aquest darrer barri s'ha evacuat una trentena de persones per precaució.
0: Al País Valencià, els bombers han aconseguit controlar l'incendi forestal de Sogorba, la comarca de l'Alt Palància. L'incendi, que va ser causat per un llamp fa gairebé una setmana, ha cremat 630 hectàrees del Parc Natural de la Serra Calderona. Encara el País Valencià, ara que fa un mes de l'incendi que va calcinar la Vall d'Uixó, calculen que els danys que ha causat superen els 40 milions d'euros. Les ajudes perquè es pugui superar aquesta situació i el municipi se'n pugui refer econòmicament no acaben d'arribar. A Eslida, Pepa Ferrer.
5: A Eslida, Huertana, dues de les poblacions més afectades per l'incendi de la Vall d'Uixó, l'agricultura ha quedat molt tocada. A banda de les muntanyes cremades, ara han de reactivar l'economia. Lucía Doñate és l'alcaldessa d'Eslida.
6: Fins els cultius que abans paraven el foc han sigut cremats. Aleshores, el problema que tenim ara és l'abandó de tot el camp.
5: Són poblacions que viuen pendents del foc, però temen no tenir prou paciència per suportar-ne tants.
6: El bosc mediterrani, i més el bosc de la Serra Espadà, està molt acostumbrat al foc. El foc torna a crear un altre tipus de vida i un altre tipus de paisatge. De quina manera o quina paciència tenim que tindre nosaltres per aquests canvis de paisatge?
5: A Begís, fa 4 anys, un incendi va cremar unes 20.000 hectàrees. Només s'ha recuperat un 5% de la muntanya, encara no s'ha repoblat i les ajudes promeses no han arribat. María José Madrid n'és l'alcaldessa.
7: Un millón de euros para arreglar planta embotelladora, el camino y tal y cual, y ese dinero, a pesar de estar en los presupuestos, jamás llegó a Begís. Todavía no se han acabado de retirar árboles caídos que habían.
5: Critiquen que després de tants incendis no s'aprèn i que caldria aplicar més mesures per evitar-ne la severitat.
0: Els ministres Margarita Robles i Fernando Grande Marlaska s'emboliquen en versions sobre l'entrada massiva de migrants a Ceuta i no aclareixen si l'haurien pogut evitar. La titular de Defensa admet que el CNI va informar d'un intent de passar la frontera nedant que es va acabar desbordant i el d'Interior assegura que no tenien informació que fes preveure la magnitud de l'allau de persones. Madrid, Dani Saindeaja.
8: Era la primera de les 8 compareixences dels ministres al Congrés per la crisi de Ceuta i Robles ha admès errors, però n'ha exculpat el CNI. La ministra ha explicat que els serveis d'intel·ligència van detectar un augment de les arribades per mar i que van alertar Interior el dia abans, però admet que l'efecte crida a les xarxes i l'absència de policies marroquins van desencadenar una allau de persones impossible de preveure i d'aturar. A la mateixa hora, i des de la Moncloa, Fernando Grande Marlaska s'ha agafat al fet que no hi havia cap informació que apuntés a una arribada tan massiva de migrants.
9: Nuestras fuerzas armadas, los servicios de inteligencia y obviamente el CNI realizaron la labor que competencialmente les era y es exigible.
10: No hay ningún informe de esas características con algo relativamente similar a lo que pasó.
8: I tot i evitar les acusacions directes contra el Marroc, Robles n'ha insinuat una responsabilitat per omissió.
9: No me corresponde a mí hablar del país vecino. El país vecino sabrá lo que ha hecho y lo que no ha hecho.
8: Això el dia que diversos ministres marroquins han tornat a reivindicar l'annexió de Ceuta i Melilla, Robles els ha replicat que les dues ciutats són espanyolíssimes.
0: Durant la compareixença de Margarita Robles al Congrés, l'oposició i els socis de la investidura han coincidit a criticar la gestió de la crisi de Ceuta que ha fet fins ara el govern espanyol. Retreuen a la Moncloa haver reaccionat tard i malament, sense coordinació i amb explicacions poc convincents. Sentim Esther Muñoz, del PP, Francesc Marc Álvaro, d'Esquerra, i Isidre Gavín, de Junts.
11: Ustedes no hicieron nada. Era evitable. Ya había ocurrido. Había precedentes. Tenían que estar preparados.
12: Diria que el president Sánchez no ho ha fet bé, ell personalment. Ha estat absent o no ha estat prou present?
13: La descoordinació entre unitats i organismes del propi govern, especialment greu entre defensa i interior. Infravalorar possibles amenaces híbrides com la utilització de la frontera.
0: Els socis de Sumar han descarregat la responsabilitat en el Marroc i en una pressió migratòria que, diuen, anirà en augment. I en plena crisi migratòria a Ceuta, el govern espanyol engega els tràmits per fer més restrictives les lleis d'estrangeria i d'asil. El Consell de Ministres ha aprovat dos avantprojectes per adaptar la legislació a la nova normativa europea. Els textos preveuen una fase de triatge per a persones que hagin travessat il·legalment la frontera de màxim 3 dies, que inclourà un reconeixement mèdic i un examen de vulnerabilitat. També contemplen la retenció en dependències policials de determinats immigrants fins que resolguin els seus expedients en un termini de 12 setmanes. Tot plegat enfocat a accelerar les expulsions de tothom a qui es denegui la protecció internacional. A l'espera dels redactats definitius, que el Congrés haurà d'avalar, i malgrat que el govern espanyol ho nega, juristes i ONGs sospiten que les reformes poden afeblir els drets dels immigrants. Sentim Quim Claveguera, de la Comissió d'Estrangeria del Col·legi de l'Advocacia de Barcelona, i Yolanda Nieves, advocada de SEAR Catalunya.
14: I llavors aquí és on hem de veure aquesta detenció en quines condicions es farà, no? Aquest està en instal·lacions policials, com es faran? De què estem parlant?
15: Hi ha terminis que s'acurten molt més, el qual va en detriment d'aquestes persones.
0: En paral·lel, l'executiu espanyol també ha tirat endavant el comandament únic per gestionar la crisi de Ceuta. En prioritat, insisteixen, per retornar tots els que van entrar a la ciutat autònoma a finals de juliol. El govern ha sortit al pas de les crítiques per no haver enviat alertes als mòbils en els últims episodis d'aiguats intensos que han afectat el sud del país. L'executiu ha al·legat que aquestes decisions es prenen de manera col·legiada i seguint criteris tècnics i d'utilitat. Ho ha dit aquest dimarts la consellera portaveu, Sílvia Paneque, després de la primera reunió del govern del curs. Paneque ha afegit que les previsions meteorològiques no apuntaven a un risc màxim de pluges torrencials. Amb tot, la portaveu ha assegurat que s'analitzaran les actuacions.
16: Revisió sempre de cada fenomen i serà, i si hi ha mesures de millora, es comunicaran, però els criteris pels quals s'envia un SALER, més enllà dels protocols, són tècnics, continuaran sent tècnics.
0: Alguns alcaldes de municipis afectats pel temporal d'ahir al Tarragonès i al Baix Camp van trobar a faltar l'enviament d'alertes. És el cas dels de Torredembarra i Cambrils. Raül García i Oliver Klein. Són declaracions a 3CAT Info.
17: Un cop, tot i que estigués ja desenvolupant-se aquesta tempesta, doncs un missatge potser hagués anat bé a la població, simplement per garantir que la gent no es mogués.
18: Si hi hagués una previsió més clara, un avís més nítid, doncs evidentment ens estalviaria i ens ajudaria molt en la nostra tasca.
0: En canvi, l'alcalde de Tarragona, el socialista Rubén Viñuales, deia al matí de Catalunya Ràdio que no es podia preveure la dimensió del fenomen i que seria cínic i injust demanar responsabilitats al govern. Pel que fa a l'oposició, els grups parlamentaris de Junts, els Comuns, el PP i Vox han demanat la compareixença de la consellera d'Interior, Núria Parlon, per explicar la gestió d'aquests darrers episodis de pluges. Els juntaires i els comuns també volen les explicacions de la directora de Protecció Civil, Marta Cassany. Els municipis del Camp de Tarragona i les Terres de l'Ebre afectats per la pedregada de dilluns avaluen els danys en propietats públiques i privades i alcaldes que demanaran al govern que gestioni ajudes per al territori. Tarragona, Ricard Buigas.
19: Les brigades municipals de l'Ajuntament tarragoní han treballat tot el dia per recuperar la normalitat en els punts claus de la ciutat. Parcs i alguns monuments patrimonials han estat tancats fins que els tècnics han determinat que eren segurs. Barris i urbanitzacions de Llevant amb molta massa forestal estaran dies per retirar els arbres, com els que van caure a casa de l'Anna Rosa, que viu a Montnars.
20: Mira, això d'aquí és la xemeneia que va volar del pi que va caure a dalt. Bé, en tenim dos, eh? Ha caigut un per cada cantó, un veí del lateral i un de darrere.
19: El barri de la Mora, que s'ha vist moltes vegades afectat per les tempestes, el vent va fer estralls, com explica el president de l'Associació de Veïns, Albert Franquès.
21: Hi ha molts arbres caiguts, l'aigua no va fer tant de mal com altres vegades, però el vent que acompanyava l'aigua sí que ens ha castigat fort.
19: La pedregada també va afectar greument poblacions de la Ribera d'Ebre com Móra d'Ebre. El seu alcalde, Rubén Viernés, ha dit que demanaran ajudes.
22: Demanarem aquesta previsió de que es pugui traure alguna línia especial, si alguna línia de zona catastròfica, etc.
19: Pel que fa al temporal de dissabte passat a Roda de Barà, al Tarragonès, les dues dones ferides per la caiguda d'un mur al port estan en estat crític. Són la mare i la filla de 18 anys. L'Ajuntament de Roda de Barà ha comunicat aquest dimarts que se'ls havia retirat el suport vital i que decretava dos dies de dol. Després ha hagut de rectificar perquè el Departament de Salut ha concretat que continuaven en estat crític.
1: El temps.
0: Sentim la previsió de Gemma Puig.
23: Els núvols han anat a augment i mantindrem aquest cel ennuvolat, força tapat durant aquest dimecres a bona part del matí, fins i tot amb alguna gota, amb algun ruixat irregular, més probable cap a punts de la Catalunya central, punts del prelitoral o Pirineu. Aquestes precipitacions aniran acompanyades de fang. Tenim aquesta entrada de pols sahariana, vent de sud, que es bufarà amb més intensitat cap a ponent, però també cap a les cotes altes del Pirineu i es mantindrà aquí amb cops de 80-90 km per hora durant bona part de la tarda. Amb temperatures que al matí no baixaran tant, tindrem un matí menys fresc i al migdia la temperatura sí que quedarà més baixa a la costa i al prelitoral. Els valors més alts demà cap a ponent o interior de l'Ebre entre els 33, potser algun valor arribant als 34 graus. A la tarda alguna nuvolada i pot haver alguna gota cap al Pirineu Occidental. I diumenge mantindrem els núvols a la costa, però les temperatures començaran a pujar altre cop una mica més.
1: Si vols saber l'estat del trànsit i del transport públic, segueix-nos a X, al perfil @3catinfoviari.
0: El Ministeri de l'Interior investiga si hi va haver un ús desproporcionat de la força en els cops de porra de la Policia Nacional contra un aficionat del Barça que portava una estelada en la prèvia del partit contra l'Elx. Preguntat aquest dimarts per la qüestió, el ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, ha admès la possibilitat que la policía se extralimités, tot i que ha evitat condemnar l'actuació policial.
24: Nosotros hemos hecho lo que procede ante unos hechos donde puede haber, digo que puede haber, un uso desproporcionado de la fuerza. Somos los más interesados y la propia Policía Nacional es la más interesada en la pulcritud y que su actuación, como ocurre siempre, sea proporcional.
0: El ministre de l'Interior ha obert la porta a donar explicacions al Congrés. Per la seva banda, els comuns han registrat a la cambra espanyola una bateria de preguntes demanant a Grande Marlaska si considera que l'actuació va ser adequada i proporcionada. Qui la va ordenar i sota quin criteri i per què no es requisen símbols preconstitucionals i d'exaltació del nazisme que apareixen en alguns estadis? Des de Catalunya, el govern ha condemnat l'actuació policial. L'executiu considera que cal investigar-la i que no es poden prohibir les estelades als camps de futbol. D'altra banda, l'entitat Acció Cassandra ha presentat una denúncia pels fets i l'Assemblea Nacional Catalana ha anunciat que hi respondrà amb el repartiment de 10.000 estelades a l'exterior del Camp Nou abans del partit entre el Barça i l'Atlètic de Bilbao de dijous.
1: 3Cat Info.
0: Rússia podrà confiscar empreses si considera que no han protegit prou bé les seves infraestructures dels drons ucraïnesos. Això mentre Kiev, després de deixar el límit de la fallida Wildberries, ara ha posat al centre dels seus atacs la segona gran empresa russa de comerç electrònic, Ozon. Moscou, Cristina Solias.
25: Des de dissabte, Ucraïna ha atacat almenys 6 magatzems d'Ozon, però els drons no són l'única amenaça que sobrevola els empresaris russos. En comptes de protegir-los, el Kremlin primer va exigir-los que compressin les seves pròpies defenses antiaèries i ara Putin ha firmat un decret que permet confiscar-los qualsevol actiu de refineries, magatzems o fàbriques si no garanteixen la protecció de les seves instal·lacions o si triguen massa a fer reparacions. El portaveu del Kremlin, Dmitri Peskov, nega que es tracti d'una nacionalització i llança les culpes als negocis.
2: Ens enfrontem a una clara amenaça d'atacs de drons contra infraestructures i instal·lacions crítiques per a la nostra economia. I sovint, els empresaris no prenen les mesures adequades per garantir la seguretat contra els drons.
25: El Kremlin vol pressionar així les companyies perquè restaurin els seus serveis de seguida. Per exemple, 9 de les 32 principals refineries de petroli han quedat inoperatives, però quin sentit té reparar-les si els drons les poden tornar a destruir al cap de pocs dies? Ara l'incentiu serà mantenir-ne la propietat.
0: El director de la CIA, John Ratcliffe, ha viatjat per sorpresa a Moscou aquest dimarts per reunir-se amb funcionaris russos, segons han informat diversos mitjans nord-americans. Ni Washington ni Moscou han confirmat la trobada. El motiu de la possible visita és a hores d'ara una incògnita, però sobre la taula hi ha diversos assumptes que involucren els dos països. Un són les negociacions estancades de pau entre Rússia i Ucraïna, impulsades pels Estats Units, i l'altre, la guerra amb l'Iran. Un tercer escenari són les negociacions per un possible alliberament de Charles Zimmerman, un veterà de l'exèrcit dels Estats Units, condemnat a 5 anys de presó a Rússia per tinença i tràfic il·legal d'armes. Aquesta seria la primera visita coneguda a la capital russa d'un cap de l'agència d'espionatge nord-americana des que el seu predecessor, William Burns, es va reunir amb Putin el novembre del 2021. 3 mesos després, Rússia va iniciar els atacs contra Ucraïna. I encara en plana internacional, la Xina adverteix als Estats Units que prendrà les mesures que calguin per preservar els seus interessos l'endemà que Washington anuncia sancions contra els països que facin negocis amb l'Iran. El gegant asiàtic és el principal soci comercial de la República Islàmica i el 90% de les exportacions de petroli iranià van al mercat xinès. En termes de volum, el petroli iranià no és fonamental per a l'abastiment de la Xina, però, en canvi, per a Teheran, els ingressos pel petroli que ven a Pequín són fonamentals. L'anunci de sancions nord-americanes contra els països que tenen vincles econòmics amb l'Iran es produeix quan falta un mes per la visita del president xinès Xi Jinping a Washington. En qualsevol cas, la guerra econòmica oberta pels Estats Units contra l'Iran es produeix mentre el mediador pakistanès entre els dos països hauria fet arribar un missatge sobre la Casa Blanca que vol reprendre les converses de pau amb Teheran. Això, segons assegura un alt càrrec iranià. D'altra banda, aquest dimarts, els caps de la diplomàcia de l'Iran i Oman s'han reunit per explorar l'obertura d'un corredor temporal per al trànsit naval a l'estret d'Hormuz i un pla per eliminar les mines marítimes que hi ha en aquesta zona.
1: 3CAT Info.
0: Ha mort la icona de la música country Dolly Parton als 80 anys. Venerada i respectada com a icona cultural als Estats Units, més enllà de la música, també va triomfar al cinema i la televisió. Marc Ruiz.
3: Va començar a tenir problemes de salut la tardor de l'any passat i això la va obligar a cancel·lar la sèrie de 6 concerts que havia de fer a Las Vegas. Parton va tenir el primer gran èxit el 1974 amb la cançó I Will Always Love You. Dècades després va versionar Whitney Houston. Aquesta és només una de les més de 3.000 cançons que va arribar a escriure i també una de les 25 que va col·locar en el número 1 de les llistes de country. Jolene, Jolene, Jolene, Jolene, I'm begging of you, please don't take my man. Jolene és una altra dels seus hits versionats per cantants, com la seva fillola Miley Cyrus o Beyoncé. Parton resumia així la seva carrera en la cerimònia d'introducció al Saló de la Fama el 2022.
4: Vaig començar a cantar quan tenia 10 anys, en una ràdio local i una televisió, i ho he estat fent tota la meva vida perquè m'encanta, i estic tan orgullosa que fins i tot molts de vosaltres heu cantat moltes de les meves cançons, i us ho agraeixo.
3: Working 9 to 5. més d'aconseguir 11 premis Grammy per la seva música, va treballar al cinema i la televisió, amb nominacions als Globus d'Or i als Oscars. I va ser una icona estètica nord-americana gràcies a la seva cabellera rossa, sovint amb crepats impossibles, el seu físic exuberant i l'estil de roba basat en la tradició country. Dolly Parton va ser també un exemple de dona feta a si mateixa. Nascut en una família extremadament pobra de Tennessee, va acabar reunint una fortuna com a compositor i empresària d'èxit. Això li va permetre dedicar part del seu patrimoni a causes socials. Mai no es va casar amb cap partit polític, tot i que va acabar reconeixent que havia estat una feminista per la via dels fets. El president nord-americà Donald Trump va anunciar a la seva xarxa social que baixarà la bandera americana a tots els Estats Units durant una setmana.

0: I abans dels esports, encara us expliquem que el biòleg Josep Canadell rebrà el Premi Ramon Margalef d'Ecologia 2026, que atorga a la Generalitat per la seva trajectòria en l'estudi del canvi climàtic. Les seves investigacions han contribuït a conèixer millor com està canviant el planeta i especialment la zona del Mediterrani. Concretament ha estudiat la dinàmica dels embornals naturals de carboni, les reserves globals de carboni i els processos que impulsen els ecosistemes i els intercanvis de carboni a la Terra. Tot plegat fonamental per entendre l'evolució del clima. El jurat també ha destacat la seva capacitat per coordinar equips de recerca d'arreu del món. Josep Canadell es va formar a l'Autònoma de Barcelona i actualment treballa entre Catalunya i Austràlia, on és investigador del Centre de Ciències del Clima de l'Organització de Recerca Científica i Industrial de la Commonwealth. El premi està dotat amb 80.000 euros.
1: Esports.
0: Amb David Ubach.
2: El porter internacional croat Dominik Livaković ja és a Barcelona des d'aquest dimarts per fitxar pel Barça. Livaković, de 31 anys, passarà la revisió mèdica aquest dimecres i arribarà procedent del Fenerbahçe turc. En paral·lel, el club blaugrana valora si el manté en plantilla per ser el suplent de Joan Garcia o bé si el cedeix a un altre equip. Livaković va formar part de la plantilla del Girona la temporada passada, però sense arribar a debutar. Mentrestant, l'equip de Hansi Flick prepara el partit de Lliga de dijous contra l'Atlètic Club de Bilbao al Camp Nou, pendent de la primera jornada. Rodri disposarà molt probablement dels seus primers minuts amb la samarreta blaugrana després d'iniciar aquest dilluns els entrenaments amb el grup. En canvi, Gavi es dubta per una contusió al genoll que l'obliga a entrenar-se al marge. I del femení blaugrana, destaquem que el clàssic de la Lliga contra el Real Madrid del 3 o 4 d'octubre es disputarà al Camp Nou. Del Barça passem a l'Espanyol.
1: 3CAT Info.
2: El club blanquiblau està en negociacions avançades amb el Bayern de Múnich per fitxar l'extrem Brian Zaragoza, que arribaria cedit, però amb una obligació de compra al final de la temporada. D'altra banda, el davanter de l'Espanyol, Pere Milla, s'ha mostrat optimista respecte de la visita del proper dissabte al camp de la Real Societat.
3: L'any passat vam estar a punt de guanyar allà, se'ns va escapar al final, així que bueno, aquest any toca guanyar.
2: Més futbol. Aquest dimarts s'ha disputat un partit més, pendent de la primera jornada a la primera divisió, el València 0, Betis 1. Aquest dimecres es disputarà el Madrid-Real Societat i en la prèvia el preparador blanc, Josep Mourinho, ha assegurat que voldria que la seva actual plantilla quedés intacta en el que queda de mercat de fitxatges, sense arribades ni sortides, per tant. I el portuguès també ha parlat de la seva personalitat en comparació amb la seva primera etapa a la banqueta del Madrid.
4: Desde hace años, no solamente ahora que he llegado aquí, me siento más tranquilo, más control de mis emociones. A lo mejor son los jugadores que me están también protegiendo y la gente que trabaja aquí que me están protegiendo de mi lado oscuro de personalidad.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
2: En futbol internacional, l'exentrenador i exjugador del Barça, Xavi Hernández, l'han presentat com a nou seleccionador dels Països Baixos.
5: Va ser un aprenentatge molt gran, va ser un màster quan vam estar a la nostra etapa a Camp Barça i nosaltres el que volem, el gran repte d'aquí és d'alguna manera impregnar els jugadors i a la federació d'aquesta filosofia nostra, que al final a Camp Barça ens vam nutrir moltíssim de la idea neerlandesa i el que volem és d'alguna manera tornar a això.
2: En l'acte, des de la Federació Neerlandesa, han sorprès admetent que Xavi era la tercera opció per al càrrec, després de Pep Guardiola, que era la primera, i d'Arne Slot, que era la segona. Xavi substitueix Ronald Koeman, que va dimitir després del Mundial. I a la Premier League anglesa, el brasiler Savinho, ex del Girona, l'han traspassat al Manchester City cap al Tottenham, per 87 milions d'euros, més 13 en variables. Dit això, obrim pàgina poliesportiva parlant de ciclisme.
1: L'actualitat esportiva a fons.
2: Pas de gegant de Tadej Pogačar de cara a assolir el triomf final a la Vuelta a Espanya. L'eslové de l'equip Emirates s'ha imposat en solitari a la quarta etapa, de 104 quilòmetres de muntanya amb sortida i arribada a Andorra la Vella, i ha refermat el seu lideratge a la general. Pogačar, atacat a 50 quilòmetres de l'arribada, ha marxat en solitari i ha avantatjat de 2 minuts i 39 segons als seus perseguidors més immediats, Mas, Roglic, Kuss, Only Gal i Vidar. Pogačar s'ha donat per satisfet, han acabat.
6: Qualsevol avantatge és més que suficient. És molt bo perquè ara puc estar més tranquil i confiat. Ara toca seguir treballant dia a dia, però segur que serà menys estressant.
2: A la general, Pogačar conserva el mallot vermell de líder, ara amb 3 minuts i 21 segons de marge respecte del segon, el també eslové Primoz Roglic, del Red Bull. Aquest dimecres, cinquena etapa, 173 quilòmetres en territori català, entre Falset i Roquetes. Del ciclisme al bàsquet.
1: 3CAT Info.
2: A la Lliga CB, el Girona ha anunciat el fitxatge de l'escorta dominica de 24 anys, Jaciel Pérez, que arriba de la Lliga de Puerto Rico. I a l'Open dels Estats Units de tenis, el barceloní Max Alcalá ha quedat eliminat a la fase prèvia, en caure en dos sets enfront de l'hongarès Zombor Piros, 2-6 i 1-6.
1: 3CAT Info. 3CAT Info. Són 2:15.

0: Principals titulars d'aquesta hora, una seixantena de dotacions dels bombers treballen per apagar l'incendi que crema al Parc Natural de Collserola. El foc continua actiu, però en fase d'estabilització i ja ha calcinat almenys 35 hectàrees. S'han confinat els barris de Ciutat Meridiana i Torre Baró de Barcelona. Margarita Robles i Fernando Grande Marlaska s'emboliquen sobre les advertències del CNI per l'entrada massiva a Ceuta. La ministra de Defensa assegura que es va informar d'una convocatòria, però el titular d'Interior nega avisos d'un assalt tan multitudinari. El govern defensa la decisió de no enviar cap alerta als mòbils per les pluges dels últims dies al Tarragonès i al Baix Camp. La consellera Paneque ho ha atribuït a criteris tècnics i s'ha compromès a revisar les actuacions. A partir d'ara també explicarem que el govern posarà sobre la taula nous incentius per als docents per tal de garantir que aquest curs es puguin fer les colònies amb normalitat arran de l'amenaça del col·lectiu si no s'arriba a acords estructurals. I parlarem del cineasta nord-americà Robert Eggers, que rebrà un dels premis honorífics del Festival de Cinema Fantàstic de Sitges.
1: Esports.
0: David Ubach, què destaquem?
2: Que el porter internacional croat Dominic Livakovic ja és a Barcelona per fitxar pel Barça. Passarà la revisió mèdica aquest dimecres i arriba procedent del Fenerbahçe turc. En paral·lel, el club blaugrana valora si el cedeix a un altre equip.
0: I al temps, aquest dimecres tindrem un matí més ennuvolat amb algun ruixat dispers que podria anar acompanyat de fang. Matí menys fresc i les màximes quedaran més baixes al litoral i al prelitoral. Els valors més alts seran de 33 o 34 graus. A la tarda, més estones de sol. Una seixantena de dotacions dels bombers continuen treballant per apagar l'incendi de Collserola, que ja ha arrasat 35 hectàrees. El foc està en vies d'estabilització i hi ha més de 15.000 veïns confinats dels barris de Torre Baró i Ciutat Meridiana. També s'han desallotjat 35 persones preventivament. Collserola, Cristian Roldán.
3: L'activitat al voltant del centre de comandament instal·lat a Collserola ha baixat respecte a les últimes hores. La humitat de la nit i la davallada de les ratxes de vent han donat una treva i els bombers ara treballen amb més marge. De fet, el cap de Servei d'Acció Territorial del Consorci del Parc de Collserola, Joan Vilamú, explicava que el vent ha provocat que aquest foc es descontrolés durant la tarda.
4: Avui el problema ha estat que quan ha arribat a dalt ha agafat una mica més de vegetació i hi havia una masia que en riu que també s'ha hagut de protegir i llavors doncs, ha agafat el vent, l'ha anat empenyent més, ha començat a fer salts en focus secundaris cap a la cara nord, que és molt més forestal i és el que ha estat donant problemes des de mitja tarda.
3: Durant la nit els esforços se centren en remullar els focus secundaris, localitzar punts calents i sobretot consolidar el perímetre de l'incendi. Si les condicions evolucionen favorablement, el foc es podria donar per estabilitzat durant el matí. Això sí, la nit serà clau. Sergi Bovés, el cap d'intervenció dels bombers de Barcelona.
5: El que hem de procurar és que no hi hagi un canvi de condicions a la nit a pitjor, que no hi hagi un canvi de vent i que ens descontroli els dos flancs, perquè no els tenim controlats encara. Estem treballant, estan a punt.
3: Mentrestant, es manté el confinament de les prop de 15.000 persones dels barris de Ciutat Meridiana i de Torre Baró de Barcelona. Precisament en aquest darrer barri s'ha evacuat una trentena de persones per precaució.
0: Els ministres Margarita Robles i Fernando Grande Marlaska s'emboliquen amb versions sobre l'entrada massiva de migrants a Ceuta i no aclareixen si l'haurien pogut evitar. La titular de Defensa admet que el CNI va informar d'un intent de passar la frontera nedant que es va acabar desbordant i el d'Interior assegura que no tenien informació que fes preveure la magnitud de l'allau de persones. Madrid, Dani Saindeaja.
6: Era la primera de les 8 compareixences dels ministres al Congrés per la crisi de Ceuta i Robles ha admès errors, però n'ha exculpat el CNI. La ministra ha explicat que els serveis d'intel·ligència van detectar un augment de les arribades per mar i que van alertar Interior el dia abans, però admet que l'efecte crida a les xarxes i l'absència de policies marroquins van desencadenar una allau de persones impossible de preveure i d'aturar. A la mateixa hora i des de la Moncloa, Fernando Grande Marlaska s'ha agafat al fet que no hi havia cap informació que apuntés a una arribada tan massiva de migrants.
7: Nuestras fuerzas armadas, los servicios de inteligencia y obviamente el CNI realizaron la labor que competencialmente les era y es exigible.
8: No hay ningún informe de esas características con algo relativamente similar a lo que pasó.
6: I tot i evitar les acusacions directes contra el Marroc, Robles n'ha insinuat una responsabilitat per omissió.
7: No me corresponde a mí hablar del país vecino. El país vecino sabrá lo que ha hecho y lo que no ha hecho.
6: Això el dia que diversos ministres marroquins han tornat a reivindicar l'annexió de Ceuta i Melilla, Robles els ha replicat que les dues ciutats són espanyolíssimes.
0: Durant la compareixença de Margarita Robles al Congrés, l'oposició i els socis de la investidura han coincidit a criticar la gestió de la crisi de Ceuta que ha fet fins ara el govern espanyol. Retreuen a la Moncloa haver reaccionat tard i malament, sense coordinació i amb explicacions poc convincents. Sentim Esther Muñoz, del PP, Francesc Marc Álvaro, d'Esquerra, i Isidre Gavín, de Junts.
1: Ustedes no hicieron nada. Era evitable. Ya había ocurrido. Había precedentes. Tenían que estar preparados.
9: Diria que el president Sánchez no ho ha fet bé, ell personalment. Ha estat absent o no ha estat prou present?
10: La descoordinació entre unitats i organismes del propi govern, especialment greu entre defensa i interior. Infravalorar possibles amenaces híbrides com la utilització de la frontera.
0: Els socis de Sumar han descarregat la responsabilitat en el Marroc i en una pressió migratòria que diuen anirà en augment.
11: 3CAT Info.
0: El govern ha sortit al pas de les crítiques per no haver enviat alertes als mòbils en els últims episodis d'aiguats intensos que han afectat el sud del país. L'executiu ha al·legat que aquestes decisions es prenen de manera col·legiada i seguint criteris tècnics i d'utilitat. Ho ha dit aquest dimarts la consellera portaveu, Sílvia Paneque, després de la primera reunió de govern del curs. Paneque ha afegit que les previsions meteorològiques no apuntaven a un risc màxim de pluges torrencials. Amb tot, la portaveu ha assegurat que s'analitzaran les actuacions.
12: Revisió sempre de cada fenomen i serà, i si hi ha mesures de millora, es comunicaran, però els criteris pels quals s'envia un SALER, més enllà dels protocols, són tècnics, continuaran sent tècnics.
0: Alguns alcaldes de municipis afectats pel temporal d'ahir, el Tarragonès i el Baix Camp, van trobar a faltar l'enviament d'alertes. És el cas dels de Torredembarra i Cambrils. Raül García i Oliver Klein són declaracions a 3CAT Info.
13: Un cop, tot i que estigués ja desenvolupant-se aquesta tempesta, doncs un missatge potser hagués anat bé a la població, simplement per garantir que la gent no es mogués.
14: Si hi hagués una previsió més clara, un avís més nítid, doncs evidentment ens estalviaria i ens ajudaria molt en la nostra tasca.
0: En canvi, l'alcalde de Tarragona, el socialista Rubén Viñuales, deia al matí de Catalunya Ràdio que no es podia preveure la dimensió del fenomen i que seria cínic i injust demanar responsabilitats al govern. Pel que fa a l'oposició, els grups parlamentaris de Junts, els Comuns, el PP i Vox han demanat la compareixença de la consellera d'Interior, Núria Parlon, per explicar la gestió d'aquests darrers episodis de pluges. Els juntaires i els comuns també volen les explicacions de la directora de Protecció Civil, Marta Cassany. Les pluges de dilluns han afectat els pagesos del Priorat. La zona amb danys més importants és la dels municipis de Falset i Marçà. Als camps més perjudicats s'ha perdut més de la meitat de la collita. Tarragona, Jordi Barranca.
15: La tempesta va ser forta i la pedregada més localitzada. Després d'un primer balanç, els danys són desiguals. Es concentren sobretot al sud de la comarca del Priorat, al voltant de Falset. Josep Ramon Sadó, responsable comarcal del Vi d'Unió de Pagesos.
16: Aquí es va concentrar bastant a Falset i Marçà, entre un 40 i un 60%. Estàvem collint, saps? I vull dir, si això se fa un mes abans, hi ha productes que ho cicatrisen, se salva la collita, però és que ara el raïm que té un 25% de fet malbé, si no es cull avui o demà o passat demà, se podrirà i ja no pots tirar aquest producte i es farà malbé tot el raïm.
15: Els propers dies seran importants també perquè els pagesos puguin acabar d'entrar tot el raïm abans que es faci malbé. Altres cultius tocats han estat les oliveres i els ametllers.
0: Unes tempestes que també van afectar fins a 340 hectàrees de conreus fruiters al Segrià i a la Noguera. El municipi amb danys més importants ha estat Almenar, el Segrià, amb afectacions d'entre el 50 i el 70% de la fruita. La pedregada, però, arriba a la recta final de la campanya i per això l'afectació ha estat menor, com destaca Elisabet Porta, de l'Associació de Defensa Vegetal Terres de Ponent.
17: Hem trobat baixa afectació, ja que molts cultius estaven ja collits. Però si aquesta pedregada hagués estat doncs, a principis de temporada, possiblement doncs, parlaríem d'una afectació més gran.
0: Pel que fa als cultius, els danys s'han registrat principalment en varietats de préssecs tardans i pera, que quedava per collir. I creix el conreu de la figa a Catalunya, on es colliran aquest any 5.000 tones d'aquesta fruita, la majoria a les comarques de Lleida. L'augment d'hectàrees cultivades en altres països europeus, però, n'ha fet baixar els preus al mercat. Lleida, Júlia Albacar.
18: La producció de figa ha crescut en els darrers anys a Catalunya, tot i que també ha augmentat en països com Grècia i Turquia i altres zones de la península Ibèrica. Això ha fet que n'hi hagi més quantitat al mercat i que el preu s'hagi reduït. Àlex Lladonosa és productor de figues al Guaire, una de les zones més reconegudes d'aquest cultiu.
19: Anys enrere la figa es pagava amb uns preus bastant alts, estem parlant de 4 euros, podria ser un bon preu, però aquests anys enrere, inclús aquest any, estem parlant d'euro i mig, 2 euros, però ja et dic, el marge que et quede, si acabes aplicant tots els costos de caixa, transport i totes aquestes coses, el marge és bastant poc, per dir quasi bé escàs.
18: La collita comença aquest any 2 setmanes més aviat per les temperatures altes de l'estiu, que també han provocat que els fruits siguin més petits.
11: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: El govern posarà sobre la taula nous incentius per als mestres per garantir que les colònies es facin amb normalitat. Això després que encara coegi l'amenaça de sindicats com l'USTEC, el majoritari, de no fer-les si no s'arriba a acords estructurals amb el departament. N'ha parlat la consellera portaveu, Sílvia Paneque.
12: Havíem activat, com saben, el mecanisme d'aquells 50 euros per pernoctació doncs fora de casa. Doncs des del departament, com dic, es traslladarà si pot haver-hi alguna altra millora doncs, que pugui fer que aquesta situació reverteixi, perquè, en fi, forma part de l'oferta educativa i de lleure de moltes escoles i és una qüestió que efectivament preocupa el govern.
0: El govern defensa que està desenvolupant l'acord al qual va arribar al maig amb 3 sindicats i l'escola concertada. Un acord, però, que no van ratificar els mestres en la consulta que va fer l'USTEC. Els veïns del Putxet, que continuen desallotjats per l'esvoranc de la línia 9 del metro de Barcelona, tindran divendres més detalls del retorn a casa seva. Ho ha anunciat la portaveu del govern, Sílvia Paneque, que assegura que els treballs d'estabilització del terreny avancen segons el que estava planificat.
12: Els treballs continuen, les lectures es mantenen estables i el que queda per veure en aquests moments és, de les que queden, quin calendari doncs podem donar.
0: Fins ara, el 60% dels residents afectats ja han rebut l'autorització per tornar a casa, però encara falta saber quan ho podran fer el 40% restant. L'1 d'octubre entrarà en vigor el nou Reglament General de Circulació de la DGT, que posarà al centre la protecció dels usuaris més vulnerables a la via. Els col·lectius de motoristes veuen insuficient la reforma de la normativa. Entre d'altres, s'incorporen noves exigències, com per exemple portar guants a totes les vies o no circular amb calçat obert. Tot i valorar positivament aquestes mesures, el col·lectiu considera que la reforma posa massa el focus en la responsabilitat individual dels usuaris i reclamen a l'administració que també n'assumeixi. Manel Pérez és membre del col·lectiu 1.000 revolts de motoristes de Catalunya.
20: Només es mira la seguretat a nivell d'usuari personal, però la seguretat és general. I crec que el pes a nivell de seguretat és més gran el de l'administració que el nostre. Pues l'estat de les carreteres, molta falta de manteniments, hi ha factors molt més perillosos que no depèn de nosaltres, sinó que és l'administració qui té les eines per solucionar aquests temes.
0: Els cascos homologats passaran a ser obligatoris i els guants també hauran de complir aquest requisit. A partir de l'1 d'octubre, els motoristes tindran un any per adaptar-se a aquesta nova exigència.
11: Informar-se bé a les xarxes és possible. Segueix 3CAT Info a Instagram, Facebook i X.
0: El Canadà revela contra Donald Trump i anuncia aranzels de represàlia contra els Estats Units a partir del 8 de setembre. Ottawa aplicarà gravàmens que afectaran els productes lactis, els equips agrícoles, la indústria paperera i l'electrònica provinents del veí del sud. Tot com a represàlia pels aranzels del 50% que Donald Trump els va imposar un cop va fracassar les negociacions comercials. François-Philippe Champagne és el ministre de Finances canadenc.
21: Avui anuncio que el Canadà igualarà els aranzels dels Estats Units dòlar per dòlar. A partir del 8 de setembre, el Canadà imposarà gravàmens per valor de 27.500 milions de dòlars que aniran del 15 al 25 i fins al 50% en represàlia als Estats Units.
0: Enmig d'aquesta guerra comercial, Trump diu que es planteja canviar el nom del llac Ontario per posar-li Llac Amèrica.
11: El temps.
0: Sentim la previsió de Gemma Puig.
2: Els núvols han anat en augment i mantindrem aquest cel ennuvolat, força tapat durant aquest dimecres a bona part del matí, fins i tot amb alguna gota, amb algun ruixat irregular, més probable cap a punts de la Catalunya central, punts del prelitoral o Pirineu. Aquestes precipitacions aniran acompanyades de fang. Tenim aquesta entrada de pols sahariana, vent de sud, que es bufarà amb més intensitat cap a ponent, però també cap a les cotes altes del Pirineu i es mantindrà aquí amb cops de 80-90 km per hora durant bona part de la tarda. Amb temperatures que al matí no baixaran tant, tindrem un matí menys fresc i al migdia la temperatura sí que quedarà més baixa a la costa i al prelitoral. Els valors més alts demà cap a ponent o interior de l'Ebre entre els 33, potser algun valor arribant als 34 graus. A la tarda alguna nuvolada i pot haver alguna gota cap al Pirineu occidental. I diumenge mantindrem els núvols a la costa, però les temperatures començaran a pujar altre cop una mica més.
11: L'última hora de la informació del trànsit i el transport públic també a X. El perfil @3catinfoviari.
0: A Palma, la policia ha detingut un entrenador de vòlei acusat de violar una de les seves jugadores menors d'edat, de 15 anys. L'acusat s'ha negat a declarar davant del jutge, que li ha imposat un ordre d'allunyament. Caterina Carmen Jaume.
4: L'home feia 3 anys que entrenava l'equip i va convidar una de les jugadores a sopar a casa seva. Després la va tancar a una habitació, la va immobilitzar i la va violar. També li va exigir que no digués res a ningú. La família va sospitar que alguna cosa li havia passat a la nina perquè va canviar de caràcter, fins que ho va confessar. La policia va detenir l'entrenador i després de passar a disposició judicial i de no declarar, li han imposat un ordre d'allunyament.
11: 3CAT Info.
0: La residència de gent gran de Gràcia, a Barcelona, s'ha convertit en el primer centre respectuós amb el col·lectiu LGTBIQ i més. És un distintiu pioner que inclou la formació de més de 2.500 professionals del sector amb l'objectiu de garantir tots els drets LGTBI als centres públics i de gestió pública catalans. Ho ha explicat el conseller de Drets Socials, Raül Moreno.
22: I és important que quan nosaltres arribem a aquestes residències les nostres parelles puguin venir a veure'ns, que puguem expressar-nos de manera natural.
0: Entre les residents hi ha la Carme, de 89 anys, membre del col·lectiu, que viu al centre des de fa 3 anys.
23: Em sembla fantàstic que puguin tractar tothom igual, dependre del seu inclinació sexual. Ho trobo perfecte.
0: La residència ha aconseguit el reconeixement amb l'elaboració de protocols i un reglament que garanteix un espai segur, inclusiu i respectuós. I l'antic recinte industrial de l'Escocesa, al Poblenou de Barcelona, acollirà d'aquí 3 anys habitatge per persones amb discapacitat intel·lectual i col·lectius vulnerables, innovació alimentària i creació cultural. Algunes de les antigues naus es transformaran en pisos per una 70 de persones que, pel seu estat, no podrien accedir a altres promocions. Estaran assistits per la Fundació Empans, que acompanya persones amb risc d'exclusió. Altres edificis de l'antic patrimoni industrial es destinaran a projectes de cooperativisme i a un centre d'innovació gastronòmica. Dues naus ja funcionen com a centres de creació artística. L'alcalde, Jaume Collboni, considera que el projecte aplega dues aspiracions.
24: Fer possible el dret a quedar-se al barri i el dret a quedar-se a la ciutat. I fer una cosa que és molt difícil, que és prosperar, progressar, tenir èxit, però que això no vagi en detriment de viure al barri o de viure a la ciutat.
0: S'invertiran prop de 52 milions d'euros i es crearan més de 500.000 de llocs de treball, tot plegat amb l'objectiu que estigui en ple funcionament al 2029. Alguns ajuntaments comencen a contractar eines d'intel·ligència artificial per gestionar el turisme, sobretot a la Costa Brava. Fan servir una plataforma que els permet saber, sense intermediaris, d'on són els turistes i quants dies es queden a la zona. Girona, Núria Peraire.
25: Una 50 d'entitats, com Consells Comarcals i Municipis, la majoria de la Costa Brava, fan servir la plataforma d'intel·ligència artificial d'Atur. Processa dades perquè els ajuntaments tinguin informació real i directa sobre si els turistes s'allotgen en hotels o apartaments o de quins països són. Els ajuda, per exemple, a l'hora de decidir què pot ser més interessant a promocionar. La plataforma utilitza dades de l'Institut Nacional d'Estadística. Ho expliquen el doctor en turisme i promotor de la plataforma, Jaume Marín, i el primer tinent d'alcalde de turisme de Blanes, persones, Joan Felip.
1: Fins ara les estadístiques eren d'ocupació hotelera o es feien estimacions des d'oficines de turisme, així. Aquí no. Agafes totes les dades de tots els mòbils que pernocten a qualsevol destinació i, per tant, és una dada molt fiable.
3: Podem veure on tenim que incidir amb més ganes, si tenim que reforçar algun tema.
25: Les dades de Blanes, Platja d'Aro i l'Escala mostren que creixen els turistes al maig, fora de la temporada d'estiu.
5: Do not dread the darkness.
0: El director del Faro i Nosferatu, Robert Eggers, rebrà un dels premis honorífics del Festival de Cinema Fantàstic de Sitges. Li entregaran una màquina del temps en reconeixement a la seva trajectòria perquè, segons el festival, Eggers ha contribuït de forma decisiva a la renovació del cinema fantàstic i de terror. El cineasta nord-americà, a més, presentarà la seva nova pel·lícula, Licantropo, que s'estrenarà el 8 de gener. És una història de terror folklòric sobre un home llop ambientada a l'Anglaterra del segle XIV. Willem Dafoe torna a treballar amb Eggers després dels seus papers a El Faro, Nosferatu i El Hombre del Norte. En aquesta ocasió comparteix protagonisme amb Lily Rose Depp i Aaron Taylor Johnson. Serà el segon cop que Eggers visitarà Sitges després que el 2015 inaugurés la 48a edició del festival amb la seva òpera prima, La Bruja. El Festival de Cinema Fantàstic de Sitges es farà del 8 al 18 d'octubre.
6: Hey, mòmia fans! Us parla el vostre bro en emissió des de London, UK! Digues una coseta als meus followers!
0: Arriba als cinemes la quarta entrega de la saga de Tadeu Jones. Aquest cop, l'arqueòleg més despistat del món és pare d'una nena de 2 anys. La presència de la petita farà embogir de gelosia la mòmia, un dels millors amics del Tadeu, i tot plegat acabarà en un gir amb el temps. Montse Pujol.
7: 3Cat Info ha parlat amb el director de la saga, Enrique Gato, que argumenta que era el moment de plantejar el tema de la paternitat.
8: Un poco porque ha crecido conmigo, ¿no? Y porque yo también he sido papá hace ya muchos años y ahora puedo hablar con autoridad de este tema y muy en primera persona, ¿no? No quería hacerlo despegado del personaje, sino quería hacerlo muy, muy metido en el personaje.
7: El director de la saga afegeix que en aquest film hi ha diverses referències cinematogràfiques.
8: Pues me gusta aprovechar cualquier hueco, cualquier resquicio que hay por ahí para hacer el homenaje más evidente todavía, ¿no? Si puede ser, en forma de imagen y de hacer pequeños guiños a secuencias que están grabadas en la cabeza de la gente. Y sí, sí, hay unos cuantos en esta película.
7: Tadeu Jones i la Llàntia Meravellosa s'estrena doblada al català en 40 sales.
26: Obra de Paití! Reverencieu tots la nova sinfonia del príncep Areu.
0: Oliana a l'Alt Urgell i Oliena a Sardenya s'uniran a través d'un gegant creat amb intel·ligència artificial. Una figura que han construït entre els dos pobles i que s'estrenarà aquest mes de setembre. Oliana, Joaquim Albalate.
27: La figura es diu Lusurio i està inspirada en Sant Lusori, el patró d'Oliena. La seva cara, però, està feta amb intel·ligència artificial perquè a Sardenya no es poden venerar figures de persones reals. S'ha construït a Catalunya, però amb tots dos pobles col·laborant. El vestit i la música són de Sardenya i la figura i el ball, catalans. L'Anna i el Bastiano són dos dels participants.
28: Ells no saben ni que era un gegant fins al moment que han arribat aquí i no l'havien provat mai. I ha sigut una experiència, crec que bastant maca per tots, tant per naltres com per ells.
29: Ha estat una bella cosa.
30: Ha estat bonic provar coses noves i les tradicions d'altres llocs. Sempre és bonic veure joves que mantenen vives les tradicions, com nosaltres intentem fer al nostre país.
27: Els dos pobles estaran agermanats des del 2018. La figura s'estrenarà a Oliena aquest setembre i a Lusurio hi viatjarà acompanyat dels 5 gegants d'Oliana.
0: I un grup d'investigadors catalans del CREAF estudia com prevenir incendis guiant des de la distància vaques que pasturen. Ho fan mitjançant collars amb sensors GPS per controlar el moviment del ramat amb senyals acústics. La prova es fa amb la vaca de l'Albera, una raça que pastura per aquesta zona de l'extrem més oriental del Pirineu i que s'alimenta de la vegetació del sotabosc, que sol cremar-se més fàcilment. Mitjançant una aplicació, es limita el perímetre per pasturar i es donen instruccions a l'animal a través del collar. Ho explica Eduard Pla, investigador del CREAF i un dels responsables del projecte.
31: La vaca, quan s'atansa aquest límit, rep un advertiment sonor. Si arriba al límit estricte, rep com una enrampada, com si hagués tocat el fil elèctric.
0: Els collars de les vaques són gratuïts per als participants de la investigació, però tenen un preu de mercat que ronda els 300 euros per unitat. Malgrat que l'import és elevat, el sindicat Unió de Pagesos espera que aquesta tecnologia es pugui consolidar entre pastors i ramaders.
11: Esports.
0: Amb David Ubach.
9: El porter internacional croat Dominik Livaković ja és a Barcelona des d'aquest dimarts per fitxar pel Barça. Livaković, de 31 anys, passarà la revisió mèdica aquest dimecres i arriba procedent del Fenerbahçe turc. En paral·lel, el club blaugrana valora si el manté en plantilla per ser el suplent de Joan García o bé si el cedeix a un altre equip. Mentrestant, l'equip de Hansi Flick prepara el partit de Lliga de dijous contra l'Atlètic Club de Bilbao al Camp Nou, un duel pendent de la primera jornada. Rodri disposarà, molt probablement, dels seus primers minuts amb la samarreta blaugrana després d'iniciar aquest dilluns els entrenaments amb el grup. En canvi, Gavi es dubta per una contusió al genoll que l'obliga a entrenar-se al marge. I del femení blaugrana, afegim que el clàssic de la Lliga contra el Real Madrid del 3 o 4 d'octubre es disputarà al Camp Nou. Del Barça passem ara a l'Espanyol. El club blanquiblau està en negociacions avançades amb el Bayern de Múnich per incorporar l'extrem Brian Zaragoza, que arribaria cedit, però amb una obligació de compra al final de la temporada. D'altra banda, el davanter de l'Espanyol, Pere Milla, s'ha mostrat optimista respecte de la visita del proper dissabte al camp de la Real Societat.
10: L'any passat vam estar a punt de guanyar allà, se'ns va escapar al final, així que bueno, aquest any toca guanyar.
9: Més futbol.
11: 3CAT Info. Informar, explicar, entendre.
9: Aquest dimarts s'ha jugat un partit més, pendent de la primera jornada a la primera divisió, el València 0, Betis 1. Aquest dimecres es disputarà el Madrid-Real Societat. En la prèvia, el preparador blanc, Josep Mourinho, ha assegurat que voldria que la seva actual plantilla quedés intacta en el que queda de mercat de fitxatges, sense arribades ni sortides, per tant. I el portuguès també ha parlat de la seva personalitat en comparació amb la seva primera etapa a la banqueta del Madrid.
12: Desde hace años, no solamente ahora que he llegado aquí, me siento más tranquilo, más control de mis emociones. A lo mejor son los jugadores que me están también protegiendo y la gente que trabaja aquí que me están protegiendo de mi lado oscuro de personalidad.
11: 3CAT Info.
9: En futbol internacional, l'exentrenador i exjugador del Barça, Xavi Hernández, l'han presentat com a nou seleccionador dels Països Baixos fins al 2030. En l'acte, Xavi ha assegurat que vol implementar el model de joc del Barça i la seva experiència a la banqueta blaugrana ara amb el combinat neerlandès en aquesta nova etapa canseta. També en l'acte, el director tècnic de la Federació Neerlandesa, per la seva banda, que és Nigel de Jong, ha sorprès admetent que Xavi era la tercera opció per al càrrec, després de Pep Guardiola, que era la primera, i d'Arne Slot, la segona.
13: La primera opció era Pep Guardiola, però volia agafar-se un any sabàtic després de la seva etapa al Manchester City. Arne Slot era un altre candidat, després de la seva estada al Liverpool, però volia seguir en el futbol de clubs.
9: Xavi substitueix en el càrrec Ronald Koeman, que va dimitir després del Mundial. Obrim ara pàgina poliesportiva parlant de ciclisme.
11: 3CAT Info.
9: I del pas de gegant, doncs, que ha fet Tadej Pogacar de cara a assolir el triomf final a la Vuelta a Espanya. L'eslové de l'equip Emirates s'ha imposat en solitari a la quarta etapa de 104 quilòmetres de muntanya amb sortida i arribada a Andorra la Vella. I ha refermat així el seu lideratge a la general. Pogacar ha atacat a 50 quilòmetres de l'arribada, ha marxat en solitari i ha avantatjat de 2 minuts i 39 segons als seus perseguidors més immediats. A la general, Pogacar, com dèiem, conserva el mallot vermell de líder, ara amb 3 minuts i 21 segons de marge respecte del segon, que és el també eslové Primo Roglic, del Red Bull. Tercer és el balear del Movistar, Enric Mas, a 3 minuts i 32 segons. El nord-americà del Visma, Sepp Kuss, és quart a 3:44 i veu Pogacar imbatible, en declaracions al Tot Costa de Catalunya Ràdio.
14: Es imbatible, si no tiene contratiempos o problemas, es imbatible, pero ya sabíamos eso.
9: Parlem ara de tenis. A l'Open dels Estats Units, el barceloní Max Alcalá ha quedat eliminat a la fase prèvia en caure en dos sets enfront de l'hongarès Zsombor Piros, 2-6 i 1-6. I als vuitens de final dels dobles mixtos, el murcià Carlos Alcaraz ha reaparegut després de 4 mesos de baixa per lesió, fent parella amb Serena Williams en accedir als quarts de final. En bàsquet, a la Lliga CB, el Girona ha anunciat el fitxatge de l'escorta dominica de 24 anys, Hasel Pérez, que arriba de la Lliga de Puerto Rico, però que la temporada passada també va jugar al Granada. Hasel Pérez firma per dues temporades amb els gironins. I al Mundial de MotoGP, l'escuderia KTM ha anunciat que Pol Espargaró tornarà a substituir Maverick Viñales al Gran Premi de l'Aragó, que es disputarà aquest proper cap de setmana. Viñales continua recuperant-se d'una lesió.
11: Trescat Info.
2: Senyores i senyors, bon dia. Són les 7.
4: El matí de Catalunya Ràdio. Frederic Vincent.

0: Com esteu? Benvinguts i benvingudes al Matí de Catalunya Ràdio. Molt bon dimecres a tothom. Una jornada que ens llevem amb 17 graus a Olot, 21 graus a Figueres i 22 graus a Gandesa. I sobretot ens llevem amb la mirada posada a la Serra de Collserola, a Barcelona. Una seixantena de dotacions dels bombers continuen treballant per intentar estabilitzar el foc forestal que es va declarar ahir al vespre, que en principi es deia ahir a última hora que estava en vies d'estabilització. Veurem quina és l'última hora, així que comencin a donar explicacions i així que puguin també reprendre la feina als mitjans aeris, però el que sí que sabem és que hi ha 35 persones desallotjades i 15.000 de confinades. 15.000 veïns de dos barris a qui s'ha demanat que es quedin a casa. De seguida en parlarem, però abans, Tomàs Molina, com estàs? Molt bon dia.
1: Molt bon dia.
0: Com pinta això avui?
1: Respecte a l'incendi, jo crec que pinta bé, perquè ara el vent és molt feble, les humitats són molt altes, fins i tot pot escapar-se alguna goteta, i això doncs serien condicions bones perquè els bombers poguessin treballar en l'extinció d'aquest incendi al llarg d'aquest matí. I seguirà així, avui el dia serà variable, més nuvolada, sobretot al matí, amb algunes gotetes, amb alguns petits ruixadets que apareixeran al litoral i prelitoral i que reapareixeran d'un altre cop a la propera nit. A la tarda hi haurà més clarianes i avui serà un dia entrenyinat, una miqueta encalitjat per la presència de pols en suspensió i amb xafogó acusada. Per tant, un dia que no semblarà d'estiu, però que serà estiu perquè farà una mica de calor.
0: Gràcies, Tomàs. Per tant, per l'incendi, deies, raonablement bones perspectives, meteorològicament
1: parlant. Sí, sí, jo crec que aquest matí, sí, treballaran bé.
0: Que bé. Gràcies, Tomàs. Fins ara. Bones notícies, per tant, d'això. Avui els bombers, en teoria, ja ens havien dit a última hora d'ahir això, que podrien donar per estabilitzat aquest incendi que va neguitejar bona part de Barcelona, bàsicament perquè la fumarada se la veia des de diferents punts de la ciutat. Insistem que aquest foc va fer confinar 15 veïns dels barris de Torre Baró i Ciutat Meridiana davant del risc. 15.000 veïns dels barris de Torre Baró i Ciutat Meridiana, 15.000 persones a qui ara mateix s'ha demanat que es confinin, davant, evidentment, del risc que les flames s'acostessin a les seves cases o de respirar molt de fum. I hi ha 35 persones a qui es van desallotjar de manera preventiva.
2: Hemos visto el fuego, hemos subido y eso está tremendo. Sí, sí. Ahí está, hay bastante movimiento de bomberos, de policía.
3: Quan hem sortit ja estava tot en foc, des d'aquí fins al final del barri, que es veu des de dalt, i ja està. O sigui, però a més ha sigut en un moment. Tot ha sigut superràpid. No sé si és per l'aire o el que sigui, però superràpid.
0: És el que explicaven alguns d'aquests veïns. Veurem què passa avui, perquè insistim que els bombers deien ahir a última hora que estaven vies d'estabilització. Això vol dir que encara no està estabilitzat i molt menys controlat, però que les coses no pintaven del tot malament a l'espera de què passés aquesta nit en què la humitat havia de baixar. El Tomàs Molina ens deia ara que les previsions d'avui són raonablement optimistes i anirem en directe de seguida a Collserola per veure quina és l'última hora d'aquest incendi que, insistim, manté confinats 15.000 veïns i 35 persones desallotjades. Un incendi que ahir va generar no una, sinó dues avisos al mòbil. Va haver-hi dues alertes als mòbils als veïns de Collserola i això, evidentment, s'està comparant amb el que ha passat aquests dies a Tarragona, amb els últims episodis d'aiguats, el de dilluns i el del cap de setmana, on no es va enviar aiguats.

0: quin punt seria una mica cínic ara demanar responsabilitats quan ells ho fan en base també a la previsió científica. No?
1: És el que ens deia aquí l'alcalde de Tarragona, Rubén Viñuales, en declaracions aquí, dèiem, al matí de Catalunya Ràdio. I el que continua embolicant-se i embolicant-se i embolicant-se és l'actuació de la Policia Nacional contra un jove aficionat del Barça abans del partit amb l'Elx. És aquest nano a qui li van fer treure l'estelada, és un nano a qui es retira del grup amb el qual estava, a qui es colpeja amb porres, a qui redueix a terra i fins i tot un cop el tenen reduït, se li continua pagant.
2: En les imatges, de fet, es veu clar com, de fet, altres agents de policia intenten, en certa manera, frenar l'actitud, diguem-ne, desproporcionada dels seus companys, no? I, evidentment, doncs, aquest és un dels casos claríssims d'un ús desproporcionat.
1: Això és el que ens deia el Xavi Torrents, que és sociòleg, professor de Ciència Política a la Universitat de Barcelona, que va ser assessor del Congrés en la llei justament sobre la xenofòbia i sobre la intolerància a l'esport, i que ens deia això, que és un cas de desproporció policial de manual. El que sabem d'aquesta història és que el Ministeri de l'Interior ha obert una investigació per si va haver-hi aquest ús desproporcionat de la força. Avui en parlarem amb el Josep Rosell i Foses, que és advocat i cofundador d'Acció Cassandra. Acció Cassandra és qui ha presentat una denúncia per aquests fets. Avui, que al matí de Catalunya Ràdio, també a les 9, parlarem amb la portaveu de Junts al Congrés, Míriam Nogueras. Li preguntarem per diverses qüestions sobre la taula, aquest inici del curs polític, aquesta polèmica, per exemple, sobre les estelades. Junts ha demanat explicacions al Ministeri de l'Interior. Però també parlarem d'immigració, perquè l'altre gran tema dels últims dies, de fet, de les últimes setmanes, per descomptat, continua sent Ceuta.
3: No hace falta muchas veces ir a informes manuscritos. Esos funcionarios que están allí trasladan y dar cuenta en la delegación del gobierno de esa convocatoria para poder entrar a nado.
4: No hay ningún informe de esas características con algo relativamente similar a lo que pasó.
1: I embolica que fa fort. Primer sentíem la ministra de Defensa dient que el CNI, els serveis secrets espanyols, sí van fer informació, sí van traslladar informació que s'estava preparant aquesta entrada massiva a Ceuta procedent del Marroc, i després el ministre de l'Interior dient que no tenia cap informe sobre la taula al voltant d'aquesta qüestió. En qualsevol cas, després, la ministra Robles sí que és veritat que va matisar, que va dir el CNI fa tot tipus d'informació, és a dir, no té per què ser un informe escrit que arribés a la taula del Ministeri de l'Interior, però la ministra de Defensa, de qui depèn els serveis secrets, insistia que sí que hi va ser aquesta informació. Avui, per cert, una altra ministra, la de Migracions, Elma Saiz, tornarà a Ceuta, en teoria, per fer seguiment d'aquesta crisi. I també és notícia d'aquestes últimes hores, el Canadà contraataca i planta cara als aranzels de Donald Trump.
5: Today I'm announcing that Canada will match the United States tariffs dollar for dollar, effective September 8.
1: És el ministre de Finances canadenc, François-Philippe Champagne, que anuncia aranzels de represàlia a partir del 8 de setembre. De les últimes hores també hem d'explicar i de lamentar molt la detenció d'un entrenador de vòlei acusat de violar una noia de 15 anys a Palma. El jutge també li ha imposat una ordre d'allunyament. Tot això marca les primeres hores d'aquest dimecres. Ho expliquem aquí al matí de Catalunya Ràdio, un dia en què després de la pedregada es reprèn també, una vegada més, i es va reprendre ahir. Però avui tenim una única etapa de la Vuelta que es disputa a Catalunya. Els ciclistes sortiran des de Falset i acabaran a Roquetes. I si parlem d'esports, a banda de la polèmica de les estelades, a banda de la pròxima jornada de Lliga, una de les declaracions que han circulat més a les últimes hores és aquesta.
6: Xavi Hernández.
7: Xavi.
6: Yeah, Xavi like chocolate.
7: Yes, okay, thank you very much.
1: És el que deia Xavi Hernández ahir en la presentació com a nou seleccionador dels Països Baixos quan li demanaven com es pronuncia el seu nom i el seu cognom. I sobretot, una altra de les notícies tristes de les últimes hores, l'adeu a la reina del country.

Ha mort Dolly Parton als 80 anys d'un càncer. Durant una setmana s'abaixarà la bandera americana a tots els Estats Units, segons ha anunciat Donald Trump, Paul McCartney, Beyoncé, Sabrina Carpenter o, evidentment, Taylor Swift han lamentat la seva mort. Your smile is like a breath of spring. Your voice is soft like summer rain. And I cannot compete with you, Jolene. Per cert, ara que parlàvem de Beyoncé. La cantant nord-americana ha anunciat que donarà $1 milió a Colòmbia per ajudar a la reconstrucció del país després del terratrèmol.

0: Les 7 i 10 minuts, així comença el dimecres. Benvinguts a un nou matí. Molt bon dia a tothom.
1: El matí de Catalunya Ràdio, amb Frederic Vincent.
0: Un dia que a l'àgora del matí de Catalunya Ràdio tindrem Aitor Arriaga, Carlos Tavera, Eva Pomares i Joan Guirado, però de moment fem un cop d'ull als titulars. M'has espantat, Marc. Fem un cop d'ull als titulars, deia. Marta Viana, Sílvia Solana, Pol Foradada, bon dia.
2: Bon dia.
0: En vies d'estabilització.
2: Una seixantena de dotacions dels bombers han treballat aquesta nit a Collserola per apagar l'incendi que ja ha arrasat 35 hectàrees.
3: El foc està en vies d'estabilització i n'hi ha més de 15.000 veïns confinats dels barris de Torrebaró i Ciutat Meridiana de Barcelona. També s'han desallotjat 35 persones preventivament.
0: Anem a Collserola, Cristian Roldán.
4: Durant tota la nit, els bombers han treballat per consolidar el perímetre de l'incendi de Collserola i evitar que les flames tornessin a avançar. Les tasques s'han centrat sobretot a remullar els focus secundaris, buscar punts calents i reforçar els diferents flancs del foc. Una feina que s'ha pogut fer amb unes condicions de vent més favorables que les de les hores anteriors. El cap del Servei d'Acció Territorial del Consorci del Parc de Collserola, Joan Vilamut, detallava la importància del vent.
5: El problema ha estat que quan ha arribat a dalt ha agafat una mica més de vegetació, hi havia una masia, Can Rius, que també s'ha hagut de protegir, i llavors doncs, ha agafat el vent, l'ha anat empenyent més, ha començat a fer salts en focus secundaris cap a la cara nord, que és molt més forestal, i és el que ha estat donant problemes des de mitja tarda.
4: Ara, amb les primeres hores de llum, els mitjans aeris tornaran a la zona i serà el moment de valorar l'evolució del perímetre. Cristian Rodon Tomàs, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Es defensa.
6: El govern de les crítiques per no haver enviat alertes als mòbils en els últims episodis d'aiguats intensos. La consellera portaveu, Sílvia Paneque, deia ahir que l'enviament d'aquests missatges es decideix de manera col·legiada i seguint criteris tècnics i d'utilitat.
2: Paneque afegia que les previsions meteorològiques no apuntaven a un risc màxim de pluges torrencials. Amb tot, la portaveu assegura que s'analitzarà el que ha passat.
7: Revisió sempre de cada fenomen i serà, i si hi ha mesures de millora, es comunicaran, però els criteris pels quals s'envia un SALER, més enllà dels protocols, són tècnics, continuaran sent tècnics.
3: Pràcticament tots els grups han demanat la compareixença al Parlament de la consellera d'Interior, Núria Parlon, perquè expliqui com s'han gestionat aquests darrers episodis de pluja.
0: Demanen ajudes.
6: Els municipis del Camp de Tarragona i de les Terres de l'Ebre, afectats per la pedregada de dilluns, avaluen els danys en propietats públiques i privades. I alcaldes que demanen al govern que gestioni ajudes per al territori.
0: Anem a Tarragona, Ricard Boigas.
8: A Móra d'Ebre, la pedregada va causar molts desperfectes. L'alcalde Rubén Viernés diu que demanaran ajudes.
9: Que demanarem aquesta previsió de que es pugui traure alguna línia especial, si alguna línia de zona catastròfica, etc.
8: A Tarragona, parts i alguns monuments patrimonials han estat tancats fins que els tècnics han determinat que eren segurs. Pel que fa al temporal de dissabte passat a Roda de Barà, les dues dones ferides, mare i filla, per la caiguda d'un mur al port estan en estat crític. L'Ajuntament de Roda va comunicar ahir que se'ls havia retirat el suport vital. Després van haver de rectificar perquè Salut va concretar que continuaven en estat crític. Des de Tarragona, Ricard Boigas, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: I quan falten dos minuts per un quart de vuit, s'emboliquen.
2: Els ministres Margarita Robles i Fernando Grande Marlaska en versions sobre l'entrada massiva de migrants a Ceuta i no aclareixen si l'haurien pogut evitar.
3: La titular de Defensa admet que el CNI va informar d'un intent de passar la frontera nedant que es va acabar desbordant i el d'Interior assegura que no tenien informació que fes preveure la magnitud de l'allau de persones.
0: Madrid, Dani Sáenz de Aja.
10: En la primera de les 8 compareixences de ministres al Congrés, Robles ha admès errors però no exculpa el CNI. Diu que van avisar a Interior que s'estava preparant una entrada de migrants però admet que l'efecte crida a les xarxes va desencadenar una allau de persones impossible d'aturar. És el fet al que s'agafa Fernando Grande Marlaska per negar que tingués informació del que va acabar passant.
11: Nuestras fuerzas armadas, los servicios de inteligencia y obviamente el CNI realizaron la labor que competencialmente les era y es exigible.
12: No hay ningún informe de esas características con algo relativamente similar a lo que pasó.
10: I tot i evitar acusacions directes contra el Marroc, Robles s'hi ha insinuat la seva responsabilitat per omissió i ha retirat una vegada més que Ceuta i Melilla són espanyolíssimes. Des de Madrid, Dani Sáenz de Aja, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Coincideixen.
6: Tant oposició com socis d'investidura han criticat la gestió de la crisi de Ceuta que ha fet el govern espanyol. Durant la compareixença de Margarita Robles al Congrés, han retret a la Moncloa haver reaccionat tard i malament, sense coordinació i amb explicacions poc convincents. Sentim Esther Muñoz del Partit Popular, Francesc Marc Álvaro d'Esquerra i Isidre Gavín de Junts.
13: Ustedes no hicieron nada. Era evitable. Ya había ocurrido. Había precedentes. Tenían que estar preparados.
14: Diria que el president Sánchez no ho ha fet bé. ell personalment. Ha estat absent o no ha estat prou present?
15: La descoordinació entre unitats i organismes del propi govern, especialment greu entre defensa i interior. Infravalorar possibles amenaces híbrides com la utilització de la frontera.
2: Els socis de Sumar han descarregat la responsabilitat en el Marroc i en una pressió migratòria que diuen anirà un augment.
0: Doncs parlant justament d'això, endureix
3: el govern espanyol les polítiques migratòries tal com li demana la Unió Europea.
0: Àlex Gerald Robert.
16: El Consell de Ministres ha aprovat dos avantprojectes per fer més restrictives les lleis d'estrangeria i d'asil. Els textos preveuen un primer filtre a la frontera com a màxim de 3 dies i la retenció de determinats immigrants fins que resolguin els seus expedients en un termini de 12 setmanes, tot plegat enfocat a accelerar les expulsions de tothom a qui es denegui la protecció internacional. A l'espera dels redactats definitius, juristes i ONGs temen que les reformes puguin afeblir els drets dels immigrants. Quim Claveguera, advocat expert en estrangeria, i Yolanda Nieves, advocada de SEAR Catalunya.
17: Aquest està en instal·lacions policials. Com es farà?
18: Hi ha terminis que s'acurten molt més en detriment d'aquestes persones.
16: El govern espanyol encara ha d'enllestir les propostes abans d'enviar-les al Congrés. Àlex Gerald Robert, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Investiga.
6: El Ministeri de l'Interior s'hi va haver un ús desproporcionat de la força en els cops de porra de la Policia Nacional contra un aficionat del Barça que portava una estelada abans del partit contra l'Elx.
0: Joan Vilaplana.
19: El ministre Fernando Grande Marlaska ha evitat condemnar-ho, tot i que admet la possibilitat que la policia s'extralimités.
20: Nosotros hemos hecho lo que procede ante unos hechos donde puede haber, digo que puede haber, un uso desproporcionado de la fuerza.
19: Marlaska ha obert la porta a donar explicacions al Congrés. Des dels comuns li han demanat que expliqui si considera l'actuació policial adequada i proporcionada, qui la va ordenar i sota quin criteri. A Catalunya el govern sí que ha condemnat l'actuació policial i també han mogut fitxa alguns col·lectius. El grup d'advocats Acció Cassandra ha presentat una denúncia pels fets i l'Assemblea Nacional Catalana ha anunciat el repartiment de 10.000 estelades al Camp Nou abans del partit entre el Barça i l'Atlètic de Bilbao de dijous. Joan Vilaplana, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: I per sorpresa,
2: el director de la CIA, John Ratcliffe, ha viatjat a Moscou per reunir-se amb funcionaris russos, segons han informat diversos mitjans nord-americans. Ni Washington ni Moscou han confirmat la trobada, que hauria estat ahir.
3: El motiu de la possible visita és a hores d'ara una incògnita, però sobre la taula hi ha diversos assumptes que involucren els dos països. Un són les negociacions estancades de pau entre Rússia i Ucraïna, impulsades pels Estats Units, i l'altre la guerra amb l'Iran.
0: Amenaça.
6: Putin amenaça les empreses de confiscar-les si no protegeixen prou bé les seves infraestructures dels drons ucraïnesos. Això mentre Kiev, després de deixar el límit de la fallida Wilberries, ara ataca la competència. Osona.
0: Moscou, Cristina Solies.
21: Els drons no són l'única amenaça per als empresaris russos. Putin, en comptes de protegir-los, ha firmat un decret que permet confiscar qualsevol actiu d'una empresa si no garanteix la protecció de les seves instal·lacions o eternitza les reparacions. La mesura inclou refineries, magatzems o fàbriques. El portaveu del Kremlin, Dmitri Peskov, defensa que no han tingut alternativa.
22: Sovint els empresaris no prenen les mesures adequades per garantir la seguretat contra els drons.
21: D'aquesta manera, el Kremlin obliga les empreses a restaurar les seves plantes, tot i el risc que els drons ucraïnesos les tornin a atacar. L'incentiu principal serà mantenir-ne la propietat. Des de Moscou, Cristina Solies, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: I dol als Estats Units. Back.

0: box of rags someone gave us, and how my mama put the rags to use.
1: Per la mort de Dolly Parton als 80 anys, a més de ser la reina del country, la cantant va ser una icona cultural venerada al país.
2: Marc Ruiz.
3: Parton va tenir el primer gran èxit el 1974 amb I Will Always Love You, que dècades després va versionar Whitney Houston. És només una de les més de 3.000 cançons que va arribar a escriure i una també de les 25 que va col·locar el número 1 de les llistes de country. Jolene és un altre dels seus hits versionats per cantants com la seva filla, la Miley Cyrus o Beyoncé. Parton resumia així la seva carrera en la cerimònia d'introducció al Saló de la Fama del 2022.
4: Vaig començar a cantar quan tenia 10 anys, era una ràdio local i una televisió, i ho he estat fent tota la meva vida perquè m'encanta.
3: El president nord-americà Donald Trump ha anunciat a la seva xarxa social que baixarà la bandera americana a tots els Estats Units durant una setmana. Marc Ruiz, pel matí de Catalunya Ràdio.
5: I nous incentius.
6: El govern en posarà sobre la taula per als mestres per garantir que les colònies es facin amb normalitat. Això després que encara coegi l'amenaça de sindicats com l'Obstec, el majoritari, de no fer-la si no s'arriba a acords estructurals amb el departament.
5: Més detalls, Maria Costa.
7: Falten gairebé 15 dies perquè comenci el curs escolar i el més calent és a l'Aigüera. Els sindicats mantenen la vaga prevista pel 8 de setembre, mentre el govern diu que ha treballat intensament perquè l'inici del curs escolar sigui amb la màxima normalitat possible. La consellera portaveu, Sílvia Paneque, diu que procuraran incentius per les colònies.
8: Havíem activat, com saben, el mecanisme d'aquells 50 euros per pernoctació fora de casa. Des del departament es traslladarà si pot haver-hi alguna altra millora, doncs que pugui fer que aquesta situació reverteixi.
7: El govern defensa que està desenvolupant l'acord al qual va arribar al maig amb tres sindicats i l'escola concertada. Un acord, però, que no van ratificar els mestres en la consulta que va fer l'USTEC. Maria Costa, pel matí de Catalunya Ràdio.
5: Detingut.
9: Un entrenador de vòlei acusat de violar una menor d'edat a Palma. Els fets es remunten al mes de juny, quan l'home, que tenia 23 anys, va convidar la noia de 15 a dinar a casa seva. Feia 3 anys que l'entrenava.
5: Caterina Carmen Jaume.
10: L'entrenador va convidar la nina i una amiga a sopar, però l'amiga se'n va anar abans i quan la jugadora va quedar tota sola, ell la va tancar a una habitació, la va immobilitzar i la va violar. Després la va amenaçar perquè no ho expliqués a ningú, però el canvi de caràcter de la nina de 15 anys va despertar sospites a la família fins que ho va denunciar. Aquest cap de setmana l'home ha passat a disposició judicial i li han imposat un ordre d'allunyament. Des de Mallorca, Caterina Carmen Jaume, pel matí de Catalunya Ràdio.
5: I atenció amb això, nou reglament.
1: Col·lectius de motoristes critiquen la nova normativa de circulació que els obliga, per exemple, a portar guants a totes les vies interurbanes o que els prohibeix conduir amb sandàlies o xancletes.
6: Troben que el nou reglament general de circulació de la DGT és insuficient perquè posa massa el focus en la responsabilitat individual dels conductors i reclamen a l'administració que també assumeixi la seva part. Manel Pérez és membre del col·lectiu Mil Revolts de Motoristes de Catalunya.
11: Només es mira la seguretat a nivell d'usuari personal, però la seguretat és general i crec que el pes a nivell de seguretat és més gran a l'administració que el nostre. Pues l'estat de les carreteres, molta falta de manteniments, hi ha factors molt més perillosos que no depèn de nosaltres, sinó que és l'administració qui té les eines per solucionar aquests temes.
9: El nou reglament entrarà en vigor l'1 d'octubre i també farà que els cascos homologats passin a ser obligatoris.
5: Distingida.
1: La residència de gent gran de Gràcia a Barcelona com el primer centre respectuós amb el col·lectiu LGTBIQ+.
6: És un distintiu pioner que inclou la formació de més de 2.500 professionals del sector amb l'objectiu de garantir tots els drets LGTBI als centres públics o de gestió públics catalans. Així ho ha explicat el conseller de Drets Socials, Raúl Moreno.
12: I és important que quan nosaltres arribem a aquestes residències, les nostres parelles puguin venir a veure'ns, que puguem expressar-nos de manera natural.
9: Entre les residents hi ha la Carme, de 89 anys, membre del col·lectiu que viu al centre des de fa 3 anys.
13: Home, sembla fantàstic que puguin tractar-nos del meu igual, depèn del seu inclinació sexual. Ho trobo perfecte.
5: A les 7:22 minuts parlem d'afectacions.
1: Les pluges de dilluns han afectat els pagesos del Priorat. La zona amb més danys és la dels municipis de Falset i Marçà. Als camps més malmesos s'ha perdut més de la meitat de la collita.
5: Jordi Barranca.
14: La tempesta va ser forta i la pedregada més localitzada. Els danys es concentren sobretot al voltant de Falset. Josep Ramon Sedó, responsable comarcal del Vi d'Unió de Pagesos.
15: Aquí es va concentrar bastant a Falset i Marçà, entre un 40 i un 60%. Estàvem collint, saps? I vull dir, si això se fa un mes abans, hi ha productes que ho cicatrisen, se salva la collita, però és que ara el raïm que té un 25% de fet malbé, si no es cull avui o demà o passat demà, se podrirà i ja no pots tirar aquest producte i es farà malbé tot el raïm.
14: La pluja també ha tocat cultius com l'olivera i els ametllers. Des de Tarragona, Jordi Barranca, pel matí de Catalunya Ràdio.
5: També el Segrià i la Noguera.
6: Aquí les tempestes van afectar fins a 340 hectàrees de conreus fruiters. El municipi amb danys més importants ha estat el Manal, Segrià, amb afectacions d'entre el 50 i el 70% a la fruita. Pel que fa als cultius, els danys s'han registrat principalment en varietats de préssec tardans i pera, que quedava per collir.
5: 5.000 tones de figues.
9: És el que es preveu collir aquest any a Catalunya, la majoria a les comarques de Lleida. És un cultiu a l'alça i això n'ha fet baixar els preus. La collita, que acaba de començar, s'ha avançat, de fet, un parell de setmanes per la calor.
5: Noèlia Caselles.
2: En els últims anys s'han multiplicat les hectàrees dedicades a la producció de figues a Catalunya, però també han crescut en d'altres zones de la península i a països com Grècia i Turquia. I que n'hi hagi més quantitat fa que en baixi el preu, cosa que perjudica els pagesos que s'hi dediquen. Àlex Lledonosa és productor de figues al Guaire, una de les zones més reconegudes per aquest cultiu.
16: El marge que et quede, si acabes aplicant tots els costos de caixa, transport i totes aquestes coses, el marge és bastant poc, per dir quasi bé escàs.
2: La calor, a banda d'avançar la collita, també ha provocat que els fruits siguin més petits. Això sí, no ha afectat la dolçor. Des de Lleida, Noelia Caselles, pel matí de Catalunya Ràdio.
5: 5 minuts, ara mateix falten de 7:45. Parlàvem abans de tot aquesta història al voltant de les estelades abans del partit del Barça. Pon la informació estrictament esportiva. Robert Prat, com estàs? Molt bon dia.
17: Bon dia.
5: Sabem que el Barça ha fitxat un porter per ser suplent de Joan Garcia. L'ex del Girona, fins ara el Fenerbahçe, Livakovic, passa avui revisió mèdica.
17: La intenció és no cedir-lo, però la seva incorporació dependrà del fair play. El porter de 31 anys li costa al Barça 2 milions d'euros i 500.000 més en variables, firmarà per 4 temporades. Xavi Espar tindrà fitxa del primer equip.
5: I després tenim una altra polèmica que veiem com evoluciona, però el Barça medita si fer demà el partit a l'estadi contra l'Atlètic Club l'homenatge que tenia previst fer als jugadors que van guanyar el Mundial.
17: Tot això arran de l'actuació contundent de la policia contra els aficionats del Barça. Ells, dins la directiva blaugrana, hi ha dubtes de la viabilitat d'aquest reconeixement als 8 jugadors que van aconseguir ser campions del món.
5: Veurem què passa. Hi ha una campanya organitzada al voltant d'aquestes protestes de la Policia Nacional, ho dèiem abans. En fi. I, mira, parlant de polèmiques, Mourinho debuta avui al Bernabéu en partit de Lliga.
17: Ja no és polèmic davant la Real Societat. Això és el que diu, davant la Real Societat a partir de les 9. És un Mourinho conciliador.
18: Desde hace años, no solamente ahora que he llegado aquí, me siento más tranquilo, más control de mis emociones. A lo mejor son los jugadores que me están también protegiendo y la gente que trabaja aquí que me están protegiendo de mi lado oscuro de personalidad.
17: Aquest nou Mourinho afirma que respecta els àrbitres, que no veuen el col·lectiu arbitral amics de Negreira. Jugat a primera, València 0, Betis 1. El València arriba a un acord amb el Girona per fitxar el defensa Renau Martínez.
5: I Xavi assegura en la seva presentació com a tècnic dels Països Baixos que serà fidel a l'estil Barça.
17: Diu que el futbol del Barça i el dels Països Baixos s'han retroalimentat.
19: Va ser un aprenentatge molt gran, va ser un màster quan vam estar en la nostra etapa a Can Barça, i nosaltres el que volem, el gran repte d'aquí és d'alguna manera impregnar els jugadors i a la federació d'aquesta filosofia nostra, que al final a Can Barça ens vam nutrir moltíssim de la idea neerlandesa, i el que volem és d'alguna manera tornar a això.
17: A la Premier, el brasiler Savinho, ex del Girona, l'han traspassat del City al Tottenham, 87 milions d'euros, més 13 en variables, i a la Vuelta Pogacar guanya la quarta etapa, surt avui com a líder de la General, gairebé 3 minuts i mig d'avantatge sobre Roglic. Avui cinquena etapa, 173 quilòmetres a Catalunya, entre Falset i Roquetes.
20: Al matí de Catalunya Ràdio, Frederic Vincent.
21: Ei, ei, a Bezoya som molt de dir que sí a tot. I tu? Ets dels qui diuen avui de tranquis i acabes cantant Glòria a ple pulmó. Dels de platja, passejada, amics, un altre pla més i un altre... Perquè aleshores ets molt de viure molt fort. Molt de Bezoya, aigua de mineralització molt dèbil per viure molt fort.
22: Què et passa?
23: Que no em tanca la maleta.
22: Però com vols que et tanqui si portes un cupó extra de Nadal de l'11? Té 600.000 euros d'il·lusió. No et tancarà mai de la vida.
23: Bé, si trec uns quants banyadors...
22: No t'hi cabrà. És moltíssima il·lusió, això.
24: Aquest any, el cupó extra de Nadal de l'11 arriba amb 90 premis de 600.000 euros. Un extra d'il·lusió més gran que mai.
22: Et tocarà ficar el cupó en una altra maleta i facturar-la.
25: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
26: Bon dia. En el sorteig d'Eurojackpot d'ahir, la combinació guanyadora va ser...
27: 4, 5, 7, 48 i 50. I els sols, el 4 i el 5.
26: Consulta si n'has resultat guanyador al teu venedor, a juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Recorda-ho, amb Eurojackpot de l'11, cada dimarts i divendres hi ha pots milionaris. 11. Ben jugat.
20: El matí de Catalunya Ràdio.
5: I per arribar a dos quarts, un dels protagonistes del curs, avui mai més ben dit, amb el Giovanni i companyia.
0: Hola, nen, va. Está todo acabado. Venga, Pérez. Vinga, cony.
5: Un dels objectius d'aquest curs serà millorar els resultats educatius dels alumnes, que en els últims anys són dramàtics.
3: Sí, com dèiem, hi haurà més professors a disposició dels centres educatius i tirant endavant mesures com la prohibició de l'ús del mòbil a primària o secundària.
4: Molt bé, a poc, se'n van adonant de les coses.
3: Exconsellera Irene Rigau, bon dia.
4: Ara a veure si pel curs que ve incorporem una novetat, que serà no tractar els nens com si fossin idiotes.
0: Bueno, no es faci il·lusions, exconsellera, que...
4: Bé, no em parlis així, maco.
0: Ai, perdó, però sí.
4: Bé, no em parlis així. Però si vols alguna cosa, aixeques el dit, eh? No, doncs... Però com ho fas, molt bé. Que no et van ensenyar mòduls a classe o què?
0: Perdoni'm, perquè no... És veritat que no...
4: Quant de temps hem estat fent el burro, fent classes amb les pantalletes i els mòbils i els ordinadors i les PlayStations, o com es digui.
0: Les PlayStations, que jo diria que no n'hi ha a les classes.
3: No, s'ha arribat a fer classe en PlayStation.
4: I després, l'educat...
7: Game Boy sí que hi havia, a l'època nostra.
0: Sí, sí. Home, però no les podies treure a mitja classe, la Game Boy, no?
4: Ricard,
7: no. Ah, sí? Bueno, és allà una mica així, no, amb la...
4: Mai ha sigut allò una eina educativa. I després d'educar generacions senceres inútils, i de fer 1.000 informes, 1.000 estudis, 1.000 exàmens, arribem a la conclusió que hem de tirar enrere i fer-ho com abans.
5: Amb això arribarem a dos quarts de vuit.

0: Ara mateix són 7:45 i tenim novetats importants i novetats positives sobre l'incendi de Collserola. Última hora, Mar Riera, bon dia.
1: Bon dia, doncs sembla que estaria estabilitzat. Una 60 dels bombers han treballat tota la nit i han pogut estabilitzar les flames. Ara al matí s'enlairaran els drons per veure els focus que encara continuen actius i després s'activaran els mitjans aeris. Tots els detalls de la feina feta aquesta nit els donarà a partir de les 8 del matí el tinent d'alcalde de Barcelona, Albert Batlle.
0: Gràcies, Mar Riera. Aquesta és l'última hora. Tenim estabilitzat l'incendi de Collserola i els bombers esperen controlar-lo aquest matí. Ahir el que ja s'avisava, que ja s'apuntava que la cosa pintava raonablement bé. El Tomàs Molina ens deia a primeríssima hora que les condicions avui serien favorables, les condicions meteorològiques. Un incendi que, de moment, manté 15.000 veïns confinats i 35 evacuats.
2: Hemos visto el fuego, hemos subido y eso está tremendo. Sí, sí. Ahí está, hay bastante movimiento de bomberos, de policía.
3: Quan hem sortit ja estava tot en foc, des d'aquí fins al final del barri, que es veu des de dalt. I ja està. O sigui, però a més ha sigut en un moment. Tot ha sigut superràpid. No sé si és per l'aire o el que sigui.
0: És el que deien alguns dels veïns al voltant d'aquest incendi de Collserola. L'alcalde Collboni agraïa la col·laboració del personal.
4: Agraï també molt especialment a les entitats veïnals que ens estan ajudant a l'Ajuntament a transmetre aquesta informació a tots els veïns i veïnes que en aquests moments des de casa doncs estan veient la columna de foc.
0: I mentrestant cueix encara la polèmica per no enviament d'alertes al mòbil, de les famoses S-alert, per advertir de les fortes tempestes dels últims dies a la Costa Daurada. Ahir se'n van enviar dues S-alert als veïns més afectats per aquest incendi, però en les pluges dels últims dies a Tarragona, el cap de setmana passat o dilluns, no va ser el cas. Ahir des del govern, la consellera Sílvia Paneque advertia.
5: Revisió sempre de cada fenomen i serà, i si hi ha mesures de millora, es comunicaran, però els criteris pels quals s'envia un S-alert, més enllà dels protocols, són tècnics, continuaran sent tècnics.
0: I avui, sobre la crisi de Ceuta, la Diputació Permanent del Congrés votarà la compareixença de Pedro Sánchez i 10 dels seus ministres. Serà després que dos d'aquests ministres, els titulars de Defensa i Interior, oferissin versions bastant diferents de si els serveis secrets espanyols havien avisat o no que s'estava preparant una entrada massiva de persones des del Marroc cap a Ceuta.
6: No hace falta muchas veces ir a informes manuscritos. Esos funcionarios que están allí trasladan y dar cuenta en la delegación del gobierno de esa convocatoria para poder entrar a nado.
7: No hay ningún informe de esas características con algo relativamente similar a lo que pasó.
0: Tot això mentre es multipliquen a aquesta hora les mostres de condol, de reconeixement, de record cap a Dolly Parton.

0: llegenda del country, figura venerada dins i fora dels Estats Units, ha mort als 80 anys. El propi Donald Trump deia que durant una setmana les banderes a tots els Estats Units estaran a mig pal. També hi ha hagut homenatges d'altres cantants que alguns consideren hereves de Dolly Parton, com la pròpia Taylor Swift. I quan passen 4 minuts de 7:45, els esports que tenim, Robert Prat?
1: Doncs que l'exporter del Girona, Livakovic, passa avui revisió mèdica prèvia al seu fitxatge pel Barça. La seva inscripció dependrà del fair play financer. Mourinho debuta avui al Bernabéu, un partit de Lliga a les 9 davant la Real Societat. I dubtes al Barça de fer l'homenatge als mundialistes demà contra l'Atlètic Club arran de la contundència policial a Elx contra aficionats blaugranes.
0: Salta el temps. Tomàs Molina, com estàs?
2: El dia comença avui amb alguns núvols que fins i tot estan donant alguna precipitació de caràcter feble en punts de la Costa Daurada, en àrees de la Catalunya central. A mesura que avanci el matí, aquests núvols s'aniran trencant, s'aniran obrint clarianes i la tarda serà en conjunt assolellada però amb un sol esmorteït, entrenyinat per la presència de núvols prims i fins i tot per pols en suspensió. Avui la temperatura quedarà una miqueta més baixa que la d'ahir, que finalment es va enfilar força. Avui la calor serà una miqueta menys intensa. De cara a demà, serà un dia de nou variable, un dia amb sol, però amb alguns intervals en núvols que aniran apareixent i desapareixent al llarg del dia a la façana litoral. En principi no esperem precipitació, també demà podria escapar-se alguna petita goteta, amb un ambient que tant avui com demà serà força, força càlid.
0: Gràcies, Tomàs Molina. Actualitzem la mobilitat a aquesta hora. Sílvia Andrés, molt bon dia.
3: Bon dia, comencem la jornada amb els retards habituals a Rodalies, però no hi ha cap incidència rellevant. Destaca que el tren que havia d'arribar a Lleida des de Manresa a 7:45 ho farà finalment a 9:15. A la capital catalana, l'incendi forestal a Collserola fa que els trens de la línia 11 de metro no parin a les estacions de Torre Baró, Vallbona i Ciutat Meridiana.
0: Gràcies, Sílvia. Les carreteres com les tenim? Mariluz García, bon dia.
4: Hola, bon dia. Doncs en general tranquil·les, però amb algunes incidències. Hi ha tallada l'autopista AP7 a Montroig del Camp en direcció Barcelona per la retirada de dos camions accidentats ahir a la tarda. Es desvia la circulació per la sortida 281 a l'Hospitalet de l'Infant cap a l'autovia A7. També hi ha cua a la mateixa autopista a Barberà del Vallès, direcció Girona, per un nou accident d'aquest matí. Hi ha un carril tallat. I es manté tallada a Sant Pere de Torelló, la BV-5224, per un camió accidentat també ahir a la tarda. Aquí es fan desviaments senyalitzats.
0: Gràcies, Mariló. Fins ara.
4: Fins ara.
0: Avui a l'Hora del Matí de Catalunya Ràdio, d'aquí una horeta amb el Contada, Aitor Arriaga, Carlos Tavera, Eva Pomares i Joan Guirado, però de moment fem un cop d'ull als diaris. Començant, com sempre, per les portades i les opinions més destacades. Marc Jurado, Pol Foradada, bon dia.
5: Bon dia.
0: Avui amb les explicacions sobre la crisi de Ceuta i, evidentment, l'incendi de Collserola.
6: Xoc entre Robles i Marlaska pel paper del CNI a Ceuta és el titular d'obertura del diari Ara.
7: Marlaska i Robles discrepen sobre si el CNI va avisar de l'allau de Ceuta. Llegim a La Vanguardia.
6: Interior rebutja la versió de defensa i afirma que no es va alertar d'un assalt massiu, afegeix el diari del Cubodó.
7: Precisament en aquest diari, article d'opinió de la seva directora adjunta. Es titula Senyals de fum.
6: Lola García lamenta la confusió que estan generant els ministres i considera que ho fan per tapar responsabilitats.
7: Si cal avisar d'una amenaça d'anar endavant, sentencia que qui sigui aixequi el telèfon fins que l'escolti no faci senyals de fum.
6: El periòdico dedica a prop de mitja pàgina una foto de l'incendi de Collserola vist des del mirador de Torre Baró.
7: El foc amenaça Collserola, titula el diari, un foc a Collserola posa en alerta Torre Baró. Llegim a l'Ara.
6: Tema propi a l'obertura, precisament del periòdico Barcelona, ampliarà el pagament amb targeta a tot el transport públic al 2027.
7: És un mètode que ja funciona en altres grans ciutats com Madrid o Londres.
6: No serveix per comprar abonaments, però sí per pagar bitllets senzills directament i estableix, atenció, les bases per una futura tarifació per ús, que ajustarà el cost del transport a la demanda de cada viatger.
7: Ras i curt, que es pagui a tant la parada i no per zones en què es paga el mateix tant si fas dues parades com si en fas 13.
6: Tot això en un dia que totes les portades recorden Dolly Parton.
7: La reina indiscutible del country que ha mort als 80 anys.
6: Una reina estimada per les dues Amèriques.
0: Seguim repassant la premsa i anem a altres notícies que hem trobat avui. I què hem trobat a la premsa digital? Vaja, que han trobat la Sílvia Solanes i la Sílvia Creus. Bon dia.
8: Bon dia.
0: Busca inspiració a la NASA.
8: El mago pop, Antonio Díaz, ha visitat el centre per preparar el seu pròxim espectacle que preveu fer en estadis. Ho explica La Vanguardia, on se'l veu parlant amb enginyers del Johnson Space Center. Entre el cel, les estrelles i els viatges espacials seran una de les fonts d'inspiració del nou projecte. El van rebre amb la salutació Welcome to el mago pop, impresa a la mateixa pantalla que utilitzen per seguir les missions espacials.
0: Turisme funerari a Mallorca, nova tendència. tendència.
5: És una moda que creix. Persones que visiten l'illa per acomiadar els seus éssers estimats amb una cerimònia en alta mar per llançar-hi les cendres. El 80% són espanyols, però la resta estrangers, i molts ni tan sols viuen a les Balears. Per entre 360 i 600 euros tenen un vaixell per 10-15 persones. Hi ha música, paraules, vídeos, imatges de record. Si a sort poden aparèixer fins i tot dofins durant la travessia. Després es llença l'urna en una àrea concreta, complint tots els requisits legals i mediambientals, i pètals, perquè, evidentment, com subratllen els organitzadors, no es poden llançar rams sencers ni corones. Ho recull el Diari de Mallorca.
0: I qui busca ajuda?
8: La Unió Esportiva Sants, el club de futbol barceloní, assegura que viu un dels moments més delicats de la història de l'entitat. Llegim a BTV que ha començat una campanya de socis 2026-2027 per garantir la viabilitat del club. Han empaparat els carrers del barri, fan córrer un vídeo que diu, entre d'altres, que és molt de Sants ser dels Sants.
0: Un gegant dissenyat amb intel·ligència artificial viatjarà de Catalunya a Sardenya.
5: Concretament des d'Oliana, a l'Alt Urgell, fins al poble sard agermanat d'Oliena. El gegant es diu Lusorio i l'han hagut de dissenyar el seu rostre amb intel·ligència artificial, ja que el seu nom fa referència a Sant Lusorio, un soldat i màrtir romà del segle IV, i a Sardenya no es poden venerar imatges de persones reals. En Lusorio viatjarà l'11 de setembre en un tràiler per ser lliurat a Oliena amb motiu de les festes locals de les Cortes Abertes. Ho explica el Regió 7.
0: I a aquesta hora us expliquem també els destacats en internacional i economia amb la Marta Viana i la Marisa Gil.
9: Avui, bona part de la premsa internacional es fa ressò de la mort de Dolly Parton i també de la guerra comercial entre els Estats Units i el Canadà, que cada vegada puja més de to, i més ara, després que el Canadà hagi contraatacat i anunciat aranzels de represàlia contra diversos productes nord-americans. Més enllà d'això, però, el New York Times expliquen que Trump amenaça d'enderrocar el Kennedy Center si no es fa una renovació de 250 milions de dòlars, tot plegat després que el president dels Estats Units vulgui canviar el nom d'aquest espai i posar-li el seu. Al Financial Times expliquen que SpaceX, l'empresa espacial d'Elon Musk, invertirà 100.000 milions de dòlars per construir la base de llançament espacial més gran del món a Louisiana. Es començarà a construir l'any que ve i, segons Musk, s'hi faran milers de vols pel megawatt Starship. Acabem amb un apunt a Venezuela, perquè el principal diari de Caracas informa que l'aeroport internacional Simón Bolívar, el més important del país, reprendrà l'activitat a partir de l'1 de setembre després d'arreglar tots els danys provocats pel terratrèmol del passat mes de juny. Fins ara només servia per vols humanitaris i ara s'hi habilitaran terminals temporals per operar amb normalitat.
10: A la premsa econòmica, Expansión afirma en portada que les grans empreses de distribució disparen els seus beneficis. El diari assenyala que Inditex ha guanyat un 42% més en el darrer any. Mercadona, El Corte Inglés, IKEA i Leroy Merlin han superat el 20%, i MediaMarkt i Decathlon incrementen beneficis un 10%. El creixement de l'economia espanyola i l'increment del turisme internacional són, segons Expansions, els motius principals de l'augment de les vendes. L'Economista destaca el reial decret que el Consell de Ministres va aprovar a tramitar ahir i que afectarà els centres de dades. Es regularan els requisits de sostenibilitat energètica, mediambiental, de resiliència i sobirania digital de tots els centres de dades que tinguin més d'un megawatt de potència. La intenció és avançar-se al boom d'aquest sector, que consumeix gran quantitat d'aigua i electricitat i tensionarà les xarxes de distribució. Finalment, 5 dies alerta sobre les reserves de gas a Europa. Són el moment més baix des de l'any 2009, amb un nivell d'emmagatzematge del 63%. El preu no para de pujar des del 2023 i durant el mes d'agost ha augmentat un 14% fins a arribar als 68 euros per megawatt hora. Tot plegat provocat per la guerra a l'Iran podria comportar talls de subministrament a Europa quan arribi l'hivern.
0: Anem a la premsa esportiva, Robert Prat.
1: El Barça, que reforça amb un nou porter, Livakovic, l'ex del Girona, un fitxatge sorpresa d'última hora, publica el diari Esport. La seva inscripció dependrà del fair play. El Mundo Deportivo xifra en 4 milions l'operació, amb variables incloses. El porter acabarà cedit aquesta temporada si no se'l pot inscriure. La Vanguardia diu que Xavi surt, parla i es diverteix. El nou seleccionador dels Països Baixos es presenta a la Universitat del Futbol.

Diu que als Països Baixos hi ha menys soroll que el Barça, que farà un futbol atractiu, d'atac i de possessió. El periòdico remarca les declaracions de Xavi, que diu que el Barça i els Països Baixos parlen el mateix idioma, el de Cruyff. El diari assegura que Pep Guardiola era la primera opció per ocupar la banqueta Orange i Xavi la tercera.

0: altre nom. L'Espor i el Marca coincideixen a dir que Laporta i Deco no contemplen cap pla B si Julián Álvarez no arriba al Barça. El País assegura que el Barça es comença a oblidar del jugador. Albert Masnou escriu al diari Esport que té un problema personal que no sap si li pot resoldre el metge. Aquest nou Mourinho, conciliador, li comença a agradar. Pel Marca és un repte la connexió Vinícius Mbappé amb l'estrena del Madrid de Mourinho al seu estadi. El diari es diu que 13 anys després el Bernabéu es retroba amb Mourinho. I el diari Ara assegura que el Barça es planteja suspendre l'homenatge als mundialistes campions en la prèvia del partit contra l'Atlètic Club. La junta directiva té dubtes arran de la contundència policial contra els aficionats del Barça a Elx.
1: Qui ens falta la premsa del cor? Sílvia Andrés, bon dia.
2: El rei Harald de Noruega, de 89 anys, està hospitalitzat i el seu estat de salut és delicat. La seva història d'amor amb la reina Sònia és de pel·lícula. Durant 10 anys van amagar que eren parella. Sònia no era ben vista per la família reial noruega. El jove Harald se li va suggerir que festegés amb la princesa Sofia de Grècia, després reina d'Espanya. La relació no va quallar. Al final, Harald i Sònia es van casar i aquests dies molts han mostrat el seu respecte pel matrimoni. Però ahir el seu fill, Håkon, va i ho esguerra. Els prínceps hereus, per celebrar els seus 25 anys de matrimoni, van decidir publicar un àlbum familiar. Insist, potser no és el millor moment quan tens el pare a l'hospital força greu, però l'errada més garrafal és que entre les fotografies se n'inclou una amb el fill d'ella, Marius, condemnat per violació a dues dones. En fi, n'hi ha que neixen estrellats reialment parlant.
3: Catalunya Ràdio.
4: Som 3CAT.
3: L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis. Tot és possible un dia de partit. Comença un nou repte pel Barça de Hansi Flick. És hora de connectar amb la TDT, la transmissió d'en Torquemada. Dijous, a partir de les 8, la TDT del Barça Athletic Club a Catalunya Ràdio.
4: La narració del partit és una exclusiva de CaixaBank. CaixaBank dona suport a l'esport.
5: Creus que l'estàs buscant? Que és a les teves mans prendre la decisió. Però, de fet, la decisió ja està presa. A vegades no és el conductor qui tria el cotxe. És el cotxe qui tria el conductor. Cupra Terramar híbrid endollable amb fins a 118 km d'autonomia elèctrica i 900 de combinada. Descobreix-ne més a cupra.com.
6: La salut no avança sola. Avança gràcies a la recerca, a la prevenció i a persones compromeses amb una societat més saludable. Aquest és el propòsit de la Fundació MGC. Compromesos amb la salut d'avui i de demà. Fundació MGC i MGC Mútua, la mútua dels mutualistes.
7: Què us poso?
8: Per mi una estrella.
7: I per tu?
9: Jo també una estrella.
8: Ara estem d'acord.
9: Estem d'acord?
10: Estrella Damm, la cervesa del Futbol Club Barcelona.
11: La TDT de Catalunya Ràdio té el suport comercial de Cupra, Fundació MGC i MGC Mútua, Estrella Damm i CaixaBank.
12: Si vols fer la compra bé, has d'anar a carrer.
13: Torna a casa i compra bé amb el 3x2 en tots els productes Pantene. Si en compres 3, un et surt gratis. I no hi ha millor preu que gratis. Fins al 9 de setembre.
3: El matí de Catalunya Ràdio. Frederic Vincent.
1: Marta Viana, bon dia de nou.
14: Bon dia.
1: Aniversaris, qui fan avui?
14: Va, aquesta t'agradarà. A Maya Montero.
1: Home.
15: Eres la reina del pop, una diva sin nombre, un montón de ilusión. Eres
1: que aquesta em passa que ho he vist mirant els diaris.
14: Ja, ja, és que li han dedicat bones...
1: Fa 50, no?
14: 50 clavats.
1: 50 rodons, molt bé.
14: Seguim amb Jorge Sanz, l'actor.
1: Jorge Sanz, és bona aquesta, 64?
14: 57.
1: Ai, pobre. Em sap greu, Jorge, des d'aquí.
14: Si ens està escoltant, sí. Jorge, em sap greu. Sí. I acabem amb Macaulay Culkin, que em fa quants?
1: 43.
14: Sí, 46.
1: 46, bé, Macaulay Culkin. Vinga, Sant Oral.
14: Avui és Santa Teresa, Sant Juniper, Sant Alexandre, Sant Balduí i Sant Zeferí.
1: I ja sabeu que aquest estiu, a aquesta hora, fem una recomanació literària des d'una llibreria.
16: Soc Carme Pedrola, llibretera de la Pila de Llibres, llibreria de segona mà al barri del Congrés Indians a Barcelona. La recomanació que us faig és llegir amb els vostres infants, contant contes il·lustrats, explicant els clàssics i obrint els títols de tota la vida. Avui, remenant les caixes, m'ha cridat l'atenció el titulat Míriam, de Somiatruites a Rodamont, un conte enfocat a transmetre valors humans i la il·lusió per les petites coses de la vida. Escrit per la narradora oral i guionista Ruth Tururuf, i il·lustrat i signat pel pintor Miquel Cazanya. Teniu present que si veniu i descobriu un llibre, no espereu gaire, potser demà ja no hi serà. Aquest és l'encant de la llibreria de segona mà. Cada visita és diferent i sempre hi ha alguna sorpresa.
1: I a la recomanació del dia, la Sílvia Cometa ens proposa la docu-sèrie La Tierra según Filomena Kang.
17: Documental de comèdia en format de fals documental que repassa la història de la humanitat. Aparenta ser un programa històric convencional i seriós, però trenca constantment les expectatives gràcies a la sàtira i l'humor absurd. La protagonista, interpretada per Diane Morgan, visita llocs emblemàtics i entrevista historiadors, científics i altres experts reals a qui formula preguntes bastant ridícules. El contrast entre el rigor acadèmic dels entrevistats i la ignorància de Filomena Kang és el motor de la sèrie. Té dues temporades a Netflix.
1: Ara mateix falten 10 minuts per les 8. Aquests són els sons del matí.
3: Els sons del matí.
18: Durant tota la nit, els bombers han treballat per consolidar el perímetre de l'incendi de Collserola i evitar que les flames tornessin a avançar.
19: El problema ha estat que quan ha arribat a dalt ha agafat una mica més de vegetació.
20: Els criteris pels quals s'envia un SALER, més enllà dels protocols, són tècnics, continuaran sent tècnics.
21: Que demanarem aquesta previsió de que es pugui traure alguna línia especial, si alguna línia de zona catastròfica, etc.
22: Los servicios de inteligencia realizaron la labor que competencialmente les era y es exigible.
23: No hay ningún informe de esas características.
24: In my coat of many colors, mama made for me, 'cause she made it just for me.
1: Aquests són els sons del matí. Anem a les paraules del dia. Amb el Marc Jurado, enredar.
25: Enxarxar o ficar algú en algun embolic per embolic el dels ministres Robles i Grande Marlaska, que han donat versions ben diferents sobre l'entrada massiva de migrants a Ceuta. Ell assegura que el CNI va informar d'un intent. Ell nega cap informació.
1: Col·legiat.
25: Pertanyent a un col·legi, com un metge col·legiat, o alguna cosa constituïda per diversos components, com una direcció col·legiada, un òrgan col·legiat o una decisió col·legiada. Així es decideix, precisament, si s'envien o no alertes amb mòbils des de Protecció Civil. Així és com justifica el govern que no es fes en cap de les dues darreres grans tempestes.
1: Xancleta.
25: Sabata lleugera, sense taló, que es porta a retaló. Les portem aquestes setmanes per anar a la platja o a la piscina, però ja no es podran dur als peus si conduïm una moto, segons la nova normativa que també obligarà a dur guants a totes les vies urbanes. Les sandàlies també prohibides.
1: Posem-hi ara tres xifres amb la Sílvia Creus. 6.509.
26: És l'últim i esgarrifós balanç oficial de morts provocats pel terratrèmol que va tenir lloc a Veneçuela el 24 de juny. La xifra encara podria créixer perquè, tot i que fins ara s'han tret prop de 600.000 tones de runa, el total estimat que encara queda acumulat és de més del triple i es calcula que trigaran un any a treure-la tota.
1: 49.600.
26: És el nombre de persones que ha arrestat el Servei d'Immigració del Govern dels Estats Units, l'ICE, el mes de juliol, la xifra més alta de la segona administració de Donald Trump, un 15% més que el juny i un 70% més que el febrer. Més del 50% de les detencions van ser a individus sense antecedents penals.
1: 80.
26: És l'edat en què, ho estem dient, ha mort la reina del country, Dolly Parton, per culpa d'un càncer en un hospital de Nashville. La família en va informar ahir i el dol s'ha estès no només al món de la música, sinó a tot Hollywood i a molts racons i àmbits del món, ja que era coneguda per la seva bonomia i generositat i per la seva defensa de causes diverses.
1: Tres imatges amb el Pol Foradada. A la primera veiem en un pla un conjunt de cases disseminades per un turó i just per sobre un hidroavió llançant aigua sobre una espessa columna de fum que surt enmig de la vegetació.
27: Segon, en surten poques setmanes a Collserola. La bona notícia és que a primera hora d'aquest matí el foc ha quedat estabilitzat. D'aquí poca estona seguirem en directe l'actualització que en facin els bombers. Ahir, recordem, es va haver de confinar els barris de Torre Baró i Ciutat Meridiana i fins i tot desallotjar una trentena de veïns. S'havien cremat 35 hectàrees.
1: A la segona imatge hi veiem una casa d'una sola planta. De la teulada només en queda l'esquelet. Moltes de les teules són a terra. Al voltant de l'habitatge, on s'amunteguen amb més runa, hi ha dos homes amb una escombra i un carretó retirant-ne una part.
27: És un dels 300 habitatges afectats pel tornado que hi va haver dilluns a la tarda al petit poble de Pomars, al sud de França, molt a prop de Carcassona. Un fenomen meteorològic extrem i violent que també va deixar una quarantena de ferits. Les tasques de neteja i reconstrucció s'allargaran durant mesos.
1: I a la tercera imatge veiem el sostre de fibrociment d'un gran magatzem foradat a Móra la Nova, a la Ribera d'Ebre. Dins hi ha uns operaris que s'ho miren amb cara de preocupació. Què fan, Ricard Boigues?
0: Doncs mira, estan avaluant els danys causats per la pedregada de dimarts. Hi ha tants forats que deixen passar filets de llum que sembla que els hagin metrallat. És un exemple del que es van trobar moltes empreses de les Terres de l'Ebre i el Camp de Tarragona quan van obrir les portes i van tornar a la feina després de la pedregada. A l'exterior s'acumulen molts vehicles amb vidres trencats i la carrosseria abunyegada. Ara tocarà començar el Ferragós paparam amb les asseguradores.
1: 6 minuts per arribar a les 8, titulars en 2 minuts. El repassem ara mateix amb la Marta Viana i el Marc Jurado. Novetat de fa bé poqueta estona, l'incendi de Collserola, i és bona notícia, ja està estabilitzat.
14: S'espera que aquest matí pugui quedar controlat quan s'incorporin els mitjans aeris. Una 60ena de dotacions dels bombers hi han treballat tota la nit. Més de 15.000 veïns han quedat confinats als barris de Torre Baró i Ciutat Meridiana. L'alcalde Jaume Collboni agraïa la col·laboració.
2: Agraïm també molt especialment a les entitats veïnals que ens estan ajudant a l'Ajuntament a transmetre aquesta informació a tots els veïns i veïnes que en aquests moments des de casa doncs estan veient la columna de fum.
1: El govern defensa la decisió de no enviar cap alerta als mòbils per les pluges dels últims dies al Tarragonès i al Baix Camp.
25: La portaveu Sílvia Paneque ho ha atribuït a criteris tècnics i s'ha compromès a revisar les actuacions.
20: Revisió sempre de cada fenomen i serà, i si hi ha mesures de millora, es comunicaran, però els criteris pels quals s'envia un SALER més enllà dels protocols són tècnics, continuaran sent tècnics.
1: I avui la Diputació Permanent del Congrés vota la compareixença de Pedro Sánchez i de 10 ministres més per la crisi de Ceuta.
14: Ahir els titulars de Defensa Interior van embolicar-se en versions sobre l'entrada massiva de migrants i no van aclarir si l'haurien pogut evitar Margarita Robles i Fernando Grande Marlaska.
4: No hace falta muchas veces ir a informes manuscritos. Esos funcionarios que están allí trasladan y dar cuenta en la delegación del gobierno de esa convocatoria para poder entrar a nado.
23: No hay ningún informe de esas características con algo relativamente similar a lo que pasó.
1: El Ministeri de l'Interior investiga si va haver un ús desproporcionat de la força contra un aficionat del Barça que portava una estelada en la prèvia del partit contra l'Elx.
25: Des de Catalunya, el govern ha condemnat els fets.
1: I el director de la CIA ha viatjat a Moscou per reunir-se amb funcionaris russos, segons han informat diversos mitjans nord-americans.
14: Ni Washington ni Moscou han confirmat la trobada ni tampoc ha transcendit el motiu de la visita de John Ratcliffe a la capital russa, on podria haver abordat la guerra d'Ucraïna o la de l'Iran.
1: Dol als Estats Units per la mort de Dolly Parton, tenia 80 anys.
25: Llegenda de la música country, també va triomfar al cinema i la televisió. I era una filàntropa compromesa amb moltes causes, venerada per milions de persones.
1: I distingeixen la residència de gent gran de Gràcia, a Barcelona, com el primer centre respectuós amb el col·lectiu LGTBIQ+.
14: Ho ha explicat el conseller de Drets Socials, Raül Moreno.
5: I és important que quan nosaltres arribem a aquestes residències, les nostres parelles puguin venir a veure'ns, que puguem expressar-nos de manera natural.
6: Comencem el dia i ho fem amb un cel bastant ennuvolat, fins i tot que està deixant alguna goteta, alguna petita gotellada. La tendència serà que a mesura que avanci el matí les nuvolades, aquests núvols, es vagin trencant i vagin deixant pas a un migdia amb moltes més estones amb sol. Però un sol esmorteït, entrenyinat per la presència de núvols prims i també per ponts de suspensió, que farà que l'ambient es vegi una miqueta terrós. Una tarda de temperatures relativament altes, amb màximes que arribaran als 34-35 graus en alguns casos, amb un ambient que tornarà a ser una miqueta xafogós.
1: Actualitzem la situació del trànsit ara mateix. Mariluz García, bon dia de nou.
7: Hola, bon dia. Doncs continua tallada l'autopista P7 amb Mont-roig del Camp en direcció a Barcelona i segurament durarà estona per la retirada de dos camions que van tenir un accident ahir a la tarda. Es desvia el trànsit 10 quilòmetres més enrere, a l'altura de l'Hospitalet de l'Infant, cap a l'autovia A7. També aturant-se a la mateixa autopista P7 entre Bellaterra i Barberà del Vallès en direcció a Girona per un accident d'aquest matí que talla un carril. I continua tallada Sant Pere de Torelló, la B-5224, també per un camió accidentat ahir a la tarda. També s'hi fan desviaments senyalitzats.
1: Gràcies, Mariluz. Atenció amb això, eh? Mont-roig és on està tallada la P7 per aquest accident d'ahir de tarda. El transport públic, com el tenim a aquesta hora? Sílvia Andrés, bon dia.
8: Bon dia, Rodalies. No hi ha els retards habituals, cap incidència rellevant, però el tren que havia d'arribar a Barcelona-Sants des de la plana Picamoixons a les 8:07 ho farà un quart d'hora més tard. Recordem que l'incendi forestal a Collserola fa que els trens de la línia 11 de metro no parin a les estacions Torre Baró, Vallbona i Ciutat Meridiana.
1: Un incendi que ara hi anirem en directe, però recordem que la bona notícia del matí és que està estabilitzat. I arribarem a les 8 amb una cançó dedicada, una cançó que podeu dedicar, encara teniu un parell de dies per fer-ho, al 636-360609, 636-360609. Ens envieu una nota de veu, ens dieu quina cançó li voleu dedicar, i aquí.
9: Bon dia a tots, em dic Mireia i sóc de Blanes. Us felicito pel programa d'estiu, m'encanta. M'agradaria dedicar Vestida de nit de Sílvia Pérez Cruz a la meva filla Ivet. Us desitjo un bon matí. Gràcies.

0: Molt bon dia a tothom, molt bon dimecres. Comencem amb una notícia que us avança Catalunya Ràdio. Junts torna a registrar aquest matí al Congrés la llei per delegar les competències d'immigració a la Generalitat. Així us ho avança aquest programa. En plena crisi migratòria a Ceuta, els juntaires tornen a portar el text, aquest cop en solitari, sense el PSOE, i retallant el preàmbul, que és el que va provocar el rebuig frontal de Podem. És una de les notícies del matí, és una notícia que avancem ara mateix. Junts torna a registrar aquest matí al Congrés la llei per delegar les competències d'immigració a la Generalitat. Això, evidentment, en plena crisi de Ceuta, que a les últimes hores ha generat aquesta discrepància, com a mínim aparent, entre dos ministres, la titular de Defensa i el titular de l'Interior, al voltant d'aquesta qüestió, sobretot si hi havia o no avisos del Centre Nacional d'Intel·ligència, sobretot si hi havia avisos dels serveis secrets. Ara mateix tenim pendent l'actualització també de l'incendi de Collserola, que tenim aquesta notícia al voltant de la situació de l'incendi, que estava estabilitzat. Anem cap allà en directe. Mar Riera, què tal?
1: Bon dia, ara mateix està compareixent el primer tinent alcalde de Barcelona, Albert Vall. El sentim en directe.
2: Que, com saben vostès, va ser sobre un quart de quatre de la tarda del dia d'ahir. Vull saludar, per tant, la presència de bombers de la Generalitat i de l'Ajuntament, dels agents rurals, del cos de Mossos d'Esquadra, de la Guàrdia Urbana, de la Guàrdia Civil, dels cossos de protecció civil, del Servei d'Emergències Mèdiques, dels ADFs, i, per descomptat, també la col·laboració que hem tingut en tot moment del veïnat. En aquests moments podem dir que el foc està en fase de control, amb uns focus encara actius, però està perimetrat i, per tant, encara es continuarà treballant al llarg de les properes hores per previndre qualsevol reiniciació que es podies produir. El nombre d'hectàrees en aquests moments encara no es pot fixar, el cos de generals ho dirà, doncs, suposem, cap a mig matí, però calculem en aquests moments per sobre de les 45 hectàrees. Recordin que la xifra que havíem donat ahir a última hora de la tarda era de 35. Hi ha hagut un petit increment durant totes aquestes hores. Dir també que els confinaments que es van produir, doncs, a última hora de la tarda d'ahir, doncs, es van aixecar, és a dir, que en aquests moments tothom ha pogut dormir a casa seva i esperem, doncs, que la normalització es pugui produir, doncs, també al llarg del matí en tots els barris afectats, bàsicament el barri de Torre Baró i de Ciutat Meridiana. Extremar la prudència, continuem estant en una situació, doncs, de molta calor, de molta sequera, i per tant també hem d'extremar la vigilància que es pugui, qualsevol comportament que pugui, doncs, afectar, doncs, en aquest entorn tan delicat que és aquesta zona periurbana entre els barris de muntanya i aquesta meravella natural que és el parc de Collserola. Hem tingut dos incidents greus en les últimes tres setmanes i, per tant, aquí hem d'extremar la vigilància i el control de tots plegats. Evidentment, la feina que fan de prevenció, doncs, les diverses agències i, per descomptat, també el control que han de fer els cossos de seguretat. Dit això, doncs, estarem esperant a les properes hores l'evolució de tot plegat. Esperem també que en pocs minuts o abans d'una hora i quart es puguin enlairar els mitjans aeris que han estat participant en les diverses fases d'extinció d'aquest incendi i que, doncs, amb l'ajuda de tots plegats, doncs, al llarg de les properes hores poguéssim arribar, doncs, ja no tan sols a l'estabilització, sinó al control, i arribat el moment també, doncs, a l'extinció. Recordar que encara hi ha focus actius, focus secundaris actius en el perímetre de l'incendi, i això, doncs, ens obliga a ser molt prudents a tots plegats, doncs, i a demanar aquesta col·laboració ciutadana que fins ara hem tingut i que esperem que es pugui continuar, doncs, en les properes hores. No sé si vull demanar al director de Bombers de Barcelona que completés aquesta informació, si ho considero oportú.
3: Sí.
0: Ara està intervenint també Sebastià Massaguer, que és cap dels bombers de Barcelona, donant detalls també d'aquest incendi, que, insistim, ja està estabilitzat.

0: desmantelat, el tenim perimetrat, tenim punts d'emplaçament al llarg de tot el perímetre, i que, també, com bé ha dit el tinent, hem aixecat el que eren els confinaments dels veïns. Sí que mantenim una sèrie de punts o de xarxes elèctriques diguéssim tancades, perquè treballaran els mitjans aèris i això ens obliga a l'hora de les descargues de vetllar per aquest tema. Som optimistes, però hem de ser ferms amb el tancament del perímetre i també tenir clar que segurament tindrem algun aixecament d'alguna fumarola o d'algun focus secundaris, i per això ara les properes hores estarem intensificats sobretot amb aquests punts de la capçalera, que eren la vessant de Ciutat Meridiana.
1: És el que deia el Sebastià Massaguer, cap dels Bombers de Barcelona. Ha parlat després del regidor Albert Batlle, parlant aquestes bones notícies, aquest foc estabilitzat, en fase de control, fins i tot deia Albert Batlle, que doncs, la situació ha de millorar a les pròximes hores. En fi, tot això hi deu haver ajudat el temps. El Tomàs Molina ja ens advertia abans que la cosa pintava bé. Tomàs, t'ha dit tal fet.
2: A veure, que es mantingui d'aquesta manera. Ara estava mirant les humitats, l'Observatori Fabra està en el 79%, el Tibidabo està en el 81%, a Rectoret està en el 85%, i a més amb vents de component sud de 7-8 km per hora. Això són vents molt febles que no haurien d'anar gaire més, i per tant, doncs, sembla que les condicions continuaran afavorint la feina dels bombers al llarg de les properes hores, sí.
1: Doncs això és el panorama que tenim per l'incendi. A banda d'això, Tomàs, com pinta el dia? Com pinta el dimecres?
2: Doncs un dia que anirà passant de gris a potser amb sol, però un sol entrenyinar per la presència de núvols prims, també amb un cel terrós perquè hi ha pols en suspensió. Hi ha una borrasca a l'oest de la península Ibèrica que al mateix temps farà que hi hagi alguna ventada forta, sobretot a les comarques de Ponent, en àrees de l'Alt Pirineu i l'Aran, vents de garbí que bufaran en alguns casos amb intensitat en aquests sectors. Per tant, doncs, precaució en aquestes zones, perquè el risc d'incendis sobtadament augmentarà a causa d'aquestes ventades de component sud. Serà un dia variable, potser més clarianes a migdia, alguna gotellada, alguna petita gota que anirà caient al llarg de la jornada, però tot plegat, poca cosa, amb màximes que seran una miqueta més baixes que les d'ahir.
1: Gràcies, Tomàs Molina. Fins ara.
2: Fins ara.
1: Insistim que la bona notícia del matí és que està estabilitzat l'incendi de Collserola, que és el segon ensurt que hem tingut en pocs dies a la mateixa serra. Tornem en directe de seguida a Collserola per buscar l'última hora i perquè ens ampliïn aquesta compareixença que hem sentit a Catalunya Ràdio en directe. Dit això, ho dèiem, només començar a les 8. Notícia que us avança ara mateix Catalunya Ràdio. En plena crisi migratòria a Ceuta, Junts per Catalunya torna a portar al Congrés la llei per delegar les competències d'immigració a la Generalitat. Segons us pot avançar aquest programa, aquest mateix matí, Junts registraran el text del Congrés. Jordi Corbalán, molt bon dia.
3: Hola, molt bon dia. Doncs sí, és a grans trets el mateix text al qual hem tingut accés, que el Congrés va tombar aviat farà un any, però a diferència d'aleshores, aquesta vegada els de Puigdemont presenten en solitari la llei que en el seu dia van consensuar amb el PSOE. El preàmbul de la proposició de llei, el que va generar el rebuig frontal de Podem, fins i tot recordem-ho amb crítiques de racisme, sí que és sensiblement més curt. Ha desaparegut, per exemple, la referència al fet que els governs tenen la responsabilitat d'evitar possibles efectes de la immigració que poden representar un risc per la convivència i la cohesió social. El nou redactat és força més tècnic, cau en les referències més polítiques, per exemple, a drets i deures o a la protecció de la cohesió de la societat d'acollida, la llengua i la cultura. De fet, fonts de Junts admeten que aquesta retallada del preàmbul pretén deixar sense arguments a Podem i que aquesta vegada sí que hi doni suport. Pel que fa a l'articulat de la llei, que de fet és el que hauria de tenir els efectes, les conseqüències pràctiques, el text sí que és idèntic. Junts continua reclamant el traspàs a la Generalitat de les competències estatals per tramitar els permisos de residència temporal i de llarga durada, l'emissió de les targetes d'identificació i intervenir en la contractació dels treballadors estrangers en origen. La Generalitat també podria tramitar els procediments sancionadors en matèria d'estrangeria i també les expulsions o devolucions en els casos que no calgui instruir el corresponent expedient. Els Mossos assumirien funcions de policia integral a ports i aeroports amb el corresponent control fronterer, això sí, en col·laboració amb la policia espanyola i la Guàrdia Civil. I la Generalitat assumiria també la gestió dels centres d'internament d'estrangeria, els polèmics CIES. Caldrà veure, Freddy, si en el context polític actual, amb tota aquesta crisi migratòria a Ceuta i tot el que se'n deriva, aquesta vegada la proposició de llei aconsegueix els suports polítics necessaris, sobretot dins del bloc d'investidura de Pedro Sánchez. Per cert, Junts registra, com dèiem aquest matí de nou, la proposició de llei a la vigília que el govern espanyol reuneixi les comunitats autònomes

0: Autònomes per parlar del repartiment d'aquests migrants que van entrar per la frontera a Ceuta. Els de Puigdemont mantenen que Catalunya no n'ha d'assumir més.
1: Per tant, aquesta és la notícia que us avança Catalunya Ràdio. Junts, avui, d'aquest mateix matí, torna a portar al Congrés la llei per delegar les competències en immigració a la Generalitat. I com deia Jordi, el text en si és bastant semblant, tret del preàmbul, que es retalla i es manté els aspectes més tècnics, queden aparcats els més polítics, eh?
0: Exacte. És així, és el punt, l'aspecte que havia aixecat més les crítiques de Podem, per tant, es deixa un preàmbul molt tècnic, bàsicament amb referències a l'Estatut, a la Constitució, etc. Però l'articulat ens l'hem mirat i és idèntic.
1: Gràcies, Jordi Corbalan. Fins ara.
0: Adéu-siau, bon dia.
1: Ho ampliarem avui aquí a Catalunya Ràdio, aquesta notícia amb la qual hem començat i que us ha avançat aquesta casa, la ràdio pública. Parlarem amb Míriam Nogueres d'aquí a 3:15 amb el Comptats a partir de les 9 per saber els motius d'aquest canvi i per saber doncs, quines esperances té que això tiri endavant, com deia ara mateix el Jordi Corbalan. Míriam Nogueres, al matí de Catalunya Ràdio, a partir de les 9 en directe en aquest programa. També comentarem amb ella una qüestió que va començar pràcticament restringida a l'àmbit de l'esport i que s'ha anat fet gran i que ja ha esclatat en l'àmbit polític de manera bastant radical a les últimes hores. Estem parlant, evidentment, de l'acció de la policia amb aquest noi que portava una estelada. Aquí, abans del partit que el Barça disputava a Elx, policies nacionals, agents del cos, el van pagar, el van reduir i un cop reduït el van continuar pagant. El Ministeri de l'Interior, de moment, com a mínim de portes en fora, s'ha compromès a investigar-ho. Joan Vilaplana.
2: El ministre Fernando Grande Marlaska ha evitat condemnar-ho, tot i que admet la possibilitat que la policia s'extralimités.
3: Nosotros hemos hecho lo que procede ante unos hechos donde puede haber, digo que puede haber, un uso desproporcionado de la fuerza.
2: Marlaska ha obert la porta a donar explicacions al Congrés. Des dels comuns li han demanat que expliqui si considera l'actuació policial adequada i proporcionada, qui la va ordenar i sota quin criteri. A Catalunya el govern sí que ha condemnat l'actuació policial i també han mogut fitxa alguns col·lectius. El grup d'advocats Acció Cassandra ha presentat una denúncia pels fets i l'Assemblea Nacional Catalana ha anunciat el repartiment de 10.000 estelades al Camp Nou abans del partit entre el Barça i l'Atlètic de Bilbao de dijous. Joan Vilaplana, pel matí de Catalunya Ràdio.
1: Gràcies, Joan. Ara en parlarem d'aquest partit de dijous perquè pot portar cua. Però deixeu-nos dir ben ràpidament que aquí al matí de Catalunya Ràdio hem parlat d'aquesta història amb el professor de Ciència Política de la Universitat de Barcelona, Xavi Torrents, que va ser un dels experts consultats al Congrés quan es va redactar la llei contra la violència en l'esport. Ell ens deia dues coses. La primera, està claríssim, deia ell, claríssim que l'acció policial va ser desproporcionada.
4: En les imatges, de fet, es veu clar com, de fet, altres agents de policia intenten, en certa manera, frenar l'actitud, diguem-ne, desproporcionada dels seus companys, no? I, evidentment, doncs, aquest és un dels casos claríssims d'un ús desproporcionat.
1: I segona cosa, que la pràctica de la Policia Nacional, que no va ser només en aquest partit, sinó que ja hem vist amb altres desplaçaments del Barça, aquesta pràctica d'alguns agents de retirar estelades a alguns aficionats, amb la llei a la mà, ens deia el professor Torrents, no està justificada.
4: L'estelada no, diguem-ne, podríem dir, no incompleix cap dels tres supòsits sobre els quals es podia requisar. Per tant, és molt arbitrari que s'hagin requisat o que es vulguin requisar estelades i l'única situació en què es podria requisar una estelada o qualsevol altre símbol totalment legal i plenament legal seria si ho enarbolés en aquell mateix moment i sota aquelles circumstàncies una penya que ja d'antuvi es conegués que fos extremista.
1: És el que ens deia el professor de la Universitat de Barcelona, Xavier Torrents. Parlàvem del partit d'aquest dijous del Camp Nou. Doncs bé, el Barça medita si fer demà en aquest partit contra l'Atlètic Club l'homenatge que estava previst als mundialistes, als jugadors que van guanyar el Mundial. Francesc Soler, bon dia.
5: Bon dia, sí. Arran d'aquesta actuació policial dins la directiva blaugrana hi ha dubte sobre aquest reconeixement als 8 jugadors que van aconseguir ser campions del món. L'Assemblea Nacional Catalana ha fet una convocatòria per mostrar el rebuig a l'homenatge.
1: Veurem com evoluciona aquesta qüestió, però arrencava amb aquest tram del matí de Catalunya Ràdio parlant d'immigració, mentre, com ens deia el Jordi Corbalan, tot el que envolta a Ceuta continua no només cuejant, sinó marcant l'agenda política. Avui, la Diputació Permanent del Congrés vota la compareixença de Pedro Sánchez i de 10 ministres, després que dos d'aquests ministres, la titular de Defensa i el titular d'Interior, exhibissin, diguem-ne, que versions lleugerament diferents. Madrid, Pol Abrujats, com estàs? Bon dia.
6: Bon dia, què tal?
1: Bàsicament, la diferència entre el que deia l'un i l'altre és si en el CNI, si els serveis secrets espanyols van avisar o no que es preparava una entrada massiva a Ceuta procedent del Marroc.
6: Sí, perquè la ministra de Defensa i el de l'Interior s'emboliquen i no aclareixen què deien els avisos que tenien i si van fallar tots dos en prevenir aquesta tragèdia. Margarita Robles assegura que els agents secrets sí que van advertir d'un augment d'entrades nedant a Ceuta els dies previs a la tragèdia, el 30 de juliol, però reconeix que aquell dia tot es va desbordar i Fernando Grande Marlaska, ministre de l'Interior, reconeix que tenien avisos, que tenien informes, però cap que fes preveure que passaria el que va passar.
7: Los servicios de inteligencia realizaron la labor que competencialmente les era exigible y que compartieron con las fuerzas de seguridad del Estado y con el personal de la delegación del gobierno.
3: ¿Alguien puede entender que si se hubiera vislumbrado algo parecido a lo que ocurrió, no se hubiera elevado a las más altas instancias para tomar medidas extraordinarias?
6: L'embolic és tan gran, Freddy, que la delegació del govern espanyol a Ceuta ha sortit del pas amb un comunicat on neguen que tinguessin cap avís del CNI del risc d'una entrada com la que hi va haver, i la Moncloa nega que Robles i Marlaska es contradiguin. Diuen que tenien avisos d'un repunt d'entrades, però cap que alertés d'una entrada de 80.000 persones. També admeten que, sense la col·laboració del Marroc, això tampoc s'hagués pogut evitar. En definitiva, les primeres explicacions al Congrés, les que havia de donar la ministra de Defensa, han servit per aclarir ben poc d'una crisi i de la que encara falten moltes preguntes per respondre.
1: I tant. Gràcies, Paula. Fins ara.
6: Adéu, bon dia.
1: Tantes preguntes que això fa que l'oposició i els socis de la investidura aquesta vegada vagin en la mateixa direcció. Coincideixen a criticar la gestió de la crisi de Ceuta que ha fet el govern de Pedro Sánchez.
5: Retreuen a la Moncloa haver reaccionat tard i malament, sense coordinació i amb explicacions poc convincents. Esther Muñoz, del Partit Popular, Francesc Marc Álvaro, d'Esquerra, Isidre Gavín, de Junts.
8: Ustedes no hicieron nada. Era evitable. Ya había ocurrido. Había precedentes. Tenían que estar preparados.
9: Diria que el president Sánchez no ho ha fet bé, ell personalment. Ha estat absent o no ha estat prou present?
10: La descoordinació entre unitats i organismes del propi govern, especialment greu entre Defensa i Interior. Infravalorar possibles amenaces híbrides com la utilització de la frontera.
5: Els socis de Sumar han descarregat la responsabilitat en el Marroc i en una pressió migratòria que, diuen, anirà en augment.
1: Dues coses més al voltant de la crisi de Ceuta. Una, l'Observatori del Racisme i la Xenofòbia ha comptat 9.600 missatges d'odi a les xarxes en dos dies. En concret, són 3 missatges per minut, el dia de l'entrada massiva a Ceuta i el dia posterior. I el govern espanyol ahir enduria les polítiques migratòries. És veritat que això és un mandat de la Unió Europea, però enmig d'aquest context, el govern espanyol ha endurit, per exemple, la normativa al voltant de les sol·licituds d'asil. We'll be right back.

0: Començava amb les 8, donant aquesta notícia que us ha avançat al matí de Catalunya Ràdio, que Junts torna a registrar aquest matí al Congrés la llei per delegar les competències d'immigració a la Generalitat i dient la bona notícia que tenim estabilitzat el foc de Collserola i sentint la compareixença d'Albert Batlle en directe. Tornem a Collserola per recapitular una miqueta tot plegat. Mar Riera, bon dia de nou.
1: Molt bon dia. Doncs mira, el primer tinent d'alcalde, com deies, ha explicat que el foc està estabilitzat, ja està en fase de control, ha dit, però encara hi ha algun focus actiu i el que més preocupa, diu, és la zona entre Torre Baró i Ciutat Meridiana. Ara s'alairaran els mitjans aeris per acabar d'extingir aquest incendi que podria haver cremat unes 45 hectàrees. Unes valoracions que encara no sabem exactament les hectàrees, però que en les properes hores ens acabaran de confirmar. El confinament s'ha aixecat, com ha explicat Batlle, i ara està previst que s'enviï un SLR a tots els veïns de Torre Baró i Ciutat Meridiana per confirmar aquest aixecament d'aquestes restriccions. Tot i les millores de la situació, Batlle demana no abaixar la guàrdia i continuar en alerta perquè hi ha un risc molt elevat d'incendi forestal.
0: Gràcies, Mar Riera. Fins ara. Qualsevol novetat, micros oberts.
1: Perfecte, fins ara.
0: Fins ara, des de Collserola, la Mar Riera, per donar-los l'última hora. Per tant, els confinaments s'aixequen, per tant, l'incendi està estabilitzat i hi ha aquest nou missatge és alert que s'enviaria. Això està sent notícia i, evidentment, s'està destacant molt perquè seria la tercera alerta als mòbils que s'envia per Collserola després de les dues que es van enviar ahir.
2: Sí, el primer és alerta de Protecció Civil. Demanava que la població pròxima al lloc de l'incendi tanqués portes i finestres i no sortís al carrer. Més tard, en van fer un de segon en què reiteraven la crida al civisme i respectar les ordres de les autoritats. Protecció Civil també va demanar a la resta de la població no acostar-se a la zona.
0: Clar, això contrasta amb els aiguats de les comarques de Tarragona de dilluns i del cap de setmana passat, on no hi va haver-hi avisos als mòbils.
3: El problema que nosaltres tenim és que quan es comença a produir el fenomen, el marge per fer aquest avís és mínim. No tenim marge per fer aquest avís perquè ja s'està produint, ja està tenint lloc.
0: Eren les justificacions i les explicacions que ens donava aquí al matí de Catalunya Ràdio Imma Soler de Protecció Civil. El govern, després, en la primera reunió i la primera roda de premsa després de les vacances, insistia justament en aquest missatge.
2: La portaveu Sílvia Paneque deia que les previsions meteorològiques no apuntaven a un risc màxim de pluges torrencials, tot i que s'analitzarà què ha passat.
4: Revisió sempre de cada fenomen i serà, i si hi ha mesures de millora, es comunicaran, però els criteris pels quals s'envia un SLR més enllà dels protocols són tècnics, continuaran sent tècnics.
2: En una entrevista aquí al matí de Catalunya Ràdio, l'alcalde de Tarragona, Rubén Viñuales, evitava generar una crisi per la falta d'avisos.
5: En aquest cas, sortia que nosaltres estàvem fora de perill. I no, òbviament, no ha estat així, però ara seria molt injust i fins a quin punt seria una mica cínic ara demanar responsabilitats quan ells ho fan en base també a la previsió científica, no?
2: En canvi, pràcticament tots els grups han demanat la compareixença al Parlament de la consellera d'Interior, Núria Parlon, perquè expliqui com s'han gestionat aquests últims episodis de pluja.
0: En tot cas, el que sí que fan els municipis del Camp de Tarragona i les Terres de l'Ebre, afectats per la pedregada, sobretot d'aquesta setmana, és avaluar els danys, tant en propietats públiques com privades. I, de fet, a partir d'aquí ja es parla de possibles ajudes, Ricard Boigues.
6: A Móra d'Ebre, la pedregada va causar molts desperfectes. L'alcalde Rubén Viernés diu que demanaran ajudes.
7: Que demanarem aquesta previsió de que es pugui traure alguna línia especial, si hi ha alguna línia de zona catastròfica, etc.
6: A Tarragona, parts i alguns monuments patrimonials han estat tancats fins que els tècnics han determinat que eren segurs. Pel que fa al temporal de dissabte passat a Roda de Barà, les dues dones ferides, mare i filla, per la caiguda d'un mur al port estan en estat crític. L'Ajuntament de Roda va comunicar ahir que se'ls havia retirat el suport vital. Després van haver de rectificar perquè Salut va concretar que continuaven en estat crític. Des de Tarragona, Ricard Boigues, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Encara parlant de la factura econòmica, en aquest cas de les pluges, aquesta factura pot ser especialment dura al camp, per exemple, al Priorat, on hi ha conreus que es dona per perduda més de la meitat de la collita. Jordi Barranca.
8: La tempesta va ser forta i la pedregada més localitzada. Els danys es concentren sobretot al voltant de Falset. Josep Ramon Sedó, responsable comarcal del vi d'Unió de Pagesos.
9: Aquí es va concentrar bastant a Falset i Marçà, entre un 40 i un 60%. Estàvem collint, saps? I vull dir, si això se fa un mes abans, hi ha productes que ho cicatrisen, se salva la collita, però és que ara el raïm que té un 25% de fet malbé, si no es cull d'avui o demà o passat demà, se podrirà i ja no pots tirar aquest producte i es farà malbé tot el raïm.
8: La pluja també ha tocat cultius com l'olivera i els ametllers. Des de Tarragona, Jordi Barranca, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Això al Priorat, però la situació al Segrià i a la Noguera també s'hi fa no fa.
2: Aquí les tempestes van afectar fins a 340 hectàrees de conreus fruiters. El municipi danys més importants ha estat el Manà, al Segrià, amb afectacions entre el 50 i el 70% de la fruita. Pel que fa als cultius, els danys s'han registrat principalment amb varietats de préssec tardans i pera que quedava per collir.
0: 8 i 23 minuts, de seguida repassem els bàsics del matí.
10: El matí de Catalunya Ràdio. Frederic Vincent.
11: M'expliques un conte, papa?
12: I tant. Em vaig posar el vestit dels casaments i em vaig endur la teva mare. CaixaBank ens havia convidat a un esdeveniment increïble.
13: Viure una experience és del tot inoblidable. Viu experiències exclusives de música, gastronomia, cultura i esport amb Experience CaixaBank. Perquè si una cosa és important per tu, també ho és per nosaltres.
10: Catalunya Ràdio.
14: Som 3CAT.
10: L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis. El matí de Catalunya Ràdio.
0: Doncs som-hi, repassem els bàsics del matí amb la Marta Viana, el Pol Foradada i la Sílvia Solanes. Molt bon dia.
15: Bon dia.
0: Uns bàsics que passen inevitablement per un comiat.

0: I és que ens ha deixat Dolly Parton, la reina del country i un dels grans referents culturals dels Estats Units. No fa pas gaire, un article del New York Times deia que els americans discrepaven en absolutament tot, menys en una cosa, i aquesta cosa era Dolly Parton.
1: Dolly Parton és el saló de la fama del country i també del rock. Va ser la cantant femenina amb més èxit de la ràdio country de l'any 67 al 93, incloent els dos àlbums que va gravar amb Linda Ronstadt i Emmylou Harris. No! Al marge del country, Dolly Parton va col·laborar amb artistes d'altres gèneres com Queen Latifah, Julio Iglesias o Kenny Rogers. Dolly Parton també va fer diverses pel·lícules, entre elles La casa més divertida de Texas, Magnòlies d'acer o Com eliminar el seu cap, on també encantava la cançó. Centenar de les seves cançons van ser gravades per altres artistes. Un d'aquests temes va ser número 1, la versió original de Parton, i va tornar a ser número 1 quan la va versionar Whitney Houston una dècada després.

Parton va ser diagnosticada de càncer i el mes de maig passat va cancel·lar la residència que tenia prevista a Las Vegas. La Donald Trump ha anunciat que durant una setmana s'abaixarà la bandera americana a tots els Estats Units i artistes com Paul McCartney, Beyoncé, Taylor Swift o Sabrina Carpenter han fet missatges de condol.

0: El comiat de Dolly Parton, hem arribat al punt de les 8:26. Encara si continuem passant, parlant, vaja, dels bàsics del matí, hem d'abordar un nou capítol del cas de l'àtic d'Isabel Díaz Ayuso, que trobem avui al diari El País. El diari destaca que l'encàrrec del govern de la Comunitat de Madrid a la immobiliària era que busqués un àtic d'entre 250 i 400 metres i, sobretot, que tingués una terrassa ben, ben gran.
1: Eren les instruccions que, segons el diari, va donar el govern d'Ayuso a l'hora de comprar aquest pis. Són detalls, de fet, molt semblants als del pis que es va acabar comprant per 6 milions d'euros. El País també diu que, abans, la Comunitat de Madrid va valorar comprar un altre pis 4 milions d'euros, però aquest cop es va descartar.
0: A Barcelona, l'Ajuntament i la Generalitat avui tenen previst anunciar un acord per augmentar el nombre de places residencials per gent gran. Això després que les associacions de familiars de persones ingressades en geriàtrics hagin denunciat mancances a les residències que ja hi ha ara. Per exemple, la calor a les habitacions.
2: Però és que a les habitacions, justament per això, s'aconsegueixen unes temperatures absolutament insuportables. Hem arribat a mesurar 36, 38, 30 a les 7 del matí. I això té un impacte brutal en les persones, que són la majoria amb pluripatologies.
0: És el que ens deia al matí de Catalunya Ràdio la Maria José Carcelén, que presideix la coordinadora familiars de residències 5+1. Per cert, parlant de residències de gent gran, s'ha distingit la residència de Gràcia a Barcelona com el primer centre respectuós amb el col·lectiu LGTBIQ+.
3: És un distintiu que inclou la formació de més de 2.500 professionals del sector amb l'objectiu de garantir tots els drets LGTBI.
4: Home, sembla fantàstic que puguin tractar-los d'home igual, dependre del seu inclinació sexual. Ho trobo perfecte.
3: Així ho valorava la Carme, una de les residents i membres del col·lectiu. Ella té 89 anys i viu al centre des d'en fa 3.
0: I mentrestant s'acosta l'inici del curs escolar, el 8 de setembre. Recordem que hi ha vaga convocada pels docents aquell dia.
5: La vaga del 8 de setembre nosaltres no creiem que es pugui evitar. No ens vindrà el govern amb una proposta que faci desconvocar la vaga. I això seria un miracle.
0: És el que ens deia també aquí al matí de Catalunya Ràdio la Yolanda Segura de l'Ostec. De moment el govern sí que es compromet a noves mesures per intentar, com a mínim, que es puguin fer colònies.
3: Això després que encara cuegi l'amenaça dels sindicats com l'Ostec, el majoritari de no fer-la si no s'arriba a acords estructurals amb el departament.
0: I els que fa mesos que estan en vaga són els treballadors de les biblioteques de Barcelona, vaga indefinida, i ara han de decidir en assemblea si la continuen.
1: Una vaga que va començar el 26 de maig. La representació sindical denuncia que la negociació continua bloquejada i assegura que bona part de les 13 reunions mantingudes han estat només informatives. L'assemblea per decidir el nou calendari de mobilitzacions està prevista per la primera setmana de setembre.
0: Falta un minut per arribar a 8:45. Escolteu el matí de Catalunya Ràdio. A Palma han detingut un entrenador de vòlei acusat de violar una menor d'edat.
3: Els fets es remunten al mes de juny, quan l'home, que té 23 anys, va convidar la noia que feia 3 anys que entrenava, que té 15 anys, a dinar a casa seva.
0: Més detalls, Catalina Carmen Jaume.
6: L'entrenador va convidar la Nina i una amiga a sopar, però l'amiga se'n va anar abans i quan la jugadora va quedar tota sola, ell la va tancar a una habitació, la va immobilitzar i la va violar. Després la va amenaçar perquè no ho expliqués a ningú, però el canvi de caràcter de la Nina de 15 anys va despertar sospites a la família fins que ho va denunciar. Aquest cap de setmana l'home ha passat a disposició judicial i li han imposat un ordre d'allunyament. Des de Mallorca, Caterina Carmen Jaume, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Per cert, que les últimes hores ens han aportat una sentència inèdita a Egipte. Han reconegut els drets a una nena nascuda arran d'una violació.
3: Fins ara, com que no s'havia acreditat un matrimoni previ al naixement, vivia en un buit legal, sense poder anar a l'escola. Ara una sentència judicial ha reconegut la paternitat de l'home que va violar la mare quan tenia 19 anys.
0: I a Rússia, Vladimir Putin amenaça de confiscar empreses si considera que no protegeixen prou bé les seves infraestructures dels drons ucraïnesos.
1: Això mentre Kiev, després de deixar el límit de la fallida de Wilberries, ataca ara la competència. Us on?
0: Moscou, Cristina Solías.
7: Els drons no són l'única amenaça per als empresaris russos. Putin, en comptes de protegir-los, ha firmat un decret que permet confiscar qualsevol actiu d'una empresa si no garanteix la protecció de les seves instal·lacions o eternitza les reparacions. La mesura inclou refineries, magatzems o fàbriques. El portaveu del Kremlin, Dmitri Peskov, defensa que no han tingut alternativa.
8: Sovint els empresaris no prenen les mesures adequades per garantir la seguretat contra els drons.
7: D'aquesta manera, el Kremlin obliga les empreses a restaurar les seves plantes, tot i el risc que els drons ucraïnesos les tornin a atacar. L'incentiu principal serà mantenir-ne la propietat. Des de Moscou, Cristina Solías, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Hem arribat a 9:15. Val la pena que actualitzem ara mateix la mobilitat d'aquest matí. Sílvia Andrés, bon dia de nou.
9: Bon dia. La línia R1 circula amb retards de 15 minuts per una incidència tècnica en un tren entre el Clot i Sant Adrià. A la línia R2 Nord també hi ha retards que poden superar els 10 minuts. Així mateix, el tren que havia d'arribar a Barcelona-Sants des de València a les 9:35 circula amb 20 minuts de retard. Pel que fa a l'aeroport del Prat, opera amb normalitat. Només destacar que el vol de Vueling cap a Londres Gatwick de les 9:55 sortirà un quart d'hora més tard.
0: Gràcies, Sílvia. Anem a les carreteres. Mariluz García, què ens expliques? Bon dia.
10: Hola, bon dia. Doncs que continua la circulació fluida, però amb complicacions per diversos accidents. Tallada a la P7 a Mont-roig del Camp en direcció a Barcelona per retirar dos camions que van topar ahir a la tarda. Es desvien per la sortida 281 a l'Hospitalet de l'Infant cap a l'autovia A7. Aquí hi ha uns 2 quilòmetres de cua. També aturats a Barberà del Vallès en direcció a Girona per un accident d'aquest matí que talla un carril. També hi ha hagut un altre accident a la T11 a Reus en aquesta direcció que talla un carril i provoca retencions puntuals i es manté tallada a Sant Pere de Torelló, la BV-5224, també per accident d'un camió i a la tarda.
0: Gràcies, Mariluz. Fins ara.
10: Fins ara.
11: Bonpreu Esclat Energia. L'energia de Catalunya us ofereix el temps.
0: Amb el Tomàs Molina. Tomàs, què ens expliques com pinta el dia?
12: Doncs pinta amb aquest color, amb aquest aspecte doncs entrenyinat o de núvols baixos, núvols alts. Aniran passant al llarg del dia d'avui amb un color també terrós en el cel a causa de la presència de pols en suspensió i també amb gotetes, més que no pas pluja. En el radar es veuen petites traces de precipitació, però realment ben poca aigua recollida a les estacions meteorològiques. Seguirà així un dia una miqueta indefinit, hem de qualificar-ho d'aquesta manera, potser més estones amb sol de cara a la tarda, sobretot a les comarques de Ponent, i amb vent del sud-oest, que es notarà sobretot en àrees de l'Alt Pirineu i de l'Aran, i que guanyarà intensitat al llarg de la tarda. Per tant, doncs, precaució i també amb aquesta situació de risc d'incendi que pot augmentar en aquestes zones, tant al Pla de Lleida com en tota l'àrea del Pirineu. De cara a demà hi haurà més estones amb sol, però tornen a passar a bandes de núvols. Hi ha una borrasca a l'oest de la península Ibèrica, no ens afecta directament, però sí que fa passar bandes de núvols que entre dijous i divendres tornaran a portar un cel una miqueta com el d'avui, però després, al cap de setmana, el temps serà majoritàriament assolellat i la temperatura tornarà a pujar amb un ambient que serà calorós d'estiu a estiu, encara diumenge a dilluns.
0: Déu-n'hi-do. Gràcies, Tomàs. Fins ara.
13: Estalvia en la teva factura de la llum amb Bonpreu Esclat Energia. Varietat de plans, energia verda i sense permanències. Contracta ara a bons preus i, a més, et bonifiquem 60 euros a la teva guardiola. Informa-te'n a bonpreuesclat.cat/energia. Bonpreu i Esclat.
11: El matí de Catalunya Ràdio.
0: 9:15. Recordeu que hem començat amb dues notícies noves d'aquest matí. Una que us avançava a Catalunya Ràdio. Junts torna a registrar aquest matí al Congrés la llei per delegar les competències d'immigració a la Generalitat, amb canvis bàsicament centrats en el preàmbul de la llei. En parlarem amb Míriam Nogueres de Junts d'aquí a mitja hora. I l'altra, que tenim afortunadament estabilitzat l'incendi de Collserola fins al punt que s'han aixecat els confinaments que ahir es van decretar. A banda d'això, una notícia una mica estranya de les últimes hores que ens arriba des dels Estats Units, perquè resulta que el director de la CIA, John Ratcliffe, ha viatjat, per sorpresa, a Moscou per reunir-se amb funcionaris russos. Així ho han explicat diversos mitjans nord-americans.
14: El motiu de la possible visita és a hores d'ara una incògnita, però sobre la taula hi ha diversos assumptes que involucren tots dos països. Una són les negociacions estancades de pau entre Rússia i Ucraïna, impulsades pels Estats Units, i l'altra, la guerra amb l'Iran.
0: Tot això mentre, també de les últimes hores, el Canadà es rebel·la contra Donald Trump i anuncia aranzels de represàlia contra els Estats Units a partir del 8 de setembre.
3: Ottawa aplicarà gravàmens que afectaran els productes lactis, els equips agrícoles, la indústria paperera i l'electrònica provinents del veí del sud, tot com a represàlia pels aranzels del 50% que Donald Trump els va imposar un cop van fracassar les negociacions comercials. François-Philippe Champagne és el ministre de Finances canadenc.
15: Avui anuncio que el Canadà igualarà els aranzels dels Estats Units dòlar per dòlar. A partir del 8 de setembre, el Canadà imposarà gravàmens per valor de 27.500 milions de dòlars que aniran del 15 al 25 i fins al 50% en represàlia als dels Estats Units.
3: Enmig d'aquesta guerra comercial, Trump diu que es planteja canviar el nom del llac d'Ontario per posar-li Llac Amèrica.
0: I tornant a casa, els col·lectius de motoristes protesten contra el nou reglament que els obligarà, a partir de l'1 d'octubre, a portar guants a totes les vies interurbanes o que els prohibeix conduir la moto amb sandàlies o xancletes.
1: Els motoristes critiquen que es posi massa el focus en la responsabilitat individual dels conductors i reclamen, en canvi, que l'administració també assumeixi la seva part. Manel Pérez és del col·lectiu Mil Revolts de Motoristes de Catalunya.
16: Només es mira la seguretat a nivell d'usuari personal, però la seguretat és general i crec que el pes a nivell de seguretat és més gran el de l'administració que el nostre. Pues l'estat de les carreteres, molta falta de manteniments, hi ha factors molt més perillosos que no depèn de nosaltres, sinó que és l'administració qui té les eines per solucionar aquests temes.
0: I atenció, perquè tenim un nou conflicte entre els veïns de Tor, el mític municipi. Alguns propietaris de la muntanya del Pallars Sobirà han denunciat que altres veïns de Tor han posat senyals de prohibit circular per una de les carreteres, en concret la carretera que surt cap a Andorra pel port de Cabús.
14: És una notícia que avança l'Agència Catalana de Notícies. Últimament semblava que la unitat havia arribat al poble, però ha durat poc. Entre els propietaris que no estan d'acord amb la col·locació dels cartells hi ha Pablo Moreno, hereu de Palanca, i Pili Tomàs, de Casa Sisqueta. Diuen que els seus avantpassats van lluitar per obrir el poble cap a Andorra. Uns personatges que, recordem, va popularitzar Carles Porta, primer amb el llibre Tor, 13 cases i 3 crims, i després amb els capítols de crims aquí a Catalunya Ràdio.
0: Més coses. A Juncosa, a les Garrigues, l'Ajuntament ofereix casa i escola a la família que reobri el bar casal del poble que porta tancat des del mes de juliol. Es dona per fet que això sí que serà possible perquè hi ha ben bé una trentena de candidats, Julià Albacar.
17: Un dels requisits és que coneguin el món de l'hostaleria i que puguin obrir gairebé tot el dia. A canvi, l'Ajuntament ofereix un lloguer social d'uns 300 euros i la possibilitat d'escolarització dels fills. Fins ara han rebut una trentena de peticions, per tant, donen per assegurat el traspàs del bar. Meritxell Montagut és la regidora de Promoció Econòmica.
18: Tindrem salvat el bar, seguríssim. Les diverses entrevistes que han fet, vull dir, n'hi ha no només un, sinó hi ha diverses persones que encaixen molt bé amb el perfil.
17: A Juncosa, el bar casal funciona com a punt de trobada social i per això Montagut recorda que disposa de serveis és clau per evitar el despoblament en un municipi tan petit de només 400 habitants.
0: I si saltem al Pla de l'Estany, a Cornellà del Terri, el municipi han capturat 300 coloms en el que portem d'any. És un 17% més que en tot l'any passat. Es fa per acabar amb la sobrepoblació. Núria Peraire.
19: Els problemes es concentren sobretot en alguns carrers i a la zona de l'escola, segons l'alcalde Salvador Coll.
20: És un tema ja de salut pública. Per tant, hem tingut que actuar, doncs, provoquen salut pública més que res, doncs, en llocs tan importants com és amb l'escola. Estem parlant d'una gran volada de coloms. Semblaven, quan s'aixecaven els coloms, aquestes grans onades d'estornells que tenim al gener, doncs, una situació preocupant en el municipi.
19: Han col·locat dues gàbies al centre educatiu i n'hi ha una altra més gran en un altre punt estratègic. Dins hi ha menjar per als coloms, que hi entren i ja no en poden sortir. A tocar del poble hi ha alguns magatzems i masies oberts en desús on els coloms hi han pogut entrar, s'hi han quedat i s'hi reprodueixen amb facilitat. L'Ajuntament ja ha contactat amb els propietaris dels immobles perquè els tanquin. Des de Girona, Núria Peraire, pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: I encara alguna coseta més. Per exemple, que avui comença a Colònia, Alemanya, Gamescom. És la fira europea de referència al sector dels videojocs i hi ha una quarantena d'empreses catalanes, Clàudia Roses.
21: És el tercer any consecutiu que l'ISEC munta aquest stand a la zona de negoci de la fira, un punt de trobada amb inversors i professionals del sector que també es converteix en un espai on es podran provar videojocs durant els 3 dies de fira. Eva Colom, tècnica de desenvolupament de mercat a l'ISEC, valora Catalunya Ràdio que enguany s'hi han sumat 13 empreses noves.
22: És la primera vegada que tenim tantes empreses apuntades. És un èxit i creiem que és degut a la bona experiència que han tingut les empreses que han vingut a les edicions anteriors i després l'ecosistema a Catalunya és important, tenen molt d'espais per trobar-se, es parlen de la presència en aquesta fira i cada vegada són més que volen ser-hi presents.
21: L'ISEC busca donar més presència i visibilitat a l'ecosistema dels videojocs de Catalunya en una fira com el Gamescom. Clàudia Roses, pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: Per cert, ja que parlem de videojocs...

0: al matí de Catalunya Ràdio parlarem del primer videojoc basat en James Bond que surt al mercat en més de 10 anys. Es diu 007 First Light i ha estat dissenyat en part a Barcelona.
1: El joc ja ha venut 4 milions de còpies, 1,5 milió de les quals en les primeres 24 hores. Aquest joc ha estat en part desenvolupat a Barcelona a través de l'empresa IO Interactive, que hi té 80 treballadors.
0: I a partir de les 10 parlarem amb l'Eduard López Flans, que és dissenyador i desenvolupador d'aquest videojoc. I també parlarem del Festival de Cinema de Sitges.
2: Do not dread the darkness.
3: Robert Eggers, director del Faro o Nosferatu, rebrà el Premi Màquina del Temps, el guardó honorífic en reconeixement a la seva trajectòria. L'organització del festival remarca que Eggers ha contribuït de forma decisiva a la renovació del cinema fantàstic i de terror. A banda de recollir aquest premi, el cineasta nord-americà també presentarà a Sitges la seva nova pel·lícula, Licántropo, que s'estrena el 8 de gener.
0: I una cosa més de cine.
4: Hay una cosa que quería preguntarte, que es la gente de la peli. ¿Sabe que eres mi padre o qué sabe?
5: La gente de la peli sabrá lo que tenga que saber, ¿no?
6: Aquesta setmana es podrà veure ja al cinema la pel·lícula de Rodrigo Sorogoyen, El ser querido. També s'estrena l'última pel·lícula de Ridley Scott i el quart capítol de la saga de Tadeu Jones.
0: Marc Garriga.
7: Sorogoyen torna a demostrar la seva solvència amb l'esplèndida El ser querido, una història sobre un pare absent que intenta recuperar el contacte amb la seva filla quan tot apunta que és irrecuperable. És un film pràcticament rodó, recolzat en dues interpretacions extraordinàries, les de Javier Bardem i Victoria Luengo, i dues escenes al voltant d'una taula que ja són història del cinema espanyol. Per la seva part, Ridley Scott dirigeix als 88 anys La Constelación del Perro, un interessant i íntim thriller postapocalíptic que analitza l'estat d'ànim dels supervivents d'una mortífera pandèmia. Té alguns problemes de to i un guió que sembla incomplet, però compta amb un repartiment infal·lible encapçalat per Jacob Elordi. També arriba la quarta entrega de la saga de Tadeu Jones, segurament la millor de totes, la fluixa Erupja, un drama sentimental protagonitzat per la cantant Charlie XCX, i la comèdia romàntica Una noche al año. Marc Garriga per al Matí de Catalunya Ràdio.
0: Anem als esports, va.

0: comencem per un fitxatge express al Barça. Robert Pat, com estàs? Bon dia.
1: Bon dia.
0: El club blaugrana incorpora l'ex del Girona, fins ara el Fenerbahçe, Livakovic. Avui passa revisió mèdica.
1: De fet, la intenció és no cedir-lo, però la seva incorporació ara mateix dependrà del fair play. El porter, 31 anys, firmarà per 4 temporades. El club blaugrana s'avança al mercat, ja que Szczęsny acaba contracte aquesta temporada. Necessita un suplent de Joan García. Si no quadren els números amb les altes i les baixes, el Barça l'acabaria cedint i el recuperaria per la temporada que ve. Xavi Espar tindrà fitxa del primer equip.

0: I el Barça, que medita si fer o no demà el partit contra l'Atlètic Club, l'homenatge als mundialistes.
1: És un petit reconeixement que es fa a la prèvia del partit, al mateix terreny de joc, arran de l'actuació contundent de la policia contra els aficionats del Barça-Elx. Dins la directiva ara mateix del Futbol Club Barcelona hi ha dubtes de la viabilitat de fer aquest reconeixement als 8 jugadors que van aconseguir ser campions del món.
0: I José Mourinho, debut aquesta nit al Bernabéu en partit de Lliga.
1: Un Mourinho renovat, conciliador. Un debut de Mourinho al Bernabéu de la Real Societat a partir de les 9.
2: Desde hace años, no solamente ahora que he llegado aquí, me siento más tranquilo, más control de mis emociones. A lo mejor son los jugadores que me están también protegiendo y la gente que trabaja aquí que me están protegiendo de mi lado oscuro de personalidad.
1: Aquest nou Mourinho afirma que respecta als àrbitres, diu que no veuen el col·lectiu arbitral amics de Negreira, textual. Jugats a primera, València 0, Betis 1, el València que arriba a un acord amb el Girona per fitxar el defensa Arnau Martínez.
0: I mentrestant, Xavi Hernández assegura la seva presentació com a nou entrenador dels Països Baixos, que serà fidel a l'estil Barça.
1: De fet, diu que el futbol del Barça i el dels Països Baixos històricament sempre han tingut una relació especial.
3: Va ser un aprenentatge molt gran, va ser un màster quan vam estar en la nostra etapa a Camp Barça, i nosaltres el que volem, el gran repte d'aquí, és d'alguna manera impregnar els jugadors i a la federació d'aquesta filosofia nostra, que al final a Camp Barça ens vam nutrir moltíssim de la idea neerlandesa, i el que volem és d'alguna manera tornar això.
1: I a la Premier League anglesa, el brasiler Savinho, ex del Girona, l'han traspassat del Manchester City al Tottenham, atenció, per 100 milions, incloses les variables. A la Vuelta, Pogacar guanya la quarta etapa, surt avui com a líder de la General, gairebé 3 milions i mig d'avantatge sobre Roglic, avui cinquena etapa a Catalunya, 173 quilòmetres, sortida Falset, arribada a Roquetes.
4: El matí de Catalunya Ràdio. Frederic Vincent.
5: Fruta Leche Don Simón. Ara, 3 brics de 3,30 a 1,40 euros. I amb nou tap de rosca. Don Simón.
6: Sabies que els esquimals fan la distinció entre 30 blancs diferents? Doncs a Lidl sabem distingir entre un blanc de 18 cèntims la rentada i un altre de 36 cèntims. Saber triar és emportar-te el detergent Formil per només 6,69. Lidl, val la pena.
7: Busquem el millor restaurant a la fresca de la Catalunya central.
8: I això d'aquí per què serveix? Què és això?
9: El rentaplats.
8: Jo a les cuines no hi entro mai.
10: I tens un restaurant?
8: Jo em comprometo a cuinar una hamburguesa pel joc de cartes. Ara, que no porti el ferrat, que no el sé fer.
11: Joc de cartes estiu. Aquesta nit a TV3 i a la plataforma 3Cat.
4: Aquest estiu us convidem a fer un tast doble. Dissabtes i diumenges a la mitjanit, Tast Vertical amb Empar Moliner.
12: El Tast Vertical és el programa de vi de Catalunya Ràdio. O sigui, sobre el món de la pagesia, sobre el món del paisatgisme, sobre el món de la cultura.
4: Dissabtes i diumenges a la mitjanit, Tast Vertical a Catalunya Ràdio.
12: La meva obsessió és explicar les històries que hi ha a les ampolles de vi. Salut.
13: Amb la col·laboració de la Denominació d'Origen Catalunya.
14: Com més calor fa,
15: més fresca et fem la tarda.
14: Les millors tardes d'estiu
15: són les que es passen en bona companyia.
16: La tarda de Catalunya Ràdio.
14: Tu, deixa't sorprendre.
16: De 4 a 7, amb Roger Carandell i Marta Delcor.
15: A l'estiu, les tardes són per gaudir.
17: Les tasques d'extinció van bé.
16: Cada dia tenim un compromís amb l'actualitat.
4: A les dues, al Catalunya Migdia, l'informatiu central del dia de Catalunya Ràdio i 3Cat Info.
16: De dilluns a divendres, a 8:45, al Catalunya Vespre, el resum dels temes del moment.
4: Catalunya Migdia i Catalunya Vespre. I som per explicar-te tot el que és notícia aquest estiu.
16: Serveis informatius de Catalunya Ràdio.
4: Ningú et donarà més, ningú t'ho explicarà millor.
18: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
16: Una de les 10 candidates és Mori el Branch, de Fetus.
19: En Joan va baixar la fonda.
16: Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
18: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.
4: Catalunya Ràdio.
16: Som 3Cat.
4: L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis. El matí de Catalunya Ràdio. Frederic Vincent.
0: Avui a l'hora del matí de Catalunya Ràdio, el director de comunicació analista Aitor Arriaga, la periodista Eva Pomares, el periodista i consultor Carlos Tavera i el periodista de l'ABC Joan Guirado. Com esteu tots? Molt bon dia.
9: Bon dia.
0: Amb cruzanets que ens ha portat l'Aitor.
10: Home, és que...
0: Sap greu, Joan, que no estàs aquí present per menjar-ne, eh? Però
9: no.
0: L'Aitor ja em va prometre l'altre dia que era el seu aniversari i ha portat cruzanets.
10: Exacte. L'amenaça va ser en directe, així que em vaig posar un avís...
0: Anava a dir això. Això era de voluntat pròpia o vas sentir coaccionat d'alguna manera?
10: No. Si t'agrada celebrar-ho, ho has de fer compartint i molt content. Això sí, em vaig posar l'avís del mòbil per si de cas.
0: Que no te n'oblidessis, no? Vinga, doncs comencem l'hora del matí de Catalunya Ràdio. I no és habitual començar amb una bona notícia, però en tenim una, que és aquesta estabilització de l'incendi de Collserola. Un altre en surt ahir a la serra. Va fer confinar els barris de Ciutat Meridiana i Torre Baró de Barcelona, però en principi sentíem abans en directe l'Albert Palla que al llarg d'aquest matí s'hauria de donar ja fins i tot per controlat. Tornem en directe a Collserola. Mar Riera, com estàs? Molt bon dia.
20: Molt bon dia.
0: Quina és l'última hora, Mar? Perquè ara fa una estoneta hem sentit en part en directe una compareixença de l'Ajuntament de Barcelona. Què és el que en sabem?
20: Doncs mira que el foc està en fase de control després de cremar unes 45 hectàrees, segons estimacions que fan els agents rurals. Ara s'alairaran els mitjans aeris per reforçar tot el perímetre d'aquest incendi, ja que encara queden focus actius. El que més preocupa és una zona entre Torre Baró i Ciutat Meridiana, com explica el cap dels bombers, Sebastià Massaguer.
21: Una olla que ha fet entre Torre Baró i Ciutat Meridiana. Aquest és el punt on vetllarem al llarg del dia, que no tinguem possibles represes, i sobretot a les hores de migdia, que no tinguem més calor i s'aixequi una miqueta el ventet.
0: Així part, no queda mar, no queden restriccions, ja?
20: No, el primer tinent d'alcalde Albert Batlle ha explicat que s'ha aixecat el confinament de Torre Baró i Ciutat Meridiana i la trentena de veïns desallotjats ja han pogut passar la nit a casa. Aquest matí està previst que s'enviï un SLR informant d'aquest aixecament. Tot i la millora de la situació i també de les condicions meteorològiques respecte a ahir, Batlle ha demanat no abaixar la guàrdia. I sobre l'origen del foc, el segon que es declara aquest mes d'agost a Collserola, ha assegurat que s'investiga i no ha volgut avançar cap tipus d'hipòtesi són les possibles causes.
0: Mària, des de Collserola, qualsevol novetat tornem amb tu. Moltes gràcies.
20: Perfecte, adéu, fins ara.
0: Fins ara, la Mària des de Collserola. Afegim aquesta hora la presidenta de l'Associació de Veïns de Torre Baró, la Valeria Ortiz. Molt bon dia.
22: Hola, bon dia.
0: Com està? Com estan?
22: Estamos, pues, aún preocupados, con poquita información. Ya ha llegado la alerta de que se levanta el confinamiento. Y nosotros desde la Asociación de Vecinos, conjuntamente con la plataforma del sector 3, estamos intentando enviar mensajes de, sobre todo, que se respeten las zonas perimetradas y actuar con sentido común, como lo hemos hecho desde el inicio cero del incendio.
0: Anirà a preguntar, en principi s'està respectant tot, no?, pel que li consta.
22: Sí. Exactamente, y los trabajos de los bomberos está siendo, vamos, magnífico, llevan toda la noche trabajando y somos testigos de ello.
0: Com han passat la nit? Perquè han passat la nit confinats, no? Els han dit que es quedessin a casa.
22: Sí, exactamente, pues hemos estado en casa, la verdad es que hemos intentado enviar mensajes y cuidarnos entre todos de mantener las ventanas cerradas. Casi todas las casas, o el 98% de las casas en Torre Baró, tenemos acceso directo a la montaña. Y el humo, la verdad, y la ceniza, está siendo muy duro de vivir esto.
0: Clar, i a més amb aquesta calor, és a dir, tenir les finestres tancades i tot això amb aquesta calor, déu-n'hi-do.
22: Exacto, la verdad. Ahora cuando nos hemos levantado y hemos mirado un poco cómo está, sí que es verdad que las casas que estamos, sobre todo en San Feliu de Codines, estamos bastante preocupadas con este foco que aún no se termina de apagar, que es el de la Font Muguera, que nos conecta con Ciudad Meridiana y, bueno, con miedo aún.
0: ¿Hi ha molt de fum, encara?
22: Sí que hay mucho humo y sobre todo, no sé si ya es el olor o el miedo que nos está llevando a verlo todo un poquito peor, pero el ambiente está bastante cargado.
0: Dels veïns que es van evacuar, dels veïns que es van desallotjar, què en sabem?
22: Han sido 35 familias de la calle Gisà. Hemos estado muy atentos a ellos. Casi todos se han ido a casas de familiares y han podido volver a casa sobre las 11:30 de la noche, más o menos. Y la verdad es que, pues, bastante asustados también, porque estaban como cerca de la primera línea de fuego. Y la verdad es que el desalojo también fue para crear las barreras estas para que no entrara el fuego y hacer los trabajos. i era més que nada precaució.
0: Clar. I, però poden tornar a casa ja? Saben alguna cosa d'això?
22: Sí. Ayer a las 11:30 de la noche ya volvieron a casa.
0: Les previsions aquest matí són optimistes pel que fa al foc, però vaja, suposo que quan hi ha un ensurt com aquest no marxa així com així, no? Sentint-la.
22: Sí, exactamente. Y sobre todo el hecho de muchas personas que ya han ido a trabajar, por ejemplo, esta mañana y han pasado por la parte de la zona de Plaza Karl Marx y ver, es que levantar la cabeza arriba y ver toda tu montaña negra, o sea, está siendo horroroso, la verdad.
0: ¿Han rebut prou informació?
22: Muy a cuentagotas, la verdad. Había un conseller de la zona, en la zona cero, y entonces él nos ha ido derivando y nosotros como asociación de vecinos hemos ido contactando con policías de proximidad, Mossos de Escuadra, Guardia Urbana, intentando sacar toda esta información y poder también transmitirla a los vecinos para que estén en calma dentro de todo lo que estaba pasando.
0: Ho dic perquè vostès sí que han rebut missatges als mòbils, oi? N'han rebut uns quants, fins i tot.
22: Sí, hemos recibido dos. El primero ha sido el del confinamiento y ahora hace 10 minutos que se levanta el confinamiento. Eso sí, los mensajes que hemos recibido.
0: La Valeria Ortiz és la presidenta de l'Associació de Veïns de Torre Baró. Senyora Ortiz, moltíssimes gràcies. Esperem que tot això doncs s'acabi de rematar avui. Molts ànims. Una abraçada.
22: Gràcies.
0: A la Valeria Ortiz, presidenta de l'Associació de Veïns de Torre Baró. Destacava això dels missatges des d'alert, perquè és un dels temes de les últimes hores. I no té res a veure aquesta situació amb una situació meteorològica o un avís com el que hi havia a les comarques de Tarragona, però vaja, és una de les crítiques que hi ha fins i tot a nivell polític, de dir per què no es va enviar cap alert en el cas de les pluges a les comarques de Tarragona del cap de setmana o d'aquest dilluns, Eva.
2: Jo crec que les explicacions que va donar ahir Paniqué no acaben de ser suficients. És a dir, sí que és veritat que hi ha muntat tot el dispositiu de SLR i ell es va confiar en els tècnics, no? I, evidentment, aquest tipus de decisions primerament són pels tècnics, hi ha tot un protocol establert, però l'aiguat, perquè és un aiguat que va caure l'altre dia al Camp de Tarragona, és increïble. O sigui, això no ho veus venir. És veritat que les previsions meteorològiques no apuntaven cap aquí, això és cert, perquè tots mirem la previsió del Meteocat, no? Que era cada dia i veiem que jo anava cap a l'interior, no a la costa, però quan aquestes previsions canvien, doncs s'ha d'informar. No sé fins a quin punt, i això sí que ho poso en relatiu, s'havia d'enviar o no un SLR, perquè això és una qüestió tècnica. Bàsicament tècnica, i aquí sí que estic d'acord amb la consellera, però ha passat el que ha passat. Tenim dues persones en estat crític i, per tant, crec que fan falta una revisió d'aquests protocols, no? Que ahir, de fet, s'hi va comprometre també la portaveu. Però en el cas dels incendis, i perquè aquest no serà, per desgràcia, ni el primer ni el segon incendi que veurem, i en el cas dels aiguats, és a dir, tothom que sàpiga una mica com funciona, no cal ser meteoròleg, la Terra, no? Saps que tenim un Mediterrani, que és un mar molt petit, molt tancat, i que és un dels principals motors de les gotes fredes, perquè abans, ara es parla de danes, abans és el mateix, gotes fredes a la tardor, les gotes fredes aquesta tardor, si no res no canvia, poden ser força greus. Per tant, el que hem de fer és avançar-nos en això. I després, que ja hem demanat als alcaldes en el camp de Tarragona, és reparar els danys. O sigui, no hi ha... La sensació que a mi em dona és que els serveis d'emergència estan actuant correctament, que els tenim blindats, és a dir, que quan hi ha un incendi els bombers ho donen tot, que quan hi ha un incendi emergències és allà, però el que hem de fer, i se n'ha parlat abastament al llarg dels anys, és prevenir això. I prevenir això vol dir donar ajuts a les zones afectades, a contribuir, per exemple, a la neteja de boscos cremats i a la replantació de nous boscos, a on s'hagi de plantar boscos, i on no s'hagi de plantar boscos, afavorir els conreus. És a dir, perquè jo me'n recordo incendis històrics com el de la Ribera d'Ebre, per exemple, no? O gotes fredes que van causar 5 morts a l'Espluga de Francolí i al llarg del Francolí fa anys, i tu ara passes per aquests territoris i hi ha zones massives de bosc que no s'han netejat. Yeah. I això és competència d'una banda dels ajuntaments, però sobretot, quan són illes de riu, de l'ACA. Per tant, i acabo, fa falta una política concertada que ajudi a reparar aquests desastres i que la resposta política i operativa vagi més enllà dels cossos d'emergència, sinó que hi hagi una política global, perquè estem en una situació crítica que accelera el canvi climàtic.
0: Carlos. A mi m'agrada molt el que deia ara l'Eva de lloar la feina dels bombers, en aquest cas, perquè jo crec que ho fem poc. Ho fem poc sovint i em penso que, clar, és una feina que és molt dura, és molt arriscada i, a més, és molt necessària, no? Jo, sobre els bombers de Barcelona, justament, que estem parlant de Collserola, vaig veure que en els últims 8 anys és sempre el servei municipal més ben valorat per la ciutadania de Barcelona, l'enquesta que fa l'Ajuntament sobre els serveis municipals. I no crec que sigui casualitat, fan una feina molt bona, ho deia també la Valèria, que la sentíem ara fa un moment, ha estat tota la nit treballant, i no deu ser fàcil, perquè, clar, és un terreny molt urbanitzat, és un terreny que no deu ser fàcil contenir les flames perquè no arribin a cap habitatge, i ho han aconseguit, no? I tot apunta que en les properes hores doncs anirà millor i estarà doncs extingit, o si més no, molt més controlat, no? Jo crec que des d'aquí també fer aquest reconeixement, no?, de la feina, de la tasca tan dura i tan necessària que fan els bombers, i que ho han fet de nou a Collserola, com continuen fent-ho, i que esperem que doni els seus fruits. I sobre l'ES Alert, la veritat és que això, jo crec que ja ha arribat un punt en què el debat està una mica viciat, perquè quan s'han enviat ES Alerts i després doncs potser les previsions no han estat tan catastròfiques com es pensava, doncs hi ha gent que es queixa. Ostres, és perquè s'envia aquesta alerta, es genera com una mena d'alarma social que era innecessària, i en canvi quan no s'envien, doncs escolta, doncs per què no s'han enviat? No? Aquest equilibri és complicat, però probablement sí que hi hauria d'haver com una mena de revisió dels protocols, perquè és veritat que mai no acabem d'estar contents i satisfets de com sempre aquesta eina, que és, ostres, jo crec que és molt necessària, que funciona molt bé i que pot ser molt útil, però que, esclar, de moment no acaba de funcionar ben bé la seva aplicació, s'hauria de poder de revisar. Aitor.
10: Sí, sobre els incendis, el que m'hagués agradat poder saber era, per exemple, que no ho conec, és si, per exemple, els veïns de Torre Baró, per exemple, compten, doncs, per exemple, amb un grup d'autoprotecció. De fet, és responsabilitat municipal que els veïns i veïnes que viuen en zones com el parc de Collserola puguin comptar doncs, amb un grup d'autoprotecció. No ho sé, ho desconec, espero que sí, i si no fos així, s'hauria de fer amb urgència. Després també dir que una de les coses que he detectat en l'entrevista, per cert, m'ha semblat una veïna molt preparada, és a dir, amb una capacitat de resposta immediata i amb moltíssima informació. Ho dic més que res perquè la societat civil, si funciona, doncs també ens fa millors i ens prepara per aquestes situacions. Són els grups de WhatsApp, no? Mm. En relació als grups del WhatsApp, jo he de dir que com a veí d'una zona que també és a Collserola, els grups de WhatsApp tenen dos cares, no? Una és la necessària, que és aquesta d'acompanyar, d'informar, de difondre, i una altra cosa és quan tothom considera que està ajudant compartint, per exemple, aquestes captures de pantalla, etc, que, clar, queden descontextualitzades, perquè aleshores tu has d'anar a mirar quina és la font, a quina hora s'ha produït, si és que pots veure-ho en aquella captura de pantalla, etc, tal i qual, generant també una certa sensació de desinformació, etc. I tu, quan estàs en una situació de confinament, sobretot el que necessites és informació veraç i informació al detall i a l'hora que toca, no? I, per tant, jo recomanaria a tothom que, en comptes de seguir els grups de WhatsApp pel que fa a com està un incendi, que segueixi, per exemple, els micròfons de Catalunya Ràdio, o que segueixi els perfils de les xarxes socials de Protecció Civil, de bombers, o de qui sigui, en funció de l'urgència en la que estem. He de dir que, com a veí, ahir, quan vaig sortir cap allà a la vora a les 11 al jardí, jo estic a uns 15 quilòmetres i t'he de dir que aquesta sensació de por que transmetia aquesta veïna, jo que ho tenia lluny, entre cometes, he de dir que, clar, la por la tens perquè aquella olor és terrible. I sobre ES Alert, i molt ràpid, és un sistema molt jove. Crec que aquesta societat és millor amb un sistema ES Alert que sense el sistema ES Alert, però, evidentment, la posada en marxa d'això ens obliga a estar revisant-lo i a anar aprenent decisions. Jo crec, una de les coses que he estat pensant aquests dies, és que potser necessitaríem dos tipus de missatges que arriben. L'ES Alert, en el cas d'una situació d'urgència, d'emergència, que necessites fins i tot un confinament, i potser un altre d'una menor intensitat, per exemple, quan el risc és de grau 3 i 4.
0: 9 i 3 minuts, de seguida sentim el Joan Guirado, també, però ara fa una horeta, aquí al matí de Catalunya Ràdio, hem avançat que Junts registrarà al Congrés una proposició de llei perquè Catalunya tingui les competències en immigració. És un text en el qual, segons ens ha explicat el Jordi Corbalan, s'ha retallat el preàmbul i les referències que vinculen semblaven immigració amb possibles conflictes de convivència o cohesió social, que, si ho recordeu, és el que Podem va argumentar en el seu moment per tombar el text quan es va votar al Congrés. A aquesta hora podem saludar la vicepresidenta de Junts i portaveu del partit al Congrés, Míriam Nogueras. Senyora Nogueras, què tal? Molt bon dia.
1: Hola, molt bon dia.
0: Amb aquests canvis, els consta si n'hi haurà prou perquè s'aprovi aquesta vegada?
1: Mira, nosaltres estem tan convençuts que Catalunya necessita de manera urgent poder prendre les pròpies decisions i poder ser qui respon davant dels ciutadans per les decisions que pren el govern de Catalunya i no per les decisions que es prenen a 600 quilòmetres, que en el seu moment, nosaltres fa 3 anys, ja vam posar sobre la taula el tema de la immigració. Vam estar pràcticament un any negociant amb Ministeri d'Interior, Ministeri d'Exteriors i Ministeri de Migracions aquesta delegació de competències. Per tant, fa 2 anys vam aconseguir tenir aquesta llei. Fa 1 es va votar i va caure per aquests vots de Podemos que tu també comentaves. En aquell moment, Podemos, el que va al·legar o pel motiu pel qual va justificar el seu no, va ser, en primer lloc, en una entrevista a Pablo Iglesias, perquè els càrrecs d'Esquerra li havien demanat, i el segon motiu va ser que, segons ells, hi havia a l'exposició de motius frases racistes. Jo crec que avui en dia, quan parles de deures i et diuen racista, és que no tens gaires ganes de solucionar el problema. En tot cas, com que nosaltres tenim tantes ganes de que s'aprovi aquesta llei i estem tan convençuts que és la solució o una de les grans solucions que hi pot haver, perquè tothom parla molt, però és certament som l'únic partit que hem presentat una solució i que a més l'hem transformat en una llei, podríem entrar al fang, però el que ens interessa és resoldre-ho. Per tant, el que hem fet és treure l'exposició de motius i posar un petit preàmbul en el que expliquem la part més tècnica d'aquest 150.2, que és l'article en el que es basa aquesta delegació de competències. Per tant, ara mateix no hi ha cap excusa a aquesta delegació.

0: control de les fronteres, a gestionar de manera molt més ordenada els fluxos migratoris, que, com tots sabeu, han anat canviant moltíssim els darrers anys. S'estan prioritzant temes com la feina, com conèixer la llengua del territori en el que vols arrelar, i tota aquesta direcció en la que estan anant tots i cada un dels estats de la Unió Europea és contrària a la que està fent el govern espanyol. Per tant, la Unió Europea va cap a un costat i que en direcció contrària tenim el govern espanyol, i nosaltres no ens volem deixar arrossegar per aquestes polítiques que no compartim i que és evident que no estan sent bones per Catalunya, i el que volem és prendre decisions. Per tant, nosaltres creiem que és absolutament urgent que es comencin a posar solucions a sobre la taula, és absolutament urgent que es comencin a prendre decisions, perquè jo crec que porta molta gent molts anys de xerrameca. Com dic, tothom sembla que està molt més còmode al fang, però nosaltres hem decidit mullar-nos i prendre decisions, i la nostra decisió és que qui ha de prendre les decisions és Catalunya. Si Europa i els països de la Unió Europea, tots i cada un d'ells, estan anant cap a una direcció, no es pot entendre que el govern espanyol estigui anant a la contrària. Per tant, nosaltres volem tenir les competències per poder, en cada un d'aquests àmbits, interior, exteriors i migracions, poder decidir quines són aquelles polítiques que poden començar a donar una mica d'aire a Catalunya.
1: N'han parlat amb el PSOE, d'aquesta nova proposta?
0: El PSOE fa de PSOE, i el PSOE sembla que li agrada, i no entenem per què, dilatar les solucions, perquè al final això és qüestió de prendre una decisió, qüestió de voluntat política, si ho vols fer o no ho vols fer. I et poso l'exemple de multireincidència. Nosaltres, des de Junts, vam fer una llei contra la multireincidència, una llei que es va admetre a tràmit, però que va estar 2 anys aturada en un calaix perquè el PSOE entenc que tenia coses més interessants a fer, o és un partit que també està molt de cara de l'aparador, però a l'hora de prendre decisions costa moltíssim que ho faci. No ho va fer amb multireincidència, però va ser necessari que nosaltres trenquéssim aquest acord que teníem, l'acord de Brussel·les, perquè es posessin les piles. Sembla que l'únic llenguatge que entenen aquesta gent és aquest. Ho han fet també amb la llei Ocupacions de Junts per Catalunya, que la tenen en el calaix també. Ho van fer amb la llei ELA, una llei que es podia haver aprovat el segon dia de legislatura, i les persones afectades per aquesta malaltia i les seves famílies han hagut d'esperar més temps perquè s'acabi aprovant. Per tant, entenem que és una mica el mateix, i com que nosaltres creiem que la ciutadania no pot esperar més i que la nostra responsabilitat és prendre decisions davant de les no decisions que no està prenent ni el govern de Catalunya ni el govern del Partit Socialista, ho fem nosaltres, en allò que podem. I també vull fer un apunt. Fins ara nosaltres ja hem estat fent tot allò que estava a les nostres mans, sense tenir competències i també molt en solitari, perquè cap partit català aquí a Madrid assumint responsabilitats, ni un. Nosaltres des de Junts per Catalunya hem aconseguit moltíssimes dades i les hem pogut explicar. En aquest tema el govern espanyol, governi qui governi, sempre ha estat molt opac. Hem denunciat també davant de la Comissió Europea, hem presentat una denúncia, ho vam fer fa 2 mesos, sobre la desinformació del govern espanyol, com el govern espanyol ha gestionat aquesta regularització massiva que ha aplicat sense votar-se, perquè, òbviament, si això s'hagués votat, nosaltres haguéssim votat en contra i no s'hagués tirat endavant. Denunciem també l'espanyolització que vol imposar el govern de Sánchez, i també, sobretot, el xoc amb la normativa europea. Com sabeu, ja hi ha molts països que han sortit a assenyalar la responsabilitat del govern espanyol. I també el que hem pogut fer amb aquests 7 vots és frenar les polítiques irresponsables que hem pogut, com per exemple aquesta llei de repartiment de menors de Canàries, la primera versió de la llei que requeia pràcticament tota Catalunya, i gràcies a Junts per Catalunya avui Catalunya queda exclosa d'aquest repartiment. Però crec que toca fer un pas més enllà, i per això és imprescindible que aquesta llei s'aprovi de manera immediata i que Catalunya tingui el control en matèria d'immigració.
1: Per això li demanava si n'havien parlat amb el PSOE o com a mínim li han fet saber que presentaran aquesta nova proposta.
0: No, sí, amb el PSOE nosaltres aquest és un dels temes que queda pendent, i ells ho saben, i nosaltres ja vam dir que nosaltres volem tornar a Catalunya quan s'acabi la legislatura amb els deures fets, i tots aquells acords que es van acordar i que es van tancar s'han de complir. Nosaltres hem complert la nostra part, ara li toca al Partit Socialista. Com dic, el Partit Socialista sempre té moltes bones paraules, però a l'hora d'executar, a l'hora de prendre decisions, mai arriba.
1: I per tant... Digui, perdó.
0: No, digui. Per tant, davant d'aquesta passivitat del govern socialista, davant d'una realitat que tenim, la nostra responsabilitat és fer la feina i no podem seguir esperant al Partit Socialista. Entenem que el Partit Socialista hi votarà que sí, perquè ja va votar que sí, a l'anterior, que a més està negociat amb ell. Ara el tema és el que farà Podemos.
1: Justament li anava a preguntar per això. Si a Podemos li han fet saber d'alguna manera de dir, escolteu, allò que tant us grinyolava, ara ho hem canviat. Li han fet arribar d'alguna manera? S'ha parlat amb Podem d'això?
0: No, nosaltres sí que vam estar molt temps tenint algunes converses amb ells després de la negociació d'aquesta llei, sobretot abans, i com ja vaig dir en el seu moment, també la gent de Podemos de cara a la galeria fa una cosa i en privat en fa una altra. Si una cosa tenim nosaltres és que som clars i el que diem en privat ho diem en públic també. Però a nosaltres ens va donar la sensació que era molt salvable, però realment el discurs que s'ha fet públicament per part de Podemos és realment cruel, realment excessiu i a part per nosaltres absolutament fals. I després del no, sí que ells van obrir la porta a poder parlar-ne, van insistir molt amb el tema del racisme i, com dic, nosaltres podíem entrar al fang i podríem entrar en una batalla, com estan fent tota la resta, i reduir tot això a titulars, a extrems, a eslògans fàcils, però nosaltres preferim fer allò que segurament no genera tants titulars, però que creiem que és el que ens toca fer a nivell polític, que és posar-hi rigor i solucionar els problemes. Els partits d'aquí al Congrés, sobretot els partits catalans i aquells que van votar que no en el seu dia, hauran de decidir si volen seguir en aquest joc de creuament de titulars i de veure qui la diu més grossa i a veure qui crida més, o si volen començar a fotre la feina, que crec que és el que ens toca a tots fer.
1: Estem parlant amb la vicepresidenta de Junts i portaveu del partit al Congrés, la Míriam Nogueras. Senyor Nogueras, ara fa ben poquet sabíem que Pedro Sánchez ha demanat comparèixer en nom del govern espanyol al Congrés dels Diputats per informar dels fets de Ceuta. Arriba tard?
0: Bueno, com he dit abans, els socialistes sempre fan tard, però fan tard amb tot i sé que no és el tema d'avui, però com tots sabeu, el 23 d'agost, el diumenge, diversos policies nacionals espanyols van apallissar a un nano per portar una estelada, i mentre el govern espanyol s'omple la boca en la defensa dels drets humans i dels drets dels menors, sembla que si el menor és català i porta una estelada, aquests drets desapareixen, com desapareguts estan també el senyor Illa i el mateix Sánchez. Per tant, jo crec que és la tònica i aquesta manera de fer dels socialistes. De cara a l'aparador, tot és molt bonic, però després no hi ha res. I quan toca donar la cara, no hi són. I quan toca fer un pas endavant, que al final això és el risc, perquè el còmode és quedar-se com estàs, seguir fent compareixences de tant en tant i fer veure que aquí no passa res, que ho tens tot resolt, però la realitat és una altra. I et poso un altre exemple. Nosaltres el 9 de juliol, si no recordo malament, de l'any passat, va comparèixer el senyor Sánchez després de molts mesos de presumptes acusacions o d'acusacions de presumpta corrupció del seu partit, de familiars seus, de membres molt propers a ells, i en aquella compareixença ell va explicar que s'implementarien no sé quantes mesures per corregir aquest tema. Un any després la situació no només no s'ha corregit, sinó que està cada cop pitjor. Per tant, nosaltres creiem molt en aquella política que es basa en els fets. I jo crec que tothom comença a estar molt fart de tanta xerrameca, de tant aparador, de tant fang, perquè al final tot això és molt fang. I nosaltres insistim, avui registrem la llei perquè Catalunya necessita tenir el control en matèria d'immigració, l'hauria de tenir també en matèria econòmica, la dependència que hi ha de l'estat espanyol té uns costos molt alts pels catalans. I mentre no puguem ser un estat independent, que òbviament és el nostre objectiu principal, totes aquelles competències que podem tenir, tota aquella capacitat de gestió, d'actuació i de decisió que puguem tenir de Catalunya, des de Catalunya, nosaltres ho batallarem. Ens agradaria no haver-ho de fer sols, estem una mica sols, en aquest sentit, a nivell polític, sobretot aquí a Madrid, però creiem fermament que és el que necessita avui el nostre país.
1: Senyor Nogueres, vostè ara feia referència a aquesta història d'aquest nano, efectivament, que va rebre els cops de la policia quan li intentaven retirar una estelada. Ahir des del Ministeri de l'Interior sí que es deia que s'obriria una investigació, però aquí hi ha dues coses, no? Una, hi ha la desproporció policial, però l'altra, hi ha una pràctica habitual de la Policia Nacional retirant estelades en moments determinats i en desplaçaments del Barça, cosa que diuen fins i tot els companys que segueixen l'equip, eh? Vostès demanaran explicacions per les dues coses?
0: Sí, no, òbviament nosaltres tot això ja ho hem fet, s'han demanat compareixences, també hem entrat una bateria de preguntes perquè hi ha una certesa aquí, és que no només una estelada, òbviament, no és il·legal, sinó que hi ha una sentència ferma que ho corrobora perquè no és un cas puntual, com tots sabeu, això passa i passa massa, per això abans parlava d'aquests costos de la dependència pels catalans, formar part i seguir depenent de l'estat espanyol, són molt alts i les imatges que hem vist ens han fet bullir la sang a tots. I jo, com segurament totes les mares que ens estan escoltant, no puc evitar veure la cara dels meus fills en aquestes imatges que són absolutament indignes. Per tant, això ja ha traspassat de ser un tema individual i és, penso, un tema d'interès general. És un tema que, insisteixo, no és puntual i ens consta que ja s'han presentat denúncia, però ens interpel·la a tots i aquest abús s'ha d'acabar. I, malauradament, aquest abús diari que patim no queda limitat només a aquest abús de la porra, no queda en l'àmbit policial ni només del PSOE, perquè això ha passat amb governant també el Partit Popular, aquest abús ve també en per part d'Hisenda, per part de la Seguretat Social, per part d'Economia, per les diferents polítiques dels governs espanyols que mai han pensat en ajudar realment els catalans, tot el contrari. Però també penso que això que va passar diumenge en Cesc una actitud en molts catalans que potser feia un temps que s'havia pagat.
1: Clar, Encès, com vostè deia, aquesta actitud, que fins al punt que el pròxim partit al Camp Nou del Barça hi havia previst un homenatge als jugadors del Barça que van anar amb la selecció espanyola i que van jugar al Mundial. Avui llegíem que hi ha uns certs dubtes al voltant, fins i tot de la directiva del Barça, de si això s'ha de fer o no, perquè hi ha iniciatives, per exemple, de l'Assemblea Nacional demanant que això no es faci. No sé com ho veu, això, vostè.
0: Jo, la meva opinió personal, en aquí sí que no és un tema que hàgim parlat, però la meva opinió personal és que no només no s'hauria de fer un reconeixement pel tema de la selecció espanyola, quan nosaltres tenim la nostra selecció catalana i no pot jugar perquè el govern espanyol no ho permet, no només no s'hauria de fer això, sinó que el que s'hauria de fer és un reconeixement a persones valentes i sobretot aquest nano que va patir aquesta agressió i insisteixo, jo crec que aquestes imatges ens han colpit a tots, ens interpel·len a tots i insisteixo, jo no, ja no ho redueixo ni a aquest cas concret. Això no és puntual, això ha traspassat i ha passat ja a un tema d'interès general perquè aquest abús és absolutament inacceptable i el que se li ha fet a aquest menor és absolutament inacceptable.
1: Míriam Nogueres, moltíssimes gràcies per atendre el Matí de Catalunya Ràdio, que tingui molt bon dia.
0: Moltes gràcies a vosaltres.
1: La Míriam Nogueres, vicepresidenta de Junts i portaveu de Junts també al Congrés, al voltant d'aquesta notícia que explicàvem aquest matí, que és que Junts té previst registrar al Congrés aquest matí una proposició de llei perquè Catalunya tingui les competències en immigració. El text, com ens deia la mateixa Míriam Nogueres, és exactament igual. El que s'ha fet és canviar el preàmbul, segons ens ha dit també la mateixa Nogueres, perquè treure excuses, diguem-ne, i que podem, doncs, a veure si aquesta vegada hi fa costat o no. 9 i 20 minuts, ara ho abordem tot plegat a l'Àgora. Anem a publicitat i tornem de seguida.
2: El Matí de Catalunya Ràdio. Frederic Vincent.
3: Soc l'Aida, de Carglass. Com a especialistes en vidres, sempre t'oferim el millor servei. Per això, pots demanar cita directament a Carglass, per telèfon o la nostra web. Així de fàcil. I a més, t'ajudem a fer els papers de l'assegurança.
4: Carglass canvia. Carglass repara.
5: Què et passa?
4: Però no em tanca la maleta.
5: Però com vols que et tanqui si portes un cupó extra de Nadal de l'11? Té 600.000 euros d'il·lusió. No et tancarà mai de la vida.
4: Bé, si trec uns quants banyadors...
5: No t'hi cabrà. És moltíssima il·lusió, això.
6: Aquest any, el cupó extra de Nadal de l'11 arriba amb 90 premis de 600.000 euros. Un extra d'il·lusió més gran que mai.
5: Et tocarà ficar el cupó en una altra maleta i facturar-la.
7: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
8: Llimonada natural Don Simón. Amb suc espremut i vitamina C. Una dieta sana? Amb llimonada Don Simón. I ara, taronjada natural Don Simón amb suc espremut. La gran diferència.
9: La dona que va revolucionar el món del xampany.
10: Per què no comerciem ignorant els conflictes i les guerres?
11: No expliquis mai a ningú els teus plans.
9: Basada en fets reals.
10: Et diré la collita del cometa del 1811.
12: S'ha perdut tota la collita?
10: Sí.
9: La vídua de Clicó és la gran pel·lícula. Divendres a la nit a TV3 i a la plataforma 3Cat.
13: La vaixella del mig per deixar el plat ben net en 5 segons. A la venda als punts habituals.
14: Hola a tothom, sóc Carles Porta.
15: Aquest estiu, Crims. A Catalunya Ràdio. Posem llum a la foscor.
16: Per què es mata? Perquè existeix la maldat. Perquè existeix l'egoisme.
15: La realitat i la mort no entenen de sensibilitats.
16: Perquè no controlem a vegades les emocions.
15: De dilluns a divendres, a les 9 del vespre, Crims, a Catalunya Ràdio, amb Carles Porta.
17: Comencem.
18: L'esport no fa vacances a l'estiu.
15: Tampoc a Catalunya Ràdio.
18: Cada dia a les 7, tot costa.
15: I les nits del cap de setmana, d'11 a 12, al Club de la Mitjanit.
18: Aquest estiu, l'esport no s'atura a Catalunya Ràdio.
19: Catalunya Ràdio.
15: Som 3Cat.
18: L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
2: El matí de Catalunya Ràdio. Frederic Vincent.
1: 9:23 minuts i tenim una notícia d'última hora, una mala notícia d'última hora, que és que ens han confirmat la mort de dues persones arran dels aiguats de la setmana passada, dels aiguats de Roda de Barà. Què en sabem? Clara Chavarría Domingo, bon dia.
20: Hola, bon dia. Doncs sí, efectivament, el Departament d'Interior acaba de confirmar que han mort aquest matí la mare i la filla, que van resultar ferides dissabte a Roda. Les dues, la mare i la filla d'aquesta família, tenen una paradeta al port de Roda i estaven dormint dins de la parada i els hi va caure un mur a sobre a causa de la força de l'aigua. La mare, en aquell, la filla va ingressar en estat crític a l'hospital, mentre que la mare va ingressar en estat greu, però finalment el desenllaç doncs, ha estat fatal. Roda va ser un dels punts que va registrar més incidències a causa d'aquest temporal d'aigua que va deixar més de 100 litres per metre quadrat. En tot cas, des de l'Ajuntament també s'ha confirmat que aquesta tarda, a les 7, a la plaça de l'Ajuntament, es farà un minut de silenci i s'han decretat dos dies de dol, avui i demà.
1: Gràcies, Clara. Fins ara.
20: Fins ara.
1: Aquesta és la notícia, per tant, d'última hora, la trista notícia d'última hora, que s'ha confirmat la mort d'aquestes dues persones, mare i filla, arran dels aiguats a Roda de Barà. Ja sabíem que estaven crítiques, però aquestes últimes hores, tant des de la Conselleria d'Interior i també de l'Ajuntament, doncs, s'ha confirmat la mort d'aquestes dues dones. Hi ha hagut missatges de condol, també del propi president de la Generalitat, per aquestes dues morts, insistim, a Roda de Barà, arran dels aiguats d'aquests últims dies. En fi, seguim l'àgora del matí de Catalunya Ràdio amb l'Aitor Arriaga, l'Eva Pomares, el Carlos Tavera i el Joan Guirado, després de parlar amb la Míriam Nogueres, de Junts, al voltant d'aquesta nova proposta que registra el partit perquè Catalunya tingui les competències en immigració, amb aquests canvis que ens comentava la pròpia Míriam Nogueres. Joan, com ho veus?
21: Bé, jo crec que l'iniciativa aquesta, si és el mateix text, en aquesta ocasió podria tenir molta sort de sortir endavant, tot i que la legislatura està en el punt que està i a jugar amb una bola de vidre, i segurament d'aquí unes setmanes algú pot treure el tall i recordar-m'ho, però si m'hagués d'aventurar, jo crec que estem al final de la legislatura i que possiblement abans d'acabar l'any passem per les urnes, per tant tindrà el recorregut que tindrà la iniciativa, però precisament la regularització massiva que es va aprovar fa uns mesos anava en la direcció de que Podem pogués acabar aprovant aquest text que en el seu moment van presentar PSOE i Junts, i que amb aquest canvi doncs, que ara incorpora Junts per Catalunya seria del tot assumible pels quatre diputats de Podem. No? Per tant, si a la legislatura li quedés encara cert recorregut, i jo crec que, a més a més, si anéssim en el pitjor dels casos, que jo no, repeteixo, no crec que anem aquí, de que s'agotés i, per tant, acabés el juny-juliol de l'any vinent, tampoc arribaríem a temps a tramitar aquesta delegació de competències, seria molt just, però tinguin en compte que jo crec que no anem a aquest calendari. Yeah. Està molt bé que Junts ho intenti, servirà en certa forma com a carta de presentació de Junts de cara a la pròxima precampanya i de cara a la campanya de les eleccions municipals, on ja sabem que Junts s'hi juga molt amb Aliança Catalana, però crec que no tindrà un recorregut directe i important a nivell parlamentari, bàsicament per això, pel tema de timings. Bueno, veurem quina rapidesa li fot al PSOE amb això, també, perquè ja sabem que el PSOE, quan li interessa, li fot el peu i quan no, però crec que la legislatura està tan tocada ara mateix amb el que estan passant aquests últims dies en Ceuta, amb les coses que hi ha dins del propi Consell de Ministres, amb les tensions que hi ha amb els socis de Sumar, que no veig el PSOE fotent-li el pedal perquè això s'acceleri. Per tant, si jo hagués de vaticinar, crec que estarà al fracàs. És veritat que ja hi haurà una part molt feta per quan vingui el futur govern, sigui del PSOE o del Partit Popular, doncs tornar-ho a intentar, però a dia d'avui crec que l'iniciativa en si té poc recorregut.
17: Coincideixo força amb el Joan, té poc recorregut, però és que també el propi text que es va presentar té poc recorregut, és a dir, plantejar que, en primer lloc, qualsevol delegació de competències amb la situació que estem ara a Catalunya em sembla estupendo, fantàstic. Per tant, aquí coincideixo amb aquesta iniciativa. Ara, si quan mires el detall de la iniciativa, veus que un de les patates calentes que hi ha és el control de l'immigració a fronteres i és competència dels estats. Vull dir que encara que això s'aprovi, se'n va directe, segons com estigui fet i si està fet com està, se'n va directe al Constitucional i d'aquí no passa. Perquè això no és el que es va parlar en aquell moment amb els socis d'investidura i amb el PSOE. D'altra banda, de l'entrevista que has fet amb ella, no? Bueno, ella ha parlat de que no és moment de mullar-nos, és un moment de buscar solucions per Catalunya, la Míriam Nogueres, jo crec que es mullen, i es mullen molt. De la tardor del 25 cap aquí, bàsicament, a Madrid, Junts s'ha convertit en el soci més fiable de PP i Vox, i això no és una opinió, són fets, i repàs, no? Consorci d'inversions, en aquest cas s'ha pactat entre Esquerra i PSOE. Votant que no, quan significaria una execució, diguéssim, de que és una qüestió històrica, no? Ara sols s'està executant amb la meitat del pressupost que es planteja a l'Estat, el qual és bàsicament responsabilitat de l'Estat, no dic que sigui de Junts, però quan es presenta aquesta eina es bloqueja. Contra l'escut social, pobresa energètica, decret de pensions, ajuts a la dana, transport, gravàmens a les energètiques, pròrroga dels lloguers, operacions de crèdit del govern espanyol que incloïen, per exemple, més inversions de Renfe, agència anticorrupció, reducció de la jornada laboral, antidesnonaments, i una cosa molt substancial, que això sí que crec que són solucions per Catalunya, que és el nou finançament. O sigui, Junts està siguent el soci més fiable del PP i Vox a Madrid. I això crec que objectivament perjudica els interessos d'amplis sectors de Catalunya. I Míriam Nogueres, amb el que ha fet avui, que a més crec que políticament ho ha fet quan tenim una crisi Ceuta, i sense haver treballat, tu li has preguntat, sense haver-ho treballat ni amb el PSOE, ni tampoc amb Podemos, o sigui, prèviament s'ha llançat a la piscina i ha presentat això i ja veurem què passa, no? Per tant, és un titular ara mateix, més que una altra cosa. Jo crec que Junts té per davant decidir internament si pensa pactar a les municipals amb Aliança o no, perquè per ara, des d'aquest últim any i mig, els seus temes estrella han estat els mateixos que els de l'extrema dreta, és a dir, la immigració, la seguretat i la fiscalitat, per una raó de classe, però també per la dreta, però també per una conjunció d'intentar que Aliança no se li mengés el pastís. I la veritat és que això vistes les enquestes que hi ha per a les properes eleccions, no li està sortint bé. Per tant, per mi, l'ordenació tant de les polítiques a Madrid com les d'aquí seria fer pinya amb aquest catalanisme que defensaven al seu moment Convergència i Unió si volen aspirar a una centralitat política, i no escurar-se cap a l'extrema dreta, que és el que estan fent substancialment, sobretot a Madrid.
1: Héctor.
0: Sí, jo m'agradaria fer una, a partir de, del que acaba d'exposar l'Eva, m'agradaria fer una miqueta de pedagogia en relació a la ciutadania. I és que coincidir en el vot, és a dir, quan tu en un Parlament només pots votar sí, no o abstenció o no presentar-te, podria ser una altra opció, quan, clar, simplificar la política en què, com que has coincidit en el sentit del vot, vol dir que penses exactament igual i que tens el mateix projecte polític, em sembla que d'un nivell de simplificació. I, a més, sé que l'Eva està, de fet, molt més preparada que jo, té molta més experiència, i em sembla que és simplificar les coses i tergiversar-les, no? És a dir, per exemple, Podemos, en el sentit del vot, va coincidir amb PP i Vox a l'hora de negar-se al traspàs de competències, no?, o de la delegació de competències en aquest cas.
1: En immigració.
0: En immigració. I jo em nego a dir que Podemos aquell dia formava part d'un bloc, no?, polític que són exactament el mateix. És a dir, de fet, tu pots coincidir en el vot i fer-ho per raons totalment, totalment diferents, no? Com, per exemple, quan Junts ha votat en contra de la proposta del govern d'Espanya, no?, de PSOE Sumar, sobre el límit de despesa, és veritat, van coincidir amb PP i Vox, però perquè PP i Vox, des del primer dia, fan una oposició destructiva, no?, que és, es neguen fins i tot a negociar res, i ja s'espera que votaran que no? Aquest és el sistema. En canvi, Junts el que estava demanant era que el sistema, que el nivell de despesa de les comunitats autònomes fos major, més que res perquè la Generalitat tingués més capacitat per fer més inversió social. Per tant, no és exactament el mateix. Van coincidir en el vot, però no en el mateix. Jo celebro que hi hagi partits polítics que vegin oportunitats per a Catalunya, amb això sí que coincideixo amb l'Eva, que vulguin guanyar competències, perquè aquí estem com estem per dos motius. Una, hi ha una pulsió per part dels catalans de guanyar més competències, i en el cas dels independentistes, per tenir-les totes, i també hi ha una altra realitat, i és que l'Estat ha fallat un altre cop. És a dir, l'Estat en el control de fronteres ha fallat. I com que falla l'Estat, ens fallen els catalans, perquè de moment el nostre estat es diu Espanya. Hi ha la resta de nacions d'Europa, algunes s'han pronunciat amb més intensitat que d'altres, que diuen que sí, que efectivament allò és una frontera europea, en tant que és frontera espanyola, i que l'Estat espanyol no ha fet els seus deures. Llavors, què és el que es demana? Doncs una competència d'Estat en la mesura que es pugui, dins dels límits de l'autonomia. Crec que el cas de la participació dels Mossos és una coparticipació, no és una...
17: Absolutament, hi ha policia nacional, hi haurà... Si això tires endavant, hi hauria policia nacional i els Mossos, però
0: exacte,
17: el control final és de policia nacional.
0: Sí, sí.
17: I a banda que les polítiques d'immigració són molt àmplies, no passen només per controlar en frontera, perquè a més a Catalunya ara mateix no ens entren per Perpinyà onades migratòries de l'alçada de Ceuta,
0: no,
17: o de les que arriben a les Balears, de moment, eh? Jo no dic que no puguin passar.
0: Entren més per Barajas, però dit
17: exacte,
0: això,
17: i pel Prat.
0: Però dit això, sí que és veritat que jo celebro que si en un futur l'Estat espanyol es planteja fer una nova regularització, perquè ja ho dic, hi haurà noves regularitzacions, i si el Partit Popular també les farà, com ja ho ha fet, jo espero que el fet de que, si s'acaba materialitzant aquesta delegació de competències, doncs que la Generalitat de Catalunya de torn pugui imposar que el català sigui motiu d'arrelament i, per tant, de tenir un xec verd, no?, per poder obtenir la teva regularització. Cosa que no ha passat fins ara perquè ni tan sols se'ns ha tingut en compte. Per tant, hi ha un carril del mig, no?, que és el que està proposant Junts, i que m'agrada, no? A partir d'aquí, a mi una de les preguntes, si haguéssim tingut una entrevista Gabriel Rufián, que no Esquerra Republicana, seria què farà vostè amb Podemos, perquè en aquest cas Podemos sí que voti a favor, ja que l'excusa que van posar ja no la tenen.
1: Carlos.
3: A veure, tres coses sobre aquest tema. La primera és que crec que hi ha un consens bastant ampli a la societat catalana que volem més competències, no? Perquè trobo que bastanta gent està d'acord en que hi ha serveis públics en què funcionen millor quan es gestionen des de la proximitat, no? Jo crec que això és una evidència i que en aquest sentit doncs, seria una bona notícia per guanyar més sobirania al país, perquè tingués més competències i a partir d'aquí poder decidir les polítiques que convinguin més a la societat catalana i al país com a conjunt. Dit això, jo també penso que és important el que comentava l'Eva, perquè competències, escolta, és fantàstic tenir-les totes o com més millor, però per aplicar-les i per aplicar-les bé calen recursos. I en aquest sentit ja veiem que tenim un país molt tensionat, alguns parlen fins i tot de col·lapsat, els serveis públics doncs, estan molt, molt, molt tensionats, tenim un país de 8 milions i més ja de 8 milions i uns recursos que no arriben a cobrir totes aquestes demandes i, per tant, doncs, Catalunya necessita recursos. I ho deia l'Eva, hi ha un model de finançament, penso que són gairebé 4.700 milions em penso anuals més per Catalunya, que si aquest model de finançament tirés endavant tindria la Generalitat. I no només el model de finançament, també està la condonació del deute al Fla, que és aquest diners que presta l'Estat a les autonomies amb interessos que després els ha tornat amb interessos. Per tant, doncs, malament, perquè també tenim un deute aquí que estem pagant cada dia, doncs, uns interessos que en principi jo crec que no s'haurien de pagar i també hi ha una condonació del deute al Fla sobre la taula que podria alliberar aquests recursos que avui paguen interessos a serveis públics. Per tant, Junts per Catalunya té l'oportunitat, realment, si vol tenir més recursos pel país i que les competències que tant de bo s'aconseguissin doncs, tirin endavant, doncs, per fer-ho amb garanties, amb recursos, a través d'aquests mecanismes. Veurem què passa i veurem si, com deia el Joan, al final el calendari permet que es voti això. I una última cosa... Clar, el timing no és gens oportú pel PSOE, perquè tenim Ceuta i tota la crisi oberta, amb ministres que s'estan aquí esbatussant en públic, i, en fi, jo crec que és molt complicat que el PSOE doncs, premi l'accelerador en aquest tema i que hi hagi temps, però el que convé timings és pels Junts. I ho deia també el Joan, em penso, que és una bona carta de presentació de cara a la competició que tenen, i especialment tindran a les municipals amb Aliança Catalana, no? De fet, la pròpia Nogueres parlava dels temes que han fet en els últims temps. Ha parlat de la delegació de competències d'immigració, ha parlat de la llei antiocupacions, per tant, és tota la cartera de temes una miqueta que doncs, potser és la baula més feble en la seva competició amb Aliança Catalana, i per tant volen doncs, aquí posar-hi el focus i tenir doncs, una competència doncs, amb una mica més d'arguments de cara a les municipals del maig. Jo crec que també hi ha un punt tacticista en aquest sentit de Junts de voler ara justament aprofitar la crisi de Ceuta i aprofitant que s'apropen les eleccions municipals d'intentar generar aquest rum-rum i que es parli d'aquest tema i apareixem aquesta bandera de cara a la precampanya.
17: Sí, només per al·lusions a el que deia l'Aitor. Evidentment, cada grup polític pot apuntar-se o no amb una legislativa, amb una proposta legislativa, però és que és una tendència. O sigui, Junts ha tombat 13, fins a 13 decrets del govern espanyol i s'ha apuntat a 7 iniciatives que han sortit gràcies al seu vot del PP i, en algun cas, d'aquestes 7, també amb Vox. És a dir, això no és de... jo aquí tinc un matís i el vaig a subsanar i, per tant, voto contràriament. A part. Míriam Nogueres avui, legítimament, i s'ha queixat de la seva solitud, no? De la solitud, i suposo que ho deia també per Esquerra Republicana i per la resta de grups que hi ha dels socis d'investidura del PSOE i del PSC i el propi PSOE, no? D'acord? Però és que tu, per sortir d'aquesta solitud, diguéssim, el que no pots fer és tirar-te un any i mig votant, bàsicament, amb la resta de l'oposició i pretendre... no negociar coses, perquè, clar, si no són com... no s'han apuntat al nou finançament, no s'han apuntat al Consorci d'Inversions, no s'han apuntat a un munt de decrets que es poden treballar, perquè la política és treballar i és la recerca d'acords. I, per tant, i acabo, tampoc no sé la predisposició del PSOE, que per ell segurament el tema de delegació d'immigració és un tema incòmode, òbviament incòmode, a nivell d'Estat. Després d'aquesta trajectòria d'un any i mig de bloqueig de Sánchez i de no a tot a Madrid, no sé quina predisposició del PSOE esperen a hores d'ara.
1: Ara vaig amb el Joan i hem d'anar a publicitat, però abans, Aitor.
0: No, molt ràpid, és que s'ha parlat de que hi ha un nou sistema de finançament. Jo nego que sigui un nou sistema de finançament. No és cert. S'ha parlat de que la condonació del deute significaria que desapareixeria el deute, i no desapareix el deute. El deute passa a mans d'una altra administració que nosaltres també paguem. S'està parlant de que Junts per Catalunya és l'únic, no? Per com s'està plantejant, és l'únic que té un competidor nou, que es diu Aliança Catalana. I no és veritat, és a dir, Aliança Catalana li està robant vots a Junts en primera instància, però també li està robant Esquerra Republicana, el PSC, fins i tot a la CUP, a Vox, moltíssim, també, i sobretot també està despertant molt d'interès entre abstencionistes. I per tant, és un problema, perquè per mi és un problema que hi hagi discursos com els de Aliança Catalana, que són molt més simplistes i molt més inútils, doncs que estiguin tenint èxit. Per cert, Junts per Catalunya, la Míriam Nogueras no només ha parlat de les lleis que tu has comentat, també ha parlat de la llei d'ELA, no?
3: I per tant,
0: crec que... És a dir, al final el que tenim és... Jo crec que si ho convertim tot, a tothom... Tothom que parla d'immigració com drets i deures, en racistes, xenòfobs, en oportunistes, etc.
3: Això no ho ha dit ningú.
0: No vosaltres. Jo dic que també es diu... No, és que no som els únics que opinem. Hi ha molta gent que opina, eh?
1: No, una altra cosa no, però això sí.
0: Exacte. Si ho convertim tot en això, realment, el dia que tinguem racistes, xenòfobs, no ens sorprendrà, perquè ho haurem normalitzant tant.
17: Ja en tenim.
0: No, però dic que a les nostres institucions manant. I manant molt. El dia que els tinguem, que espero que no passi, aleshores no ens sorprendrà, perquè ho haurem normalitzat entre tots. Jo dic... Aquells que demanen cordons sanitaris, el primer que haurien de fer és un cordó sanitari comunicatiu, perquè els estem posant tot el dia en el centre.
1: Joan.
21: Sí, jo abans comentava l'Eva sobre el cost de l'oportunitat del Partit Socialista. És un moment molt difícil pel PSOE també haver d'admetre ara una qüestió com aquesta, d'aquesta importància política. Perquè just ahir, a l'acabar el Consell de Ministres, a una conversa informal que vam tenir amb els ministres, els preguntàvem, bueno, i demanareu ajuda a Europa pel tema de la reubicació de majors a menors? I era un, no, ja tenim el suficient múscul. Sí. I fareu no sé què, i no. És a dir, que el PSOE està en una posició molt complicada, també, primer, per com ha d'actuar amb els socis. Jo vaig insistir molt ahir, per exemple, al Consell de Ministres, en, bueno, i amb el tema de la transposició, és a dir, la transposició de les lleis que es van aprovar ahir, hi ha una part que és d'aplicació directa, però hi ha una part, una directiva, que sí o sí s'ha de votar al Congrés dels Diputats, que necessita una majoria parlamentària al Congrés. I la sensació és que no hi ha els vots perquè això surti. Per tant, quan no tens els vots dins dels teus propis socis, ni Podem, ni Esquerra, ni pràcticament Sumar, perquè no els agrada el text que es va aprovar al Pacte Europeu d'Immigració i Asil, és molt difícil que tu puguis demanar a aquests socis que facin un doble esforç. És a dir, aprovem això i a la vegada donem això altre a Junts, que ho hem escoltat mil cops, que l'esquerra es considera que és una iniciativa poc més que racista i que xenòfoba. Que jo puc tenir les meves discrepàncies o puc pensar que igual està sobredimensionat dir racista o xenòfoba a l'iniciativa, però que no agrada a una part de l'esquerra que Junts surti guanyadora d'una iniciativa d'aquestes característiques. Per tant, pel Partit Socialista, i jo ara estava escrivint al diari la part de l'entrevista de la Míriam, els deia, dic, és un nou embat de Junts al PSOE, de dir-li... El tornen a posar contra la paret, perquè saben que és un moment de debilitat de Pedro Sánchez, que està segurament en el major moment de debilitat de la legislatura, i Junts sap que quan Sánchez està dèbil pot fer-lo moure. Però, clar, fer-lo moure amb una qüestió igual que la que estàs enfrontant una crisi, no sé si és la millor de les solucions.
1: Un minut per arribar a 9:45. Som a l'Àgora amb l'Aitor Arriaga, l'Eva Pomares, el Carlos Taver i el Joan Guirado. Publicitat i tornem de seguida.
4: El matí de Catalunya Ràdio. Frederic Vincent.
19: I ara, uns instants per saber les últimes notícies que ens porten des del Corte Inglés. Bon dia.
22: Hola, bon dia.
23: Love, love, love.
22: La il·lusió, les emocions i molt d'amor són el que compta més per començar bé la tornada a l'escola. Són tantes coses bones que no hi caben a la motxilla. Despertar-los amb una abraçada, hores de pati, jocs i més jocs amb els amics.
5: Amb tant per viure, cal roba que aguanti el ritme. Equipa'ls a El Corte Inglés amb la nova col·lecció de Kids El Corte Inglés per vestir a la canalla. També hi ha dessuadores i pantalons de texà de Pepe Jeans amb un 30% de descompte i dessuadores Gap des de 29,99 euros. Per als moments més actius, tens un 20% de descompte en xandalls Adidas i un 30% en una selecció de Puma i Under Armour. Ara només falta ficar a l'estoig tota la il·lusió per començar el curs. Això us toca a vosaltres, famílies. Consulten les condicions a la botiga web i app del Corte Inglés. I aquest estiu, les botigues del Corte Inglés de la plaça de Catalunya i la Diagonal, així com el supermercat de Francesc Macià, estaran obertes els diumenges i festius de 12 del migdia a 8 del vespre. T'hi esperem. I això és tot per avui. Fins demà.
18: Catalunya Ràdio. L'estiu ets tu. Al matí de Catalunya Ràdio, Frederic Vincent.
1: Després de parlar amb la portaveu de Junts a Madrid, Míriam Nogueres, al voltant d'aquesta notícia que us hem avançat a partir de les 8, que Junts torna a demanar una altra, o torna a registrar, vaja, una altra proposta per la delegació a Catalunya de les competències en immigració, però hi havia una altra qüestió que apareixia també en l'entrevista, que és aquesta situació que va tenir lloc abans del partit que el Barça va disputar contra l'Elx aquest cap de setmana, aquest diumenge, en què hi havia un grup de policies que van retirar l'estelada amb un noi que volia entrar al camp i això va acabar, doncs, agarrotada. Es va acabar amb cops amb aquest aficionat, a qui es retira del seu grup, el redueixen i fins i tot quan el tenen reduït a terra, doncs continuen els cops. Això ha generat doncs una enorme polèmica en aquest sentit, fins al punt que ahir el ministre de l'Interior es comprometia, almenys a portes en fora, a investigar-ho.
6: Nosotros hemos hecho lo que procede ante unos hechos donde puede haber, digo que puede haber, un uso desproporcionado de la fuerza.
1: Parlava d'ús desproporcionat de la força. Aquí a Catalunya Ràdio parlàvem amb el professor Xavier Torrents, el professor de la Universitat de Barcelona, perdó, quedo sense veu, que va assessorar en aquest sentit la llei contra la violència a l'esport i deia que està claríssim que és desproporcionada. També en parlava la consellera Paneque.
7: Hi ha aquest procés obert, esperem aquesta investigació, ens asseguren que no hi va haver una instrucció directa i en tot cas aquestes imatges doncs tenen la condemna del govern per l'ús d'aquesta violència i defensem que no pot ser d'altra manera la llibertat d'expressió.
1: Al voltant d'això, l'entitat jurídica Acció Cassandra ha mogut fitxa i ha presentat una denúncia davant del jutjat d'instrucció d'Elx al·legant justament ús desproporcionat de la força. Podem saludar ara mateix l'advocat i cofundador d'Acció Cassandra, el Josep Rossell i Fossas. Senyor Rossell, què tal? Molt bon dia.
8: Hola, bon dia.
1: Exactament, què és el que n'espereu d'aquesta denúncia?
8: Bé, n'esperem el que hem demanat, és a dir, en primer lloc que s'identifiquin els agents per depurar responsabilitats penals. Ens ha contactat algun dels testimonis, que per cert algun també va rebre de valent, i poder iniciar unes... De fet, ja s'ha iniciat, vam presentar la denúncia abans d'ahir, i poder perseguir penalment el delicte, perquè és un delicte que és perseguible d'ofici, és a dir, no cal tenir la condició de perjudicat per fer-ho, perquè estem davant d'uns fets que s'incardinarien clarament en un delicte de tortures, no només d'ús desproporcionat de la força, perquè hi ha elements perifèrics, que si es pot requisar una estelada, que nosaltres diem que no, perquè és una bandera perfectament legal, si no se li va donar doncs, cap pacte, diguem-ne, de decomís... No, estem parlant d'un altre tema. Quan hi ha un menor d'edat que requereix una especial protecció immobilitzat, se'l colpeja a terra, i quan ja s'està conduint, i sota custòdia policial, se'l torna a copejar. Això està incardinat entre un delicte de tortures, que fins i tot hi ha un relator especial a les Nacions Unides per aquest tema, que si podria, ens estem estudiant acudir-hi paral·lelament a la via judicial, perquè entenem que, clar, hi ha gent que es pensa que un delicte de tortures és que et tallin un dit, no és només això. Per tant, entenem que aquestes són les dues seqüències claus. Evidentment que hi ha un ús desproporcionat de la força, però... Pues que és molt més que això. Hi tenia el delicte contra la integritat moral, però que se subsumiria dintre del delicte de tortures. Llavors nosaltres l'hem presentat la denúncia per diferents delictes, però entenem que el camí més ràpid i el que el jutge no es podrà substreure és precisament aquest, perquè esclar, estem parlant d'aquí d'uns fets molt greus i davant d'un menor, i un menor que es veu clarament que és un menor, que no hi ha dubtes al respecte per part d'un policia té que saber diferenciar clarament perquè es veu molt, molt, molt físicament, no cal cap prova biomètrica per saber-ho.
1: I em deia que han parlat amb altres testimonis que també van ser agredits?
8: Sí, hi ha un testimoni que se'ns ha ofert per declarar que va tenir la seqüència dels fets, perquè clar, les càmeres són molt gràfiques i és una prova important, però és una prova perifèrica i és una prova directa, però és també molt important que algun dels testimonis corroborin el que s'ha gravat en el vídeo, perquè llavors tant a cara a la instrucció, si hi ha algun testimoni que també ha resultat que va al Rodríguez, se'ns ha posat a disposició perquè el puguem citar judicialment, però entenem que el primer que ha de fer el jutge és facilitar l'identitat dels agents i prendre'ls-hi declaració en qualitat d'investigats.
1: Jo deia perquè si hi ha una altra persona que ha estat agredida, també es podria presentar denúncia per ell?
8: Sí, també.
1: I ho faran?
8: Bé, dependrà del que vulgui fer la persona, però insisteixo, són uns fets que no cal que... Jo he vist molta gent que va dir, no, que ens contacti, ens posem a disposició. A veure, si una persona... Hi ha un tipus de delictes, com poden ser doncs, unes injúries, com si, per exemple, jo deixo el cotxe amb un amic i no me'l torna, només li puc reclamar jo, però un delicte de tortures, un delicte de lesions... Si jo observo que estan agredint un menor, jo el puc denunciar, no cal ni que sigui el pare del menor, ni que sigui el president del Barça. És una cosa que pot fer qualsevol ciutadà. I Acció Cassandra és una entitat creada precisament per protegir els drets del que nosaltres anomenem minoria nacional catalana, perquè entenem que aquí l'origen de tot és precisament la condició de català del noi i la condició de portar una senyera. Aquest és l'origen de tot i que porta lloc a la desproporció. Aquesta, evidentment, això ho haurem de provar i això és una... És un dels delictes que també l'acusem, que seria un delicte d'odi, però aquest serà més complicat de provar, perquè si els agents diuen que aquesta no va ser la motivació, doncs aleshores el jutge pot creure's una versió o una altra. El que passa, que el que sí que veig molt difícil que es puguin escapolir-se de l'acusació de tortures, perquè és que hauran d'explicar molt bé quan una persona que ja està, insisteixo, està sent conduïda i ja és responsabilitat de la força actuant. És a dir, la policia el té manera i l'estan portant. Per tant, es veu clarament, i hi ha un testimoni que ho corroborarà, també en tenim un client que ja ens ha dit que li dona un cop de puny frontal quan està sent conduït. És que hi ha gent que et diu, no entrem en res més que això. Si una persona va a trecar un banc, que estic posant un fet molt greu, un cop l'han reduït no el poden pagar. Doncs imaginem-nos a un menor de 16 anys que més o menys no havia fet res.
1: Hi ha l'altra qüestió, de tota manera. Eh? Aquesta n'és una, sí. I l'altra és la qüestió que vostè esmentava també, que és la qüestió de retirar les estelades. Perquè hi ha els companys que segueixen al Barça ens diuen que això no és ni de lluny la primera vegada que passa, no? Que algun aficionat se li retira l'estelada abans d'entrar.
8: Sí, jo soc soci del Barça i, per tant, sí, sé de què parlo. I per tant, sí, això succeeix. Hi ha en principi, l'estelada no és una bandera oficial, però és una bandera perfectament legal. És una bandera que no està sota cap tipus de prohibició i, per tant, sí que és veritat que en jornades electorals i sí que és veritat que en edificis públics els jutges han prohibit sovint que hi unegin estelades. I amb això hi ha una certa discussió, però el que no hi ha discussió és que un particular pugui portar una estelada. La policia s'empara en que ells diuen que el 2007 hi ha una reforma i el que acaben dient és no, és que si nosaltres considerem que l'estelada pot portar algun tipus de conflicte, nosaltres la requisem per evitar-ho. Però, esclar, això és una llacuna legal perquè és com si una persona porta qualsevol emblema que pugui no ser oficial, per exemple, no sé, una creu o qualsevol cosa, i diu, no, és que això pot provocar conflicte amb algú altre perquè no li pot agradar. Bé, és que no. Hi ha una llista precisament taxada i el que no han fet és posar l'estelada dintre d'aquesta llista de les que no es poden portar. És una mica com la llei de costes. Si tu trobes que estàs passejant per un lloc i tu saps que no es pot barrar el pas però trobes dos guardes de seguretat que t'ho impedeixen, doncs aleshores, per tant, esclar, els aficionats del Barça, quan la policia els demana que els entreguin l'estelada, i un policia logotipat i uniformat, és molt complicat negar-t'hi. Però jo entenc que això és una... És totalment il·legal requisar una estelada. Mm. Això no és objecte de la part penal, que és un principi de que portarem nosaltres.
1: Però faran una altra... Però es plantegen fer alguna altra opció amb això, diguem-ne?
8: Sí. Sí, també, també, perquè és que es fa la policia. Té que justificar molt que, a més a més, no hi ha cap acte de documents, ni hi ha cap acte d'intervenció. És a dir, la policia, si treu una estelada a algú, ha de justificar el motiu que li ha tret. Ha de justificar, perquè, en principi, no és una ensenya prohibida. Per tant, si la policia li treu a algú l'estelada, té que explicar i no mires que hi havia. Si aquella estelada onejant, hi havia uns aficionats i per evitar, doncs, que hi hagués hagut un enfrontament, ho ha d'explicar-li aquí ni tan sols ho fa. És totalment il·legal, també, aquesta actuació. La segona cosa és que sigui il·legal i l'altra que sigui un delicte.
1: Josep Rossell i Fossas és advocat i cofundador d'Acció Cassandra, com ens explicava ell mateix, que presentaran aquesta denúncia, ha presentat ja una denúncia al voltant d'aquest aficionat abans del partit amb l'Els. Senyor Rossell, moltíssimes gràcies, que tingui molt bon dia.
8: Gràcies a vostès, bon dia.
1: Adéu-siau. En fi, Carles, com ho veus?
3: Bé, que les imatges parlen per si soles, no? Jo crec que ningú no pot negar el que ha passat. S'ha vist en diversos vídeos, a més, hi ha un testimonis, perquè n'hi havia, vaja, a l'entrada de l'estadi tot ple de gent, per tant, és evident, no?, que aquí el que ha passat és el que s'ha vist, i per tant, els intents, jo diria que fins i tot, és que em surt fastigosos, perquè és que ahir vaig veure un vídeo de la policia, d'un sindicat unificat de policia, dient que això havia estat proporcionat, fantàstic, una actuació perfecta de la policia, que a més aquest aficionat estava causant odi a través de l'estelada i que estava insultant, i en fi, tot una sèrie de coses que veien els vídeos, o sigui, és evident que no, això no ha estat així, per tant, estan mentint. Primera cosa. Després, si aquesta denúncia prospera, doncs a veure què diuen els jutges, què diu la justícia, però més enllà d'això, jo crec que aquí hi ha un component, més enllà de la responsabilitat de la gent, una mica estructural, no? Ho vam veure a les protestes dels docents al País Valencià, l'empenta que també un policia espanyol va propinar una docent, va caure a terra, la va ferir, sense cap mena de justificació, i, en fi, no cal parlar de l'1 d'octubre, no cal parlar d'altres episodis que tots coneixem, no? I, per tant, jo crec que també hi ha una reflexió en aquest sentit d'un component estructural de comportament de la policia espanyola en aquesta mena de casos, i en el cas de València va ser una docent, però hi ha un component també evident de que, com deia també el senyor Rossell, doncs aquesta retirada d'estelades és contínua, i en fi, hi ha un component també de perseguir, en aquest cas, la identitat o la nacionalitat catalana, diguem-ne, no? I una última cosa que... Aquí a Barcelona tenim un espai, que és la comissaria de la prefectura de Via Laietana, de la policia espanyola, que és un tema que s'arrossega des de fa molts anys i que entitats, partits polítics, doncs porten reclamant molt de temps que la policia espanyola marxi d'aquell edifici, que, recordem, és un edifici que durant dècades ha estat, doncs, avui que parlem d'aquest delicte, possible delicte de tortures, on ha estat un escenari de tortures, de repressió, de violència cap a, doncs, activistes, cap a persones que defensaven la democràcia, que defensaven el català, que defensaven, doncs, tota una sèrie de coses durant la dictadura, i allà continua la policia espanyola, malgrat els intents, governant el PSOE, governant el PP, i fins i tot l'última, jo recordo el ministre Marlaska fa poc, que deia que és perfectament compatible fer-hi un espai de memòria democràtica i que la policia espanyola continuï, doncs, ocupant l'espai. Doncs, mira, escolti, s'acaba la comèdia, o sigui, això no pot ser, és evident que no pot ser, i més tenint en compte aquests episodis que van passant de forma, doncs, contínua, no? Per tant, jo crec que també hi hauria una reflexió en aquest sentit sobre la Via Laietana, la prefectura, i que d'una vegada per totes es converteixi en el que ha de ser, que és un espai de memòria democràtica i que la policia espanyola se'n vagi cap a un altre lloc.
1: Joan.
21: Sí, a mi aquest tema em toca especialment perquè l'any 2013, en un partit del Girona a l'estadi dels Jocs del Mediterrani, Almeria, de la promoció d'ascens, vaig viure en primera persona, és a dir, em van aplicar la llei de l'esport. A més, estava treballant, estava cobrint el partit per Nació Digital, i em van fotre 4.000 euros de multa, que llavors es van quedar amb 4.800 amb l'embargament, que Hisenda són molt ràpids amb això, i vam acabar portant amb el Benet Salellas, vam recórrer, vam anar a judici, els policies, que un era d'Algeciras i l'altre no sé d'on era, no recordo, sabien un perfecte català, perquè segons ells van entendre que els deia els improperis en català, cap improperi. Segons ells, ja em coneixeu vosaltres, la majoria que estava aquí, que no supero el 1,65 m, i segons ells em vaig enfrontar a 12 agents de la Policia Nacional. Bueno, no sé si tinc la capacitat per enfrontar-me a ells. I vaig acabar havent de pagar aquesta sanció. Finalment el jutge em va donar la raó, però em va retirar la prohibició d'entrar als recintes esportius, però com que la multa ja me l'havien cobrat, aquests 4.000 i pico euros, doncs, se'ls va quedar Hisenda. Portem pràcticament 2 anys amb el Gonzalo Boye. Des que es va aprovar l'amnistia, que el Gonzalo Boye està intentant recuperar bueno, que això quedi anul·lat, perquè entraria dins l'amnistia.
1: Clar.
21: Zero resposta de la delegació del govern a Almeria, per tant, i d'això fa 13 anys. I estem tornant a parlar del mateix cas. L'actuació de la Policia Nacional amb aquestes qüestions és molt indignant, perquè, és a dir, a mi la part de l'odi és que no l'entenc, però és que ja no només és no entendre la part de l'odi, perquè altres banderes se les deixa exhibir sense cap tipus de problema. És l'impotència aquesta de que t'apliquin una llei que hauria de servir per una altra cosa i que t'ho facin amb aquesta fortalesa que té l'Estat de dir, i com que tu ets un mindundi, doncs et fots.
1: Ara rematem l'àgora, però abans ens actualitzem amb el Joan Bota. Joan, com estàs? Molt bon dia.
9: Bon dia.
1: Quan vulguis.
9: I la notícia aquesta hora és que han mort dues dones, mare i filla, a conseqüència de les pluges fortes de dissabte a la matinada a Roda de Barà, al Tarragonès, quan els va caure sobre una paret que es va ensorrar per la força de l'aigua. Anem a Tarragona. Clara Xavier Domingo, bon dia.
10: Hola, bon dia. Doncs el Departament d'Interior efectivament ha confirmat aquest matí la mort de la mare i la filla de 18 anys. La família tenia una parada al port de Roda de Barà. Estaven dormint dins d'aquesta parada i es va caure un mur a sobre a causa de la força de l'aigua i totes dues van quedar ferides i van ser ingressades a l'Hospital Joan 23 de Tarragona. L'Ajuntament ha anunciat aquesta tarda que faran un minut de silenci a la plaça de l'Ajuntament i ha decretat dos dies de dol, avui i demà. Per la seva banda, el president de la Generalitat, Salva Illa, ha fet una piulada X lamentant la notícia. Tara Xavier Domingo, Catalunya Ràdio, Tarragona.
9: Més notícies, Estel Batet, Carles.
11: Els bombers han estabilitzat l'incendi que des d'ahir crema a la serra de Collserola, al Barcelonès, i ja ha calcinat 45 hectàrees. S'ha aixecat el confinament dels veïns per bé que se'ls demana precaució. Els efectius aeris treballen conjuntament amb les dotacions terrestres per atacar els focus secundaris que encara cremen i que són els que més preocupen. Unitat mòbil al centre de control d'aquest incendi, José Antonio Rodríguez i Mar Riera.
12: Bon dia, han caigut quatre gotes aquí al centre de control i això ajudarà i molt a la seixantena de dotacions terrestres dels bombers que treballen per controlar l'incendi. Ara s'han enlairat els mitjans aeris i tots els efectius, tots els esforços se centren a tancar el perímetre del foc. Sebastià Massagués, el cap dels bombers de Barcelona.
24: Som optimistes, però hem de ser ferms amb el tancament del perímetre i també tenir clar que segurament tindrem algun aixecament d'alguna fumarola o d'algun focus secundaris i per això ara, les properes hores, estarem intensificats sobretot amb aquests punts de la capçalera que eren la vessant de Ciutat Maria.
12: José Antonio Rodríguez, Marriera, centre de control de l'incendi de Collserola.
9: El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, compareixerà al Congrés el 9 de setembre per donar explicacions sobre la crisi a Ceuta, gairebé un mes després de l'arribada massiva de milers de migrants a la ciutat autònoma. Sánchez ha entrat avui la petició per compareixer, hores abans que la Diputació Permanent votés la petició del PP, precisament per forçar-ne la compareixença, i ja s'ha fixat aquesta data del 9 de setembre perquè Sánchez doni els detalls de com s'ha gestionat la crisi. També haurà de respondre a les crítiques sobre per què no va suspendre les seves vacances per ocupar-se'n. El ministre Ángel Víctor Torres, responsable del Comandament Únic per gestionar aquesta crisi, ha justificat a la Cadena SER que el govern espanyol sempre ha estat al peu del canó.
25: Hemos tenido un permanente contacto con la ciudad de Ceuta. Yo mismo estuve aquí, pero muchos otros ministros también. En semanas en las que hemos trabajado para aprobar medidas económicas, como los 25 millones de euros que ayer se aprobó en el Consejo de Ministros, habilitar espacios, dar comida a estas personas, traer recursos de otros lugares para habilitar esos espacios y en permanente contacto con la ciudad de Ceuta.
11: I en plena crisi migratòria, Ceuta, Junts per Catalunya, torna a registrar avui al Congrés la llei per delegar les competències d'immigració a la Generalitat, tal com us ha avançat 3CAT Info. És el mateix articulat que la cambra va tombar aviat farà un any. Junts ha optat, però, per retallar el preàmbul de la llei que Podem va qualificar de racista i va motivar que en tombés la tramitació. Sentim Míriam Nogueres en declaracions al matí de Catalunya Ràdio.
26: Ara mateix no hi ha cap excusa per no votar que sí, perquè aquella part que ells en el seu moment van dir que els hi molestava ja no hi és.
9: Inundació massiva sobtada al nord del Nepal que ha arrasat pobles sencers i de la qual encara no hi ha cap balanç. El govern ha convocat una reunió de la Unitat de Gestió de Desastres, tot i que la policia diu que ha ordenat evacuar les riberes del riu. Les imatges a les xarxes socials mostren com una gran onada engoleix tot el que troba al seu pas. Els equips d'emergència, la Creu Roja i l'exèrcit s'han desplegat per començar les feines de rescat en una zona on viuen unes 50.000 persones. Hi ha hagut talls d'electricitat, ponts i carreteres destruïts i edificis en ensorrats. El viceprimer ministre xinès s'ha desplaçat, de fet s'està desplaçant ara mateix a la zona pròxima a la frontera, que també podria haver quedat afectada l'any passat. El mateix riu que neix al Tibet i que desemboca a l'Índia es va desbordar de forma sobtada, un fet que es va atribuir al desguàs d'un llac glacial. En aquella ocasió va provocar 9 morts i 24 persones van desaparèixer. Marta García.
2: El porter croat Dominik Livakovic ja està en Barcelona i avui passarà la revisió mèdica abans de fitxar pel Barça. El club valora ara si el cedeix a un altre equip o bé l'incorpora ja al primer equip blaugrana. Avui, per cert, últim entrenament abans de rebre demà l'Atlètic Club en partit pendent de la primera jornada de Lliga. Victòria del Betis 0-1 en el camp del València, també en partit pendent de la primera jornada, on avui se juga el Madrid Real Societat a les 9. El tècnic valencianista Carlos Corberán dona gairebé per tancat el fitxatge del defensa del Girona, Arnau Martínez. L'Espanyol segueix avançant en les negociacions amb el Bayern de Múnich per incorporar l'extrem Brian Zaragoza. El davanter andalús arribaria cedit, però amb una obligació de compra a final de temporada. En segona, el Sabadell presenta este migdia dos dels nous fitxatges, els davanters Nikolaj Obolski i Nicolas Joachini. I en futbol sala, el Barça també presenta el brasiler Igor Ribeiro da Souza i el francès Suheil Moujahedin. Cinquena etapa de la Vuelta, 171 quilòmetres de recorregut entre Falset i Roquetes, i metres de recorregut

0: Vinga, rematem l'Àgora amb l'Aitor Arriaga, l'Eva Pomares, el Carlos Tavera i el Joan Quirado. Parlàvem d'aquesta qüestió al voltant de l'acció policial, acció judicial contra l'acció policial. De fet, després d'aquest abans del partit entre l'Elx i el Barça, aquests agents que estomaquen un nano a qui li prenen l'estelada. Hem parlat abans amb aquesta agrupació legal que es diu Acció Cassandra, que presenten denúncia per aquesta qüestió. Aitor.
1: Sí, estava pensant ara que tot això també ho podem debatre amb els continguts que els podem debatre, especialment perquè hi ha moltes imatges, no? Afortunadament, doncs, tenim molts vídeos que han fet diferents aficionats que estaven a la zona, i jo no puc oblidar, doncs, efectivament, com ara deia el Carlos, no? El 2017 també hi havia moltíssimes imatges. I, per exemple, en relació al cos policial, no sé si era policia nacional o si era Guàrdia Civil, o si els van posar tots en el mateix bus, però hi ha un bus on hi havia uns policies que s'estaven autogravant cridant a por ellos. Cridant a por ellos. Jo dic, perdona, però tu ets qui ha de garantir els meus drets i llibertats, entre ells el de poder ser català i opinar com em doni la gana i portar els símbols que em doni la gana, entre ells, per exemple, l'estelada, perquè sí, jo me la sento com a pròpia. És a dir, de què estem parlant? Perquè després un altre dia serà si jo parlo català o si decideixo parlar en castellà amb un accent català, no? És a dir, jo em sento molt indefens. És a dir, els cossos policials estan, efectivament, per fer servir la violència quan toqui, però sobretot perquè aquesta violència ha de servir per garantir els drets i llibertats. No és per fer-ho com ho fan, per exemple, les dictadures, no? Però és que també em venen al cap altres imatges, no? Imatges de les casernes de Ceuta, Ejido, Saragossa, Madrid, Sevilla, València, Lleó, Valladolid. D'allà sortien els policies i guàrdies civils que ens anaven a visitar aquí a Catalunya, que anaven a ocupar, entre d'altres, aquell hotel magnífic que es deia El Piolín, on la gent, ja no parlo d'institucions, la gent com nosaltres, gent que, per cert, no els hi molesta els nostres impostos que paguem els catalans, perquè amb això sí que som molt catalans quan els necessiten, cridant, pues, efectivament, Viva Espanya, em sembla molt bé, jo defenso que qui vulgui cridar Viva Espanya que ho crigui, però Catalunya és Espanya, efectivament, pots fer-ho, Viva la policia, molt bé, però també a por ellos. Per tant, la por ellos és institucional i és social, i per això també passa que les tertúlies a Catalunya i els debats en les cafeteries o en els carrers o on sigui, a les platges encara, aquí a Catalunya s'està tenint en un sentit i a la resta d'Espanya pràcticament no es té. O quan es té, se li dona veu a la portaveu del Sindicato Unidad de Policía i arriba a parlar de que la bandera independentista és un símbol de odio que provoca. És un símbol de odio que provoca. Si ho substitueixo per una faldilla, és tant com dir que una dona que porta una faldilla curta és un símbol de, no sé, de puteria i que va provocant a no sé qui, i que per tant es mereix el que li pugui passar. Estem bojos o què? Estem bojos o què? La catalanofòbia persisteix perquè és el sistema. I la por ellos, en aquest vídeo, o en aquests vídeos que estan veient, i amb això acabo, s'ha substituït pel dale, dale, dale. Tu substitueix el català i posa-hi una dona. Substitueix el català i posa-hi un negre. Substitueix el català i posa-hi un gitano. I ja et puc dir que estaria tothom trasbalsat. Però la catalanofòbia està normalitzada. I aquest és el gran drama que tenim en aquest país.
2: Per sumar alguna cosa a tot el que s'ha dit, que estic bàsicament d'acord, i no repetir-me, un estat democràtic no pot consentir atacs brutals com el que hem vist, agressions d'aquest tipus, contra els seus ciutadans, i sense cap mena de motiu, perquè els vídeos, com s'ha dit, són claríssims. La impunitat policial no forma part d'un estat democràtic. I ja, dit això, dos temes. Qui està ordenant el requisament d'estelades? Perquè si no ho està ordenant ningú, hauríem de concloure, no?, allò, lògica pura d'aquelles de primera bàsica, que hi ha agents que actuen pel seu compte. A mi no m'agrada pensar que la Policia Nacional hi ha agents que actuen pel seu compte i fan absolutament el que volen, perquè ara estem parlant d'una agressió molt greu. Però, primer, aquesta agressió no pot quedar sense sancions. O sigui, a la gent aquest, si li ha d'obrir un procediment intern i sancionar-lo, expulsar-lo del cos o el que sigui, però si resulta que això no és una excepció, si que no és la norma, que cosa que ja ens van mostrar durant l'1 d'octubre i el 3 d'octubre, que ja se n'ha parlat de la por ellos, llavors tenim un problema que la Policia Nacional té un problema, i és que hi ha molts dels seus agents que no respecten les normes d'un estat democràtic. I dos, per acabar... A mi em sembla que el Barça hauria de revisar l'homenatge que planteja fer en els, en els, bueno, a la selecció encoberta del Barça que va jugar a la selecció espanyola, ja diguem-ho així, no? Perquè,
0: els que van guanyar el Mundial, sí.
2: Els que van guanyar el Mundial eren gairebé tots jugadors del Barça. Més, crec que ara és, seria bastant infumable del que, després del que ha passat, des d'un punt de vista polític i d'imatge, que el Barça mantingués això. Però és que, a més, recordem una vegada més què és el Barça, què és el Barça per molts catalans. Si el Barça és més que un club a banda de gairebé una multinacional i una societat que guanya molts diners, és justament perquè no ha fet cal al llarg de la seva història d'aquest tipus de demostracions patriòtiques espanyoles. I això és així, agradi o no agradi. Mentre no hi hagi selecció catalana, mentre la selecció d'Escòcia pugui jugar lliurement, i jo que me n'alegro al Mundial, i la catalana no hi pugui, i haguem de portar els jugadors del Barça a la selecció espanyola, crec que després de l'agressió de l'altre dia, el Barça s'hauria de repensar molt i molt si fa aquest homenatge. Aquest i els propers que potser tenia previst fer.
0: Ho deixem aquí, l'àgora d'avui. Aitor Arriaga, Eva Pomares, Carlos Tavera, Joan Guirado, moltíssimes gràcies, que tingueu bon dia.
3: Bon dia.
0: I gràcies pels croissants, Aitor.
4: El matí de Catalunya Ràdio. Frederic Vincent.
5: Al Corte Inglés, ara més descomptes. Emparament, decoració i mobles, o roba de llit, taula i bany. Només del 24 al 31 d'agost. Paga les compres còmodament a la botiga o amb la targeta al Corte Inglés a la web i app. Finançament ofert per financiar el Corte Inglés EFC S.A. i subjecte a la seva aprovació. Consulten les condicions al departament o al corteinglés.es.
6: Tu creus que trobarem un lloc per posar-hi el parasol? No ho sé pas, eh?
7: Però si a aquesta hora la platja està buida.
6: Ja, però és que acabo de comprar un cupó extra de Nadal de l'11.
7: Que aquest any té 90 premis de 600.000 euros, és clar.
6: Una il·lusió tan gran que no sé pas si cabrem en aquesta platja.
8: Aquest any, el cupó extra de Nadal de l'11 arriba amb 90 premis de 600.000 euros. Un extra d'il·lusió més gran que mai.
7: Val més que en busquem un altre.
9: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
10: Love, love, love.
11: L'amor és el més important a la tornada al col·legi. Presentem la nova col·lecció de Frost, la marca de papereria i motxilles del Corte Inglés per a una tornada millor. I fins al 6 de setembre, 10% de regal per pròximes compres fins a l'11 d'octubre en tot el que necessitis. Consulta en condicions a la botiga web i app del Corte Inglés.
12: Busquem el millor restaurant a la fresca de la Catalunya central.
13: I això d'aquí per què serveix? Què és això?
14: El rentaplats.
15: El rentaplats.
13: És que jo a les cuines no hi entro mai.
16: I tens un restaurant?
13: Jo em comprometo a cuinar una hamburguesa pel joc de cartes. Ara, que no porti el ferrat, que no el sé fer.
17: Joc de cartes estiu. Aquesta nit a TV3 i a la plataforma 3Cat.
18: A les 4 de la tarda,
19: a Catalunya Ràdio comença...
20: No, Roger. Aquest estiu és la tarda.
21: Sí, que ja ho sé, Marta, però és que jo he convidat uns quants amics.
20: Hola.
22: Oli.
21: A la tarda també ens agrada molt parlar del cor, oi, Marta?
20: Sí, i per això sóc aquí, però crec que hi falta algú, no?
18: De 4 a 7 de la tarda de Catalunya Ràdio és la tarda de Catalunya Ràdio, amb Roger Carandell i Marta del Cor.
21: Ei, però que no surti d'aquí, eh?
20: La Juliana sí que està desapareguda, eh? Si ens necessita ja dirà.
18: Catalunya Ràdio.
23: Som 3Cat.
18: L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
0: És un quart d'11. Va, que volem parlar de James Bond.
18: El matí de Catalunya Ràdio. Frederic Vincent.

0: A veure, avui volem parlar de James Bond perquè un dels videojocs de més èxit en el que va d'any és un joc sobre 007. De fet, el joc es diu 007 First Light.
1: His parents cut their own rope to save him. He watched them fall, then found his way off that mountain.
0: Així sona el tràiler del videojoc 007 First Light, basat en l'univers James Bond. Va vendre 1,5 milió de còpies a les primeres 24 hores, 4 milions de còpies des del llançament. I el destaquem perquè aquest joc ha estat en part desenvolupat a Barcelona a través de l'empresa IO Interactive, que hi té 80 treballadors aquí a la capital catalana. L'Eduard López Plans, membre de l'empresa, és dissenyador i desenvolupador del 007 First Light. Què tal, Eduard, com estàs?
2: Hola, estic fantàstic, molt content, gràcies per convidar-me.
0: No, jo encantat que vinguis, enhorabona, no? Si hem de dir felicitats,
2: moltes
0: no?
2: Moltes gràcies, sí, la veritat és que estic molt content, estem tots, vamos, molt encantats per la rebuda que està tenint el joc i per lo molt que la gent li està agradant. Al final és el més important per nosaltres, no? Nosaltres, el nostre dia a dia, que és fer jocs, la nostra passió, sí, és volem que la gent gaudeixi, que la gent li encanti el joc, s'ho passi bé, pugui viatjar una estona, i sembla que ho estem aconseguint.
0: Deia que, d'una banda, teniu aquestes xifres de vendes, però, a més, en els portals on hi ha les crítiques, els portals especialitzats, les valoracions són prou bones, no? És a dir, veig, sí, puntuació de 88, 87...
2: Sí,
0: sobre 100.
2: Increïble, realment és el... És del millor que podia passar. Mm. El dia que va sortir les primeres anàlisis del joc, estàvem tots pendents a totes les oficines d'IO, tots els estudis, mirant a veure què deia la gent, quines notes sortien, celebrant, abraçant-nos, picant de mans...
0: ha sigut com si guanyessin la Champions, gairebé.
2: Exacte. Sí. Això, després de tants anys de feina, és un dia en què la gent comença a dir-te si li ha agradat. No? Nosaltres, quan fem el joc a casa, doncs estem jugant i pensem, oh, és divertit, no és divertit, el veiem sempre espatllat, sempre trencat, perquè encara l'estem fent. I fins que no surt i la gent comença a jugar, realment no saps lo molt que agradarà el joc. No? Mm. És una cosa que ningú sap. Nosaltres fem anàlisi del joc previs. Contractem empreses que juguen al joc i ens diuen feedback, no? I sempre... Clar, evidentment, tu què vols que et diguin la crítica, no? Què no està bé, per poder-ho arreglar. Però fins al dia de llançament és una sorpresa.
0: Això no ho sabia. És a dir, després de fer el joc, contracteu una empresa que li dieu, escolta, jugueu-hi i ens expliqueu el què. Ens dieu, sí, com ho veieu, què falla, què està bé, què està malament...
2: Sí, contractem professionals de la indústria que fan anàlisis, quan ha estat molts anys fent anàlisis per diferents portals, i en diferents punts del projecte els enviem una build, que en diem, que és una versió del joc, perquè puguin provar-la, no? I ens diguin què en pensen. Mm-hmm. I sempre fem diversos per veure diferents opinions, no?
0: I sol funcionar? És a dir, si aquests, sí, donen el vistiplau al públic i acaba donant el vistiplau, o sí?
2: En general va bé, ells sempre donen un rang bastant ampli, no? Podria ser entre els 65 i fins als 90, no? I llavors s'acota una miqueta, no? Pensem que serà tants, amb 85, o serà el que sigui, no? Però sí, és tot un art saber això. I per sort, en aquest projecte, les que hem fet, que eren últimes, el que ens deien era bastant el que nosaltres pensàvem també, no? Que havíem d'arreglar. Pensem que això és una miqueta fluix, estem treballant amb això. Llavors ens deien, això està fluix, dèiem, bé, correcte, no hi ha sorpreses.
0: És el joc més ambiciós que heu fet, el del 007?
2: Sí, és el joc més ambiciós, sí, sí, sí. Més ambiciós i segurament més difícil.
0: Més difícil per què?
2: Perquè ara que pots jugar al joc, no, tu pots veure el joc i pensar, això és un joc del 007, clar, és així, no? Hi ha aquestes escenes, hi ha aquest format, hi ha un moment de... social, de parlar amb la gent, de descobrir, d'investigar, de fer d'espia, no? Hi ha moments d'acció, hi ha moments d'aventura, hi ha molts moments cinemàtics i tot té un flow, diguéssim, que ara ho veus i dius, sí, això és un joc de James Bond. Però quan no estava fet aquest joc, no sabíem que era un joc de James Bond, perquè els jocs que havien sortit abans eren molt diferents, eren tots generalment d'acció, no? Una acció-aventura. Aleshores, aquest element d'espionatge, aquest element de carisma, no? Com el joc, com el Bond pot inventar-se una excusa perquè el deixin passar, no? Aleshores, va ser bastant difícil això. I també crec que va ser, a nivell nostre, no? També que volíem fer un joc que fos molt de James Bond, perquè a nosaltres ens encanta James Bond, i volíem ser molt, molt fidels, i tot el que fèiem ho miràvem, les pel·lícules, com ho fa, què diu, això és ell, no és ell, ho faria així o aixà. Així que, mira, en combat, per exemple, era... Mira, les pel·lícules sempre utilitza l'entorn, sempre utilitza altres objectes i coses més interessants, no?, per lluitar amb la gent, i això, doncs, vinga, ho hem de fer nosaltres, també. Hem de fer estampar els enemics contra les parets, tirar-los rodant sobre les taules, no?, que a la vida real no ho fas gaire, això, però les pel·lícules sempre resulta, sí, no?, queda molt visual. Diem, no, doncs, això tindrà un motiu de jugabilitat. Tu ho voldràs fer perquè això és millor per guanyar els enemics, no?, els guanyaràs més ràpid. I així va ser a tots els nivells, no?
0: La complicació venia... Ho dic perquè... És a dir, quan preguntava si era el més ambiciós o el més complicat, ho deia també perquè sovint, quan es tracta de fer... d'utilitzar marques molt concretes i molt controlades per l'empresa que les porta, doncs sovint és... Escolta, feu un videojoc de James Bond, però alerta que feu, eh? Cuidado, eh? Això també us ho vau notar, és a dir, hi havia un terreny de joc molt delimitat on vosaltres podíeu fer
2: la
0: vostra.
2: No, terreny de joc no era molt delimitat, però qui era James Bond, com parlava, com es presentava, què passava, això sí que era, tenia molta ajuda i realment això va ser fantàstic, no poder parlar amb la gent que tenia, que estimava la seva llicència, que la portava des de molts anys, sí. Va ajudar molt a formular-ho.
0: Dels tòpics del Bond és que no mata mai primer, que sempre és en resposta a, no? És a dir, sí. Que no és... Ara, amb els últims, amb el Daniel, crec que ha canviat una miqueta això.
2: Exacte,
0: però, bueno.
2: És que James Bond té com una evolució en el temps, també, no? Nosaltres volíem fer un James Bond que era com el primer James Bond.
0: Això anava a dir, perquè és un James Bond jovenet, el vostre.
2: Exacte, és un James Bond que encara no és un agent secret. Aleshores, nosaltres juguem l'aventura en què ell es converteix en agent secret, no? I veiem aquest... Bueno, doncs el primer seria més hopeful, no? Potser és una mica més innocent, però ell és la mateixa persona, veus l'essència de qui és la seva personalitat, però encara és més jove i encara no ha viscut tot el que ha de viure a l'aventura, no? Aleshores, això era molt important per nosaltres, que ell no és una persona que va a disparar a gent innocent, és a dir, ell sempre serà una resposta, serà un moment que és obvi que ha de fer servir la violència.
0: Mm. Feia més de 10 anys, a més, que no hi havia un videojoc de James Bond. Això també devia fer vertigen, no? Una
2: sí, em sembla que eren 13 anys. Sí. Crec que va passar és que no estaven molt contents de com havien acabat sent els jocs de James Bond. És a dir, va sortir... Recordaràs el GoldenEye de 64, una obra mestra, una obra mestríssima.
0: Tu el veus obra mestra, eh?
2: És una obra mestra, aquest joc ja sempre serà... És un joc històric ja i sempre serà una obra mestra.
0: Bueno, aquest sempre es va dir que va canviar una mica el gènere dels videojocs en primera persona,
2: sí.
0: No?
2: Sí,
0: és
2: sí.
0: Així?
2: Efectivament. Així va ser el primer joc. Evidentment, la consola portava un comandament nou, no? amb un analògic per poder caminar en tres dimensions millor, podies moure la càmera... Mm. I tenia tot d'elements, de hit reactions i tal, que era molt espectacular. Mm. Aleshores, això va setejar un estàndard de jocs de James Bond que eren d'acció. En aquell moment era tot el que la gent podia esperar d'un joc de James Bond, un joc d'acció, perquè els jocs eren molt més petits, molt més senzills. Però quan el temps va anar passant, els jocs de James Bond seguien sent només d'acció i els jocs ja havien evolucionat. Aleshores, com que nosaltres fèiem el joc de Hitman, sí. Que és un joc molt estimat i és un joc també bastant d'espionatge, o molt d'espionatge, en cert aspecte, doncs Metro Goldwyn Mayer i tota la gent que tenia llicència de James Bond va pensar que podríem fer una feina ben feta, no? Podríem fer alguna cosa que fos més d'espionatge i més d'aventura, no només una part, i per això aquest joc existeix. Nosaltres el volíem fer, ells van confiar en nosaltres i han encaixat.
0: Perquè, clar, això quan tu en parles es va derivar els jocs de James Bond cap a jocs molt d'acció. I vosaltres vau agafar una mica l'experiència que teniu amb Hitman, que ara en parlarem. Això se'n diuen jocs de sigil, no? Si no m'equivoco.
2: Sí, és una miqueta... El nostre potser seria social stealth, és a dir, sigil social.
0: Sigil també. Social.
2: El que fem en Hitman, tu arribes a un lloc, a una ciutat, o un poble on sigui, en el que hi ha un event, i veus tota la vida d'aquella gent. Qui està muntant l'event, qui ve, què passa, quins problemes tenen entre ells, quines discussions, tot el que sigui, no? Venen a portar flors, venen a portar un pastís, aquests discuteixen, aquests, tot el que sigui. I aleshores tu, com a agent 47, arribes allà, pots veure què estan fent i planificar les teves accions, no? I pots jugar amb el que la gent fa. Pots prendre'ls un objecte, ens l'anaven a buscar, i es troben una altra persona, interactuen, pots plantar objectes, pots fer mil coses. Aleshores, tota aquesta situació de joc és molt immersiu.
0: Clar, és a dir, que ara mateix la distància entre un videojoc i una pel·lícula és molt curteta.
2: Sí, la distància amb cost i amb espectacle és molt petita ja.
0: Amb cost també, eh?
2: Sí, potser els videojocs són més cars, ja que clar, depèn del joc i la pel·lícula, però clar, és que cada cop fa falta tanta gent per fer un joc avui en dia. Mm. Fer un joc així de qualitat és molta feina. Nosaltres, per això, l'hem fet amb bastanta menys gent que el que tu esperaries d'altres productes similars.
0: Tanta gent l'heu fet, aquest?
2: No hem dit el número, però a Barcelona érem 80.
0: 80.
2: Això sí que ho puc dir.
0: Però amb altres, però éreu, col·laboràvem amb altres llocs.
2: Evidentment, col·laboràvem amb altres. Érem 5 estudis, i hi ha estudis que ja té més gent que nosaltres, i algun que tenia menys. I estem fent diferents projectes també, no som tots James Bond.
0: Clar.
2: Estem fent el Project Fantasy, estem portant Hitman, tenim l'equip de motor, James Bond, però sí, aquest projecte, diguéssim que era... Molta gent per nosaltres, per IO, no, som una empresa finalment triple A, però som independents, però poca gent per jocs d'una qualitat similar. Però clar, els jocs cada cop són més gent per fer-los. Ara, a la meva opinió, la immersió que tu pots tenir en un videojoc o una pel·lícula és molt diferent, no? Jo sempre he sigut un fan dels videojocs, i jo puc agafar un videojoc i sentir-me que estic dins del videojoc i sentir que prenc les meves decisions i sentir que em moc i que faig. Encara que estigui jugant un joc que està molt clar què he de fer, sóc jo el que ho faig, no? i aquesta immersió per mi és molt superior a qualsevol altre medi.
0: Jo posava la comparació amb les pel·lícules perquè en aquest concret, en el videojoc del 007, la trama transcorre al Regne Unit, però hi ha escenes a Islàndia, també a Eslovàquia. Això feu com a les pel·lícules? Viatgeu allà per fer localitzacions i tot això?
2: Sempre hi ha algun equip que viatjarà al lloc per fer-ho de la manera més fidel possible. Sí. Això ho feia el Kidman, també.
0: Fan fotos, i llavors a partir d'aquí recreeu amb els gràfics.
2: Correcte. Farem fotos, farem recerca, parlarem amb gent. Sí, és feina. Ara, qui li toca fer això, li encanta, eh?
0: Sí.
2: Clar, a Kidman recordo un productor que estava a Sud-amèrica fent fotos. Doncs mira, que fantàstic, un viatge a Sud-amèrica fent fotografies. Qui no voldria, no?
0: A l'hora de fer aquest James Bond més jove, també heu tingut, dèiem abans, el James Bond és el que té un arc fins i tot a les pel·lícules. En les primeres, doncs, evidentment, ell té una actitud, per exemple, amb les dones, que avui ja no encaixa, diguem-ne. Això també ho heu tingut en compte, com han canviat d'alguna manera alguns paràmetres culturals, diguem-ne?
2: Sí, 100%. Nosaltres, evidentment, entenem James Bond com amb dos vectors, no? que s'han definit que és James Bond. Un és el moment en el temps, el moment històric. Clar, James Bond té, que està parlant dels 50?
0: Sí, no?
2: Clar, la societat ha canviat tant que el que aleshores era normal i la gent esperava que passés, ara és completament diferent. Aleshores, en el temps, totes les pel·lícules de James Bond i tots els llibres de James Bond s'han anat adaptant a la societat en la que vivim, perquè la fem persones que viuen en aquesta societat, no? Aquest és un vector, en quin període del temps. I l'altre vector és quin actor ha interpretat James Bond. Perquè cadascun l'ha interpretat d'una manera diferent i ha afegit a la llegenda de James Bond, no?, d'alguna manera. Aleshores, nosaltres hem intentat entendre qui és aquesta persona... independentment de l'arc temporal i de l'actor que l'ha interpretat, però agafant una miqueta de tots aquests actors també per crear qui seria James Bond avui en dia. I és, James Bond qui és? És una persona forta, que sap el que vol, que fa el que ha de fer quan toca, és valent, té un ego molt gran, no té una personalitat molt gran. Tots aquests valors que hem anat vist, tota aquesta manera de fer a James Bond, que són tan atractius, va en contra de l'autoritat moltes vegades, i fa que no hauria de fer, però que és correcte. Hi ha molts detalls. Hem agafat aquesta personalitat i l'hem posat amb un noi jove que viu avui, no? Que ha nascut amb nosaltres. Com ell entén el món, què fa i quins problemes té el món, també. Això és molt important, no?
0: El joc està fet amb molt bona mesura a Barcelona, amb aquests 80 persones aquí, més d'altres llocs, però amb 80 persones d'aquí, però no està disponible en català encara, no?
2: Encara no.
0: Però subratllem encara, diguem-ne.
2: Sí, a veure si podem aconseguir-ho. Fa temps que jo tinc interès ben personalment. El govern de Catalunya també té interès en que es faci, s'ha de mirar com es pot fer, quan es pot fer, però clar, què passa? Que això és encara... No s'han traduït encara jocs tan grans en català, aleshores s'ha de veure com es pot fer perquè encaixi tot, no? Els temps que necessitem per crear-ho, quan sortirà, com es verificarà, el contingut que hem de treure després, hi ha moltes coses que han de poder encaixar. Aleshores, espero que ho puguem fer algun dia. A mi personalment m'encantaria poder fer això, evidentment, i veurem.
0: Estem parlant d'un videojoc que ha anat molt bé, molt bona rebuda, molt bones vendes, un personatge tremendament conegut, James Bond, jove, a tot apunta que dius, si també ha anat, una seqüela hi haurà, no?
2: Tant de bo.
0: On s'ha de firmar, no?
2: M'encantaria.
0: Sí,
2: no, la veritat és que no ho sé si ho farem la seqüela o no. Això estaran discutint, no ho sé.
0: Ho dic perquè en el món dels videojocs m'ho diràs tu, eh? Però això és una dels segells de marca dels videojocs, no? És a dir, que un cop tens una llicència que funciona, anar fent diversos episodis, vull dir, ja.
2: Exacte, per nosaltres, mireu així, a nosaltres ens ha costat molt saber com és un joc de James Bond, com l'hem de fer, hem estat molts anys amb aquesta fórmula, no?, intentant entendre-ho, com fèiem tots els aspectes. Ara tenim una fórmula ja, evidentment, hem après com es fa aquesta fórmula i veiem com podíem millorar-ho. Aleshores, per mi, per exemple, com a dissenyador de combat, jo tinc moltes idees per fer en el futur, no? Què podríem afegir, què podríem fer encara millor. Aleshores, per això els videojocs és molt important poder fer una seqüela, no?
0: Parlaves del Hitman abans, que és una mica els que li teniu més de carinyo, és a dir, a banda del James Bond, però és a dir...
2: Clar, tots els pretens eren, però evidentment a Hitman és el que ens ha portat fins aquí.
0: Sí.
2: Hitman ens ha permès fer James Bond, ens ha permès obrir estudis a un estudi a Barcelona. Hitman és el que va crear l'estudi, tot i que hem fet altres jocs, hem fet Mini Ninjas, hem fet Freedom Fighters, Ken and Lynch, en el passat. Hitman és el fil conductor, una miqueta de tot això.
0: I aquest Project Fantasy que em deies abans, això també és una mica...
2: Un dels
0: projectes potents que teniu,
2: sí,
0: eh?
2: Sí, aquest projecte és... Vaja, no puc dir massa, però a mi em sembla un projecte increïble, molt fantàstic, amb tots els sentits de la paraula, i amb moltes ganes de poder-lo ensenyar.
0: Estem parlant de videojocs. Clar, estem en un moment en què tenim aquest gran monstre que es diu intel·ligència artificial, que canvia moltes coses. Com us afecta a vosaltres? Per bé o per mal?
2: Bé, no ens afecta gaire a nosaltres, de moment. Nosaltres el que hem de fer és veure com això tira endavant, per què ho podem fer-ho servir, si ens serveix o no ens serveix. Nosaltres els jocs el fem persones, i el James Bond està fet 100% per persones, no tenim res fet per IA. Mm. Aquestes són les guies, que ningú fer servir IA per fer aquest joc.
0: O sigui, està, fem artistes... està establert, diguem-ne, sí. Que ningú tingui temptacions.
2: Exacte. Aquest joc l'havíem de fer nosaltres, som responsables del que fem, i l'hem fet a mà amb el carinyo, i això es nota. Ara, es poden fer eines amb IA? Què es podrà fer? Pues és una cosa que hem de veure.
0: Però, per exemple, programar? És a dir, això, la part de programació, els que... Jo no en tinc ni idea, però els que fan feines de programació sí que diuen, home, això sí que...
2: Sí,
0: t'estalvia molt de temps, no?
2: Jo he programat bastant, el que passa és que... És una cosa que està en desenvolupament. Aleshores, quan tu comences a programar i fas servir, i ja ho he fet a casa, m'ho he provat, no? Al principi és increïble, oh, fa això, que bé que ho fa, però quan tu vols fer una cosa més concreta, no funciona tan bé, no? Aleshores, si algú fa servir en algun moment a la nostra empresa, la responsabilitat sempre serà de la persona. Tu no pots, la IA no pot pujar codi en lloc. És la persona que ha de revisar-ho, saber què fa. Si agafem una eina que la IA pot ajudar, serà una eina per ajudar algú.
0: I a més
2: perquè
0: a més...
2: No pots refiar, no?
0: Clar. No, i a més el que deia és que ahir llegia que hi ha hagut fins i tot casos d'un cert rebuig del públic quan ha detectat un ús excessiu de la intel·ligència artificial en els gràfics, per exemple. No?
2: Exacte. És que, a veure, la gent, doncs, estem incerts amb el que passa amb la IA, no? Perquè, per una banda, la gent es diu que serà increïble i farà tota la feina, doncs pensem, i què farem nosaltres?
0: Clar.
2: Després hi ha el tema de que tot comencem a veure imatges amb IA per internet i, bueno... Fan pena a vegades, no?
0: Això anava a dir, canten, no?
2: Ja és l'op, al final dius, perquè això és una porqueria, perquè m'estàs fent perdre el temps. Està ple d'imatges i de vídeos ara quan busques algú que t'estan fent perdre el temps, perquè no és una cosa ben feta al final. No sembla que sí, però realment no és el que hauria de ser. Aleshores, doncs, la gent, evidentment, és normal que dubti sobre això. 100%.
0: Hi ha una altra qüestió del món dels videojocs que tenia ganes de comentar amb tu, que és el videojoc físic. S'està morint?
2: Sí.
0: És a dir, allò de comprar el disc i tot allò...
2: Doncs està en perill, sí que està en perill, sí, no es pot negar. A mi em sap bastant greu, perquè a mi m'encanta tenir la meva col·lecció de jocs físics. Jo a casa tinc unes estanteries amb els meus jocs i a mi em fa feliç. Jo veig els meus jocs físics i me'n recordo del meu amic aquell dia que vam fer aquella partida, aquella persona que vam fer, aquell dia que vam fer aquell viatge, i aquest joc, saps? Records que són importants. A part que m'agrada molt saber que el videojoc aquest viurà per sempre, no? Però sí que sembla ser que ara, com que cada cop és més còmode jugar amb digital i comprar amb digital, doncs les empreses estan plantejant si realment val l'esforç i els diners que dediquen en fer jocs físics. Aleshores, aquí estem.
0: Jo fa molt de temps que sento... No, això acabarà amb un Netflix dels videojocs. Tu pagaràs X al mes i tindràs tants videojocs.
2: Sí.
0: Tu també ho veus així?
2: Bueno, de moment no estaran així.
0: Però saps que jo el que t'anava a dir ara és... Potser fa 5 anys que ho sento.
2: Sí.
0: Oh, això està al caure. I no arriba, diguem-ne.
2: No estaran així. La veritat és que ningú sap el futur. Jo sempre que sento gent que en sap molt més que jo parlar de què passarà... Moltes vegades hi ha gent que té les idees molt clares d'això anirà així i farem això i farem l'altre i tot d'aquesta manera, però després doncs, la realitat s'imposa. I no ho sabem. Jo crec que en el futur poden haver-hi molts models. Sí que és veritat que el model de videojocs ha anat canviant el temps. Va començar amb les màquines arcades, que tu anaves a un bar, a un lloc i jugaves. Era increïble, no? Veies la tecnologia puntera.
0: Passaves la tarda allà, sí.
2: Exacte. Després va haver el moment en què tu tenies una consola a casa i era flipant tenir la casa. Després hi ha el moment que tenies consoles que feien uns gràfics que cap ordinador de casa podia fer, perquè tenien uns xips especials.
0: Sí.
2: Després van sortir els mòbils, després han sortit els jocs free-to-play, després han sortit els jocs de servei. Ara hi ha moltes coses que estan funcionant a la vegada. Veurem quin és el futur.
0: Jo deia això perquè sentia aquestes notícies de que Sony, no? Per exemple, dirà, bueno, per ti hi ha alguns jocs, sobretot per la PlayStation, ja no hauràs de comprar el disc, sinó que serà, entenc, un enllaç, no?
2: És a dir, codi, sí, tu vas a la botiga de Sony, que tens la consola mateix, i vas a buscar i posar aquest joc. Ah. I clar, l'avantatge és que tu estàs allà i el tens, te'l descarregues immediatament, saps? Clar, estàs allà i el tens, mires, és molt fàcil accedir. Aleshores, clar, aquest és l'avantatge. Perds la màgia d'anar a la botiga i veure els jocs allà realment, que és una altra experiència també. Veus altres jocs que no veuries a la botiga perquè a la botiga també et recomanen el que creuen que tu voldràs. En canvi, a la botiga física, tu veus tots els jocs que hi ha allà disponibles i és una altra experiència més enriquidora, crec jo.
0: De tota manera, això va com va, també, no? Perquè la música, per exemple, estan tornant els vinils.
2: Exacte.
0: Els llibres, en un moment determinat, va semblar que s'ho menjaria tots els Kindles i companyia i ja han baixat en picat el seu ús, vull dir que...
2: Exacte. Jo crec que això és molt raonable i també hi ha algunes empreses petites ara que fan jocs físics que no han sortit en físic. En aquest joc hi ha molta gent que li agrada, però no ha sortit en físic. Farem una edició limitada d'unes quantes unitats. I tu et compres el teu joc, i això ho faig també, compro aquest joc que m'ha agradat molt en físic, i jo crec que això no crec que s'acabi. Però potser veurem això, no? Una situació en la que hi ha menys jocs en físic o hi ha tirades més petites, simplement perquè la gent compra menys en físic, no? Podria ser, no? L'altra manera és si hi ha interessos en què la gent no compri en físic perquè el que sigui, no? Yeah. Però crec que quedarà una part en físic perquè ningú pot evitar que algú faci això. Vaja, no sé si algú pot evitar legalment, potser sí, eh? Potser sí que algú pot evitar. Però vaja, ara també es comencem a trobar que molts jocs molt antics comencen a perdre la llicència, no? A cap d'uns quants anys, d'unes quantes dècades, això comença a ser de tothom, no?
0: De domini públic.
2: Domini públic, aleshores, doncs bé, hi haurà un moment en què comencem a recuperar aquestes llicències també.
0: Parlàvem abans de que vosaltres teniu aquestes 80 de treballadors a Barcelona. Quin paper té Barcelona o Catalunya en la indústria dels videojocs a nivell mundial?
2: Bé, a Catalunya som un hub o som un centre bastant important de videojocs que ha crescut durant molt de temps. Va ser un dels primers llocs on hi havia èxit a la península de videojocs. Hi havia molta emprenedoria. I ara, doncs, fa pocs anys que han començat a venir empreses també fent jocs d'altres triple A, no? Va haver un moment que hi havia jocs, empreses petitonetes, fent jocs per consola, després va haver-hi moltes empreses de mòbil, i després han vingut també empreses de consola, PC i triple A, com nosaltres. Aleshores, la indústria en aquest sentit és molt potent a Barcelona, hi ha molta experiència. Cada any que avança, doncs, tenim més experiència. El que ens trobàvem fa molts anys és que ens faltaven perfils amb molta especialització i amb molts anys, però clar, cada any això va millorant. Aleshores, ens trobem ja en un cicle que podem tenir gent de totes les experiències. Aleshores, estem en un bon lloc. I a la nostra empresa en particular, hem tingut molt de pes en James Bond. Tenim pes en el motor i les eines que fem servir a tot IO, també, l'equip que en diem de Backbone. Tenim molt de pes en el projecte de fantasia i tenim unes quantes persones importants de Hitman, també. Així que tenim aquesta de tot.
0: És molt complicat treballar en distribuïts per diversos països del món, diverses ciutats, o no?
2: Bé, té els seus reptes, però està bé. Nosaltres ens interessa que la gent pugui treballar en persona, que puguin estar junts per poder parlar, per poder anar a la cuina i discutir de mil coses que surten, no? Perquè tu et queixes d'una eina, et queixes d'una cosa i algú et sent i això tal. Aleshores, clar, treballant en múltiples estudis, això es perd una miqueta amb aquesta separació, però bé, hem fet molt esforç perquè puguem estar ben connectats i sí que és important per nosaltres que qualsevol estudi pugui cobrir qualsevol rol. És a dir, no ens dividim per estudis, aquests estudis fan un projecte o fan una part, sinó que tots els estudis poden fer tot. I això fa una sensació de que tu, dins del teu estudi, tens una connexió amb persones de tots els àmbits de l'empresa. Aleshores, tu sempre pots parlar amb algú que és un escriptor, amb un animador, amb un artista, amb un programador, amb un dissenyador, amb un productor, amb algú de recursos humans, saps? Sempre tens algú amb el qual tu pots ser part i influir en el projecte que estem fent.
0: Al marge d'aquestes incerteses que dèiem abans, però estem en un dels millors moments de la història de la indústria dels videojocs?
2: No, absolutament no.
0: No, eh? Jo t'ho deia perquè quan sents que un fons saudita compra EA, quan sents que Microsoft presenta una oferta, les xifres que es mouen són astronòmiques.
2: Sí, les xifres que es mouen són astronòmiques, però no diria que ara mateix no és el millor moment dels videojocs. Crec que és un moment de canvi.
0: De transició.
2: S'ha inflat tant el mercat dels videojocs en el moment de Covid, que tampoc, un altre cop, ningú sabia el que passaria. Predir el futur és dificilíssim. Clar, ja, és, no, està molt bé pensar en el futur, però predir-lo doncs, sempre s'ha de ser molt de compte. Aleshores que pensava, no podrem fer videojocs perquè treballar des de casa no funcionarà, la gent farà això, no sé què. La realitat va ser que la gent va estar a casa, va comprar molts videojocs, les vendes de videojocs van pujar moltíssim, els mercats i la gent que va invertir va veure que la línia de diners de videojocs pujava cap amunt i van pensar que seguiria sent així, no? Quan la gent va sortir del Covid, la gent va tornar a la seva vida normal. Aleshores, la línia va baixar.
0: Com l'estreaming va passar igual.
2: Exacte, la línia aquesta baixa i tu dius, val, però els jocs segueixen venent, els jocs, la gent segueix volent jugar. Ara, com la línia baixa, la gent pensa, això seguirà baixant, no? Quan pujava, pensem que seguirà pujant i quan baixa, que seguirà baixant. Aleshores, hi ha hagut molta reestructuració, hi ha hagut molts complicats per moltes empreses que han hagut de tancar i ara, doncs, estem en un moment d'estabilització, crec jo. I encara hi ha gent, veus això, no? Fons saudita que vol comprar això, l'altre vol comprar. Ah. Bueno, hi ha interès, evidentment, hi ha un negoci molt gran aquí.
0: Clar.
2: I bé, estarem bé, però no és el millor moment.
0: Doncs tant de bo rebonti. Això s'estabilitzi, com a mínim.
2: Sí, i tant.
0: Eduard, mil gràcies per acompanyar-nos avui, que vagi molt bé.
2: Moltes gràcies, m'ho he passat molt bé.
0: Oh, jo també. Endavant, ja tornaràs a venir.
2: M'encanta. Moltes gràcies.
3: El matí de Catalunya Ràdio. Frederic Vincent.
4: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
5: Una de les 10 candidates és Balcons i cavalls, de Gavina, MP3 i Al·lèrgiques al pol·len. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
4: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.
6: El poder té la capacitat de fer-te estimar els opressors i odiar els oprimits, que és una mica el que ens ha passat.
3: Els convidats de Sílvia Coppolo s'estiren al divan.
7: La intel·ligència artificial està molt avançada, però encara està lluny d'equiparar un pensament humà.
8: Jo sóc una persona sempre descontenta, però bastant feliç. Crec que les dues coses no són incompatibles.
3: El divan, el valor de la conversa.
9: 6 de cada 4 joves volen una dictadura. Jo els hi dic, per xavals, que no sabeu el que és una dictadura.
3: El divan amb Sílvia Coppolo.
10: El divan s'hi està divinament.
3: A l'estiu, dissabtes i diumenges, a les 10 del vespre.
11: Jo, després de la llet materna, vaig passar a consumir gazpacho, però no té res a veure que jo m'hagi alimentat en gazpacho en que aquest plat sigui cuina catalana. És d'origen de cuina andalusa.
12: Aquest estiu, el restaurant Caníbal continua obert.
13: La sensació a vegades que restaurants on la hospitalitat sigui una bandera acabarà sent algo exclusiu.
12: Rescalfarem els millors plats que us hem servit durant la temporada.
14: I es prepara el microones sense que li calgui fer el xup-xup ni aquestes coses que es diuen en aquests guisats.
15: Tot és del nivell, aquí, eh?
16: Sí. Un restaurant Caníbal a Berlín.
3: A l'estiu, dissabtes i diumenges a la una del migdia.
16: Amb Paula Molés.
17: A la meva esquerra...
4: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
16: Una de les 10 candidates és... El forner. De l'Osa.
18: Quan aquesta nit m'envolti, jo sortiré al carrer.
16: Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
4: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.
3: Catalunya Ràdio.
16: Som 3CAT.
3: L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis. Al matí de Catalunya Ràdio, Frederic Vincent.
0: Vinga, per després de parlar de videojocs, saludem la Mireia Muñoz, que està una mica... Estàs una mica així, eh? La veu una mica així, pobra. Com estàs, Mireia?
19: Bé, bon dia.
0: Sí, pobra. Però estàs bé? Trobes bé?
19: Sí, ja millor.
0: Amb la Mireia Muñoz ja la coneixeu. Ella és sexòloga, és directora del Centre de Psicologia Online que porta el seu nom. I durant tot l'estiu, avui és l'últim dia, encara que sigui mentida, hem anat desmuntant mites relacionats amb la sexualitat o amb les relacions. Avui volem parlar justament dels efectes col·laterals de les vacances, perquè el tòpic diu que ara és quan arriben les ruptures, eh? Tothom se separa, que canten els Amics de les Arts, sí.
19: Sí, hi ha una certesa, i és que al final coincidim molts psicòlegs que realment ja no és un tema de suposició, sinó a nivell estadístic, si arribem al final de l'estiu, al mes d'agost, al setembre, sempre trobem moltes sol·licituds o persones que contacten en què es troben amb una crisi de parella o amb una situació inclús ja d'haver trencat o de trobar-se en una situació de decisió al respecte. Llavors, al final aquí hauríem de veure per què està passant, però sí que és cert que cada any es dona aquesta casuística.
0: Sí, això, és a dir, passen les dues coses, eh? De gent de dir ai, ai, ai, que em separo, o ai, ai, ai, que m'he separat.
19: Directament, exacte. Sí, o ben pres hi ha una decisió i em trobo amb, estic amb una ruptura de parella i necessito poder tenir eines per gestionar aquest dol, o estem amb una crisi i volem reparar-ho. Aquí també és important en quin punt de la crisi em trobo, perquè sí que és veritat que algunes vegades podem tenir algun problema puntual que es pot resoldre i es pot reparar, i tenir la consciència d'adonar-nos és la possibilitat de poder treballar la nostra relació. Però quan arribem tan desgastats que al final el problema és que hem perdut aquesta il·lusió, aquest vincle que teníem abans, és més complicat. Per això, a la que notem que alguna cosa no està bé, sempre és important donar aquest pas.
0: Per tant, donar aquest pas, però sobretot, Mireia, tenir molt, molt present que, suposo, pel que deies, que no tot està perdut, diguem-ne. És a dir, distingir una... N'estic ja tip o tipa, doncs perquè ho hem provat tot i això no funciona i mirarem doncs, de sortir-ne de la millor manera possible. Distingir això de a la primera corba ja me n'he cansat, diguem-ne.
19: Mira, per mi una pregunta clau és tinc ganes d'estar amb aquesta persona? Yeah. Perquè a vegades hem perdut ja la motivació, ja no només la perspectiva de futur, sinó aquestes ganes. A vegades jo faig moltes preguntes a teràpia perquè crec que és important la part de reflexió i de replantejament. En algun moment ens podem trobar en bucle, podem estar amb molts pensaments intrusius i tenim tants pensaments contradictoris al nostre cap que a vegades estem confosos i podem doncs, tenir un malestar que no ens deixa veure més enllà. El nostre principal problema és que arribem a conclusions, a vegades, des d'aquest malestar, des d'aquesta impulsivitat, i un comentari absolutament contundent de no hi ha res a fer, no m'estima, no li importa, tanca bastantes possibilitats. Una pregunta obre un escenari, obre una oportunitat, una alternativa. Llavors, seria de dir, vale, tenim clar el problema, no ens entenem, no ens comuniquem bé, no tenim ara mateix doncs, una font en què ens puguem trobar i tenim molts conflictes, però tinc ganes, tinc perspectiva de futur, tinc motivació, perquè això ja és un primer pas. Ah. Si no tenim aquestes ganes, ningú podrà treballar per nosaltres. El treball l'haurem de fer nosaltres, però això, tu quan vas a treballar, vas amb algun propòsit, perquè guanyes uns diners, perquè la feina t'agrada. Fer un esforç com implica una relació de parella, que és una inversió de temps i d'energia, és perquè t'ha de suposar alguna cosa que tu t'aporti.
0: Perquè, de tota manera, això de tenir ganes o no tenir ganes, també les ganes també hi pot influir, és a dir, que us hagueu barallat el dia abans, o que us hagueu, o que s'hagin acumulat les baralles en aquests dies de vacances. Clar, això... Vull dir que és difícil de distingir, a vegades, eh? A vegades, senzillament, doncs estic de mala llet, no és que no en tingui ganes, però ara mateix no.
19: No, exacte, no seria tant, evidentment, no? Potser hi ha moments, que també és lícit, eh? Hi ha moments que dius, ostres, mira, és que ara no l'aguanto, o ara mateix no puc... Clar, són sentiments... És que a vegades hi ha sentiments que s'han de, no diré normalitzar, però sí que al final donar-li aquest context de realitat. Mm. Perquè en les relacions de parella tendim a idealitzar que sempre estiguem bé, que si hi ha un problema tot es resol molt fàcil, i una relació de parella implica sostenir les dificultats del dia a dia, però també que moltes vegades hem de sortir del jo per posar-se en l'altre, és a dir, perquè a vegades des del mig que no em fa cas, no se n'adona que ja li he demanat diverses vegades i l'altra persona està en una altra pel·lícula. Llavors, no vol dir que a vegades hi ha diferències que puguin ser irreparables, perquè simplement entrarem en una incompatibilitat que hauríem de veure, però realment estic posant-me en la pell de l'altre, del que l'altre vol, del que l'altre necessita, o del que l'altre està percebent aquella situació que potser no té res a veure amb la meva. És a dir, el problema d'això és que moltes de les vegades la principal causa de problemes són els malentesos. Jo veig en una pel·lícula i tu veus en una altra. Si al final veiem i entenc des de quina pel·lícula ho estàs veient tu i no és compatible amb la meva, llavors aquí, òbviament, no serà una relació viable, però tindrà un sentit.
0: El que passa és que aquí, clar, em toca tos, eh?
19: Vale.
0: L'empatia, no?
19: Exacte.
0: És a dir, fer l'esforç, que a vegades és molt gran, de posar-se en la pell de l'altre. Això val per totes les relacions humanes, però la sentimental és la més d'allò, no?
19: Absolutament.
0: A vegades tu estàs molt convençut, és que per què em parla d'aquesta manera i per què m'ha dit això? I penses, bueno, has de fer un esforç molt genuí, molt sincer, molt pensat de què passa pel cap l'altra persona, com ho ha percebut allò l'altra persona.
19: Clar, sobretot perquè pot ser que l'altra persona realment passi, no s'interessi, o pot ser que estigui percebent les coses d'una altra manera, i això també ens revictimitza, perquè jo també em sento de no li importo, no m'estima, això tampoc ens genera una sensació de benestar, sinó tot el contrari. Clar, un treball de parella no passa per una sola conversa, i no passa per una sola reflexió, passa per moltes converses i per un treball profund. I hi ha vegades, jo com a psicòloga sempre ho dic, hi ha vegades que no té solució, en el sentit de que si tenim uns valors que són totalment diferents, si hi ha una relació de maltracte, si hi ha una situació en la qual tu no et sents bé com a persona, jo no seré la persona que jo d'alguna manera defensi aquella relació, perquè al final es tracta de que cadascú pugui trobar un espai segur en aquella relació. Ara bé, moltes de les vegades sí són situacions que no s'han sapigut gestionar correctament, que hi ha un bon fons, però diguéssim que el mitjà i les formes són les que estan fallant.
0: Que ha fet massa soroll, diguem-ne, tot plegat. Eh? Tenim aquesta situació, aquesta un esforç molt recomanable, però també molt complicat de fer d'empatia, però clar, aquí amb tot això apareix un altre concepte, que és la culpa.
19: Exacte.
0: El sentiment de culpa, per un motiu o per un altre.
19: Sí, a més, quan un es planteja deixar una relació, òbviament, mai és un bon moment, perquè sempre tindrà dubtes, sempre tindrà la por a fer mal, i per tant, la confusió i el dubte sempre hi serà. Però tenint en compte que serà sempre una cosa que costi, també procrastinar i posposar-ho no solucionarà la situació. Sí que podem intentar buscar, o sigui, intentar evitar situacions que no siguin òptimes. És a dir, si jo em plantejo deixar una relació, sobretot anem a posar una sèrie de variables. Anem a fer-ho en persona, anem a fer-ho en una situació que estiguem en privat, que són coses molt òbvies, però és que et sorprendria la de casos que m'han comentat en consulta de em va deixar per WhatsApp, em va deixar abans d'unes suposicions, i les suposicions em van anar fatal. Això és real, eh? És verídic.
0: Sí,
19: sí, sí, sí.
0: Això s'ha de tenir més tacte.
19: Clar.
0: Sí. Llavors, i més empatia, justament.
19: Justament, no? És a dir, davant d'un examen, davant d'una situació en què la persona està vivint, estem generant una inestabilitat emocional total. O bé, per exemple, doncs, en un moment de dir, mira, ho parlem 5 minuts abans d'anar a agafar el tren o 5 minuts abans d'entrar a una reunió, no, perquè no deixem un espai per poder parlar-ho. Per tant, dintre de que prendre una decisió així és un procés dolorós, sí podem evitar un patiment innecessari que es doni unes situacions que com a mínim siguin favorables.
0: Una cosa prèvia que abans també volia comentar amb tu, Mireia, és a dir, dèiem abans que, i tu acreditaves que això passa, diguem-ne, venint de les vacances. Per què? Per la convivència seguida, per massa temps lliure, per tot plegat?
19: Sí, el tema de... Mira, jo és interessant un punt. L'estiu no trenca relacions de parelles, que moltes vegades és com el titular.
0: Per això.
19: L'estiu evidencia una situació que en veritat ja estava allà, però que la rutina del dia a dia tapa. I que l'estiu al final el que mostra és allò que en el dia a dia no hem pogut veure. Són situacions en les quals doncs, passem més temps junts, però no només és la quantitat del temps, és també el tipus de temps que tenim. No és el mateix el temps lliure que tenim durant el dia a dia que el temps lliure a l'estiu, perquè hi ha unes altres expectatives. Perquè a part de passar més temps junts, doncs a lo millor hi ha una expectativa d'un viatge, o perquè a lo millor en aquell moment esperem unes altres coses de la parella, que potser en la resta de l'any estem més en pilot automàtic o estem enfocats en altres coses. Llavors l'estiu és important. No tinguem por a l'estiu, perquè no és que hagi de trencar les relacions, ja que parlem de les estadístiques, però mostrarà una realitat que potser ja hi era i abans no vèiem.
0: Per tant, també un bon consell seria, digue-m'ho tu, jo pregunto, després de l'estiu, si tu tornes de l'estiu una mica més de mala lluna del que és habitual amb la parella, espera't una mica, espera't una mica, perquè igual ara la que reprenc la normalitat entre cometes, tot es posa al seu lloc una mica.
19: Sí, perquè al final hi ha situacions que són temporals i altres que no, altres que ja podem arrossegar des de fa molt de temps i potser aquí podem fer un pensament. Però sí que és veritat que un dels errors que a vegades cometem és actuar des de la impulsivitat. Clar. I, de fet, també una altra de les coses que no recomano és evitem amenaçar en deixar la relació cada vegada que hi hagi un conflicte o cada vegada que hi hagi un problema. O evitem, per exemple, en un moment en calent explosiu, prendre una decisió perquè, si no, després ens podem penedir. Al final, des de la templança, no només veurem les coses més clares, sinó que també les executarem millor.
0: Per tant, aquesta templança és una altra de les recomanacions per desmuntar aquest mite de les ruptures a l'estiu. Templança, empatia, gestionar bé la culpa, i si entès bé el que deies abans, en els dos sentits, en els dos sentits de dir, escolta'm, no cal que et sentis culpable, més culpable del compte, però fes les coses bé, també, no? Perquè llavors igual sí que potser culpable no n'ets, però responsable sí.
19: Clar, i de fet per mi és important per evitar la culpa, és a dir, una cosa és culpabilitzar i l'altra és la responsabilitat. Cadascú som responsables de les decisions que prenem i també d'alguna manera de com ho comuniquem. Però una cosa és la responsabilitat que jo assumeixo i l'altra és aquesta culpabilitat que jo aplico. Tant en mi, que no m'he de sentir culpable, com tampoc projectar-ho en l'altra persona.
0: En cas que arribi una ruptura, sigui perquè la vols deixar tu o sigui perquè la vol deixar la teva parella, el procés d'acceptació, com s'ha de fer això?
19: Vale.
0: Com es pot, no?
19: Per mi, mira, són dues coses diferents. Una cosa és prendre la decisió i l'altra és executar-la. Que sembla que vagin de la mà, però en veritat no, perquè jo puc tenir una idea en el cap des de fa molt de temps, però a l'hora de portar-la a terme que em costi la vida, em costi molt. Per què? Pot ser perquè hi hagi una por a estar sol, perquè pensi que no trobaré a ningú o a ningú millor, perquè tinc por a equivocar-me. Principalment és això. Hi ha molta por a l'error. I si després me'n penedeixo, ja no hi ha volta enrere. I perquè al final he fet una aposta i moltes persones també ho viuen com un fracàs. De la mateixa manera com quan hi ha un projecte que no funciona i hi ha una frustració pels diners invertits, pel temps, al final una relació de parella també és un projecte, també és una inversió que estic fent de temps i d'energia a la meva vida i que, per tant, deixar anar no és fàcil. Vivim en una societat que, de fet, quan no és el mateix, doncs això, en societats, per exemple, orientals, que a nivell occidental, com viuen la mort, no? Com vivim la pèrdua? És a dir, òbviament, hi ha una cosa que és des de l'ego, que òbviament una pèrdua fa mal, però tot el que sigui deixar anar és una sensació d'abandonament. Llavors, amb el tema de la parella, es pot viure també des d'aquesta pèrdua de em costa deixar anar perquè la meva vida canvia. Aquest també punt és important. No només estem deixant una relació, estem deixant una vida que jo he construït amb aquella persona, que jo tinc la meva vida pròpia, però en base a aquella persona he construït una sèrie de rutines. I deixar anar aquestes rutines, aquestes pautes, estic acostumat a prendre el cafè i la llet a primera hora del matí, o estic acostumat a fer aquest passeig, o anar a aquest lloc. Són coses que puc fer perfectament i amb altres persones, però tinc ja associats aquests conceptes. I, de fet, moltes vegades, quan hi ha una ruptura, també hi ha un canvi de domicili. I d'això se'n parla poc, però jo poso molt enfocament en això, perquè fer un dol amb el lloc on s'ha viscut també és un procés que requereix el seu temps. Potser m'he habituat a un barri, a un lloc on viure, i a vegades deixar anar aquests espais on jo m'anava envoltant en el dia a dia, doncs és un procés que també requereix el seu temps.
0: Però de vegades els canvis en aquest sentit també són esperonen, és a dir, també suposa un estímul, no? O no?
19: Pot ser un estímul de motivació perquè al final és començar una nova etapa.
0: És a dir, potser és més bèstia el canvi, però un cop t'acostumes, que no hi ha tants records, no hi ha tantes coses...
19: Efectivament. De fet, la idea és aquesta, és precisament donar-li temps per poder anar construint nous records. Jo sempre dic, davant d'un estímul que et faci mal, com es repara? Quan jo vaig construint nous records, al final la ment té noves connexions neuronals, té nous records, té noves associacions. Però fins que no arribes a aquest punt d'acostumar-s'hi, és aquell procés que a vegades, com algunes vegades hem comentat al programa, volem córrer tant...
0: Massa de pressa.
19: ...que aquest temps no li donem. Hi ha persones que a consulta em diuen, és que encara em continuo sentint malament, és que han passat només 3 setmanes i potser necessites més temps. Més temps no vol dir no fer res. Durant aquest temps treballarem, tindràs eines i pautes perquè cada vegada et vagi sentint millor. Però ens costa tant sostenir aquest malestar i aquest dolor que moltes vegades és una sensació d'angoixa, ja no només per la decisió presa, sinó perquè costa acompanyar els propis símptomes que sentim.
0: Hi ha un concepte molt interessant que me'l va dir la meva, de psicòloga, que és el concepte autocompassió, no?
19: Ah, mira.
0: És a dir, la reflexió que moltes vegades ens fem, de dir, ets molt més dur amb tu mateix del que series amb qualsevol altra persona del teu entorn, diguem-ne. No? Per tant,
19: totalment.
0: Encaixo una mica amb això, de dir, escolta, m'han passat només 3 setmanes, fem la feina, però tranquil, que és perfecte, acceptable i perfectament normal que ara mateix encara estiguis fotut o fotuda.
19: Exacte, i aquesta part de compassió que deies crec que molt poques vegades l'apliquem perquè a vegades estem tant amb aquesta part d'autoexigència, de qüestionament, de si estaré fent lo correcte, d'inclús en alguns moments boicotejar-me per la vida pel moment vital que estic vivint ara, que estic deixant de banda i m'estic oblidant d'altres coses positives que estan passant. És a dir, prendre una decisió és l'oportunitat de que vinguin altres coses, però a vegades tinc l'enfocament centrat només en allò que perdo, que me n'oblido, que, com s'acostuma a dir, perquè entri una cosa, ha de sortir-ne una altra. Però a vegades aquesta mirada oberta no la tinc.
0: I normalitzar una miqueta, suposo, no? Sense treure-li gravetat, sense treure-li el trauma que suposa, però de dir, de la mateixa manera que hi ha gent que pot canviar de feina, doncs hi ha gent que canvia d'estatus civil, diguem-ne, no?
19: Sí, i sobretot perquè, mira, la vida és una constant de canvis. O sigui, en veritat, hi ha una cosa curiosa. Durant tota la nostra vida, si comptabilitzéssim, que ningú pot fer perquè és una quantitat molt gran, tenim molts canvis a la nostra vida. I tots els canvis tenim la capacitat de poder-nos sobreadaptar. És a dir, el cervell fins i tot té uns mecanismes que hi ha persones que han passat per autèntiques tragèdies, que un pensa com ha pogut sobreviure això, i escolta, una cosa és el tema emocional, com aquella persona ho porti, i l'altra és el tema biològic. És a dir, hi ha una capacitat de resiliència que portem cadascú de nosaltres per adaptar-se a aquests canvis que passen. És a dir, inclús aquelles persones que pensin no me'n sortiré, no podré, per poder, com a capacitat la tenen. El que passa és que entra aquí la ment, que ens dona la guitza, i és quan diu, no podràs, i entrem en aquesta part de
0: l'autosaboteig, diguem-ne.
19: Però en realitat és recordar que hem passat per molts canvis que hem pogut sobreportar. I jo sempre me'n vaig a la part pràctica, purament. Perquè la part pràctica, quan nosaltres anem a les proves, això no admet discussió. Ves a posar els exemples que recordis de canvis que hagis tingut a la teva vida. Si vols, fins i tot, canvis difícils, canvis inesperats, no importa l'àmbit que sigui, i a partir d'aquí mira com ho has gestionat.
0: Mireia, moltíssimes gràcies.
19: A tu.
16: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 11.
20: Bon dia, us informa Joan Bota. Primera denúncia per l'agressió policial a un menor, un aficionat del Barça que portava una estelada a Elx abans del partit de futbol contra l'equip local diumenge passat. L'ha presentat l'entitat jurídica Acció Cassandra per diversos delictes, entre els quals el de tortura. Josep Rossell, cofundador d'Acció Cassandra, ho ha explicat al Matí de Catalunya Ràdio.
21: Hi ha un ús desproporcionat de la força, però
1: però és que és molt més que això. Tenia el delicte contra l'integritat moral, però que se subsumiria dintre del delicte de tortures. Llavors nosaltres l'hem presentat la denúncia per diferents delictes, però entenem que el jutge no es podrà substreure és precisament aquest, perquè, esclar, estem parlant d'uns fets molt greus i davant d'un menor.
20: Rossell sosté que l'origen d'aquesta actuació policial és que el menor és català. Més notícies, Estel Batet, Carles.
21: Els governs de Castella i Lleó, Extremadura i l'Aragó, que comparteixen PP i Vox, impugnaran cada expedient que rebin per acollir menors no acompanyats que van arribar a Ceuta durant l'entrada massiva de finals de juliol, segons han comunicat a la ministra d'Infància, Cira Rego. També li han fet saber que no assistiran a la reunió convocada per demà amb totes les autonomies per parlar de la situació dels menors a la ciutat autònoma. Consideren que el govern espanyol ha d'agilitar els tràmits per estudiar cas per cas per tornar aquests infants amb les seves famílies al Marroc abans de plantejar repartir-los per les diferents autonomies. Andalusia, on també governen PP i Vox, no s'hi ha sumat.
20: Els préstecs hipotecaris continuen creixent, cada vegada se'n firmen més i de més quantitat. Segons les últimes dades de l'Institut d'Estadística, ara aquests crèdits ja freguen els 190.000 euros de mitjana, com que les entitats financeres només cobreixen el 80% del cost total del pis. Qui en vulgui comprar un ja ha de portar prop de 50.000 euros d'entrada. Una suma que, òbviament, no està a l'abast de tothom i, malgrat tot, el nombre d'operacions va a l'alça del juny. S'han tornat a firmar més de 8.000 hipoteques a Catalunya després de dos mesos seguits per sota d'aquesta xifra. El conjunt de l'Estat només ho supera Andalusia i, si ens fixem en l'acumulat de l'any, l'increment en relació amb el passat és del 13%.
21: Al llarg de l'any que ve es podrà pagar amb targeta bancària el transport públic de l'àrea de Barcelona. Els actuals lectors de la T-Mobilitat acceptaran també les targetes de crèdit o de dèbit més habituals. L'Autoritat del Transport Metropolità ha obert la licitació per adjudicar a finals d'aquest any el servei bancari que ho implanti, segons Avanza el Periódico, i ha confirmat 3 que t'info de fons del govern. Servirà només per viatjar amb bitllet senzill. Amb això es vol afavorir l'usuari esporàdic. Com ja passa en ciutats com Madrid o Londres, l'usuari acostarà la targeta bancària o el mòbil pels lectors d'accés de qualsevol mitjà de transport públic i ho tornarà a fer abans de baixar. El sistema detectarà si l'usuari ha canviat de zona o no per determinar els diners que ha de pagar. Els autobusos de TMB ja es poden comprar bitllets senzills amb targeta bancària amb un lector propi situat al costat del conductor que desapareixeran quan s'hagi implantat el nou sistema als lectors de la T-Mobilitat.
20: Al municipi de Cornellà del Terri, el Pla de l'Estany ha capturat 300 coloms en el que portem d'any. És un 17% més que en tot l'any passat. Ho fa amb un sistema de gàbies per acabar amb el que diuen que és un problema de salut pública per l'acumulació d'excrements. Anem a Girona, Núria Pereira.
22: Bon dia. Els problemes es concentren sobretot en alguns carrers i a la zona de l'escola, segons l'alcalde Salvador Coll.
23: És un tema ja de salut pública. Per tant, hem tingut que actuar, doncs, provoquen salut pública més que res, doncs, en llocs tan importants com és en l'escola. Estem parlant d'una gran volada de coloms. Semblaven, quan s'aixecaven els coloms, aquestes grans onades d'estornells que tenim al gener, doncs, una situació preocupant en el municipi.
22: Han col·locat dues gàbies al centre educatiu i n'hi ha una altra més gran en un altre punt estratègic. Dins hi ha menjar per als coloms, que hi entren i ja no en poden sortir. A tocar del poble hi ha alguns magatzems i masies oberts en desús on els coloms hi han pogut entrar, s'hi han quedat i s'hi reprodueixen amb facilitat. L'Ajuntament ja ha contactat amb els propietaris dels immobles perquè els tanquin. Núria Pereira, Catalunya Ràdio, Girona.
20: Esports, Marta García.
24: El porter croat Dominik Livakovic passarà la revisió mèdica abans de fitxar pel Barça. El club valora ara si el cedí jove l'incorpora ja al primer equip. Avui, últim entrenament, abans de rebre demà l'Atlètic Club, Gavi segueix entrenant-se al marge, mentre que Casado ho fa en horaris diferents de la resta del grup. El Barça, per cert, se planteja no fer demà el reconeixement als mundialistes campions del món, després de l'agressió de la Policia Nacional a un seguidor blaugrana per retirar-li una estelada en la rodalia de l'estadi de l'Elx diumenge. Encara també en primera jornada, de València 0, Betis 1. El defensa del Girona, Arnau Martínez, ja està en València per passar la revisió mèdica i tancar el seu fitxatge. El traspàs se tancaria per 6 milions d'euros. El Girona ja té substitut, que seria el lateral dret de l'Atlètic de Madrid, Julio Boñar, que avui ha de passar també la revisió mèdica. També avui se juga el Madrid-Reial Societat de la primera jornada. L'Espanyol segueix avançant en les negociacions amb el Bayern de Múnich per incorporar l'extrem Brian Zaragoza. En segon, el Sabadell presenta dos dels nous fitxatges, els davanter Nicolai Obolski i Nicolás Joaquín. Platini i en futbol sala també presentacions del Barça, el brasiler Igor Ribeiro de Sousa i el francès Suheil Moujedin. I cinquena etapa de la Vuelta, 171 quilòmetres de recorregut entre Falset i Roquetes i amb Tadej Pogacar encara més líder després que l'eslové va guanyar ahir la quarta etapa.
16: Fins aquí les notícies.
3: Al matí de Catalunya Ràdio, Frederic Vincent.

Ara ve la Trini. Només una cosa important. Divendres, aquest divendres, demà passat, al matí de Catalunya Ràdio, s'allarga fins les 2 del migdia i a partir de les 12 farem un programa al directe fins les 2.

0: dobles per venir a veure aquest programa del matí de Catalunya Ràdio que farem des de l'allargarem fins a les dues del migdia, però això començarà a les 12 al Camp Nou. Abans visita al Camp Nou i a partir de les 12 aquesta branca del matí de Catalunya Ràdio fins a les dues del migdia per acomiadar la temporada d'estiu i començar a conèixer el que passarà a partir del 31 d'agost. 93-20-7474, 93-20-7474.
1: El matí de Catalunya Ràdio. Frederic Vincent.
2: Al Corte Inglés, ara més descomptes. Emparament, decoració i mobles, o roba de llit, taula i bany. Només del 24 al 31 d'agost. Paga les compres còmodament a la botiga o amb la targeta Al Corte Inglés a la web i app. Finançament ofert per financiar Al Corte Inglés EFC-SA i subjecte a la seva aprovació. Consulten les condicions al departament o al corteinglés.es.
3: Comprant a Aldi, menges bé i estalvies fins a 200 euros al mes.
4: Que l'any serien 1, 2, 3...
3: Més de 2.400 euros.
4: Ja m'has descomptat!
3: Aquesta setmana el tomàquet de branca 1,09 al quilo i la Burger Meat de vedella i porc a 3,49 al pack. Més info a Aldi.es. Aldi.
4: Que poc que costa comprar bé.
5: La dona que va revolucionar el món del xampany.
6: Per què no comerciem ignorant els conflictes i les guerres?
7: No expliquis mai a ningú els teus plans.
5: Basada en fets reals.
6: Et diré... La collita del cometa del 1811.
8: S'ha perdut? Tota la collita?
6: Sí.
5: La vídua de Clicó és la gran pel·lícula. Divendres a la nit a TV3 i a la plataforma 3Cat.
9: Love, love, love.
10: L'amor és el més important en la tornada al col·legi. Matinades amb abraçades, hores i hores de pati... Amb tant per viure, cal roba que aguanti el ritme. Prepara'ls per omplir de records el curs amb la nova col·lecció de kits Al Corte Inglés per vestir els més petits. Consulta en condicions a la botiga web i app del Corte Inglés.
1: Benvinguts a la renaixença del segle XXI.
11: A mi sempre em passa que oblido que és esmorzat, per això escric en el mòbil.
12: Sí.
11: A veure...
12: Sí, sabies que venies a l'entrevista i que et preguntaríem sí, sí. Això i tu has apuntat, eh?
11: Sí, sí, apuntat. Matxa.
12: Té matxa. Molt bé.
11: Sí, i bueno... Ous.
12: Ous.
11: Palmeretes de xocolata.
12: Sí.
11: I una galeta de dàtils
12: sí.
11: Que van fer la meva parella.
12: També sí, podessis morrer-hi menys coses, ens en recordaríem. Sí.
1: La Renaixença, amb en Peyu i companyia, de dilluns a diumenge a les 12 del migdia. Catalunya Ràdio.
13: Som 3Cat.
1: L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.

0: Vinga, va, que toca parlar de menjar. Trini Gilbert, com estàs?
1: Molt bé, molt contenta d'estar aquí amb vosaltres.
0: El que menjarem... Avui parlem de verdures i de peix.
1: Avui sí, jo penso que és una bona combinació
0: per l'estiu. Ja tocava, perquè ens portes coses una mica...
1: Sí, hem passat de tot durant tot aquest estiu.
0: Sortim d'aquí grossos com a petar. O sigui, doncs... parlarem de verdures i de peix, eh?
1: Sí.
0: Però no de qualsevol.
1: No, hem de parlar de les de temporada, les que estan en el seu millor moment, i d'un peix, el del Delta de l'Ebre, que s'ha de reivindicar. Blau.

0: Aviam, verdures i peix del Delta de l'Ebre, eh? Training?
1: Exacte. I el que et volia explicar és que en el fet de menjar sempre productes de temporada té un criteri, perquè a vegades també aquest concepte s'acaba estenent, no l'acabem de defensar, perquè és tan important menjar el que toca en cada època de l'any. En el cas de les verdures, per exemple, és perquè ens donen els nutrients que necessitem. Per exemple, ara a l'estiu, amb totes aquestes calorades, la quarta onada de calor, quatre que en portem...
0: Ja no sé quants en portem.
1: Exacte, ja ens n'oblidem de tantes que en portem. Clar, que necessitem? Hidratar-nos, més aigua. Per tant, tota aquesta fruita i verdura n'aporten. Aquest és el criteri. No és només perquè sigui un concepte de màrqueting que s'ha estès i que tot arreu ja ho el veiem, sinó perquè la natura és sàvia i, per tant, ens aporta en cada moment el que necessitem. Jo, per això, ho defenso sempre. Si ara a l'estiu toca menjar hi ha xíndries i meló, és per aquest raó. No mengeu les xíndries al mes de novembre i desembre, sisplau, no cal.
0: O sigui, xíndria i meló, ara, eh?
1: Ara mateix.
0: Que pot ser que has dit xíndria o xíndria?
1: Jo en dic xíndria.
0: Xíndria, eh? Jo en dic xíndria, perquè hi ha molta gent que en diu xíndria.
1: Tens una bona oïda,
0: És que m'ho ha semblat.
1: Escolta. I a vegades, depèn d'on soc, em corregeixo jo a mi mateixa, perquè...
0: Sí, ja passa, això. Però, bueno, xíndria o xíndria és l'ideal per aquesta època de l'any. En tot cas, tu, Trini, has anat aquest estiu a restaurants en què es basen només en verdures, fruites i peix, el que dèiem al principi. Eh?
1: Exacte. I, a més, reivindico també una comarca, que és la Conca de Barberà, i us en parlaré de dos restaurants. Un és l'Hostal Colomí, que està a Santa Coloma de Queralt, que, per cert, passejant pel poble vaig veure que els veïns eren els colomins.
0: Els qui, sí? Els gentilicis colomins?
1: Sí, em va sorprendre molt. Jo no ho sabia i em va fer molta gràcia que a Santa Coloma de Queralt els colomins fan molt bona rebuda a tothom que hi va. Amb l'Hostal Colomí és d'una família, són dues germanes, la Nati i la Rosi, la Rosita, amb el fill de la Nati, de la Rosita, que sempre m'equivoco, la Nati i la Rosita, el Pep, que està a la sala. És un restaurant de tota la vida i que us recomano moltíssim, que hi aneu, moltíssim.
0: Molt bé. Doncs l'Hostal Colomí, perfecte. Això n'és un. I l'altre?
1: L'altre és a Passanant. Es diu Lo Raconet del Mosset.
0: Lo Raconet del Mosset.
1: És un raconet, a més, molt ben... El nom és molt adequat i, a més, et dic que té aquest punt d'aventura. Hi ha gent que hi va per buscar, perquè no hi ha rètol. En canvi, l'Hostal Colomí sí que en té, un de ben gros. És un xamfrà de Santa Coloma de Queralt. Lo Raconet té aquest punt d'aventura que ja està bé, que quan hi vas el descobriràs i no en voldràs marxar.
0: Doncs va, abordem aquests dos restaurants. Comencem pel primer que has dit. L'Hostal Colomí, deies que el porten dues germanes.
1: Exacte, dues germanes de 78 i 83 anys. La Rosita és la que està davant de la brasa. Mireu, quan entreu a l'Hostal de Colomí heu de pensar que sou en un restaurant molt autèntic, de veritat. Estovalles blanques, a la taula tot està molt ben posat i aquella floreta... Ja t'hauran posat una mica de llonganissa perquè no et desesperis mentre estàs demanant que ja pots anar menjant. T'hauran posat dos porrons, un de vi negre, un de vi blanc, i t'hauran posat una mica de tomàquet. Llavors és quan dius, molt bé, ja estic bé.
0: No he demanat res... A partir d'aquí només pot anar cap a millor.
1: Això mateix, no has demanat res i ja t'han fet aquesta benvinguda a la taula parada, amb quatre detalls molt senzills, però bé, és allò que és un senyal de civilització.
0: Absolutament. I un cop ensenyen la carta, allà que hi trobem?
1: Un cop ensenyen a la carta, ara a l'agost no trobaré un menú. Quan s'acabi l'agost tornaran a haver un menú de 25 euros. A l'agost és a la carta i a la carta hi trobareu de tot, especialment cuinat a la brasa. Jo recomano molt que li digueu a la Rosita aquella peça de peix com la voleu de cuinada. Tenen peix, també tenen carn, també el saben fer i sobretot verdures escalivades. L'escalivada és un dels plats que jo, a més, et recomanen que el posis de totes les altres idees que tens, no? Tant de peix com de carn. La Rosita va vestida impecablement, amb els seus collarets, amb les seves arracades, enmig de la sala, fent-te la brasa. Quan jo dic de restaurant autèntic, és que per mi això ho és.
0: Això,
1: de veritat. Sí, sí, sí. I a més veus que és un negoci familiar i hi porten tota la vida. En canvi, la seva germana gran, la Nati, és la que s'encarrega dels números. Ah. Fixeu-vos, Freddy, si hi vas, fixa't com fa la suma, sense cap calculadora.
0: Ah, sí, eh?
1: Cap ni un.
0: Crida l'atenció.
1: I les fa ràpid, ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta, i llavors et diu, repassa-ho. I llavors veus a tothom repassant-ho amb la màquina, amb el mòbil, quan ella ho ha clavat allà sense cap. Això és una de les coses que dius, hi ha ofici, hi ha molts anys aquí al darrere. I el fill de la Nati, el Pep, és el que et canta els plats. Et va dient els menú, els plats que pots demanar a la carta, i sempre en tenen a fora. I jo us recomano en aquest sentit les flors de carbassó, que durant tot l'agost, per exemple, farcides de brandada de bacallà, que durant tot l'agost n'han fet.
0: Per tant, aquestes són algunes de les coses que trobem a la carta, però plats que tu recomanis, a part d'això, que has dit ara, ni algun altre?
1: O? Doncs mira, et diré una cosa que jo mai em pensava que n'hauria menjat a l'agost, però jo aquest agost vaig menjar de primer plat escudella. Em va venir molt de gust.
0: Ah, mira.
1: Perquè, a veure, la temperatura, evidentment, és bona, eh? Vull dir, no estàs menjant l'escudella i estàs suant, eh? Però em van dir que l'havien preparat el dia anterior, que ells apostaven de menjar sopeta durant tot l'estiu, i a mi l'escudella, un plat de sopa bo, penso que sempre es reconforta durant tot l'època de l'any.
0: Sempre entra bé. És veritat que fa més quan fa més fresqueta, però bueno...
1: Però clar, la temperatura, ja et dic, era bona al restaurant, no era una escudella molt carregada, hi havia una piloteta... A mi em va agradar molt, i de segon plat vaig demanar lluç a la brasa, amb escalivada. Ah, i atenció, una cosa molt important de l'hostal Colomí. Sempre, sempre hi posen a taula una safata de patates fregides. Ah. Primes. Tenen calculades la quantitat de patates que fan servir al cap de l'any, que són moltes, perquè molta gent les demana. Sí, sí.
0: Enorme. I de postres?
1: De postres que vaig demanar? Orelletes. Molt bé. Està molt bé que m'ho hagis demanat. De les tenia oblidades.
0: Molt a favor de les orelletes.
1: Molt a favor.
0: Que les trenques així.
1: Exacte. I em van demanar si volien que m'hi posessin licor a sobre o no. Jo vaig dir que no. Mira.
0: Home, sempre una mica d'anís, no?
1: Vaig demanar mel. Perquè també a la Conca de Barberà hi ha una mel molt bona, i vaig demanar les
0: orelletes. Bueno, és que, de fet, les orelletes estan fetes amb anís. Vull dir que, segons com estiguin fetes, ja tenen el gust.
1: Exacte. Ells hi posaven, també, a sobre. Anava el gust, eh? Les orelletes estan fetes amb anís, amb farina, amb ous. I jo crec, a veure, els meus pares, que són d'Andalusia, a mi em recorden molt les orelletes a les gatxes andaluses. No sé, a veure si algun oient ens escolta i ens diu si podrien ser. Evidentment que aquí les fem diferent. Es diuen orelletes perquè recorda aquesta forma de l'orella. L'Hostal de Colomí me la van posar rodona. Les gatxes andaluses no tenen aquesta forma rodona.
0: I són cruixents, les gatxes?
1: Jo crec que diria que sí. És aquesta pasta fregida.
0: Val. Doncs no
1: és una pasta fregida de farina, ous, anís... Si no és idèntic, s'hi assembla molt.
0: Vinga, doncs ja tenim el primer dels restaurants que volia destacar a Trini, que és l'Hostal Colomí, amb el segon, l'Orraconet del Mosset, deies.
1: Ah, exacte, que està en una població del costat de la Conca de Barberà, que és a Passanant.
0: I tenim la seva cuinera, l'Eva Miralles. Eva, com estàs? Bon dia.
2: Molt bé, bon dia.
0: Moltes gràcies, per venir aquí a Catalunya Ràdio a explicar-nos...
2: A vosaltres, per invitar-me.
0: Trini, endavant.
1: Jo sempre volia, això que estàvem parlant, i he fet aquesta defensa de la verdura de la temporada... Tu, justament, a més, tens un hort. Què s'ha de menjar aquest agost? De verdura.
2: Aquests pimentons, aubergines, pepinos, tomates, meló de moro, que a vosaltres li diu síndria, però nosaltres al Delta li diem meló de moro.
1: Molt bo.
2: Meló. Què més hi ha? Les cebes. Jo tinc cebes a l'estiu. Els enciams no, veus, en canvi, a Passanant. És que Passanant és un clima que estem en altura, també.
0: Ah, ja estem una mica més amunt.
2: Canvia l'hort. Les tomates a mi em comencen ara.
1: Ara n'han començat. I de tomàquets de moltes varietats, entens, Eva?
2: N'hi tinc 14 pel fet de provar quina em funciona més bé a dalt, també.
0: Amb l'alçada on estigueu.
2: Claro, jo porto 7 anys ja fent l'hort. Però, claro, sempre plantava el mateix. I ara vaig decidir, ne plantaré diferents, a veure quina em dona més productivitat i quina s'adapta més a l'hora de madurar. I veig que, de moment, tot és ventat.
0: Sí, eh? Anava a preguntar això, eh?
2: Les xerris. Les úniques que avancen són les xerris. Que dius, bueno, que són les que li agraden a ma sogra, no són les que m'agraden a mi. M'entens?
1: Però la xerri dona molta joc també a la cuina,
2: no? Sí, però la pata negra, la de Montserrat, la Raf... totes aquestes, saps, la rosa, la tomata rosa, i dius, no pot ser que encara estiguem a 20 de juliol o 27, i que no maduri.
0: I totes aquestes han anat tard, eh?
2: Estan totes verdes, estan plenes, però està tot verd.
0: I això no passava abans, això és també...
2: Sí, és altura.
0: Però sempre ha passat, o és amb aquestes calors que tenim ara, que encara ho patiu d'alguna manera diferent, diguem-ne?
2: És diferent. Sí, eh? Cada any és diferent, també, el tros. És que no pots confiar molt de... És el que té. L'hort és el que té. Cada temporada és diferent.
1: I a l'hort raconet, aquestes verdures de l'hort les combineu amb el peix del Delta de l'Ebre, sí, que sempre. Això està molt bé, ho hem de dir.
2: Jo no tinc carta. Jo no sé què cuinaré el divendres.
0: No ho saps, eh?
2: No.
0: Que bo.
2: Jo vaig a buscar el peix, vaig a collir, i depèn de com estigui, faig una cosa o una altra.
0: Sí, eh?
2: Sí.
0: Ai, que bo.
1: De fet, aquesta és la recomanació...
0: No,
1: que fins i tot els que fem a casa no hauríem d'anar al mercat amb la recepta pensada que volem fer, sinó que ens hauríem de fixar en què és el que hi ha en el mercat.
2: Què hi ha i què puc cuinar.
0: Sí.
2: Jo vaig així. Què surt bé a vegades? Però també surt malament.
0: Sí? No m'ho crec, sí? Surt malament de vegades?
2: Claro, sempre passa allò que tu tens algo al cap, que dius, faré això, faré lloses, i dius, i al final a l'hora de fer-ho dius, pues no ha quedat igual, pues canvies i fas una altra cosa, però... Perquè és el que té, no sapigué què cuinaràs.
0: I una cosa va en funció de l'altra, és a dir, no sé què compres primer, el peix o què vas a buscar primer, les verdures o el peix?
2: El peix.
0: Llavors, en funció del peix que has comprat, mires les verdures que més encaixen, eh?
2: Claro.
0: Jo, els que no sabem cuinar, els que cuinem molt poquet, això em sembla marciano.
1: Bé, perquè és equilibri.
0: En el sentit que em sembla molt complicat, eh? Vull dir que...
2: Però jo és que no sé cuinar en previsió, diguéssim, saps? Perquè no sé si aquella setmana o el divendres este... Jo ahir vaig collir molt, per exemple, vale? I faig conserves, perquè entre setmana faig conserves, i el que agarro de dijous a divendres és per a lo raconet.
0: Val.
2: Llavors, si he collit molta bajoca, potser no tinc tanta bajoca el divendres. Llavors vaig... Modifico, depèn de...
0: Espera, que t'acostaré una miqueta més al micro.
2: Ah, perdó.
0: No, tranquil.
1: Hi ha la idea, la Maria Nicolau, això ho ha explicat moltes vegades, que és que sortim menjats de casa. amb la idea de que anem... Avui vull fer bitxissuars.
0: Sí,
1: i potser arribes al mercat i no hi ha porros.
0: Totalment.
1: Perquè no n'és temporada.
0: Sí.
1: I nosaltres ens hem anat amb aquella idea de que volem fer bitxissuars i no. Vull dir, jo crec que el pensament és... Exacte, llavors et tanques i no en surts. No, has anat al mercat i no hi havia porros, però hi ha carbassons perquè són a l'estiu, doncs, escolta, fes una crema de carbassons.
2: O un sorbet, o encurtit, o mermelada. És que em pots fer mil varietats en cada verdura.
0: I llavors, en el restaurant, no tens carta, literalment? És a dir,
2: no,
0: tu...
2: jo tinc una pissarra. Dues pissarres. La del mitjà i la dels vins. Perquè no em caso amb ningú, tampoc.
0: Sí, eh?
2: Saps el que et vull dir? Vull ser les xocotets. Jo no tinc un espai com per a tindre aquí una bodega sent referències.
0: Val.
2: És que ni deu. Llavors, jo... que pues, depèn de com me pega, pues, agarro els vins. Sempre solen ser noies i petits cellers.
0: Sí?
2: Molt bé. Sí.
0: De la zona, també, eh?
2: Sí, la zona o del Delta, però del tot Delta. Que sigui d'aquí, català. Mm. Saps el que et vull dir? No vaig a buscar... I el menjar igual. És que canvia. No saps si aquesta setmana que ve jo trobaré tallarines o trobaré... M'entens? Canvia.
0: Però amb els vins com t'ho fas? Amb els vins has de comprar més previsió, o no?
2: També no, jo te la mateixa setmana.
0: M'agrada molt venir, ni previsió ni punyetes aquí.
2: No, clar, és caro. I a vegades ha passat que m'ha fallat lo del vi i no l'he pogut tindre, i llavors dius, pues tinc estos.
0: I els clients? Els clients nous, vull dir, els clients que ja venen i ja estan acostumats a aquest sistema... Aquests ja m'ho penso, que ja deuen venir per això. I els nous? El primer vegada que tens un client i li expliques això?
2: Primer s'assoren.
0: Sí.
2: Primer s'assoren perquè el primer que no el troben ja lo raconet. Que els veus amunt i avall de la plaça. El telèfon. I la terrassa està fora, eh? Però dius, bueno, jo els deixo un ratet. Quan veig que es valen...
0: Els deixes passejar.
2: Així
0: es faran gana, no?
2: Jo els explico. Quan entren els explico. Però i llavors ja entren i se'n van sempre de cara al lavabo. Que jo penso, bueno... I perquè entres i queda pa cavall, o sigui, queda... Val. I llavors ja baixen al celler i els ho canvia tot. Tot. Ja no se'n recorden de per on t'han entrat ni res. I després la pissarra, i després tatxant l'altra pissarra, saps?
0: I es deixen portar? Ho dic perquè a vegades... A mi jo soc molt partidari de quan vaig a un restaurant de dir, faré el que tu em diguis. A mi jo faré el que tu em diguis.
2: N'hi ha alguns que venen una miqueta més així, saps?
0: Sí, eh?
2: Però és com a reeducar, també, saps? Yeah. Perquè allò que a l'hivern... No tens ensalada de tomates? El gener, els tomates. Jo, si vols, te frego pan tomata de les conserves que tinc, però no et faré una ensalada de tomata.
0: Ja. Yeah. I això...
2: És a dir... I, clar, els ho contesto així, també.
1: I quan cost... ja els estàs educant.
0: Però... Això no va dir, però hi ha una educació del client, també.
2: Claro, escolta, jo treballo sola. Yeah. Jo cuino, jo servixo, jo faig les compres, jo m'ho faig tot. Llavors, allà no, no tenen a ningú qui queixar-se, yeah, tampoc, et sóc jo. Però és roda, roda. I a les 4 tothom ha dinat, ja. Mm. N'hi haguen 18, o n'hi haguen 6, o n'hi haguen... I no sé, i no marxen. O sigui, que vol dir que han estat bé al final.
0: I tornen?
2: Tornen.
0: Molts, no?
2: Tornen. M'he fet una clientela fixa en estos 5 anys a Passanant. Pensa que són 27 habitants.
0: Mm. 27
2: i
0: habitants?
2: Has d'anar expressament allí. Yeah. No és algo que et caigui.
0: Clar.
2: Vaig a pas. No. Has de vindre expressament.
1: I jo puc assegurar que hi van, eh? Sí. Que jo hi he anat i he vist que la gent està anant de tot arreu, lo raconet s'ha fet un nom, i digue'ns plats també, digue'ns aquest llobarro marinat que serveixes amb salsa de tomàquets, diguem alguna cosa, que jo crec que estarà bé també que els diguem.
2: Vale, però no molt, eh? Si volen que vinguin a veure, eh? Saps?
1: Molt
2: bé. Bueno, lo llobarro salvatge, sobretot, res de piscifactoria.
0: Ja. Yeah. Ui, és que seriosa que et poses, eh?
2: És que, sí, sí, penso, t'estàs menjant el teu gos.
0: Oh,
2: és veritat,
0: sí, sí,
2: allò menja pienso.
0: Ja, ja, ja.
2: Entens? Que no hi ha llobarro, doncs agafes un altre peix, és igual que el salmó. No menja que salmó. Menja sardina, boqueró, verat, bonítol. M'entens? El salmó, que ve de piscifactoria, també. I res més menja pienso. No, molt omega-3, sí, però allò està més hormonat.
1: Clar. De fet, omega-3 també s'ha demostrat que el salmó de pinso no en té
2: no
1: tant.
2: No en té, eh? Per això, el llobarro, és que el toco lo mínim, lo marino en pues, suc de taronja o ratlladura de taronja, llima, sal, sucre, el deixa una miqueta, no molt. I la salsa de tomates, és les tomates escalivades de l'or, una miqueta de ceba i all, i tot pica, no, poca cosa, no toco el menjar. No m'agrada tocar el menjar. És un bon sal, un bon oli, i punto.
0: Com menys coses, millor, diguem.
2: Sí. No m'agrada ficar salses, no m'agrada espinar el peix. Aquell perquè és marinat, però si no jo faig lo llobarro sencer, el raconet, ni el desescato, perquè és com si el fessis a la sal i no se seca. No sé, no m'agrada tocar el peix.
0: No, és que jo soc molt partidari, eh? De com menys salses, millor, també, eh? És a dir, quan...
2: Sal i oli.
0: Sal i oli, això mateix.
2: I poca cocció.
0: Sí. Sí. Això és important,
2: sobretot,
0: també.
2: Sobretot, quan me porten les almejes seques, los mataria, que dius... Però no m'ho fiques, això, al plat, per favor.
0: Sí, sí.
2: Saps? Dius, sí. No, costa no res, són 5 segons,
0: clar,
2: has d'estar allà. El
0: és un moment,
2: vull,
0: no?
2: Sí. Fora.
1: Yeah. Aquest any, aquest estiu, vam parlar amb els del Bar Hermós al principi d'agost i ho vam explicar, el respecte per la cocció dels peixos i del marisc. No hi ha tanta cultura. Amb la carn potser sí que ho hem fet i es pregunta més.
2: Però amb el peix no.
1: Clar, amb el peix no. I ens ho hem de preguntar.
0: I ho deia un altre dia, a molts llocs te'l donen passadet. Eh? Jo que soc, a mi m'agrada molt, en general, tant la carn com el peix tirant a cruet, hi ha llocs que penses... Sap greu, eh? Però és que... Me l'heu destrossat una mica, sí,
2: sí. Per això jo ho agafo fresc. Jo vaig a divendres al matí a l'Ampolla, a Dani, i entens allò, ha sortit de la mar i va cap a Passanant. Jo sí començo a pelar el llangustí i a fer-li, saps? Aquell llangustí estava quasi cru.
1: Sí, era molt bo. Amb el Virgínia, que el vam menjar, una torrada amb formatge fresc, també.
2: Era mató en avellana i cítrics, la crema.
1: Aquest, ja en tenim dos plats, eh?
2: Ja, sí.
0: No.
2: Ja,
0: ara no ja anem cap més. Però molt bé, molt bé. No, té bona pinta, molt bona pinta.
1: Sí, sí. Digue'ns algun altre plat més, va. Som-hi. En tenim dos, amb un tercer estaria bé.
2: És que no vull dir este. Bueno, és l'única carn que fico. Perquè estic intentant...
0: No, pregunta això, si en tens de carn.
2: Inculco pato.
0: Vale.
2: A l'hivern. Però costa. És igual que el peix en l'ovi blanc. Jo sóc de peix en vinegre. Perquè jo crec que hi ha moltes varietats de vinegre que ho pots combinar perfectament en lo peix. Però la gent és...
0: Cap quadrada,
2: eh? Però jo R. I lo calamar relleno de confit de pato.
0: Oh,
1: uau, que
2: en
1: bo.
2: En una salsa de taronja.
0: Que bo.
2: Però el pato de la Granja Louisiana, saps el que et vull dir? Jo tot del Delta, tot el pato de ser d'allà baix.
0: Sí.
2: I el calamar també. Per això què passa? Que res més és de novembre a gener o així, que és quan hi ha calamar. Després ja no és algo que pugues fer durant el resta de l'any. Llavors és l'única manera que puc introduir el pato i la gent se'l menja.
1: Molt bé, molt bo.
0: A més, és interessant això que dius del vi, també, perquè és veritat que som una mica cap quadrats i tot això. Jo, per exemple, el meu pare és francès, i jo vaig estar a França fa poquet i vaig demanar el plat de formatges, de postres. I vaig dir, porta'm un got de vi negre. I em va dir, segur? Dic, què vol dir segur? Dic, amb el formatge va vi negre. I em va dir, no. Diu, el que encaixa millor amb el formatge és vi blanc. Diu, el vi negre és un costum que no sabem bé d'on surt, però encaixa... Veig que va bé que sí amb el cap, que l'he totalment d'acord, eh? Sí.
2: Pues en això.
0: Sí.
2: Que tenim estereotipos de dir, no, prova, deixa't portar, però costa.
0: Clar.
1: Més en el cas del vi negre, jo crec que hem de fer ara mateix una reivindicació perquè no estan de moda, no estan sortint, no. Els cellers es tenen tots els vins negres emmagatzemats, els restaurants també. En canvi, els vins blancs i les bombolles estan en el seu punt àlgid, és a dir, bevem vins negres, que són boníssims.
0: I tant.
1: I amb tots els plats, vull dir que...
2: Amb tots, depèn, que fica-li una mica més de temperatura.
0: Clar.
2: A veure, el que no ha de portar és molta fusta per al peix, evidentment, però ja està. S'importa una miqueta i li dones una mica de fred, és que en lo polp queda bé. No li fiques potser en un musclo o en una tallarina, perquè potser, però inclús en la gamba.
1: Però és que fins i tot amb cadascú també jo crec que és lliure, perquè hi ha aquest maridatge que se'n diu per contrast.
0: Clar.
1: No sempre hi ha d'haver un maridatge per afinitat, que és el que normalment en general es busca. Hi pot haver un maridatge per contrast, i és que el vi negre és tan diferent del que estem menjant que llavors entastes més les diferències entre el menjar i el beure.
0: Jo per això dic que soc molt partidari de gent com l'Emma, perquè jo així és... Jo quan vaig al restaurant dic, jo no he vingut aquí a pensar. Jo vull dir, què faig? Demana'm això i deixa'm fer, no? Jo sóc el client ideal, no?
2: Pues això m'encanta a mi. A mi no m'agrada que em manen.
1: Clar, perquè és aquesta idea del mateix que dèiem d'anar al mercat amb les idees fixades o no tenir-les. Tu vas al restaurant sense idees fixades i que et deixen enlluernar amb els plats que hi hagi del dia.
2: Per això que tothom té, i també tothom anem ja que ho han mirat tot. Abans d'anar al puesto.
0: Això passa, això. Ara passa cada cop
1: més. Les xarxes també fan molt mal. Instagram fa molta mal. La gent ja et coneix el plat.
2: Sí.
0: Com les pel·lícules. Acabes a la pel·lícula,
2: ja
0: sabem-ho tot. Clar. Sí.
2: Aquí ja la sé, però de què vaig.
1: I això t'ho trobes. Llavors la gent et demana aquell plat que
2: avisa... No, jo us dic, no ho sé què tindré. Ja quan me truquen, saps? No sé què trobaré. No, cada setmana canvia. Pot ser que la barca ho ha fet mal temps i no hi hagi prou... Saps el que et vull dir? Depèn.
1: Molt bé. Expliquem per què fas servir el peix aquest del Delta de l'Ebre. Jo crec que amb l'accent la gent ja ho haurà sabut, ja s'hi haurà situat. Mm. Però per què compres els peixos Dani de l'Empúria?
2: Perquè sóc d'allà, jo. Mm. Jo sóc d'allà. I a Dani mos coneixem de Xocotets, també, que érem veïns a l'aldea.
1: Molt bé.
2: Allà, llavors, és en ell. Jo vaig en ell.
1: I vas anar a viure, i vas anar a viure passant en...
2: Vaig emigrar.
1: I em sembla que hi ha una història d'amor enmig, no?
0: Sí.
1: Molt bé, o sigui que tens aquí el cor dividit entre la
2: Home,
1: Conca
2: de Barberà... Home, és que si no espera amor, m'entens? Jo passant no faig cap, ja t'ho dic ara,
1: Home, és una comarca meravellosa.
2: Sí,
1: és una comarca meravellosa.
2: Però no la coneixia.
1: Clar, no, jo la reivindico molt. Té uns paisatges preciosos, unes postes de sol molt maques, i a més, només per l'Hostal Colomí i per tu, si ha d'anar, fixa, vaja.
0: Raconet del Mosset, escolta, apuntadíssim per venir i sotmetre'ns a les ordres de l'Eva Miralles i que ens digui tot. Amb el bon rotllo ho dic,
2: Aquest és aquí.
0: Aquest és aquí, farem això, cap problema. Eva, que vagi molt bé, mil gràcies per explicar-nos-ho.
2: Moltes gràcies a vosaltres.
0: Que vagi molt bé. I Trini, mil gràcies. Rient, hem acabat aquest estiu,
1: S'ha fet de pressa,
0: això.
1: S'ha fet curt.
0: Sempre es fa curt, sempre.
1: Hem tractat de tot, verdures, peix, dolços...
0: Ja hi tornarem.
1: Molt bé.
0: Gràcies,
1: moltes
0: Trini.
1: Gràcies. Adéu.
3: El Matí de Catalunya Ràdio. Frederic Vincent. En Guàrdia, amb Enric Calpena.
4: Quan Àtila i els uns...
3: L'estiu no atura l'En Guàrdia. Tots els dies, episodis d'història a la sintonia de Catalunya Ràdio. Això és En Guàrdia. Cada dia de dilluns a diumenge a les 3 de la tarda. Una hora d'història que us captivarà. Benvinguts a la Renaixença del segle XXI.
5: Tu, Peyu, surts a córrer, no?
6: Ara m'ha agafat per aquí.
5: El Xuriguera em consta que és enòleg, el Fel és de Banyoles...
7: Home, enòleg no sóc, però bueno...
5: Bueno, és el que he trobat a la Wikipedia, això.
7: Doncs mira, més li fent cas.
5: I, perdona.
3: La Renaixença, amb en Peyu i companyia, de dilluns a diumenge a les 12 del migdia.
8: Poca roba, molt gel i bona música. Els caps de setmana d'estiu són per ballar.
9: Dissabtes i diumenges d'una a dues de la matinada.
8: DJ Trapella.
10: Hola, Trapelles, benvingudes a un programa més.
9: DJ Trapella, a Catalunya Ràdio. Linkat. El teu enllaç amb la cultura a Catalunya Ràdio.
3: El Palau de la Música Catalana acull el concert de cloenda del 40è aniversari del Festival Peralada. El proper 29 d'agost, l'orquestra del Festival de Bayreuth, dirigida per Pablo Heras Casado, interpretarà pàgines emblemàtiques de l'Anell del Nibelung de Richard Wagner. Més informació a palaumusica.cat. Recomanat per Catalunya Ràdio.
9: Linkat.
6: Per recordar el 50è aniversari de les primeres jornades catalanes de la dona, l'exposició Feminismes Fílmics a la Filmoteca de Catalunya revisa la influència que el moviment feminista ha exercit en el cinema i la creació videogràfica catalana. La mostra s'articula en les nou temàtiques que es van debatre en les jornades, com ara treball, barris, educació o sexualitat. Més informació a filmoteca.cat. Recomanat per Catalunya Ràdio.
9: Linkat. A Catalunya Ràdio.
11: Catalunya Ràdio.
9: Som 3CAT.
12: L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
13: El matí de Catalunya Ràdio. Frederic Vincent.

0: Ratadeu, com estàs? Bon dia.
1: Home, molt commogut encara per la mort de la senyora Dolly Parton.
0: Ah, Dolly Parton, pobreta, sí.
1: Això sí que és una clàssica.
0: 80 anys.
1: I Will Always Love You, eh?
0: Sí, home, entre d'altres.
1: Ojut.
0: Entre d'altres.
1: I grandíssima baladista.
0: Home, i tant.
1: Perquè el country el tocava, però les balades country de la Dolly eren magnífiques. Gran senyora, eh? I pencant fins bastant tard de la seva carrera.
0: Tenia una residència d'aquestes a Las Vegas que la va cancel·lar el mes de maig, perquè estava molt fotudeta, pobreta.
1: Una grande.
0: Enyorem a Dolly Parton, ja pobra, de qui vam conèixer la mort ahir. Amb el Barrat Adéu parlem de música, parlem d'això, no és clàssica. De
1: ja s'acaba per això, això.
0: Avui no, és l'últim dia. L'últim dia, avui és l'últim dia. Sí, sí, de moment, vaja. És a dir, sí,
1: esperem no morir, per exemple,
0: no,
1: i seguir vius l'estiu que ve.
0: No se sap mai si on serem d'aquí. La meva àvia deia que per l'any que ve falta un any encara.
1: Sí.
0: Dic, o sigui, imagina. Aviam, amb el Barrat Adéu sempre repassem la mal anomenada música clàssica, com diu ell, amb algun... D'en quin punt... Estic fatal, eh?
1: Sí. Necessites unes vacances.
0: Sí, exacte. Mira, això digue-li a un tal...
1: Ara pujaré dalt. A impartir justícia.
0: Exacte. Què anava a dir? D'on sortim? Quin és el punt de partida?
1: Mira,
0: ara?
1: Com que avui és l'últim dia...
0: Sí.
1: Com que avui és l'últim dia, farem una espècie de secció, no tant de resum, com repassarem algunes músiques d'aquelles que fan guanyar afició. Que és una mica el que nosaltres volem amb aquesta secció. Al final, que us engresqueu a escoltar música de tots els períodes i de tots els gèneres. Per tant, faré una cosa d'aquelles que fa molt ràbia, que és un top 10.
0: Home!
1: Perquè fa molta ràbia, però no gens menys.
0: Ho fem cada dilluns, a nosaltres.
1: Evidentment. No, són d'aquelles coses que fa ràbia, però les acabes fent amb 10 músiques molt aleatòries i que, per tant, pertanyen també a l'univers de la meva subjectivitat, però jo crec que us poden, si més no ser un esquer, fins a repertoris potser una mica més complicats o d'autors una mica més difícils.
0: O sigui, 10 peces per engrescar-nos amb la música.
1: 10 peces per engrescar-nos, i a més, com que avui ja tots mirem cap al setembre i tornem a les rutines, he portat música una mica amb especial, sobretot la final que escoltarem, una música amb una mica d'especial entusiasme, perquè hem d'encarar una mica el curs amb alegria.
0: Sí.
1: Doncs sense més preàmbul, som-hi.

0: Comencem amb música vocal, això. Els madrigaleros que ens estan escoltant ho sabran, o els cantants sabran que això és un madrigal molt bonic d'Orlando de Lassos, que es diu Matona mia cara. Ara explicaré la història perquè és un pèl divertida. Els madrigals són una forma de cant profana que sobretot emergeixen durant el Renaixement i que arriben sobretot al seu apogeu a l'escola franco-flamenca, com és el cas de Lassos, i amb els madrigals italians d'un senyor Monteverdi, que es diu Monteverdi, que després s'inventa una cosa que es diu... No s'inventa, sinó que bàsicament canonitza una cosa que es diu òpera i música, que acabarem anomenant òpera. Els madrigals són peces vocals molt curtes, per tant, és un repertori molt bo per començar. Jo us recomano que aneu a aquest disc que estem escoltant ara de la Hilliard Ensemble, que són un grup magnífic de cantants madrigalistes, que és un recull de madrigals anglesos i italians, on trobareu moltes peces que podeu, amb Mr. Spotify, anar escoltant així en plan shuffle, i segurament hi trobareu moltes coses que us agradaran, perquè són... diré una tonteria, no? Però l'antecedent de la música pop, en certa manera. Una música narrativa, ara que parlàvem de la Dolly Parton, i que havia de ser, per dir-ho així, enganxosa, no? Acostumen a ser madrigals molt tristos, amb temes d'amor, de poesia lírica, però aquest és un madrigal molt simpàtic, es diu Matona mia cara, on Lassos se n'enfot dels italians que intentaven cantar... dels alemanys que intentaven cantar...
1: En italià.
0: En italià, perquè el títol hauria de ser Madonna mia cara.
1: Ah.
0: Però què fa un alemany? Diu Matona mia cara.
1: Ah, i el posa amb T, expressament.
0: I el posa amb T per encarnar-se'n dels alemanys.
1: Boníssim.
0: El madrigal, durant una època, o durant moltes èpoques de la història de la música, sobretot perquè hi havia molta dificultat de trobar-los, ara ja són un repertori molt canonitzat, eren, per dir-ho així, una música molt caviar per entesos en música vocal o fins i tot per cantants, però ara sortosament s'han popularitzat, i els madrigals de Monteverdi, per exemple, teniu moltíssims grups, com la Hilliard, la Veneciana, grups també catalans, com la Jove Capella Reial, que de tant en tant fan repertori madrigal, i és una música preciosa a partir del qual podeu anar de cara a la música litúrgica del segle XVI, que és una música una mica més abstrusa, més complicada, extraordinària, perquè em sembla a mi extraordinària. Segon número del Top 10, un altre clàssic d'aquells que fan venir ganes d'escoltar música i, odio la paraula, però molt populars.

per curiositats de la Providència, segurament el compositor més popular del barroc és Antonio Vivaldi, el gran compositor del barroc italià, conegut bàsicament per una obra que l'hauríem de desterrar uns quants anys de les programacions, que són les quatre estacions, perquè no cal que la toquem 725 vegades durant l'any. És com el Winterreise de Schubert, el Requiem de Mozart, el Messies de Händel. Després escoltarem Händel i veurem que té obres a part del Messies. Són obres meravelloses, no fotem. Vivaldi, per una de les moltes coses que és conegut, perquè és un compositor, últimament el Segell Alfa està descobrint les seves òperes, són obres meravelloses, és un gran, un geni extraordinari, però sobretot és conegut pels concerts per a violí i cordes i baix continu, no? Com les quatre estacions. Però té notícia de primera hora al matí de Catalunya Ràdio, de primera hora, no, d'última hora, en té molts. De fet, té concerts acabats, com aquest concert per a cordes, violí, clavicèmbal, en sol menor. Si voleu, us interessa aquesta música, sobretot per a violí, però també té concerts per a flauta, per a oboè, i clar, tenia tot un conjunt d'instrumentistes dones a la seva disposició, perquè era un dels responsables d'un indret meravellós que es deia Ospedale de la Pietà, on hi havia moltes noies òrfanes, sobretot, que per casar-les els hi ensenyaven a tocar un instrument. Hosti. Llavors Vivaldi es va trobar molts instrumentistes i, per tant, que podia fer molts concerts per a cordes, per a vent, etc. Els de violí són justament els més famosos, perquè el violí és un instrument que li dona molt de rock and roll al tema, i us recomano molt que escolteu les versions d'aquest violinista que es diu Giuliano Carmignola. Té diversos, a més ell és del Vèneto, és nascut no a Venècia però molt a prop de Venècia, i per tant té aquesta música dins els seus cromosomes, i és una música d'aquelles que fa venir trempera, com la del proper autor que escoltarem, que ja us aviso, no n'escoltarem el Messies.

0: Segurament el rei absolut de la música coral, Georg Friedrich Händel, compositor alemany, però després nacionalitzat anglès, un dels grans, i que els anglesos en certa manera han adoptat com a propi, i un dels compositors que va fer molts himnes de coronació, que és una cosa... un hàbit dels anglesos, ho sabeu, una monarquia ancestralíssima. Una de les tradicions de les coronacions angleses és que un compositor de casa, per dir-ho així, faci música per aquell esdeveniment de l'acte, cosa que ha durat fins a la coronació de Carles III, on ja va haver-hi un himne de la coronació escrit per un senyor que segurament et sonarà, que es diu Andrew Lloyd Webber.
1: És veritat, és veritat.
0: Perquè, clar, els anglesos, quan tenen una ocasió especial que els està mirant tot el món, fan música de compositors seus i vius. Quina cosa, eh?
1: Vinga!
0: Per tant, a imitar. No sé si hem d'imitar això dels Reis, tot i que a mi això de Reis, tenir Reis catalans és una cosa que em posa molt, molt, molt tontorró, perquè quan teníem Reis catalans érem gent temuda i important, però això ho deixarem per cadascú. En qualsevol cas, Händel és un dels grans autors del barroc, també juntament amb Bach. Jo recomanaria, abans de començar amb Bach, que té una música, sobretot la música de les passions, una mica més difícil, més germànica. Aquestes obres de corals de Händel són fantàstiques. Jo no començaria pels seus oratoris, el Messies és un d'ells, però en té moltíssim, o les seves òperes, que ja han esdevingut canòniques del repertori dels teatres d'òpera de tot el món, sinó justament de les col·leccions d'himnes de la coronació, per exemple, que són peces més curtes, evidentment celebratòries, perquè han de celebrar una ocasió. I, si voleu, sobretot consulteu les versions del Robert King, que és aquesta que estem escoltant d'un himne que es diu My Heart is in Dating, que és un dels himnes per la coronació del rei Jordi, dels molts que va escriure Händel.
1: En anglès, es diu?
0: Sí, sí,
1: clar,
0: sí. Clar, perquè les feia per un rei anglès, i amb això els anglesos...
1: Ah, a mi no m'emboliquis.
0: Fots un himne alemany a la coronació d'un rei anglès. Tot i que algun rei o aspirant a rei anglès tenia relacions curioses
1: això
0: amb els alemanys,
1: sí,
0: no li va anar bé.
1: No,
0: va ser una bona idea.
1: L'única abdicació aquesta que consta.
0: Voler-se casar amb senyores problemàtiques i anar de juerga, amb alemanys no és bona idea,
1: sí, sí, sí.
0: En segons quins moments. Ara el món està una mica boig i canviaria, no? El barroc anglès és molt, molt, molt barroc, i Renaixement anglès és una molt bona porta d'entrada al barroc. Després de Händel podeu passar a les grans obres de Händel i a les grans obres de Bach, però començar pels himnes de la coronació és una música molt, molt, molt, com us dic, extrovertida, molt simpàtica i extraordinària, perquè hi ha himnes que són una autèntica meravella. Hem parlat alguna vegada, sobretot la primera secció, d'aquells àlbums que els yanquis anomenen crossroads, és a dir, de gent del món de la música moderna que interpreta música mal anomenada clàssica, perquè els hi fa molta il·lusió. Amb això us vull recomanar també un àlbum que és una porta d'entrada magnífica al repertori, sobretot de la música renaixentista i barroca, que a més amb una veu que em sembla que la reconeixereu de seguida.

0: Et sona, no?
1: Mira, m'agrada tant aquest disc. És aquest disc de l'Sting. És a més, és llagut, això, no?
0: Música de John Dowland,
1: sí.
0: L'Sting és un musicarro.
1: Sí, sí.
0: I, per tant, sempre que parlem d'un musicarro, ho és, canti les seves pròpies cançons, que són meravelloses, o les de Police, com aquestes cançons de John Dowland. És un disc que es diu Songs of the Labyrinth.
1: Sí. M'agrada molt aquest disc.
0: I, a més, és una història molt bonica, perquè aquest és un disc que parteix de la iniciativa del seu llautista, l'Edwin Karamazov, que és un llautista fantàstic, que es va dirigir a l'Sting dient, escolta, jo crec que aquesta música de John Dowland, de l'autor renaixentista anglès, renaixentista barroc, perquè es troben en el camí d'aquestes dues etapes, et poden anar molt bé, i clar, evidentment, l'Sting, el primer que va pensar, aquest tio s'ha tornat boig, però se les va mirar i realment el seu timbre és ideal per aquestes, per aquestes cançons, i a més el paio, com que només toca 70 instruments a l'Sting, va aprendre a tocar el llaüt, cosa que no és fàcil, perquè ell toca... Clar, ell és baixista, de professió, per dir-ho així, toca el baix i el contrabaix, evidentment toca la guitarra, però toca, és que toca tots els instruments que hi ha. Un senyor que estem, del qual estem molt a favor, perquè home, a més té un cassopló a la Toscana, que no se'l salta un toro.
1: Sí, és, i a sobre és guapo.
0: És guapo.
1: Sembla que tingui 30 anys menys dels que té.
0: Fa sexe tàntric.
1: Exacte, no volia dir.
0: Nosaltres no pugem unes escales i aquest senyor amb 70 anys fa unes proeses brutals. Escolta, escolteu aquest disc, porta d'entrada la música de Dowland, i després comenceu a escoltar la música de Dowland acompanyada amb llaüt, que és una autèntica meravella. Aquestes cançons pels anglesos és música nacional. Mm. Això és com tan important com les cançons dels Beatles, perquè és que realment formen part d'això, dels clàssics en el sentit que a mi m'agrada parlar-ne, no? Hem parlat de música vocal, però també hem de parlar de música sinfònica, n'hem escoltat moltes aquesta temporada, i com saps, un dels meus sinfonistes favorits és un senyor que no només fa sinfonies o feia sinfonies meravelloses, de fet, en certa manera és el pare de la sinfonia clàssica, sinó que és un senyor que, a més, ens fa riure amb les sinfonies, cosa que no és gaire fàcil.

0: Meravellosa sinfonia de Haydn.
1: Haydn.
0: No podria faltar en aquesta selecció. Escolteu qualsevol cosa de Haydn, és un compositor extraordinari, segurament el canonitzador de les formes clàssiques que després derivarien, però es mantindrien bàsicament intactes durant el romanticisme i fins i tot durant la música del segle XX. Aquesta és la Sinfonia 80, dirigida per una versió fantàstica pel jove el director italià i flautista Giovanni Antonini, amb la Camera Orquestra de Basel, un músic fantàstic, Antonini, que està fent un Haydn molt italià, com m'agrada a mi, molt italià, molt extrovertit, i Haydn té aquesta cosa meravellosa, no? Escoltàvem un inici simfònic molt propi de l'Sturm und Drang, és a dir, molt, molt poderós, amb molta corda, i després el tio s'inventa aquest vals tan simpàtic per tornar a la canya ara que estem escoltant, no? Jo recomano qualsevol de les obres de Haydn, poseu-vos les sinfonies, aquestes versions de l'Antonini són una meravella, i a més és una música, Haydn és segurament el compositor que ha tingut més sentit de l'humor de tota la història de la música. I en el nostre top 10, evidentment, no podria faltar Déu Nostre Senyor.
1: El teu.
0: Perquè el meu, clar, és que això està molt bé que hem escoltat.
1: Wolfie, li dius?
0: El Wolfie, però és que clar, és que aquest està en un altre planeta.

Bé, això va a missa. Concert per a piano número 17 de l'amic Wolfi, interpretat per un grandíssim del piano, com era Maurizio Pollini, un grandíssim mozartià. A mi m'agrada molt Mozart tocat per pianistes italians, perquè bàsicament sempre recomano a l'hora de començar per Mozart, clar, Mozart és l'univers, per tant, dius, per on començo, no? Jo sempre recomano els concerts per a piano i orquestra, primer, perquè sobretot els concerts com aquest, escrits a l'any 1784, ens presenten ja un compositor molt madur. Mozart arriba a Viena just aquell any amb el desig de fer òperes i de convertir-se en un compositor molt estimat a la cort de Viena de Josep II, cosa que al final no va aconseguir perquè tenia uns quants rivals i d'això se n'ha fet pel·lícules i obres de teatre importants. Però clar, són obres molt extraordinàries, primer perquè el piano era el seu instrument. Mozart podia escriure fins i tot per maraques, i fer obres mestres, però aquest és el seu instrument. En aquell moment domina l'orquestra d'una forma meravellosa i tots aquests concerts són en el fons òperes. Perquè si tu escoltes molt atentament aquestes músiques i veus els personatges que després sortiran a les Noces de Fígaro, Noces de Fígaro són de l'any 86, Don Giovanni de l'any 87, després ve el Cosí, després ve Dijava Fluta, ve de Clemenza di Tito, però totes aquestes melodies que sentim són molt interessants perquè hi veureu Fígaros, i veureu Leporellos, i en els moviments més lents hi veureu la Contessa de les Noces, a més, aquesta capacitat de Mozart que té per fer aquest primer moviment després, que és una cosa molt, molt, molt alegre, i després el segon moviment fer una espècie de serenata que dius, hosti, però és que ha canviat literalment de pla existencial i ho ha fet només amb un compàs, no? I això només ho poden fer les bèsties brutals. Com una de les altres bèsties que he reivindicat aquests dies, que és el compositor txec Antonín Dvořák, un compositor del qual, novament, només escoltem una obra, que és la Simfonia del Nou Món, i que té virgueries que et fan agafar afició, com aquesta animalada que escoltarem.

0: Aquest és el final de la Simfonia número 8, que és una simfonia meravellosa, amb aquesta orgia que escolteu de vents, molt ben interpretada per la Pittsburgh Symphony. Les orquestres americanes acostumen a tenir seccions de vent que són una canya. A més, el seu director, el Manfred Honeck, un director, si no recordo malament, austríac o alemany, no me'n recordo, però que és un musicarro brutal, us podria haver portat molts sinfonistes romàntics o postromàntics. Poseu-hi el que vulgueu, evidentment, aquí teniu des de Beethoven fins als últims romàntics, fins i tot els postromàntics com Strauss. Per mi, Borges, que em sembla un compositor sempre genial, és d'aquells compositors que no tenen una peça dolenta. I sinfonies com la vuitena, o també com la novena, que està molt sobretocada, perquè és una peça meravellosa, ajuden això a tenir afició per la sinfonia, i a més que són peces plenes d'energia, d'optimisme i d'un compositor que sempre es reivindicava com una cosa més aviat folklòrica, però que és un dels grans genis del tombant del segle XIX i XVIII. I parlant de genis, no podria fer un top 10 sense el meu home, el meu músic favorit.
1: L'altre.

0: Un altre que tot el que tocava ho feia bé.
1: Leonard Bernstein.
0: Aquest és un fragment de la missa de Leonard Bernstein. Si voleu començar amb Bernstein, evidentment Bernstein va dirigir tot el que es podia dirigir com a director d'orquestra, però clar, quan tenia algun temps lliure feia coses com aquesta animalada, que és la seva missa. Té obres magnífiques, les seves sinfonies, el Songfest, que és un recull de cançons meravellós, però si voleu escoltar tota la dimensió d'aquest home extraordinari, escolteu aquesta missa que és de l'any 76, va inaugurar el Kennedy Center, va ser un encàrrec de la Jackie Kennedy, un centre cultural que últimament també ha estat notícia perquè sí. Algú li va voler canviar el nom.
1: Un tal Donald Trump
0: li va voler canviar el nom i un jutge amb prou enteniment li va dir que fes el favor de circular. És una composició extraordinària, canyera, amb moments de musical, moments de música religiosa que semblen escrits al segle XVI, propis d'un tio que tenia la història de la música al cap i, a més a més, té d'aquests moments com aquest God said there will be light, no? Que és un moment que, clar, que sempre les misses és
1: molt solemne.
0: Molt solemne, i aquí el converteix en una escena musical.
1: Una festa.
0: Un clàssic. Un altre gènere americà, jo sóc molt fan de la música americana, com saps, i molt americanista, que també és molt interessant a l'hora d'agafar afició, són les peces d'aquest gènere que hem anomenat minimalisme. Doncs fotem-li minimalisme, vinga.

0: és una obra mestra del minimalisme. En posem un fragment perquè us la podeu escoltar tota. S'ha d'estar en una certa actitud per agafar...
1: Ja en vam parlar un dia d'aquest tipus d'obres. Sí.
0: És un compàs que literalment es va repetint, però amb certes variacions. Hi ha 18 músics, és una obra per percussió, per cantants, dos clarinets, pianos... És una orgia de l'Steve Reich. Per mi, un dels compositors més interessants del minimal, molt més interessant, per exemple, que Philip Glass. També hi ha el John Adams, que fan una música vocal extraordinària. El minimal és un gènere molt interessant per començar. Fixa't que és una música que s'està fent al mateix temps que Leonard Bernstein. Aquesta és una peça, si no recordo malament, la missa és del 74, aquesta és del 76, o al revés, ara no me'n recordo, però vaja, és música dels anys 70 i fixa't, és música del mateix entorn cultural, perquè els dos són novaiorquesos, i sempre donen resultats molt diferents. Jo per això sempre recomano que, contràriament al que diu la gent, no? Que per comptes de començar amb música antiga, comenceu amb música del segle XX, perquè és la música que més ens toca. Hem fet 9 talls i el meu últim tall, evidentment, ha de ser un petit homenatge, perquè no, a mi mateix.
1: Ai, ai, ai, ai.
0: Sí, perquè sóc guitarrista i no he posat... En tota la secció n'he posat música de guitarra.
1: Em pensava que eres un tema que parlava de tu.
0: Clar, i a més aprofitaré per fer el meeting final. La guitarra, que és un instrument molt nostre, un instrument molt lligat especialment a la història de Barcelona. Aquí escolteu Un sueño en la floresta, que és una peça magnífica de l'Agustín Barrios, interpretat pel David Russell, que és un artista escocès, però que és com nostre, perquè el David ens ha visitat moltíssimes vegades i ha estat una gran influència en molts guitarristes catalans. La música per a guitarra és meravellosa, és un instrument meravellós, dels quals també, a partir del qual es fa molta afició, perquè molts han començat a tocar la guitarra per lligar amb resultats altament infructuosos, però no gens menys escoltem música de guitarra perquè sempre val molt la pena.
1: Bernat, adéu, mil gràcies per l'Això no és clàssica d'aquest any.
0: A vosaltres.
2: Catalunya Ràdio, les notícies de les 12.
3: Bon dia, us informa Joan Bota. Podem dir que no en té prou amb el fet que Junts per Catalunya hagi modificat el preàmbul de la llei per delegar a la Generalitat les competències d'immigració. Els de Puigdemont han tornat a registrar avui al Congrés la llei amb l'objectiu que el Partit Morat aquesta vegada hi voti a favor. Però la diputada i secretària general de Podem, Ione Belarra, adverteix que no només consideraven racista el redactat anterior del preàmbul.
4: No era ese el único problema. El problema es que estaban delegando en Cataluña una ley que es racista, que es la ley de extranjería, que es la existencia en nuestro país de centros de internamiento de extranjeros que son cárceles racistas. Así que, si quieren negociar, tanto Junts como el PSOE saben cuál es la propuesta de Podemos.
3: Podem ja va fer descarrilar fa un any al Congrés aquesta delegació de competències d'immigració a Catalunya. Més notícies, Estel Badet, Carles.
5: Pedro Sánchez compareixerà finalment al Congrés el 3 de setembre per donar explicacions sobre la crisi de Ceuta. Els socis l'han forçat a avançar la data perquè ell pretenia anar-hi el 9 de setembre. Madrid, Paula Brujats, bon dia.
6: Bon dia. La pressió dels socis ha forçat Sánchez a canviar de plans abans de la comparesa dimecres que ve, després que tots els grups, excepte Sumar, li han retret, li han criticat que ajornés les explicacions fins al 9 de setembre. La portaveu del PP, Esther Muñoz, acaba de carregar contra el president espanyol per anar tan tard.
7: Ha estado de vacaciones, ha venido un día, ha provocado una guerra civil en el gobierno y ahora pretende volverse a ir de vacaciones. Ha disfrutado de la playa y ahora quiere disfrutar de la montaña. Quiero pensar que ahora que todos los españoles nos hemos enterado de que se pretendía ir a Andorra a pasar todavía unos días más de asueto, tenga un poco de vergüenza y no se vaya.
6: Sánchez s'explicarà al Congrés un mes més tard de l'entrada massiva a Ceuta i ho farà després dels seus ministres, dels 8 ministres que compareixen entre aquesta setmana i dilluns que ve. Paula Brujats, Catalunya Ràdio, Madrid.
3: L'Ajuntament de Barcelona ha rebaixat d'emergència a alerta el pla d'actuació municipal per risc d'incendis. Un cop s'ha estabilitzat el de la Serra de Collserola, els bombers continuen treballant per controlar els focus secundaris mentre demanen prudència als veïns. El foc ha calcinat 45 hectàrees de bosc, algunes a tocar d'habitatges. Unitat mòbil a Torre Baró, José Antonio Rodríguez Barriera, bon dia.
8: Bon dia. L'últim carrer de Torre Baró és un anar i venir de camions dels bombers que carreguen d'aigua els vehicles per poder perimetrar tot aquest incendi. Els veïns desallotjats ahir segueixen de prop prop les feines d'extinció i contemplen resignats les parts del bosc cremades a tocar de les cases. Sentim un d'ells, el Ramon.
9: Ahora no ha pasado nada. No ha pasado nada, ni ha habido heridos, ni ha habido nada, no, aquí no ha pasado nada. Pero eso no puede que siga así. Los pinos hay que cortarlos. Hay 15 metros de las casas. Ni que sea un parque nacional, ni que sea internacional. Es igual.
8: José Antonio Rodríguez Marriera, Torre Baró.
5: La Generalitat torna a obrir la convocatòria de les ajudes per persones amb discapacitat, les conegudes com ajudes PUA. Serveixen per subvencionar compres de material relacionades amb la mobilitat, l'autonomia personal i la comunicació. Serien, per exemple, llits adaptats, elevadors, adaptacions per al bany o ajudes per cobrir transport adaptat. Són ajuts per persones amb discapacitat física, sensorial, intel·lectual o mental que necessitin suport per ser més autònomes. Sentim Esther Duarte, que és presidenta de la Fundació Ictus i que destaca la necessitat d'aquesta línia d'ajudes.
10: La veritat és que són molt importants perquè representen ajuda econòmica per persones que tenen discapacitat, no? I sense aquest tipus d'ajudes o de productes, doncs la seva autonomia o el seu nivell funcional, doncs no és l'òptim.
3: Conflicte veïnal a Tor, al Pallars Sobirà, on veïns denuncien que altres copropietaris de la muntanya volen vetar sense el consens de la comunitat el pas de vehicles al camí que dona accés a Andorra a través del port de Cabús. Hi han aparegut cartells que hi prohibeixen la circulació, un fet que reobre conflictes latents. Viella, Sofia Cabanes.
11: Bon dia, sí. Ara, estos cartells ja han desaparegut, però els veïns contraris asseguren que esta mesura va en contra dels avantpassats de Tor que, defensen, van lluitar per l'obertura del poble cap a Andorra. Així ho expressa Pablo Moreno, hereu de Palanca, que no dubta a acusar, entre d'altres, un vell enemic, el Sansa.
12: La problemática que tenemos aquí son las mismas tres casas que han tenido tenido, Sansa, Sardà i la Pereta. Són tres cases que busquen el follón.
11: A 3,5 quilòmetres del poble, un cartell ja fa temps que adverteix als visitants que el camí és privat i que els propietaris de la muntanya no es fan responsables de possibles danys. Tor té una vintena d'habitants ocasionals. Sofia Cabanes, Catalunya Ràdio, Viella.
3: Marta García.
13: El porter croat Dominik Livakovic ja ha passat este matí la revisió mèdica amb el Barça abans de fitxar per l'equip blaugrana, un contracte que seria per les pròximes 4 temporades. El club valora ara si el cedí jove l'incorpora ja al primer equip. Un equip que ja ha fet l'últim entrenament, amb Gavi encara entrenant-se al marge, mentre que Casadou fa horaris diferents a la resta del grup, ja que és un dels jugadors amb qui Flick no compta i li busquen una eixida. El partit contra l'Atlètic Club de demà és encara pendent de la primera jornada de Lliga. El Barça més se planteja no fer demà el reconeixement als mundialistes campions del món, després de l'agressió de la Policia Nacional a un seguidor blaugrana per retirar-li una estelada en la rodalia diumenge de l'estadi de l'Elx. Avui se disputa el Madrid-Reial Societat també de la primera jornada. Ahir, València 0, Betis 1. El defensa del Girona, Arnau Martínez, ja és a València per passar la revisió mèdica i tancar el seu fitxatge en un traspàs per 6 milions d'euros. El Girona ja té substitut. Seria el lateral dret de l'Atlètic de Madrid, Julio Boñar, que també avui ha de passar la revisió mèdica. L'Espanyol segueix treballant en les negociacions i avançant amb el Bayern de Múnich per incorporar l'extrem Brian Zaragoza, que arribaria cedit però amb una obligació de compra a final de temporada. En segona, el Sabadell presenta els davanters Nicolai Obolski i Nicolas Joaquini. I en futbol sala també presentacions del Barça, Hugo Ribeiro de Sousa i Suheil Mojudin. I cinquena etapa de la Vuelta, són 171 quilòmetres de recorregut entre Falset i Roquetes i amb Tadej Pogacar encara més líder després de l'exhibició d'ahir guanyant la quarta etapa.
2: Fins aquí les notícies.
14: Aquest estiu hem somiat més. Amb llocs, amb gent, amb moments que no volem oblidar. I ara que s'acaba, hi ha un somni que pots compartir i endur-te'l amb tu. Torna de vacances

0: 24 al 31 d'agost. Paga les compres còmodament a la botiga o amb la targeta El Corte Inglés a la web i app. Finançament ofert per Financiera El Corte Inglés EFC S.A. i subjecte a la seva aprovació. Consulta en les condicions al departament o elcorteinglés.es.
1: Vine a Bacus i emporta't la primera pilota oficial del Barça femení. Està signada per les campiones. Fes 60 euros en compres o bescanvia el bal escolar i ja és teva. Només a Bacus.
2: Catalunya Ràdio et proposa un pla diferent cada mitjanit. Avui dimecres, La Vermella.
3: La Vermella és el meu podcast preferit.
4: Sabies que La Vermella és el llum que s'encén a una sala de doblatge?
5: Continuarem descobrint qui s'amaga darrere les veus de la història del doblatge en català?
6: Poca gent sap qui som.
7: El doblatge és cultura.
8: Una senyora fins i tot em va preguntar l'hora.
2: Avui dimecres, a la mitjanit.
5: La Vermella
9: comporta una gran responsabilitat.
10: Les tasques d'extinció van bé.
2: Cada dia tenim un compromís amb l'actualitat.
11: A les dues, al Catalunya Migdia, l'informatiu central del dia de Catalunya Ràdio i 3Cat Info.
2: De dilluns a divendres, a 8:45, al Catalunya Vespre, el resum dels temes del moment.
11: Catalunya Migdia i Catalunya Vespre. I som per explicar-te tot el que és notícia aquest estiu.
2: Serveis informatius de Catalunya Ràdio.
11: Ningú et donarà més, ningú t'ho explicarà millor.
12: Catalunya Ràdio.
13: Som 3Cat.
11: L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
14: Aviam què passarà avui.
15: El Balandrau va ser-hi aquells dies.
16: El Balandrau va ser-hi els dies en què buscàvem la pobra gent que es va quedar enterrada a la neu.
17: Hòstia,
16: i tant,
17: ostres!
16: Sondant, bueno, allà hi havia tots els cossos i forces de seguretat, hi havia bombers, Mossos, Guàrdia Civil, Gendarmeria, perquè vam tardar molt, molt. Va, de fet, l'última víctima, no sé si va ser a la primavera, que va...
17: Va, Mercè, para la tele.
18: Ai, que bé la Núria, eh?
14: La Núria Picas.
18: Núria Picas.
14: Valenta, eh? I les aletes de busseig. Parlarem de les aletes de busseig.
18: Jo d'això, les he patit.
14: Me'ls poso de les mans, jo.
18: A les mans.
17: Va, calla, calla, calla, calla.
19: Déu, Eduard.
20: I visca el Batlle!

0: La Renaixença.
1: Tot i que les aletes de busseig...
2: Bueno, els peus d'ànec.
1: Sí, peus d'ànec, sí, sí. També es poden dir peus d'ànec.
2: Es poden dir com... Bueno, els peus d'ànec.
1: Peus d'ànec, sí. Okay. Es van inventar al segle XX, però l'any 1485, Leonardo da Vinci ja va fer uns esbossos, uns dibuixos sobre equips de busseig on es podien veure unes rudimentàries aletes de mà i de peus.
3: Però aquest en da Vinci aquest, el Leonardo aquest, va inventar alguna cosa o només dibuixava?
1: Bueno, alguna cosa devia inventar.
3: Bueno, però portem 200 programes i només dius... Aquest, en Leonardo da Vinci, va dibuixar-ho. Però bueno, vale, molt bé que ho dibuixis, però inventar algú, pues, tio.
1: Tens raó,
3: és molt fàcil estar-se a casa dibuixant.
1: Que sí, que sí.
3: Ah, llavors encara deu ser d'aquells que... Ai, veia merda d'invent. Doncs fes-ho tu, tant dibuixar, tant dibuixar.
1: Inventa algú, Leonardo. És veritat.
2: No suporto. Ja et dic burro, Leonardo.
3: Sí, sí, sí. No suporto, aquest tio.
1: Molts dibuixos, molts esquemes.
2: Fes algú.
3: Fes algú, tio.
2: No devies saber ni cuinar.
1: Bé. No, res. Tot el dia allà menjant pizza i anar-se...
3: Ah, que fàstic.
1: Anar-se remenant la cuca mirant l'April O'Neil.
4: L'April O'Neil? De qui parlem ara, Peyu?
1: L'April és de les Tortugues Ninja. Sí. Ets molt jove.
4: Sí, molt jove. Sempre estem.
5: Hi havia pessetes.
1: Sí. Qui inventa realment les aletes de busseig és un francès.
3: Collons de francesos. Sí.
6: Bueno, a mi em sembla una peça de roba tan ridícula que, mira, ja m'està bé que les portin els francesos.
1: Sí que és veritat.
6: Sí, és ridícula, allò, eh? Tu li poses al tio més guapo del món.
5: Brad Pitt.
6: Per exemple, li poses al Brad Pitt uns peus d'ànec? Idiota.
1: Sembla idiota.
6: Sembla idiota, sí.
5: No, no sembla idiota, Brad Pitt.
6: A mi m'ho sembla.
1: En peus d'ànec, sí, Mercè.
5: No, no, en peus d'ànec.
1: És molt estrany.
5: No, no, no, els submarinistes, a més, amb tot, amb les aletes... Amb...
1: Però els peus d'ànec.
6: Allò. Sí.
5: Bueno, potser no és la més afortunada d'aprendre.
1: No ho sé. Louis Marie de Corlier, es diu el senyor que ho va inventar. El 1933, patenta, ell n'hi deia les aletes de propulsió.
2: Oh, collons, collons, collons, això és una altra cosa, eh?
5: Ah.
2: Home, si es diuen aletes de proporció, sí. Per mi ja és una cosa bastant potent, això,
1: eh? Eren uns peus d'ànec, però...
2: Bueno.
1: Ell mateix va fer una demostració davant la marina francesa, va nedar 6 hores recorrent 8 quilòmetres i l'aigua estava a 12 graus. Una proesa increïble. Els soldats van quedar meravellats, però van dir, aquesta merda te la poses tu. Nosaltres no ens la pensem posar. Un americà compra la llicència, el nostre amic francès, i intenta distribuir comercialment les aletes de busseig als Estats Units. Un altre fiasco. No en va vendre ni 1.000 parells en tots els Estats Units. Aquest sí que va ser capaç, però, d'enredar l'exèrcit americà. De fet, una de les primeres operacions militars on es van fer servir els peus d'ànec va ser el desembarcament de Normandia el 1944.
5: Què dius?
1: Sí, sí.
5: I a la pel·lícula aquella de Salveu el soldat Ryan,
1: sí.
5: Allà en portaven? No ho recordo. Jo.
2: Els que maten.
1: No ho sé.
2: Els que portaven són els que maten.
5: Ah, sí? Perquè després, quan arribes a la sorra, no pots córrer.
1: Jo no me'n recordo, però se'm va quedar eterna aquella pel·lícula.
3: És llarga.
1: Hòstia, si és llarga. Hi va haver un moment que t'ho prometo que vaig tenir ganes que guanyessin els nazis. Els matin ja, aquests pesats, i deixeu en Ryan aquest, que acabi la pel·lícula i vull anar a dormir, hòstia. Carles Juriguera, Fel Feixedes, Laia Gluc, Arnau Tordera, Àlex Vila, Mercè Martínez, benvinguts a La Renaixença.

0: Arnau Tordera, boig conegut o savi per conèixer?
1: Boja coneguda, i per alguns, boja de veritat.
0: Sí, sí que ho és.
1: La seva feina també és la seva passió, una passió que per molts és vista com una cosa gairebé impossible d'aconseguir. Segurament si les seves cames portessin un compte quilòmetres, ja passaria per més de 100.000. Ha corregut per tot el món i ha pujat les muntanyes de tots els continents. A més, és campiona del món d'ultratrail i doble campiona d'ultratrail World Tour.
0: Avui s'asseu a l'escó de la Renaixença, Núria Picas!
2: Molt bé!
0: Bueno, amb aquesta entrada tan enèrgica que has fet, Núria, la pregunta és obligatòria. Què has menjat per esmorzar?
3: Doncs avui cafè amb llet i quatre galetes. Quatre. Galetes, Núria, per cert.
2: Bones.
3: No, el meu nom.
2: Bones.
0: Sempre menges el mateix per esmorzar o no?
3: Faig un petit esmorzar perquè sóc de les que quan es lleva el primer que faig és obrir la nevera. Tinc una gana...
1: Fas autofàgia, no?
3: Sí, com?
1: Es menja ella mateixa.
0: Autofàgia.
3: Això encara no.
2: No.
3: Però clar, Núria. Però no, això. I després torno a fer un altre esmorzar més tard, sí.
0: Un entrepà o...
3: Un entrepanet, formatge fresc...
2: Callos, no? Callos mai, eh?
3: No, callos i aquestes coses no m'acaben de...
2: Bueno.
3: No és per res, no sóc vegetariana, però, ostres, els callos em costen,
4: I a primera hora, potser...
3: Sí, una mica...
5: Sí, però tu a primera hora, fa pinta, a primera hora que ja deus anar saltant així per casa teu.
3: Déu-n'hi-duret, sí, tinc energia.
5: Hòstia, sí, hauríem durat dos dies. Hauríem durat dos dies.
2: Hòstia, tu i ella.
0: Tens comptat quanta estona pots passar asseguda al sofà?
3: Costa, costa. És allò que la cama em va a mil per hora. Sí.
0: Has d'estar fent coses tota l'estona.
3: Cosetes, sí.
0: I ara ets així de petita, m'imagino.
3: Bastant, sí, que has posat nerviosos. La meva mare particularment, tinc un germà gran que tot el dia estava a l'habitació i tocant la guitarreta i jo vaig sortir al revés.
2: Ja els conec, aquests.
3: Matrícula d'honor, per això.
2: Ah, mira.
3: Sí.
0: Et saps de memòria una mica el teu palmarès oficial o només recordes les coses importants?
3: No del tot, algunes cosetes, sí. Recordo molt doncs, les més importants, Ultres Pirineus, aquella del Mont Blanc... Però també recordo les de casa, que són unes curses més a petita escala, però també molt gratificants.
0: I vas a vegades a alguna cursa popular, sense que et vegin?
3: Sí,
0: sí,
3: sí.
0: Ah, i sí, tant. T'apuntes sí. Allò...
3: M'apunto, són les curses de poble, són les que fan més país, no?
2: Jo també ho faig...
4: Però vas a guanyar allà?
2: Que no em vegi que ho faig.
3: No, allà m'agrada anar a compartir, a passar-ho bé, a tenir contacte amb la gent.
0: Clar. Sí, clar.
3: I això és molt divertit.
0: Però quan vas a recollir el dorsal et reconeixen.
3: Sí, sí. M'agradaria que no, eh? Alguna vegada he pensat, ostres, estaria molt bé anar a un lloc que no et conegués ningú i fer una cursa allò, parant els avituallaments, menjar, allò que dèiem, veure...
0: T'han reconegut algun lloc del món que no t'ho esperessis, en algun país?
3: Mira, el 2022 em vaig apuntar a una marató al sud de la Catalunya Nord, a França, usat als peus de la Pica d'Estats, per l'altra banda, i no ho vaig dir absolutament a ningú, perquè no volia que em reconeixés ningú i era una prova que em feia a mi mateixa per veure en quin estat de forma estava. I quan vaig anar a buscar el dorsal, vaig veure algun cop de colze i quan vaig anar a recollir el dorsal vaig veure que tenia el número 1 i vaig dir, merda.
0: Oh, hòstia,
3: no pot ser, ja m'han reconegut.
4: Clar.
3: No em va sortir bé.
0: No ho feu, això. No ho feu. Si veieu que van d'incògnit la gent, deixeu-los anar d'incògnit.
5: Pensava que deies d'anar a córrer maratons.
0: No, també. també.
4: I passa això, que donen els dorsals aquests número 1, número 2, a la gent més...
3: Jo, sí, es guarden els dorsals de l'1 al 20 o de l'1 al 15
0: sí.
3: I quan veuen algun corredor que és més conegut o que té doncs això, un palmarès més extens que els, que els altres, doncs...
2: El 312 tinc jo.
3: El 312.
4: Quina et donen a tu, Peyu?
0: Normalment, sí, més o menys com els d'en Xuri. Tampoc he anat a gaires, perquè no m'agrada gaire. No m'agrada anar a córrer pel meu compte, però no...
3: Però si estàs ben primet i ben maco ara... Sí.
0: Perquè vaig a córrer una mica.
3: Bé, si segur que de callos no em menja.
0: No.
3: No tampoc... com tu. No
0: Apa, Xuriguera, ja la tens. Ja està.
2: Bueno.
0: Són molt pesats la gent que van a córrer, no?
3: Sí, són bastant monotemes.
0: Sí. És que sí?
3: Moltes vegades a mi mateixa em parlen del que fan, del que deixen de fer, de les curses, i penso, hòstia, deixeu-me estar, tampoc m'agrada tant córrer, no us segueixo pas tant.
2: No li digueu coses a la Núria Picas.
0: No, exacte, deixeu-lo en pau. Per què vas anar a parar a aquest món de córrer?
3: Doncs...
0: Si dius que no t'agrada tant, tampoc és una vocació des de petita, jo vull córrer...
3: No, al contrari, em vaig apuntar doncs, a la meva primera marató, a l'Aneto, sí, que jo me recordo que sortíem de Benasque, fèiem el cim de la Neto i tornàvem, que deia, això és impossible, en un dia no ho farem, perquè jo tenia imatges dels meus pares, fotos, diapositives, amb piolet, amb trampons, amb la tenda de campanya, i deia, com és possible això? I aquell dia, doncs, era un mes de juny de l'any 99, segle passat,
0: sí,
3: clar, ja fa uns dies d'això, doncs ho vam fer, ho vam aconseguir, amb una mica més de 5 hores, pujar la Neto i baixar, i mira, em va agradar, vaig pensar, és prou divertit, clar, això, quan arribes tens... Veus? Encara et queda mig dia per fer moltes més altres coses.
5: Sí, sí, sí. Sí. Que si no ho fas, tens tot el dia, eh? Has pensat això també, que si no ho fas, tens tot el dia?
2: Hòstia, és que pujar la Neto i dir, oh, que de mig dia, eh? Mira, ha quedat molt aquesta idea.
0: He d'anar a comprar,
4: I me vaig a la Neto.
0: És una feina que no t'ocupa tot el dia. Escolta, sent de Manresa, la primera muntanya que vas pujar va ser Montserrat, o no?
3: La primera muntanya que jo, com a dir, poso el cim en una muntanya va ser el Pedraforca.
0: Mira.
3: Eh? Sí, sí, una muntanya preciosa que em té el cor robat del Berguedà.
0: Sí.
2: A quina punta s'ha de pujar, quan?
3: Al Pollegó Superior, si vols, arribar a dalt de tot. Però jo us recomano que feu el Pollegó Inferior.
2: Te'n prometo que no en faré cap.
3: Que no.
0: També està bé, també està bé.
3: Sí.
0: I et quedarà el dia sencer, això. No, perquè tampoc és normal tanta afició a la muntanya, no? Ara.
3: Home, sí, la muntanya és el meu modus vivendi.
0: Però vull dir que ara vas al cap de setmana al Matagalls i has de fer cua.
3: Ah, sí, això
0: com,
3: sí.
0: Com ho hem de fer, això?
3: Doncs, no ho sé, posar un parquímetre, com es diu això, no ho sé, fer pagar ja.
0: Sí, sí, cànon.
3: Sí, per sort, doncs, no ho sé, jo tinc sort doncs, que entre setmana m'ho puc muntar bé.
0: Clar.
3: I ho puc fer entre setmana al cap de setmana, i és com aquell que diu quedar-se a casa.
0: I tu quan vas per la muntanya i veus gent, no et poses una mica nerviosa?
3: Sí, sí, m'hi poso. Sobretot aquests que van corrents amb la motxilleta, que tenen tanta pressa. Jo ara que de tant en tant doncs, ja hi vaig amb els meus fills, que són més tranquils, i això penso, ostres...
0: Te vas, noi.
3: Sí, hi ha molta gent. Ha
0: no els has dit mai a ningú de... No aneu pas ben equipats, marxeu d'aquí.
3: No, els he dit, no els he dit.
0: I per què es vesteixen tan llampants?
3: Però el que sí que de vegades he recomanat de veure gent que es fot per uns llocs que digui, ostres, potser no toca, no?
0: Clar.
3: Però bueno, tampoc pots anar a donar lliçons.
0: Tu quan vas començar a córrer i això, no anaves vestida com va anar?
3: No, home, no existia ni el color groc fluorescent. No?
0: La gent, és que jo recordo abans, quan anàvem a la muntanya i anaves amb texans normal i corrent amb sabates.
3: Normal. Home, amb texans tampoc.
0: Però amb roba normal de casa, amb un xàndal.
3: Unes licretes, sí. Malla llarga, no? Sí. Era diferent, ara, hosti, és tot molt llampant, eh?
0: Sí, sí, sí. Escolta, en algun trail o algun ascens a alguna muntanya has dit, hòstia, qui m'ha manat venir aquí? Has passat algun moment de dir...
3: Sí, home, i tant, sí, eh? Però això forma part. I has de preparar-te que això passarà. I quan passi, dir, estic al lloc correcte, no? O patir de mala manera, de dir, què carai estàs fent aquí? I estic patint com un animal, però anticipar-te això, de dir, és que si no fos així no estaríem al lloc correcte, no? Perquè és difícil gestionar una cursa de 170 quilòmetres.
2: 170, ja, eh?
5: Aquí sí que no es pot tenir la tarda.
3: No, també menjo una nit. No, és més complicadet. Amb una mica de sort la pots acabar en 25 hores, però...
5: 25 hores corrents,
3: sí,
5: eh?
3: Sí, corrent, caminant a les pujades...
2: Si no pot ser, perquè hi ha 24 d'hores.
3: No.
0: Què menges?
3: No quadra,
0: quan corres 170 quilòmetres, què menges?
3: Doncs avui en dia això també ha canviat molt. Existeix ja l'aliment líquid, que sembla que estiguis bevent, però en realitat estàs menjant. Aliments molt senzills, arròs, blanc, plàtans...
2: Callos?
3: No, callos no.
5: Amb líquid no s'ha inventat encara els callos. Aquest mirava una cantimplora tot el dia.
3: Fàstic.
5: I en callos.
3: Callos, conill...
0: O sigui, una cosa és ingerir ens pot fer més o menys fàcil, i treure, pixar i cagar, digues.
3: Pixar, bé, si pots millor... Jo en el meu cas ja tinc unes tècniques que ho faig dret, així m'estalvio una sentadilla.
4: Què vols dir?
3: Allò t'apartes una mica les calcetes i així... És que a vegades, si t'ajups, aixecar-te...
0: Clar, si fot...
4: Ah, no,
3: rasca!
0: Jo, home, ja et juro jo que si porto 20 hores corrent i m'ajupo, no m'aixeco,
4: Jo tampoc.
5: Jo és que no em trec ni les calcetes, m'ho faig a sobre directament, eh? 24 hores corrents.
0: I la caca?
3: Si ve caca és que...
0: Algú hem fet
4: això
0: malament.
4: Això sí que has de parar.
3: Sí, sí. Ah, normalment és abans de sortir, clar. Ja sortir allò que diuen cagat i pixat de casa, sí. I en 24 hores, doncs...
2: Aguantar.
3: Aguantes. No, no és que aguantis, és que...
2: No,
3: és que si en tens i, a més, no és de qualoc xumbo, és que ja no anem gaire bé.
0: Malament.
3: Sí. Ah,
0: i què penses quan estàs corrent 25 hores?
3: Penso... Moltes vegades no penso.
0: No, res, eh?
3: No, tires, vas tirant i anar fent. Anar passant els quilòmetres... Hòstia. Escoltar música de tant en tant.
4: Anar a preguntar. Això sí, es música pot fer. O algo.
3: Sí, una mica de música, el país... Bé, el paisatge no...
2: No tens temps de dir, oh, que maco.
3: Sí, no. Algun moment sí, però tampoc pots estar... La demà de rovellons que he deixat al bosc.
0: Clar.
2: Mira. Sí,
5: sí, sí, d'anar amb una bosseta, això.
3: Sí. I mira, l'altre dia estava pel Callaràs i va haver una noia, justament era la Montse Venturós, havia sigut alcaldessa de Berga,
0: sí.
3: Amb una bossa de gírgoles acollonants, tu. I jo vaig passar i dic, mira, tu, quina enveja que em fots.
0: No et vas parar, no et vas parar.
3: Em vaig parar a saludar-la i d'això... I...
0: Però no pots carregar, llavors.
3: No, perquè aquella motxilleta no dona permès.
0: Hòstia, a mi se'm faria avorridíssim. No puc, si corro més d'una hora... Ja trobo que, hòstia, ja està, ja ho hem fet, no?
3: Sí,
0: ja
3: està. Sí. No, jo estic anant a tu, eh? Ara ja. Ja també estic ja fent el camí a la inversa.
0: Clar, clar.
3: Bueno, és natural.
2: Ja arribarem als callos, ja.
0: Sí. Sí.
3: Cap i pota.
0: I has patit mai per la... Quan dèiem això, algun moment de dir què hi faig aquí? En algun moment que hagis patit per la teva vida? De dir, aquí m'hi quedaré?
3: Sí, però també, No en curs, eh? Quan vaig estar a l'Himàlaia intentant escalar la cinquena muntanya més alta del món, el Makalu,
0: sí.
3: Vaig tenir un problema molt greu una pneumònia a 8.000 metres d'alçada i allà vaig dir, nena, encomana't a tots els sants perquè d'aquí segurament no en sortiràs viva.
0: Hòstia.
3: I mira, t'ho diu allò que com... diuen, mala hierba nunca muere. I
0: com s'afronta això? Què vas
3: doncs
0: fer?
3: No defallir. Per mi ha sigut una de les curses més importants de la meva vida, no? De defallir i lluitar i tots aquests coneixements que al llarg dels anys he anat adquirint de lluita, de resiliència, de donar-ho tot, en aquell cas ho vaig fer i vaig aconseguir arribar al camp base que estava 5.400 i bé, i d'allà evacuar-me cap a un hospital de Katmandú. Allò va ser un dels moments més delicats que sí que he pensat. I en curses, bé, a part de lo típic que alguna vaca t'ataqui, com una cosa...
0: Això pot passar.
3: Obrir-te el cap...
0: T'ha atacat una vaca?
3: Sí, però és normal. O jo, a la que vas per darrere tens tots els números.
0: Clar.
3: I la vaca, patapam, patada.
5: Però que la vaca també corria o què passava?
3: Vull dir, no,
2: era allà.
3: Ella anava fent.
0: La vaca ja hi era, quan van venir els runners.
3: Estava fotent un platet de callos i vaig vindre per darrere.
0: Escolta, quin és el teu dia a dia ara? Com t'hem d'imaginar? Què fas?
3: Doncs una mica de tot. Vic al costat de la natura, intento fer cada dia esport, ja sigui córrer per muntanya o escalada. Visc al Berguedà i mira, avui mateix que no puc sortir el mateix perquè estic aquí amb vosaltres, doncs aniré a escalar d'aquí una estona. He quedat amb una amiga. M'he liat amb un gosset ara tinc un cadell.
0: Ah, sí?
2: Mal fet,
3: tornar a tenir fills. Les ulleres que foto, no puc dormir les nits, tu.
0: Per què? Que et crida la nit?
3: Oh, sí, es pot a plorar i ja hi som, serenata.
5: Home, és una cosa...
4: Jo també m'he complicat la vida, també n'he agafat també. Un, sí, molt sí? Malament, molt malament.
3: Mato,
4: mala decisió,
3: no?
4: Sí.
0: Sí. No te l'emportis a córrer, pobreta.
3: Home, sí.
0: Sí, hòstia, ha de ser una putada ser gos i que toqui la Núria Pica.
3: Quina mala sort.
4: Vinga, avui farem 52 quilòmetres.
3: Aquest ho té clar, que aquest...
0: Has trobat algú, un humà, que no vulgui venir a córrer amb tu?
3: Un humà?
0: Diguéssim, algun amic teu que t'hagi posat alguna excusa de... Núria, no, és que jo no vull quedar aquesta tarda per anar a córrer.
3: No, home, no. O sigui, ja selecciono jo.
0: Ja t'ajuntes.
3: Ja més o menys, ja amb el que em dic de convidar-lo, em dirà que sí.
0: Sí,
3: però bueno,
0: sí, sí.
3: També la gent té por, i tampoc és així. Perquè jo sempre ho dic, entrenant sóc molt dolenta. Molt. Realment, quan trec el millor de mi és quan competeixo.
5: És
3: allò de la màgia del dorsal.
5: Clar.
3: Em multiplis com el Son Goku, tu. Em multiplico per... Em venen els poders aquells, però, ostres, entrenant em costa molt, I a vegades i fins i tot em fa vergonyeta de dir, hòstia, en quin estat de forma que estàs, no? Però quan competeixes et venen aquells superpoders... No?
0: Sí.
3: No sé, potser tu també et passa assajant, que de vegades no tens el dia.
4: Això passa molt tant.
0: Això li passa més en Xuriguera. En Xuriguera li passa més.
2: Assajar costa, eh?
0: Sí.
4: Costa
5: molt. És de l'avorrit que hi ha.
0: No, és veritat.
3: Veus?
0: Bueno, en teatre, sobretot, quan no tens el públic a davant i has repetit l'assaig 20 vegades, és com o bé públic a veure'ns, o això és avorridíssim, tu, anar-ho
4: perquè hi ha el plus aquest d'adrenalina, no? També suposo que amb les curses, que és que et dona la força i l'impuls per arribar.
3: Això, la pressió, la fine line, a mi m'agrada molt...
0: El moment de travessar la meta, què sents en aquell? Allò sí que ha de ser guapo, allò.
3: És molt guapo, clar, no? És el més guapo. I encara els meus fills encara s'ho passen millor.
0: Encara venen? Perquè sempre hi ha una imatge típica teva, que és que arribes a la meta i arriben els teus dos fills allà.
3: Aquests són molt punyeteros, perquè aquests em foten 100 metres i arriben a la meta. Aquests ho tenen perfecte. Guanyen curses sense esforç, els putes. No, ja els hi dic, ja.
0: S'hi han aficionat.
3: Dic, això no va així, això.
0: S'hi han aficionat.
3: No, ells juguen a bàsquet i a futbol, de moment. Bàsquet que és el que feia jo quan era petita.
0: Sí.
3: Vull dir, no els apreto gaire. Ara els, hi ha molts pares que tenen la falera aquesta de que volen que el seu fill sigui el Kilian Jornet i els estan collant, i després aquests nanos, quan tinguin 18 anys, diran...
4: Sí. Perdran l'interès.
3: Això ja ho he fet, ara em toca...
0: I la gent, que el meu fill sigui en Kilian Jornet.
3: Jo faig una mica la inversa.
0: Kilian Jornet també viu a Noruega, i no sé...
3: Bueno, aquest menja d'un altre plat, però jo faig una mica la inversa. Deixo que facin el seu bàsquet, el seu futbol, esports d'equip, anem a fer... Ells han fet la Neto, i han fet algun 4.000 als Alps i tal, però amb molta calma, i això ja vindrà.
2: Quants 4.000 has fet, tu, Feixades?
6: Així, amb cotxe em preguntes o a peu?
0: Tens ganes encara de pujar cims, per això?
3: Sí, clar, tinc moltes més ganes de pujar cims que de córrer curses de muntanya. És a dir, cims amb tranquil·litat, allò que dèiem, no? Tornant una mica els crampons, el piolet, poc a poc, bona lletra...
0: Es pot explicar de què treballes a banda de córrer? Es pot dir això, no?
3: Sí, faig una mica de tot. Faig una mica de tot. Encara estic als bombers, el que passa que en breu demanaré un parèntesi de 2 anys.
0: Fa de bombera,
2: eh? Sí. Ah, no ho sabia.
0: A tu pot passar, que estiguis al Berguedà, se't queda un gat penjat a dalt d'un arbre 15 dies, truques als bombers i ve la Núria Piques a baixar-lo, eh?
3: No, però és que estic a Prats de Lluçanès, ara.
2: Ah, Prats.
3: Però bueno,
0: el Lluçanès, no és igual.
3: Estem molt a prop.
0: Els gats queden penjats a tot Catalunya.
3: El Lluçanès, el Berguedà i tot. També dono conferències d'ara o mai, empreses, escoles, i faig molts training camps, ara guiatges de muntanya, sóc guia de muntanya també.
0: Ah, mira.
3: I a la meva mare em diu, nena, deixa't alguna cosa per la propera vida, que si no t'avorriràs.
0: Farem tot aquesta.
3: Sí, per això que em vull demanar aquest parèntesis, perquè ja vull explorar.
0: De l'etapa de bombera, però, tens alguna anècdota destacable? Alguna acció, alguna cosa que recordis amb carinyo?
3: Sí, i tant, i una que ara segur que tots us... El Balandrau, per exemple.
0: El Balandrau.
3: Espera't, el Balandrau per això no estava de bombera. El Balandrau, ara foten, tinc un liuda d'això. El Balandrau estava de mosso. Jo vaig tenir un passat...
0: Ah, vas fer de mosso d'esquadra?
2: Mosso d'esquadra, eh?
0: Espera't.
2: Deixa't alguna feina.
3: Sí, ja tots vaig estar al grup de muntanya dels Mossos d'Esquadra.
0: Ah,
3: i...
0: no feies controls d'alcoholèmia aquí a la C-17, no?
3: No.
0: No.
3: Tot i que algú em va dir a pràctiques. Sí, però era poli bueno, t'ho he de dir, eh?
0: Sí, sí, sí.
3: Va ser una etapa molt bonica, també. Bona gent, bona gent.
2: Tenim dues entrevistes, aquí.
0: D'esquadra, la bombera, la corredora...
3: Exacte, de tot, vinga.
6: El Balandrau va ser-hi aquells dies...
3: El Balandrau va ser-hi els dies en què buscàvem la pobra gent que es va quedar enterrada a la neu. Hòstia, i tant.
4: Ostres!
3: Sondant, bueno, allà hi havia tots els cossos i forces de seguretat, hi havia bombers, Mossos, Guàrdia Civil, Gendarmeria, perquè vam tardar molt. De fet, l'última víctima, no sé si va ser la primavera, que va sortir, quan, amb el desglàs... i tant, sí.
0: Déu-n'hi-do.
3: Sí, va ser una experiència...
0: I algú que l'hagis anat a ajudar a casa i t'hagi reconegut? Gràcies, una iaia que se li ha encès el microones o alguna cosa així. Gràcies, Núria, maca.
3: Sí, això m'hi trobo. Sí. De bombera m'hi trobo molt. Llavors, mira, et demanen una foto i dius, ostres, però és que jo ara...
0: I primer, apaguem el foc, primer, sí, ja fem la foto després.
3: I després ja d'això, que si no el caporal...
6: El que trobo és que tu, Peyu, saps moltes desgràcies, eh? Vull dir, un gat penjat, el microones encès...
0: Bueno, vull dir...
2: Lo típic.
0: L'altre dia se'm van encendre els ploms.
6: Ah, veus, per això.
3: Ah, sí? I vas avisar els bombers o no?
0: No, la meva xicota va fer una cosa que no s'ha de fer mai.
3: Aigua, fotre-hi aigua, mare. Déu meu, encara que no vas cremar tota la comarca.
0: Però en aquell moment, què fas en aquell moment?
3: Home, agafes una manta...
0: Una manta, eh? Però clar, és el quadro elèctric.
3: Sí.
0: Fa cosa tocar-lo, saps?
3: És complicat, el quadro elèctric. Truca el 112, el primer 112, i després resa un pare nostre i alabat sia Déu.
0: Vaig trucar a l'alcalde, que és electricista.
6: Ah, bueno.
0: Quasi bé, és el mateix. Escolta, Núria, algun somni proper ara? El proper objectiu? O sigui, quan veiem Núria Piques a les notícies, què hauràs fet?
3: Doncs tinc moltes coses al cap i tampoc cap en concret. Estic molt tranquil·leta i sí que tinc somnis relacionats amb muntanya, els Pirineus, sobretot a casa nostra, però de moment tinc un somni a casa que les nits no...
0: El gos, de moment el gos. De moment el titular és Núria Piques no pot dormir perquè té un gos. Ja veurem què fa.
3: Ja veurem què fa.
7: No pots anar a dormir sense millorar el teu llemosí.
0: Núria, et dic una paraula i tres definicions. Si l'encertes, t'emportes una llangonissa ral de vinyó, gentilesa de...
8: Vera!
3: Visca Vera, sí, senyor.
0: La paraula d'avui... Ets de Vera, eh?
3: Sí, sóc de Vera.
0: Molt bé.
3: Ja, molt bona gent.
0: Ja en som dos. Ja en som dos. I cada dia més.
3: I vinga, cada dia més. Va.
0: La paraula d'avui és albardà. A. Albardà. Acció de gaudir, badar, admirar el moment en què el sol surt a primera hora del matí, a l'albada.
2: A mi m'agrada llevar-me quan encara és fosc. Fumo un calicanyo, bec un cafè amb llet i llavors em foto albardà com surt el sol.
0: Preciós. Després vas a cagar directe, suposo. Bé, albardà. Soroll que fan els gossos quan criden. Bordar d'una manera activa i persistent.
5: El gos del veí es va fotre albardà a les 2 de la matinada. Al final vaig agafar l'escopeta i vaig matar... o veí, perquè el gos, pobrot, no té cap culpa.
0: O C, albardà, enganyar algú aprofitant la seva excessiva bona fe o el seu poc coneixement.
4: La Maite es va deixar albardà pel seu home perquè mentre se n'anava amb l'amant no l'havia d'aguantar a casa, tu.
0: A, B o C?
4: C.
0: Sí?
4: C.
0: Hòstia, ho has dit molt segura,
4: eh? Sí.
0: Doncs, correcte!
4: Intuïció! M'ha deixat impressionada, aquesta seguretat.
3: Tenia claríssim.
4: Sí. Havíem dit, són molt difícils,
3: no,
4: avui.
3: No, perquè he llegit les mirades i... Soc molt intuïtiva, jo, eh? La meva mare una vegada em va dir, si no saps el que fer, segueix la teva intuïció.
0: I mira.
3: I...
2: Doncs mira, així s'ha acabat jo.
3: És que el de bordar no cola.
0: No.
2: No.
3: I la primera d'allò del... que.
0: Escolta, avui dediquem molt bé, el capítol a les aletes de busseig, als peus d'ànec. Ah. Em fa servir? Em fas de busseig o no?
3: Ui, jo l'aigua no, eh?
0: No,
3: eh? Com els gats, eh?
0: Mira.
3: No, no m'agrada... No.
0: Mai, eh?
3: Potre'm a l'aigua, no.
0: Hòstia, sí? La Mercè sí que em fa submarinisme.
4: Sí, sí, sí, sí, però no us explicaré l'anècdota amb les aletes, perquè ja us l'he explicat i no cal, no cal. Us explico una anècdota millor,
0: sí,
4: que és bastant coneguda al món del submarinisme. Una anècdota protagonitzada per un amneista italià que es diu Enzo Maiorca.
2: Mallorca.
5: És mallorquí?
0: És italià.
5: És mallorquí?
0: És un amneista italià. Es diu Enzo Mallorca.
5: Mallorca.
4: Mallorca. No sé. Els seus ascendents devien anar de vacances a Mallorca, sí, com sí, tots sí, els italians.
0: No ho sé.
4: En fi, és un amneista italià que va ser molt famós als anys 60-70 i un dia, entrenant amb els peus de busseig, va fer una immersió...
2: Sí. Sense bombona.
4: Clar, perquè és un amneista.
0: Clar.
4: Si amnies, baixen sense bombona.
0: La gràcia és aguantar la respiració.
4: Exacte.
0: Sota l'aire.
2: Ja hi arribaré. Ja vaig vingent.
0: De bombona sí que en deus haver fet servir, Núria, o no?
3: De bombones?
0: Sí, per pujar molt
3: sí,
0: amunt.
3: Sí. No, de fet, és que jo ara estava pensant... Vaig fer un curs de submarinisme.
4: Veus?
3: Però tenia un problema, que era... Jo quan agafava... Perquè has d'agafar un barco per anar a fer l'activitat.
0: Si et tires ben bé de la platja. Molt ridícul.
3: Exacte, amb el neu. Pre, la calor, les medes i tot, agafava uns globus
4: sí, sí,
3: que la que em fotia dintre l'aigua ja no veia ni un peix. I això era terrible. Sí, sí, sí. I clar, vaig dir mai més.
4: No, no, no. No cal. Anar petit no cal.
0: No.
3: I allò de les bombones que dius, no. L'alpinisme el faig una mica, diguéssim, com antes, a pèl.
0: A pulmó.
3: A pulmó, també. Un amné al revés. Com un.
4: Sí, sí. Doncs l'Enzo Mallorca, de cop i volta, estava fent la immersió sí, i se li va costar un dofí que l'anava seguint tota l'estona.
5: Hòstia! A mi em surt un dofí amb l'aigua.
0: No fan res, els dofins?
5: No. No fan res, no fan res.
0: Diuen que és com tocar una oliva, tocar un dofí.
4: Ah, sí?
0: Sí.
5: Què vols
0: sí,
5: dir, que toques oliva? Vull dir...
4: Que toques dofins?
0: No, però...
4: No toquis dofins, eh?
5: Els dofins valen per les olives?
2: Toques olives?
5: Acariciant olives? Et compres pots d'olives per tocar-les, Peyu?
0: No, cadascú es distreu com vol, eh?
5: Van sortint coses rares a tu, també, a mesura que anem coladent.
4: A veure, us explico. L'Enzo Mallorca va pujar a la superfície perquè havia de respirar. El dofí va pujar amb ell i li va començar a donar voltes al voltant, no? I a cridar molt.
5: Hòstia, criden molt fort els dofins, eh?
0: Sí, arriben molt.
5: Donen una por a mi quan criden.
4: Sí, perquè es comuniquen així, no?
5: Sí, sí.
4: Quan l'Enzo va veure aquell comportament, no?, que va veure que allò no era normal, el dofí es va submergir un altre cop, ell se'n va anar al costat i el va portar fins un altre dofí que s'havia quedat atrapat en una red de...
2: Una xarxa.
4: En una xarxa de pesca. Mira.
2: Són intel·ligents, els animals?
4: Sí.
5: Bueno, va tan intel·ligent tampoc, així va quedar lligat amb una xarxa.
0: Sí, però l'altre. Sí. Sí. El que van avisar sí que era intel·ligent.
5: Era com un xuriguerió.
4: No preguntaré quin és quin. En fi, l'Enzo Mallorca, després de diverses immersions, va aconseguir alliberar l'animal. Ah. I explica que un cop alliberats els dos dofins es van quedar una estona allà com donant-li les gràcies al seu voltant fins que se'n van anar maratins.
9: Això s'ho devia inventar l'italià aquest. Són molt d'inventar els italians també.
4: Que no, sí, que és una anècdota que de veritat que ha passat a la història, no aquesta anècdota.
9: Jo. I les fotos? On són les fotos?
4: És igual. No portes fotos. És igual. Jo sí que m'ho crec.
0: Quan vas a fer apnea no portes fotos. Ara. No, no portes càmera.
4: Altra feina tens, no morir-te.
0: Això sí que els que van a córrer ara, tots van amb càmera, perquè jo veig a l'Instagram ple de gent...
4: Sí, també. Només faltava això ara, gravar-ho tot.
0: No us graveu, aneu a córrer.
4: Viviu, no graveu. Està, viviu el moment, home, el present.
0: Núria, abans que marxis, deixem que et fem unes preguntes des de la barra. Àlex, Mercè. Són preguntes amb respostes curtes.
9: Sí.
0: Han de ser, sí o no?
4: Val.
0: Oh.
4: Sí, sí, curtes, sí, sí, curtes, eh?
9: Sí. Ben curtes. Seguint una mica amb el tema que estàvem parlant ara, Núria, creus que estem arribant massa lluny com a societat amb el tema de gravar-nos quan sortim a córrer?
4: Sí.
9: Sí.
0: Sí.
4: Sí. Jo pregunto, com factura un esportista? És autònom un esportista o et donen d'alta? No, som autònoms i facturem, i tant.
0: Vinga.
9: Dels teus 113.000 seguidors que tens a xarxes...
4: Ja m'ha anat 3.000.
0: 114.
9: Ah, doncs aleshores...
0: És que preparem el programa en 15 dies d'antelació.
9: Aleshores, tu potser estàs molt pendent també de penjar coses a les xarxes i... Tu et graves també quan surts a córrer?
4: No, quan surto a córrer no em sol gravar perquè m'agrada anar per feina i entrenar. Però depèn, tinc èpoques de tot. Tinc èpoques que penjo més coses, però em surt molt de natural, eh? No és allò, cada setmana has de penjar X.
0: Ara no,
4: com té les seves crisis amb això, i jo què sé, l'altre dia vaig penjar una foto, perfecte, doncs que la porta em ruixava en cava, clar.
0: Mira,
4: ostres, que s'ha de penjar això. Vam guanyar la Lliga. La porta et ruixa. Núria, quants cunyats durant el dia et venen a dir jo també corro, i t'expliquen merdes de cunyats?
8: Ui, apunta pala, i els has d'aguantar. Però bé...
9: D'aquests 114.000 que et segueixen, quants creus que han corregut alguna vegada a la vida?
4: Jo diria que una quarta part, va.
0: Una quarta part, està bé, està bé. Sí. No tenim més temps, Núria. Gràcies per venir a seure una estona a l'Escó de la Renaixença.
4: Gràcies.
0: I molta sort amb aquest gos.
4: Magnífic.
0: Com es diu el gos?
4: Piulet.
0: Piulet.
4: Piulet. Maco.
0: A veure si calles a la nit, Piulet.
4: Vinga, Piulet, gràcies.
0: Núria, vinga.

0: Què està sonant, Arnau?
1: Això és Flowers in the Rain, una peça de la banda de rock britànica The Move, que van publicar l'any 1967. Roy Wood, que en aquells moments era del grup, molt sovint sortia vestit de manera extravagant a l'escenari. Una de les vestimentes que va cridar més l'atenció en aquella època va ser precisament quan es va presentar amb un parell d'aletes de submarinisme grogues a l'escenari. Sí, l'època del rock psicodèlic ens va donar grans moments i a vegades desitjaria que tornés tot allò.
2: Mira.
1: Sí, una mica més de glamour, de fantasia, d'atreviment.
2: Sí, no? Sí. Jo què sé,
3: Sí.
2: Això. Buscant un exemple d'un cantant encerrat amb uns peus d'ana.
4: Ara
5: sortiria.
2: Això
4: ho petaria fort.
6: Els que van venir d'hipnosi, segur que ho han fet.
2: Els d'hipnosi,
6: segur. Ho han fet tot.
2: En fi, escoltem una estona Flowers in the Rain i tornem de seguida amb una història per passejar el gos. Flowers in the Rain.

Vols que el teu gos sigui el protagonista d'una de les nostres històries? Entra al corral.cat i omple el formulari. Potser passejarem el teu millor amic per la batalla de l'Ebre.

0: porto el velcro.
1: Velcro?
0: Que és un... Velcro, sí. No, no un velcro. Ah. Us porto un gos que es diu velcro.
2: Sí, sí, sí. Sí, sí.
0: Un shih tzu d'11 anys, que és d'en Xevi. Veiem-lo.
1: A veure, en velcro.
3: Oh! Ai, pusseta! S'amaga.
4: Ens han enviat la foto en blanc i negre. No, no envieu les fotos en blanc i negre perquè nosaltres fem el joc quan acaba...
5: I és mort. Clar, i és mort.
4: Quan és mort la fiquem en blanc i negre i quan és viu la deixem en color, la foto. Sí. I en aquest cas serà, ja, ja és mort.
2: Aquesta,
4: és mort.
2: Aquesta marca de això, un shih tzu, no l'havíem tingut encara. Sí.
0: No, no em sona.
4: Hi ha un aire condicionat que es diu igual.
0: Sí, sí. No, no ben bé, però bueno, és igual. El shih tzu és de... Ai, el shih tzu. El velcro és de Cellera de Ter i, com heu vist, és una raça de gos que s'assembla una mica a un Ewok.
4: Un Ewok, eh?
0: Teniu present l'Ewok?
4: Jo no gaire.
6: Jo no sé què és un Ewok.
0: No? Aquells bitxos que surten a Star Wars, sí, aquells no, petitons...
4: No l'he vist.
6: És un Wookie.
4: Un què?
0: Que parla així.
4: Wookie.
0: No, un
4: Ewok. Un Ewok,
0: un Ewok, és igual.
6: En Chewbacca?
4: No.
0: No, que aquest és gros. No, i és més pelut. No, l'Ewok és pelut, però té el cul.
4: Bueno, nois,
0: és igual que el gos. És igual que el gos. El velcro es veu que és bastant desgraciat perquè li han passat moltes desgràcies. Li ha passat que l'han atropellat.
4: Ai, pobret.
0: Ha patit un accident de cotxe, també.
4: Ai, pobret.
0: Se'l van descuidar en una benzinera. I el més greu és que l'han segrestat.
2: Han enviat en blanc i negre perquè es mori, aquest gos. Poc ha de ser viu, aquest gos.
5: Amb tanta desgràcia deu estar curat d'espans. Sort n'hi ha perquè ens l'emportem a un dels segrestos més importants del segle XX.
2: El d'en Quini.
4: No, ja el vam fer.
0: Aquest ja l'hem fet.
4: Ja el vam fer.
2: Em pensava que era aquest, per això.
4: No. Avui passegem el gos per Lima, Perú. És 17 de desembre de 1996.
6: Molt bé. A veure. Això és Lima, Perú?
4: Eh?
6: Això és Lima, Perú?
4: Lima, Perú, sí.
6: A mi fot pinta de japonès, això, eh?
0: Sí, una mica,
4: mira,
0: eh?
4: Tens raó, tens raó. La, no... la música és japonesa i és perquè, tot i que som al Perú, ens situem a casa de l'ambaixador del Japó.
0: Ah.
4: Ens hi ha citat perquè s'hi celebra la seva festa d'aniversari. Avui fa 63 anys.
7: Ostres, per molts anys, emperador...
4: Sí. Però emperador no, ambaixador, eh?
7: Ah, perdó.
4: És un altre nivell, és un altre càrrec.
7: Sí, és veritat. Sí, com sigui, no s'hauria de posar com un límit a les festes d'aniversari, vull dir, 63 anys.
4: Què?
7: Ja està.
4: Escolta, s'ha de celebrar tot.
7: Bueno, ja t'hem vist.
0: Com més en fas, més s'ha de celebrar.
2: Ja vindrà. Ja vindrà.
6: Sí,
0: això s'ha de tisca.
7: Vosaltres celebreu l'aniversari?
2: Vols veure que no en celebres cap més, tu?
4: El primer que ens sorprèn de la casa de l'ambaixador són les dimensions del lloc. Quin tros de palau, tu. Diria que en velcro mai havia estat a un lloc tan gros, tan gran. I també ens sorprèn veure el nombre de convidats que hi ha. Sort que la casa és gran perquè hi ha més de 800 convidats a la festa.
2: 800? Jo fa 4 dies vaig celebrar els 56 anys, ho vam fer jo i ja vaig pensar que eren masses.
4: Manxuriguera, eh?
2: Manxuriguera? I jo dic, hòstia, eh?
6: Ocupo molt, eh, jo.
2: I va haver un moment que vaig dir, hòstia, si pots anar marxant...
4: Els convidats són la flor i nata de la diplomàcia. Hi ha membres del govern, ambaixadors d'una vintena de països i tota mena de gent notable. Una llista de convidats tan selecta fa que, per accedir a la festa, s'hagi de superar unes mesures de seguretat molt fortes. Jo no hi podré entrar, jo, perquè sempre vaig amb la pallaresa a la butxaca.
0: Oh, no, no.
2: No us entenc. En Xuriguera també. Què en feu, d'això?
4: Bueno...
6: Pelar les pomes.
4: Clar, exacte, qualsevol cosa.
2: Algun rato se us obrirà la butxaca?
4: No.
6: No
0: us fareu mal.
4: No, que a vegades prou costa d'obrir-la. Ens han d'escorcollar de dalt a baix. El pobre velcro ha acabat ben rebregat. Sort que dins de la vigilància és més laxa, si no seria molt pesat ser aquí, eh?
0: Sabeu què us passa, vosaltres? Que no esteu prou acostumats a anar a festes d'aquestes selectes.
4: Ah, tu sí que hi vas, eh? Tu vas a festes de la jet set, Mercè?
0: No
2: sí,
0: sempre.
2: Sí, aquí deus anar.
4: Alguna.
2: Ja fas pinta d'anar allà.
0: No. En sèrio, te faig pinta?
6: Mercè.
0: Tira'm una pallaresa, a mi també.
4: La festa comença i mentre nosaltres mengem canapés, en velcro suporta com la... no suporta com la gent li diu Ewok. Més enllà d'això, tot sembla anar sobre rodes. Però de cop i volta un soroll ens fot un ensurt de mil dimonis. Compte, compte, compte, que la situació s'ha complicat de valent, eh? Un grup armat ha rebentat la paret amb uns explosius i s'ha colat a l'interior de la casa.
6: Sí.
4: Van armats fins a les dents i ens avisen que estem segrestats.
6: Esteu segrestats!
4: Ah, sí?
6: Esteu... A tothom! Esteu segrestats!
1: segrestat.
4: Està molt nerviós, senyor.
1: Bueno,
4: sí.
1: És que és la meva primera vegada que segresto.
4: Ah. Calma, doncs, calma.
1: Calma tothom.
4: Tranquil.
1: Esteu molt segrestats.
4: No cridi.
1: Molt.
4: En total hi ha 14 segrestadors.
1: Tots segrestadors de 14.
4: Vostè és un dels 14.
1: Sóc el 13.
4: Molt bé. Els guerrillers són revolucionaris del moviment revolucionari Tupac Amaru. Tenen metralladores i explosius i amenacen de matar-nos a tots els hostatges si el govern peruà no accepta les seves peticions.
8: No! No les acceptem.
4: Eh?
8: No! Ni boig!
1: Home!
8: Bueno, rendiu-vos, desgraciat! No!
4: Un moment,
8: no. No!
4: A veure,
8: no.
4: Encara no les han explicat.
1: Home.
4: Vull dir, deixem que... Va, a veure clar, quines primer peticions tenen.
2: Sí, sí, també tens raó.
4: I llavors valorem,
2: vale, vale,
4: no?
2: Vale, vale, vale. Que ho digui, jo m'ho penso.
4: Aviam.
2: Va,
4: aviam.
9: Membres del govern peruà, exigim l'alliberament dels 465 presos de la nostra organització que estan tancats a les presons peruanes.
8: No! No.
9: També exigim no la fi del neoliberalisme
8: no
9: que empobreix el país.
8: A veure, si no saps ni dir-ho.
9: Neoliberalisme, volem
8: no
9: que s'acabi.
8: Et dic que no.
9: Demanem al govern que millori les condicions a les presons. El tracte rebut pels presos és inhumà.
8: Tampoc, si no us agrada el tracte, cap a casa, us foteu.
1: Collons, digues alguna cosa que sí, eh? Home, tenim 800 segrestats, eh?
9: I per acabar, exigim que ens pagueu un impost de guerra
1: ara
9: i que el segrestador se'ns ofereixi una escapatòria segura i sense represàlies.
8: Ni de conya!
4: Collons, Fel.
8: No!
4: Hosti, ets molt intransigent.
1: Sí!
3: No anirem bé així, eh?
1: I un pecat...
8: Calla!
4: La situació és...
8: Digues.
4: La situació és complexa pel gran nombre de persones segrestades que hi ha a l'interior d'aquella casa i pels càrrecs que ostenten. Ha estat un cop directe als alts estaments del país i això ha despertat l'interès de la premsa mundial. Podem dir que, de moment, la jugada ha sortit bé als segrestadors. Un dels seus objectius és denunciar que el president del Perú, Alberto Fujimori, està governant el país amb mà de ferro. Asseguren que és gairebé un dictador.
8: Mentida! Mentida! Sou escòria!
4: No, bueno, bueno.
8: Mentida, això.
4: Mentida tampoc seria, eh? En Fujimori està acollant molt els peruans, però té alguns suports internacionals. El seu principal aliat és el Japó.
1: Clar.
4: Com que es diu Fujimori, saps? Perquè es veu que té un passat, té ascendència japonesa.
3: Ja.
4: Per això es diu Fujimori.
1: Es deia Xuriguera, ja hauria.
4: No seria japonès, no. És per això que els guerrillers han escollit la casa de l'ambaixador japonès pel seu cop. D'aquesta manera, rep el govern peruà i al mateix temps també rep el govern japonès. La primera nit arriba sense que hi hagi acord. En un acte de concòrdia, els segrestadors decideixen alliberar totes les dones que tenen retingudes.
9: Va! Vull totes les dones fora d'aquí. Fugiu i no feu ximpleries.
10: Carinyo, carinyo, no, és que... No, no, no puc ser, amor! Maduixeta! Mira, m'ha sortit així. Que no puc sortir d'aquí sense tu. No me'n puc anar. Estimat.
2: Ara l'haurien de matar, eh?
10: Roseta de Pitimini, parla, que et toca. No pot parlar.
1: És que m'ha dit maduixeta.
4: Sí.
2: Ets un maduixot, eh, tu.
1: Marxa, carinyo. De veritat, marxa.
10: Veus?
1: Tu pots marxar.
10: I no l'he de tractar bé, aquest
1: jo
10: home.
1: Jo em quedaré aquí i tu salva-te que pots, salva-te.
10: Però si et passa res a tu...
1: Què vols que em passi?
10: Que aquesta gent estan molt armats.
1: Molt
10: i ens han dit que si el govern no accepta les seves peticions, us executaran a tots.
1: Ah, collons. A veure...
10: Clar!
1: A veure...
10: Clar, clar, què podem fer?
1: A veure, vist així...
10: A veure, maduixeta, com puc ajudar-te a escapar?
9: Va, coi de mossa, o marxes o et quedes aquí definitivament.
10: No, home, no, no, jo marxo, marxo. Carinyo, maduixeta... Adéu! Adéu!
1: Collons de dona,
4: eh? Oh, noi.
1: Collons de dona.
4: Això, en situacions límit, és quan coneixes la gent, eh?
1: Sí, és veritat.
4: Sí.
10: Senyor segrestador!
7: Què
4: és aquest?
7: Ara?
5: Què és això?
2: Ets una maduixeta?
5: Què és aquesta veu?
2: O ets una cirera?
10: Soc la cirereta.
4: Què vols fer-te passar per dona, per si t'alliberen?
1: Sí, aviam. Doncs...
10: A veure, prova-ho més fort, no, perquè no t'està sortint gaire.
4: No, Xuriguera, no saps fer veu de dona.
10: El segrestador!
4: No. Les hores passen i ni els segrestadors ni el govern estan disposats a cedir terreny. Ens hem de fer la idea que estarem uns quants dies aquí tancats. Amb l'alliberament de les dones, unes 300, ara quedem mig miler d'hostatges. Per sort, amb el pas dels dies, els segrestadors en van alliberant alguns més.
1: Aquí, soc jo un d'ells?
4: No, tu no. Tu segueixes segrestat, Xuriguera. El que va començar com una festa d'aniversari ara és un malson. Passa el temps i seguim segrestats. Hem de dormir a terra, com en velcro. Passen 5 dies, 15, 20... I no hi ha acord. Això s'està fent molt llarg, eh?
1: Tu, senyor segrestador, és que ja sí. Portem mig mes aquí i potser que hauríem d'afluixar una miqueta. Vull dir, no podem alliberar algun... Vull dir,
9: Noi,
1: no mira, puc marxar?
9: No, em sap greu, però aquests del govern es neguen a negociar. Mira, ja ho veuràs, espera't. Escolta'm!
1: Oi.
9: I si en comptes
8: no!
9: d'alliberar...
8: No!
9: Què?
8: No, he dit que no!
4: Collons,
9: ho veus? És que no es pot parlar amb aquesta colla.
8: No! Yeah.
4: Fa tant temps que som aquí que s'han creat vincles entre hostatges i segrestadors. Es disputen partides d'escacs i es fan partidets de futbol per passar l'estona. Sí.
7: Home, això és un clàssic. Sempre hi ha el típic quillo que té una pilota de futbol al mateix del cotxe.
4: Sí, que és veritat. Sí, és com... I no tan quillo, conec algun...
7: Sí, jo en porto una, de fet. Sí.
10: Jo també en porto una.
7: I una petanca.
4: Ah, sí? Sí. Una petanca?
7: Sí, així depèn del que demani l'ambient, és surt petxanga o surt petanca.
1: Ben pensat.
4: No, està bé. Millor això que drogar-se, escolta'm. Sí. Passen les setmanes i el segrest no se soluciona. Atenció, perquè ja fa 3 mesos que som aquí. Les peticions dels segrestadors continuen intactes i el govern peruà tampoc cedeix gens. De fet, està estudiant actuar per la força.
8: Ara veureu com ho arreglem, això.
4: Ai, Déu.
8: Ja veureu.
4: Com que els segrestadors han anat alliberant hostatges, el 22 d'abril del 1997 ja només queden 72 persones segrestades. Ells seran testimonis de l'operació d'alliberament que s'està a punt de dur a terme. El pla de rescat és el següent. S'estan construint uns passadissos subterranis que permetin als militars peruans entrar a la casa des de terra, com si fossin tals.
1: Sí, sí,
8: ja ens l'hem pensat bé, aquest pla. No? I... et pinto una mica un pla una mica merda.
1: Bueno,
4: aviam.
8: Hòstia.
4: Té les seves complicacions.
1: Ah, sí.
4: Per exemple, clar, el fet que és una mica difícil construir un túnel sense fotre merder.
1: Clar.
4: En Velcro s'està posant molt nerviós, El túnel.
9: Què collons estan cardant aquesta colla?
4: Per evitar que els segrestadors descobreixin el pla, el govern peruà instal·la uns altaveus enormes davant la façana de la casa i fan sonar l'himne del Perú a tot drap per dissimular el soroll de la màquina que acaba el túnel.
1: Oh, mare de Déu.
10: Ah, no.
1: Oh, mare de Déu. Apa, aquí. Segrestador. Quim, segrestador. Sisplau. Sisplau. Foti'm un tiro al cap.
10: Sí.
1: No puc suportar més aquest soroll.
4: Jo
1: plego.
4: De veritat que hi ha reunions que m'agradaria ser-hi.
8: Home,
4: el dia que van dir, com ens alliberem? S'aixeca un. Jo faria uns túnels per sota. I un altre. No, però és que ens sentiran. I llavors surt un beneit. Posem uns altaveus i fiquem l'himne tot hòstia, que així no sentiran com fem el túnel. I algú va dir que sí.
1: Sí, sí, sí.
10: Home, això també ho fan a les finals de la Copa del Rei, no? Una mica?
4: Sí, de fet, sí. Sí, sí, sí.
1: Fan túnels?
4: Es foten a fer
10: fan
4: obres.
10: Túnels, fan túnels.
4: Fan obres al costat de l'estadi, sí, perquè no se senti com xiulen.
10: Exacte.
4: Amb els túnels acabats pot produir-se l'assalt. Es fa simultània... Voleu treure l'himne aquest? Sí,
10: prou.
4: Gràcies, hòstia.
10: Ai, quin
4: Perú.
10: Bé, no?
4: Mira que el d'Espanya t'avala, però aquest, Déu-n'hi-do. Es fa simultàniament des de diversos punts de la casa, des de baix mitjançant els túnels, des de dalt, a través de la teulada, i des de les bandes fent explotar les parets.
10: Ens caurà algú cap.
4: Gairebé morim de l'ensurt, sobretot amb Velcro. La reacció de la Mercè, perdoneu, eh?
1: Sí.
4: Tu estàs enmig d'un segrest, fa 3 mesos. Tiren unes bombes i entra tothom per tot arreu i surt una dona dient, ai, que ens caurà algú al cap. T'he vist amb una serenor increïble, Mercè. No.
10: Escolta, jo sóc una persona que en els moments difícils conserva la calma. Ah.
4: Molt bé.
1: Tota aquesta pols que han generat, què és això?
4: Què és això?
1: Què és aquesta merda?
4: Els qui menys ho pateixen són els segrestadors, perquè just en aquell moment, quan entren, quan hi ha l'assalt, els segrestadors estan jugant un partidet de futbol per distreure's, tu.
1: Bueno, fotem, no t'inventis les coses, paio.
4: No m'invento res, us prometo que és real. Suposo que s'havien de distreure, tu. La contundència amb què actuen és letal. Hi ha trets i explosions a tot arreu. Si feu una cerca ràpida per internet, ho trobareu, perquè la sala es cobreix en directe per mig món. L'operació acaba amb 17 morts.
1: Ole.
4: Un hostatge, 2 militars i els 14 segrestadors.
1: Tots, eh?
4: Tots morts.
8: Collons.
4: Sí, noi.
8: Punteria.
4: Sí. Ens queda saber si ha sobreviscut el nostre gos, amb Velcro. I això està a mans de qui, Mercè?
10: Això està en mans d'una senyora aquí al públic. He buscat una senyora que es veu molt llesta.
4: Sí, veu.
10: Com et dius?
4: Sí.
11: Pilar. La Pilar, d'on ets?
12: De Manresa.
11: Vinga.
4: Pilar de Manresa.
11: Això ho tenim guanyat avui.
4: Els guerrillers formaven part del moviment revolucionari Tupac Amaru. Però qui era Tupac Amaru? A. Un raper. B. Un líder indígena que va lluitar contra els espanyols. O C. És el nom d'una província peruana.
1: A veure.
4: Uf. Tupac Amaru.
8: Uf.
4: Hi ha un bar aquí Vic que es diu Amaru, que no sé quan van posar el nom si sabien què posava.
11: S'estan tocant per sota de la taula, demanant el comodí del públic.
1: S'estan tocant?
13: Aneu a un motel.
4: A, B o C?
11: B.
4: B. B. Amb Velcro és... Viu! Bravo!

0: En Velcro ha pogut tornar a casa. El quiso de la cellera de Ter ha superat la passejada, però s'ha de dir que les ha passat ben magres. Amb tant de tret i tanta explosió, ha quedat atordit. Sort que estava acostumat a les desgràcies, que si no hauria, bueno, engreixat la llista de morts. Per tant, podrà continuar aguantant els comentaris de la gent que li diuen Ewok. No li dieu Ewok, pobret,
1: no li digueu,
0: home.
1: Home.
0: Sempre és millor que et diguin Ewok que no pas que et moris. Que et moris.
1: Ah, bueno.
0: I fins aquí la Renaixença. Ens trobareu, com sempre, al segle XIX. Que el senyor sigui amb vosaltres.
2: I anem al vostre esperit.

Aquest és un dels podcasts de Catalunya Ràdio. Si en vols més, descobreix tot el nostre catàleg a l'app de 3Cat o a catradio.cat.

0: Catalunya Ràdio.
1: Som 3CAT.
0: L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
1: Catalunya Ràdio. Les notícies de la una.
2: Bon dia, us informa Joan Bota. Junts per Catalunya ha tornat a presentar al Congrés la llei per delegar a la Generalitat les competències d'immigració, modificant-ne el preàmbul per aconseguir el suport de Podem. Malgrat els canvis, els morats, que fa un any ja van tombar el text, tornen a refredar el seu suport. Sentiu la juntaire Míriam Nogueres al matí de Catalunya Ràdio i la resposta de la secretària general de Podem, Ione Belarra.
3: Ara mateix no hi ha cap excusa per no votar que sí, perquè aquella part que ells en el seu moment van dir que els hi molestava ja no hi és.
4: No era ese el único problema. El problema es que estaban delegando en Cataluña una ley que es racista, que es la ley de extranjería.
2: Junts no ha registrat aquesta vegada la llei de la mà del PSOE, encara que fonts socialistes expliquen que n'estaven al cas i que hi donen suport. Més notícies, Estel Batet, Carles.
5: Almenys 9 morts i centenes de desapareguts en una inundació massiva i sobtada al Nepal, a la frontera amb el Tibet, que ha arrasat pobles sencers. Hi ha uns 400 viatgers amb els quals s'ha perdut contacte a l'àrea afectada, segons l'Oficina de Turisme del país. El ministre d'Afers Estrangers del Nepal hauria assegurat a mitjans locals que els primers informes apunten que la crescuda del riu no ha estat causada per les pluges, sinó que hauria tingut l'origen en un terratrèmol i una esllavissada. Les imatges a la xarxa social mostren com una gran onada engoleix tot el que troba al seu pas. Els equips d'emergència, la Creu Roja i l'exèrcit s'han desplegat per les feines de rescat en una zona on hi viuen unes 50.000 persones. Hi ha hagut talls d'electricitat, ponts i carreteres destruïts i també edificis ensorrats. El viceprimer ministre xinès s'està desplaçant a la zona pròxima a la frontera, que també podria haver quedat afectada. L'any passat, el mateix riu, que neix al Tibet i que desemboca a l'Índia, es va desbocar de forma sobtada. És un fet que es va atribuir al desguàs d'un llac glacial. En aquella ocasió va provocar 9 morts i 24 persones que van desaparèixer.
2: El Tribunal Superior de Justícia ha anul·lat les sancions imposades a Cabify i a 3 empreses vinculades a la seva xarxa de conductors per un valor de més de mig milió d'euros. Les multes eren per una infracció relacionada amb la cessió il·legal de treballadors. Ara, però, han quedat sense efecte perquè el Tribunal considera que les actuacions d'inspecció de treball van superar el termini màxim legal. Segons l'Agència Catalana de Notícies, la resolució deixa sense efecte 6 actes de sanció i el Departament de Treball ha informat que la Generalitat, que també l'ha rebuda, està estudiant el text.
5: Juncos a les Garrigues busca una família per poder reobrir el bar del poble, que està tancat des del mes de juliol. Ofereixen un lloguer social i ja han rebut una trentena de peticions de persones que hi estan interessades. Lleida, Noelia Caselles.
6: Bon dia. La família que portava el casal del poble va plegar el 31 de juliol i la convocatòria per substituir-la va quedar deserta. Per això l'Ajuntament va fer una crida a les xarxes socials i ja estan fent entrevistes als interessats. Meritxell Montagut és regidora.
7: Tindrem salvat el bar, seguríssim. Les diverses entrevistes que han fet, vull dir, n'hi ha no només un, sinó hi ha diverses persones que encaixen molt bé amb el perfil.
6: Els veïns asseguren que el bar és imprescindible.
8: Los que creuen en Déu van a missa, però com que jo no crec en Déu, doncs ja hi tenen el bar.
9: Que en un poble, un bar és un lloc social.
6: Als interessats se'ls ofereix habitatge amb un lloguer social i la possibilitat d'escolaritzar la canalla al mateix poble, perquè hi ha escola. Juncosa té uns 400 habitants. Noelia Caselles, Catalunya Ràdio, Lleida.
2: A aquesta hora hi ha problemes per circular per l'AP7 al sud del país, concretament al l'entorn de l'Hospitalet de l'Infant. Què ha passat? Equip viari, Mereluz García.
10: Bon dia. Doncs que l'AP7 ha estat tallada més de 6 hores a l'altura de Mont-roig del Camp en sentit nord per retirar dos camions que van tenir un accident ahir a la tarda. Tot just acaben de reobrir l'autopista, però queden uns 4 quilòmetres de cua a l'altura de l'Hospitalet de l'Infant, on s'estaven fent els desviaments, i també uns 3 quilòmetres més a l'Ametlla de Mar. D'altra banda, la línia R11 de Rodalies es troba interrompuda entre Caldes de Malavella i Girona, perquè hi ha una persona a la zona de vies. Mariluz García, equip viari de Catalunya Ràdio.
2: Esports, Marta García.
11: Últim entrenament del Barça avui amb Gavi encara al marge i Casado en horaris diferents de la resta del grup perquè li busquen una eixida. Demà l'equip juga contra l'Atlètic Club i Hansi Flick ja n'ha parlat. Joan Fitó, bon dia.
12: Bon dia, un Hansi Flick que ha descartat parlar de Julián Álvarez. En canvi, sí que ha confirmat que demà Valde formarà part de la convocatòria. No ha volgut explicar si serà titular o no, però diu Flick que ha parlat amb ell i que la situació doncs està solucionada. També ha confirmat Flick que demà Rodri disputarà els seus primers minuts. En canvi, ha dit que Gavi necessitarà una setmana per tornar amb l'equip després dels seus problemes al genoll després del partit contra l'Elx. De la Minya Mal, el tècnic alemany, ha dit que necessita temps per estar al seu millor nivell. Joan Fitó, Catalunya Ràdio, Ciutat Esportiva, Joan Gamper.
11: El porter croat Dominik Livaković ja ha passat este matí la revisió mèdica abans de fitxar pel Barça. Avui se disputa el Madrid-Reial Societat també de la primera jornada. Ahir, València 0, Betis 1. I en la Vuelta, cinquena etapa, 171 quilòmetres entre Falset i Roquetes i amb Tadej Pogačar més líder després de la victòria d'ahir.
1: Fins aquí les notícies.
13: Busquem el millor restaurant a la fresca de la Catalunya central.
14: I això d'aquí per què serveix? Què és això?
15: El rentaplats.
14: És que a les cuines no hi entro mai.
16: I tens un restaurant?
14: Jo em comprometo a cuinar una hamburguesa pel joc de cartes. Ara, que no porti el ferrat, que no el sé fer.
17: Joc de cartes estiu. Aquesta nit a TV3 i a la plataforma 3Cat.
18: Vas camuflar la intenció.
19: Premi Cerverí 2026. Vota a la millor lletra de cançó en català de la temporada.
20: Una de les 10 candidates és La Volta al Món, de Dan Peralbo i El Comboi. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
19: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.
0: Catalunya Ràdio.
1: Som 3CAT.
0: L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
21: La Federació Catalana DOP-IGP us ofereix la Fonda de Catalunya Ràdio, amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
22: Sabíeu que el tomàquet mandó és una varietat tradicional de Collserola que s'ha conservat durant generacions a la masia de Can Mandó? De fruit gros, carnós, saborós i amb pell fina, va estar a punt de perdre's, però gràcies a la feina dels agricultors i agricultores locals i el Parc Natural de Collserola se n'ha pogut recuperar la varietat. Avui en dia torna a arribar als mercats com un exemple viu de la riquesa agrícola i gastronòmica del territori.
1: La Fonda.

0: I ja tornem a tenir l'Òscar Gómez a punt per portar-nos la seva guia personal de la cuina catalana i els restaurants que la conformen. Òscar Gómez, molt bon dia.
1: Molt bon dia, Pep. Avui parlem, fixa't, truites amb suc. Ja vaig directe al tema, eh? Les truites amb suc, que a mi em sembla una fórmula fantàstica, perquè estem acostumats a les truites de patata, que mira, una reflexió que em ve ara al cap. Amb aquestes truites que ara estan tan de moda, que estan tan poc quallades, que són pràcticament líquides per dintre, la fórmula de truita en suc se'ns desmunta, se'ns cau.
0: Bueno, a no ser que tu facis la truita, després hi posis el suc i acabis de fer aquella cocció residual per deixar-la allò semi-quallada, no? Però que a més s'impregni.
1: Clar, però si està realment molt poc quallada, estem parlant de que estàs barrejant dos líquids, llavors ja no és la truita amb el suc, és el suc i la truita barrejats. No ho sé, jo penso que perd una mica sentit el format, no? Seria com posar... Aquestes estan cremoses, parlo. Una crema dintre d'un suc o d'un brou. Aleshores, bueno, una crema dintre d'un brou, no sé.
0: Escolta'm, hauríem de parlar de mil i una coses, però sí que és veritat que la truita en suc és un d'aquells plats que als restaurants també costa de trobar, no?
1: Sí, realment sí. Per exemple, avui us porto el del bar Iberia, que el suc és el suc del capipota. I no el tenen a la carta, és a dir, te'l fan si la demanes, perquè tenen un capipota fantàstic, i li dius, escolta, posa'm la truita de patates, que fas molt bona, i li poses el suc del capipota. I està espectacular, però ni tan sols ho tenen dintre de la carta per escrit. Hi ha gent que els hi demana, eh? No és que m'ho facin només a mi, perquè em tinguin carinyo, que me'l tenen, i jo a ells també. Però bueno, és veritat que, per el que sigui, doncs no acaba de triomfar. També n'està fent una al Tru, aquí a Barcelona, que és un d'aquests restaurants que està revitalitzant la cuina catalana amb una mirada molt contemporània. I a veure si els oients ens en poden dir algun més, perquè jo crec que és una fórmula molt, molt nostra, molt xula, i si ens ajuden una mica a través d'Instagram a dir-nos llocs, doncs ens faran un favor, perquè tenim ganes de tastar truita amb suc.
0: Home, clar, és que a més aquí hauries de dir restaurants de la zona d'Ull de Molins, de la zona del Priorat també, perquè són aquells plats, precisament fan la diada gastronòmica de la truita d'espinacs amb suc, que és una delícia, saps? I són d'aquells plats, jo t'ho dic sincerament, eh? Que hi ha molta gent que no el coneix, que es pensen que és una truita allò que hi ha una mica de sofregit i una mica de brou, lligadeta i para de comptar. Jo crec que podria donar molt de sí, perquè tenim molts sucs a la cuina catalana. Ja només penso una cosa, eh? I ara ja estic parlant d'una truita de suc que no és gens ortodoxa. Però tu agafa, per exemple, una truita amb suc feta amb bolets, eh? I posa-li de suc el suc del fricandó de vedella. Què me'n dius? Ja et dic, gens ortodoxa, eh?
1: Meravellós, em sembla cuina creativa, que també és una paraula que hauríem de desmitificar. Crear no vol dir haver de fer una cosa extravagant. Em sembla una combinació fantàstica. Em sembla que encaixa perfectament. Són ous i bolets, és que encaixa de conya.
0: I suc sobretot, eh?
1: I suc, però vull dir que el concepte, els sabors que n'hi ha aquí, bueno, i la carn també, no? Jo crec que encaixen molt bé. I estem molt a favor de la truita en suc, que és una mica del que es tracta, eh? Aquesta acció és de mirar de recuperar en general, no tots, però molts són plats que es fan poc i que tenen molt de valor. Agafeu el corpus de la cuina catalana, feu un cop d'ull i veureu que tenim 1.300 receptes per fer, que són nostres i que cal cuidar.
0: Doncs jo avui, escolta'm, Òscar Gómez, me'n vaig cap a Ull de Molins també a buscar restaurants que facin aquesta bona truita en suc.
1: Tens lloc al cotxe?
0: Home, sí. Vols venir?
1: I tant.
0: Però condueixes tu, que així jo faig migdiada.
1: Bueno, és el teu cotxe, tu sabràs.
0: Doncs va, acabem el programa d'aquí una estoneta i cap a Ull de Molins.
2: La Fonda.

0: I ja tornem a tenir la Carlota Clavé, que avui ens ve a portar una recepta ben refrescant de la cuina de la gourmanda. Carlota Clavé, molt bon dia.
1: Molt bon dia, què tal, com esteu?
0: Fantàstic, i tu?
1: Molt bé, molt contenta de venir aquí. Sempre m'agrada el dia que vinc aquí, és un dia ben xulo, eh?
0: Vinga, va, què ens cuines avui?
1: Doncs avui farem una sopeta de...

0: d'ametlles.
1: Oh, que bona. Va, a veure la teva fórmula magistral de la sopeta d'ametlles.
0: Sopeta d'ametlla fresqueta, eh? Fresqueta, jo faig... A mi m'agrada molt torrar, no? Jo crec que el fruit sec s'ha de torrar, perquè deixi totes les essències i tot el seu gust a torradet, a fruit sec. Necessitem torrar-lo perquè deixi anar tot el gust. I el que faig és a un robot que tingueu a casa, no? Jo tinc un, que, bon, si no s'hi puc dir, el que tinc és...
1: I tant, i tant, que sí.
0: Momix, que m'agrada molt. I si no, doncs també hi ha altres robots com ara Molinex. He trobat un Molinex, que és un batedor que fa unes cremes que avellotades... bueno, una meravella, que queden unes cremes ben fines, ben fines. És com menjar avellut, no?
1: En sèrio?
0: És una meravella. Jo... estic enamorada d'aquesta batedora. És...
1: Vinga, va, ja l'anirem a buscar. Escolta'm.
0: Què necessitem? Una miqueta d'all, una miqueta d'all, poquet, poquet all. També el torrarem, l'all, perquè no ens en recordem també després, com dèiem l'altre dia amb la ceba, doncs perquè l'all no ens en recordem, torreu-lo una miqueta. I amb l'ametlla, aquest all torradet i brou. Ja sé que a l'estiu dius brou, home, necessitem una miqueta de brou,
1: Va, podem fer un brou vegetal, per exemple, no?
0: Un brou vegetal i fred està bo, vull dir que... I mullarem aquesta sopeta d'ametlla amb aquest brou. I el titularem ben fi, ben fi, ben fi, que ens quedi això, una crameta, una sopeta que sigui super gustosa i molt agradable en boca.
1: I després què? Hi posarem alguna cosa aquí d'acompanyament?
0: Sí, l'acompanyarem amb canyuts, M'agraden molt els canyuts, crec.
1: Ah, però aquí, això és luxe,
0: Això és luxe, avui és luxe total. I aquests canyuts, que a més m'agrada molt, no? Crec que és un marisc, no? Que a més cuida molt la fauna marina, perquè s'agafen un a un, no? No deixem malbé el fons marí, que tant ens preocupa i que hem de pensar en ell. I llavors s'agafa un a un, no? És com una cosa tan manual, tan delicat, no? El canyut, ho he agafat un a un. I el que farem serà cuinar-lo a la planxa, amb una paella, una miqueta d'oli verge extra. I també, molt important, que no se'ns... que s'obre el canyut, que s'està obrint, està allò que s'obre, fora, treu-lo ja. I el que farem serà treure-lo la clofa per servir-lo damunt d'aquesta sopeta i l'acompanyem una miqueta d'un oli de julivert. Oli de julivert, el julivert a mi m'agrada molt. I què fem? L'escaldem. Veureu que quan escaldeu el julivert deixen a tots els aromes, és com si estiguessis en un camp, és una olor complexa. I el que farem serà bullir-lo, rescaldar-lo, no?, amb aigua bullint, refrescar-lo amb aigua i gel, com fèiem amb les mongetes, per tallar cocció, i amb oli d'oliva verge extra triturarem ben fi amb aquest robot que tingueu, ben fi, ben fi, ben fi, quedarà un oli de julivert boníssim, espectacular, i acabarem amb aquest oli de julivert al capdamunt, i ja tindríem aquesta sopeta de...
1: Escolta, amb aquesta sopeta d'ametlles, amb aquests canyuts, visca el Delta de l'Ebre, que hi hem de reivindicar amb els canyuts una pesca o una extracció sostenible, que així n'hi hauran, i clar, aquest mar i muntanya, podríem dir, de la o de la mela, com diuen, cap a la Terra Alta, amb els canyuts del Delta i oli d'oliva verge extra.
0: I tant, ben bo, ben bo. A mi m'encanta aquesta combinació i aquest plat, i desitjo que el feu a casa i el gaudiu.
1: Carlota Clavé, moltes gràcies.
0: A vosaltres, moltes gràcies.
2: Vallicé, l'autèntic codonyat artesà. Us ofereix la secció Dolça Catalunya.

0: I avui a la ruta dolça per Catalunya, unes postres que a mi em porten a la memòria de quan era petit i de quanta gent ara dirà: quant temps fa que no menjo? Malindros! I és que forma part de la memòria de qualsevol esmorzar berenar i, sobretot, d'aquelles peces que hem fet allò, xocant amb la xocolata desfeta. Dies de calor o dies de molta fred. I és que són molt populars els melindros a la reposteria catalana des del segle XIX, de forma allargada, lleugerament, allò molt lleugera, delicada. S'elaboren amb aquesta massa, podríem dir, una mena de massa o una versió d'un pa de pessic. Ous, sucre i farina, que llavors es posa al damunt d'un paper sulfuritzat, s'hi posa una miqueta de sucre llustre i es posen a enfornar al forn, acompanyant cafès amb llet, cappuccinos, infusions i, sobretot, també per fer de base a vegades de pastissos, com, per exemple, un d'aquells que no és de casa nostra, però que s'hi ha fet molt famós, el tiramisú, no? Doncs bé, fem un tiramisú a la catalana, per exemple. Per què no? Tenim grans formatges que combinen amb els melindros.
1: La tia Maria Codonys collia. Nosaltres els seleccionem, els mimem i els coem a foc lent. Bellicer, l'autèntic codonyat artesà. A la teva botiga de confiança.
2: Girona Excel·lent, el segell de qualitat alimentària de la Diputació de Girona, us ofereix aquest espai.
0: I avui hem anat cap al Mercat de Llibertat. I és que aquí he quedat amb un senyor que, mira, precisament fa unes setmanes el vam tenir a la fonda per fer una mica allò, un tastet de l'últim llibre que va treure amb Pablo Alburne, el Gitxichef, Quiero ser mexicano, d'Editorial Cúpula, i avui aquí, amb un entrepà de cansalada amb formatge que t'estàs fotent. Pablo, bon dia.
3: Acabo de terminar el último bocado, o sea, le acabo de pegar un último mordisco a un bocata de panceta, porque venir a hablar con Pep siempre es la excusa perfecta para comerte un bocata, que yo lo estoy controlando y la panceta también, o sea, que estoy feliz.
0: Però m'agrada que et prenguis aquest entrepà d'aquí de cansalada amb formatge, perquè, a més, tu t'agrada molt anar de mercat, eh?
3: Home, el mercat és el millor que tenim aquí a Barna, són els mercats. I venir a mercats com este de la Libertad també és muy bueno, porque ves cómo se va conservando también esa esencia de mercado. Más vacío que antes, porque las grandes superficies también como que se lo han llevado todo, pero sigue estando el mercado y es bueno, es necesario. Necesitamos más mercados.
0: Home, al mercat hi ha bars. Mira, ara estem aquí al bar La Clau, que t'han fet un entrepà. Escolta'm, aquest entrepà què? De 0 a 10, quina nota li poses?
3: Per mi, l'entrepà sempre, de no ser que sigui molt dolent, que és difícil, i amb una bona panceta és un nou de saque, un nou, un 8.5.
0: Home, els mercats normalment, és veritat que, evidentment, com a tot el món hi ha de tot, no? Però normalment els mercats del món, si sol menjar bé, cuina un producte, diguem-ne, humil, una cuina popular, però també allò de producte humil no vol dir que sigui una... Hi ha alta cuina aquí.
3: No, clar. A més, tenen la despensa millor del món. I si el producte, els bars són el reflexe del que és el mercat. I aquí el reflexe, que, bueno, el reflexe és que tenen una cansalada increïble i fan bocates increïbles perquè la panaderia està aquí al costat i el pan és d'avui i tot està molt bé perquè el producte que tenen és espectacular.
0: Quan et vam trucar, tu estaves per Perú, gairebé 3 mesos hi vas estar gravant un programa que es veu que ha tingut molta requesta, no, Pablo?
3: Era un programa, és una cosa un poco friki, que és un programa que se grabó en Perú para la televisión chilena. Es una especie como de Masterchef 2.0. O sea, una de esas locuras que hago yo, que no sé cómo me meto en estos berenjenales, pero bueno, sí, está yendo bastante bien, se llama El Internado, y ahora mismo se está retransmitiendo en Mega, que es un canal chileno, una de las primeras televisiones chilenas, y ahí está, yo estoy aquí y mi trabajo está allí.
0: Escolta, ¿y cómo es viure 3 mesos a Lima, Perú?
3: Es la representación de que de todo se puede cansar uno. O sea, el ceviche es una de las cosas que más me agradan a mí. O sea, me agrada moltíssim menjar ceviche. Hostia, estic fart de ceviche. Puc dir que estic fart de ceviche. La gent és molt maca, molt acollidora, el menjar és espectacular, vaig anar a molts jocs que tenia moltes ganes fa ja temps, perquè vaig estar allà el 2007 i no havia tornat. I, hòstia, he flipat, perquè el menjar és molt bo, el producte és increïble i hi ha molt de moviment. Hi ha jocs molt, molt, molt guais, molt guais.
4: Home, Perú és un país on hi ha una gran gastronomia, més enllà de la gastronomia que ens ha arribat a nosaltres, perquè, mira, jo hi vaig ser-hi també fa molts i molts anys, i jo no vaig tastar cap ceviche a l'època que hi vaig anar, que ja fa molts anys, no? Però és veritat que no sé si tu que tens, diguem-ne, i que a més vas fer aquest llibre de Quiero Ser Mexicano, no? Si et passa de que ens arriba aquí, a Catalunya, a Espanya o a Europa, una part de la cuina, no? És a dir, hi ha una cuina que no és tan exportable, no? Sigui per producte, per exemple, no sé, ara estic passant en Perú amb el tema, doncs, de la llama, no? O alguns d'aquests productes, però clar, és que fem una cuina molt comercial.
3: Clar, o sigui, arriben els hits. ¿Sabes? El que, hombre, el hit, el ceviche es un hitazo tremendo. Pero está el lomo saltado, por ejemplo, que es, hostia, el lomo saltado es espectacular. Y es algo que no ha arribat. Aquesta fusió Nikkei ha arribat, però ha arribat més de nom que de plat que s'integra a la gastronomia popular. Y en canvi, el ceviche sí que sea, diguem-ne, que està molt més a prop del dia a dia en la cuina aquí al país, no? I pots trobar un ceviche a tot arreu. En canvi, un lomo saltado, no, és molt més difícil. Un és hit i l'altre no. I hi ha, però com aquests, molts, el chaufa, el tiradito també s'ha fet conegut, però no tant com el ceviche. O sigui, hi ha el seco, hi ha moltes preparacions que són molt bones, mengen molt bé. Molt.
4: Que no es passi, Pablo, com a la cuina xinesa, no? Que l'arròs tres delícies, a Xina no en saben res.
3: A veure, és que això és el... Bueno, ja ha passat, amb el ceviche ha passat. Que és que, bueno, ja passa, que es fan unes interpretacions del ceviche que res a veure amb la real, no? Jo crec que això és normal i això és un... És el... Diguem-ne, els danys col·laterals de la globalització.
4: Escolta'm, ara ja fa uns quants mesos que estàs cuinant aquest llibre que va sortir del forn, Quiero Ser Mexicano, que com va això?
3: Bé, a veure, és un llibre molt més nicho que el primer que vaig fer o el segon va ser de Japó. És un llibre que... És molt més fàcil, perquè és més curtet, però també és com apropa molt la cuina mexicana, que té fama de ser una mica com complicada d'ingredients i tot això, i jo desmenteixo una mica aquest bulo, perquè és quasi gairebé un bulo, de que no es pot fer la cuina mexicana aquí a Espanya. Primer, la globalització també ha portat que tenim ingredients de tot arreu i de forma molt més fàcil. Això de primer. I de segon, es pot substituir molts dels ingredients per els ingredients locals i crec que això aporta molt a la gastronomia local i aporta molt a altres gastronomies perquè es difondin arreu del món, no? I ara es pot cuinar molt mexicà, a Barcelona, per exemple, sense problema i molt bo. I el llibre de Quiero Ser Mexicano, pues parla una miqueta d'això, no?
4: La cuina mexicana sempre ha sigut una cuina així amb un punt de gambarrisme, no? De menjar-la fora al carrer, vull dir, qualsevol persona que hagi anat a Mèxic, vagi on vagi, jo crec que és una cuina molt externalitzada, no? Tot això dels tacos, les tortilles, tot això. És una cuina molt ràpida, també, de fer, per bé que també hi ha cuines lentes, i que després veus que hi ha molta artesania i que hi ha encara moltes senyores grans que fan el mole com l'han fet sempre de tota la vida, però va canviant això.
3: És que Mèxic té una cosa que és molt curiosa. Crec que això té una similitud amb Àsia, també. I és que són els reis del guarreo, de la comida guarra americana, rotllo, vaig a un supermercat i agafo uns Doritos de merda i les foto el que sigui de salsa prehecha. Són molt bons a la cuina al carrer, però són també molt bons a la cuina a casa, perquè la gent cuina a casa. Tot i que hi ha molta cuina de carrer i tot i que hi ha molta cuina de merda de prefabricats. I aquesta mescla és molt àsia, també. i són les cuines, si et fixes, són les cuines amb més identitat, i això és una cosa com molt, molt loca. A banda dels italians, que són per mi les de, és la cuina amb més identitat i més defensa de lo seu del món, aquests són la hòstia, perquè combinen a la perfecció aquesta barreja de cosa nova amb l'antigua, amb la menjar de carrer, perquè que hi hagi molt de menjar de carrer no vol dir que no cuinen a casa. Cuinen molt a casa. I ho fan molt bé, a més.
4: No, i a més, els mexicans, si alguna cosa tenen, és que jo crec que mai miren l'hora que estan, perquè tu aquí sabràs més o menys, si esmorzes, dines, berenes o sopes, pel que menges, tot i que si fas una esmorzar de forquilla aquí amb el mercat de la Llibertat com estem, pot ser complicat saber si esmorzes o dines. Però els mexicans, escolta, per esmorzar a les 8 del matí es mengen el mateix que a les 10, que a les 12, que a les 2, que a les 4 i que a les 8 del vespre.
3: Per això m'ha agradat tant Mèxic, perquè per ells el menjar és piedra angular de tot, saps? I té molta similitud amb aquí, perquè aquí a Catalunya els esmorzars de forquilla i ganivet és el mateix. És l'arròs amb ous i tal d'allà, amb carn i unes enxilades i no sé què. Aquí també, capipota, imagina't. Déu-n'hi-do.
4: Escolta'm, parlem de Mèxic, però podríem parlar del teu país, del teu petit país allà de l'Astúries, que déu-n'hi-do també, crec que hi ha més restaurants asturians aquí a Barcelona que no pas de catalans a Gijón.
3: Hòstia, doncs sí, pot ser que sí, però crec que la gastronomia asturiana està menys entrelazada amb les cultures locals arreu del territori espanyol. I, en canvi, la catalana està com molt ja amb tomàquet i hi ha coses com muy... Les mandonguilles amb sèpia. És una cosa que jo he vist en molts llocs i no és d'allí, és d'aquí. El fricandó. Hi ha coses que sí que es fan molt... molt i, en canvi, l'asturiana sí, la fabada. Però tampoc hi ha tanto.
4: I fabades ben fetes tampoc,
3: No, hòstia, fabada ben feta és... El producte és molt, molt, molt important, com a tot, però també el temps que li dediques, saps? I la lectura d'aquest xup-xup, això és superimportant a la fabada. I hi ha gent que fa una fabada de morir-se i, hòstia, trobo a faltar molt la fabada, ara què dius?
4: Pablo, tu hi cuines molt, de fet, als mercats, vas a molts mercats a cuinar, perquè aquest tipus de cuina gamberra, aquest tipus de cuina ràpida que fas tu, que a més a les xarxes funciona de meravella, perquè, clar, ara la gent ahir llegia o sentia que la gent ha canviat les xarxes socials per la televisió, que estem al voltant entre una hora i mitja i dues hores de xarxes socials o d'internet al dia, i això fa també que la gent cuini menys. Jo no sé si passarà això que deia el senyor Roig, no?, que potser desapareixeran les cuines de les cases. Com ho veus tu, això?
3: Bueno, això a Japó, que és un lloc on la gent cuina bastant, hi ha cases que no tenen cuina. A Estats Units, molts dels apartaments, tu vas a Nova York i vols jugar a un apartament per uns dies, i el 90% no tenen cuina, tenen kitchenette, que diuen. Que, bueno, per mi és com una cuina de restaurant, perquè jo amb un microones i una kettle d'estes, un hervidor d'aigua, te monto un ramen.
4: Sí, que la vaig veure, aquest ramen que vas fer.
3: Doncs sí, jo crec que sí, que la tendència és a menys cuina amb gent... Saps com... No sé, és que ara estava pensant també que és que el que és pitjor de tot això no és la cuina. El pitjor és que la vivienda s'està convertint en un article de luxe. Saps? La vivienda, tindre un sostre. És que això és molt heavy. I jo crec que aquest home hauria de parlar millor de lo difícil que s'està posant la cosa per trobar un lloguer raonable o possible, no?
4: Clar, aquí hi ha una cosa important en tot això, i ara estava pensant que quan ara, per exemple, hi ha gent que diu no, és que ara el futur, de fet, és el present, perquè cada vegada veiem que en un supermercat hi ha més metres quadrats lineals d'allò que en diem quarta i cinquena gamma, no?, de plats cuinats, que abans. El que passa que abans també és veritat de que n'hi havia menys i el que hi havia era molt industrial. Per exemple, avui en dia crec que un brou de pollastre, tu pots anar a un supermercat i, home, no serà el brou de pollastre, segurament que et farà la teva mare, la teva àvia, el teu pare o qui sigui, o que te'l faràs tu a casa. Però també és veritat de que avui en dia pots trobar un brou de pollastre molt acceptable a molts supermercats de casa nostra.
3: Totalment. És la qualitat dels productes en general d'esta quinta gamma de productes ja fets ha pujat moltíssim. I també l'exigència de la vida, com venen que has de viure la vida, és tan gran que no hi ha temps per cuinar. O sigui, has de ser feliç, anar a teràpia, fer gimnàs, currar 8 hores, compartir un lloguer, perquè no pots viure si no compartes, perquè és impossible. Hòstia, no? On està el temps per cuinar?
4: I una cosa.
3: Una altra cosa. El producte és caríssim. Caríssim. O sigui, un pollastre, com val un pollastre ara mateix? Supercar.
4: Clar, jo, per exemple, si ara agaféssim el telèfon d'en Pablo, mira, se li acaba la bateria fa 10 minuts, però si ara obríssim el telèfon d'en Pablo Borne i miréssim a quantes subscripcions tens, Pablo, quantes en trobaríem?
3: Subscripcions de què?
4: De televisió, de canals, de no sé què, Netflix i companyia.
3: Jo tinc la de Netflix, i és una mica per treball també, no sol per oci. Tinc la meva preferida de totes i la recomano per oci brutal, perquè jo sóc un cinèfil i m'agrada molt tot el que tingui a veure amb els arts audiovisuals. Filming. Filming és un imprescindible. O sea, vull Filming sempre. I després tinc els Netflix, HBO, i no veig la meitat. O sea,
4: I després una altra cosa, Pablo, quantes aplicacions has comprat? Perquè ara aplicacions d'intel·ligència artificial, de fotos de no sé què, d'edicions de vídeo... Clar, tot això a final d'any, amb això que deies tu, que la vida està molt cara, no? Tot això puja molt.
3: Però això és la necessitat que et fan creure que, el que fan creure que necessites. Jo he de dir que jo aplicacions de... no tinc moltes. Ara, el gimnàs, el blau, el l'oci, el cuida, el no sé què, la ropita de no sé quanto perquè quiero salir guapo...
4: Escolta'm una cosa, tu vius aquí a Barcelona ara, a mi em fa molta gràcia una cosa, i és que hi ha molta gent que paga una quota de gimnàs, i que no s'enfadin els senyors i senyores del gimnàs, però pagues una quota de gimnàs, però hi vas amb moto, no? I vas allà a les cintes de córrer. Jo, si vas al gimnàs a fer una activitat programada, ho entenc. Perquè, no? Però, clar, però, ostres, però anar a córrer o anar a caminar amb una cinta per pagar quan hi pots fer-ho, no?
3: Això és la pressa, és el que et dic. És la pressa. És que no hi ha temps, no hi ha temps per córrer, per caminar, no hi ha temps. És que vaig en moto i, no, hòstia, igual si surtes... camines i ja està, no? És com, no sé.
4: I després no tenim temps per cuinar.
3: No, i crec que també lo del gimnàs és una, com una herramienta de socialització també, no? És com que la gent va allà perquè està, bueno, perquè és guai trobar-te una altra penya i també perquè, pues, oye, dic que vaig al gimnàs i avui he fet no sé quantes dominades i no sé quantes... O sea, creo que es esta parte también de lo social, que si no vas al gimnàs no estàs, no?
4: No sé. De fet, Pablo, jo crec que abans la gent anava molt a les discoteques, i ara la gent va al gimnàs a lligar.
3: Puede ser. Yo no, yo estoy fuera de circulación, pero sí, puede ser.
4: Pablo, tu què? L'air fryer què? La domines o no?
3: Home, sí. O sea, las cosas como son. Cuando algo sale que es bueno, hostia, úsalo. Y l'air fryer, la verdad es que ha obert un camí a la... en aquest món de rapidesa i de tot ja, i de controlar el gasto i tot, l'air fryer és, bueno, és un bon invent.
4: El que passa que no sé si s'han equivocat amb el nom, no? Això de fregidora d'aire, haurien d'haver posat forn ràpid petit, no?
3: Ja, però això ven molt menys. Ven molt més el dir air fryer i la penya ja que quiero comerme un pollo frito pero sin que sea frito. Pues no vas a poder, vas a comerte algo pues horneado muy a lo bestia. Però sí que crec que fa el seu servei de fer coses ràpid, de no malgastar, el malbaratament d'energia que es fa en un forn, hòstia, és molt gran. I crec que això ha portat algo molt bo, no? que és no malbaratar energia i fer un ús més ràpid d'algo que si no, no ho faries.
4: Però això ens passa perquè no ens organitzem. No? Per exemple, jo quan no obro el forn a casa, doncs, i vull fer, no sé, alguna carn rostida, miro la safata de la carn, veig que ja hi ha un parell de capes, m'hi quepo una altra safata, a la safata de la carn o la de la verdura, doncs, hi deixo mig espai, doncs, hi poso alguna altra cosa i, no sé, hi rosteixo algunes altres verduretes, és a dir, hem de d'organitzar-nos una miqueta més a la cuina.
3: Sí, però jo crec que estem al mateix punt d'abans. No hi ha temps. La gent no té temps per estar ahí organitzant el forn, no? És com, no, jo necessito anar al gimnàs, veure la meva amiga, fer el no sé què, anar a pilates, ir a salir de currar, perquè entro a les 8 de la mañana, salgo a les 8 de la noche, i és com que no hi ha temps. Crec que el que fa també és que és un aparatet com molt petitó, vas ficar a qualsevol lloc, i ara que la gent viu menys gent a casa, saps? Abans les famílies eren de 8, de 7, ara no, 2. Hòstia, posar un forn per 2, no, però un air fryer la poses i bé, o per un. L'individualisme també ha de menjar.
4: De fet, algun dia jo crec que hauràs de fer algun llibre, no? Això de cocinar per a uno.
3: Hòstia, estàs bona, cocinar per a uno, esta me l'apunto, sí.
4: Clar, perquè a més pots aprofitar, no sé, pots fer una amanideta amb un iogurt, no utilitzar tot el iogurt i fer alguna altra cosa.
3: Totalment, no, a més, si ets un sol, la cuina d'aprofitament és la teva pedra angular, no? Perquè, hòstia, no pots anar de que abres ja te passes, no? Entonces, sí, mira, hòstia, és bona idea esta de cocina per a uno.
4: Això s'ha de mirar. Pablo, tu opines que es pot menjar bé des d'un punt de vista econòmic, bé de preu també, i saludable?
3: Sí, però has de tindre temps. O sigui, crec que sí, però necessites temps. I necessites també un paladar que et permeti fer menjar qualsevol cosa. Perquè hi ha coses molt més barates, però que igual no són tan populars, com jo que sé, les sardines. La sardina és boníssima, però porta treball, porta neteja del producte, porta saber cuinar el producte i que estiguin bons. Verdures i fruites hi ha moltíssimes. La poma, hòstia, la poma és baratíssima. Hòstia, quantes coses es poden fer amb una poma?
4: Però ara parlaves de les sardines, eh? Estem al mercat. Què costa venir al mercat a agafar 6 sardines, que a més te les preparen, i ara allò que la gent diu, oh, és que les sardines fan una olor que tal i qual... Però escolta'm, avui en dia, amb aquests papers antiadherents, gairebé no has de deixar ni la planxa.
3: Sí, hi ha moltes coses, però necessites temps. Estem al mateix cercle aquest rondinant del temps, el temps. La gent no té temps d'anar al mercat, no té temps de cuinar-se, no té temps de netejar. Ui, olor a sardina, hòstia, obre la finestra, collons. Posa't l'aparato aquest que tienes arriba de la cuina, que és l'extractor, lo pones, abres la ventana i luego echas un poco de incienso, jo què sé. Però sí, la gent com que tot el que... Tot ha de ser confortable, tot ha de ser fàcil, tot ha de ser net, tot ha de ser com polit.
4: Oh, després es passa alguna cosa. L'altre dia hi havia un company que em deia, hosti, tu, jo aquesta setmana vaig anar a buscar uns fideus aquests que... això que tries tu el fideu, que al final hi ha el fideu i hi ha els toppings, no? Els entrebancs i tot això, no? Deia... Hòstia, però és que no ho faré més, diu, perquè em vaig aixecar al matí i aquella olor, no? És que avui en dia molesta tot. Això no anirem enlloc, Pablo.
3: Sí, per això te digo, que tot tiene que ser net, polit, olorar a roses i, hòstia, i si et fas un pet, què? Hòstia, és com... al final nos vamos a tener que borrar el culo y no tirarnos pedos. O sea, es como... Se ha perdido la parte como más... Hòstia, auténtica, que no... Creo que es la frase de ser muy tiquismiquis, o sea, como de todo molesta, ¿no? Todo tiene que ser de una forma como muy... Y nos dejamos llevar demasiado también.
4: Escolta, tu que tens tants, diguem-ne, trucs, diguem-ne, per fer una cuina bona, saludable, econòmica, ràpida, amb aquests vídeos que fas a les xarxes, va, digue'ns en 5, diguem-ne, d'aquests 5 últims que hagis dit, mira, veus, això ho he descobert fa poquet.
3: O dius de plats.
4: O de trucs.
3: trucs. Bueno, crec que l'amanida ha de ser sempre al teu costat, perquè l'amanida, hòstia, té una quantitat de possibilitats tremendes. I, hòstia, els aliños fets als pots aquests que tant m'agraden, i pots tindre 6 aliños diferents que facin 20 minuts, i tens a la nevera, i sempre que vols una amanida, vas ràpid, pum pum, agites, lo eches i lo tienes. O sea, esa parte d'organització, de fer coses petites que després fan una diferència gran, perquè et fa mandra cuinar i dius, hòstia, però tinc un ancià amb un tomàquet bo i unes anchoves i li poso un aliño de mel i mostassa que tinc aquí, que és la hòstia, que me l'ho he fet en 5 minuts. Hòstia, això és, per mi és el millor consejo és aquest. Amanides, posa amanides i aliños a la teva vida. Aprofitament de les amanides, pots fer un aprofitament de la hòstia. Després, l'airfryer és un bon aliat, eh? Hòstia, fas coses molt ràpides, netes, perquè és bastant net l'aparatet aquest, i pots fer molta verdura també, que és molt sa. La forma de cuinar això que diuen ara, que no, és que es crema, tal, hòstia, tu, para un poco.
4: No, és que a més és molt curiós que l'altre dia ens va passar a casa el bròcoli. És a dir, hi ha molta gent que el bròquil o la coliflor no li agrada, però agafeu el bròcoli o el bini aquest que no deixa de ser un bròquil també, i feu-lo a l'airfryer sense haver-lo bullit o només amb una escaldada o no. Ei, és al·lucinant.
3: Jo faig, per al bròquil el que faig és poso en un bol al microones un raig d'aigua, però re, una punteta de sal, poso el paper film a sobre i cuino 3-4 minuts a potència màxima. Després a l'airfryer. I a l'airfryer el que faig és poso també a tota xitxa. A mi m'agrada cuinar a tota xitxa. I ahí le poso el mesclo amb oli d'oliva verge extra, una mica de pebre, curri, lo que tingui ahí al costat, un poco de alfàbrega, i le poso ahí, pu, i lo poso a l'airfryer. Això surt acollonant. I en 7 minuts, 8 minuts en total.
4: Jo crec que ara que estem al mercat de llibertat, Pablo, tu, aquí estic veient, a veure, la cuina fa 2 metres, eh? Perquè hi ha tota la cafeteria i tot, hi ha una planxa grossa i això. Tu series feliç tinguent un restaurant en un mercat com aquí, Llibertat?
3: Hòstia, jo és que el del restaurant ja és una cosa que em fa feliç a moments. No, però la constància de tots els dies aquí a la barra fent tal, això ja estic gran per això. Però sí que crec que el contacte amb la gent, a mi m'agradaria tindre un joc petitón com aquests.
4: Podria fer un pop-up, no?, que diuen.
3: Sí, el pop-up, sí, mira, el pop-up m'apunto sempre. Estar una semanita ahí haciendo uns bocates bons i tal, sí, eso seria la hòstia. I podríem fer en mercats. Hòstia, mira, això la deixo a mercats. Ja,
4: ja parlarem amb mercats de Barcelona.
3: Sí, bueno, jo els vaig dir fa com 2 anys o així, hòstia, si agafeu parades, fem coses a aquestes parades, fem música, fem menjar, fem estos pop-ups que deies, hòstia, fem coses, perquè hi ha moltes parades buides ara que són de propietat de l'Ajuntament, hòstia, que es podien fer moltes coses, i això per mi seria l'hòstia, i donar un joc a gent que vol fer coses i no té els recursos per tindre un restaurant i donar a conèixer gent nova, no? Això estaria molt bé.
4: Home, i a més hi hauria una cosa important aquí, jo crec, i és que els mercats de Catalunya, n'hi ha molts que obren només al matí, però n'hi ha molts que obren també a la tarda, que obren al vespre. Seria una bona manera també de que la gent jove, no, que no va al mercat, doncs que hi anés, no? Que es trobés també una oferta que sigués més adequada per a ells.
3: Apropar-se al mercat d'una forma molt més amigable. Sí. A Madrid vam fer molta cosa d'aquesta. Jo crec que aquí es podria fer, també.
4: Pablo, què?
3: Aniré a Perú una altra vegada a terminar el que havia començat. Es presenten molts projectes de tele que vull fer produïts per mi. Es presenta amb la col·laboració constant amb La Vanguardia, algun patrocini gran que tinc també, que m'agrada molt perquè faig molta cosa amb ells i són gent molt, molt, molt guai, com la gent de Ninja, la gent de MediaMark. Són gent que em suporta molt també el que faig, perquè jo faig les coses amb molt de carinyo. I sóc complicat jo també, perquè a mi m'agrada fer això i sóc cabezota, i aquesta gent també suporta les meves bogeries, no?
4: Home, és que, a veure, els gadgets, jo em passo a vegades allò, alguna estona, no evidentment cada dia, però alguna estoneta a la setmana, al YouTube, mirant aquests vídeos que fa la gent de 20 gadgets que has de tenir a casa, això... Uf.
3: Home, los juguetitos estos fan gràcia també, i, hòstia, nosaltres som cuiners, ens agrada la cuina, ens agrada tota la fricada que hi ha darrere de la cuina, no? I crec que està bé.
4: Quin és l'últim gadget que t'has comprat?
3: Hòstia, jo he comprat no, perquè...
4: Te'n regalen molts, no? Va, l'últim que t'han regalat.
3: L'últim, una l'agenda ninja, dos que m'han agradat molt, una parrilla elèctrica que ahuma.
4: Ah, mira.
3: Que es pot tindre en un interior tipus terrazo o així, sense problema, perquè no fa molt de fum. I una altra que era una... Bueno, air fryers, ja no puc més d'air fryers, ja tinc...
4: Pots fer un concurs i regalar-ne alguna, no?
3: Si tengo que hacer algo, porque es que tinc... La meva dona diu, hòstia, si entra una màquina més, surts tu. Això no es pot. I l'altra, una màquina que se llama Creamy, que és per a fer gelats, és com tu la coneixeràs, la Pacojet.
4: Sí, és boníssima aquesta, eh?
3: Aquesta màquina és com la Pacojet de versió casera. I funciona, i va molt bé. I és, bueno, tinc un dels meus millors amics, el Jorge Osés, li vaig regalar una, i ahir o abans d'ahir va dir, no, he fet el millor gelat de festuc que havia fet, que havia tastat mai a la vida, i l'ho he fet jo. O sigui que és una màquina que sí, que és guai.
4: Sí, són aquestes màquines que van molt bé, que sí. Evidentment... Jo crec que avui en dia ens passa diferent d'abans, que tu tenies la sandwichera, la iogurtera, i les tenies a dalt de tot. Ara no, perquè les màquines solen ser més grans i les has de posar al damunt de la taula.
3: Sí, jo tinc també a sobre dels mobles de la cuina, tinc molta cosa amagasemada, però sí, ara ja les tienes ahí. L'air fryer és un tal, luego tengo también un blender d'estos de para triturar, que también es otra máquina que utilizo mucho, pero sigo usando mucho mi fueguecito y esto es lo que más me...
4: Fogons, aquesta idea. Mira, jo una de les coses que trobo a faltar és que hi hagin més tipus de túrmics, però hi ha bateria. Tu, això del fil... Sí,
3: totalment. I estan sortint coses molt, molt maques d'això. Passa que encara, per el meu gust, són massa petites. Saps? Que sí, que funcionen, però, hòstia, per un...
4: Per on? Mira, per cuinar amb una camper.
3: Sí, per cuinar amb una camper i per el meu nou llibre de cuina per un.
4: Doncs, escolta, parlarem amb l'editorial, eh? El nom l'he dit jo, eh?
3: He de demanar perdó per el meu català, que és una mica així com justet, però bueno.
4: Escolta, un asturià que viu aquí a Barcelona amb aquest català...
3: Sé que puc, i faig i lo intento, eh? Perquè sí, hòstia, m'agrada i m'agrada fer-ho, però a vegades com que el meu cap va molt, molt, molt de pressa, és com que em costa una mica.
4: Anem a parlar aquí amb el Mercat de Llibertat a veure quan podem fer un pop-up aquí, tet a tet.
3: Una bocadillada.
4: Pablo Verne, Gypsy Chef, moltes gràcies.
3: Gràcies a tu, un plaer, com sempre.
5: La Fonda, amb Pep Noguer.

0: I avui ens n'anem fins a la vinya, sí, perquè el pagès i escriptor de cuina del llibre La Cuina Parlada, en Gerard Piñero, ens va explicar una curiositat, ja ho veureu, ja. Històries aquelles de la cuina catalana que enamoren. Gerard Piñero, molt bon dia.
1: Bon dia, Pep.
0: Escolta'm, vaig conèixer un dia perquè em van dir que feies un llibre que es diu La Cuina Parlada i que has fet més de 160 entrevistes.
1: Sí. Gent de tot el país, hem anat a totes les comarques del país entrevistant gent per parlar de cuina tradicional i, déu-n'hi-do, Pep, les coses que encara desconeixem.
0: Escolta'm, quina és aquesta recepta?
1: Ostres, Pep, jo volia parlar d'aquesta recepta perquè és que a mi em té enamorat aquesta recepta i em té enamorat la mongeta amb què es fa aquesta recepta. Es diu, és una recepta típica de la Terra Alta, li diuen ovejoc seques o fartetes, i es fa amb una varietat de mongeta que vindria a ser la mongeta del Brahma. Però saps, Pep, una cosa, Pep?
0: A veure.
1: Es menja amb la tavella seca.
0: Què dius ara? En sèrio? I ja ens l'haurem de menjar o haurem d'utilitzar l'escuradent per deixar els que ja tenim una certa edat?
1: No, home, no. Té una explicació. Aquesta mongeta, a la Terra Alta, qui me la va explicar, que és la Mari Carmen Grau, la pengen i la deixen assecar. I llavors, la posen quan la volen cuinar, la posen en remull amb aigua i l'endemà la bullen amb patates. Què passa? Tu diràs, hosti, això pot ser el que dius, em quedarà per tot arreu i m'ennovegaré amb la tavella seca. No, perquè la tavella, un cop remullada i bullida amb les patates o amb el que faci falta, té una textura gelatinosa. És increïble.
0: Que bo, tu. Ostres. I així és la mongeta aquesta, cuita amb patates i alguna cosa més?
1: Sí. És un bullit de patates amb les mongetes aquestes i llavors hi fan una mena d'allioli, es pot lligar, un allioli negat, per dir-ho d'alguna manera, que també s'afegeix a última hora i ja està.
0: Segurament que aquest allioli es fa amb oli de la Terra Alta.
1: Pobre de tu que no ho facis amb oli de la Terra Alta, aquesta recepta, si et pelen.
0: En Josep Pere Colat, que és el president de la DOP de l'Oli de la Terra Alta, que escolta, segur que ens escolta, tranquil, senyor Colat, que l'utilitzem, el farem amb oli de la Terra Alta.
1: Donem fe.
2: La Fonda.
0: I avui passa pel Bocato di Cardinale Jordi Bort, president del Clúster Food Retail de Catalunya. Jordi, per esmorzar, dolç o salat?
3: Dolç.
0: Què, a veure?
3: Un pastisset de Tortosa.
0: Del mar?
3: A l'anxova.
0: De la terra?
3: Costelletes de cabrit.
0: Quin és el teu plat preferit a l'hora de sopar?
3: Uns bons formatges amb pa amb tomata.
0: Quin producte no pot fallar mai a la teva nevera?
3: Un bon formatge.
0: Un producte sobrevalorat?
3: El caviar.
0: Què et menges d'amagat?
3: Fuà, molts pastissets de Tortosa.
0: Un sabor o aroma de la teva infància?
3: La llet condensada.
0: Va, mulla't aquí. Quin és el teu restaurant de capçalera, aquell que hi vas sempre que pots?
3: Últimament vaig a molts restaurants de Tortosa, no sé, Moments, Cristal, la Torreta...
0: Quin és el teu bocato di cardinale, aquella mossegada que et posa la pell de gallina?
3: Fuà, el pastisset de Tortosa.
0: Un producte que no suportis?
3: No ho sé. El moll de l'os.
0: El moll de l'os. I per acabar, què li donaries per menjar al teu pitjor amic?
3: Li donaria per menjar un pastisset de Tortosa que ens faríem molt amics, segur.
0: Home, jo em pensava que diries 5 quilos de pastissets de Tortosa.
3: també 5 quilos.
0: Jordi Bort, moltes gràcies.
3: Tu, gràcies.

0: Productes catalans amb denominació d'origen. Aliments autòctons, excepcionals, únics i oficialment reconeguts per la Unió Europea per la seva alta qualitat. Arrelats a un territori que els proporciona un caràcter específic. Les denominacions d'origen són el resultat de l'estreta relació existent entre el producte, l'entorn geogràfic, el saber fer i el talent humà. Amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
1: I per acabar la fonda d'avui, una frase sobre la pagesia que diu així: una recepta és una conversa amb els avantpassats. Esperem que us hagi agradat aquesta fonda i que ens tornem a trobar properament. Salut i bons aliments. Gràcies per...

0: I després, quan guanyes, què més hi ha?
1: Quan jo comentava tennis, m'encantava.
2: Què passa quan un esportista d'elit deixa la competició?
3: I el moment de retirar-se va ser complicat?
2: Viren Morros, exjugador internacional d'handbol, i un grup de nens i nenes que fan esport pregunten a esportistes d'èxit com encaren el seu futur personal i professional més enllà de l'esport.
4: Jo crec que és una cosa que hem d'estar preparats.
5: Quan eres petita jugaves sempre amb nois.
2: Àlex Corretja, Laia Palau, Tiago Alcántara, Felipe Perrone i Andrea Fuentes expliquen a Viren Morros i a nens i nenes esportistes com deixen de guanyar medalles, copes i tornejos, però sempre queden els valors de l'esport.
1: Va ser l'empenta que necessitava per dir adéu.
2: Videopodcast I ara què? Més enllà de l'esport. Disponible a 3Cat.
6: Junts torna a registrar la llei perquè Catalunya assumeixi les competències en immigració, però Podem s'hi continua resistint. Bon dia, són les dues.
7: Catalunya migdia. En Joan Bota.
6: Us ho ha avançat aquesta emissora. Junts insisteix a la delegació de competències d'immigració per Catalunya, però Podem ja adverteix que si els de Puigdemont i el PSOE volen que això tiri endavant, hauran de replantejar tota la llei d'estrangeria, Estel Batet, Carles.
8: Junts ha retallat al màxim el preàmbul de la llei a què Podem es va agafar per tombar la transferència l'any passat, en considerar racista la petició dels independentistes. Un gest encara insuficient pels morats que ara diuen que el problema és la llei d'estrangeria en general. Sentim Míriam Nogueres al Matí de Catalunya Ràdio i la resposta que li ha donat Ione Belarra.
9: Ara mateix no hi ha cap excusa per no votar que sí, perquè aquella part que ells en el seu moment van dir que els hi molestava ja no hi és.
10: No era ese el único problema. El problema es que estaban delegando en Cataluña una ley que es racista, que es la ley de extranjería.
6: Això enmig de la crisi migratòria de Ceuta, Pedro Sánchez ha anunciat avui que compareixerà al Congrés la setmana que ve per donar-ne explicacions.
8: Serà el 3 de setembre, més d'un mes després de l'entrada massiva de migrants a la ciutat autònoma.
6: Anem cap a Madrid, Paula Brujats.
11: Doncs un dels temes que haurà d'aclarir Pedro Sánchez és si el CNI va fallar en preveure la tragèdia o si va amagar informació a la resta del govern espanyol. Es fa gran aquesta polèmica per les diferències entre els ministres Marlaska i Robles. Avui els socialistes neguen cap contradicció entre tots dos, però el Partit Popular furga en aquesta divisió i reclama que la directora del CNI també doni explicacions.
12: Se puede alertar de que se está moviendo las redes para pasar a Ceuta, pero quizás no se calibró.
13: Ha estado de vacaciones, ha venido un día, ha provocado una guerra civil en el gobierno y ahora pretende volverse a ir de vacaciones.
6: Mentrestant, de la crònica internacional. Una inundació massiva sobtada a l'Himàlaia, a la frontera entre el Nepal i el Tibet, ha deixat un nombre indeterminat de desapareguts, però que en tot cas es compta per centenars i podrien ser milers.
8: Sí, perquè comptant només els turistes que eren a l'àrea afectada, s'ha perdut el contacte amb 400 viatgers. La tragèdia l'hauria desencadenada un terratrèmol i la posterior esllavissada. Els vídeos que s'han penjat a les xarxes s'hi veu una onada gegantina que engoleix edificis, carreteres i persones en una àrea on hi viuen 50.000 persones.
6: Mentrestant, dol oficial avui i demà a Roda de Barà, el tarragonès, per la mort de les dues dones, mare i filla, que van quedar ferides pels aiguats de dissabte a la matinada, Clara Echeverría Domingo.
14: Les dues víctimes estaven dormint a l'interior d'una parada que la família tenia al port de Roda de Barà quan els va caure un mur a sobre a causa de la força de l'aigua. L'Ajuntament ha convocat un minut de silenci aquesta tarda i ha decretat dos dies de dol.
6: A Barcelona, la pluja s'ha liat aquest matí amb els bombers a l'extinció de l'incendi de Collserola, que ha quedat estabilitzat després de cremar o d'afectar com a mínim 54 hectàrees. Marriera.
15: Passades les hores més crítiques del migdia i ja de cara a la tarda, els bombers esperen poder donar l'incendi ja per controlat. Tots els veïns ja han tornat a casa, s'han aixecat el confinament. Hem parlat amb la Montse, veïna de Torre Baró, que resignada contemplava els arbres cremats davant de casa seva.
16: Esto nunca se había quemado tan cerca de las casas, pero ahora se ha quemado todo.
6: I al Catalunya migdia d'avui també passarem per Tor, al Pallars Sobirà, per un nou conflicte veïnal. Ara, sobre si s'ha de tancar o no el camí privat del port de Cabús que porta cap a Andorra, Sofia Cabanes.
17: Bon dia, sí. Una part dels veïns, encapçalats per Pablo Moreno, hereu de Palanca, acusa l'altre bàndol, on es troben els hereus de Sansa, d'instal·lar, sense cap consens, un cartell que prohibeix el pas de vehicles cap a Andorra.
18: Sansa, Sardà i la Pereta. Són tres cases que busquen el follón com los antepasados que teníamos.
6: I quan faltin 20 minuts per les 3, arribaran els esports. Laia Tudel, sentirem l'entrenador del Barça, Hansi Flick, parlant de Julián Álvarez.
19: Sí, però ja us avanço que ha donat poques pistes sobre el possible fitxatge de Julián, però sí sobre la idea de davanter que voldria Flick. Julián, per cert, que avui no s'ha entrenat amb l'Atlètic de Madrid perquè en principi no es trobava bé. Flick també ha confirmat que Rodri debutarà el partit de demà i que Valde tornarà a la convocatòria per aquest partit contra l'Atlètic Club, que juga al Camp Nou. Aquest matí el porter croat Livakovic ja passa a revisió mèdica, firmarà ara el contracte amb el Barça fins al 2030 i a la Lliga aquesta nit es juga al Madrid-Real Societat.
6: Sabíem ara, sí, com tenim la mobilitat. Equip viari, Marluz García.
20: Bon dia, doncs, amb retencions localitzades. A l'autovia 2 d'Esparreguera, Abrera, direcció Barcelona, la C33 a Montcada i Reixac, també d'entrada per vehicles de variants, l'AP7 a l'Ametlla de Mar, en sentit nord, després que han retirat dos camions accidentats ahir a Montroig del Camp, i la Nacional 2 a la frontera del Portús, a la Jonquera d'entrada a França.
6: I ara, temps pel temps.
21: T'esperem a la Casa de l'Aigua amb gas Vichy Catalán, on l'autenticitat i el benestar van de la mà. Vichy Catalán us ofereix el temps.
6: Francesc Mauri, quin és el panorama?
22: Bon dia. Doncs un panorama tranquil. Aquesta tarda els núvols s'aprimen a molts sectors de Catalunya, però encara no desapareixen. Per tant, de moment fan una mica el ronso, però sí que el sol acabarà sent present a moltes comarques, encara que sigui una mica espantat. Demà al matí, més sol a tota la meitat oest de Catalunya, intervals de núvols a l'est, i a la tarda més intervals de núvols, sempre amb calitja, pols en suspensió, que aquest matí amb les gotellades a diversos punts de Catalunya han deixat una mica de fang. La temperatura, que avui és més baixa que en dies passats, demà tendirà a pujar una miqueta, però entre divendres i diumenge, amb més sol, tendirà també a baixar novament.
21: Aquesta informació ha estat elaborada en coordinació amb el Servei Meteorològic de Catalunya.
6: Ara passen 6 minuts de les 2 i la notícia és que en plena crisi migratòria a Ceuta, Junts per Catalunya ha tornat a registrar al Congrés, ara sense el PSOE, la llei per delegar les competències d'immigració a la Generalitat. És una informació que us ha avançat Catalunya Ràdio aquest matí. És el mateix articulat que Podem va fer descarrilar fa un any al costat de PP i Vox. El partit de Carles Puigdemont, però, ha escapçat ara el preàmbul que justifica políticament la llei per intentar guanyar-se el vot decisiu dels morats que no en tenen prou, Jordi Corbalan.
23: Sí, Junts ha tornat a posar a l'agenda política la delegació de competències d'immigració a la Generalitat en plena crisi migratòria a Ceuta. Els de Puigdemont han optat aquesta vegada per suprimir el gruix de l'exposició de motius política de la llei que Podem considerava racista. Ha caigut, doncs, la referència al risc que pot representar la immigració per la convivència i la cohesió social, però tampoc es parla ara de drets i deures ni de la protecció del català. Míriam Nogueres ho ha justificat al matí de Catalunya Ràdio.
9: Podríem entrar al fang, però el que ens interessa és resoldre-ho. Per tant, el que hem fet és treure l'exposició de motius i posar un petit preàmbul en el que expliquem la part més tècnica d'aquest 150.2, que és l'article en el que es basa aquesta delegació de competències. Per tant, ara mateix no hi ha cap excusa per no votar que sí, perquè aquella part que ells en el seu moment van dir que els hi molestava ja no hi és.
23: Refreden els de Podem novament el seu suport a la llei, si bé no es tanquen a negociar. Ara la diputada i secretària general de la formació, Ione Belarra, avisa que el que era racista no era només, diu, el preàmbul de la llei.
10: No era ese el único problema. El problema es que estaban delegando en Cataluña una ley que es racista, que es la ley de extranjería, que es la existencia en nuestro país de centros de internamiento de extranjeros que son cárceles racistas. Así que, si quieren negociar, tanto Junts como el PSOE saben cuál es la propuesta de Podemos.
23: Més enllà del preàmbul, la llei preveu que la Generalitat tramiti els permisos de residència i els documents d'identificació, també que pugui fer expulsions o devolucions d'estrangers sempre que no calgui expedir expulsions o

0: evitar donar versions diferents, com ha passat entre Marlaska i Robles, unes diferències que avui han agitat tant l'oposició com els mateixos socis del govern espanyol. Madrid, Pablo Brujats, bon dia.
1: Què tal? Bon dia. Pedro Sánchez haurà d'aclarir el paper del CNI, si va fallar en preveure la tragèdia, si va amagar informació i si va menystenir els avisos que tenien les hores prèvies, el 30 de juliol, d'un repunt d'entrades nedant a Ceuta. Margarita Robles, Defensa, i Grande Marlaska, Interior, s'emboliquen i no donen una única versió. Avui el portaveu dels socialistes, Patxi López, ha sortit a posar pau i nega cap contradicció entre els dos ministres, però apunta que el CNI potser va fallar.
2: Las dos cosas pueden ser verdad a la vez. Seguramente el CNI avisa de que puede haber un paso de personas, pero posiblemente de lo que no se dio cuenta o no alertó es de la dimensión extraordinaria que tenía.
1: El Partit Popular reclama que comparegui la directora del CNI al Congrés per aclarir la veritat. Esther Muñoz, la portaveu dels populars, furga en les diferències dins l'executiu i ho equipara a una guerra civil.
3: La ministra de Defensa en el Congreso y el Parlamento decía que sí, y en una rueda de prensa pública el ministro de Interior decía que no. No contentos con ese bochorno, el delegado del gobierno de Ceuta emite un comunicado con el logo del el gobierno de España diciendo que la ministra Robles no decía la verdad. Eso, si no es una guerra civil...
1: Però els socis de Pedro Sánchez tampoc s'ho expliquen. Des de Sumar, Enrique Santiago es pregunta si el CNI va amagar informació per anar contra el govern espanyol seguint les instruccions d'Aznar.
4: No dudo que el CNI tuviera información. Lo que queremos aclarar es si esto se debe a aquello del que puede hacer que haga. Si a pesar de tener la información, por lo que fuera, alguien decidió no pasarla al resto del ministerio, en cuyo caso sería muy grave.
1: Ara mateix està en marxa aquí al Congrés la Diputació Permanent, que a la tarda justament votarà si força Marlaska i Robles a compareixer junts per aclarir si algú va fallar a l'hora d'anticipar la tragèdia.
0: I mentrestant, aquest dimecres també és notícia la catàstrofe que hi ha hagut al Nepal a la frontera amb el Tibet. Ha estat per una inundació massiva sobtada que ha causat almenys 18 morts i centenars de desapareguts. La riuada s'ha endut tot el que es trobava per davant, ponts, edificis i pobles sencers. Hi ha uns 400 viatgers amb qui s'ha perdut el contacte, 300 dels quals estrangers. Les imatges són de devastació. El president xinès Xi Jinping ha ordenat desplegar tots els esforços en la recerca dels desapareguts, Jordi Baró.
5: Diverses imatges aèries permeten fer-se una idea de la destrucció massiva causada avui per una inundació en una regió remota de l'Himàlaia, a la frontera amb el Tibet. L'aigua engoleix tot el que té al davant, inclòs el pas fronterer amb la Xina, on ha quedat completament destrossat un gran edifici, desenes de vehicles i on s'han vist moltes persones intentant fugir corrent. Hi ha hagut talls d'electricitat en una zona on hi viuen unes 50.000 persones. Encara no hi ha una explicació clara de per què s'ha produït la inundació massiva, però el ministre d'Afers Estrangers del Nepal hauria assegurat que la crescuda del riu no ha estat causada per les pluges, sinó que hauria tingut l'origen en un terratrèmol i una esllavissada. El balanç oficial és a hores d'ara de 18 morts, però les autoritats busquen centenars de persones. Una llista provisional de l'Oficina de Turisme del Nepal assegura que no es tenen notícies de 291 turistes estrangers, 100 d'ells de l'Índia, 20 britànics i 3 nord-americans. El viceprimer ministre xinès s'ha desplaçat a la zona. L'any passat, el mateix riu que neix al Tibet i que desemboca a la Índia es va desbordar de forma sobtada, un fet que es va atribuir al desguàs d'un llac glacial. En aquella ocasió va provocar una desena de morts i una vintena de desapareguts.
0: I mentrestant, a Catalunya han mort dues dones, mare i filla, conseqüència de les fortes pluges de dissabte passat. Van ser uns aiguats, ho recordareu, molt focalitzats al Baix Penedès i al Tarragonès. Les víctimes eren a Roda de Barà i els va caure sobre una paret que va cedir per la força de l'aigua. Clara Chavarría Domingo.
6: La família tenia una parada al port de Roda de Barà i aquella nit les dues dones hi estaven dormint amb l'avi quan els va caure sobre un mur a causa de la força de l'aigua. La mare i la filla de 18 anys van quedar greument ferides i les van ingressar a l'Hospital Joan 23 de Tarragona, on han acabat morint. L'Ajuntament ha convocat un minut de silenci per avui a les 7 de la tarda a la mateixa plaça de l'Ajuntament i ha decretat dos dies de dol, avui i demà, durant els quals les banderes onejaran a mig pal. Per la seva banda, el president de la Generalitat, Salvador Illa, a través d'una piulada a X, ha lamentat la notícia i ha traslladat el seu condol a la família i amics. Roda de Barà va ser un dels punts que van registrar més incidències a causa del temporal d'aigua que va deixar més de 100 litres per metre quadrat a la zona.
0: Per cert, que després de la polèmica pel fet que Protecció Civil no va enviar alertes als mòbils a la

0: població davant d'aquell episodi de dissabte a la matinada, la consellera d'Interior, Núria Parlon, ha obert avui la porta a retocar els protocols.
1: Hem de veure si realment els protocols de les sales es poden revisar per canviar els llindars en els quals a hores d'ara s'activen aquestes sales, els llindars de perill, es pot revisar.
0: Ara és gairebé un quart de tres i els bombers calculen que, si el temps no canvia, podran controlar aquest vespre l'incendi a la Serra de Collserola, al Barcelonès. Això després que aquest matí l'han pogut estabilitzar i els veïns ja han pogut passar la nit a casa seva. Uns veïns que critiquen la gestió forestal, acusen l'administració de deixadesa i diuen que moltes de les cases són a tocar del bosc i que, per tant, calia intervenir en aquest bosc. Anem amb la nostra unitat mòbil al centre de control d'aquest incendi, José Antonio Rodríguez Marriera.
2: Bon dia. Els bombers centren tots els esforços en perimetrar el foc i evitar qualsevol revifada ara al migdia durant les hores més crítiques. De moment, l'incendi ja ha cremat 54 hectàrees, segons l'últim balanç fet aquest migdia pels agents rurals. I la previsió és que a la tarda el foc pugui quedar controlat. Sentim Sebastià Massaguer, cap dels bombers de Barcelona.
3: Som optimistes, però hem de ser ferms amb el tancament del perímetre i també tenir clar que segurament tindrem algun aixecament d'alguna fumarola o d'algun focus secundaris, i per això ara, les properes hores, estarem intensificats amb, sobretot amb aquests punts de la capçalera que eren la vessant de Ciutat Meridiana.
2: Tant al barri de Canyelles, on es va iniciar el foc ahir a la tarda, com a Torre Baró, els veïns es mostren resignats per aquest nou incendi i reclamen una franja de seguretat per les cases.
4: El que jo pensava que aquest estiu, com ja era quasi al final, doncs ja no hi hauria aquest, però bueno. I és una pena, perquè com ara ja començava a estar tot verd, doncs mira, una altra vegada tot negre.
5: Ara no pasa nada. No pasa nada, ni ha habido heridos, ni ha habido nada, no, aquí no pasa nada. Pero eso no puede que siga así. Los pinos hay que cortarlos. Hay 15 metros de las casas. Ni que sea un parque nacional, ni que sea internacional. Es igual.
2: Ara els agents rurals i els Mossos ja investiguen sobre el terreny l'origen del foc, el segon que es declara aquest mes d'agost a Collserola.
0: I mentrestant, canviem d'escenari. El poble occità de Pomàs, a tocar de Carcassona, intenta recuperar-se del tornado, que dilluns a la tarda va causar una quarantena de ferits i va malmetre uns 300 habitatges. Ara el poble està rebent una onada de solidaritat i els veïns treballen a contrarrellotge perquè demà es preveuen pluges i es vol evitar que l'aigua agreugi els danys. Tenim una enviada especial a Pomàs, Laura Bertran.
6: Al poble de Pomàs, el que hem vist aquest matí és molta solidaritat. Jugadors de rugbi de Carcassona, evidentment molts habitants de les poblacions veïnes, bombers, les forces de l'ordre, empreses privades que ajuden per mirar de protegir el que queda de les habitacions encara no destruïdes. Mentrestant, els bombers segueixen anant casa per casa per poder donar el vistiplau si la gent pot tornar a entrar o no en la part que queda dreta. Hem pogut parlar amb l'Ani, és ferida a l'ull dret.
7: Com vols que em senti? Ho he perdut tot, el cotxe també, tot i que això no és tan greu, però he perdut tot el que tenia només en 2 minuts. Tot, no em queda res.
6: L'església també ha patit problemes a la seva coberta i està sent tapada, així com una part d'un castell.
0: I de tornada a casa, primera denúncia per l'agressió policial a un menor, un culer que portava una estelada a Elx abans del partit de futbol del Barça contra l'equip local diumenge passat. Segur que heu vist les imatges. Aquesta denúncia l'ha presentada l'entitat jurídica Acció Cassandra per diversos delictes, entre els quals el de tortura, Pilar García.
8: Doncs sí, perquè segons Josep Rosell, cofundador d'Acció Cassandra, el que van fer els agents policials va més enllà de l'ús desproporcionat a la força. Ho ha explicat al Matí de Catalunya Ràdio.
9: Quan hi ha un menor d'edat que requereix una especial protecció immobilitzat, se'l colpeja a terra i quan ja s'està conduint i sota custòdia policial se'l torna a colpejar. Això està incardinat dintre un delicte de tortures.
8: I atribueix l'agressió policial al fet que el noi és català.
9: L'origen de tot és precisament la condició de català del noi, la condició de portar una estelada. L'origen de tot és que porta lloc a la desproporció. L'estelada no és una bandera oficial, però és una bandera perfectament legal.
8: i, per tant, afegeix, un particular pot poder portar l'estelada en un camp de futbol.
0: Atenció també avui a això. Rússia considera prematur concloure que el que és una visita altament inusual al país del director de la CIA pugui ajudar a millorar les relacions amb els Estats Units. Xavier Vilà.
10: Sí, el Kremlin sí que considera positiu, en canvi, que hi hagi contactes d'alt nivell entre els serveis secrets dels dos països. Moscou sosté que el cap dels espies nord-americans John Ratcliffe no s'ha vist amb el president Vladimir Putin en la visita llampec que ha fet, la primera d'un director de la CIA al país en gairebé 5 anys. Alguns mitjans nord-americans informen que Ratcliffe tenia a l'agenda parlar d'Ucraïna, les tensions amb l'OTAN, l'Iran o les negociacions per alliberar un pres nord-americà.
0: Doncs bé, el conflicte a Ucraïna precisament aboca Putin a afrontar un gran dilema aquesta tardor que determinarà el futur de la guerra. El president rus ha de triar entre tornar a mobilitzar forçosament centenars de milers d'homes per conquerir tot el Donbass o no prendre aquesta mesura tan impopular i continuar avançant a un ritme molt més lent. Ens ho explica des de Moscou la Cristina Solias.
11: Bon dia. Cada cop hi ha més nerviosisme entre els russos davant el fantasma d'una nova mobilització com la de 2022, quan més de 300.000 homes van ser obligats en el front. Segons explica Catalunya Ràdio, l'analista militar David Gendelman, això no li serviria a Putin per guanyar la guerra, però sí per ocupar els últims bastions de Donetsk.
12: 300.000 o 500.000 homes no són quantitats que capgirin el curs del front. Són unes quantitats que, en un termini més o menys raonable, podrien permetre a Rússia arrasar finalment tota la zona d'eslovians crematorcs.
11: Si finalment Putin descarta la nova mobilització, Gendelman creu que Rússia no seria capaç de controlar tot el Donbass ni tan sols el 2027 i que hi moririen almenys 200.000 soldats russos més. I apunta que una altra via seria amenaçar militarment els països europeus perquè forcin Zelensky a rendir el Donbass.
12: La tercera opció es podria anomenar escalada per la desescalada. Consistiria a dur a terme accions militars actives contra països de l'OTAN, amb l'objectiu d'elevar el risc perquè, en el millor dels casos, l'OTAN o Europa pressionin Ucraïna perquè faci concessions.
11: Per tant, el dilema de Putin no és entre continuar la guerra o caminar cap a la pau. El que haurà de decidir el president rus és quin preu està disposat a pagar per aconseguir una victòria que li permeti justificar el sacrifici de centenars de milers de vides, l'asfíxia econòmica i el trauma que ha provocat en la societat russa.
0: I de Rússia al Pakistan. On hi ha com a mínim 14 nounats morts en un hospital d'Islamabad. Maria Núria Rebella.
13: Han mort després que es declarés un incendi a la sala de maternitat arran de l'explosió d'un compressor de l'aire condicionat. Un dels metges ha pogut rescatar en vida un dels nadons que hi havia en aquesta sala. Segons ha informat la policia de la ciutat, el foc ha estat molt virulent. El primer ministre pakistanès ha anunciat que s'ha obert una investigació per aclarir les circumstàncies del sinistre. Els incendis en grans edificis són freqüents al Pakistan a causa de l'electricitat en l'aplicació de les mesures de protecció en la construcció.
0: Ara és 3:15 i parlem de la crisi d'habitatge. I ho fem perquè els préstecs hipotecaris continuen creixent. Cada vegada se'n firmen més i de més quantitat. Segons les últimes dades de l'Institut d'Estadística, ara aquests crèdits ja freguen els 195.000 euros de mitjana. Com que les entitats financeres només cobreixen el 80% del cost d'un pis, de la butxaca dels compradors n'han de sortir gairebé 50.000 euros d'entrada. És una suma que, òbviament, no és a l'abast de tothom, Laia Ortega.
14: Doncs no, una persona sola ho té molt difícil. El perfil majoritari del comprador són parelles joves d'entre 28 i 40 anys, en molts casos no casats i que compten amb l'aportació dels pares. I la immensa majoria és per comprar primeres residències, com ha explicat a Catalunya Ràdio Albert Domingo, de la Junta Directiva del Col·legi de Notaris.
15: Jo diria que per primera residència es firma el 90% dels préstecs, o 80%, el 90%. És a dir, préstecs d'habitatge, primera residència, 90%. Segona residència no necessiten tant la financiació exterior.
14: Les compres, a més, es fan en un context d'enduriment de les condicions bancàries. Els tipus d'interès mitjans ja freguen el 3% i amb les entitats mantenint a ratlla els índexs de morositat. Davant d'això, els notaris reclamen ajudes més generoses a l'emancipació i que les donacions no es penalitzin tant fiscalment.
0: Tot i les dificultats, Laia, el nombre d'hipoteques, com diem, va a l'alça.
14: Sí, al juny se n'han tornat a firmar més de 8.000 a Catalunya i si ens fixem en l'acumulat de l'any, se superen les 47.000. Això és un 13% més que l'any passat i la xifra més elevada des del 2010. On més s'han disparat i de llarg és a les comarques gironines, en part per l'atractiu que representa per als estrangers. Al conjunt de Catalunya, la gent de fora concentra un 15% del total de les compres, tot i que depèn de la zona. Si parlem de segones residències, al nord predominen els francesos, mentre que a la Costa Daurada els anglesos. Unes compres que per ara no tenen cap fre normatiu, a no ser que es tracti de grans tenidors.
0: I seguim parlant de diners, perquè la diferència entre els sous dels empresaris i els dels treballadors s'ha fet més gran els últims 5 anys. Els ingressos reals dels empresaris han augmentat 3 vegades més que el dels assalariats. De fet, això ho diu un estudi, un informe de la UGT, Montse Gené-Riba.
16: Si ens fixem en les dades, l'any 2021 la bretxa entre els ingressos nets dels empresaris i els assalariats era de 7.000 euros i el 2025 ja era de 12.000 euros. Es tracta d'un increment del 71%. Segons el secretari de Política Sindical de la UGT, Òscar Riu, s'ha arribat a una situació límit en què els beneficis de les empreses no s'estan repercutint en les persones.
17: Creiem que ha arribat el moment de reflexionar i de posar sobre la taula que aquest repartiment dels beneficis cada vegada és més injust i que això no només és del senyor Elon Musk o del Mark Zuckerberg o de com es reparteixen els beneficis en aquestes multinacionals, sinó que aquí la nostra economia cada vegada és una economia més salvatge envers a les persones treballadores i molt més agraïda en quant als beneficis de les empresaris.
16: Les dades basades en l'enquesta de condicions de vida de l'INE indiquen que almenys la meitat dels assalariats reben sous inferiors als 27.000 euros anuals. Amb aquestes xifres a la mà, la UGT ha fet una crida a reforçar la negociació col·lectiva com a eina principal per distribuir els fruits del creixement econòmic de manera més equilibrada. També ha denunciat que dues terceres parts dels convenis col·lectius no tenen clàusules de revisió salarial per fer front a l'augment del cost de la vida.
0: I ara us parlem del transport públic, perquè l'any que ve es podrà pagar amb targeta bancària en qualsevol transport públic de l'àrea de Barcelona. Els actuals lectors de la T-Mobilitat també acceptaran les targetes de crèdit o de dèbit més habituals. I això després que l'Autoritat del Transport Metropolità ha obert la licitació per adjudicar el servei bancari que ho ha de permetre. Com funcionarà tot plegat, Joan Garcia?
18: Com ja passa a ciutats com Madrid o Londres, l'usuari acostarà la targeta bancària o el mòbil als lectors d'accés a qualsevol mitjà de transport públic i ho tornarà a fer abans de baixar. El sistema detectarà si l'usuari ha canviat de zona o no per determinar l'import que ha de pagar. Servirà només per viatjar, això sí, amb bitllet senzill. I amb això es vol afavorir l'usuari esporàdic. La consellera de Territori, Sílvia Paneque, concreta el calendari per implantar-ho i com es justificarà la validació si es fa a través del mòbil.
19: D'aquí a 3 mesos màxim, aquest sistema hauria d'estar implementat. El fet de passar la validació, ja sigui amb targeta o mòbil, ja acredita, no?, que has pogut accedir al transport públic perquè hi ha hagut aquest pagament. En qualsevol cas, si hi hagués una inspecció concreta, doncs l'acreditació del propi pagament a través del mòbil doncs seria el que acreditaria més enllà de la validació del propi pas.
18: Els autobusos de TMB ja es poden comprar bitllets senzills amb targeta bancària. Es fa, però, amb un lector propi situat al costat del conductor, que desapareixeran quan s'hagi implantat aquest nou sistema de lectors de la T-Mobilitat.
0: I ens quedem a Barcelona. Perquè l'Ajuntament de la capital i també el govern construiran 4 noves residències públiques per la gent gran. Els equipaments tindran places residencials i també de centre de dia. On s'ubicaran aquests centres, Toni Fortesa?
20: Doncs es faran al districte de Sant Andreu, l'Esquerra de l'Eixample, la Marina, el Prat Vermell i l'entorn de les Glòries. Jaume Collboni és l'alcalde de Barcelona.
21: L'objectiu és que aquestes 4 residències estiguin en marxa abans que s'acabi el proper mandat, és a dir, abans de l'any 2031. La que està més avançada en aquests moments és la de Casernes de Sant Andreu, que ja s'ha fet la sessió de sòl i durant l'any que ve ja elaborarem el projecte constructiu.
20: L'acord estableix una nova fórmula de col·laboració per accelerar els projectes. L'Ajuntament, a través de BIMSA, assumirà la contractació i execució de les obres, mentre que la Generalitat en garantirà el finançament, la posada en funcionament i la gestió. El conseller de Drets Socials, Raúl Moreno, destaca el caràcter innovador que tindran aquests nous centres.
22: El que volem fer és que les residències de gent gran puguin combinar no només residents de gent gran, sinó persones amb discapacitat, persones amb altres necessitats, que siguin equipaments compartits per diferents necessitats, que estiguin oberts al conjunt del barri, al conjunt de la comunitat, sense que això vagi en detriment de la cura necessària pels usuaris que estan en aquestes residències.
20: Barcelona compta actualment amb prop de 6.000 places públiques per a gent gran.
0: I, per cert, que la Generalitat torna a obrir la convocatòria de les ajudes PUA per a les persones amb discapacitat. Serveixen per subvencionar material que facilita l'autonomia personal, com llits adaptats, elevadors, adaptacions al bany o transport adaptat, Toni.
20: El programa no s'activava des del 2023 i ara preveu cobrir despeses dels últims 3 anys. Les entitats socials alerten que aquesta demora deixarà fora molts sol·licitants, tot i complir els criteris. La convocatòria del 2026 té gairebé 7 milions d'euros de pressupost i cada usuari pot demanar fins a 9.500. Les ajudes es concediran fins que s'esgoti el pressupost disponible.
0: Ara falten 30 segons per 2:45. Marxem al Pirineu. I fem amb una història d'aquelles que, inevitablement, amb molta gent li criden l'atenció. El pas de vehicles cap a Andorra pel camí privat del port del Cabús ha obert un nou conflicte a Tor. El Pallars Sobirà, una part dels veïns, acusa l'altra d'instal·lar cartells sense cap consens per prohibir-hi la circulació. Sobre els senyals horaris de 2:45, ens ho explica la Sofia Cabanes.
1: Els veïns contraris, encapçalats per Pablo Moreno, hereu de Palanca, asseguren que esta mesura va en contra de la voluntat dels avantpassats de Tor, que defensaven l'obertura cap a Andorra. Ara els cartells que hi prohibien el pas ja han desaparegut, però Moreno no dubta acusar, entre d'altres, un vell enemic, el Sansa.
3: La problemàtica que tenemos aquí són les mismes tres cases que han tenido también, Sansa, Sardà i la Pereta. Són tres cases que busquen el follón como los antepasados que teníamos. Habían luchado por tener el paso abierto hacia Andorra, que no molestan, mientras que esta gente que han puesto el corte desde prohibido el paso y tonterías.
1: La Pili, propietària de Casa Sisqueta, és la veïna que més dies passa al poble i ja n'està tipa de disputes.
4: Jo penso que primer tot s'hauria de pensar en el poble. No tenim llum, no tenim cap servei. Els pocs diners que hi ha a la comunitat haurien de servir per això.
1: Tor té 13 cases i una vintena d'habitants ocasionals.
0: Del Pallars Sobirà marxem cap al Baix Empordà perquè el desequilibri entre els recursos que tenen els municipis dificulta la protecció d'alguns espais amb boies. Al litoral d'aquesta comarca, els més petits, com Mont-ras, es queixen del cost de reposar-les quan les roben o les vandalitzen. Maria Rovira.
23: Encara que ja existeix l'anomenada taula de cogestió d'aquest litoral amb entitats i administracions, l'alcaldessa de Mont-ras, Vanessa Pairó, es queixa que no tingui capacitat jurídica ni econòmica. Reclama més implicació de la Generalitat i videovigilància.
24: No sé si som, entre tots plegats, capaços de repensar una mica el model i d'entendre que no es pot exigir el mateix en municipis amb uns recursos molt limitats a d'altres que tenen una infraestructura tècnica o econòmica molt superior.
23: Des de Palafrugell valoren la feina de la taula de cogestió per preservar el litoral, però reconeixen diferències entre municipis per actuar. Xavier Rangel és regidor d'Urbanisme.
25: Conjuntament amb el departament, el que sí que estem és valorant quin ha de ser l'ajut per aquests municipis que no tenen aquesta capacitat econòmica que podem tenir els ajuntaments amb més possibilitats.
23: Des de SOS Costa Brava alerten que la continuïtat de l'espai protegit del litoral del Baix Empordà fa necessària una gestió global.
0: I ara saltem cap a les Garrigues, on l'Ajuntament de Juncosa ofereix casa i escolarització al mateix poble a la família que pugui reobrir el bar Casal del poble, tancat des del juliol. La trentena de candidats que ja s'hi han interessat fa preveure que la reobertura es pugui garantir. Joan Álvarez.
26: Aquests dies ja s'estan fent entrevistes als diferents candidats. La regidora de Promoció Econòmica, Meritxell Montagut, afirma que més d'un ja compleix els requisits.
27: Tindrem salvat el bar, seguríssim. Les diverses entrevistes que han fet, vull dir, n'hi ha no només un, sinó hi ha diverses persones que encaixen molt bé amb el perfil.
26: Els veïns asseguren que el bar és vital per al poble.
28: Que vinc sol, si vull companyia, hi anem al bar. Per jo, concretament, és la segona casa. Si vols parlar o dialogar amb algú o algo, has d'anar al bar.
29: Que en un poble, un bar és un lloc social. La gent ja no es troba a les cases. Quedem a les 4, fem un talladet.
30: Quan s'obria el bar del poble, normalment, és un lloc de trobada i tant, a tope. O sigui que el bar és imprescindible.
26: L'alcaldessa Susana Vilà veu clau la reobertura del bar per lluitar contra el despoblament.
31: Un micropoble sense bar és la fi quasi de... Bueno, la fi no, potser ho he dit una mica exagerat, però és... A veure, el poble, ahir el bar és un punt de reunió social.
26: Als interessats els ofereix habitatge amb un lloguer social d'entre 250 i 350 euros i la possibilitat d'escolarització dels fills al mateix poble.
2: Catalunya migdia.
0: Així tenim el dia, així us ho hem explicat en aquest Catalunya migdia, en què també són notícia les estrenes de cinema que s'avancen avui, aquesta setmana.
5: Hay una cosa que quería preguntarte, que es la gente de la peli.
0: I entre altres, el que arriba a les sales és El ser querido, de Rodrigo Sorogoyen, que és l'últim títol de Ridley Scott, també, i el quart capítol de la saga de Tadeu Jones. Marc Garriga.
6: L'esplèndida El ser querido és la història del retrobament d'un pare absent, director de cinema reconegut mundialment, amb la seva filla, aspirant actriu. Ell vol recuperar el contacte amb ella i li ofereix un paper en la seva pròxima pel·lícula, però el rodatge demostra que amb les bones intencions no n'hi ha prou. És una pel·lícula que parla de com cadascú construeix la seva memòria, de les difícils relacions paternofilials amb famílies enllaçades i també de com cal afrontar els abusos de poder en l'entorn laboral. Sorogoyen firma un film pràcticament rodó, recolzat en dues interpretacions extraordinàries de Javier Bardem i Victoria Luengo i dues escenes, les dues al voltant d'una taula, insuperables. També arriba La constelació del perro, de Ridley Scott, un interessant western postapocalíptic, introspectiu, poc esperançador, interessant, però amb alguns problemes de to i de guió. Això sí, compta amb un repartiment infal·lible. Jacob Elordi, Josh Brolin, Margaret Qualley i Guy Pearce. Completen les novetats Tadeu Jones i La llàntia meravellosa, la millor de tota la saga, La fluixa erupja, un drama sentimental protagonitzat per la cantant Charlie XCX, i la comèdia romàntica Una noche al año, amb el nou galant de moda, Callum Turner.
0: El que heu sentit és el dictamen d'en Marc Garriga i el que sentiu ara és La invitación, una comèdia nord-americana que apunta als Oscars. És un remake de la pel·lícula de Seth Gay, sentimental, que abans havia estat també obra de teatre. Avui li hem preguntat i diu que espera feliç a veure si es confirmen els bons pronòstics. El director i autor teatral està a punt d'arrencar gira amb la versió espanyola de la seva obra 53 diumenges, que aterrarà al Condal de Barcelona d'aquí 15 dies. Barcelona, Valeria Obereda.
7: Seth Gay reconeix que no hi ha res en ferm, que només són sospites encara, però la pel·lícula sentimental, Els veïns de dalt, al teatre, sempre li ha portat sorpreses.
8: Home, no ho sé, això ja arribarà, si arribarà de moment, són suposicions. En la nostra professió, les coses que passen sense haver-les pensat molt són molt preuades, perquè no ens acostuma a passar així, sobretot els directors. Els projectes els hem de cobrar durant molts anys, i això va ser algú molt, que va passar molt ràpid, no? Bueno, sé que és un món de sorpreses i sóc feliç.
7: Aquests rumors d'Òscar sonen en les categories de millor pel·lícula, millor guió adaptat i millors intèrprets secundaris per Edward Norton i Penélope Cruz. De moment, Seth Gay té el cap ocupat en els assajos de 53 diumenges, que la setmana que ve comença a girar a Múrcia. Serà a Barcelona entre el 9 i el 27 de setembre. És una comèdia que parla de les relacions de tres germans que han de decidir com cuidar el pare. Ara es farà en castellà. Fa 6 anys es va veure en català.
0: I canviant de pantalla, 46 empreses catalanes participen aquest any a la Gamescom, la fira de videojocs de referència a Europa. Ho fan de la mà de l'ISEC, l'Institut Català de les Empreses Culturals. La fira arrenca avui a Colònia, Alemanya, i s'allargarà fins dissabte. Claudia Roses.
9: Ja fa 3 anys que l'ISDEC i Munt estan a la zona de negocis, un punt de trobada per a reunions amb inversors i professionals i alhora un espai interactiu per provar els videojocs que s'hi presenten. Eva Colom és tècnica de desenvolupament de mercat a l'ISDEC i valora en declaracions a Catalunya Ràdio que en aquesta edició s'hi hagin sumat 13 empreses noves.
10: És la primera vegada que tenim tantes empreses apuntades. És un èxit. Creiem que és degut a la bona experiència i després l'ecosistema a Catalunya és important, tenen molts espais per trobar-se, es parlen de la presència en aquesta fira i cada vegada són més que volen ser-hi presents.
9: Per a les empreses, participar-hi pot ser un trampolí per als seus projectes, però també els suposa molta feina. Com explica la CNN, David Jaume Andreu, d'Undercoders.
11: Molts dies hi ha molta gent, el qual és positiu, perquè tenim a Europa i molt a prop la fira més important, probablement, de videojocs, tant a la part de business com de públic. I llavors realment és una sort, però és cansant.
9: L'ISEC vol reforçar la feina i la visibilitat del sector català dels videojocs en una fira com el Gamescom.
0: I a Cervera arriba el moment del foc i les bruixes. Divendres comença l'Aquelarre, però ara ja estan en marxa els tallers pels més petits. Anem amb la Noèlia Caselles i participen un centenar d'infants.
2: Sí, d'entre 3 i 13 anys, que fan tota mena d'activitats per preparar-se per la Calarret. Anna Llort n'és la coordinadora.
12: Els més petits fan una disfresseta i surten també a la cercavila. Llavors, a mesura que es van fent grans, doncs construïm doncs, elements que són representatius de la Calarret, diferents bèsties.
2: Una part dels tallers serveix justament per preparar les disfresses de la cercavila. La Bruna i la Clara hi seran.
13: Estem preparant les disfresses i uns paraigües que decorem com aquest. Aquest any ens disfressarem de caçador. D'ànimes.
2: La Calarret donarà pas a la nit de dissabte als actes centrals que començaran amb l'encesa de la universitat. La culminació es viurà ja ben entrada la matinada amb l'aparició i escorreguda del mascle cabró.
0: I abans dels esports, propostes de música en directe. Començant per Buos, que és el grup que actua aquesta nit en plena festa major de Sant Genís a Vilassar de Dalt, el grup de Calafell, que aquest any celebra 20 anys de trajectòria, que entre les cançons més emblemàtiques que l'han portat a ser un dels grups més reconeguts del panorama musical català.
14: Baixa del camp, vine a la ciutat, que aquí...
0: Amb un to molt diferent, el grup de folk Alosa actua aquesta nit al Festival de Música de Begú. El duet femení, format per Julieta Vidal i Irene Romo, interpretaran el primer cant del matí, el seu primer àlbum complet que combina música d'arrel tradicional catalana. I Girona posa el punt final al cicle Notes del Parc. La violinista Anna Urpina presentarà L'Eixant de Mis, un projecte dedicat a recuperar música de dones compositores del període barroc juntament amb altres dones músiques. Sintonia gens barroca, arribem als esports. Laia Tudel, amb un nou missatge de Joan Laporta per fitxar Julián Álvarez.
15: Falten 6 dies perquè es tanqui el mercat de fitxatges i atenció que el Barça no llença la tovallola per Julián.

0: Esportivament, demà el Barça debutarà a la Lliga al Camp Nou, jugant contra l'Atlètic Club, en el que serà també el debut de Rodri. I a la prèvia d'aquest partit ha parlat el tècnic Hansi Flick, ho ha fet de Julián Álvarez, però és que fa pocs segons que també ha parlat, com dèiem, el president del Barça, Joan Laporta. Joan Fitó, què ha dit, Laporta?
1: Doncs no ha tancat Laporta, però Laporta, valgui la redundància, a la incorporació de Julián Álvarez. Diu el president que el Barça segueix en disposició de fitxar el futbolista argentí.
2: Molt interessats amb el jugador, ens agradaria doncs que la nostra oferta fos acceptada i ho fem amb tots els respectes per l'Atlètic de Madrid i que sàpiguen que si estan en disposició de vendre dins d'aquest període del mercat d'estiu, doncs que nosaltres no estaríem disposats a comprar el jugador de conformitat amb l'oferta que els hem fet.
1: Laporta ha assegurat que tothom és conscient que Julián només vol jugar al Barça, que només vol ser futbolista del Barça i que el problema, en aquest cas, el té l'Atlètic de Madrid.
2: Clar, davant d'això que ens arriba, nosaltres, en aquest sentit, diem, home, estem encara presents amb la nostra proposta, amb la nostra oferta, perquè és vox populi que el jugador doncs, vol venir al Barça. I, per tant, aquesta situació ha creat doncs, un enrenou que no és motivat per accions del Barça, és motivat perquè ens van dir que no venien i sembla ser, almenys pel que ens arriba a nosaltres, que estan intentant doncs, arribar a acords amb altres clubs. No?
0: Doncs Joan Laporta, que confirma que fins l'últim dia esperaran Julián Álvarez en aquest mercat d'estiu, que l'oferta no ha caducat, es manté vigent fins l'últim dia. Veurem com finalment si l'Atlètic de Madrid doncs, fa algun moviment més o es manté aquesta posició de no voler negociar amb el Barça. Tot això és el que ha dit Laporta o el més destacat del que ha dit el president del Barça, però com dèiem abans, també ha parlat Hansi Flick.
1: Sí, abans de tot, avui Julián no s'ha entrenat amb l'Atlètic de Madrid per una indisposició, no per cap acte de rebel·lia, sinó que no s'ha entrenat per aquesta indisposició. Li hem preguntat a Flick sobre Julián, n'ha parlat el tècnic alemany, alineat amb Laporta i amb Deco, diu Flick, però que han de pensar en el futur i no en el present.
3: For me it's like that. I don't want to speak about Julián, no.
4: Per mi és així, no vull parlar de Julián, saps? Només vull parlar de la situació del club. Ara, en aquest mercat hem fet alguns fitxatges realment molt bons. El club ha de pensar en el futur, no només en el present. És clar que jo com a entrenador diria, d'acord, doneu-me si us plau el millor que pugueu aconseguir i més i més i més i més. El club està fent una gran feina, Deco fa una gran feina. Estem mirant cap al futur. Què és el millor? No només pot ser per aquest moment, sinó també per als pròxims 3, 4 o 5 anys.
3: Also in the next or in the next 3, 4, 5 years.
0: Doncs tot això al voltant de Julián Álvarez, però com dèiem, demà hi ha partit de Lliga al Camp Nou, Barça Athletic Club, i serà el debut del fitxatge estrella de l'equip blaugrana d'aquest estiu, com és Rodri.
1: Sí, demà tindrà minuts el migcampista madrileny, debutarà amb el Barça, ho ha confirmat avui Flick. S'ha tornat a entrenar avui Rodri, entrarà a la convocatòria, per tant, és un dels noms del partit de demà. Rodri, qui no hi serà és Gavi, diu Flick que està bé, Gavi, però que necessita almenys una setmana per recuperar-se del cop al genoll. Però Flick li ha restat importància a aquest problema que va tenir el partit contra l'Elx.
0: Valde estarà convocat?
1: Sí, entrarà a la llista, demà serà amb l'equip. Ha dit Flick que no sap si serà titular, si jugarà o no, però que està molt compromès amb el Barça, al 100%, que ha millorat moltíssim, que ha de millorar moltíssim, i ha tornat doncs, Flick a dir que tots els futbolistes que treu la Masia és impressionant, però vaja, el conflicte amb Alejandro Valde, en principi, solucionat pel tècnic blaugrana.
0: I com veu Flick a Lamine Yamal?
1: Doncs el veu bé, diu que està bé, ha explicat, ara el sentirem, que va tenir un petit problema durant el partit contra l'Elx, però que ha tingut poques vacances, que s'està entrenant dia a dia, que han d'anar dia a dia, però vaja, diu Hansi Flick que Lamine és un geni.
3: Mira, a little problem, but at the end it's...
4: Sí, va tenir un petit problema. L'endemà tenia una mica de mal de cap, però al final és així. Ja sabeu que Lamine és un geni, tothom ho sap. Ha tingut 3 setmanes de vacances i només s'ha entrenat uns quants dies. Per tant, no pot estar al màxim nivell. És normal, va dia a dia. Hem de veure com està per al partit de demà, però comptem amb ell. El necessitem perquè és extraordinari i el necessitem.
3: He's outstanding and we need him.
0: I fa dies que us expliquem i estem parlant del fitxatge de l'Espanyol, de Brian Zaragoza. Fa dies que us diem que avançava bé les negociacions. Ara mateix, Josep Gaya, quina és l'última hora?
4: Sí, principi d'acord entre l'Espanyol i el Bayern de Múnich per Brian Zaragoza. El club blanquiblau ja ha tancat el fitxatge de l'extrem andalús, que arribarà cedit per una temporada, amb una opció de compra condicionada a diferents objectius. Si finalment el jugador compleix els requisits de la clàusula, l'Espanyol haurà de pagar el traspàs del jugador i ja serà propietat del club blanquiblau. S'espera que en les properes hores el futbolista arribi a Barcelona per passar la revisió mèdica i que aviat s'oficialitzi aquest fitxatge.
0: Doncs a punt de poder fer oficial aquest fitxatge important per l'Espanyol, de Brian Zaragoza. Mentrestant, l'equip que treballa doncs, per preparar el partit que tenen dissabte contra el Real Societat, avui el jugador Urko González de Zarate ha parlat en roda de premsa.
4: Sí, Urko, que afronta la seva tercera temporada com a jugador blanquiblau, visitarà la que va ser casa seva durant molts anys. En la roda de premsa ha parlat del partit d'aquest dissabte i ha remarcat que serà molt especial.
5: Siempre es especial, ¿no? Al final por allí conozco a mucha gente, he pasado muchos años allí y bueno, pues espero un partido muy muy complicado, pero bueno, que podemos competir y traer los tres puntos por aquí.
4: També ha parlat del joc de l'equip i a més ha assegurat que no es mourà del conjunt blanc i blau.
0: I avui juga el Madrid de Mourinho, debuta a les 9 al Bernabéu contra la Real Societat, el primer partit de casa. Hauria de servir per tancar alguns dubtes, tot i, recordem la victòria que van aconseguir davant de l'Espanyol, Carles Vila.
6: En aquest partit a Cornellà, el Madrid va poder guanyar gràcies a un gol a última hora de Carlos Espíz, ja en temps de descompte. Caldria, per tant, mostrar un major domini en el joc i també del partit per no crear els primers dubtes en el nou projecte de Mourinho. El portuguès vol evitar ser la màxima atracció en l'estrena dels blancs al seu estadi.
7: No, jo no quiero que el Bernabéu me reciba de un modo particular. Yo quiero que el Bernabéu reciba el equipo, como su pasión. Si la temporada pasada no ha terminado bien, en algún momento, pues, podría parecer que ese amor vivía una fase complicada.
6: Mourinho torna a tenir problemes en defensa. Rodrigo, Eder Militao, Ferlan Mendy, Raúl Asensio i Thiago Pitar seran baixa, la qual cosa no li permetrà moltes variacions en aquesta línia. Pel que fa a la Real Societat, els de Matarazzo van perdre el primer partit de Lliga contra el Betis, tot i jugar amb un gran nivell i tenir sempre el control. El tècnic nord-americà tindrà també la baixa d'Álvaro Odriozola. A l'últim precedent, al Bernabéu, el Madrid es va imposar la passada temporada per 2-1 en un partit molt igualat.
0: I del futbol al ciclisme, després del cop d'autoritat ahir de Tadej Pogacar guanyant la segona etapa del seu compte particular en aquesta Vuelta, avui la ronda espanyola arriba de ple a Catalunya. Cinquena etapa, 171 quilòmetres entre Falset i Roquetes. L'està seguint en directe l'Isaac Vilalta. Isaac, com tenim l'etapa?
8: Mira, ara mateix a 123 quilòmetres per al final encara queda molt, eh? Una jornada, com deies, que ha començat a Falset, s'acaba aquí a Roquetes. Veurem si el vent és protagonista. De moment aquí pica una miqueta. Hi ha quatre corredors que són cap de cursa: Bernes, Calzoni, Gafuri i Diego Uriarte. La diferència respecte al gran grup, on hi és Pogacar i la resta d'homes importants, és de poc més d'un minut, insisteixo, quan queden 123 quilòmetres per al final.
0: I després d'aquesta nova exhibició que dèiem d'ahir de Pogacar a la Vuelta, això diu que això vol dir que ja està sentenciada aquesta Vuelta, Isaac, o encara podem tenir algun una sorpresa?
8: Bé, sempre en podem tenir alguna, però la sensació generalitzada és que Tadej Pogacar, amb aquests més de 3 minuts que li treu ja Primoz Roglic, segon classificat, tercer és Enric Mas, bé, que té la Vuelta molt encarrilada, la té molt a prop, si no passa res estrany, després de només 4 etapes ja està sentenciada. De fet, fixa't, Sepp Kuss, un dels grans, quart a la general, deia això ahir, just després d'acabar-se l'etapa.
9: Sí, sí, és... Es imbatible, si no tiene contratiempos o problemas, es imbatible, pero ya sabíamos eso.
8: Abans de l'etapa, un director català, Xavi Florencio, de l'equip Bahrain, em va alertar, atenció, que avui Tadej Pogacar pot sentenciar la Vuelta. Després de l'etapa ens deia això.
10: Vull dir, sabem que és el millor del món, està per davant de molts corredors a nivell físic, i avui una etapa que li anava pues, molt ben bell, no? I quan han vist en Peixalís que es quedava ell sense equip, pues, ha anat cap endavant. Per no quedar sense equip pues, era la millor opció per ell i ens ha deixat allí tots tirats.
8: Ahir Tadej Pogacar va guanyar en solitari després d'atacar a 50 quilòmetres de meta. És la setena victòria amb un atac més llunyà al seu historial. La primera, l'Estrada Bianca del 2024, aleshores va atacar a 81 quilòmetres de meta.
0: 10 minuts i les 3 de la tarda. Ara farem una pausa i després...
11: Xavi Hernández.
12: Xavi.
11: Yeah. Okay. So I heard the... Xavi like chocolate.
12: Yes, okay, thank you very much.
11: Well, it's not a bad position after Guardiola and after Slot. No? Third one, third position, at least we are in the...
0: Així explicava, entre altres coses, com es pronunciava i com es pronuncia el seu nom, Xavi Hernández, el tècnic de Terrassa, que és el nou entrenador de Països Baixos.
13: Catalunya migdia. Vine a Bacus i emporta't la primera pilota oficial del Barça femení. Està signada per les campiones. Fes 60 euros en compres o bescanvia el bal escolar i ja és teva. Només a Bacus.
14: Prepara't per 4 dies en què el teatre ho canvia tot. Del 2 al 5 de setembre, vine a la 13a edició del Festival Internacional de Teatre de Tarragona, el gran aparador de les noves dramaturgies. Submergeix-te en un programa únic. Espectacles d'avantguarda, arts de carrer, instal·lacions interactives, workshops, sessions de música i els emblemàtics sopars fi.
15: Deixa't sorprendre per la creació contemporani en espais insòlits. Aquest setembre tens una cita amb el FI.
14: Consulta tota la programació i aconsegueix les teves entrades i abonaments a fitt.cat.
16: Al Pirineu i les Terres de Lleida vivim l'estiu d'una manera diferent. El ritme ens el marquen les aigües braves de la muntanya i les nits plàcides de la plana, la descoberta del patrimoni i la màgia de les tradicions. Una terra cuidada és una terra que et cuida. Ara Lleida, amb tota naturalitat. Patronat de Turisme, Diputació de Lleida.
13: Catalunya migdia.
0: Doncs des d'ahir a la tarda, oficialment Xavi Hernández ja és el nou tècnic de Països Baixos. Ahir el vam sentir. Avui hem pogut veure a les xarxes un vídeo de Van Gaal donant-li la benvinguda, recordant com el va fer debutar al Barça i desitjant-li molts èxits a la selecció. I ahir a la presentació, a més, també, Carles, Xavi Hernández va deixar clar que serà fidel a l'estil Barça.
6: Xavi va reconèixer la seva admiració per l'estil de joc holandès, el que va qualificar d'universitat del futbol. L'agarenc té el difícil compromís de tornar a la selecció dels Països Baixos a l'èlit mundial. Diu, però, que no li fa por la pressió i que, òbviament, el seu estil de joc serà el del Barça.
11: Per nosaltres, precisament, va ser un aprenentatge molt gran, va ser un màster fet a... quan vam estar a la nostra etapa a Can Barça, hem après molt com a staff de totes les coses bones i no tan bones que ens van passar. I nosaltres el que volem, el gran repte d'aquí, és mostrar la nostra filosofia, la nostra idea. No tenim massa temps per treballar durant els del FIFA Days, però és d'alguna manera impregnar els jugadors i a la federació d'aquesta filosofia nostra, que al final a Can Barça ens vam nutrir moltíssim de la idea neerlandesa i el que volem és d'alguna manera tornar això, el que vaig aprendre jo a la meva carrera com a jugador i com a entrenador, tornar aquí a la federació.
6: Xavi accepta amb humor no haver estat la primera opció, de fet va ser la tercera després de Guardiola i Slot. El nou seleccionador neerlandès confia que Frenkie de Jong, un dels capitans, es recuperi aviat. Diu també que vol gaudir del moment i que l'equip tingui capacitat de competir i de guanyar. Xavi Hernández ha firmat un contracte fins al 2030, al final del Mundial. El seu debut serà contra Alemanya el mes que ve a la Lliga de les Nacions.
0: I fa uns minuts sentíem el president del Barça, Joan Laporta, parlant del possible fitxatge de Julián Álvarez. Eren unes declaracions, una entrevista que ha fet als mitjans del club, una entrevista que hem estat seguint, el Joan Fitó l'estava seguint. Primer hem sentit els fragments al voltant de Julián Álvarez, però és que ha parlat d'altres qüestions i de qüestions també importants, com és tots els incidents que van passar ells amb l'aficionat del Barça i l'estelada.
1: Sí, Laporta ha confirmat que es va posar al club i ell personalment a disposició d'aquest aficionat i de tota la seva família, i el president del Barça, evidentment, condemna tot el que va passar el diumenge al Martínez Valero d'Elx.
2: Per tant, el que el Barça demanem i confiem que aquesta actuació, ja dic, desproporcionada i violenta que es va produir per part d'uns policies nacionals, doncs, un cop reconfirmats els fets, i les imatges són esfereïdores i molt clares, doncs, un cop confirmats els fets, doncs, tinguin el seu càstig i les seves sancions, el que correspongui en aquests casos.
1: Ha explicat Laporta que espera que això que va passar a ells serveixi, doncs, perquè es deixi d'estigmatitzar l'estelada, i que dijous, demà, contra l'Atlètic Club, doncs, hi haurà una, ha dit Laporta, textualment, exaltació d'estelades en el partit contra l'Atlètic Club.
0: Doncs aquest serà l'ambient que s'espera el president del Barça demà al Camp Nou, el partit entre el Barça i l'Atlètic Club. Abans es farà el sorteig de la Champions, un sorteig que podreu seguir també a l'antena de Catalunya Ràdio, i avui sabrem els últims equips classificats per a la fase Lliga, perquè es disputen els últims 4 enfrontaments, Josep.
4: Sí, tots els partits del dia d'avui són a les 9 del vespre. L'AEK d'Atenes juga contra el Levski Sofia. A l'anada del partit va acabar 0-0. El Viking Noruec s'enfrontarà al Dinamo de Zagreb. En el partit anterior el resultat va ser d'empat a 2. El Estelle rebrà l'Slovan de Bratislava amb un empat a 1 a l'anada. I l'Olímpic de Lió s'enfrontarà al Fenerbahçe també amb empat a 1 a l'anada. Respecte a la jornada d'ahir, ja tenim 3 equips més classificats. Són el Saba de l'Azerbaijan, el LASK austríac i el Bodo Glimt. Tornarem a tenir l'equip revelació de la temporada passada a la Champions League. Pel que fa a la Champions femenina, el Madrid i la Real Societat, segon i tercer de la Lliga la campanya anterior, disputen els partits d'anada de l'eliminatòria de classificació per la fase principal. Els partits són Ajax-Madrid i Chelsea-Real Societat.
17: Arnau Martínez Díaz a València des de primera hora d'aquest matí i el que ha de ser un dels seus substituts.
0: Espera, Eduard, no corris tant, que t'he de presentar perquè ara obrim la carpeta de la segona divisió. Hi ha moviments als despatxos del Girona, marxa un jugador i Eduard Solà, que té moltes ganes d'explicar-ho, n'arribarà un altre.
17: Ja és a València des de primera hora d'aquest matí i el que ha de ser un dels seus substituts, el lateral dret, Javier Boñar, ja és a Girona. Tots dos pendents de la revisió mèdica per anunciar els seus respectius fitxatges. El traspàs d'Arnau a València no arribarà a la clàusula de rescissió de 8 milions d'euros, però el Girona rebrà un fix de 6 milions més un en variables i es guarda un tant per cent d'una futura venda. Arnau tenia contracte amb el Girona fins a la temporada que ve. Arnau deixa vacant el lateral dret de l'equip de Quique Álvarez, que ja té un dels seus substituts, Javier Boñar, de l'Atlètic Madrid, que la temporada passada va debutar amb el primer equip del Cholo Simeone. Té 21 anys i arribarà en propietat. La seva incorporació també s'hauria d'anunciar a les pròximes hores.
0: Aquest que sentiu és una de les noves incorporacions al Centre d'Esports Sabadell que acaben de presentar fa pocs minuts al costat d'un altre fitxatge. David Gallofré, de qui es tracta?
18: Es tracta dels davanters Nicolai Obilski i Nicolás Gioacchini. Obilski arriba procedent del Córdoba i firma per les dues properes temporades. El rus ja ha entrat a la convocatòria pels dos partits disputats de Lliga, però encara no ha debutat. L'altre reforç és Nicolás Gioacchini, davanter estatunidenc de 26 anys, que la temporada passada militava a l'Astaràs grec. El davanter va ser titular diumenge passat en l'empat a 0 contra el Castelló. Amb aquestes dues incorporacions, el Sabadell ja suma fins a 12 cares noves. El proper partit, dissabte a les 5 davant l'Almeria i a la Nova Creu Alta.
0: I moviments també al bàsquet a l'Uni Girona. Marta García.
19: Incorpora la pivot sudanesa Adut Bulka, firma per una temporada i arriba procedent de la Sulmeria Mallorca-Palma. D'ella ens en dona més detalls el director esportiu del club, Pere Puig.
20: Amb l'arribada d'Adut Bulka, que incorporem la darrera pressa que ens mancava, una jugadora que de ben segur ens ajudarà moltíssim en el rebot, amb molt bona mà des de la línia de 3, és un fet indispensable de que buscava Roberto, de que una de les interiors, com a mínim, pogués jugar des de la ratlla de 3 i obrir el camp. De ben segur, segur que ins ajudarà i serà una jugadora important dintre els esquemes d'en Roberto.
19: I en el futbol sala, l'AIA avui també han presentat en el Barça Igor Ribeiro de Sousa i també Suheil Mujedin.
0: I abans d'acabar, una nova presentació avui, la de la final de la Copa Catalunya de Futbol, que enfrontarà el Sabadell i el Barça Atlètic i que jugarà el pròxim 2 de setembre.
4: Serà a la nova Creu Alta de Sabadell i suposa la reedició d'una final que ja es va disputar fa 10 anys. En aquella ocasió, el 2016, els dos equips es van disputar el títol que va caure del cantó del Sabadell. Ara, al present, màxima il·lusió dels arrequinats, com remarca l'exjugador d'ara en la direcció tècnica, Rubén Martínez.
21: Nosaltres afrontem aquesta final amb la màxima il·lusió possible. Com a jugadors no es té la possibilitat de guanyar un títol tots els dies. Des de l'enfrontament que vam tenir contra el Ripollet, aquesta competició l'hem enfrontat amb la mateixa, o sigui, amb les màximes ganes possibles per poder guanyar la competició. Desitgem que hi hagi un bon ambient de futbol a la nova Creu Alta i que sigui un gran partit.
4: Les entrades ja estan a la venda a la web de la Federació Catalana. Els preus oscil·len entre els 13 i els 17 euros amb descomptes per als socis del Sabadell. La final serà el pròxim dimecres 2 de setembre a 2:15.
0: I un apunt de piragüisme, Marta?
19: La banyolina Laia Pèlac s'ha classificat per les semifinals del K1000 metres després d'acabar segona en la seva sèrie. Això és el Mundial de Poznan a Polònia, que ha començat avui mateix. Demà de vesprada, la semifinal.
0: Doncs fins aquí el repàs a l'actualitat esportiva. A les 7 més Esports de Catalunya, ràdio amb el Tot Costa.
13: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 3.
3: Bona tarda, us informa Joan Bota. Aquesta hora estem pendents d'una catàstrofe al Nepal, a la frontera amb el Tibet, per una inundació massiva que ha causat de manera sobtada almenys 22 morts i centenars de desapareguts. És una riuada que s'ha endut tot el que es trobava per davant, ponts, edificis i pobles sencers. Hi ha uns 400 turistes amb qui s'ha perdut el contacte, 300 dels quals són estrangers. Les imatges són de devastació en una regió remota de l'Himàlaia, on l'aigua engoleix tot el que té al davant. Hi ha hagut talls d'electricitat en aquesta zona i viuen 50.000 persones. Encara no hi ha una explicació clara de per què s'ha produït aquesta inundació massiva, però el ministre d'Afers Estrangers del Nepal ha assegurat que la crescuda del riu no ha estat causada per les pluges, sinó que hauria tingut l'origen en un terratrèmol i una esllavissada. El balanç oficial és hores d'ara de 22 morts, però les autoritats busquen, com us diem, centenars de persones. Una llista provisional de l'Oficina de Turisme del Nepal assegura que no es tenen notícies de 291 turistes estrangers. 100 d'ells són de l'Índia, 21 de britànics i 3 nord-americans, per exemple. El president xinès Xi Jinping ha ordenat desplegar tots els esforços a la recerca dels desapareguts. L'any passat, el mateix riu que neix al Tibet i desemboca a l'Índia es va desbordar de forma sobtada i allò es va atribuir al desguàs d'un llac glacial. Més notícies, Laia Ortega.
5: Un perillós delinqüent reclamat per la justícia italiana després d'haver-se escapat de 4 presons. L'home, batejat amb el sobrenom del mestre de les fugues, està a l'espera de ser extradit a Itàlia. Tarragona, Clara Echevarría Domingo.
22: Bona tarda. L'home sobre el qual pesava una ordre europea de detenció i entrega per un delicte contra l'ordre i la seguretat pública és conegut com el mestre de les fugues perquè s'havia escapat ja de 4 centres penitenciaris de Bèlgica i Itàlia. Utilitzava sistemes com ara una piràmide humana per escalar els murs o serrant uns barrots a les finestres per despenjar-se amb uns llençols nuats. El jutge ha decretat presó provisional incomunicada i sense fiança a l'espera del resultat de la seva extradició. Clara Echevarría Domingo, Catalunya Ràdio, Tarragona.
3: 3 persones ferides greus i una cinquantena ateses al centre de salut de Noain, a Navarra, quan han esclatat diversos coets durant el xupinazo amb què s'inauguraven les festes. La majoria dels afectats tenen cremades lleus, tret dels 3 homes que han hagut de ser traslladats a l'hospital.
5: Els Mossos investiguen les circumstàncies de la mort d'un home en una galeria de tir de l'Hospitalet del Llobregat. Segons ha indicat la policia, la víctima estava fent pràctiques de tir quan, per causes que no se saben, va rebre una bala que el va ferir de manera mortal. Els fets van passar abans d'ahir, però s'han sabut avui.
3: Plataforma per la Llengua reclama que els futurs serveis d'autobús que connecten Catalunya o el País Valencià amb altres punts de l'Estat garanteixin que la informació, l'atenció als viatgers i la possibilitat de presentar reclamacions es pugui fer en català. Per això l'entitat ha presentat una quinzena d'al·legacions al Ministeri de Transports i fa constar que la cartelleria, la senyalització, les pantalles, la megafonia, les màquines de venda o les aplicacions han d'incorporar el català. Aquest estiu, Plataforma per la Llengua, juntament amb l'Associació per la Promoció del Transport Públic, ja van fer que les pròrrogues de 6 anys a les concessions del bus interurbà a Catalunya fixessin un requisit de català pel personal d'atenció al públic. Ha mort als 83 anys l'escriptor, dramaturg i assagista hongarès Peter Nada, un dels grans autors de la literatura europea contemporània. Era, de fet, candidat des de feia anys al Premi Nobel de Literatura per una obra de gran profunditat intel·lectual, exigent i innovadora. Un dels seus temes més recurrents era la mort, i amb els seus llibres va fer un retrat de la història europea del segle passat. Entre les seves obres destaca El libro del recuerdo, que va tardar 12 anys a escriure i el va donar a conèixer fora d'Hongria. També la monumental Històries paral·leles, que va escriure al llarg de 2 dècades, on entrecreua personatges, passatges històrics com l'Holocaust, la dictadura comunista i la caiguda del mur de Berlín. També destaca la seva faceta com a fotògraf i, de fet, va fer diverses exposicions i assajos com el titulat Un toque de luz. Esport, Pau Dax.
23: Joan Laporta ha assegurat aquest migdia que el Barça segueix disposat a fitxar Julián Álvarez si l'Atlètic de Madrid accedeix a vendre'l en el que queda de mercat.
2: La veritat és que estem doncs, molt interessats amb el jugador, ens agradaria doncs, que la nostra oferta fos acceptada. Si estan en disposició de vendre dins d'aquest període del mercat d'estiu, doncs que nosaltres estaríem disposats a comprar el jugador.
23: Sobre l'actuació de la Policia Nacional a la rodalia del Camp de l'Elx, Laporta l'ha qualificat de desproporcionada, violenta i esfereïdora i ha dit que espera que tingui els càstigs i sancions que corresponguin. També ha reclamat que l'estelada deixi d'estar estigmatitzada i ha confirmat que l'acte d'homenatge als jugadors blaugranes que van guanyar el Mundial amb la selecció espanyola no es farà demà al Camp Nou perquè no es dona el context. Avui també ha parlat l'entrenador blaugrana Hansi Flick en la prèvia precisament d'aquest partit de Lliga de demà contra l'Atlètic Club. Ha dit que Rodri disputarà els seus primers minuts com a blaugrana, que Balde tornarà a la convocatòria, mentre que no ho farà Gavi, que es recupera de la contusió al genoll que va patir al Camp de l'Elx. El porter croat Dominik Livaković ja ha passat aquest matí la revisió mèdica abans de fitxar pel Barça. Avui es disputa el Madrid-Reial Societat, també de la primera jornada, i ahir València 0, Betis 1. I a la vuelta, cinquena etapa de 171 quilòmetres entre Falset i Roquetes i amb Tadej Pogačar més líder després de la victòria d'ahir.
7: Fins aquí les notícies.

L'estiu ets tu. Quan em mires i somrius. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis. Les batalles. Les aventures. Les heroïcitats de la història de Catalunya i del món. En Guàrdia, amb Enric Calpena.

El 8 de juliol de 1994 va marcar una fita històrica en l'estudi de l'evolució humana. Els treballs d'excavació al jaciment arqueològic i paleontològic de la Serra de Tapuerca a Burgos van permetre descobrir dues dents a la part alta de la Gran Dolina, un dels espais de la serra que havia quedat tallat a finals del segle XIX pel traçat d'una línia de ferrocarril. Aquests fòssils humans tenien uns 800.000 anys d'antiguitat i posaven en qüestió les teories sobre una colonització tardana del continent europeu. Era la primera prova d'una nova espècie del gènere humà que ha trigat més de 25 anys a ser acceptada per tota la comunitat científica, l'Homo antecessor.

L'equip d'Atapuerca, encapçalat per Eudald Carbonell i José María Bermúdez de Castro, va proposar incloure aquelles restes una nova espècie, aquest Homo antecessor, en un article publicat a la revista Science del 30 de maig de 1997. Ningú no havia gosat anomenar cap nova espècie del gènere humà des del 1964, quan s'havia donat a conèixer l'Homo habilis. Feia més ja en aquells moments de 30 anys. La de l'Homo antecessor era una proposta francament agosarada que no va ser ben rebuda per tota la comunitat científica. Durant un temps es va treballar amb la possibilitat que fos un ancestre comú de neandertals i humans moderns, per les característiques similars que compartien. Amb el temps, aquesta hipòtesi ha quedat descartada per raons cronològiques. En canvi, tot apunta que devia existir alguna espècie mare, encara avui en dia desconeguda, molt similar a l'Homo antecessor, a partir de la qual es van originar les respectives genealogies

0: Burgos entre 900.000 i 800.000 anys enrere. Com és habitual, ens acompanya el doctor Josep Maria Soler i Sabater. Benvingut.
1: Hola, què tal?
0: Com a historiador, deus patir ara, perquè això no és història, és prehistòria.
1: No, pateixo no, i ara m'ho he apuntat.
0: I gaudeixes.
1: Pateixo, gaudeixo, sóc un afrontat, però em sento un imprudent, diguem, de voler parlar d'aquests temes, però tinc un avantatge, perquè al 1990, aproximadament, l'Eudald...
0: Eudald Carbonell és el nostre convidat, el presentarem.
1: Vam estar en un mateix congrés i vam publicar al Canà una sèrie d'articles al Canà, al Montsià. La qual cosa, com que som col·legues, no, la veritat, jo no puc dir res sobre aquest tema, més allà del que he pogut llegir d'ell i de les coses que he llegit, perquè realment no tinc formació per poder discutir aquests temes ara, fer preguntes i alguns apunts,
0: però poca cosa més. La curiositat científica... I si tu et passa això, imagina't a mi, però la curiositat científica sempre és una cosa molt important. Òbviament és l'Eudald Carbonell, el doctor Eudald Carbonell, catedràtic de prehistòria de la Rovira i Virgili, investigador de l'Institut Català de Paleontologia Humana i Evolució Social, codirector del projecte d'investigació del jaciment de Tapuerca, coautor, entre molts altres, del llibre Homo antecessor, el naixement d'una espècie, que és el que avui en parlarem, i il·lustre, ha acabat de jubilar. Sí. Això també, tot junt, eh? Allò.
2: Tot junt.
0: Eudald Carbonell, moltíssimes gràcies per haver tornat a l'enguàrdia. Molt content de tenir-te, molt contents, puc parlar també amb la Josep Maria.
1: Ja estem entre amics, això. Sí. Això no tothom ho pot dir. Jo sóc amic de l'Eudald Carbonell.
0: Sí. Anem a parlar una miqueta d'això de l'Homo antecessor, però potser, jo és que no en sé, però què passava abans? L'aparició del Homo antecessor, el descobriment, no l'aparició, a l'any 94, vol dir que fins al 94, o fins al 2020, depèn de com ens ho mirem, hi havia un paradigma, una manera de veure l'evolució de les espècies humanes i prehumanes, i en canvi, a partir de l'antequessor, aquesta manera de veure-ho necessàriament ha de canviar. Què era el que es creia fins aleshores, fins que vam trobar això?
2: Nosaltres hem trencat el paradigma, perquè no hi havia fòssils d'un milió d'anys. Senzillament.
0: Fòssils humans
2: o semi-humans? Fòssils humans no n'hi havien.
0: Val.
2: No n'hi havien a Euroàsia. Clar, el fet de trobar el primer fòssil humà van plantejar, va sortir una cara molt, molt moderna i un crani molt vell. Era un fenomen morfològic estrany. I van proposar nosaltres, clar, van comparar, no hi havia fòssils. No hi havia fòssils per comparar. Ni després... ni abans. Euroàsia era el més vell que havien trobat. I van plantejar una hipòtesi, un holotip, i bueno, va ser molt discutit en el seu moment, però perquè l'evidència és que no hi havia fòssils. Si haguessin hagut altres fòssils, haguessin pogut comparar.
1: Clar.
2: Però no hi havia cap fòssil. Quan hi havia cap fòssil, va aparèixer això, uns caràcters nous, doncs van decidir. Després de l'Homo habilis que s'havia fet fer una espècie, va ser una bona idea, però va portar molts problemes.
0: Això vol dir que es pensava que Euràsia, sí, o sigui, el nostre continent, sí, i la seva perllongació, diguéssim, a la Rússia actual, perquè ens en fem una mica la idea, i Àsia, òbviament, els humans, fossin de l'espècie que fossin, no havien arribat fins molt més tard des de l'Àfrica. Aquesta era la idea inicial.
2: Hi havia tres hipòtesis. La hipòtesi que vam participar nosaltres en el debat, la hipòtesi de l'Europa jove, que era una Europa que poblada fa mig milió d'anys, l'Europa madura.
0: Jove, o... també és una manera de dir-ho.
1: Al costat d'un milió, sí.
2: D'un milió, exactament. Era molt diferent. Hi havia l'Europa madura, que era un milió d'anys. Hi havia l'Europa vella, que l'ocupació Europa, també em pensava que era vella. Va sortir de Manici. De Manici va a 1,8 a les portes d'Europa, va obrir la
0: venda. En vam parlar no fa molt, sí, sí.
2: Doncs de Manici va ser la descoberta que és la població primera que arriba a Euroàsia. Bueno, que sabem, tenim dates ara que a Turquia, aquests puestos, hi ha ocupació humana anterior a 2 milions d'anys. La sortida d'Àfrica, la sabem, que té 2,2-2,5 milions d'anys. Però encara s'ha de contrastar, fa falta més... Llavors, en aquell moment, no hi havia res. Llavors, no hi havia fòssils. En l'any 90, quan vam trobar l'antecessor, no hi havia cap fòssil. No hi havia cap fòssil d'un milió d'anys. I encara continuaven ni molt pocs. Encara a Àfrica i Àsia n'hi ha molt pocs. I, esclar, això em va fer automàticament dir què és això que té. És una cara que, si la veieu, és com la nostra. Les dents són molt velles i el crani és molt vell, però el

0: cara és idèntica que la nostra. Si l'haguessin trobat sense dents, haguessin dit, això és neolític, això és de polític, això és una cosa moderna. Però llavors el trobar associada amb un crani molt vell, amb unes dents molt velles, que semblaven les dents de l'Homo habilis, van dir, bé, això és una espècie nova. I ens va costar... molts disgustos, sí, publicar que una nova espècie.
1: Però no es buscava, diguem,
0: no,
1: això. No. S'excavava en un lloc determinat.
2: Exacte. Sabia que hi havia restes interessants.
0: Sabíem que hi havia restes
1: interessants. A partir de la trinxera aquella del ferrocarril,
0: sí,
1: és sabíem, això, no?
0: Sí, sabíem que hi havia restes interessants. Havíem trobat, i estava en el tall, havíem trobat uns nuclis, havíem trobat una fauna, i sabíem...
2: S'ha de dir, perdó, els oients que no han estat o que no tenen present com és Atapuerca. Atapuerca, ho vam explicar en un altre programa, ho dic perquè em refereixo a això. De fet, és la gran sort de que es va construir a finals del XIX una via de ferrocarril tallant un tros de muntanya, perquè era un ferrocarril industrial que no va tenir gaire èxit, però la gran sort, aquest tall, de sobte comencen a trobar amb aquest tall que apareixen restes, i a partir d'aquí, que ja més o menys la gent de la zona ja n'havia vist algunes, però clar, a partir d'aquell moment els científics van començar a veure que allò era una gran possibilitat. D'aquí això que parlàvem del tall, no?
0: Tall.
2: Ho dic perquè si no, els sembla que els oients no...
0: Passejàvem per la trinxera, que hi ha aquest tall i aquell tall, al nivell 6 ja apareixien uns nuclis molt grans, i vam dir, hòstia, això té de ser molt important i ha de ser molt vell. I per això vam organitzar, quan va sortir el de Boxerou, que deien que el més antic tenia mig milió d'anys, el de Boxerou, vam fer un projecte rival contra els anglesos. I en el projecte rival, fent la cata, vam trobar l'home en tesor, tant que no hi havia Mimami Sabini, associat a humans, i Mimami Sabini és un micromamífer, associat a humans i associat a indústria. Nosaltres vam trobar els homínids associats a... El manifest de Nature el vam superar. I va ser el 8 de juliol del 94, vam trobar les dents, el Mimami Sabini, les mandíbules i també la indústria que asseguraven que la població més humana tenia 900 mil anys. Jo vaig quedar molt esparverat, com a veure que si a 900 mil anys creien que no hi havia població a Europa, hi havia aquella acumulació, perquè és una acumulació bèstia de material arqueològic i paleontològic. Vaig pensar, què no hi ha d'haver si això està aquí enmig d'una sierra que no coneix ningú, amb una península d'Euroàsia. Jo vaig pensar, què no hi ha d'haver? I efectivament, no tan sols s'ha superat, no sé, 880.000 anys té l'Homo antecessor, sinó que hem trobat aquest any, fa dos anys, la cara de Pink, l'Homo erectus, l'hem trobat perquè serà ja publicat a Nature la descoberta més important de Atapuerca, ara, farà dos anys.
2: Anem al moment eureka, allò que sempre... com es fa un descobriment d'aquest tipus? O sigui, no, és evident que un equip és un equip i, per tant, pot trobar una persona determinada, però el descobriment l'ha fet tot l'equip, perquè un ha excavat aquí, un altre ha excavat allà, i per casualitat és aquell que ho troba. Vull dir, però no sé com va anar la cosa.
0: Sí, l'equip estava treballant, era el juliol del 94, estava treballant sobre una cata, un forat de 6 metres quadrats. Anàvem baixant pel perfil de la paret fins a arribar al nivell 6, que l'estat Aurora. L'Aurora va trobar, perquè li va tocar amb ella.
2: Una investigadora.
0: Una investigadora va trobar les dents. Va ser un moment espectacular, perquè ella se'n va donar compte, encara que eren dents molt velles, que eren humanes. Bueno, va cridar, vaig pujar jo a mirar-ho.
2: I eres en aquell moment a l'excavació?
0: Sí, jo era a l'excavació.
1: S'ha de dir que quan es fa aquestes excavacions, com vam veure, quan vam fer el capelló de capellades, que van amb uns instruments i unes eines molt precises, molt petites.
2: No és una pala i van anar traient.
1: Segurament rellotxers com treballen.
2: I que és molt lent, a més de baixar.
0: Es treballava molt lent i va aparèixer les dents, i aquestes dents només podien ser dos o humans. Les dents dos, encara que sembla que no poden ser humanes, són molt
2: semblants.
0: S'assemblen
2: molt. Clar, la confusió és possible.
0: La confusió és possible, i ella, l'especialista, no era arqueòloga, no era especialista, amb les dents va trobar allò, va dir, vaig pujar jo a veure-ho, va dir, vaig quedar estorat, vaig agafar mal d'altura només de pujar i veure que allò... I el José Mari no estava a l'excavació.
2: En Bermuda de Castro.
0: El
2: codirector.
0: El codirector crida, José Mari, tots cridaven per allà, José Mari,
2: no hi era.
0: Bueno, al cap d'un temps, què passa? Va venir, i bueno, va venir i va ensenyar només de veure-ho així, i a un metro i mig, és humano. Clar, érem conscients que hem fet una descoberta històrica. 900.000 anys, 880.000 anys, sabíem que érem molt vell, no sabíem encara quants anys tenia, encara no el teníem d'edat, però sabíem que havíem trobat el més vell d'Europa, l'Europa occidental, segur.
2: Clar, això que comentaves del mal d'altura, per un investigador, o per uns investigadors, perquè continuem parlant d'equip, eh? La ciència es treballa amb equip. La ciència moderna, oblidem-nos de l'idea romàntica del laboratori d'un home, sempre, a més, un home que descobreix no sé què. Els equips són equips, sí. Doncs suposo que devia ser una sensació de mareig, cadascú ho viu com ho viu, però...
0: Va ser de mareig, va ser tant de mareig que jo vaig agafar una merda com un piano. Vaig veure que era un home, vaig pujar i vaig baixar, no vaig voler veure un fòssil més, i em vaig anar als Claveles. Als Claveles hi havia la periodista del País, i vaig enganxar, vaig començar a veure.
2: A celebrar-ho
0: abans d'hora, perquè no vaig celebrar, que la nit ja estava absolutament tocat. Perquè l'emoció era molt repartida, sí. Era l'equip, tot l'equip. Va ser un fòssil que es va trobar amb equip. Sí, això és molt important. El treball d'equip va ser el plantejament filosòfic del projecte rival amb els anglesos. Va sortir del meu despatx, que els vaig cridar i vaig fer venir els meus alumnes, els vaig arengar que havien d'anar abans de començar l'excavació a treballar 15 dies abans. O sigui, els tenia ben i estaven molt conscients, i va sortir, sabíem que hi havia restes, però humanes no sabíem. No sabia ningú. Sabien que hi havia restes molt velles, que hi havia indústria, que hi havia animals, però la resta humana va ser...
2: Un cop vau trobar aquestes dues dents, sí. Què vau fer? Es deixen en el lloc durant un temps? Sí. No sé com funciona,
0: sí,
2: per saber-ho.
0: Sí, les dents es deixen a la superfície, doncs es busca, esclar, llavors es van extreure amb molt cuidado, agafant la seva traçabilitat, sempre l'equips, la i la zeta, la profunditat, sí. Es van fotografiar i després d'això ja va sortir el crani. Va ser,
2: clar, perquè crani, amb les dents era una meravella, dents, però
0: les dents, després va sortir la cara. La cara no es veia quasi bé res, estava plena de sediment. Estava en bruta.
1: La flanc...
0: Però tot millor d'anys, enganxat amb el sediment, no es veia res.
1: És un fòssil.
0: És un fòssil, però bueno, per un fòssil tapat. No es veia res, veien... Estava col·locat de cap per avall i es veien les dents. No es veia res més. La cara es va destapar en un laboratori. I després el crani també, bueno, va ser molt espectacular, molt.
2: Al cap d'un temps d'investigació aconseguiu extreure-ho, que és molt habitual, és un procés.
0: Passa al laboratori i llavors...
2: Què va passar al laboratori, llavors?
0: Les restauradores van treballar 2 o 3 mesos.
1: Déu-n'hi-do, és que això és gram a gram, eh?
0: Exactament, gram a gram.
1: Sí,
0: perquè realment, sense tocar l'enrem, es va treballar, es va deixar, bueno, quan va sortir tot el sediment, va sortir la cara, i la cara era impressionant. Perquè era la cara com la nostra. Tenia fosses canines i era igual que nosaltres. Era una cara moderna. Si no hagués estat per les dents, que no hagués portat dents, que hagués estat desdentat, haguessin dit que no, allò, pot ser, això és un homo sapiens.
2: Era pastat, diguéssim.
0: Era igual que un homo sapiens. Ara bé, clar, que em van trobar frontal fugedís, frontal de dominit, d'africà, antic.
1: Molt inclinat, no?
0: Molt inclinat, molt. Clar, van dir, això no pot ser, clar, aquest crani, aquesta cara, amb aquest crani, què fa? Que això va venir el nom de fer l'holotip, de fer l'espècie. Va ser això, el crani, la cara, clar. Llavors van dir, no, clar, el crani pot ser el neotènia, que quan ets jove, després quan ets gran, es forma... No, aquest crani estava fet, era un crani de 14 anys,
2: era un jove, però estava format.
0: Exactament, sí. Perquè van dir que no, que llavors al començament poden tenir caràcters diferents, però no, al final era...
2: I en el procés científic, en aquest moment, clar, vosaltres l'equip sabeu que allò pot representar moltes coses, però encara anunciar-ho és una mica prematur.
0: Tardem 2 anys a fer estudis.
2: S'ha d'estar molt clar.
0: Fins al 97 no traiem l'article.
2: Però la raó és perquè no hi hagi cap mena de dubte.
0: Exactament. La raó és perquè vam datar el geocronòleg, el Josep Maria, que va fer el paleomagnetisme, va duplicar, va triplicar que sabíem que estàvem sota 800.000 anys, va treballar molt per tenir aquestes dades. Vam tenir les dades dels pol·lens, les dades de les pedres, les dades de la fauna que l'acompanyava. I, finalment, l'estudi morfològic dels fòssils, que això va ser l'estudi, va ser molt... que aquí va intervenir molta gent. Molta gent del nostre equip, però també va haver gent de fora a mirar-lo. Va venir el Clark Hovell, el famós Clark Hovell, que era l'alumne del Desmond Clark, va venir, va quedar collonit a veure una cara com aquella. No havia vist mai ningú. Clar, va ser... d'entre els mèrits nostres, que vam tenir molt, perquè érem molt joves, i vam atrevir-nos a fer una espècie, era molt atrevit en aquell moment, el mèrit també t'he de dir d'aquests grans mestres que van passar per allà, que van dir, no, això és evident que és això, aquests nanos tenen raó.
1: Aquests nanos de 40, 44, 45 anys.
0: Sí, 40 anys.
1: Bueno, però això la ciència...
0: Nosaltres érem joves, encara.
2: Però això...
1: Parla
2: bé, precisament, d'aquests mestres,
0: sí,
2: no? D'aquesta visió.
0: D'un mestratge com el Clark Hovell, bueno, un mestre...
2: Sense posar noms, però estic convençut que no tots els antropòlegs i paleontòlegs s'ho van prendre així.
0: No, tots els que...
2: Aquesta colla de nanos, no?
0: De nanos, exactament, va. Ells ens consideraven encara, ja tenien 60, 70 anys.
2: Uns xinxarel·los.
0: Uns xinxarel·los, sí. Fins que, clar, la demostració, la troballa era massa important. La troballa era realment important. No hi havia trobat res d'un milió d'anys, i llavors era molt important. I aquesta gent ho van reconèixer, i ens van reconèixer el mèrit, i ens van fer el referit, se'n va deixar publicar Science, que això ja és molt difícil de publicar
1: en
0: la revista
1: de prestigi número 1.
2: És la revista.
0: Que publiquen un 7 o 8% dels articles. Vull dir, bueno,
2: aquest
0: article va sortir per la portada.
2: És que publicar, no només a Science, però Science és un exemple claríssim, o el New Journal of Medicine, hi ha diversos de Nature.
1: I a la portada.
2: Sí, és un mèrit. O sigui, només el fet de publicar Science vol dir que has passat per un control d'una sèrie de gent de primeríssim ordre mundial i que consideren que allò val la pena de publicar. I això, primer, que és un procés llarg, i després un procés extraordinàriament complex.
0: Van ser 3 anys, des de la descoberta fins a la seva publicació. I una cosa molt important a dir, que el que vam dir d'aquelles restes continua sent vàlid. 30 anys després, que moltes vegades datacions canvien, normal, assegura l'espècie. O sigui que el proteoma, l'estudi de la proteïna, s'ha donat lloc a assegurar l'espècie. Ara estem tots segurs, està tothom segur que això és una espècie paleontològica, una espècie biològica, però que té relació amb nosaltres. Sí que la té. Que nosaltres pensàvem que no, que sí. Aquest fòssil és la tieta evolutiva, fins que no es trobi una resta directa, dels humans actuals, dels Denisova i dels neandertals.
2: El
0: fòssil més pròxim té relació. No sabem quina, perquè pot ser que es trobi la relació directa entre nosaltres, però mentre no es trobi l'espècie que té una relació directa, té relació. Vol dir que hem trobat la tieta, que hem trobat un familiar de la nostra espècie. De la nostra espècie. I de l'espècie de Neandertals i de l'espècie dels Denisova a 800.000 anys. O sigui que tot comença fa 800.000 anys. Aquests caràcters moderns comencen fa 800.000 anys. El caràcter modern que tenim nosaltres, els sàpiens, comença a Europa i Àsia fa 800.000 anys.

L'article que va donar a conèixer la troballa que havia tingut lloc l'estiu del 94 al jaciment de Tapuerca es va publicar en aquesta revista, Science, l'11 d'agost de l'any següent, un cop el manuscrit havia estat validat per l'equip de revisors. El títol d'aquest article, escrit en anglès, era Homínids del Pleistocè Inferior i Artefactes del T6 de Tapuerca. En aquest text ja es deixava entreveure la possibilitat que les restes trobades a la Gran Dolina pertanyessin a una nova espècie, tot i que calia continuar excavant.

0: Restes humanes que daten de fa més de 780.000 anys estan associats a una fauna rica i a un conjunt lític, el jaciment rupestre de la cova del Pleistocè de la Gran Dolina, a la serra de Tapuerca, a Burgos. Les espècies de micromamífers representen el quaternari tardà, com la Mimomis sabini, antecessora de la rata d'aigua, i els objectes lítics representen una tecnologia prèvia a la chauliana. La nova evidència fòssil humana demostra que Europa Occidental va estar poblada, com a mínim, des de finals del Pleistocè inferior. Si es dona un nom específic als neandertals, Homo neandertalensis, els seus ancestres europeus del Pleistocè mitjà s'han d'incloure la mateixa espècie. No obstant, les diferències morfològiques evidents entre fòssils com els de Petralona, Aragó, Steinheim o la cima dels ossos i els neandertals clàssics fan que sigui acceptable anomenar aquestes espècies del Pleistocè mitjà europeu com a Homo heidelbergensis. Per la seva banda, la mostra de la Gran Dolina mostra un conjunt de trets dentals primitius que no s'havien trobat mai abans en fòssils europeus del Pleistocè mitjà. Els fòssils domínids de la Gran Dolina no poden acomodar-se fàcilment en cap de les espècies Homo definides. Podrien considerar-se una forma primitiva d'Homo heidelbergensis, però podria ser que en el futur donés nom a una nova espècie si s'amplia prou la mostra.
1: En guàrdia.
2: L'esport no fa vacances a l'estiu.
1: Tampoc a Catalunya Ràdio.
2: Cada dia a les 7, tot costa.
1: I les nits del cap de setmana, d'11 a 12, el Club de la Mitjanit.
2: Aquest estiu, l'esport no s'atura a Catalunya Ràdio.
1: Catalunya Ràdio et proposa un pla diferent cada mitjanit. Avui dimecres, La Vermella.
3: La Vermella és el meu podcast preferit.
4: Sabies que La Vermella és el llum que s'encén a una sala de doblatge?
5: Continuarem descobrint qui s'amaga darrere les veus de la història del doblatge en català?
6: Poca gent sap qui som.
7: El doblatge és cultura.
8: Una senyora fins i tot em va preguntar l'hora.
1: Avui dimecres, a la mitjanit.
5: La Vermella
9: comporta una gran responsabilitat.
2: Això és En Guàrdia.
10: Estem aquí a En Guàrdia amb l'Eudald Carbonell i amb en Josep Maria Soler i Sabater parlant del descobriment de l'Homo antecessor. Per cert, Eudald, antecessor. Acabem de sentir aquest fragment de la revista Science. Sí. Suposo que aquesta publicació, i més en portada, devia provocar un terrabastall dins del teu gremi, i fora també, però sobretot dins del teu gremi, amb tota mena de... I això que les xarxes socials de l'any 94-95 no eren gaire cosa, perquè m'imagino els insults actuals en les xarxes socials per una cosa d'aquestes. Què va passar? Suposo que en el món de la ciència sou més educats que no pas
11: les xarxes socials. Només a saber d'ent que la Rovira Virgili s'havia acabat el Chartres.
10: A la Rovira Virgili d'alegria.
12: Sí, el Chartres ho vam veure a la Rovira Virgili, va tenir un paper molt important.
11: I el vermut de Reus, el Chartres de Tarragona.
12: Va tenir moltes discurs, sí. Va tenir molta... molta resposta a Tarragona, Vigili. Bueno, el segon article que publicàvem a Science, el primer que vam publicar era el Crani and Nature, l'any 92, que era el segon article que publicàvem en portada, i la Science, i va tenir molt de relleu. Però de seguit van sortir les contradiccions. La gent que van començar a dir que era una neotècnia, o sigui, que quan es fes gran aquest fòssil canviaria la cara.
10: Que era un nen i que, per tant, l'havíeu mal interpretat.
12: Exactament. Mm. I molt es va basar en això, en els arguments científics, diguem una cosa. Però bé...
10: Eren científics raonables?
12: Eren raonables.
10: Clar, això, però això us devia preocupar, no espantar-nos la paraula.
12: Ja ho esperàvem.
10: I si ens hem equivocat, això és tremendo,
12: molt,
10: clar.
12: Ens va preocupar molt a nosaltres, perquè d'entrada... fotre la gamba amb una cosa d'aquest tipus, amb una nova espècie, i no acertar-ho, és la destrucció de la carrera política.
10: S'ha acabat.
12: No, la pública s'ha acabat. No pots fer res més perquè no...
10: Ningú se'n fiarà mai de tu, mai més.
12: Mai més.
10: Clar.
12: No, érem conscients que havíem fet un pas de risc. Però érem conscients que teníem raó. Que era la... No, érem bueno, clar, bueno, joves, 40 anys, però érem madurs. No érem madurs, no érem, no érem, no érem científics. Sí. En aquest camp, 50-60 anys és quan tu madures, no? No érem madurs. Era molt arriscat el que vam fer. Vam fer-ho i, bueno, ens van caure crítiques de tot arreu. Però ningú va portar cap prova.
10: Eren només crítiques del tipus, van dir, bueno, segur que ho mal interpretat, no. Segur que no ho fet tal cosa.
12: Nosaltres
10: bé.
12: Vam dir, bé, quan surtin més fòssils ho veurem.
10: Clar.
12: Vam dir, que surtin més fòssils, que puguem comparar, que surtin aquí.
10: Vau poder anar a visitar altres jaciments, clar, a veure, comprovar...
12: No hi havia res.
10: Però clar, no hi havia,
12: no hi havia res.
10: I la vostra rivalitat amb els britànics, amb els anglesos...
12: Sí. Això amb els anglesos va ser amb els Rovers, va ser una rivalitat tremenda, perquè va sortir en Nature, el protocol de Nature, va sortir primer European, i va arribar a la revista i va dir, 500.000 anys, i nosaltres tenim segur, tenim un milió i mig. Va ser, sí. Va ser molt cruel, perquè li van treure la subvenció perquè no era més vell que la batalla de Nature.
10: Sí, la veritat és que això és bastant trist, eh? Perquè, trist, sí. Perquè aviam... El fet de tenir 800.000 o estar excavant una cosa de 500.000 són sí. Dos coses diferents, però no tens per què. Investigar és tan bo una cosa com l'altra.
12: Va ser una batalla campal. Vam desenviatjar a Alemanya, com t'hi viu, bon conxote, vam viatjar a Anglaterra, vam viatjar a tot arreu. Vam fer tronfar de viatjar per comprovar que les restes eren... I
10: vau rebre les visites també d'aquests grups, per exemple.
12: Tot, sí, sí.
10: Clar, perquè això...
12: Veure, la gent quan veu el fòssil, que hi ha un fet, important, que és el fet empíric. La gent com veu el fòssil calla. No hi ha cap més prova que la prova del cotó fluix. Tu vol veure el fòssil? Vingui.
10: Vingui, mira-ho.
12: Tingui el fòssil, que és sobre la taula, mira'l. Hòstia.
10: Clar.
12: Fòssil, això no hem vist mai. Això no, clar. Llavors, això va convèncer molta gent. Perquè, bueno, els 4 o 5 primers anys, o 6, van començar a venir tots els investigadors. Als 10 anys ja la gent no dubtava de que no fos. I als 20 anys les proves de les proteïnes han concluït. Ara. I la conclusió és que és una espècie. Clar. Ara ja està.
10: O sigui, els primers 8 o 10 anys encara hi havia encara, els incrèduls sí, que venien.
12: Això mateix. Crèduls, encara, dubtes. Ja,
10: que coses, perquè sí. Això és normal, eh? Sí, sí. No. Ara fem una mica de broma, però és ben natural, és lògic. Científicament ho hem de mirar.
12: Ens vam amagar. Van dir, voleu veure el fòssil?
10: Has de desconfiar, per natura, clar, has de mirar-ho.
12: Exactament.
10: És lògic.
12: Però, clar, tu posa el fòssil sobre la taula. Mm. Doncs van venir tots els investigadors del món a veure'l. I, clar, la gent traia el fòssil i callaven.
10: Clar, es devien quedar impressionats.
12: Impressionats, però el fòssil bueno, aquell...
10: Com et deu haver passat a tu, veient fòssils d'altres llocs del món, que dius, caram, quin xoc, no?
12: Exactament.
10: Això veure...
12: Home, la mandíbula de Maurer, quan la vam veure, nosaltres no havíem vist mai la mandíbula de Maurer, que era la Heidelbergensis, quan la vam veure mai quedar...
10: Clar, impressionat. Clar, és que és una cosa...
12: Tocar-la, veure-la, estudiar-la, sí. Quedes molt impressionat, clar, però de demanici.
10: Sí.
12: Veure aquests coses... fòssils tan vells, quedes impressionat, perquè és la història de la humanitat.
11: Sí.
12: I va ser... No, però va ser... Va ser una pluja constant. Va ser una pluja constant. Va anar veient el fòssil, fins que ja... I ja quan ha sortit l'estudi del proteòm humà, ja estava convençuda, ja se cita com a espècie. Bueno,
10: o sigui, faltava una última prova posterior, però no era una qüestió...
12: I tornem a agafar la hipòtesi de que pot ser l'antecessor nostre. Esclar, té de 800-900.000 anys el pre-Neandertals, o Neandertals, els Denisova, tots aquests. Sembla ser que sí, que és, no és la branca directa, però indirectament ha format part de la... Per això és un fòssil tan de moda, ara. La Mantequésor està de moda perquè és un fòssil sorprenent.
10: Clar, i molt diferent.
12: Molt diferent.
10: Es va trobar, amb aquesta mateixa excavació que havíeu començat, altres elements que us ajudessin?
12: Ah, bueno, després va... Bueno, postcraneal, però no se'l suporta, esclavícules, mans, dents... Bueno, però no és el mateix que la cara.
10: Clar.
12: Sense la cara no pots posar... És molt difícil, amb el postcraneal, posar una espècie. La cara, bueno... La cara, com la cara que ha sortit ara, la cara de Pink, la cara que en fem...
10: Sí.
12: La cara d'aquest Homo erectus és única, clar.
10: Clar, aquestes coses...
12: Millor 400.000 anys, però és única. aquesta ja té 1.400.000 anys, però és única, clar. Quan trobes la cara, trobes la cara, és un mirall de l'ànima, i és el que hi ha.
10: Com us vau poder començar a imaginar, m'imagino, com vivia aquell home Montecassor que havíeu trobat? I encara que evidentment, vosaltres, com a científics del passat més remot,
12: sí,
10: de moltes coses s'han de construir a base d'hipòtesi. Clar, perquè és molt difícil. Clar,
12: sí, sí. Ens va xocar molt que fossin caníbals, la veritat. Clar, el canibalisme és el primer que vam observar. Que les
10: perquè hi havia restes d'ossos ratats, diguéssim.
12: Menjats, sí. Amb les dents, estaven masegats, estaven tallats amb eines, estaven matxacats amb pedres, i ens va cridar molt l'atenció que un 60% dels fòssils tinguessin activitat antròpica, eren antropològicament.
11: I amb un context climàtic...
12: Esclar, tot context això climàtic es pot... era un context que es representa una onada de gent. Una onada de gent que s'està en l'esquerra i practiquen el canibalisme cultural. Vol dir que hi havia molta gent.
10: Això anava a dir, sembla canibalisme cultural, perquè no...
12: Cultural.
10: Perquè va de supervivència, no és, el canibalisme no funciona mai. No. Per supervivent, no. Per un moment puntual sí, però...
12: És un canibalisme cultural. Però, i hi ha diversos events, vol dir que hi ha centenars, milers d'anys que els caníbals visquen allà, i un canibalisme cultural per evitar que altres espècies es posin a la sierra. És el canibalisme, no és endocanibalisme, és exocanibalisme.
10: Clar. Per tant, és o bé per gent morta...
12: Morta
10: en combat, o mort d'altres...
12: Mort expressament, perquè són molt joves.
10: Són sacrificis.
12: Són infantils.
10: Són sacrificis, per
12: tant. Són menjats, els agafaven per les cames, els estampaven a la paret, de mort, una mort immediata, una mort molt ràpida. Sí.
10: I després
12: el menjaven. Són processats i s'ha deixat amb la resta d'animals. Ho menjaven com si fos un altre animal. Bueno, no hi ha cap diferència de consum entre els animals i les restes humanes.
10: I això que feia el Montecassor és equiparable a altres restes que han trobat posteriors a Euràsia?
12: Sí, o... l'Montecassor, el canibalisme es va trobar a la mandíbula, la sífisis mandibular del Gran Dolina també, de l'Elefante també, però el canibalisme n'hi ha molt. El canibalisme és una condició històrica molt important de la humanitat. Sí.

0: El setembre de 1996, Eudald Carbonell i José María Bermúdez de Castro van assistir al Congrés Internacional de Ciències Prehistòriques i Protohistòriques a la ciutat italiana de Forlì. Durant un sopar a l'hotel on estaven allotjats, van tornar a posar sobre la taula la possibilitat de proposar una nova espècie del gènere Homo per als fòssils de la gandolina i van fer una, allò que es diu una pluja d'idees de diversos noms.
1: Mira, Eudald, les restes fòssils que hem trobat fins ara no tenen equivalent en altres jaciments del món. I això ja saps què vol dir.
2: Tu ets l'expert i tens tota la meva confiança. Però no crec que sigui una tasca senzilla. No és per ser pessimista, però el nostre pes a la ciència és escàs. No ens coneix ningú, no ens enganyem. I ja veus que molts col·legues són reticents a les nostres troballes. Així i tot, hem de ser valents i dir el que pensem, faltaria més.
1: És que mai s'han trobat fòssils tan antics a l'Europa occidental. No s'assemblen en gairebé res als humans de la cima dels ossos o als homínids d'altres jaciments europeus. Tot és nou. Fins i tot la tècnica per preparar els utensilis de pedra.
2: I aquí, a Montepoggiolo, tenim un paral·lelisme arqueològic indiscutible en una cronologia similar de finals del Pleistocè inferior. Abans dels humans del Pleistocè mitjà, Europa va viure una població molt diferent que haurem d'anomenar d'alguna manera.
1: Doncs, apa, se'ns gira feina. Haurem de començar a plantejar noms. Vinga, aquí tenim un full en blanc. Què s'ha tacut?
2: Homo europaeus o hispaniensis... No m'agrada, la veritat, massa obvi.
1: Es tracta d'apuntar-los tots? I Maquilarius, l'home carnisser? Com que sembla que es menjaven els uns als altres...
2: Si parlem d'espècies comestibles, li podríem posar Homo boletus edulis.
1: Com es nota que tornen boig els ceps! També apunto Homo lascivus, que vol dir juganer. O un de més poètic, Dilucolum, en referència a l'albada.
2: Se'ns està anant una mica al cap. A veure, potser ens poden retreure que el nom d'aquesta espècie no recordi la localitat on vam trobar els fòssils.
1: Aquests noms locals solen tenir poc èxit i s'acaben oblidant. Necessitem un nom més universal i carregat de simbolisme. Què et sembla Viator? Viatger? O alguna altra de les que havíem dit per reforçar la idea que aquesta espècie va explorar terres desconegudes abans que ningú? Explorator? Antequesoris?
2: Homo antequesor. Sona bé. En fi, no ho decidim ara, que ho hem de parlar amb tot l'equip. Però sona bé, sí senyor. Antequesor. Homo antecessor. Sona bé. En fi, no ho decidim ara, que ho hem de parlar amb tot l'equip. Però sona bé, sí senyor. Antecessor.
3: En Guàrdia, amb Enric Calpena.
0: Ah, Eudald Carbonell, ja ens perdonaràs perquè hem reconstruït la conversa. No sé si va anar així com l'hem sentida ara.
4: Va anar més o menys així.
0: Clar, em disculpa la tafaneria. Amb en Bermúdez de Castro sou amics o només col·legues científics?
4: Home, som amics.
0: Amics.
4: Amics amb el José Mari i amb el Juan Luis, som amics.
0: Clar, clar.
4: Som 40 anys de...
0: Sí, sí, que si no ets amic ja és per matar-te. Per practicar canibalisme.
5: Però no ens escandalitzen tant del canibalisme, eh? En èpoques difícils de la història humanitat... En fi, recordeu-vos que fins fa poc en Nova Guinea, Papua, encara hi ha... No, em sembla que l'últim que havia menys ha mort fa poc, no fa massa anys.
0: Però hi ha un llibre magnífic del Josep Maria Salrà, catedràtic de la història medieval, que parla del canibalisme i s'han trobat durant la Guerra Civil Russa dels anys 20.
4: I després...
0: O sigui, fa 100 anys.
5: Hi ha les guerres napoleòniques, i les guerres carlines i amb l'accident als Andes.
4: Exactament.
5: No, ara no creguem que...
4: I després... Després, quan la Unió Soviètica cau...
0: Per això, que no és tant...
4: I la llarga marxa d'on mau, es mengen els enemics, per la clientelisme política existeix. Sí, sí.
0: El fet del nom, tornem al nom, si us sembla, d'aquests dubtes que comentàvem, a l'arribar a la conclusió de que Antequesor era el millor per explicar-ho, després, amb els anys, heu tingut més dubtes de potser li havíem d'haver dit d'una altra manera.
4: No, perquè deien de dir el nom familiar, el nom antoprequensis, no? Ens ha semblat que un nom... Antequesor, que ens pensaven que era quasi així, o que havia arribat abans, el predecessor o l'explorador. És molt correcte i continuem pensant igual.
0: En cas de que, encara que és molt hipotètic, es descobrissin restes anteriors en un altre lloc i que provés que...
4: I ja s'han trobat. Ja s'han trobat nosaltres mateixos. Hem trobat Homo erectus.
0: Sí, però això dic que llavors l'antequésor...
4: No, l'antequésor, bueno, els roncs passen, però...
0: Però és ja igual, però ja ara hi ha quedat...
4: Sí, l'antequésor ja ha quedat a la història, sí. Però clar, l'antecessor va ser un Homo erectus.
0: A partir del moment en què aquesta troballa es va consolidar... Sí. Consolidar, diguéssim, amb el paradigma, em refereixo, evidentment, ja estava trobada i això ho va canviar. Què va canviar per la resta d'investigadors del món? Què havien de plantejar? Perquè, clar, vosaltres, com tot científic, partíeu d'una base de coneixements comuna amb la resta. A partir del moment que això canvia, tothom ha de canviar la manera de treballar, perquè no hi ha més remei.
4: Va canviar amb l'aspecte de que aquesta de la modernitat humana. La modernitat humana es posava a 100.000 anys, a 80, i va canviar un milió. L'home modern, l'home antiquésser és un castor molt modern. Té 1.000 centímetres cúbics, té una cara moderna. Doncs que l'home modern té un milió d'anys. Va canviar, absolutament va canviar els paradigmes. Els neandertals es consideraven ja molt arcaics. Va resultar que són contemporanis a nosaltres, que ens hem hibridat, va canviar tot. Que apareix una espècie nova, el Denisova, va canviar tot. El retretreure'ns l'antequésser va fer canviar la història de l'evolució.
0: O sigui, va ser un sacseig.
4: Un sacseig, absolut.
0: Perquè determinades idees que encara veiem ara amb la cultura popular, diguéssim, com és lògic, també, vull dir, amb les historietes, els còmics i tal, és normal, això no té més importància, però que realment la idea aquesta d'una humanitat primitiva no és aquest el tema, és una humanitat anterior, molt antiga, però no primitiva.
4: Un milió d'anys i ja els humans, humans moderns, parlaven, segur, com nosaltres, semblant a nosaltres, escoltaven, eren caníbals, aquests que han trobat, potser tots no eren una espècie caníbal, i eren caçadors-recol·lectors absolutament moderns, d'aspecte modern, d'això modern, la cara tenien com nosaltres, havien de ser com nosaltres.

Finalment, el primer article en què l'equip de Tapuerca va revolucionar el paradigma de l'evolució humana va aparèixer a la revista Science del 30 de maig del 97. Tot i que l'editor va refusar incloure la nova denominació Homo antecessor al títol de l'article, l'important era que el text arribés a la comunitat científica. El títol finalment va ser Un homínid del Pleistocè inferior a Tapuerca, Espanya, possible ancestre dels neandertals i els humans moderns, i els signaven José María Bermúdez de Castro, Juan Luis Arzuaga, Eudald Carbonell, Antonio Rosas, Ignacio Martínez i Marina Mosquera.

0: Les restes fòssils recuperades del nivell TD6, estrat Aurora, de la cova del Pleistocè inferior de la Gran Dolina, a la Serra de Tapuerca, exhibeixen una combinació única de trets cranials, mandibulars i dentals i se suggereix com una nova espècie d'homo, Homo antecessor. La morfologia mesofacial totalment moderna dels fòssils és fins a 650.000 anys anterior a altres evidències de característiques similars. La morfologia mesofacial i subnasal dels humans moderns pot ser una retenció d'un patró juvenil que encara no estava present en l'Homo ergaster. L'Homo antecessor pot representar l'últim ancestre comú dels neandertals i els humans moderns. Entre el 1994 i el 1996 s'han recuperat gairebé 80 fòssils humans del nivell 6 de la Gran Dolina. Aquests homínids aporten llum a l'origen, tant de les poblacions europees del Pleistocè mitjà com de l'Homo sapiens.
1: En guàrdia.
2: Doctor Carbonell, a partir del moment en què es consolida, en què ja es confirma del tot, sí, encara que ja es veia venir, que ja pràcticament sí, estava confirmat per proves col·laterals, però a partir del moment en què amb les proteïnes se sap exactament que allò és l'Homo antecessor i no hi ha cap a on ha d'anar a Tapuerca? No ha acabat a Tapuerca?
3: No, a Tapuerca no ha acabat. Estem a punt de publicar una revista molt important, La cara de Pink, com denominar en honor a Pink Floyd, la cara oculta, la cara oculta de la luna, una cara. Sí, sí. I La cara de Pink està a punt de publicar-se, s'envia l'article ara i canviarà, bueno, el paradigma de la... serà una segona volta de clau del paradigma de l'evolució humana.
2: Caram, Déu-n'hi-do.
4: O sigui, aneu baixant.
3: Exactament.
4: I van sortint coses.
3: Sí, senyor, ho hem baixat a 1.400.000 anys.
4: Restes.
3: Restes, sí, sí,
2: coses,
3: sí.
2: No.
4: Restes, perdó.
3: Restes humanes, sí.
4: Bueno, i coses també.
3: I coses. Ha sortit indústria, ha sortit restes de faunístiques, i estem a 1.400.000 i continuen sortint coses, i estem al límit. Jo crec que tampoc no sortirà res més vell d'1,5. Perquè la situació geològica feia impossible que hi hagués més coses.
2: Clar, però això també ens fa replantejar moltes coses, perquè si hi havia antecessors dels humans, fa un milió i mig d'anys, sí, arrodonint, sí, sí, ja veurem exactament com va la cosa, és clar, la manera en com la humanitat s'ha mogut i com s'ha desenvolupat, també ens ho hem de replantejar, sí, tot molt, no?
3: Molt.
2: Encara que ja ho estan fent, no?
3: Molt.
2: Els arqueòlegs i paleontòlegs, no?
3: Les dates que estan tinguent a les jaciments europeus ja són pròxims als africans. Recordem, de Manisi té 1,8, a Tapuerca 1,4, i estem com els jaciments més vells, no els més vells tenen 3 milions, però com els jaciments vells d'Àfrica, i ja diuen que la població va sortir d'Àfrica fa 2,5, 2,6 milions d'anys.
2: Per tant, estem més o menys... O sigui, això, clar, ens canvia una mica també, sí, la visió de la humanitat.
3: Sí.
2: Aquesta humanitat que neix, segons la història de la Mona Lucy, d'aquest plantejament tan inicial, sí, sí, i tant d'uns monos que es van transformant, potser amb el temps això ho hem de veure d'una manera una mica més ampla, no?
3: Sí, una mica més ampla, perquè de fet pensem que el llenguatge, el protollenguatge i les eines apareixen al mateix moment. O sigui, que fa 2,5 milions, 3 milions d'anys.
2: O sigui, llenguatge i tecnologia,
3: sí,
2: van de la mà.
3: Van parelles, protollenguatge, no llenguatge com el nostre, sí, però protollenguatge. I això és molt important, perquè ens diu molt a favor d'una humanitat que neix com humanitat amb el protollenguatge i amb la tècnica, i amb la tecnologia i la comunicació, el llenguatge dels logaritmes porta la transhumanitat, que és el que estem ara.
2: Sí, amb aquesta transformació. Clar, això implica que el que estem veient ara, al segle XXI, no deixa de ser un retoc, diguéssim, un restyling, que es diu, del que ja es va fer fa 2 milions llargs.
3: Exactament.
2: No?
3: Fa 2,5 milions d'anys comencem l'humanitat actual amb el protollenguatge i amb les eines. I ara, amb la tecnologia i amb el llenguatge, els logaritmes matemàtics, coneixem el segon llenguatge. Anem cap a una societat transhumana.
2: O sigui, que la intel·ligència artificial i tots aquests processos no deixen de ser... No, no són una sorpresa, per entendre.
3: Han vingut i venen com a conseqüència de milions d'anys d'evolució.
4: I per millorar la capacitat
3: Exactament.
4: Humana.
3: I per millorar la transhumanitat, millorarà molt la capacitat humana.
4: Bueno, es veu en medicina, es veu en moltes coses.
3: Exactament. Canviarà Però això és molt important. Aquesta gent que li fa por la intel·ligència artificial, que no li faci cap por, perquè serà una millora substancial de la nostra humanitat, serà una transhumanitat, serà una barreja entre la biologia, la síntesi amb la tecnologia. D'aquí 100 anys aquest discurs ni es farà.
2: Ja estarà superat.
3: Estarà superat. Hi haurà 3 o 4 espècies aquí visquent al planeta, l'Homo restrictus, que no va ser modificat, l'Homo protosis, que serà modificat per qüestions patològiques, o la que serà editat addictus, que serà editat genèticament, o els robots. Vull dir, hi haurà una varietat que serà aquesta vegada artificial.
2: Caram, quin futur més apassionant, eh?
3: Sí.
4: Bueno, ja ho comentarem.
2: Exacte, vés a saber.
3: Sí.
2: Odel Carbonell, moltíssimes gràcies per haver tornat a l'Enguàrdia. S'ha de dir que tot això que sí. ha explicat ara l'Odel i que hem intentat esbrinar entre tots plegats està molt millor encara recollit en el seu llibre, del qual n'és coautor, Homo Antecessor, o Antequessor, El Nacimiento de una Especie, que ha publicat recentment. Moltíssimes gràcies.
3: A vosaltres.
2: I ens veiem aviat, perquè ara que estàs jubilat, ara pots venir gairebé cada setmana, eh? Moltes gràcies, Eudald. Josep Maria Soler i Sabater, com sempre, una meravella que aprendre, eh?
4: No, i a més, una cosa molt maca, molt maca, molt maca. El treballar amb equip i això, que un científic de tant prestigi això ho honori, em trec el barret. I no el seu.
2: No el seu, no, perquè ella porta ben posat. Això és l'Enguàrdia.
1: Direcció i realització, Enric Calpena. Assessorament històric, Josep Maria Soler i Sabater. Guió, Josep Maria Bunyol i Patrick Urbano. Producció, Pilar Ràzquin. Tècnics, Manel Bernat i Josep Lluís González. Muntatge, Manel Bernat.
5: I amb les veus de Xavier Pujol, Marc Lobato i Xavier Martín.
6: Si t'ha interessat aquest episodi, en trobaràs molts més al catàleg de podcast de Catalunya Ràdio. Descobreix-los a l'app de 3Cat o a catradio.cat.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 4.
1: Bona tarda, us informa Maria Costa. Acord multimilionari de Meta amb una trentena d'estats nord-americans per evitar el judici sota l'acusació de dissenyar xarxes socials perjudicials per als menors. Tot i que encara falta l'aprovació del jutge del cas, el pacte implicarà que l'empresa tecnològica propietària de Facebook i Instagram pagarà més de 16.000 milions de dòlars. A la vegada, Meta s'avindria a fer canvis significatius en la manera com els seus productes s'adapten als usuaris joves. L'acord inclouria limitacions d'ús i un bloqueig total per als menors de 18 anys entre la mitjanit i les 6 del matí. A més, s'impediria que els joves poguessin veure el nombre de m'agrades a les seves publicacions. El judici que s'hauria de fer a Califòrnia pretenia determinar si la companyia de Mark Zuckerberg ho han dissenyat perquè sigui addictiva per a infants i joves, si la plataforma enganya els consumidors fent-los creure que les xarxes són segures i si han utilitzat de forma inadeguda dades personals de menors de 13 anys. Una llista d'acusacions que arriben després d'altres condemnes per perjudicar la salut mental dels joves. Més notícies amb Txell Garriga.
2: Dos espanyols desapareguts entre les més de 400 persones que continuen sense ser localitzades al Nepal després de l'arribada sobtada que ha afectat la zona de la frontera amb el Tibet. La xifra de morts supera ja la norantena de persones. Les imatges són de destrucció total de ponts, edificis i també pobles. El Nepal atribueix a un terratrèmol l'origen d'aquesta arribada. Encara no hi ha una explicació clara, però, de per què s'ha produït aquesta inundació massiva, però el ministre d'Afers Estrangers del Nepal ha assegurat que la crescuda del riu no ha estat causada per les pluges, sinó per un terratrèmol i una esllavissada. L'any passat, el mateix riu, que neix al Tibet i desemboca a l'Índia, es va desbordar de manera sobtada, un fet que es va atribuir a llavors al desgel d'un llac glacial. En aquella ocasió va provocar una desena de morts i també una vintena de desapareguts.
1: El govern desenvolupa un projecte per aplicar la intel·ligència artificial en la gestió del trànsit i la xarxa viària. S'anomena Bessó Digital i treballa en 3 departaments i s'anirà implantant progressivament en els 3 pròxims anys. Barcelona, Albert Manyà, bona tarda.
3: Bona tarda. D'entrada, abastarà 326 quilòmetres de carreteres de l'àrea metropolitana de Barcelona, amb vies tan importants com la 2, la B23, la C31, la C32 o les rondes, però l'objectiu és estendre'l als 6.000 quilòmetres de vies de gestió de la Generalitat. No només donarà informació al govern i les autoritats de trànsit, sinó també als conductors. Núria Parlon, consellera d'Interior.
4: Permet, doncs, prendre decisions que poden ajudar a millorar, per exemple, la sinistralitat, o poder actuar amb molta més prevenció davant d'una situació de congestió per informar la població.
3: Amb un pressupost de 7 milions, és un salt tecnològic destinat a millorar el temps de resposta i el manteniment de la xarxa, ser més eficients i reduir emissions. Albert Manyà, Catalunya Ràdio, Barcelona.
2: La falta de capacitat de la xarxa elèctrica està endarrerint la construcció de més de 80.000 habitatges a Espanya, segons alerta el BBVA Research en un informe. Afirma que es tracta d'un coll d'ampolla que limita l'oferta d'habitatges, ja que retarda l'execució de promocions immobiliàries. I també adverteix que és imprescindible afrontar-ho perquè la demanda elèctrica podria augmentar un 45% fins al 2030. Ara bé, l'informe recorda que ampliar la xarxa elèctrica en grans desenvolupaments urbanístics pot requerir entre 5 i 8 anys de planificació i la construcció d'infraestructures necessàries. Aquesta falta de capacitat elèctrica falta de manera desigual als diferents territoris. L'estudi esmenta el cas de Lleida, al costat de Madrid, València, Múrcia o Alacant. El ràpid desplegament de les energies renovables i l'avenç de l'electrificació han augmentat la capacitat de generació elèctrica, però l'expansió de la xarxa no ha avançat al mateix ritme. El BBVA afirma que en cas, per exemple, de Barcelona o Madrid, molts desenvolupaments urbanístics requeriran noves subestacions o reforços de la xarxa per poder executar-se.
1: Joan Prat, referent de l'antropologia a Catalunya, ha mort als 79 anys. Prat va fundar el Departament d'Antropologia, Filosofia i Treball Social de la Universitat Rovira i Virgili, d'on era catedràtic emèrit. Deixa un llegat de 5 dècades de docència i investigació amb més de 200 articles i 20 llibres publicats amb obres de referència com Els nous imaginaris culturals o el seu últim llibre, La seducció de l'antropologia. Va aprofundir en l'estudi de les religions i l'espiritualitat i en altres àmbits com la cultura popular. Els esports amb Pau Dax.
5: Joan Laporta assegura d'aquest migdia que el Barça té la informació que l'Atlètic de Madrid vol vendre Julián Álvarez a un altre equip. Laporta ha insistit que l'oferta blaugrana pel davanter argentí seguirà vigent fins al final del mercat si l'Atlètic accedeix a vendre'l. Sobre l'actuació policial de la Policia Nacional a la rodalia del Camp Nou de l'Elx, Laporta l'ha qualificat de desproporcionada, violenta i esfereïdora i espera que tingui els càstigs i sancions que corresponguin. També ha reclamat que l'estelada deixi d'estar estigmatitzada i pugui lluir-se sense patir per la integritat física. Ha dit també que demà al Camp Nou, abans del partit de Lliga contra l'Atlètic Club de Bilbao, finalment no es farà l'acte de reconeixement als jugadors del Barça que van guanyar el Mundial.
6: Aquest acte no es farà, que ens havia proposat la Federació Espanyola, perquè doncs, no es dona en el context i en l'entorn més apropiat o el moment més apropiat.
5: En la prèvia d'aquest partit contra l'Atlètic Club corresponent a la primera jornada, també ha parlat Hansi Flick. Ha dit que Rodri disputarà els seus primers minuts, que Valde tornarà a la convocatòria, mentre que no hi serà Gavi, que es recupera de la contusió al genoll que va patir a Elx. El porter croat Dominik Livaković ja ha passat aquest matí la revisió mèdica abans de fitxar pel Barça. Avui es disputa el Madrid-Reial Societat, també de la primera jornada, i ahir València 0, Betis 1. I a la vuelta en marxa la cinquena etapa entre Falset i Roquetes, amb Tadej Pogacar defensant el liderat a 55 quilòmetres pel final, el britànic Ethan Hayter és el cap de cursa i Pogacar el segueix a mig minut al capdavant del gran grup.
0: Fins aquí les notícies.
7: Aquest estiu al suplement s'escriu un crim. Bé, no exactament aquest tipus de crim. Els d'en Gilpret sobre roca, disseccionats pel doctor Verdalet.
8: Mort pesa molt, tant que pesa molt. Pesa com un mort, que diuen els catalans.
7: Tornen els draps bruts.
9: Jo crec que el pitjor que li pot passar a aquest tio és passar desapercebut.
7: Viatges, música, les entrevistes amb segell suplement i la finestra oberta al món.
10: Els matins del cap de setmana, a partir de les 9, el suplement d'estiu, amb Marina Alaminos.
7: A l'estiu també tenim esperit de cap de setmana.
10: La tarda de Catalunya Ràdio, amb Roger Carandell i Marta del Cor.
11: Les 4 i 7 minuts de la tarda. Marta del Cor, com estàs?
12: Mira, doncs, fins fa un moment estava meravellosament bé.
11: I ara, i a la que hem començat,
12: ara,
11: fatal, no?
12: I ara, dir que no m'acabava d'anar del tot bé començar el programa, però clar, el que és prioritari és prioritari.
11: Tu ahir vas viure un dia molt dur, que era un dia amb... Com s'ha de dir?
12: Torticoli. Estic molt millor, però és que vaig descobrir que en aquest equip hi ha unes mans prodigioses. Uh-huh. O sigui, un escàndol. I fins fa 45 segons aquestes mans estaven...
11: Reposant sobre el teu clatell, sí, no? Acompanyant, sí, com el massatge.
12: Clar, però com que som... Vaja, de fer el programa, doncs, clar, no, aquestes mans han hagut de marxar de la meva espatlla i
11: però
12: ara ja no
11: estic aquí
12: també
11: a l'estudi, jo crec que
12: per
11: podem saludar aquestes mans...
12: Per tant, jo crec que cada minut de publicitat que sàpiga que s'aixecarà i vindrà aquí a la meva espatlla a millorar el
11: sempre
12: tema.
11: Sempre que li vingui de gust a fer-ho, vull dir.
12: Li ve de gust. Àlex Figueres, oi que et ve de gust?
11: Àlex Figueres, bona tarda.
13: Jo no sé ja si em ve de gust o no, però jo em sento amb el deure.
12: Veus?
13: No?
12: Perquè és un bon company, té aquí una companya que està patint, sí, la veu adolorida, i ell diu, doncs, si tinc aquest prodigi amb el que
11: perquè
12: vaig
11: no compartir-lo amb la gent no, que aprecio.
12: I a mi em fa molt feliç.
11: T'ho havien dit mai que tenies unes mans prodigioses.
13: De fet, vull dir, al final jo crec que és qüestió d'haver passat molt per l'alfisio i llavors et quedes una mica amb la copla, que diuen, no?
12: Ja. Tu has patit molt, també, de cervicals.
13: Sí, és que les cervicals a casa... De fet, a casa patim de les cervicals, en general. Llavors és com migranyes a partir de les cervicals, una mica tot això, i anar molt alfisio. I sí que és cert que al final et quedes una mica amb això.
11: Alguna cosa se t'enganxa.
12: No, ja ho dic, que se li ha enganxat, eh? Se li ha enganxat.
13: I vam tenir la conversa just ahir al matí a la redacció i va ser com, ostres, mira, doncs... Pots ajudar-me? I va ser com, provem-ho, saps?
11: Doncs no sé si han estat les mans prodigioses o la medicació o el que
12: millor,
11: sigui, que avui
12: molt
11: està molt millor, que pots girar el cul... Sí. Ai, el cul, el coll. Que pots girar el coll i ens
12: el
11: podem
12: de
11: mirar...
12: De moment no
11: s'ha vist afectat. Jo és que estic avui amb molts temes, he rebut un WhatsApp fa una estona.
12: És el que anava a dir, espero no haver de demanar-li a l'Aleix també un massatge de que també us diré que és...
11: És dels millors missatges.
14: No sé parlar avui.
13: Estàs del revés avui, Roger.
12: Bona taula, Roger.
11: Bueno, de fet, ja va començar ahir,
12: que ja
11: que no sigui...
12: De...

0: I ja li vaig dir, dic, Luna, perquè es deia Luna, i m'està gustando mucho. Sí, sí. Sí. Havia de parlar en castellà, perquè era una noia argentina i tal, i li vaig dir, estàs acostumada que diguin ja de seguida que diu sí. No? Diu, sí, no hem començat, t'està ficant la tovallola
1: és que més,
0: per dintre el calçotet, només vull dir, el veure massatge el capítol, no havia començat.
1: Jo vaig sentir, t'ho prometo, eh? Jo vaig sentir com si m'ho anessin a fer a mi, perquè és que és un plaer indescriptible. Jo us diré que és dels millors plaers de la vida, un bon massatge. Dels millors, eh? M'atreveixo a dir dels millors. Top. Mira.
0: Top, top que segons com supera el sexe que semblaria que, sí. Que ha de ser el número 1.
1: Sí.
0: Perquè a més no et demana... Ara començarem el programa, eh? Perdoneu. Vull dir, tenim molts temes i moltes històries. Però que no et demana una participació activa.
1: No.
0: Tot al contrari.
1: No, no, tu pots estar allà, no fer
0: llavors,
1: res. I simplement rebre plaer.
0: Jo també estic d'acord.
1: I hi ha un punt, hi ha un punt, ja que hem parlat dels glutis, hi ha un punt, sí. Hi ha on acaba el gluti i on comença la cama, que si apreten bé allà... Oh! No sabeu el que és allò.
2: Aquella zona dels estipials, no? Com si diguéssim.
0: És a dir, on la galta s'encaixa amb la cuixa,
1: sí, allà,
0: i fa aquella
1: línia. Hi ha un punt que si t'agafen i et premen bé...
0: Però què vols dir, et premen?
1: És que...
0: Et foten els punys, una mica. Saps sí. Què vull dir?
2: Quina imatge, Roger, ara mateix.
0: El puny, i la galta queda com per sobre sí. El puny, i la cuixa a sota el puny.
1: Allò?
0: I només d'explicar-ho ho estic notant, i ho deixarem aquí, perquè...
2: T'estàs fotent nerviós, ara mateix.
1: Bueno. És que tu m'entens, oi?
0: Home, si t'entenc, per favor. Bé, 3 minuts, sí, serà...
1: Anem saludant la Mariona.
0: Un quart de 5 de la tarda. Mariona Córdoba, bona tarda, perdona.
3: Ai. Bona tarda, jo no sé si estic a la tarda de Catalunya Ràdio, algun altre programa, no, coses estranyes, de cop i volta...
0: A favor que els massatges, ben fets segurament, dels grans plaers de la vida, com deia la Marta, no?
3: A mi els massatges no m'han acabat de fer el pes mai, però és veritat que no he tingut el plaer com la Marta de... Està una bona estona amb les mans de l'Aleix a l'esquena.
1: Doncs mira, després, Aleix, després d'acabar d'arreglar-me, se t'ha girat feina.
2: Estem generant
1: passes
2: aquí
1: un moment per la Mariona
2: precedent.
1: I a veure si et canvia l'opinió, Mariona.
3: Agafo hora, eh?
1: Sí.
2: Mare meva.
1: A partir de les 7. Fins a les 7 és meu.
0: A veure, quin temps ens farà avui? Perquè crec que la cosa segueix bastant com ahir. En principi hem tingut un matí molt ennuvolat, però durant la tarda veurem sortir el sol. Això sí, serà a poc a poc, i sobretot a les meitats oest i sud del país. I una bona notícia és que la temperatura màxima avui és una mica més baixa que els últims dies.
1: I de fet, si mirem els termòmetres en diferents punts del territori, veiem que ara mateix a Riudecanyes tenen 29 graus, al Almacelles 32 graus i a l'Escala 28 graus.
0: Dit això, i bé comentat el tema dels massatges i els glutis
1: i tota la pesca,
0: Obrim la tarda repassant alguns dels titulars que ens ha deixat aquest dimecres 26 de agost. I ho farem anant fins a l'Escala, a l'Alt Empordà, on l'agència de viatges que els Mossos d'Esquadra investiguen per estafes i ja acumula vora 400 denúncies de clients afectats.
4: És així, de fet, són gairebé 300 denúncies més que a principis d'agost, quan el cas va esclatar i només un centenar de persones havien decidit acudir als Mossos d'Esquadra en veure que no podien gaudir de les seves vacances perquè l'agència i totes les seves pàgines havien desaparegut. L'agència, amb el nom de Mascapo Viatges, organitzava i venia viatges a través d'internet i les xarxes socials, però des de principis d'agost la majoria d'aquestes pàgines estan tancades. La propietària de l'agència, a més, no estava donada d'alta per aquesta activitat ni tenia assegurança.
5: Els afectats podrien ser més de 200 i se n'han detectat també fora de Catalunya. Entre els perjudicats hi ha casos de persones que van contractar el viatge i que es van adonar del frau quan havien començat les vacances i no tenien els bitllets per marxar.
4: Així n'informaven els companys de 3Cat Info quan es va conèixer el cas. Viatges al Japó o a Disneyland París, per exemple. Alguns que havien de ser per aquest estiu i d'altres per a més endavant, però que sembla que han quedat en un llim estrany perquè els clients havien fet els pagaments corresponents i, de moment, no saben què passarà amb tot plegat. Uns clients que principalment es concentren a les comarques gironines, però també, com deien els companys de 3Cat Info, en altres punts de Catalunya i, fins i tot, de fora de casa nostra. Un conjunt d'afectats que s'han organitzat en un grup de WhatsApp i han contractat advocats perquè defensin el cas. Així explicaven dues víctimes els seus casos en declaracions a 3Cat Info.
6: El tema és que ella ens va donar pressa per fer el pagament, però en aquell moment nosaltres no ens va saltar les alarmes. De fet, no treballem en el sector dels viatges i vam pensar que era aquest el motiu perquè el preu fos tan competitiu, no?
7: I em va dir que li havien tret la llicència, que com li havien tret la llicència li havien cancel·lat totes les meves coses i que no tenia viatge.
4: Quan el cas va sortir a la llum i va començar la llau de denúncies, la propietària de l'agència va publicar un comunicat a Instagram on deia que la situació no havia estat premeditada i assegurava que

0: no tenia cap voluntat de perjudicar a ningú. A més, deia que treballaria per gestionar els reemborsaments. La investigació que porta la Divisió d'Investigació Criminal dels Mossos d'Esquadra continua oberta i no es descarta que vagin apareixent casos d'estafa nous en les properes setmanes. De moment, no consta cap detenció relacionada amb els fets.
1: Per altra banda, us hem d'explicar que continuar vivint a casa dels pares ja no seria un impediment per rebre l'ingrés mínim vital.
2: Sí, perquè la Seguretat Social ha flexibilitzat els criteris per accedir a aquesta ajuda de l'Estat dirigida als joves d'entre 23 i 29 anys. Ara bé, els requisits per sol·licitar-la tampoc és que siguin la cosa més fàcil de complir.
0: Exacte. De fet, l'ingrés mínim vital, que, com deies, és aquesta ajuda de poc més de 700 euros mensuals pensada per joves d'entre 23 i 29 anys que no estiguin emancipats, que atorga la Seguretat Social amb l'objectiu de donar, doncs, resposta a la precarietat laboral i a la situació actual del mercat de l'habitatge. De fet, viure amb els pares era una situació excloent fins fa poc de cara a poder rebre aquesta ajuda perquè es considerava que la unitat de convivència disposava de recursos i, per tant, la persona jove no havia de rebre cap altra ajuda per part de l'Estat. Ara, però, hi ha canvis, com dèiem, en els requisits i podria arribar a rebre's aquesta ajuda tot i no estar emancipat.
1: Val.
0: Uns requisits que es poden acreditar a través de l'Agència Tributària i que serien els següents.
1: Apunteu.
0: Exacte. El primer, independència prèvia acreditada. És a dir, que la persona que sol·licita aquest ingrés mínim vital hagués viscut fora de casa amb anterioritat com a mínim 2 anys, per tant, que s'hagués emancipat i hagués tornat a casa els pares per alguna situació i hagi estat donat d'alta a la Seguretat Social, per tant, que hagi treballat o hagi tingut algun contracte de treball.
2: Clar, tenint en compte que és una ajuda dirigida a joves d'entre 23 i 29 anys, ja queda bastant reduïda, perquè quan joves d'entre 23 i 29 han estat 2 anys vivint fora que és els pares.
0: Exacte.
2: I sent independents econòmicament.
0: Com a molt, igual algun que hagi estudiat fora i hagi treballat
2: sí,
0: els caps de setmana.
2: No és la cosa més habitual.
0: No és habitual. Exacte, ara bé, sembla que si els serveis socials acrediten que el jove no forma part de la unitat familiar dels seus pares a través d'un certificat d'exclusió social, és a dir, que hi ha algun tipus de casuística d'exclusió social, podria no ser necessària la independència prèvia.
1: Uh-huh.
0: Per tant, uns casos també força puntuals. A més, que els ingressos de la persona que fa la sol·licitud no superin en el total anual els 8.803 euros, és a dir, que tingui un sou força justet, que és un llindar fixat, doncs, fixat pel Ministeri de la Seguretat Social. A més, una altra de les novetats és que els sol·licitants podran estar treballant i cobrant l'ingrés mínim vital amb l'objectiu d'incentivar l'ocupació, ara bé, com dèiem, sempre que el salari no superi aquests límits. Tot plegat es pot tramitar de manera telemàtica i cal recordar que si es rep aquest ajut caldrà que el beneficiari faci ja la declaració de la renda, tot i que no arribi al mínim necessari per tributar.
1: Passen 3 minuts d'un quart de 5 de la tarda i compta amb l'estudi que ha presentat l'Agència Espanyola de Nutrició. Resulta que l'organisme adscrit al Ministeri de Consum del Govern espanyol hauria elaborat un informe sobre dones menopàusiques, amb dades obtingudes en homes.
0: Exacte, aquí de sobte el biaix és força elevat perquè, clar, no pots estar redactant un informe dedicat a les dones i pensat per les dones amb dades basades en
2: que
0: homes.
2: Que això, també et diré, és el que s'ha fet
0: majoritàriament.
2: Gairebé sempre. Vull dir que no és res nou, però malauradament sembla mentida que encara a dia d'avui no se segueixi fent, i fins i tot amb un estudi que parla de la menopausa. No s'aguanta per enlloc.
0: Exacte. Doncs en aquest cas es tracta d'un informe publicat el passat mes d'abril amb un seguit de recomanacions sobre l'alimentació adequada en dones durant la menopausa i dades, doncs, sobre la ingesta de ferro, vitamina C, que s'haurien obtingut només, com dèiem, d'estudis realitzats en homes i molt probablement també elaborat per homes, també. Per tant, un informe que, tal com han denunciat a dia d'avui diverses investigadores, no té cap rigor científic. El pitjor del cas és que no s'advertia en el propi informe que les dades extretes provenien d'estudis fets en homes, el que suposa ja la pitjor praxis possible. Fins i tot, tal com relata aquest dimecres el diario.es, en diverses ocasions extrapolen les dades matemàticament basant-se únicament en el pes dels subjectes. Alguna de les expertes que han denunciat l'informe el titllen de desinformació total per la població. Per cert, que el mitjà recull unes declaracions de l'Agència Espanyola de Nutrició en què diuen que afegiran una nota aclaratòria a l'informe, una nota al peu, on apuntaran que en alguns casos s'han basat en resultats limitats i no específics de dones. A la tarda ens hem posat en contacte amb l'Associació de Dones Investigadores i Tecnòlogues, l'AMIT, encarregada de destapar el biaix i el poc rigor de l'informe per saber quin interès pot haver darrere de la publicació d'aquest informe per part de l'Agència Espanyola de Nutrició.
3: Yo creo que, bueno, que es un tema que ahora lo de las mujeres menopáusicas, pues es un tema que se sabe que es importante, que se ha descuidado muchísimo, sobre todo la parte más de alimentación y de calidad de vida, y bueno, han cogido unos datos que también estaban ya en un informe de la Agencia Europea sin haberlos evaluado muy detalladamente, ¿no? Y entonces creemos que es como que no se da demasiado interés ni seriedad con estos temas de la salud de las mujeres, ¿no?
0: Vaja, sembla que ha estat una mica una cosa com...
2: Ara hi ha la moda de parlar
0: tràmit,
2: de menopausa,
0: no?
2: Clar, llavors anem a cobrir l'expedient i... i no farem les coses com s'han de fer.
0: Exacte, sentíem a la Maite Páramo, que és presidenta de l'AMIT. De fet, li hem preguntat si algú segueix les recomanacions, perquè clar, si tu segueixes unes recomanacions d'un estudi que en principi és científic i que t'ha de portar alguna cosa, sense tenir en compte que les dades estan basades en estudis fets en homes, podria resultar perjudicial?
3: Las mujeres estamos tomando muchísimos suplementos alimenticios que no son realmente perjudiciales, pero que económicamente tienen una importancia económica enorme lo de tomar calcio, tomar magnesio, tomar hierro, tomar vitamina C, tomar vitamina D, tomar vitamina E. Esto hay que tomarlo con más seriedad. Lo primero porque es un tema económico importantísimo, claro, pero también porque es como no dar suficiente, si esas recomendaciones no están hechas con la metodología científica adecuada, aparte de que seguramente no te van a hacer nada bien, aunque tú estés gastando tu dinero, es como que la ciencia de esta por este sistema es poco serio, ¿no? Como que se frivoliza un poco con algunos temas.
0: Clar, de sobte aquí ens estem refiant, no?, d'un estudi científic i de sobte estem potser afegint coses al nostre cos que no ens caldrien
2: necessàries
0: amb la despesa que això suposa.
4: Que és una mica el que ha dit la Marta abans, és el que ha passat sempre perquè la majoria de simptomatologia que està registrada per diverses malalties estan fetes en base al cos masculí. Per tant, és de broma, sembla això.
0: Per tant, com dèiem, el prejudici principal sembla que seria per la butxaca, perquè s'està promovent un consum innecessari de suplements. I per últim li hem preguntat a la Maite Páramo què ha de passar a partir d'aquesta denúncia i quin és l'objectiu.
3: Reforzar la idea de que se necesita hacer estas investigaciones con mujeres, sobre todo si el título es mujeres. Es que sí, es como si el título hubiera sido recomendaciones nutritivas para deportistas de élite y te ponen los datos generales, ¿no? Y dices, oye, no, es que un deportista de élite necesita otros tipos otro tipo de recomendaciones. Pues eso es lo que hacen con mujeres.
1: Passen a 7 minuts d'un quart de 5 de la tarda. Ha passat alguna cosa amb Crims? Han guanyat algun... Bueno, premi més, no? Perquè és que ja no poden guanyar cap altre premi, ja ho han guanyat tot.
2: No, no va per aquí la cosa, Roger, però sí que hem de tornar a anar a Tor. Sembla que tornen a haver-hi conflictes. Esperem, però, que aquesta vegada no acabin com el col·laborat entre en Sansa i en Palanca. I què és el que ha passat? Doncs que alguns veïns han denunciat que hi ha propietaris que volen vetar el pas de vehicles pel poble sense el consens de tota la comunitat.
0: Exacte. Tot semblava que havia tornat la unió entre els propietaris de la muntanya de Tor, el Pallars Sobirà, però tot ha volat pels aires. Altre cop torna a haver-hi conflicte a Tor. Esperem, com dèiem, que no acabi com el Rosari de l'Aurona. El detonant ha estat la decisió d'alguns propietaris, sense consultar la resta, de col·locar un senyal de prohibit circular a la sortida del poble de Tor, direcció Andorra, i al port de Cabús, a l'entrada cap al Pallars des d'Andorra.
5: La problemàtica que tenemos aquí són les mismes tres cases que han tenido tremendo, Sansa, Sardaila i la Pereta. Són tres cases que busquen el follón como los antepasados que teníamos. Habían luchado por tener el paso abierto hacia Andorra, que no molestan, mientras que esta gente que han puesto el corte desde prohibido el paso y tonterías.
0: És Pablo Moreno, que és l'hereu de la casa Palanca de Tor.
6: Sí.
0: Ell és un dels propietaris que no estan d'acord amb la mesura anunciada, juntament amb la Pili Tomàs, que és de Casa Sisqueta. Asseguren que els cartells van en contra dels avantpassats de Tor que van lluitar per l'obertura del poble cap a Andorra. A 3,5 quilòmetres, a 3 quilòmetres i mig del poble de Tor, a peu de carretera, hi ha un cartell on es pot llegir: els propietaris de la muntanya de Tor no es fan responsables dels danys físics o materials que es puguin ocasionar a les persones que circulin per l'interior de la finca i camí privat. Aquí la cosa sembla que de sobte és, si entres a Tor...
1: Bueno, clar, com s'interpreta aquest...
2: Que no vés a saber el que et pot passar.
4: Aviam, jo coneixent la història de Tor...
1: No et queixis, una mica, no? Seria una mica...
0: Cuidado, compta amb el gos, no?
1: Sí.
0: Gos perillós, saps?
1: Danys físics i materials, vull dir...
4: No, no, jo, sincerament, a Tor ja no hi aniria, però si a més em trobo aquest cartell a l'entrada, ja us dic jo que no hi passo.
0: Doncs he de dir que hi ha molts curiosos que, sobretot després de Crims, van apropar-se a Tor.
1: A molta gent, vull dir que hi ha molt turisme de... que van
0: de
1: a buscar l'escenari de les històries que han sentit que ha explicat en Carles Porta.
0: Doncs l'hereu de Casa Palanca ha explicat que amb aquest cartell, evidentment, ja n'hi ha prou i no fa falta una senyalització vertical que prohibeixi el pas. Ell creu que amb aquest cartell la gent ja hauria de donar una mica per fet que no caldria entrar a Tor, senyal que ja no es troba al lloc de fa dies que va ser col·locada. La Pili Tomàs s'expressa en la mateixa línia i lamenta que els partidaris de tancar la pista a la circulació hagin actuat de manera unilateral, sense informar ni consensuar a part dels propietaris de la muntanya de Tor. I la propietària de Casa Sisqueta lamenta que vulguin reactivar el conflicte entre els propietaris de la muntanya i, ells diuen, revifar la guerra, eh? Amb aquestes paraules, així ja, bèl·liques, directament.
2: Amb un cartell, eh?
0: Doncs ells creuen que amb això es vol revifar la guerra dels seus avantpassats, i la Pili Tomàs, que és una de les beneficiades del pas de vehicles, doncs perquè poden arribar fins al poble i quedar-se a menjar al seu establiment.
6: Jo penso que primer torn s'hauria de pensar en el poble. No tenim llum, no tenim cap servei. Els pocs diners que hi ha a la comunitat haurien de servir per això.
0: La Pili, que de fet és la veïna que més dies passa al poble, creu que part de la decisió de tancar la carretera és per enveges. Per tant, aquí hi ha tot un caldo de cultiu.
4: Sí, està l'ambient, mare de Déu.
0: Està la cosa complicada, exacte. I anima qualsevol dels propietaris a fer el mateix i obrir un establiment turístic al poble. Perquè com que la gent hi va... Clar, però alhora, si els hi poses un cartell perquè no hi entrin...
1: Clar, si venen, però llavors ja el cartell arriba a un punt que ja no saps què has de fer quan
0: exacte.
1: Arribes allà, no?
0: Arribes a la porta de Tor i dius, ara què faig, me'n torno?
1: O em porto un dany físic cap a casa, si passo el cartell.
0: Quedaré coix aquí?
1: No, clar, un dany físic.
0: Bé, en Pablo Moreno, com dèiem, que és un dels hereus, ironitza amb un rètol que ha posat a la pista on es pot llegir grup terrorista alta muntanya, i s'hi pot veure la senyera i un os armat. Moreno apunta directament a Josep Maria Aixàs, que és nebot de Sansa, per tant, el rival de l'hereu d'aquesta Casa Palanca, com a responsable de la voluntat del tancament de la carretera, i diu que no se'n sortirà.
1: Doncs haurem d'estar pendent del que passi
2: amb
1: a Tor, perquè la cosa està moguda,
0: està calentet l'ambient.
1: I tant de bo no comenci una nova guerra, com diuen ells, entre els propietaris i els veïns. I en clau esportiva, ahir Xavi Hernández va viure el seu primer dia com a entrenador de la selecció dels Països Baixos.
7: What is the correct pronunciation of your first and last name?
8: Xavi Hernández.
7: Xavi.
8: Yeah. So I heard it. Xavi like chocolate.
7: Yes, okay, thank you very much.
1: Un Xavi Hernández que en la seva línia entra sempre per la porta gran i deixant moments memorables com aquest per la posteritat.
0: Sí, aquí en aquest cas doncs, hi havia un periodista que li deia, escolta, com hem de pronunciar aquest Xavi Hernández? No? I ell li deia, doncs mira, saps dir chocolate?
1: Doncs
2: like ja saps dir Xavi.
0: Exacte, ja pots dir-ho. I no va ser l'únic, com deies, el qui és un dels jugadors que ha marcat la història del Barça, el terrassenc Xavi Hernández, per molts el gran sis del Club Blaugrana, ja torna a tenir equip. En aquest cas és la selecció neerlandesa, on ha signat fins al 2030 un Xavi Hernández que serà el substitut d'un altre ex-blaugrana, que era Ronald Koeman, que abandonava el projecte després que la selecció orange caigués a setzens de final del Mundial davant del Marroc. Un Xavi Hernández que arriba als Països Baixos amb el seu germà i que també tindrà el seu staff a un ex-madridista, que és el Ruud van Nistelrooy,
1: sí,
0: un dels galàctics d'aquella època de Zidanes i Pavones al Real Madrid. D'aquesta manera, Xavi suma una nova experiència com a entrenador, poca, realment, perquè ell només ha passat per la banqueta de l'Al-Assad, del Qatar, després va passar per la banqueta del Barça, i des de llavors no havia entrenat cap altre equip fins ara, que passa a ser, doncs, entrenador per primer cop d'un combinat nacional.
1: I ara estic pensant que és la segona vegada que substitueix a Ronald Koeman, perquè clar, quan va entrar al Barça, també substituïa en Koeman.
0: És una mica el segon de Koeman, pràcticament.
1: Sí, tal
0: és,
1: qual.
0: Aquest recanvi. Ara bé, potser Xavi no era la primera opció per ocupar la banqueta orange. I és que, de fet, en la mateixa roda de premsa de presentació, bé si no hi havia altre moment, el director tècnic de la selecció neerlandesa, Nigel de Jong, va entrar potser massa en detalls i va revelar que la primera opció per ocupar la banqueta era Pep Guardiola. I direu, bé, potser Xavi doncs, anava al darrere de Pep Guardiola, era la segona opció. Doncs no.
2: Tampoc.
0: També hi havia una segona opció per sobre. Era Arne Slot.
1: Vaja.
0: I llavors, ara sí, ja venia
2: sí,
0: Xavi Hernández.
2: Era el tercer,
1: era
2: eh?
1: La tercera les opció, eh?
0: Era, no era el primer plat, no era el segon plat, era les postres.
2: També hi ha gent...
0: La selecció neerlandesa.
2: Aquí li agraden molt les postres.
0: No, no, i tant.
1: Sí, i aquí més d'un hem estat segon sí. plat i postres, eh? Sí, al llarg sí. de la vida.
0: I cafè.
1: Escolta, forma part. I cafè i puro, potser alguna sí. vegada i tot,
2: I petit furs.
1: Al final de tot. El senyor De Jong, que no tinc el plaer de conèixer-lo, potser no calia,
0: sí,
1: no?
0: No era el moment.
1: Mira, aquest ens ha dit que no, l'altre tampoc.
0: I llavors hem vingut a...
1: En Xavi, sí. like chocolate.
0: Exactament. Ara bé, sembla que ell, escolta, de moment no li preocupa gaire la cosa.
7: How does it feel for you to be a third choice coach after Guardiola and Slot became the first targets of the federation?
8: Well, it's not a bad position after Guardiola and after Slot, no? Third one, third position, at least we are in the podium.
2: Bueno,
0: ja està. Diu que ell és al podi, no?
1: Sí, sí, és una manera de ser optimista.
0: Si estàs entre els tres primers, doncs ja la cosa ja estaria bé.
2: Ets el primer a perdre.
0: Com dèiem, ell va fent broma i que sembla que ha arribat als Països Baixos per passar a la posteritat, com a mínim, per deixar bonics titulars en forma de mem. Ara bé, una mica com Mariano Rajoy va passar a la posteritat, també.
9: Home, no, és molt millor en Xavi que en Marian.
2: Home.
0: Jo dic en quant a titular.
9: Sí, però...
2: Sí?
9: Té molta més gràcia en Xavi. No?
0: Doncs res, el fitxarem pel 3-4 humor.
2: No sé què dir-te, eh?
1: Una cosa, ara que parlem de futbol, Aleix, avui a X ha recuperat unes declaracions d'en Joan Laporta de fa ja uns quants anys al programa El Club de TV3, un programa que en aquell moment presentava l'Alberto.
0: Sí, de fet, no sé per què avui de sobte els tuitaires han decidit recuperar bueno, aquestes declaracions.
2: Tall, sí.
1: Un tall que surt de l'arxiu de TV3, no, que de tant en tant doncs, comparteixen... clips de fa uns anys.
0: Exactament.
1: I és meravellós.
0: Doncs eren unes declaracions en una mena de festa de presentació de l'any 2008 d'alguna iniciativa capitanejada per Enric Massim, que sempre ha estat doncs, el vaixell de Joan Laporta, i en Laporta tenia la nostra companya Chantal Llavina.
10: I en aquesta festa d'inauguració hi podia faltar el president del Barça, el senyor Joan Laporta, que hem vist que està molt en forma.
11: Faig el que puc, però encara he de millorar.
10: He preguntat abans, tant al Chiqui com al Enric Massim, quina és la part del cos que la tenien més forta?
11: La part del cos que tens més forta i més en forma.
12: Home, el cervell. Per entrenar fort el cervell, perquè vaig acumulant experiències i m'ajuda a resistir. El cor també. El cor també s'aguanta bastant bé.
2: A veure, és ràpid aquí, Joan Laporta.
1: Sí, i la pregunta...
0: Hem de dir que hem passat una mica a la tisora, perquè ell s'ho pensava. Un pèl.
2: Sí, i a més hi ha un gest en el vídeo...
0: No, i la Chantal, a més, li repregunta, li diu, la part més forta, la part més dura del cos.
2: I hi ha un gest.
1: Però una cosa, li podríem demanar, li demanarem a la Chantal.
2: Sí,
1: ella ja fa la pregunta.
2: Home, amb tota la intenció del món.
1: Amb tota la intenció.
2: La part, si veieu el vídeo,
1: 2008,
2: quan ella diu la part més forta, fa un gest amb la mà i amb
1: el puny. I el braç, no?, com dient.
2: No?
0: I ara hora...
2: Que no et fa pensar en el cervell.
1: Com orientant hi ha una possible resposta d'en la porta.
0: I, de fet, li diu, en Massip m'ha dit el braç i...
2: L'altre
0: en
2: Chiqui
0: m'ha dit la cama, si no m'equivoco.
1: Jo crec que la Chantal no anava amb segones.
4: Jo crec que ella no va pensar en aquest doble sentit,
1: potser. Jo crec que no tenia una ment tan pervertida.
0: No, clar, i que a més estàs a vegades fent un directe, no?
4: I esculls malament les paraules.
0: Esculls malament la pregunta.
1: La Gisela i en David em van fer que sí pel cap, que creien que la pregunta anava com que era oberta. No, que era oberta.
2: Perquè no pot replicar des de l'altra banda de la peixera.
0: D'acord. Doncs res, això que venia de l'any 2008, d'aquesta trobada entre Joan Laporta i Chantal Llavina.
1: El tresor que és tenir l'arxiu de TV3 a Catalunya Ràdio per aquest país és meravellós.
2: Ens regala grans moments. Va, passant 2 minuts de 2:45 de la tarda. Què passa? Anaves a dir tu l'hora?
1: No.
0: Com estem avui?
1: Estic pensant en la porta, en el Chantal i aquell 2008.
2: Jo ara us demanaré, si us plau, que ho parem tot, Roger.
4: Ui.
0: Caram,
1: el que demanis tu.
2: Ho hem de parar tot, perquè avui és l'aniversari de Maya Montero.

0: estar tota la tarda escoltant discografia de Maya Montero. No ho farem, però sí que ens regalarem algunes, perquè avui la cantant d'Oreja de Van Gogh fa 50 anys.
1: Home, per molts anys.
2: Per molts anys,
1: per
2: a la Maya Montero.
1: I tant.
2: Que, a més, el celebra a sobre dels escenaris amb aquesta gira de retorn de l'Oreja de Van Gogh, 2 dècades després de deixar el grup. Per mi, qualsevol efemèride de Maya Montero és una bona excusa per recuperar les seves cançons, cançons que han marcat les bandes sonores de les nostres vides, com, per exemple, Muñeca de Trapo o La Playa. Te voy a...

0: dels seus grans himnes amb més de 1.000 milions de reproduccions a Spotify, com és Roses. Uf. Por eso espera con la carita en papá que llegarás con rosas. Rosas para mí, porque ya sabes. Amaya Montero, que assegura que fer anys té els seus inconvenients, però que és feliç i que tot allò que no sigui vital li importa un rave. Així és com ho ha explicat la cantant en una entrevista a l'agència EFE, i cal recordar que, òbviament, la seva carrera, encara que acumula molts èxits, no ha estat un camí de roses.
1: I que l'hem trobat,
0: Mai millor dir.
1: Molt bé.
0: Perquè en els últims anys Amaya Montero ha viscut una etapa marcada per la depressió, l'ansietat i una gran pressió mediàtica.

0: La seva tornada als escenaris tampoc ha estat exempta de polèmiques, però tot i això, Amaia Montero no ha perdut aquesta il·lusió i aquesta energia que la caracteritza, sobretot perquè hi ha molta gent esperant al novembre aquí a Barcelona, on podrem gaudir d'ella i de la banda de Donostiarra Barcelona, al Palau Sant Jordi, on faran 4 concerts en què no faltaran tots els seus èxits i esperem poder gaudir molt més temps de la seva música i potser una capacitat vocal millor que en els últims concerts.
1: Entenc que sou Team Amaia, vosaltres?
2: Totalment. O no, sí, Mariona.
0: Jo no.
2: La capacitat vocal que sigui la que hagi de ser. Jo defenso que aquests concerts és una trobada de tot de fans a l'Oreja de Van Gogh. Jo m'hi cloc. I ja està, cantarem tots amb ella. Vull dir, si no arriba, no arriba, tu.
0: De fet, una companya de Catalunya Ràdio, la Carla, la Carla diu que va anar al concert i sabia que cantaria fatal, però que ella s'ho passaria.
3: Sí.
2: Que han anat millorant al llarg de tots aquests concerts, però, evidentment...
1: Però que estem a Operación Triunfo?
2: No, però és que...
1: Aviam, és un talent show, això, ara?
3: No, però tu vas a recordar els
2: i tu temes... I tu deus ser
0: el Risto Mejide, sí, perquè, clar...
2: El Factor X.
1: No, però, clar, tu vas a un concert i t'esperes...
2: Però jo crec que la gent que compra entrades per anar a veure l'Oreja de Van Gogh...
3: Els primers potser sí que es van endur una certa decepció.
1: Molta decepció, eh?
3: Els primers sí. Després tu ja saps el que t'hi trobaràs i dius, tant és, jo vull recordar aquelles cançons amb les que vaig vibrar durant anys i que sí tenir una hora i mitja de nostàlgia.
1: Perquè no pots tornar.
0: Us recordo que és l'aniversari de Amaia Montero i li esteu regalant aquest sac de crítiques.
2: No, no, per molts anys, Amaia, i canta com puguis, com vulguis i com sàpigues, però és... No, doncs, fem una cosa, fixem-nos en tots els concerts que fa tothom.
0: Deixaríem d'anar a concerts,
2: A veure si afinen o desafinen. No, i ens que... portaríem sorpreses, començant per grups molt il·lustrats, per exemple. No? Vull dir que a mi que em desafinin no em fa res. Ha desafinat coses del directe. Però estàs vivint el concert, envoltat de gent emocionada, de gent cantant...
0: L'experiència col·lectiva és el més important, al cap i a la fi, no? Ara jo no diu res.
3: Està indignat.
2: Bé, ara estava rebent missatges de WhatsApp, però no obrirem un debat de Amaia Montero sí, Amaia Montero no, en el sentit de... No, és que hi ha una mica de tot. La cosa està molt dividida i duraria molta estona. Escolta'm, passem d'una reina del pop a una llegenda del country.
4: Jolene, Jolene, Jolene, Jolene, I'm begging of you, please don't take my man.
2: Un dia trist pels amants de la música country per la mort de Dolly Parton.
0: La seva família, de fet, ha estat l'encarregada de comunicar la notícia a través d'un vídeo publicat a les xarxes i després la revista People ha informat que la cantant patia un càncer. De fet, feia mesos que arrossegava problemes de salut i que va haver de cancel·lar alguns concerts, sobretot els de Las Vegas. Dolly Parton va escriure més de 3.000 cançons, amb només 30 anys ja havia publicat pràcticament 20 àlbums, va vendre més de 100 milions de discos i ha estat guardonada amb 11 premis Grammy, a més d'acumular una cinquantena de nominacions més. El seu carisma, la seva estètica superfemenina, kitsch i un punt hortera, podríem dir, ha estat el que la va fer destacar en un món tradicional i molt masculinitzat. Era tota una icona pop, sobretot amb aquesta estrambòtica perruca rossa que la caracteritzava. I és, a més, una de les figures més estimades dels Estats Units. Tant és així que fins i tot Donald Trump, amb qui Dolly Parton havia mantingut algun enfrontament públic, ha anunciat que no hi haurà cap persona com Dolly Parton al món i que les banderes dels Estats Units onejaran a mig pal durant una setmana en el seu honor. Destaca en el món empresarial també i també en el del cinema i la televisió, actuen en produccions com La casa més divertida de Texas o Com eliminar el seu cap amb aquesta banda sonora de 9 to 5. També va impulsar diversos programes d'alfabetització, va crear beques universitàries i moltes iniciatives solidàries per als més vulnerables. companys, amics i artistes com Paul McCartney, Jane Fonda, Taylor Swift o Beyoncé ja han publicat missatges de condol i d'homenatge a la llegenda del country. Qui encara no ha publicat res al respecte és la seva fillola, Miley Cyrus, amb qui mantenien una estreta relació i parlarem de la seva relació també avui amb el nostre company Jaume Miranda, sí, més tard, però és una obvietat que Dolly Parton deixa una gran petjada al cor dels estatunidencs i de gent d'arreu del món i que sempre serà eterna gràcies a les seves cançons.

0: 4 minuts i 3 quarts de 5. Ara farem un triple salt mortal i parlarem de David Bisbal. Perquè tot i ser agost, ell ha decidit que és un bon moment per publicar, atenció, una nadala.
1: Una notícia així, així només la podíem presentar amb un triple salt mortal, perquè és agost, estem a 30 graus aproximadament, i tenim una nadala més cantada per Bisbal. Serà veritat que el canvi climàtic és més present que mai, perquè
2: ell...
3: I no vol que ningú se li avanci.
2: Clar,
3: no vol que sí, ningú...
1: No
3: vol que el canvi climàtic descongeli abans d'hora a Mariah Carey i a dir...
2: I bé que s'han posat les llums de Vigo, que aquí també s'ha aprovat el projecte de les llums de Nadal que posaran a Barcelona.
3: Segur que l'Albiol està fent números, també.
2: Clar, doncs...
1: Però les llums encara és per un tema d'instal·lació, que estiguin a punt, que no hi hagi res.
0: La meva opinió és que anem massa d'hora amb tot. Vigo segurament podria esperar uns quants dies més.
3: No ho vist, encara que hi ha algun supermercat que ja té torrons.
0: Perdona, que són supermercats que ja no els han ni tret.
2: I us vaig dir que jo vaig veure calendaris d'advent.
1: Sí, és veritat, vas venir un dia i vas
2: calendari
1: dir que havia...
2: d'advent, i no allò en una prestatgeria que han quedat abandonats, no, no. A la caixa quan vas a pagar...
3: A primera línia,
2: A primera línia, amb els xiclets...
0: Jo crec
2: hi havia
0: que aquí
2: d'advent,
0: hauria d'entrar d'ofici l'Agència Catalana de Consum. D'anar allà i precintar i dir això fins l'1 de desembre
3: no es pot vendre.
0: No es pot fotre les lleixes.
1: El calendari d'advent és una molt bona forma de dosificar la xocolata. Jo crec que hi ha gent que el compra durant tot l'any per controlar el seu vici amb la xocolata.
2: Al dia, no?
1: Però bé,
2: tornant a Bisbal.
3: Com si fos un pastiller de xocolata.
1: Sí, sí, un moment.
2: Després hem de parlar d'aquest tema, quan vingui la Sofia, que després ve amb el Víctor, a parlar...
0: Del tema del Nadal.
2: Hem de parlar del Nadal.
0: Perquè té un problema, no? En aquella casa hi ha un problema amb el Nadal.
2: Ella, segur que cada tarda ja està escoltant aquesta Nadala de Bisbal.
1: Després li preguntem, però bé, David Bisbal ha decidit que ara, t'agradi més o menys, ha estat el moment de recuperar un clàssic del Nadal i ho ha anunciat amb un vídeo a la platja i aquest missatge.
4: Se informa a todos los bañistas de que la Navidad acaba de llegar a esta playa. Los propietarios de un flotador con forma de reno pueden pasar a recogerlo por el puesto de socorrismo. Y recuerden, si canta Bisbal,

0: trobo una aberració, però no, és que és bona la cançó, que, canta bé, ja funcionarà. M'està venint ja ganes
1: ja
0: de manteta.
1: De cagar el tio,
0: de
1: centrar la llar de foc. Ell ha decidit ser cutre i abraçar-ho i fer aquest vídeo, que a mi em sembla una aberració per qualsevol persona del món. Jo crec que li va preguntar a ChatGPT com puc impactar el públic i van dir, mira, un flotador en forma de reno navideño a la platja.
2: A més, és perquè té intel·ligència artificial, el vídeo.
1: És que juraria que sí, perquè com a mínim llueix intel·ligència artificial. I va dir, mira, aquesta és la millor idea de presentar aquesta versió del famós Happy Christmas, War is Over, de John Lennon i Yoko Ono, amb el nom Amigos del Mundo, que se suma al seu gran repertori de Nadales, com Todo es Posible o Burrito Sabanero.
0: Per favor.

0: no, no, sisplau. Treu-la, para-la, para-la. Gisela, para-la.
1: És boníssima, aquesta.
0: No, no, per favor.
1: No?
2: Ara ja estarà tot el camí de tornar a casa cantant.
0: Clar, clar, és que aquest és el problema.
1: És que és molt bona.
0: 26 d'agost, tornant cap a casa amb el burrito sala. No, home, no, amb la finestra baixada.
2: Mira, ja que hem quedat una mica orfes de cançons de l'estiu, una mica, doncs com a mínim ja sabem que tindrem Nadales. Bé, en plena era de la nostàlgia, avui nosaltres ho estem molt, torna una de les comèdies romàntiques més vistes dels 2000, com ho és Com perdre un noi en 10 dies.
1: 23 anys després de la seva estrena, s'està preparant una seqüela de l'exitosa pel·lícula que protagonitzen Kate Hudson i Matthew McConaughey. Tornarà de la mà de Paramount i, tot i que encara es troba en una fase molt inicial, segons ha informat la revista Variety, està previst que amb dos protagonistes reprenguin els seus papers en aquesta segona entrega. Ara per ara tampoc es coneix la data d'estrena, però després de veure com han funcionat a les sales de cinemes, la seqüela, per exemple, de El diable vesteix de Prada o El retorn de Toy Story 6 és un èxit assegurat.
2: I a més no és l'única comèdia romàntica que recuperem. Broadway recupera 10 coses que odio de ti i la converteix en un musical.
1: Amb escenes com aquesta que sentim, que és una molt icònica, on el protagonista cantava aquest Can't Take My Eyes Off You, acompanyat per l'orquestra de l'escola, intentant seduir a la seva estimada, i és, a més, una pel·lícula que té una banda sonora impecable, aquest 10 coses que odio de ti, que arribarà...
2: Jo pensava que era 10 razones para odiarte. No era aquest el títol?
1: Però és que a les traduccions a vegades es canvia alguna pel·lícula.
2: I en català, ara no sé si es va fer, ara ho aniré buscant.
1: Diria que no, perquè he buscat no, si hi havia traducció, i de la mateixa manera que El diable vesteix de Prada sí, i Com perdre un noi en 10 dies també, juraria que en aquesta no existeix
2: deia,
1: el doblatge. Però li
2: deia 10 razones para odiarte.
1: Doncs bueno, mira, pot ser perfectament, eh? Però sí que és veritat que si volem veure aquest musical de Broadway, haurem d'agafar un avió i viatjar fins a Nova York, i de fet haurem d'esperar perquè les preestrenes començaran d'aquí a un any, l'agost del 2027, i és cert que tenim poca informació també sobre aquesta estrena i el repartiment. El que sí que sabem és que Helena Dunham serà l'encarregada d'adaptar el llibret amb Jessica Joang, i que Ethan Gruska i Carly Rae Jepsen es posaran al capdavant de la música i la lletra. De fet, Carly Rae Jepsen segurament us sona per això.

0: de Broadway, aquest 10 Things I Hate About You, i que segur que fa viatjar expressament a molts fans de la pel·lícula cap a Nova York.
1: M'han dit que hi ha uns bailets que han vingut a estudiar. Venen a Barcelona, són de Baix Empordà.
2: Tornem a casa nostra perquè, evidentment, hem de repassar l'agenda de concerts pel dia d'avui.
0: Mira, pel que fa a festivals, tenim el Festival de Música de Begú. Avui a l'OSA, el duet femení de música folk serà l'encarregat d'amenitzar la vetllada amb el seu primer àlbum, El primer cant del matí. Però el que tenim avui, sobretot i en els últims dies, són moltes festes majors. Avui a Vilassar de Mar, concert de Búhos. Els de Calafell són un clàssic de les festes majors. Si encara no els heu vist, ara que estem acabant l'agost, doncs mira, podeu anar cap a Vilassar a gaudir de les seves cançons. Tocarà la de Sant Genís a les 11 de la nit a la carpa de Can Rafat.
3: La farola, la farola. La farola, la farola.
2: No para, Miquel del Roig.
0: No para, d'un clàssic a un altre clàssic, perquè avui a les festes de Sants tindrem en Miquel del Roig a 11:15 de la nit, per tant, nova oportunitat per escoltar La Farola, La Farola en directe.
4: I tantes altres.
0: I tantes d'altres. I totes boníssimes. També hi haurà actuacions de The Cabrians, de Red Tide o PD Conxita Sound System, tots repartits pel barri de Sants i per totes les places i carrers.
2: Passen 4 minuts a 3:15.
5: La tarda de Catalunya Ràdio, amb Roger Carandell i Marta del Cor. Torna el despertador més matiner de Catalunya Ràdio. Ja arriben els matiners. Aquest dilluns, 5 del matí, torna el rock and roll. A Catalunya Ràdio, els matiners, amb Xavi Canalies. Els matiners.
6: Som pura cafeïna.
7: La muntanya més icònica de Catalunya ja té podcast. Les mil veus de Montserrat.
8: Soc jo, la muntanya. Soc Montserrat.
9: Ai, mare de Déu, senyor.
7: Joan Pera conversa amb la muntanya i també amb les desenes de veus que donen vida a aquest símbol del país.
10: Soc maquinista del cremallera de Montserrat.
11: Ho vam fer d'acord amb el pare abat d'Escarrer.
7: Monjos, treballadors, artistes, esportistes, en un podcast diferent, entre la ficció i el documental, per celebrar el mil·lenari de la fundació del monestir de Montserrat.
9: Sí, sí, tot molt bonic per ara.
7: Les mil veus de Montserrat, amb Joan Pera, a l'API web de Catalunya Ràdio.
12: I també disponible a la plataforma 3CAT.
13: Al Pirineu i les Terres de Lleida vivim l'estiu d'una manera diferent. El ritme ens el marquen les aigües braves de la muntanya i les nits plàcides de la plana, la descoberta del patrimoni i la màgia de les tradicions. Una terra cuidada és una terra que et cuida. Ara Lleida, amb tota naturalitat. Patronat de Turisme, Diputació de Lleida.
14: Calor i el sol brilla a dalt del cel. El Mic i en 5 segons van a l'hort i allà viuran una petita gran aventura. No et perdis el llibre del Mic, El tresor de l'estiu, a la venda als punts habituals.
15: L'estiu ets tu.
5: Catalunya Ràdio.
15: La llum dins dels meus ulls.
12: Som 3CAT.
15: L'estiu ets tu.
7: L'estiu ets tu.
15: Quan em mires i somrius.
7: I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
2: 9 minuts i les 5. Arriba un dels millors moments de la setmana, que consisteix en donar els micròfons de Catalunya Ràdio als més petits, i de fet avui és el dia que ens acomiadem també d'ells.
0: Sí, jo estic una mica trist.
4: Els teus millors amics.
0: Jo espero que vulguin seguir parlant amb mi després d'això.
16: Sí, i que eren ja els nostres amics, Mariona, perquè cada setmana que ens els portaves aquí, amb les seves reflexions vitals tan sempre assenyades, que ara ens trobarem a faltar.
0: La veritat que els trobarem molt, molt a faltar. Avui passo la meva última estoneta d'estiu amb la Mia, la Nora i l'Iker, i he volgut aprofitar l'atenció per parlar d'una cosa que sovint ens ocupa molt d'espai mental, alguns més que d'altres, però és un tema universal, és un tema que ens afecta a tots i que també ens fa feliços a tots, és l'amor.
17: Love is a verb. It ain't a thing.
2: Que ens fa feliços i infeliços a la vegada, eh?
0: Sí, és que és un tema complicat.
2: Aquesta és la gràcia,
16: no,
2: segurament,
16: de l'amor. L'amor et fa feliç, el desamor és el que et fa infeliç.
0: Però tu ja estàs portant l'amor cap a un lloc concret.
16: A la banda sentimental.
0: Correcte. Que és aquest amor romàntic, no?
16: Correcte.
0: De parella.
16: Hi ha molts tipus d'amor.
2: Hi ha d'altres tipus d'amor.
0: I, de fet, els meus petits amics fan referència també a l'amor de pares a fills, a filles, a l'amor d'amics, com deies tu, Roger, l'amor de parella. Al final, podem estimar a moltíssimes persones. És molt difícil jerarquitzar els amors de la teva vida, però, de totes maneres, a mi m'agrada començar amb preguntes fàcils. i he decidit preguntar als meus nens què és l'amor.
18: Per mi l'amor és estimar la gent, que ens cuidin bé, que siguin educats. És a mida del temps que vas estimant més la gent, de com és i com d'amable. No dius, et trobes una persona per allà al carrer i dius, ah, mira, jo l'estimo.
19: L'amor té decisions, també.
0: Què vol dir això?
19: Que pots decidir, si pots tindre amor amb algú, doncs pots decidir si sí o si no, saps? Com jo tinc amb la meva mare, jo és l'amor, saps?
0: Ai.
2: Fan pensar molt, les seves respostes.
0: Home, però
4: I
0: també diuen...
4: decidir si sí o si no.
0: Sí.
2: Estaria com diuen... d'acord i com en desacord a la vegada.
4: Sí, perquè
2: saps?
4: Hi ha moments en què la cosa arriba i no saps com, eh?
2: Ja.
0: I vegades en què tu voldries decidir, mira, jo no vull estimar més aquesta persona perquè no és un amor correspost,
4: no,
0: però no puc deixar de fer-ho.
2: O vegades que voldries que t'estimessin.
0: Clar.
16: Però també diuen que és qüestió de temps i en canvi hi ha persones que estimen com molt ràpid.
2: Sí.
16: Que l'estímul tenen a la boca amb molta facilitat.
2: Massa, potser.
0: Això ja...
16: Sobretot quan no coincideixen amb l'altre interlocutor.
4: En els últims anys s'han fet moltes tesis de quan s'ha de dir o quan no s'ha de dir t'estimo. Moltíssimes tesis.
2: No.
0: I sobretot, és que és saber llegir la situació, perquè hi ha moments en què aquell t'estimo potser te l'has de guardar i dir-lo, no sé, en els teus somnis quan estàs dormint una mica, no? Però bé, diuen que hi ha diferents llenguatges de l'amor, no sé si ho sabeu això, però pots demostrar el teu amor de forma física, verbal, amb regals, amb temps de qualitat, no? Llavors cadascú ho demostra d'una forma completament diferent i jo he volgut saber com demostra en ells el seu amor.
18: Per exemple, fer-li un petó, una abraçada.
19: La meva mare, el que va fer per mi, va ser increïble.
0: Què va fer?
19: Mira, quan estava mirant el partit, em va preparar un bocata. Ah. Es va estar com una hora fent-lo amb carinyo.
18: A mi?
19: Jo li vaig dir gràcies i li vaig donar la meva Aquarius.
2: Molt bé.
0: Per mi, l'Iker acaba d'explicar que estima és compartir. Perquè la seva mare ha fet un acte de bona fe cap a ell, que és fer-li el seu entrepanet, que, per cert, una hora d'entrepà ha de ser un xany d'entrepà.
2: I ell l'Aquarius.
0: I ell l'Aquarius. I compartir només ho fas amb la gent que t'estimes, perquè si no costa molt. Això és així. Però bé, llavors què passa? Que un cop tu dius, vale, jo demostraré el meu amor, tot és molt fàcil, no? Perquè ja tens clar que estimes a una persona. Però abans de donar petons, de donar abraçades i de fer coses maques per una altra persona, potser has de pensar i has de decidir, si és que es pot decidir, com estimes o com saps si estimes algú.
18: És com, mira, com ell m'ha tractat molt massa bé i m'agrada com és i m'agrada com et tracta i m'agrada jo què sé, doncs li dic, mira, per exemple, m'acaso amb ell, sóc el seu millor amic. És com estimar, però una mica diferent.
0: Com us ho imagineu?
18: Allò que et fa pessigolles... Allò que et fa pessigolles a la panxa.
19: Com una moto va al cor...
2: Com una moto amb la roda aixecada, a vegades.
0: Fent el cavallet, no?
2: Sí.
0: Aquí ja, com veieu, entrem en un territori enfangat, podríem dir, comencem a arromangar-nos perquè estem parlant una mica d'amor romàntic i llavors els seus referents són els seus pares. Clar. I m'expliquen una mica quines històries tenen a casa, perquè potser algun d'ells té els pares separats o d'altres pensen que els seus pares mai es podrien separar.
19: Van separar perquè no podia anar amb dos covardes.
0: Què vol dir això?
19: No podia anar amb dos dimonis peluts, jo i la meva germana.
0: I ara què n'opines? Quant temps ha passat?
19: 1-2 anys.
0: I ho veus diferent, ara que ha passat el temps?
19: Ara m'és igual. Avui veure el meu pare per la tarda.
18: Els meus pares no crec que se separin, perquè és com que s'estimen molt. Sempre quan se'n va el meu pare o la meva mare es fan petons, molts. I jo, si se separen, estaré com 10 dies plorant.
19: Perdona.
18: No crec que no se separin perquè s'estimen molt.
20: Jo la veritat és que no crec que es separin perquè s'estimen molt i mai els he vist molt mentir-se ni fer-se moltes bromes, però sí que s'han fet bromes.
0: Bé, sabent que han viscut diverses històries i molt de diferents, els faig una pregunta definitiva. L'amor dura per sempre?
19: Sí, depèn de si l'amor aquell és bo o traicionable, que li estan ficant els cuernitos.
20: A veure, jo he vist moltes pel·lis, per exemple, que hi ha una parella que s'estima molt, però un de la parella li està posant els cuernos. I ell ho descobreix i després la deixa i se busca un altre.
0: Es poden seguir estimant encara que es posin les banyes?
19: No, no, no, no, no, no, no. Jo veig allò i...
20: Depèn de la persona.
19: Fora.
20: Depèn de la persona, perquè...
2: Són meravellosos, aquests nens. Un petó i una abraçada des d'aquí seran per sempre els nostres referents. Els hi fas arribar el missatge, no?
0: Ara els envio mateix.
16: Els trobarem a faltar.
5: La tarda de Catalunya Ràdio, amb Roger Carandell i Marta del Cor. Tot és possible un dia de partit. Comença un nou repte pel Barça de Hansi Flick. És hora de connectar amb la TDT, la transmissió d'en Torquemada. Dijous a partir de les 8, la TDT del Barça Atlètic Club a Catalunya Ràdio.
1: La narració del partit és una exclusiva de CaixaBank. CaixaBank dona suport a l'esport.
21: En salut sempre s'ha de mirar cap al futur. Per això investiguem, promovem la prevenció i impulsem projectes que ajuden a construir una societat més saludable. Compromesos amb la salut d'avui i de demà. Fundació MGC i MGC Mútua, la mútua dels mutualistes.
22: Creus que l'estàs buscant, que és a les teves mans prendre la decisió. Però, de fet, la decisió ja està presa. A vegades no és el conductor qui tria el cotxe, és el cotxe qui tria el conductor. Cupra Terramar híbrid endollable amb fins a 118 km d'autonomia elèctrica i 900 de combinada. Descobreix-ne més a cupra.com.
23: Ei, com va? Com et dius?
24: Tenim un nom que el sap tothom.
23: Però d'on surts tu?
24: Tant se val d'on venim, si del sud...
23: Oh, del nord, ja. Va, que et convido una estrella.
24: Ara estem d'acord, estem d'acord.
23: Sí, i una estrella ens agermana.
25: Estrella Damm, la cervesa del Futbol Club Barcelona.
26: La TDT de Catalunya Ràdio té el suport comercial de Fundació MGC i MGC Mútua, Estrella Damm, Cupra i CaixaBank.

0: Ràdio ets tu. Quan em mires i somrius. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
1: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 5.
2: Bona tarda, us informa Maria Costa. Ja són almenys un centenar de morts i més de 600 els desapareguts afectats per l'arribada sobtada que hi ha hagut al Nepal a la frontera amb el Tibet, segons ha informat la Xina i el Nepal. Segons les autoritats nepaleses, entre els desapareguts hi hauria dos ciutadans espanyols, tot i que de moment el Ministeri d'Exteriors espanyol no ho ha confirmat. L'arribada s'ha endut tot el que es trobava al davant, ponts, edificis i pobles sencers, tal com relaten els veïns de la zona afectada, on viuen unes 50.000 persones.
3: El meu cunyat tenia una botiga de licors aquí. M'ha trucat aquest matí plorant, dient-me que casa seva havia desaparegut. Han rescatat tres membres de la seva família, però el seu germà encara està desaparegut.
2: Encara no hi ha una explicació clara de per què s'ha produït la inundació massiva, però el ministre d'Afers Estrangers del Nepal ha assegurat que la crescuda del riu no ha estat causada per les pluges, sinó per un terratrèmol i una esllavissada. Més notícies amb Cèlia Forment.
4: Margarita Robles i Fernando Grande Marlaska no hauran de comparèixer conjuntament al Congrés per contrastar les diferents versions que han donat sobre la crisi de Ceuta. Ho havia demanat el PP després del xoc públic dels dos ministres, però la majoria que dona suport al govern espanyol ho ha rebutjat. En canvi, els socis sí que han forçat Pedro Sánchez a donar explicacions el 3 de setembre, una setmana abans del que pretenia la Moncloa.
2: Donald Trump creu que l'actual líder suprem de l'Iran és viu, malgrat que no se l'ha vist en públic després de la primera onada d'atacs aeris nord-americans del 28 de febrer, que van matar el seu pare, Ali Khamenei. Trump s'ha atribuït l'actual existència d'Israel, que ha vinculat a l'acció decidida de Washington per impedir que Teheran obtingui l'arma nuclear.
5: Si Donald Trump no fos president, Israel no existiria avui dia. Això us ho puc garantir. No existiria Israel perquè l'Iran tindria armes nuclears i les hauria fet servir.
4: Els bombers calculen que si el temps no canvia podran controlar aquest vespre l'incendi a la serra de Collserola, al Barcelonès. Aquest matí l'han volgut estabilitzar i l'han pogut estabilitzar i els veïns ja han pogut tornar a casa seva durant la nit. El sistema d'emergències mèdiques ha atès 7 persones en estat lleu intoxicades pel fum.
2: Els trens de les línies R11 i RG1 de Rodalies poden tardar avui més de l'habitual perquè s'està retirant un arbre entre Riells i Caldes de Malavell a la Selva. Això fa que la circulació dels combois es faci per via única i s'incrementi el temps de recorregut perquè els trens es queden parats una estona quan s'aproven al punt afectat. I detinguts 4 homes per 3 robatoris amb força a naus industrials de Solsona. Entre d'altres, van robar en una empresa de paqueteria i també dins d'una autocaravana. Corresponsal al Solsonès, Joaquim Albalate. Bona tarda.
6: Els robatoris van ser la matinada del 20 d'agost al polígon industrial Vinya del Tauler. Els presumptes lladres haurien forçat els accessos de les naus, entre les quals hi havia la deixalleria municipal i una empresa de paqueteria, on els Mossos van trobar tot de paquets oberts i buits. També haurien robat dins d'una autocaravana que hi havia en un dels locals. La investigació va permetre identificar els sospitosos i la policia els va interceptar la mateixa nit quan circulaven per la C-55, encara a Solsona. Portaven damunt les eines que haurien utilitzat per forçar els panys i, a més, documents vinculats als objectes robats i un mòbil també denunciat com a sostret. Els quatre homes d'entre 20 i 52 anys van quedar detinguts com a suposats autors dels delictes de robatori amb força, de danys i de robatori a l'interior d'un vehicle. Els quatre homes d'entre 20 i 52 anys van quedar detinguts com a suposats autors de tres delictes de robatori amb força, un delicte de danys i un de robatori a l'interior d'un vehicle. Van passar a disposició judicial el dia 22 i no es descarta que estiguin relacionats amb altres robatoris similars.
2: Els esports, en Joan Fito, bona tarda.
7: Bona tarda. En marxa la cinquena etapa de la Vuelta, 173 quilòmetres amb inici a Falset i final a Roquetes, a les Terres de l'Ebre. Isaac Vilalta, Roquetes, bona tarda.
8: Què tal? Bona tarda. Últims quilòmetres ja d'aquesta etapa. 16 quilòmetres, 300 metres pel cap de cursa. De fet, tots els homes importants estan a la part capdavantera. Després de coronar el port de Paüls, de tercera, ara fa uns instants, sí que s'ha trencat lleugerament el gran grup en el descens, però vaja, sense moviments importants. Pogacar hauria de mantenir el mallot vermell un dia més. Avui l'etapa presumiblement es resoldrà a l'esprint aquí a Roquetes. 16 quilòmetres per al final. A punt d'acabar-se aquesta cinquena etapa de la Volta. Isaac Vilalta, Catalunya Ràdio, Roquetes.
7: Mentrestant, Joan Laporta insisteix que volen el davanter de l'Atlètic de Madrid, Julián Álvarez, i que fan saber al club madrileny que, si el volen vendre, estan disposats a fer una nova oferta per comprar-lo. Sobre l'actuació de la Policia Nacional a la rodalia del Camp de l'Elx, Laporta l'ha qualificat de desproporcionada, violenta i esfereïdora, i ha dit que espera que tingui els càstigs i sancions que corresponguin. També ha reclamat que l'estelada deixi d'estar estigmatitzada. A més, el president ha confirmat que no es farà l'acte de reconeixement als futbolistes que van guanyar el Mundial amb Espanya demà contra l'Atlètic Club. Per la seva banda, Hansi Flick ha assegurat que està en la línia del president sobre el cas Julián i que Rodri tindrà demà els primers minuts amb la samarreta del Barça. Mentrestant, el porter croat Dominik Livaković ja ha passat aquest matí la revisió mèdica abans de fitxar pel Barça i aquest vespre es disputa el Madrid-Real Societat, partit de la primera jornada de Lliga.
1: Fins aquí les notícies.
9: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
10: Una de les 10 candidates és Terra de Guapes, de Sandra Montfort. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
9: Premi Cerverí 2026, convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT, amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.
0: La tarda de Catalunya Ràdio, amb Roger Carandell i Marta Delcor.

0: Passen 7 minuts de les 5 de la tarda. Manel Roig, molt bona tarda.
1: Molt bona tarda.
0: Tu ens saps solucionar el tema que estàvem comentant amb la Marta del Cor, de si el Barça demà el donen pel Movistar barato.
1: Demà,
0: o pel Movistar car, diguéssim.
1: Barça Atlètic Club, demà a les 9, primera divisió espanyola.
0: O per DAZN, eh?
1: Potser. DAZN Espanya.
2: Ah...
0: Ah, per televisió espanyola?
2: No,
1: no,
2: Lliga
1: espanyola.
0: Jo em pensava que era el Mundial,
2: va,
0: això.
2: Llavors...
1: Apagar.
2: Apagar, no?
1: No val el Movistar barato que estàvem comentant, que potser... No, has de pagar el DAZN, que no sé si és molt car o no. No el contemplo, però...
0: Jo el pago, per exemple, el DAZN.
2: Però clar, no, quants partits t'entren? Sí, què surt més a compte? El DAZN i el Movistar barato, que dèiem? O el Movistar Futbol Total?
0: Crec que el Total va vinculat amb tenir fibra i tenir mòbil, pot ser?
2: No, però això ja ho tenim. El tema és...
0: Ah, ja ho tens. No, és que li estem fent un acompanyament, sí, a la Marta, perquè
2: que tampoc calia fer-ho en directe.
0: En Ricard
2: era aprofitant...
0: pugui veure a casa demà al Barça, mentre sí, nosaltres tenim sopar de final de temporada.
1: Això també et dic, Marta, apreta-li una mica al Roger que et passi les contrasenyes.
2: No, que no ho té ell.
0: Que no.
1: Ah, no, clar.
0: Bueno, que tinc el barato, jo.
1: Ah, clar.
0: Ah, no, però espera't. El Barça demà és pel DAZN?
1: És pel DAZN, tornem.
2: Demà perds el partit, eh?
0: Potser no.
2: Què vol dir això?
0: Que tenim un sopar, però hi pot haver un mòbil aguantant-se amb un saler.
2: Roger,
0: amb el Barça posat,
2: Roger,
0: i anar mirant de reull.
2: És el sopar de comiat de temporada, amb tots nosaltres.
0: Bueno,
2: després d'haver compartit
0: de fons,
2: dos mesos...
0: Imagina't que anem a un restaurant que tenen el Barça posat a una tele.
1: Demano
0: direm
1: que apaguem. Apaguem la tele. Apaguem la tele, hem vingut a estar amb nosaltres i no descarto proposar fer allò de posar tots els mòbils junts al mig de la taula. Uf. I el primer que el toqui paga el sopar.
0: No, perquè aquí hi ha gent que té família i ha d'estar pendent dels nens i de...
1: No, no és el teu cas.
0: I de tot. Bueno, espera't. Avui no. Avui no.
2: Tenim sorpreses?
1: Ah, bueno.
0: 24 hores per davant. Vull saber. Escolta, Manel, avui vens acompanyat de la Marta Escudero, que és la nostra estudiant en pràctiques. Per tant, Marta, molt bona tarda.
3: Bona tarda.
2: Que l'hem tingut aquí amb nosaltres tot l'estiu. I que més demà ja acabes, Marta.
3: Sí.
2: Però a veure, tu has acabat així, diguem, ben amunt, i heu estat, de fet, no sé si ahir, avui, quan heu anat a gravar, Manel i Marta?
1: Va ser ahir, Marta, això?
3: Sí.
2: Veu anar ahir a gravar junts un reportatge... Que jo t'he de dir, Roger, que quan van arribar el Manel i la Marta a la redacció, a mi el Manel em diu... avui, Marta, llagrimeta. Es va plorar, eh?
1: Es va plorar bastant, a més, eh? I a més en diferents moments, que no... A l'entrada plores, quan estàs allà una mica també van plorar, a la sortida també van plorar...
2: Sí que hem de preparar els mocadors avui per sentir aquest...
0: Uau, doncs avisem a l'audiència, no?
2: Sí.
0: Ens vam la gent que condueixi,
2: sí,
0: no?
2: Sí.
0: Perquè...
2: A veure de què va tot plegat. Per què podem plorar?
0: Aviam.
1: El projecte que hem anat a veure es diu Espai Viu. És un projecte que va néixer fa gairebé dos... Es diu Espai...

0: molt, molt emotiu. O sigui que si us barrufa la idea, que diríem...
1: Ens barrufa fort.
0: Som-hi cap a Mataró.
2: Ho han impulsat els professionals d'infermeria, com el Joan, que va ser la primera persona amb qui van parlar.
3: Doncs mira, l'Espai Bio és una sala aquí habilitada aquí a l'Hospital de Mataró, a la segona planta, a la unitat de medicina interna, i és un espai dedicat per fer una mica el tractament emocional. Contradir una mica el que és l'avorriment, la sensació de no estar una mica tancat dintre d'una habitació, doncs perquè tinguin un lloc obert, perquè puguin socialitzar, puguin fer activitats fora de l'àmbit sanitari, però que sigui una mica per afavorir el seu tractament.
0: Al final és una sala destinada als pacients que pràcticament els hi van dir mireu, aquí teniu aquesta sala i podem fer el que vulguem, tot tipus d'activitats. I clar, quan obres la sala als pacients i a les seves necessitats, doncs pot passar qualsevol cosa.
3: Hem celebrat casaments de pacients oncològics així, que volien, la seva voluntat era casar-se, i li vam habituar a l'espai perquè poguéssim celebrar una mica amb dignitat el que és el seu casament. També aquí la gent celebra el seu aniversari, reunions familiars, quan venen la canalla a visitar els avis o veu els tiets, per no estar tancats tots dintre una habitació, els portem allà a la sala perquè també tenim una pissarra electrònica que les deixem perquè puguin dibuixar.
1: Salut, Marta, perquè...
4: Perdó, mira que m'he retirat, però m'ha sobrevingut aquest estornut. Ara, m'ha al·lucinat casaments fins i tot en aquesta sala.
0: Pells de gallina al moment en què un pacient li demana a l'infermera, mira, aquí fem tallers de tot tipus, però és que jo em vull casar aquí.
1: Què et sembla si fem la cerimònia aquí, no?
0: Aquí va venir l'advocat, tothom es va vestir de boda, va ser preciós, preciós. El cas és que mentre conversàvem, la sala s'omplia de pacients perquè estava a punt de començar una sessió de l'activitat que més triomfa a l'Espai Viu, que és la teràpia amb gossos. Aquesta activitat la dirigeix la Laia, que és l'educadora social, i ve acompanyada de la Kira, una gossa maquíssima i boníssima, que tan bon punt va arribar, se'ns va guanyar a tots, va ser increïble, i que, molt maca la gossa, també tenia una acreditació penjant del coll.
5: Hola, bon dia! Bueno, benvinguts. Us sembla bé si la Kira va passant un a un... i anem acariciant i ens anem dient els noms i així ens situem una miqueta. Sí? Ens presentem una mica. Jo us presento, tenim a l'Helena, que suposo que ja s'ha presentat.
6: Sí, per habitació.
5: Molt bé, jo sóc la Laia, vale? I aquí tenim a la Kira. No sé si alguns de vosaltres ja la coneixeu d'altres sessions.
2: En aquest primer moment vam veure que la Laia va començar a presentar l'Helena i la Kira i els pacients que estaven asseguts en cadires fent una rotllana, no? De primer moment estaven una mica tímids. Però un cop la Kira es va anar un moment de pacient en pacient i anaven jugant amb ella, sí que és veritat que van començar a somriure, van començar a acariciar-la i fins i tot va començar a dir-li coses molt boniques. I van agafar aquesta confiança, no?
5: Doncs mireu, us porto un dau. Llavors, tenim una plantilla, d'acord, on hi ha els 6 números que té el dau, i cada número significarà una habilitat que li haurem de demanar a la Kira. Què són les habilitats que pot fer la Kira? Qui ho sap? Mira l'Abril. Abril, què és?
7: Que et doni la pota, que doni una volta,
5: molt bé, Abril.
7: Que saludi, que senti...
5: Molt bé, diferents habilitats, diferents coses que sàpiga fer la Kira. Com és que ho sabies? Que has fet habilitats amb gossos?
0: Aquesta que estem sentint és l'Abril, i ella no és que sigui pacient d'aquesta part de l'hospital, sinó que era la neta d'una de les pacients. Perquè és un espai que no és únicament exclusiu pels pacients.
4: Poden anar familiars,
0: i realment és molt maco perquè doncs, hi havia una neta, però també hi havia, per exemple, fills d'alguns dels pacients, pares d'alguns dels pacients, i era molt maco perquè en aquell moment, quan tu vas a un hospital, doncs hi ha la persona que està ingressada i la resta, i hi ha com aquests rols supermarcats d'aquests són els que estan malalts i aquests no.
1: Els de dins i els de fora,
0: exacte.
1: No?
0: Que es nota.
4: Aquí no,
0: I en aquest espai, com que tot és més difús, la gent, com deien,
4: doncs s'oblida. És un espai compartit, no?
0: Exacte.
4: I on la malaltia o el que els hagi dut a estar ingressats queda en un segon...
0: Segon pla, exacte. Doncs el cas és que van començar a tirar aquest dau, van començar a sortir números, fins que li va tocar a la Carme, que va sortir el número 4 quan va tirar la Carme, i això vol dir que la Kira li havia de pujar a la falda.
8: Ai, que guapa.
5: Què, pesa o no pesa la Kira?
8: Sí que pesa.
5: Sí que pesa, eh? Diu que se li ha pujat a la falda i que pesa. Quants quilos creieu que pesa? Quants quilos, Carme?
8: 15 quilos.
5: 15 quilos, diu la Carme. Esteu d'acord?
9: 18.
5: 18. Pilar, quant pesa la gossa?
10: 25.
5: 25

0: Pilar, ben convençuda, eh? Doncs us diré que pesa 25.
1: Toma.
0: La Pilar, et mereixes un premi.
2: Veieu també com la Laia els acompanya en tot moment, no només sí. La Kira, sinó hi ha un acompanyament cognitiu també de fer-los preguntar-los per la seva vida i tal. És maquíssim, maquíssim. Els vam deixar amb ells fent l'activitat perquè vam començar a parlar amb l'Helena. L'Helena és una dona que té una relació molt maca amb l'espai viu i és que ella és voluntària de les activitats, però això actualment, perquè ella va començar sent pacient de la sala i usuària d'aquest espai.
3: Bueno, jo estava molt trista i a més m'havia mort la mare i coses d'aquestes i els infermers i els auxiliars, la gent que treballa a la unitat 6 sobretot, i a mi em veia molt trista i m'ho farien tot. Va, teràpia de música, no tenim Helena cap allà, Helena cap aquí. Era com un comodí, però que m'ho feien doncs perquè jo estigués molt més tranquil·la, contenta.
4: Al final, el canvi es nota des del primer dia. Segons l'Helena, diu que l'espai viu fa miracles. I és que és veritat, perquè la sensació que et dona, quan vam entrar, jo crec que el Manel pensa el mateix, és que arriba un punt en què estàs fent l'activitat i ja no et sents que estàs en un hospital. Clar. És que amb el gos allà que dius, què fa un gos a un hospital, sí. No?
5: Un gos que si trec un 4 em puja la falda, no? Clar. El viatge en Cerdà si fa 25 quilos.
2: I la gent que passava per la sala també s'hi quedava a mirar, no? La gent a l'hospital normalment que va superatrafegada i demés, doncs en aquell moment passava a mirar, somreia, era realment molt, molt, molt bonic.
6: Quanta gent hi havia en aquella sala?
2: Seríem com 10 pacients, potser?
4: Sí, jo crec que sí.
2: 5 o 6 acompanyants, la voluntària, la Laia, la Kira,
6: nosaltres. Sí, fàcilment 20 persones, eh?
2: Sí.
3: El canvi és radical. Gent gran, que tenen malalties, que estan molt sols, moltes vegades, també és que els vas a buscar i ja t'esperen, no? De cop i volta se'ls obren els ulls i diuen tenim teràpia avui, i ja, és molt, molt gratificant, és que és molt, molt xul, és molt bonic. No s'explica, no? S'ha de viure una mica.
4: I bé, l'Helena ara ja porta un any i mig siguent voluntària i doncs ha viscut moltíssimes històries que fan, bueno, que et posen la pell de gallina.
3: Jo vaig fer un acompanyament d'un senyor que no tenia família, ningú. Llavors feia un any que estava ingressat i no havia sortit de l'habitació. Llavors va ser arrel dels gossos, ell que no volia, era molt dursut, no. I va, amunt, marxem, fins anàvem a l'espai viu. I llavors jo què feia? Li fèiem fotos amb els gossos i jo li forrava l'armari amb fotos, amb les fotos dels nens peluts. I a partir d'aquí va fins i tot arribar a sortir sol de l'habitació amb cadira de rodes. Sí.
5: Ai, quina meravella, no?
2: Preciós, wow, preciós. Wow. I aquesta és una història de tantes, eh? N'hi ha moltíssimes. M'imagino, clar. Cada dia hi ha gent nova a l'espai amb la seva història, amb els seus familiars. Preciós.
4: I al final, bueno, l'espai viu realment afavoreix aquesta relació interpersonal entre persones. Clar. Vull dir, el propi espai està dissenyat perquè no només et relacionis amb els familiars, puguis celebrar els casaments, els aniversaris, sinó també coneguis els pacients. De fet, l'Helena fins i tot parlava que hi havia pacients que anaven d'una habitació a una altra perquè al final és que es coneixien allà.
6: Clar, bueno, fas amistat entre ells, no?
5: Passo a veure d'aquí una estona, no?
4: És que és veritat, a vegades és com que aquesta sensació de l'habitació de l'hospital, no? Que té aquesta tela que divideix les dues, sí. Els dos llits, no? Que és com molt fred, clar,
6: i agafes... I que estàs molt, molt, molt aïllada, no?
4: Clar, agafes aquesta sensació de soledat i la comparteixes amb algú que està visquent una sensació semblant a tu i, clar, al final és que és normal, no?, que agafis aquesta relació. I, bueno, i va unir tant que fins i tot han nascut amistats.
3: Jo quedo amb una senyora que tenia al costat que ens van fer molt amigues i és molt més gran que jo. I reiem molt, anàvem a totes les activitats. Dintre de lo que és la malaltia, que no és greu i degenerativa, doncs estàvem encantades. I encara és l'hora que ens veiem.
7: Que bo.
3: Sí, ens veiem amb la meva amiga Quima.
2: Vam estar molta estona xerrant amb l'Helena, la veritat que era molt agradable. Fins a tal punt que l'activitat va acabar-se i vam haver de tornar a la sala per veure com havia anat. Volíem conèixer les sensacions. O sigui que vam parlar amb el Joaquim, que és un home que està ingressat i que hi assistia per primera vegada a la sessió.
8: Era la primera vegada que anava vostè?
9: Sí.
8: Com ha anat? Explica'ns.
9: Bueno, pues aquí es passen les hores molt lentes i això ha sigut una hora molt agradable. És així de senzill.
8: Clar. Eh?
9: Perquè els dies són molt llargs. Totes les activitats que hi hagin, pues, t'ajuden.
8: Tornaràs, entenc?
9: Sí, bueno, sí, si no em donen d'alta.
8: Ah, bueno, clar.
9: Si no em donen d'alta, no tornaré. Això és claríssim.
5: O com aquí... voluntaris, o aquí també podria
2: clar,
5: anar, no?
2: Aquí vaig pecar jo amb un parell de persones de preguntar-los i tornaràs? I tots em feien cara de...
6: Home, clar.
5: Espero que
6: és a dir,
5: no tornar perquè
6: seré bona,
5: fora.
6: Clar, la bona notícia és no haver de tornar-hi, perquè els dic també que els han donat l'alta, però al final, si els toques tallar, aquest espai, l'espai viu, clar, és un bon refugi per passar
2: pensaven,
6: millor els dies.
2: Tan malament em veus?
6: No, home, no han donat l'alta, no? Demanaven...
4: I bé, ens quedava parlar amb la Laia, l'encarregada de la sessió, per saber com havia anat.
0: Molt bé, veníem de vacances d'estiu, llavors ha sigut la primera sessió que hem fet després de les vacances. Veiem, no?, el feedback és molt positiu perquè repeteixen, no?, setmana rere setmana si hi ha un ingrés més llarg i ens ho demanen, no? Llavors moltes vegades també hem d'adaptar la sessió perquè pues, tenim un gran número de participants i és meravellós, la veritat que ho esperen i juntament amb voluntaris i amb equip d'infermeria doncs, es fa possible, no?, aquesta activitat.
2: Ja s'estava acabant i realment de tothom que havia participat l'única persona, bueno, l'únic ésser viu amb qui no havíem parlat era la Kira,
6: la gossa.
2: I aleshores el que podíem fer era preguntar a la Laia per la Kira.
0: Bueno, nosaltres a l'associació ITCAN, cada tècnica d'intervenció assistida amb gos té el seu gos, el nostre company vital, i a part és el nostre gos amb el que anem a fer intervenció, no? Llavors, jo, per exemple, la meva formació que vaig fer amb l'associació amb la qual treballo, que és ITCAN, que és meravellosa, ens vam formar les dues juntes, no? Llavors això ens dona molt, vam fer pràctiques juntes.
2: Ah, sí, Sou companyes des de la uni, diguem,
0: sí, exacte. Llavors, clar, això et dona molt, molt recorregut a nivell per treballar amb ella, no? Jo vaig a treballar amb ella i confio en ella perquè la conec i ella confia en mi perquè em coneix.
2: Això es nota moltíssim a l'hora de fer la dinàmica perquè ni es miraven. No sé si alguna vegada quan us heu intentat comunicar amb un gos, segurament el mireu molt i el feu molts gestos.
6: Sí.
2: La Laia pràcticament moltes vegades ni mirava la Kira, només era un ball. Ella posava la mà, posava les cames i la Kira ja anava fent. Era maquíssim, maquíssim. T'he de dir, però, que la Kira es va inflar a les petites llaminadures que li donava com a premi.
5: Ella no fa gratis, La Kira no fa gratis.
2: No fa una passa, sinó per una llaminadura.
4: I bé, la Laia al final també ha viscut moltes experiències i també té històries que posen la pell de gallina.
0: Amb la unitat de cures pal·liatives, que és la primera hora que fem de sessió, que és més individual, fem aquest acompanyament en aquest moment vital tan vulnerable. Potser recordo, no?, algun acompanyament que he fet d'alguna persona que està en un moment basal, no?, que està en un moment que no hi ha verbalització, com ha mostrat, no?, a través de la comunicació anàloga, que és la no verbal, un somriure, una aproximació amb la mà a tocar el gos, no?, i la família que l'acompanya en aquell moment emocionar-se perquè ha fet aquesta interacció, no?, sense paraules, però amb el cos, no?, i que està expressant també en aquest moment tan, tan delicat.
2: Maquíssim, maquíssim. I no m'imagino el que ha de ser que la teva feina sigui això, acompanyar amb el teu gos a gent que ho està passant malament i veure'ls com els pots ajudar d'aquesta manera tan gran. En fi, l'últim que em quedava per preguntar-li a la Laia era com era possible que el gos generés aquests ambients tan agradables que no podria, per exemple, fer una altra persona, un monitor.
0: Jo crec que el gos el que té és això, que no jutja, es comunica molt, molt directe, molt més sensorial, és molt més emocional, no? Sobretot, actua com un facilitador perquè es crea un vincle molt més fàcil, no? I el gos no jutja, el gos fa que l'entorn realment sigui un entorn de jugada, d'humà, proper, com a casa, no? Jo crec que és molt potent.
4: I bé, al final és el que diu la Laia, és molt potent el fet de mostrar un animal que al final és això, és que no et jutja. Vull dir, nosaltres, encara que sigui la millor manera i vulguis mirar algú de la millor manera, al final és que estàs condicionat per saber que aquesta persona té una malaltia o està passant malament, està, pues, sol. I al final la Kira és que et mirava a tu com mirava a la Carme, com mirava al
6: persona, simplement, no?
4: Exacte, i també els tractava iguals. És veritat que, òbviament, aquests animals estan completament entrenats per saber com cuidar. De fet, la Kira se li notava que anava a poc a poc, no estava com... amb ganes de jugar, vull dir, anava...
5: Exacte, sabia que havia d'anar amb compte, no?
4: Exacte,
5: també físicament.
4: Final,
2: fins i tot a l'hora d'abordar, volíem que abordés una mica, perquè com és ràdio, no?
0: Sí.
2: Per gravar-la una mica...
0: Ja no se la sent, és veritat,
2: eh? No abordarà. No. Ara està l'hospital, aquí, preciós,
6: no
2: abordarà.
6: Sap que això no ho pot fer.
2: Entrenadíssima.
6: Tens quina gènia aquesta, Kira.
2: I tant, preciosa.
5: Doncs bé, Manel i Marta, ha estat molt emotiu. Vull dir, segur que molta gent desconeixia que teníem un lloc així en aquest país, i l'enhorabona a tothom qui fa possible doncs, aquesta sala.
6: I que és possible que es facin més hospitals, però tant, no en tots, i tant de bo que hi hagi més que copin iniciatives com aquest Espai Viu.
2: I tant.
5: Tu has passat bé aquí a Catalunya Ràdio o què?
4: Sí, sí? És que sí.
6: Cada dia ara, sobre una antena, direu, he passat fatal.
5: No, jo ja sabia que diria que sí.
6: Clar, has anat a jugar.
5: Marta, que vagi molt bé i molta sort.
4: Doncs pues gràcies, a vosaltres.
5: Fins aviat.
1: La tarda de Catalunya Ràdio, amb Roger Carandell i Marta Delcor. Benvinguts a la Renaixença del segle XXI.
7: Quina diferència hi ha entre trap i swag?
10: Si no ho cal.
7: És que és evident.
10: És que quedem unes preguntes de vegades.
11: Ell t'ho explica, ell t'ho explica.
7: A veure, Xuriguera.
10: Ai, el swap i el rap, a més, i llavors hi ha el crack.
7: O sigui, el trap sí que el tenim més o menys identificat. El swag no sé.
11: Una cosa molt rara, no sé. Yeah. Jo tampoc t'ho sabria explicar.
1: La Renaixença, amb en Peyu i companyia, de dilluns a diumenge a les 12 del migdia.
12: Bon dia, són les dues. Quines són, a aquesta hora, les xifres?
13: Sigui
12: bon
13: qui sigui, tindrà l'encàrrec de remuntar...
12: Denuncien l'excés de burocràcia...
1: Catalunya migdia. L'informatiu central del cap de setmana de Catalunya Ràdio i 3Cat Info.
14: Avui a Lleida i de dijous a Barcelona... Ja
1: farem atenció a tots els fronts informatius. D'aquí...
12: I a casa nostra tornen a sortir el carrer...
1: I de la resta del món.
12: Pendents de la cimera internacional...
1: Faci el temps que faci.
15: Més aviat sol, hi ha una petita interrupció...
1: Els dissabtes i els diumenges a les dues, Catalunya migdia cap de setmana.

0: quarts de 6 de la tarda. Des de la Drameria de Barcelona, Sofia Jané i Víctor Gonzalo. Bona tarda.
1: Molt bona tarda.
2: Molt bona tarda.
1: Com es feu?
3: Molt bé.
2: Ai, bueno, bé.
1: Ara està, Roger, que clar, ara toquen acomiadant els col·laboradors. Perdó, que acaben d'arribar, ja penso en comiats, però és que és veritat, és l'últim dia.
0: Ah, clar, sí, és l'últim dia d'aquest estiu.
1: Clar.
0: Això sí.
4: Som un amor d'estiu.
1: Sí, però un amor de cada estiu.
0: Ah, que aquests també són bonics.
4: Un amor recurrent.
0: Bueno, no he tingut mai cap d'aquests, però és com molt literari, no? Un amor d'estiu que...
4: Jo l'altre dia ho pensava,
3: És veritat.
4: Només ens volen quan fa calor.
0: Vosaltres sou fruit d'un amor d'estiu?
3: No,
4: som d'un amor d'hivern.
0: D'un amor
1: d'hivern a la tele, no? Que sobreviu.
4: Ens vam conèixer al gener.
3: Al gener, sí, sí, en una casa era Gran Hermano.
1: És veritat.
3: Sí, sí, és fort, és fort.
4: Gran germà.
1: Bé, avui, com ells, com sempre, Roger, amb ells hem de parlar de gastronomia, de postres, de dolços, que és el seu fort, però jo necessitava, abans d'entrar en matèria...
3: A veure.
1: Tractar un tema amb la Sofia.
0: Ah, molt delicat, sí.
3: Que ja estem. És la meva hora de teràpia, això.
4: Per favor, Marta.
3: Què ha passat?
0: Jo no vull dir que tens un problema, però és com...
3: Ah, ja sé què direu.
0: Però és com molt poc habitual.
3: Ja sé què direu.
0: A veure. Perquè a casa la gent fa el que vol.
4: No, a veure.
1: És que què ha passat?
3: Sí,
1: la Sofia ho sap, ho ha de saber.
3: I el Víctor ho pateix, encara que no ho sap.
1: A veure, posem en context també, perquè fa una estona estàvem explicant que David Bisbal...
4: Oh.
1: Vale. Ha tret ja... la Nadala del proper Nadal.
3: El David Bisbal és un déu.
1: A 26
3: d'agost. No toquem tema David Bisbal, perquè...
1: T'he de dir que, el Roger s'ha indignat, com segurament pràcticament
0: home,
1: tothom.
0: Home, clar, és que...
1: Però a mi, mira, no m'ha semblat tan malament.
5: Però treure una cançó ara...
1: Ja saps per on vaig, oi?
4: Si n'he tingut jo de discussions amb
1: llavors,
4: això.
1: Què passa? Per què estic parlant una altra vegada de Bisbal? Doncs perquè ahir la Sofia va penjar una story a Instagram... reconeixent, admetent, confessant davant de tots els seus seguidors que a 30 d'agost a casa seva encara hi ha l'arbre de Nadal.
3: Efectivament.
0: Déu meu.
1: Il·luminat, amb les llumetes enceses, tot.
0: Encara ho trobo pitjor, il·luminat. És que encara. O sigui, sí. No s'ha indignat?
1: No.
0: Ni a desendollar
1: l'arbre. No, encès. I llavors Sofia feia una enquesta als seus seguidors dient, escolteu, què faig? Ara hi ha aquestes alçades. Ja el deixo.
3: I què deu haver guanyat? Deu haver guanyat que sí, ja no ho he tornat a mirar.
5: Home, és que doncs mireu
0: en directe i per favor que guanyi treure'l, perquè encara hi sou a temps.
6: Jo he participat al referèndum.
1: Em va sorprendre
3: 92% ha dit que sí.
1: Jo no.
4: No, clar, perquè no és casa seva.
1: Saps per què crec que l'hauries de treure?
3: Per què?
1: Perquè és tan bonic aquell moment de l'any en què poses l'arbre de Nadal.
3: Jo he de dir que a mi em fa pal posar-lo. Em fa pal posar-lo. De fet, me'l va posar la meva mare aquest any. No el vaig posar ni jo.
1: Aquest moment...
0: Perd l'efecte Nadal de sorpresa. De dir, per fi és Nadal, perquè he posat l'arbre.
1: Encara que faltés una setmana, et diria treu-lo i torna-la a posar.
0: És que aquesta gent porta un Nadal que fa 2 anys que dura. I vés a saber els anys que fa que el tenen muntat, aquest arbre.
6: Jo crec que el
0: 2013 aquest arbre segueix aquí endollat.
1: Jo he votat. Un amor d'hivern.
6: Jo he votat que el deixin, eh?
5: Però és veritat que m'han agradat molt els arguments de la Marta de dir... La il·lusió de tornar-lo a muntar.
6: No, jo sóc de l'equip de la Sofia. Dona,
4: sí, a 31 graus.
3: És un racó de casa que està mort.
1: No, també saps
3: si algú
1: ser?
3: Regalés una
0: un
3: estàtua... Un cactus és de pressió.
1: El que crec és que com que la Sofia i el Víctor treballen tot l'any, no fan vacances ni a l'estiu, perquè segueixen amb la Drameria, segueixen venint aquí, fent secció cada setmana, no marxen ni un sol dia.
4: Ni un.
1: És la manera d'enganyar-se...
0: De cagar el tio cada dia quan arriben a casa.
1: No, és la manera d'enganyar-se quan es tanquen a
6: casa. Teniu guapíssim,
5: eh? Cada dolços.
1: Posen l'aire condicionat a tota pastilla...
0: I s'asseuen davant de l'arbre
1: i diuen...
3: És que si tingués xamana ja la tindria encesa tot l'any, també us ho dic.
4: És Nadal tot l'any.
6: Veure, aquí ja no entens el teu equip.
1: No,
6: aquí
1: vosaltres ja no. Us convenceu que és mes de febrer i que, per tant, no passa res per no estar fent vacances.
3: Sí, bueno, no passa res.
0: Ja està. Si us funciona i us va bé, ja està. Tampoc som ningú nosaltres per anar dient...
1: Bueno, no, però la Sofia ho va compartir i llavors volíem també...
3: M'agrada sentir l'opinió per no fer ni cas després.
1: Què faràs? Ho has decidit? Què faràs o no?
3: Potser el trec, però m'esperaré a l'1 de setembre. Ja per orgull... M'esperaré al setembre.
6: Però si queda res per Nadal. D'aquí 4 dies hi haurà...
0: L'altre tema és quan...
1: És meravellós posar-lo.
0: Quan el muntareu. Perquè, clar, esteu en aquesta dinàmica de que fa anys que està muntant.
6: No, clar, i quan us poseu a fer tortells...
0: Quin dia, claríssima, no? És el dia de posar-lo.
1: Panetones, tortells...
3: Clar, no, és que el desembre em cau malament.
4: O sigui, potser... No,
3: ja estem, veus? Ja és que hem tret el tema.
0: Mira, és que ara tindran feina i no el podran posar...
1: I ara es quedaran
0: sense
4: la pols que s'acumula. I és que això
6: l'arbre
4: negre.
6: Home, però un plomall,
3: no? Si no és de veritat, l'arbre, si és que més és... Vull dir que no li cau pi, no cau res.
4: Aquest...
3: Et cau malament l'arbre i ja està.
5: Jo només us demano que Sofia comparteixis amb els teus seguidors.
3: Quan el tregui ho compartiré.
0: Molt bé, solucionat o no el tema de l'arbre de Nadal de casa la Sofia i en Víctor. Quina recepta ens porteu avui?
3: Doncs avui, com que ens havíem d'acomiadar d'aquest estiu tan fresquet, tan increïble que hem tingut, hem pensat en el tornar a la rutina i aquelles coses doncs, que ens fan recordar que estem vius i que hem de tornar a la feina o a l'escola. Llavors hem portat una recepta que tothom pugui fer a casa, que ningú li faci por,
0: ben fàcil,
3: que són les magdalenes i que a més tothom ens recorda a la infància.
4: Jo crec que tothom s'atreveix a fer-les.
3: I tant.
6: Igual hi ha massa agosarats, fins i tot.
5: No, sí. Però doncs aquí, per exemple, heu fet magdalenes alguna...
0: No, jo l'he tastat d'autèntiques...
5: Però heu fet magdalenes a casa alguna vegada?
4: Sí, el Roger moltes vegades. Sí.
0: A casa jo no... És a dir...
4: O sigui, amb les teves mans no.
0: Però m'he menjat les que han fet a casa, sí.
3: Això està molt bé. De fet, és que és una recepta... Jo crec que és la primera recepta dolça que jo vaig fer a casa. O sigui...
5: De petita?
3: Sí.
5: Jo és de les poques coses que hauré fet a casa meva. Això i un pa de pessic.
4: Això, que és el que anava a dir, són els dos.
5: Sí, home,
4: el
5: iogurt, mesura d'oli, el llet...
6: Per mi el coc ràpid és el bàsic.
3: Sí.
4: És una recepta increïble.
5: I la de vegades que se m'haurà cremat i ho he tapat amb Nutella perquè no es noti, li he donat a la mare.
6: Home, sí que es nota.
5: No es nota perquè està tapat amb Nutella.
0: Però amb el gust, amb
3: la teva mare no t'ho va dir perquè la teva mare t'estima molt i té un cor enorme.
5: És cert, això.
6: L'amargant aquell.
0: L'amargant encara li ressona pel paladar, pobre dona.
5: Va fent rotet.
6: Encara té cremó.
3: Estira un rot de...
5: Ara, jo dic una cosa, eh? Vull dir, jo crec que tots som fan de les magdalenes, però jo tinc sensació que tu ara vas a comprar magdalenes.
0: Una cosa, no, dieu magdalenes o magdalenes?
4: Ai, jo dic magdalenes, però perquè parlo d'antes. Però segurament es diu magdalenes.
0: Jo dic magdalenes, també.
3: Col·loquial genuí, magdalenes.
0: La magdalena,
5: jo què he dit?
0: No, perquè tenim apuntat i tu has dit magdalenes.
5: No, jo dic magdalena de normal, no sé per què he dit magdalenes.
0: No, però escriu magdalenes.
6: Però perquè quan ets conscient, llavors dius magdalena.
5: I a veure, estic buscant...
6: Però si no dius magdalena.
5: Les a dir com s'hauria de dir. A veure, un moment.
0: Que segurament es deu poder dir...
3: Es deu poder dir de les dues maneres. Segur.
4: Amb dues.
3: Si ho dius ràpid és magdalena, si ho dius bé en català...
5: De fet, fins i tot gent que es diu magdalena...
3: Li diuen magdalena.
5: Li diuen magdalena. És veritat, jo tinc una amiga que li diuen Mada, Madalena.
6: M'encanta la reflexió.
0: No cap...
4: Madeleine.
0: Madalena. No. Perdoneu les Madalenes.
3: Hòstia, jo conec una pastissera que es diu Madalena.
5: Sí. I no li dius fantàstic. Magdalena.
3: Em va semblar el nom ideal.
6: Ben trobat,
3: si ets
6: totalment.
3: Pastisser.
6: 100%.
5: Es poden dir totes dues coses. Eh? Segons les a dir, podem dir Magdalena i Madalena. En llenguatge col·loquial es pot dir Madalena. Per tant, podem anar variant, que tot serà correcte.
3: Exacte. En qualsevol cas, cada dia costa més de trobar-ne.
5: Sí, però trobes altres coses.
6: Perquè s'ha pervertit molt.
4: Oh. Branch, sobretot.
5: No, sí, però que trobes coses en forma de magdalena.
0: Ah, però que hi, sí,
5: ah,
0: hi ha
5: uns... Això no són magdalenes.
4: Ja sabia que aniríeu per aquí.
5: No, sí, com altres coses, però no la magdalena aquesta de la que estem parlant, la típica
4: veure,
5: de tota la vida.
4: Si voleu, podem definir-ho des de la nostra vessant, que seria la magdalena catalana, que, bueno, no és catalana, però és com l'hem interpretat nosaltres, que és aquell producte de... pastisseria fornera, que això també és un dia en parlarem, un dia que vol dir la pastisseria fornera, que s'elabora amb ous, sucre, farina, oli i un impulsor. Val? Ho dic perquè els francesos la fan amb mantega, hi ha qui la fa amb mantega, però nosaltres la tradicional és amb oli. Vegetal, quan dic vegetal, és que no és d'oliva.
5: Oli de girassol.
4: Oli de girassol, sí. Oli de blat de moro, oli... un oli que sigui refinat, que no tingui, que no porti gust. Val? Aquest seria el format que fem aquí a Catalunya. Després hi ha altres formats, com fan a França, que seria amb mantega i en forma de...
3: petxina.
4: De petxina, exacte. Perquè la primera es va fornejar en forma de petxina. I, per tant, si alguna vegada ho veieu, aquest és el format original. El format que tenim nosaltres és amb cassoleta de paper, amb sucre gra al damunt. D'acord? No totes les magdalenes duen sucre.
0: Clar, has de poder mastegar una mica el sucre, no? Ha de formar part, barrejat amb la massa, el notes, no?
4: Sí, és d'aquells punts on el sucre gra s'ha de notar. Val? En la gran majoria de receptes el sucre gra hauria de quedar dissolt, però en aquest cas s'ha de notar en la mossegada.
5: I de fet les magdalenes aquestes de poble tenen aquell tros de sucre allà posat a sobre com pràcticament no cremat, però pràcticament, no? Així no, com queda, incrustat.
4: Queda com una crosta per l'efecte de la cocció en el forn, però que no arriba mai a caramelitzar.
5: Però aquestes sí que costen de trobar ara mateix.
4: Home, pràcticament estan extingides.
3: Almenys a Barcelona fa 15-10 anys van posar de moda tant els cupcakes i els muffins que tu tiraves una pedra. Sí. I ara on hi ha un medias lunes, abans hi havia una botiga de cupcakes.
5: Ara també són molt les cookies, aquestes tan grosses, gruixudes, amb
6: crues,
5: xocolata.
6: Crues, normalment.
0: I que ho paguem a uns preus desorbitats. Bueno, no sé si desorbitats, però el muffin et val 5 euros, la magdalena te'n val 1.
4: Bueno, és el que fa el màrqueting, fonamentalment.
6: Home, una bona bossa de magdalenes al meu poble tampoc és tan barat, eh?
4: És que no hauria de ser-ho.
6: Perquè si hi ha bon material,
4: ens hem acostumat al que és la pastisseria industrial, que té uns marges molt grans i que funciona d'una altra manera. Funciona a volum, a grans superfícies, etc. Però el que és la pastisseria tradicional i artesana, doncs, òbviament, té uns preus diferents perquè juguen lligues diferents. Clar. I, per tant...
3: I que si veiessis la persona que ho fa darrere, segurament al forn aquest de tota la vida veus un senyor ja amb artrosis que quasi ja li costa posar
0: la massa a dins, en els motlles.
6: I que més s'hi posa a les 4 del matí cada dia.
3: Doncs,
4: com a poc.
3: Dius, 2 euros aquest paquet de 8 magdalenes. Si és que te'n dono... Vuit.
2: Sí,
3: i et cuido els nets aquest matí, que tu no podràs estar amb ells.
2: I abans que diu, la magdalena que no és catalana, però aquí, llavors quin és l'origen de la magdalena? O sigui, on hem d'anar per trobar-la?
3: Vale. Aquí és bastant complicat trobar un origen, perquè tots aquests conceptes que hem dit de magdalens, de magdalenes, clar, cadascun, tot i que semblen la mateixa massa, cadascun és una història diferent. Llavors, com que farem homenatge, diguéssim, al nom de magdalena, ens centrarem en l'origen de la magdalena francesa, val?
2: Ja està, els francesos, com sempre.
3: Com sempre, una altra vegada han guanyat. Uh-huh. Però, clar, aquí és l'elaboració que comparteix nom i part de tradició amb la nostra magdalena. Per això és més antiga, diguéssim, la magdalena que les magdalenes, o almenys el que ens ha quedat. A França, concretament, neix a la regió de Lorena, al segle XVIII, i es relaciona amb una jove pastissera que s'anomenava Madeleine Polmier. I per això li van posar
2: el nom
3: a
2: l'orella, no?
3: Sí, perquè, com sempre, els pastissers tenen molta farina, molt sucre i, sobretot, ego.
0: Una cosa que vosaltres heu dit que mai fareu de posar
4: el vostre nom. No, mai. No, per això ens diem no apareix el nom enlloc.
3: I no apareix el nom perquè hauria d'estar jo en un estat desquiciada ja totalment i dir, bueno, va... No,
4: si tinguéssim alguna cosa interessant que aportar, doncs vés a saber, però vaja, tampoc.
3: Sí, Ferran Adrià tenia un restaurant que es deia El Bulli, aquí ja ho he dit.
0: Una cosa, però experimenteu rotllo en plan laboratori per crear nous productes i noves postres.
4: Home, tot el que fem està experimentat 30.000 milions de vegades.
3: La feina del Víctor és
4: aquesta. Sí, és el que em dedico.
5: El científic.
4: Ah, però vaja, no, la majoria surten malament.
2: Bueno,
4: també ho haig de dir.
0: Bueno, forma part,
2: clar,
0: no?
2: Del procés.
3: Però havíem d'aprofitar tenir un enginyer a la Drameri per fer aquestes coses.
4: Mira com he acabat tanta universitat.
6: Per acabar fent
0: la nova magdalena.
3: Sí. Bueno, la tradició deia que va preparar uns petits pastissets pel duc de Lorena i va agradar tant doncs, que li van posar el seu nom. Però, ja et dic, això no deixa de ser una llegenda i que no hi ha cap prova que això fos real. El que sí que sabem és que durant els segles XVIII i XIX sí que es van anar consolidant a França diferents elaboracions de petites masses dolces cuites amb motlles que es cuinaven en aquest motlle de petxina, que és el que caracteritza la magdalena. Però la magdalena que coneixem aquí no és simplement una magdalena feta dins d'una altra motlla, sinó que la tradició catalana va desenvolupar una peça pròpia molt vinculada a les fleques i als forns, com ha dit el Víctor, amb una fórmula basada sobretot en l'oli en lloc de la mantega. I aquesta diferència jo diria que és la més important.
2: Entre la magdalena i la magdalena, eh? O sigui, és en lloc de mantega, oli.
4: I la textura també canvia moltíssim.
3: Perquè...
0: Què notaríem si està fet amb mantega, a diferència de l'oli?
4: Primer el gust. Per què? Perquè la mantega en si és intrusiva amb el gust. No ho dic des d'una vessant negativa, eh? Perquè és bo. Per altra banda, l'oli, la funció que té és que el seu greix, que és líquid a temperatura ambient, ens dona uns pans de pessic, perquè la magdalena no deixa de ser un producte de la família del pa de pessic, que és molt més untuós, que és molt més tendre a temperatura ambient. Val? Per això, quan posem un brioix o quan posem algun producte amb mantega a la nevera i el traiem, diem, s'ha ressecat. Uh-huh. No ben bé, sinó que el greix a temperatura de nevera endurit, i a l'oli no passa. I per tant ens permet tenir una textura tendra amb un ventall de temperatures més ampli.
3: Jo també diria que la madeleine és un pèl més refinada, sí, i que la madeleine catalana al final és un producte que la gràcia és que és d'ús com quotidià.
2: Sí.
3: És a dir, que és l'esmorzar de les iaies, que es menjava doncs amb un cafè amb llet, sucat, inclús quan estava dura, la meva àvia se les menjava, vull dir, no es llançava res, i es suca doncs amb cacaulat, amb llet. Vull dir que aquesta gràcia d'algú quotidià, d'algú que no és un pastís que et compris per celebrar res.
4: No, és un producte molt, molt popular. Però també hi ha una component de màrqueting. Vull dir, els francesos són capaços de muntar una botiga de magdalenes al Ritz, i jo aquí no ho veig.
3: Ahir de
4: petita
3: volia muntar. Ferran
4: Adrià
0: Fotent. Una parada de magdalenes.
5: De cupcakes i de muffins, sí, de magdalenes, en canvi, ens costa.
4: Ens costa, sí.
3: Ens costa bastant. Jo, era el meu somni de petita, muntar una botiga de magdalenes, de diferents gustos.
4: Però encara hi ets a temps, eh?
3: Bueno, no, ja m'he fet vella. Doncs això.
0: I què passa amb el muffin, llavors? Què posen? O és el mateix, en el fons?
4: No, o sigui, al final són elaboracions de la família del pa de pessic, un és a base oli, l'altre és a base mantega, i el muffin té un contingut en greix superior, acostumen a fer servir làctics tipus buttermilk, iogurts, etc, que els hi donen aquesta textura, com parlàvem abans, de la coca de l'àvia de iogurt, i no té aquesta grenya que tenen les altres. La madeleine grenya molt, la magdalena francesa...
5: Quan dius la grenya, és aquesta mena de barret que els surt, no?
4: El barretí, sí.
0: És el que trobem, no passa res per dir marques, ja, a l'Starbucks, que és aquella madeleine com supergrossa,
4: sí,
0: que té virutes com de xocolata i tal.
3: Això és un muffin.
0: Això és un muffin, no?
4: És un muffin, si veieu, és molt tendre.
5: I és com més humit, pot ser?
4: És més humit.
3: És més humit, és més golós, perquè també el muffin normalment va farcit. Va farcit d'una...
6: caramel...
3: Sí, o de caramel, o de crema de xocolata amb avellana, o va farcit d'alguna melmelada.
5: Però una madalena, si la farceixes o li poses al damunt, jo què sé, amb trossets de xocolata, deixa de ser una madalena?
4: No, és una madalena, el que passa que el gust, o sigui, el resultat final és lleugerament diferent. S'hi assemblen, però són pans de pessic que tenen matisos.
3: I després està el cupcake, que el cupcake jo us diria que és el més diferenciat de tots, sí, perquè el cupcake... hi ha de molts tipus. No és una massa tipus la magdalena, que li poses un frosting a dalt i ja està. No, no és una magdalena disfressada, tot i que ens ho pot semblar. Sí que ho és.
5: Són com mini pastissos, no?
3: Són individuals, de fet. És un pastís individual, perquè la base pot ser de xocolata, pot ser de un red velvet, pot ser un carrot cake. Vull dir, el que vindria a ser el pa de pessic de sota pot ser d'infinits gustos.
4: Sí, han agafat el format de la magdalena o del muffin, a partir d'aquest format, i ho han retransformat en un producte...
3: aberrant.
4: Bueno, si està ben fet,
5: no trobarem
4: tampoc...
5: cap,
0: a mi
5: no
0: m'agrada mai cap,
4: No, no, és d'aquests productes que van tenir un moment àlgid i no va funcionar.
3: No, perquè va tan disfressat i tan carregat de sucre...
4: És carregat. És carregadíssim.
3: O sigui, la pastisseria americana té això, que és molt vistosa, però aquí, per exemple, no ens crida l'atenció un aparador ple de...
0: No.
3: Ple de cupcakes, perquè ho veiem tot de colorant.
6: Clar, és que més o sigui, aquí molt artificial.
3: Molt artificial.
5: Però, en canvi, el muffin sí que ha funcionat aquí, el muffin,
0: A mi m'entra, per la vista.
5: El muffin és americà, també, el muffin.
4: El muffin és americà o anglès?
3: És anglès.
5: Ah.
3: El muffin és anglès i el cupcake és l'americanada més gran.
5: Val.
3: El muffin... és bo i, a més, sí que s'assembla a moltes magdalenes. Jo recordo d'anar al forn del costat de casa meva a comprar magdalenes i anaven farcides d'una crema d'avellana. Vull dir, que no deixa de ser un muffin. Llavors, si ens trobem un muffin en lloc d'una magdalena, la majoria de la gent això no ho sabrà diferenciar.
5: Llavors, aquí vosaltres, si haguéssiu de votar, entre... clar, és que magdalena no l'he provat, però entre magdalena, muffin i cupcake, sent sincers, número 1 que hi poseu. Vosaltres dos, ja suposo que madalena, perquè és...
4: Doncs mira, no sé...
3: No?
4: Ho he estat reflexionant i sé que serà molt unpopular, però
3: francès.
4: Crec... No.
3: El muffin.
4: Crec que un muffin ben fet dona molt de gust de menjar. Sí, val? El que passa que hauria de dir Magdalena.
2: Bueno, no passa res, perquè diré... reivindiquem el nostre, però ens pot agradar la...
3: Jo diré que votaria jo és la Magdalena perquè té el poder del record. És a dir, si jo hagués nascut...
2: La Magdalena de Proust. Totalment.
3: Si jo hagués nascut...
7: Sí, de Proust i de la iaia.
4: Hosti, com
7: sí.
4: Es nota que has anat a col·le, eh?
3: No, perquè és veritat. A mi el record d'obrir el tàper... O sigui, la meva àvia les guardava dins d'un tàper... Sí. I el tàper aquell, ja li posessis el que hi posessis dins, tenia, feia olor de Magdalena.
2: Però a mi saps què tàper. Passa?
7: I ara una alegria obrir aquell tàper, no?
4: Sí.
7: Total. Ja comença aquí l'alegria.
4: I rascar el paper. Jo sí. Rascava el paper.
7: Sí, sí, sí.
4: Jo rasco. Diria que gairebé m'agradava més rascar el paper que menjar la Magdalena.
2: Clar. El que passa és que en molts la infància, quan penses en Magdalena, ja en parlarem, no sé si d'aquestes també, però em porta a la vella Yasso.
3: Ostres, saps que mai he provat.
6: No, no. He vingut mai cap a casa.
4: A casa meva era l'única que
2: entrava. Em tranquil·litza, Víctor, perquè em sentia molt malament.
4: A casa meva són uns grans consumidors de producte industrial.
2: A casa meva aquelles magdalenes xocades amb llet, buf, n'havien caigut moltes, eh?
3: No, jo recordo això, les de forn, i després em va donar per fer magdalenes i jo em feia molt sovint, però els hi posava vainilla, canyella, taronja, vull dir, no tenien res a veure amb les magdalenes de forn, i posava el que em donava la gana i em creia, i feia tot amb la Thermomix.
7: Heu dit que era fàcil fer magdalenes, sí, i que és molt per tots fàcil. Els públics. Com ho hem de fer?
3: A veure, per fer magdalenes o sigui...
4: Espera. Aquesta recepta que us donem avui sí? És la recepta que teniu penjada en sí. l'Instagram de Catalunya Ràdio, que vam
2: si no
4: fer contingut per aquest estiu. Uh-huh. Val? Són unes magdalenes que fem que no duen lactosa.
3: Val?
4: És una recepta bastant mnemotècnica. Et diria que no és la millor que he tastat, però sí que funciona i és molt fàcil de recordar.
3: De fet, si hi hagués algun intolerant al gluten, aquesta també la podria fer i podria substituir la farina per midó de blat de moro i els hi quedaria bé.
4: O pel combo, pels combos que venen de farina sense gluten per reposteria, no per panificació. Saps que sabeu que n'hi ha dues sense gluten per poder fer... Doncs seria per reposteria.
2: Mira, el David Bueno, el nostre productor, que és celíac, que està agraint aquests...
3: Avui hem portat un berenar que em podrà menjar.
2: No, mira, David.
3: Per fer unes magdalenes tradicionals necessitarem 125 grams d'ou, 125 grams de sucre, 125 grams d'oli suau, que podeu fer servir de girassol o d'oliva suau, si voleu, 150 grams de farina, 5 grams d'impulsor de llevat químic, 1 gram de sal, l'aroma al gust, és a dir, pell de llimona, canyella, li podeu posar el que més us agradi.
4: Vainilla, pell de taronja,
3: al gust. I després sucre al gust per posar a sobre perquè ens quedin com aquestes magdalenes de forn tradicional.
7: I què fem?
4: Procés. Muntarem lleugerament els ous amb el sucre i incorporarem l'oli poquet a poquet fins a emulsionar-ho bé. No hem de percebre el granet del sucre. Uh-huh. S'ha de barrejar i ha quedat ben dissolt. Afegirem els secs tamissats, o sigui, la farina, la sal i l'impulsor, i ho remenarem, ho barrejarem a poc a poc. Tampoc volem desenvolupar gaire gluten, sinó que es quedi ben incorporat. I ho deixarem, ho posarem en els que ho tingueu, dins d'una màniga pastissera o en un recipient, tapat a pell, ho deixarem descansar una nit.
2: Tapat a pell, vols dir...
4: Que el paper film cobreixi la massa. El dia següent prepararem els motllos, posarem els... Untarem de mantega o d'oli, els hi posarem una mica de farina. Si teniu els de paper, directament amb els de paper. Uh-huh. Jo parlava si fèieu servir metàl·lics. I, per tant, posarem la massa a 3/4 d'alçada. No us podria dir pes, perquè dependrà de la mida dels vostres motllos. A 3/4 d'alçada, 190 graus de 15-18 minuts. Abans d'entrar al forn, hi posarem el sucret, si és que volem que en la grenya quedi la crosteta aquella tan tradicional que tant ens agrada.
3: Quan expliques una recepta et va caient la bava. Tens la veu líquida, Víctor.
4: Bueno, ara penso anar a la Farga.
5: I una pregunta, perquè molt sovint quan jo, per exemple, he fet magdalenes a casa, el que em passava és que se m'enganxava una mica el paper. És a dir, la forma aquesta de petxina del paper no em quedava perfecta.
3: Vale, si ho fas en forma de madeleine, és a dir, de petxina, sí que hauries d'engreixar una mica el motlle, posar-hi una mica de mantega. Però si ho fas amb el paper de forn, la gràcia és que s'enganxin al paper de forn i després rascar
2: i
3: el paper.
2: I lleves allà amb les dents i rasques.
3: Però sí que si ho fas amb un motlle d'aquests reutilitzables de silicona, sí que l'hauries d'engreixar una mica.
4: Que tot depèn de la forma del motlle. Si el motlle és molt vertical i està molt engreixat, la grenya no surt del tot bé. El paper el que fa és que la massa de la paret s'adhereixi bé i que el centre pugui pujar cap amunt i que no rellisqui la massa per les parets. Per això fa aquella grenya. Si aquell paper li poséssim greix i farina i si fos antiadherent, no grenyaria bé. Començaria a créixer pels laterals i cauria cap a una banda.
7: I per què el paper de les que jo compro al forn...
4: És tan bo.
7: És tan bo i el meu sembla de l'avantguàrdia retallat.
4: Però no t'agrada el de l'avantguàrdia retallat?
7: Ma, jo vull que em quedin com al forn i llavors em trobo jo com amb un dinar 4. No és el mateix.
4: Ja ho sé.
7: El compren en llocs... Home, especials.
4: Òbviament.
5: Sí, gasta, sí. Gasta ben de diners.
7: Se'ls guarden per ells, clar. Els professionals.
3: Roger, gasta tu en paper. En paper de... Mira, hi ha botigues especialitzades de pastisseria. Jo crec que allà en venen. Ara, si ho comprem...
7: Sí, clar, els paquets aquests.
3: És el que hi ha.
7: És el que passa. Escolta'm, abans d'acabar, a quins llocs podem anar a provar les que vosaltres considereu les millors magdalenes d'aquest país?
3: A veure, jo us diria que anéssiu al... Perquè la magdalena és això, és molt bona i és molt bo el record que tenim de la magdalena de tota la vida. Uh-huh. Llavors jo us diria que segur que tots de nosaltres estem imaginant-nos aquelles magdalenes que hem provat quan érem petits, la que compraven els nostres pares, la que compraven els nostres avis. Acosteu-vos als forns o les pastisseries, si és que no han tancat encara, i per falta de relleu generacional moltes vegades, acosteu-vos allà i compreu aquella bossa que em venien
4: Sofia,
3: per
4: t'han preguntat que on poden prendre les magdalenes.
3: Però si estan perduts... Estan
5: fent una reivindicació.
7: Però molt a favor d'aquestes bosses que són com sis, no? Magdalenes,
4: sí,
7: sis,
4: oh,
7: vuit...
4: Sí.
7: Que et fiquen ja al costat sí. de la caixa, perquè hi ha un màrqueting català que és
4: així.
7: Aquest també.
4: Amb
7: la
4: barra
7: de pa, i dius, me'n porto les magdalenes també.
3: Jo us diria, el Forn Roure, al carrer Calaf de Barcelona, i allà trobarem magdalenes tradicionals. Al Forn Puiggròs de Barcelona, que trobarem unes magdalenes farcides de crema de xocolata.
6: Recomanadíssimes. Oh. Me'n vaig menjar una dissabte.
4: Al Puiggròs?
6: Sí.
5: Sí, justament.
6: Sí, és que el tinc al costat de casa.
3: Ah. Brutals.
4: Si anem més a prop, podem trobar el Foix de Sarrià, on trobarem magdalenes i moltes altres opcions que són igualment bones. I acabarem a Cal Tuset, a Pere Tallada, que és una botiga que només venen magdalenes, i per tant...
3: Que són més aviat muffins, us diria. Perquè
4: mafinegen.
3: Mafinegen bastant, perquè van molt, molt carregades de farcits, porten melmelades, o sigui, tenen de molts tipus. Ja et anà lemon pie, i els teus pares ens en van portar una vegada.
4: Sí, bueno, no recanegen, per això el recomanem.
3: Clar,
4: només fan magdalenes i a sobre són generosos.
3: De molts tipus.
7: I a favor de sucar-les?
4: Home.
3: I tant.
4: Sí.
7: Que quede ben molla.
4: A mi m'agrada molt moll. De fet, sí. Si es trenca la magdalena... i em prenc
3: ja
4: el cafè amb llet i a sobre queda poço.
7: És que
4: m'agrada el poço.
5: Jo també. A mi
3: gens,
5: no m'agrada
3: no,
5: gens. M'encanta. Sí. Amb la cullera allà.
4: I si cauen galetes i també queden toves...
7: És que hi ha com les dues
4: categories,
3: no? És menjar d'ànec, això.
7: Molt de sucar, que quedi tot ple.
3: Sí, el pa que els hi tiren els ànecs. Que es queda remullet. Uf, o els peixos, no sé.
4: No t'agrada gens a tu això, i a mi m'encanta.
3: No, és que tu berenaves galetes mullades i te les deixaves una estona perquè...
5: Pel final. Jo mullava galetes amb aigua quan era petita.
4: Però això, això és de postguerra. Sí,
3: s'esquimulla, també, al bocata. No, perdona, les galetes. En aigua, la Maria Pombo.
5: Ai, no!
3: Ho va dir. I que el seu fill fa el mateix.
5: Doncs tenim això per amunt.
6: Què us passa, que teniu les dents que
3: espera,
6: no us aguanten?
3: Però un moment.
5: No, jo agafo...
3: Quina és la gràcia de fer reviseu-vos això? Reviseu-vos la
5: pinyata. A mi m'agradaven les galetes tubetes.
3: Però
5: i
3: no
5: llavors...
3: les podies estovar amb la llet?
5: Però en aquell moment jo anava... Perquè a mi em donàvem dèries de petita i deia que la llet no m'agradava.
4: Ah.
5: Llavors vaig decidir que mullava les galetes en aigua. I és una mania que va durar molts anys.
3: I els submarins que et queden després en aquella aigua?
5: Bueno, i la marranada que acabava de fer ja per acabar.
4: Perquè la llet te la pots veure, però aquella aigua te la veus?
5: Jo filtrava l'aigua després amb un colador.
3: I te la bevies?
7: Tu anaves a buscar una textura, no?
3: Sí, aigua aromatitzava amb galeta.
4: Però et vas triar la postguerra.
5: No,
3: texturitzava l'aigua.
6: Es creia alquimista.
5: Em deixaven fer el que volia.
3: No puc creure, però clar, la Maria Popos és adulta funcional, vull dir, té tres fills al seu càrrec.
5: Fa molt temps.
7: Clar. No jutjarem a les persones, ja que té l'arbre de Nadal muntat tot l'any i hi ha qui suca les galetes amb aigua.
3: Mira,
4: no estem capacitats per jutjar ningú.
3: Fent això, exacte. Que sucant les galetes.
6: Deixem-ho estar, perquè...
7: Sofia i Víctor, un estiu més. Moltes gràcies.
3: Gràcies a vosaltres.
7: Un plaer tenir-vos aquí i us vindrem a veure a la Drameri nosaltres i tots els oients que vulguin, sempre que vulguin.
4: D'acord,
3: moltes gràcies. Una abraçada molt forta.
4: Bon estiu.
8: La tarda de Catalunya Ràdio. Amb Roger Carandell i Marta Delcor.
9: Si vols ser la compra bé, has d'anar a carrer.
10: Aquesta tornada a l'escola no t'enxamparà desprevingut amb el 50% en totes les agendes, calendaris i folres només el 27 d'agost. I arriba trepitjant fort amb tot el calçat de nadó i infantil al 50% només el 28 d'agost. Tots aquests descomptes te'ls emportes en un cupó que et dona per molt.
11: La dona que va revolucionar el món del xampany.
12: Per què no comerciem ignorant els conflictes i les guerres?
13: No expliquis mai a ningú els teus plans.
11: Basada en fets reals.
12: Et diré la collita del cometa del 1811.
13: S'ha perdut tota la collita?
12: Sí. La vídua de Clicó és la gran pel·lícula. Divendres a la nit a TV3 i a la plataforma 3Cat. Prepara't per 4 dies en què el teatre ho canvia tot. Del 2 al 5 de setembre, vine a la 13a edició del Festival Internacional de Teatre de Tarragona, el gran aparador de les noves dramatúrgies. Submergeix-te en un programa únic. Espectacles d'avantguarda, arts de carrer, instal·lacions interactives, workshops, sessions de música i els emblemàtics sopars fi.
14: Deixa't sorprendre per la creació contemporània en espais insòlits. Aquest setembre tens una cita amb el fi.
12: Consulta tota la programació i aconsegueix les teves entrades i abonaments a fitt.cat.
15: Aquest estiu a la Fonda de Catalunya Ràdio anem de ruta. Anem de ruta per Catalunya per buscar els millors dolços. I també en Josep Dolcet ens portarà els embotits i les rutes més fantàstiques. I l'Anna Paré farà el seu veritat o mentida. I també voltarem per tot Catalunya per cercar pagesos i pageses, cuiners i cuineres que ens explicaran històries úniques.
16: La Fonda de Catalunya Ràdio, amb Pep Noguer.
15: Va, nois, que se'ns fa tard.
16: A la una del migdia, amb el suport de la Federació Catalana DOP IGP i la Generalitat de Catalunya.
17: L'estiu ets tu.
18: Catalunya Ràdio.
17: La llum dins dels meus ulls.
16: Som 3Cat.
17: L'estiu ets tu.
18: L'estiu ets tu.
17: Quan em mires i somrius.
18: I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.

0: Una mica més d'un minut i arribarem a les 6 de la tarda. Atenció, aquest divendres, no sé si teniu plans o no.
1: Ja ens vas marcar el calendari.
0: Al matí
1: no?
0: Tenim una cita amb la ràdio, amb els nostres companys, amb els oients. Serà aquest divendres, 28 d'agost, que Catalunya Ràdio celebra els 50 anys de la primera transmissió de futbol en català, que va ser a Ràdio Barcelona el setembre del 1976.
2: I en motiu d'aquesta efemèride farem un programa especial del matí de Catalunya Ràdio de 12 a 2 des de l'Spotify Camp Nou per parlar de l'efecte que han tingut les transmissions de futbol en l'ús social del català i ja aprofitarem la benentesa per explicar els detalls de la nova temporada de Catalunya Ràdio que arrenca dilluns de la setmana vinent. Ja ho diem, que nosaltres ja tenim els dies comptats i ja torna aquí la plantilla oficial. De fet, tu tornes amb el que no surti també.
0: De fet,
3: tu seguiràs aquí al mateix lloc,
0: sí que ja té la forma aquesta que dius.
1: Hi ha molts culs aquí, vull dir que en Ricard
0: quan s'hi senti dilluns
2: aquesta no és la meva,
0: haurà de moure's una mica per acoplar-s'hi bé, i en Garriga també,
2: però res, en dos dies ho té això.
0: Sí.
2: Divendres, com dèiem, farem aquesta presentació i atenció, perquè abans del programa també podreu fer una visita pel Museu del Barça. Si voleu venir, què heu de fer? Doncs trucar al 93 207 474, perquè regalem 4 entrades dobles.
4: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 6.
5: Bona tarda, us informa Marc Güell. Ja són almenys un centenar de morts i més de 600 els desapareguts afectats per la riuada sobtada que hi ha hagut al Nepal, a la zona de la frontera amb el Tibet. Segons les autoritats nepaleses, entre els desapareguts hi hauria dos ciutadans espanyols. Mentrestant, el conseller d'Acció Exterior, Jaume Duch, ha dit que no consta cap català afectat. El riu Bote Koshi ha crescut per sorpresa i s'ha endut tot el que es trobava al davant, ponts, edificis i pobles sencers, tal com relaten els veïns de la zona afectada, on viuen unes 50.000 persones.
6: He vist com 9 camions desapareixien amb la riuada i també hi havia persones. És un accident que et trenca el cor. He fet de professor aquí durant 18 anys i no havia vist mai una cosa com aquesta.
5: Encara no hi ha una explicació clara de per què s'ha produït la inundació massiva, però el ministre d'Afers Estrangers del Nepal ha assegurat que la crescuda del riu no ha estat causada per les pluges, sinó per un terratrèmol i una esllavissada. Més notícies amb la Clàudia Serra.
7: Meta pagarà uns 17.000 milions de dòlars per esquivar el judici per dissenyar xarxes socials perjudicials pels menors. L'acord amb una trentena d'estats nord-americans implicarà limitar l'ús d'Instagram durant el dia i sobretot la nit als joves de menys de 18 anys.
5: D'aquí una hora, Roda de Barà, el tarragonès, farà un minut de silenci en memòria de les dues dones que han mort a causa dels aiguats de dissabte. Mare i filla estaven ingressades a l'hospital en estat crític després de quedar atrapades sota un mur que va decidir per la força de l'aigua.
7: La diferència entre els sous dels empresaris i dels treballadors s'ha fet més gran en els últims 5 anys. Els ingressos reals dels empresaris han augmentat 3 vegades més que el dels assalariats, segons un informe de la UGT. L'any 2021, la bretxa entre els ingressos nets dels empresaris i els assalariats era de 7.000 euros i el 2025 ja era de 12.000 euros. Es tracta d'un increment del 71%. Segons el secretari de Política Sindical de la UGT, Òscar Riu, s'ha arribat a una situació límit.
8: Que això no només és del senyor Elon Musk o del Mark Zuckerberg o de com es reparteixen els beneficis en aquestes multinacionals, sinó que aquí la nostra economia cada vegada és una economia més salvatge envers a les persones treballadores.
5: Nou conflicte a Tor, el Pallars Sobirà, que recupera l'antiga rivalitat entre els pocs veïns que té. Ara la disputa és per si s'ha de deixar passar vehicles cap a Andorra per un camí privat del port de Cabús. Els partidaris de Palanca defensen que sí, i els del bàndol de Sansa ho volen prohibir. La història de Tor és una història d'enfrontaments que van esclatar fa més de 4 dècades. L'Agència Espanyola de Seguretat Alimentària i Nutrició ha hagut de fer marxa enrere després de publicar un informe amb recomanacions per la menopausa després d'utilitzar exclusivament dades d'home. L'error l'ha denunciat l'Associació Espanyola de Dones Investigadores i Tecnològiques. L'agència va publicar el document a l'abril i explicava quins són els riscos nutricionals de la dona durant la menopausa, la perimenopausa i la postmenopausa. Per fer les recomanacions, l'informe agafa com a referència alguns valors de ferro i vitamina C que provenen d'estudis realitzats en homes. L'agència assegura que ho revisarà després que també li hagi demanat al Ministeri d'Igualtat. Ara els esports, Pau Dax.
3: Ha acabat fa uns minuts la cinquena etapa de la Vuelta entre Falset i Roquetes. Isaac Vilalta, Roquetes, bona tarda.
9: Bona tarda, victòria neta, clara, contundent de Matthew Brennan a l'esprint. Era el gran favorit i s'ha imposat, el seu equip ha treballat bé, el Visma, i Brennan, que guanya la segona etapa en aquesta edició de la Vuelta, s'ha imposat per davant de Jordi Meus, del belga, el millor català. Ha estat Pau Miquel avui a la dotzena posició, no ha pogut repetir la segona posició d'ara fa uns dies, però vaja, Pau Miquel, dotzè, el dia en què ha guanyat de nou Matthew Brennan. A la general no hi ha canvis, Tadej Pogacar manté el mallot vermell de líder. Bona jornada de ciclisme pel sud del Principat, en final aquí Roquet. Isaac Vilalta, Catalunya Ràdio, Roquetes.
3: Joan Laporta insisteix que volen el davanter de l'Atlètic de Madrid, Julián Álvarez, i que fan saber al club madrileny que, si el volen vendre, estan disposats a fer una oferta, una nova oferta per comprar-lo. Sobre l'actuació de la Policia Nacional a la rodalia del Camp de l'Elx, Laporta l'ha qualificat de desproporcionada, violenta i esfereïdora, i ha dit que espera que tingui els càstigs i sancions que corresponguin. També ha reclamat que l'estelada deixi d'estar estigmatitzada. A més, el president ha confirmat que no es farà l'acte de reconeixement als futbolistes que van guanyar el Mundial amb Espanya. Per la seva banda, Hansi Flick ha assegurat que està en la línia del president sobre el cas Julián i que Rodri tindrà demà els primers minuts amb la samarreta del Barça. Mentrestant, el porter croat Dominik Livaković ja ha passat aquest matí la revisió mèdica abans de fitxar pel Barça. Aquest vespre es disputa el Madrid-Reial Societat, partit de la primera jornada de Lliga.
4: Fins aquí les notícies.
10: Està allà al carrer acordonat pels Mossos d'Esquadra.
4: Aquest estiu, crims.
10: És un vehicle que sortia de casa seva i li han disparat.
4: A Catalunya Ràdio.
11: Obria l'escopeta i tancava. I crec. I aquell soroll el tinc aquí gravadíssim.
4: Posem llum a la foscor.
12: Els agents creuen que és lògic pensar que el doble crim es va cometre a l'estiu.
4: Què va passar? Qui ho va fer?
13: Preguntava a tot el món qui ha sigut. Tot el món em deia, no ho sabem.
14: No ho sabem.
4: I per què?
15: No ser perquè cogí el martillo i el pegue...
4: De dilluns a divendres, a les 9 del vespre, Crims, a Catalunya Ràdio, amb Carles Porta.
12: Comencem. A Catalunya Ràdio...

0: Jordi Covino, molt bona tarda.
1: Molt bona tarda.
0: Començar amb aquesta és una declaració d'intencions.
1: Completa.
0: Això d'avui.
1: Sí, sí.
0: Per mi una de les grans cançons de la història de la música, jo
1: sí,
0: diria.
1: Sí, sí, completament. I a més una cançó que va fracassar dues vegades.
0: Què dius,
1: ara? Sí, t'explico la història. Aquesta cançó es va publicar dues vegades, el 84 i el 85, en versions diferents. I va ser un fracàs. L'únic que conservaven en comú, que va amb la versió final, era el ritme de ta ta ta tan tan tan. Això va ser l'única part de la cançó que es va conservar, i el productor la va refer, la va agafar, la va canviar de puesto tota l'estructura de la cançó, va canviar algunes parts de la melodia, i va néixer aquesta meravella de cançó, on el principal hàndicap, a part de trobar el riff que ja el tenien, és el tema del canvi del falset. El falset que fa el cantant a la tornada, al final de la tornada, perquè canvia d'una veu pura a falset. I això va ser el més complicat d'aconseguir. Però se'n van sortir prou bé, perquè no hi existien ni autotunes ni res. Aquest és el riff. Em deies l'altre dia que què és el que una cançó a vegades sembla que sigui dels 80. Doncs mira, aquesta saps perquè sona molt dels 80. El preset, el so de baix, és el mateix so de baix que utilitzàvem en Comunes a la cançó que començava l'altre dia, que és un so d'un teclat que es diu Yamaha DX7, que s'ha utilitzat infinites vegades. És un so molt particular i dona aquest so dels 80, el baix.

0: ara ve la part complicada. Encara no. Això és bo natural. Ara. Aquí ha canviat el falset. I tu creus que és una de les claus d'aquesta cançó,
1: sí,
0: aquest falset?
1: Sí, evidentment. La clau d'aquesta cançó és el riff d'entrada i aquest falset. Aquesta melodia, evidentment, és una melodia molt potent, però són els punts en aquesta cançó destaca. Sí, sí.
0: Clar, aquí passa una cosa, que aquest grup és com, no sé si va fer més cançons o no, però nosaltres només recordem aquesta.
1: El món sencer es va quedar amb aquesta.
2: És un one-hit wonder.
1: És one-hit wonder
0: absolutament.
1: Total. Sí, sí. És la llàstima d'aquestes cançons, que quan fan una cançó tan bona de primer single, després comentarem algun cas igual, és molt difícil igual això, molt complicat.
0: Per tant, avisa navegants, totes les cançons que sentirem avui han estat un èxit espectacular i llavors res més, aquests artistes.
1: Sí, pobrets. Podríem seguir fent coses, però la gent no s'ha enterat. Sí, sí.

Bueno, aquesta cançó és una obra d'art magistral d'aquest tipus de música i com a producció. Aquesta cançó té el que comentava abans, que és One Hit Wonder, que van aparèixer i desaparèixer, però no el seu creador i cantant. El creador és Trevor Horn, que és un dels productors més importants de la música anglo que hi ha hagut els últims 30-40 anys. S'ha produït a tothom que puguis imaginar, si ho busqueu a internet. Trevor Horn era el cap d'aquest grup i el cantant, precisament, i ell es va quedar amb aquest One Hit Wonder, però ha seguit la seva carrera com a productor. És un crack increïble.

0: Al moment no t'haig de dir que jo crec que és el primer cop que la sento.
1: Com?
2: Aquesta?
0: Ah, no em sona
1: però
0: gens.
1: Però aquesta dient, Roger,
2: Red Balloons?
1: És impossible.
0: No, t'ho juro, és que, no ser... us he vist tan motivats.
2: Sí? Dic,
0: la coneixen tots.
2: Tothom?
1: Estic flipant, Roger.
0: A quin moment m'hauria d'haver sonat? Des del principi, ja? O
1: sí,
0: en aquest canvi?
2: Espera, que arrenca.
0: És que em mirava en campi dient-li, aquesta és la que...
2: Sí.
0: I em diu que sí, que està al guió.
2: Espera. Vinga, que ve. Vinga, Roger, que ve.
0: Aviam. M'està mirant tan fixament que ara diré que sí.
1: T'he de dir que em fa il·lusió que per una vegada sigui jo la que coneix una cançó.
0: Hòstia,
1: i tu no.
0: Jo,
1: que bueno, és la primera vegada
2: sí,
1: a la història.
2: Tot el món,
0: i us agrada molt aquesta cançó?
2: Home, és un temazo.
1: Sí. Ah,
0: doncs quina sort que jo la pugui estar descobrint.
1: Veus que bé?
0: L'any 2026.
1: Sí.
0: Hòstia, doncs Covino, explica, a veure.
2: Aquesta cançó...
1: Però un moment, no esperis novetat. Més cançons d'aquest grup, llavors.
2: No, n'hi ha cap més.
0: La merda que ara m'agrada no me'n faran més.
2: No, aquesta cançó va ser número 1 a mig món, entre altres a Espanya, també va ser número 1, Anglaterra, Estats Units, a França, a Alemanya, i va ser molt curiós, número 1 en alemany, perquè està cantada en alemany. Va fer una versió posterior en anglès, però el que va funcionar va ser la versió alemanya. I aquesta cançó va ser un gir del destí, perquè un dels components del grup va anar a un concert dels Rolling Stones, i al final feien una sortida de Globus al final del concert dels Rollins. I es va inspirar amb aquesta sortida de Globus per fer la cançó. Però realment va ser un hit, tot i que no la coneguis, és un hit mundial que molta gent coneix. Les noves generacions no, tots podets, molt jovenet.
1: No, que la conec jo.
0: Del 83.
1: Però mira, aquest regal que et fem, Garandell.
0: Sí, ja han pujat la vera, sí. Van

0: Sí, potser sí.
1: Jo t'he de dir, però, la que coneixia, o la que havia sentit, era la versió anglesa, no aquesta, eh? Però vaja, és igual d'identificativa.
2: És la mateixa.
1: Sí, sí.
0: Viatgem fins al 2012.
2: Si no coneixes aquesta...
0: No, aquesta sí.
1: És que has viscut en una cova.
0: Aquesta sí, perquè era una època que jo feia com de DJ i aquesta la demanaven molts.

0: Open Gangnam Style.
1: Vinga, tothom al cavallito.
2: Sí, no? Aquesta anava sí, molt associada home, a la sí. manera de ballar. De,
1: aquesta cançó va ser la primera cançó que va obrir la fletxa que va obrir a la música, al K-pop. Va ser la primera explosió mundial realment a tot el món del K-pop. Va ser número 1 absolutament a tots els països del món, això és un mèrit per aquest cantant, i realment va obrir la porta a grups posteriors com ha vingut BTS i tota la gent que ha vingut després, no? Que són meravellosos.
3: Però després d'aquesta cançó, què? Sí. És a dir, treus fenomen mundial massiu
1: sí.
3: i...
1: PSI segueix fent la seva carrera a Corea del Sud, que és on és famós, però fora d'aquí no
2: ja
1: passa
2: res. No,
1: no, no, realment no ha arribat. No ha arribat. Ara, va ser també el primer èxit creat. Aquí va començar a veure's que els èxits actuals en la música es fan a YouTube i es fan a TikTok. Sí. TikTok encara no existia, però YouTube sí. I aquí es va veure que pel simple fet de la tonteria de bailecito del caballeto, aquí es va fer famosa una cançó. I us va demostrar que la indústria actual es basa molt en les xarxes socials. Va ser la que obrí.
2: Una època en què, tens raó, la gent començava a escoltar per YouTube música. Sí. Saps que fins ara la gent escoltava discos, CDs, tal, per l'ordinador, buscar els vídeos i escoltar-les.
1: Sí, sí.
2: Encara no hi havia YouTube al 2002.

0: La Marta se sap sencera.
1: Sí, tota la coreografia ballant.
2: Fort, no l'havia ballat des de fa, no sé, 20 anys, i la torno a escoltar i em ve la coreografia al cap.
1: Aquest és un exemple bàsic del que fa una coreografia per una cançó. Sí? És una cançó que va ser com el continuador de la Macarena, no? Va ser un èxit mundial, aquesta cançó. La va ballar hasta presidentes dels Estats Units. I és una cançó que neix de... He coincidit alguna vegada amb ells, amb el Keiko Alsud, que és el productor i compositor de la cançó. I és una cançó que neix d'un grup andalús, que va ser una cosa molt senzilla, que es va disparar també pel tema del videoclip amb el bailecito. Algú se'ls va atrevir a posar als Estats Units amb alguna gran cadena pública i va saltar a la política i d'aquí va saltar tot el món. És un fenomen social. Jo penso que aquests fenòmens socials són molt difícils d'igualar perquè s'han d'ajuntar molts factors, no? I que s'ajuntin molts factors com una cançó, la cançó apropiada al moment apropiat, fa que això sigui un èxit. I són els ciments, com l'anterior cançó, de com es fa un èxit actualment.
2: I què se n'ha fet de la SketchUp?
1: Bueno, la SketchUp, no sé, ara crec que ja no són salsa de tomàquet, només no arriben a ketchup. Pobretes.
3: Ah, això.
1: Sí, aquí. És que té molt que veure, no va dir ara.
3: És a dir, que tenen... És a dir,
1: tenen en comú, bàsicament, que la lletra ja ho explica, que és una mica... ella es va basar, és com un noi que va al DJ a demanar-li aquesta cançó, i si mires a CDG, de Hebe, és per això, no? Que bàsicament la traducció a l'andalús d'aquesta cançó, que és el

0: Com es nota que has estat DJ, Roger?
1: Un mal DJ, eh? Però he estat, no he estat un bon DJ. Bueno, mira, aquesta també l'havia punxat des del 99.

Bueno, aquesta cançó és molt interessant, un recurs tècnic, que és el vocoder. Què és el vocoder? Això famós que se sent el blue, darati, darata, quan fa això. Això és un vocoder. Un vocoder què és? Un vocoder és un teclat connectat a una mica com ho parlàvem l'altra vegada amb el Bon Jovi, amb un tubo. Bueno, és com una espècie de bufador. I el cantant va tocant la melodia amb el teclat, però la seva veu és la que fa servir del sampler. És a dir, agafa la mostra de la teva veu i la interpreta a temps real amb un teclat. ¿Vale? Això és un vocoder. I fa aquest efecte tan meravellós que és com una espècie d'autotune, que no és un autotune, autotune és una altra història, i això es diu vocoder. I va ser una de les primeres introductòries del vocoder.

0: aquí es nota perfectament. Ja van fer aquesta cançó i es van jubilar, perquè després el Guetta ha fet una versió...
1: Sí, no?
2: Sí,
1: és que jo l'he sentit recentment, sí, no? Guetta. I és David Guetta que torna a agafar algunes melodies i les torna a actualitzar. Europe.
0: Bueno, això...
1: Mare de Déu. Això són paraules majors,
0: bueno, paraules massa majors per ser un primer single. I ara us explico per què.
1: Primer i últim.
0: Sí.

0: grup no pot fer una cançó així de gran perquè està mort, com a primer single.
1: Ja després,
0: és que és impossible fer alguna cosa millor que això.
2: La pressió que tens després de dir va, posem-nos a fer la segona cançó, és que ja ni t'hi poses.

0: la sensació que fa uns quants anys no tenien gaire pressa per començar a cantar.
1: No.
0: Introduccions com
1: eren llarguíssimes.
2: Perquè ara
1: un minut i mig, sí. Un minut i mig, sí. Ara és el que dura.
0: Sí, ja ho farem, sí. Ja ho farem.
1: Sí, sí. A més, el bo d'aquesta cançó, no la volíem publicar al grup, que és com passa moltes vegades. Wow. El grup no la volia publicar perquè el productor va introduir aquest so del Roland GJX8P, que és un teclat mític, no? El parabapa i tots els fondos, ells eren un grup de rock, de heavy, no? Nosaltres som un grup metalero que toquem guitarres i tal. Al introduir aquests riffs, deien que no era el seu estil pur. O sigui, va estar a punt de no néixer aquesta cançó. Però el productor es va empenyar i aquí està la cançó, que és meravellosa.

0: Jordi, jo em preguntava, com a bona catalana pensant en la pela, algú que fa una cançó així i que després ja la seva carrera musical se'n va en orris, pot seguir vivint dels drets d'aquest One Hit Wonder?
1: Sí, d'aquesta cançó en concret.
0: Sí, eh?
1: Sí, completament.
0: Sí, tu fas.
2: No és un mal
0: escolta,
2: negoci, eh?
0: Jo et diré, perdona'm.
2: No és un mal negoci.
0: Fas una cançó rodona, tu ja et retires i vius la resta de la teva vida d'aquesta primera gran creació. Sí. Jo t'ho compro.
1: Si és un hit mundial, tens 70 anys, els drets d'autor, la llei de drets d'autor, que són 70 anys que et conserven els drets d'autor, que poden passar als teus fills o descendents, però els autors, jo també sóc autor i compositor, aguanta tot aquest temps. Si tens un èxit mundial com aquest, que encara segueix sonant, això genera molts diners. I jo, sí que et pot fer. Perfectament es pot viure. Però ha de ser un èxit mundial, eh?
3: L'última.

0: eu un haiduc și te rog, iubirea mea, primește fericirea.
1: Jo, Roger, ara mateix tinc 15 anys i sóc a l'Up and Down.
2: Tal qual.
1: Cantant així.
2: Tal qual.
3: Sí, sí. Però és que encara la posa, si tothom la conec, quan s'ha fet un... un altre cop Guetta ha tornat a fer un remix d'això, agafa una de la seva estela, i aquí el secret és això.

0: Aquesta és la, el que comentàvem abans, un èxit fet a internet que el va fer un tio americà que es va posar davant de la webcam, busqueu-lo, a cantar el tros aquest de Numa Numa Ye, i va fer un viral tan tremendo que la cançó es va fer famosa a tot el món, perquè ells són romanos, bàsicament.
1: Sí, sí. Sí, sí.

0: abans?
1: Encara aguanta, eh? Mira que fa anys que l'han inventat 40 anys. I encara segueix aquí. Covino, moltes gràcies per totes aquestes masterclass de
0: moltes
1: tot aquest estiu.
0: A vosaltres.
1: Aquí a la tarda i res, molts èxits, que vagi molt bé.
0: Igualment.
1: I et veurem per la tele.
0: Aviat, en veurem.
1: Aviat.
0: Però
1: aviat.
0: Molt aviat.
1: Mai
0: molt aviat.
1: Acaba de confirmar.
2: Aquesta tarda. Sempre es guarda...
1: Aquesta tarda,
0: sí, sí.
2: Algunes cartes.
1: Moltes gràcies
0: un
1: i fins aviat.
0: Un plaer estar amb vosaltres.
1: Cuida't molt.

0: La tarda de Catalunya Ràdio. Amb Roger Carandell i Marta del Cor. Catalunya Ràdio et proposa un pla diferent cada mitjanit. Avui dimecres, La Vermella.
1: La Vermella és el meu podcast preferit.
2: Sabies que La Vermella és el llum que s'encén a una sala de doblatge?
3: Continuarem descobrint qui s'amaga darrere les veus de la història del doblatge en català?
4: Poca gent sap qui som.
5: El doblatge és cultura.
6: Una senyora fins i tot em va preguntar l'hora.
0: Avui dimecres, a la mitjanit.
3: La Vermella
7: comporta una gran responsabilitat.
8: Te'n recordes aquella furgoneta? Doncs s'està movent.
0: AP7, la narcopista.
9: Tenia antecedents per haver intentat introduir més de 100 quilos d'heroïna al seu moment.
10: L'AP7 és l'autopista que travessa Catalunya de sud a nord, però també és la via per on circula droga cap a tot Europa.
11: Continuï tot recte 30 minuts.
0: AP7, la narcopista.
12: Aprofitarem alguns trams del seu recorregut per explicar-vos històries de tràfic de drogues.
10: AP7, la narcopista, amb Anna Ponsí.
0: Aquest dissabte, a les 2 del migdia.
13: La motxilla del Titó és suau com el cotó.
14: El meu sol solet.
13: I la figureta del Titó no és de cartró, és de debò.
15: Que xula!
13: I també tens les samarretes, els llibres d'aventures i el peluix del Titó, el més bufó.
16: Superxuli!
13: El món del Titó i tu. A la venda als punts habituals.
17: Wow! L'estiu és tu.
18: Catalunya Ràdio.
17: La llum dins dels meus ulls.
0: Som 3CAT.
18: L'estiu ets tu.
17: Quan em mires i somrius.
18: I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
19: Passa un minut de 6:45 de la tarda. Jaume Miranda, benvingut de nou.
5: Com estàu?
19: Has tastat el pastís que ens han deixat els companys de la Drameri?
5: No, com que estava sonant Dragostea dintre i m'he despistat. Ja saps que quan sona Dragostea és gais, feim marxa militar i no sabem què passa en el nostre voltant.
7: És un himne, eh?
5: És un himne molt important.
19: És una cançó meravellosa.
5: Jo amb aquesta cançó, ho dic de quasi tot el que dic, però vaig saber que era homosexual amb aquesta cançó.
19: És una cançó del 2003. Sí.
5: Jo tenia... Era molt jove, però ja vaig descobrir-ho tot.
19: Tu vas sentir aquesta cançó i vas sentir la crida.
5: Sí.
7: Ja. La llamada.
5: Tenia 10 anys. Amb 10 anys ja vaig dir...
7: I tu ja vas dir...
5: Arc de Sant Martí. Sí, m'ho vaig dir.
19: Bé, obrim línies 93207474. Hora d'obrir el concurs. Avui regalem un pack format per una bossa per portar aliments i una ampolla tèrmica de la col·lecció Chic de Culinarium. 93207474. Estic veient que avui la pregunta que s'haurà de resoldre va de tele,
7: sí,
19: i concretament d'una sèrie que...
7: Hem vist tots alguna vegada.
19: Crec
7: tots,
19: que hi hem crescut tots. Jo la situo al migdia tota la vida,
5: sí,
19: no?
5: Sí, totalment.
19: De, sí,
7: crec que era, no sé si era abans o després del...
5: Després
7: de notícies.
5: Era de dues després, a tres, després, dos episodis, les... no? De dues a tres, dos episodis.
7: Eren dos seguits, diria, sí. Mm.
19: 93207474. Lluís, bona tarda.
16: Hola, molt bona tarda.
19: Des d'on ens truques?
16: Des de l'autopista.
19: Molt bé, a 200 per hora, pel soroll que sentim.
7: Què és, sí, què és això?
1: Apuja les finestres, Lluís, eh?
16: Deu ser l'aire condicionat.
7: Ah,
19: pot ser, pot ser. Baixa una mica, si és possible.
7: Apaga'l un moment, ja sé que fa calor, però un moment.
19: Molt bé. Val, Lluís, doncs anem a fer-te la pregunta ràpidament. Concretament, una pregunta al voltant de la sèrie de dibuixos animats, Els Simpsons. És una de les sèries de televisió més longeves de la història, amb 37 temporades i més de 800 capítols emesos. Però... En quina ciutat fictícia viu la família Simpson? I la Marta et dona tres possibles respostes.
7: Atent, Lluís. Opció A, Riverdale. Opció B, Springfield. Opció C, Strawberryfield.
16: La veritat, no en tinc ni idea, no? Perquè no els he vist mai. No els he vist mai, però...
7: A veure, tu què diries? Bé, què diu la intuïció?
16: Diria l'opció...
19: Mira, escolta'm una cosa, Lluís, no et precipitis, no et precipitis. Exacte. Perquè aquest és un concurs que portem tot l'estiu i mai ningú ha fallat.
7: Donem-li una volta.
19: No, i aquí hem fet una cosa malament, que el primer que preguntem és quin descartaries tu d'aquestes tres.
7: Clar, i ell volia dir que descartava la A.
19: Tu descartes la A, eh? És que amb aquest so no, no
7: clar,
19: se sent
7: clar.
19: Bé.
7: Llavors, ens quedem entre Springfield o Strawberryfield.
16: Diguem la B.
7: Springfield.
19: Doncs la resposta és... correcta!
7: Molt bé, Lluís, molt bé. La ciutat...
16: Sort que sou vosaltres, perquè és que si no...
7: No passa res. No, Lluís, tu sabies, el que passa és que estava la resposta molt gravada en el teu inconscient i ara no et venia. Mira, de fet, t'explico. El nom de la ciutat Springfield és molt comú als Estats Units, però en realitat la sèrie evita donar una ubicació exacta de la ciutat. I al llarg dels episodis hi ha pistes contradictòries sobre on es troba aquesta ciutat, aquest Springfield, i això justament contribueix al misteri i a l'humor de la sèrie. I ara ja no se t'oblidarà mai més, Lluís, que el Simpson s'ubica en Springfield.
19: Lluís, enhorabona i records a l'autopista, no corris.
16: Moltíssimes gràcies.
19: Fins aviat.
16: Que vagi molt bé.
19: Passen 5 minuts a 6:45 de la tarda. Hem de parlar, Jaume, evidentment, de la gran estrella del country, la Dolly Parton.

0: Like t'agrada molt aquesta cançó, no?
1: M'agrada molt a Dolly Parton en general. Totes les cançons m'agraden molt. I va fer un duet amb Miley Cyrus, diria.
2: Sí,
1: duet,
2: va encantar... per Cap d'Any, no va ser? Que vam pujar a l'escenari, sí. O dius abans?
1: Sí. Sí.
0: Per Cap d'Any del 2022, en el 2023, que
1: sí,
0: va ser
1: la darrera vegada que van cantar... la versió en directe, sí, sí, sí.
0: Jolene, dius.
1: Jolene, que la tira es Spotify a... Buah, puja-la fins a Collserola.

0: imagino una diva que tu adores.
1: Evidentment. Ella és filosofia més, és hortera, és sensible alhora, ho té absolutament tot. Té totes les capes importants per a un artista, no creus?
2: Ho crec.
1: Llavors, estic molt apenat. Ja és que m'ho posa Dragostea d'Intell i m'he mig animat, però la de Nadoli Parton... me té de pordola.
3: Estarà aixecant cap, eh?
1: Sí. Bé, ahir mos va deixar la gran diva irrepetible Dolly Parton, evidentment, que més enllà d'entranyable va ser un gran revulsiu contra els sectors més conservadors dels Estats Units, amb els seus estilismes maximalistes, els seus escots pronunciats i la seva energia decidida, va encarar-se contra tots aquells que entenien que el country era un món només per homes o per cowboys. I, de fet, se va convertint en la gran referent de gènere, quasi com a venjança pop, però a pesar del seu posat avantguardista, Nadoli era una dona molt clàssica en el terreny personal i, de fet, va estar casada durant 60 anys amb el mateix marit. No sé si podré acabar aquesta secció sense plorar.
3: Tenim clínics, no pateixis.
1: Està sent molt complicat. Bé, Nadoli Parton va arribar a Nashville en 1964 amb la il·lusió de fer-se un nom dins la música regional i com que era de poble, saludava tothom que se creuava. Paraules textuals d'ella mateixa. Just en arribar, va anar a una bugaderia pública de la franquícia Wishy Washy per tal de desfer-se de la roba bruta que duia sa maleta. I allà va conèixer un jove molt atractiu, en Carl Dean.
3: Té nom de guapo, ja, eh?
1: Carl Dean, Carl Thomas, sí. Dean, és el nom complet. M'agrada molt.
3: És com de personatge principal, sí, d'una pel·lícula americana.
1: I llavors he de dir que Dolly Parton va pensar el mateix que Voltros, perquè sa molsa va travessar de valenta en els dos, entre rentadores, oh, i dos anys després, en 1966, se varen casar. Ella tenia 20 anys i ell 23. Ah, no.

0: un desengany quan amb 11 anys vaig descobrir que Tomeu Penya no era l'autor d'aquesta cançó.
1: Clar, és que jo com a mallorquí me pensava que era una...
0: Per mi era una creació.
1: Una cançó original.
0: Sí.
1: T'he de dir que inclús això el fa més icònic en Tomeu Penya, perquè és com una figura tan camp i tan desastrosa, en certa manera, que m'agrada que la seva cançó més icònica sigui una versió...
0: Sí, i un riu de Lee Parton.
1: I ell tampoc ho desmenteix, no?
0: No, home, no crec que mai hagi intentat...
1: No, ell veu que hi ha una fake news en els carrers de Mallorca i dels països catalans en general, i ell diu, la mantendré així.
2: Ara està buscant fotos d'aquest tal Carl Dean, que jo no el coneixia, i realment té cara de Carl Dean.
1: Sí.
2: No, miri, si hagués hagut de posar cara...
0: Ah, no, és que aquest noi no es podia dir d'altra manera.
2: Oi? Que sí o no? Carl Dean. Sí. És Carl Dean.
1: Estàs mirant fotos de jove? Eh?
2: Sí.
1: És un look molt de James Dean, de fet, no? Com rebel sense caos, aquests pantalons texans mega apretats, cintura alta, camiseta blanca estreta...
2: També. Sí, sí. Mm-hmm. Bé, ja està, podem proseguir.
1: Bé, doncs he de dir que des de llavors, des del 1966, mai se varen separar, però tenien una relació un tant atípica per l'època. Ja que Nadó li va continuar amb el seu somni de ser una gran estrella i ell era feliç vivint en segon pla. De fet, mai va aparèixer a cap event públic. Tant era la prioritat de dedicar-se en el show business que Dolly Parton va decidir no tenir fills per tal de centrar-se en el seu objectiu professional i en Carl ho va acceptar sense problema. Me resulta no aplaudible, hauria de ser així sempre, no? Que hi hagi consentiment.
0: Que hagués pogut ser una gran disputa.
2: Sí, bastant revolucionari.
3: I en una zona dels Estats Units, també, on era una decisió estranya de veure.
1: Una zona com molt rural,
3: no? Molt tradicional, molt
1: cosmopolita. Sí. Bé, de fet, en Carl Dean una vegada li va dir a Dolly: jo no vaig triar aquest món, te vaig triar a tu, Dolly, però tu l'has prioritzat a ell, però podem mantenir les nostres vides separades i alhora juntes. I així ho varen fer. Varen seguir fent les seves habituals escapades en autocaravana durant 6 dècades, fins en 2025, quan en Carl va morir.
0: Per tant, és una història de no podem estar junts, però seguirem, no?, fent escapades junts.
1: Aquesta cosa de... Són persones totalment oposades, però mos entenem tot i així, no?
2: Volem fer part del camí junts.
1: I supos que l'amor i la fraternitat entre ells superava qualsevol barrera idiomàtica que hi devia haver, evidentment, entre ells. Mm-hmm. Perquè ella, a més, si veus fotos més actuals, sempre anava vestit de marró, de beige, de colors terra, és camises que no tenen... de quadres... I ella, que sempre va vestida com un Jigglypuff, que ella sempre pareixia un Pokémon digivolucionat, no?
3: Que devia... Quants pots de laca devia gastar la Dolly Parton?
1: La de la capa d'ozó és cosa d'ella i de na Lídia Lozano, això està clar, però tot i així, és que ja només com a proposta estètica és tan brillant, que a mi la de la capa d'ozó és igual.
2: Ara estem mirant fotos, el veus a ell amb un posat tan clàssic, tan pentinat, amb la clenxa, aquí una corbata, tal, i ella tan exuberant, no?, tan hortera, que el contrast és meravellós.
3: Ell fa pinta de poder guanyar el concurs de ciències de l'institut i ella d'estar fora a la porta fumant.
1: Sí, inclús un concurs de tirar pedres o alguna cosa així, de tirar troncs o coses d'aquestes que fan per allà. Bé, el 3 de març de 2025, en Carl Thomas Dean moria en els 82 anys, deixant a Dolly Parton en un absolut dol irreparable. La cantant va escriure poc després: ell sempre serà l'estrella de la història de la meva vida. I des de llavors, la salut de la cantant va anar en picat. A pesar de la seva intenció de seguir treballant, va haver de cancel·lar una residència a Las Vegas per problemes mèdics, molt de problemes diversos, renals, digestius, etc. Ella igualment s'ha mostrat optimista fins a últim moment, almenys de cara a la galeria. La seva prioritat sempre era provocar un somriure en els demés. Però finalment, ahir, Dolly Parton abandonava aquest món terrenal només un any i mig després que el seu marit.
0: I Jaume, aprofitant que parlem del nucli familiar de la Dolly Parton, ara molta gent es demana qui heretarà el patrimoni de la cantant.
1: Sí, Dolly Parton tenia una fortuna gegant, un imperi calculat en 450 milions de dòlars. La seva carrera musical guarda grans clàssics que encara segueixen facturant, com Jolene o I Will Always Love You. Però més enllà de cantautora, Nadoli era una gran empresària, perquè des de 1986 era copropietària d'un parc temàtic a Tennessee que se deia Dollywood.
0: I com era Dollywood?
1: Mira, Dollywood és un parc d'atraccions inspirat en la cultura regional de sa zona. És com un portaventura amb cowboys, pastissos de poma i merchandising de sa pròpia cantant, perquè mos entenguem. És a dir, és un lloc on s'hi Jo m'ha mort, vull que tireu les meves cendres, honestament. Un parc que ha acabat sent una de les principals destinacions d'oci del sud d'Estats Units. De fet, Forbes va estimar en 165 milions de dòlars el valor de tot el complex d'Hollywood. O sigui, no vos pareix iconiquíssim que una cantant se digui Dolly i digui posaré un parc d'Hollywood? Se pot ser més narcisista? No, no és que sa vida necessita més Dolly Partons. Bé, na Dolly Parton igualment tenia altres negociats empresarials, vos he de dir. També tenia hotels, restaurants, productores audiovisuals, que de fet ella va produir Buffy Cazavampiros. Bé, és que ha estat una bogeria sa vida de na Dolly Parton.
2: Cinema?
1: Això és, sí, perquè va ser una TV movie, va fer Cazavampiros i després una sèrie. Pel·lícules, crec que no. No va arribar tant. També tenia productes de bellesa, de moda, de decoració, etc. Ara que na Dolly ha deixat aquest món, la gent se planteja qui heretarà tot aquest imperi. I la revista Variety té un gran nom en escalaix. Na Miley Cyrus.

Dolly Parton i na Miley Cyrus tenien un vincle des del naixement d'aquesta segona, ja que na Dolly era molt amiga del pare de na Miley, el cantant Billy Ray Cyrus. I aquest, en Billy Ray, va fer padrina de la seva criatura a na Dolly Parton. Des de llavors, na Miley Cyrus i na Dolly Parton han lluït la seva fraternitat en multitud d'ocasions. Na Dolly interpretava la seva tia a la sèrie Hannah Montana, això suposo que ho recordareu, sí. I va exercir de mentora musical en els inicis de na Miley. I, de fet, han cantat juntes en incontables escenaris.

0: Dolly Parton la considerava sa filla que mai va tenir, en paraules textuals, així que té sentit sa informació que maneja sa revista Variety. Segons aquest mitjà, na Miley Cyrus podria endur-se'n una part grossa de sa herència, que serien els drets musicals del catàleg de sa cantant difunta. Com dèiem, aquest catàleg suposa un luxós generador de diners per qui l'obtengui gràcies a hits com I Will Always Love You, Jolene o 9 to 5. De sa resta de patrimoni, inclòs Dollywood, no se'n sap res, però podria anar destinat en els nebots de Nadoli, que en total sumen 12 barbes ara mateix.
1: I tot i així, els hi toca molt a cadascú, perquè has parlat d'un patrimoni de 450 milions de dòlars.
0: Sí, i a diferència, clar, això mai se sap, perquè quan apareixen ses herències, i a més hi ha tant de dineral, mai se sap. Però no me fa efecte Rocío Jurado, vull dir, crec que és una família molt ben avinguda. Ets energia, clar, aquests
2: bueno,
0: dies...
2: Bueno, bueno,
3: no com la família Cyrus.
4: Quan hi ha herència, quan
0: la família Cyrus, que és un
2: molt
0: caos.
2: Molt ben avinguts fins
4: quan...
2: que hi ha
4: sobre un
2: sí,
4: testament...
2: Ja veuràs.
4: Tot canvia.
0: Ja, ho entenc. Jo me conformaria no amb una així, diadema però... de merchandising de Dollywood que tenen ales de papallona en el cap.
1: Doncs escolta'm, jo no ho veig impossible, eh?
0: Somies gratis.
3: Al principi del programa parlàvem que hi havia molts companys de la indústria, amics de la Dolly Parton, que havien compartit imatges seves i també paraules de condol a la família, i havíem dit que Miley Cyrus encara no s'havia pronunciat al respecte de la mort de la seva madrina.
2: Ho ha
3: I
2: fet?
3: Ho ha fet, ha publicat una fotografia en blanc i negre de la Dolly Parton de jove, amb la seva, amb la cançó Wrecking Ball, versionada per Dolly Parton en aquest cas, i ha compartit unes paraules que si voleu us llegeixo a vosaltres.
1: Sí, sisplau, a veure el comunicat.
3: Doncs mira, la Miley Cyrus li dedica aquestes paraules a Dolly Parton, diu: el que sento per la pèrdua de la meva tieta Dolly és massa profund per compartir-ho. Els nostres moments més sagrats eren privats i així es quedaran entre vestidors, sota el glamour i entre els nostres cors. El que sé és que Dolly voldria que ho sentís, que escrivís una cançó sobre això i que després continués endavant i fos forta. Tinc un àngel al meu costat, sempre l'he tingut. Una de les últimes converses va ser sobre la música i la metamorfosi. Sempre l'estimaré i voldré fer-la sentir orgullosa. El meu cor es trenca pel món, per la seva família i pels amics que la trobaran molt a faltar. Compartim aquesta pèrdua i la veurem en totes les coses més boniques.

0: Doncs bé, aquest és el missatge de Miley Cyrus.
1: En aquest costat de la taula estem una mica emocionats. Sí. Tocats,
2: No és un bon dia per als amants de sa purpurina, això està clar.
1: Era
2: he de dir que és molt guai aquesta fraternitat que van tenir sempre en Miley Cyrus i en Dolly Parton, perquè la indústria musical, sobretot als Estats Units, és molt hostil.
1: I la femenina, també.
2: Absolutament, que guai treballar sa sororitat per part de Dolly i que sigui tan hospitalària, això, en un món que potser pot ser molt cruel amb una jove artista com és el cas d'en Miley Cyrus quan va començar. No?
1: I per mi també són un referent pel que fa als vincles no familiars, que és que elles sempre han semblat com si fossin família i s'han estimat com a tal, i aquesta relació sempre s'ha vist a través de les pantalles i a través de la música com compartit Dolly Parton i Miley Cyrus. Per tant, un dia trist per ella, però també per tots els amants de la música i de Dolly Parton.
0: I ara passarà allò que les reproduccions es dispararan i que segurament hi haurà gent que potser no l'havia seguit molt com a artista i que ara, doncs, arran de la seva mort i que se'n parli tant als mitjans, descobriran doncs, moltes cançons
1: i la carrera artística.
2: Que mai estàs per escoltar Dolly Parton.
0: Mai.
2: Jo m'hi vaig posar en edat bastant adulta.
0: Mira, vaig a mirar quantes reproduccions té ella com a artista a Spotify.
1: Bueno, estava fent,
3: estava fent la mateixa recerca. Eh?
0: Ah, i quan té?
3: Mira, estava fent la mateixa recerca. Ara mateix té 16 milions...
4: d'oients mensuals,
3: sí, no? Mensuals. I Jolín està una mica allò a punt d'arribar als 1.000 milions.
0: 1.000 milions de reproduccions.
3: Sí, ara està sobre els 953.000 milions de reproduccions, per tant, està a punt dels 1.000 milions de reproduccions, Jolín.
2: A mi m'ha sorprès molt que I Will Always Love You, almenys a Europa, l'ha centralitzat molt amb na Whitney Houston.
1: Sí.
0: Que molta gent no ho sap.
2: Evidentment, obra original de na Dolly Parton, sí. Però com que na Dolly Parton als Estats Units té una força magistral allà, o sigui, sa gent és una artista mega massiva, a Spotify té quasi les mateixes reproduccions la versió de na Whitney que la versió de na Dolly. Oh,
1: també pel fenomen de la pel·lícula, que aquí suposo que va arribar més, i llavors per això coneixem molt més la de la Whitney Houston, sí, que no la de Dolly Parton.
2: Que tot i així, recordem que la cançó segueix escrita per na Dolly Parton i ella sempre ho va dir, na Whitney Houston m'ha fet encara més rica de lo que ja soc.
0: Clar.
2: Sí, sí.
0: Bé, 10 minuts i les 7. Ara ens hem d'anar fins a Càdiz.
2: Clar, és un baixón, perquè veníem de Hollywood.
0: No dic baixón ni pujón ni res.
4: Però no té el mateix glamour. No
0: ens anem a Càdiz, on ha festejat la seva lluna de mel la Susana Griso.
1: La nostra, sí, Dolly Parton.
2: La nostra Dolly Parton, sí, segur que sí. La periodista catalana Susana Griso se va casar el passat 25 de juliol a l'hostal Sa Gavina de Segaró, de la Costa Brava, i ho feia amb l'empresari Luis Enríquez, en el que coneixia com a amic fa 20 anys, però se va acabar enamorant d'ell en els últims anys, un cop ella se va divorciar del seu anterior marit, en Carles Torres, en 2020. La boda de na Susana i en Luis va ser molt polèmica, no sé si ho recordareu, ja que la presentadora es que va ser forta. La presentadora anava vestida de boda canònica i festuosa i, en canvi, el marit pareixia que anava a veure el futbol a un bar.
3: Anava amb aquella guayabera, que vam descobrir com
1: es
3: deia,
1: fins i tot,
2: que és com una camisa informal d'estiu. No sé, per descriure-ho als nostres oients.
4: Que la pots portar, sí, potser per anar de convidat d'una boda, però potser no t'ho esperes com pel nuvi quan la veus a ella vestida tan tradicional.
3: Allò era per anar una mica a Eivissa de nit.
4: Fer un còctel.
2: Sí, a mi m'apareixia una horterada, vaja, aquella camisa. I de bé, un mes després d'aquesta comentada cerimònia nupcial, aquest parell ha marxat de lluna de mel a Càdiz. Així ho ha publicat en exclusiva la revista Lectures. La parella no ha visitat grans paisatges exòtics ni llunyans, ha fet una escapada ben assequible a les platges de Càdiz. I els viatges previs en aquesta escapada han estat igual de propers, perquè varen viatjar junts a Eivissa i posteriorment na Susana li va voler ensenyar el seu paradís, que és la Cerdanya. I allà varen gaudir de la vida rural i natural dels pobles com Llívia. I com deia, un cop ha finalitzat la ruta per Balears i els Pirineus catalans, s'han plantat a Càdiz. Gràcies a la revista Lectures, sabem que han gaudit de dies de platja, però no és l'únic pla que han organitzat. També han passejat per la Fèria de Màlaga, han fet degustació de vins locals com la Manzanilla o el Palo Cortao, o també han assistit a una carrera de cavalls a Sanlúcar. He de dir que és un pla que a mi no m'encaixa així de primeres, però
0: si que fa per ells, no? Vols dir?
2: No, que a mi me faria feliç si algú me convida de cop.
0: Molt bé.
2: Com que a lo millor ningú m'ho proposaria de primeres, però encaixaria, somriuria, saps? Durant aquesta petita lluna de mel, la nova parella ha estat acompanyada per els tres fills de la periodista, i entenem que aquesta serà la última parada abans d'arrencar la temporada d'Espejo Público, que recordem que ella tornarà a presentar...
4: Quantes temporades porta ja?
2: No No sé, ja en deu portar 20, no?
4: 20 temporades fent Espejo Público, que
2: és passat,
0: no, mira, no, espera't, a veure.
2: M'he passat, no?
4: Oh, puc,
2: a veure, ho he dit per intuïció
4: no, potser sí, potser sí,
2: mental,
4: però...
2: que probablement m'ho he inventat.
0: Ah, escolta'm.
4: Doncs què, l'ha encertat?
0: Quantes? Quan has dit?
4: 20. Ha dit.
0: Doncs porta exactament 20 temporades
4: ah,
0: a Antena 3.
4: Caram.
0: Perquè es va estrenar l'octubre del 1996, per tant...
2: No, però ella
4: no
2: està des del principi.
4: Ah,
2: no. En principi no presentava ella. Ella estava en Estelenotícies d'Antena 3, crec recordar, i la van passar... Sí, va començar a Catalunya, exacte. Mira, Roger...
0: Ah, bueno, no, però és que a més no fa ni 20... És a dir, del 96 fins ara...
2: 30.
0: Són 30, no 20.
2: Sí.
0: Clar.
2: Sí, però clar, aquella però, no va començar en el 96.
3: Però clar, ella comença el 2006.
2: En Roger està com a lobotomitzat i no entén res de lo que li estigui.
3: En canvi, sí, sí, hi ha 20 anys. Fa 20 anys que la Susana Griso està al capdavant.
0: El programa en porta 30
4: i ella fa 20 anys que
0: està
4: al capdavant. L'has
2: clavat. I hem arribat totes juntes.
3: Perquè de fet, el 2006...
2: Jo és que soc molt consumidor, no és broma.
4: Sí?
2: En absolut.
4: No em sorprenia.
3: Fan un canvi, diu, de format i llavors doncs entra aquí Susana Griso i Albert Castillón en aquell mateix moment.
2: Ah, sí, que de fet, vos... No sé si ho vàrem arribar a comentar aquí, que Espejo Público, aquesta edició, han decidit que eliminaran la secció de cor, que era una secció molt present i molt, molt llarga, direm, i molt important del programa Espejo Público, i eliminen aquesta secció en favor de fer encara més programació de debat polític. O sigui que gent com na Lorena Vázquez de Ses Mamarats i aquest
4: ja
2: any no té feina
4: a
2: Espejo Público.
0: I això creus que és una decisió motivada per l'audiència?
2: Jo crec que ara els programes del cor a nivell televisiu estan de capa caiguda a favor dels programes de política que s'estan transformant una mica en un show televisat sobre política, no? Els polítics són com estrelles de Sálvame i els comentaristes polítics tipus Sara Santaolalla, que ara és molt popular, té un estil així com una mica... No? Amb un to així com molt vehement.
3: I que aquesta nova temporada anirà lligada a la prèvia de que hi ha eleccions el proper any. Per tant...
2: Ah, evidentment. Sí, no sé. Ara és vera que ho he sentit a parlar molt de la gent especialitzada en premsa d'escort que està morint a nivell televisiu en favor dels programes de política.
4: Arrenca
2: i és
4: dilluns,
2: que
4: estava veient, bueno, com la majoria de programes, arrenca dilluns des de Ceuta. Sí. Bueno, doncs ja està, allà la tindrem.
3: Ara us ha començat aquesta setmana.
4: El
0: una mica abans,
3: el
0: una setmana abans.
4: Ah, sí?
3: Ha començat aquesta setmana. Sí, aquest dilluns començava Arroceros.
0: Molt bé, escolta, ho deixarem aquí. Demà hi tornem a partir de les 4. Abans de marxar, li hem preguntat a la cantant Judit Nederman que ens expliqui quin ha estat el millor estiu de la seva vida. Amb ella arribem a les 7 de la tarda. Després arrenca el Tot Costa. Fins demà, que vagi molt bé.
5: Un dels millors estius de la meva vida va ser quan tenia 21 anys o així. No sé, entre els 20 i els 22. Perquè estava cantant amb la Clara Peya, amb els Gramophone All-Stars, amb Coetus. I recordo com, sí, com anar de bolos molt diferents entre si i viure moltíssimes coses, viatjar molt... I sí, passar l'estiu en famílies diferents, no?, d'amics. Llavors, sí, tinc un gran record.
6: Com i amb qui estàs passant aquest estiu?
5: Aquest estiu, concretament, l'estic passant també amb moltes persones diferents, depenent de quin concert tinc i a on. Vaig canviant d'escenari i de companyia i és una cosa que m'agrada molt, la veritat. Està sent un estiu especialment ple de concerts i de reptes en aquest sentit, perquè són diferents repertoris i llocs nous, també. Acabo d'arribar d'Andalusia, dos llocs que no havia cantat mai, i estic molt contenta.
6: Un dia d'estiu perfecte per tu comença...
5: Despertant-me tranquil·lament, sense alarma, i anant a la cafeteria O Cintes de Vilassar de Mar a fer un cappuccino, per exemple, de llet de cibada i alguna de les pastes que tinguin, que totes són molt bones. Seguidament, anar a la platja. Després, si la meva àvia està a casa, anar a dinar a casa la iaia, que cuina increïble i és molt divertit estar allà. Després una migdiada i a la tarda espontàniament veure què passa o a Vilassar mateix o si hi ha algun concert, alguna obra de teatre al Grec o alguna cosa així i llavors anar a Barcelona a fer algun plan cultural més les trobades que sorgeixin espontàniament després d'aquesta trobada cultural que poden acabar, per exemple, en una cocteleria ben tard rient i filosofant Aquest seria un dia perfecte d'estiu.
6: Un llibre per llegir aquests dies?
5: Un llibre per llegir aquests dies, doncs us diré Hamnet, però fa no sé quants dies que el porto la maleta i no l'he pogut ni començar, que em fa molta vergonya, però és que realment és que no trobo mai els moments. És horrorós.
6: Un lloc per anar a menjar?
5: Que quan la ruta m'ho permet, m'encanta, és l'hostal El Colomí de Santa Coloma de Queralt. Tot, absolutament tot el que he menjat allà és impressionant.
6: A qui trobaràs a faltar aquest estiu?
5: Trobo a faltar el meu avi, Llibert, que es va morir fa 2 anys, i també el meu tiet avi, l'Eduard Portela, que es va morir ara a principis d'estiu, i és molt estrany que no hi siguin cap dels dos.
6: I per acabar, una cançó que faci estiu.
5: Una cançó que em fa pensar en l'estiu és De Bones, de Boques Grasses.
7: Potser que ho donguis tot i no ho aconsegueixis.
5: Perquè quan va sortir em vaig tornar boja, no parava d'escoltar-la, i era un estiu. No recordo quin any, crec que hauria de ser el 2022, potser, però me'n recordo de posar-m'ho a tope al cotxe anant amunt i avall, aquell disc, i sí, aquella tornada.

0: Tot costa.
1: Pocs futbolistes s'han mullat pel Barça com ho ha fet Julián en aquest mercat. Potser per això, Laporta ha intentat avui mantenir viva la flama. Conscients que a l'altra banda hi ha una paret, el gest sembla més enfocat a Julián que a l'Atlètic de Madrid.
0: Tot costa, amb Sònia Gelmà.

0: Són les 7 del dimecres 25 d'agost, el dia en què Julián s'ha llevat indisposat i que Laporta ens ha informat que hi mantenen l'interès. Al final resulta que l'oferta no caducava perquè un cop Julián es va llançar al buit, òbviament és interessant que vegi que el Barça l'anima al darrere. Pau Dax, hola, bona tarda.
1: Què tal, bona tarda.
0: Què més ens expliques?
1: Mira que Joan Laporta, a part del cas Julián, ha valorat que l'actuació policial de diumenge a la rodalia de l'estadi de l'Elx va ser desproporcionada, violenta i esfereïdora i espera que tingui els càstigs i sancions que corresponguin. També ha dit que demà al Camp Nou, en el partit de Lliga contra l'Atlètic Club corresponent a la primera jornada, es viurà un acte d'exaltació de l'estelada i ha reclamat que aquesta bandera deixi d'estar estigmatitzada i els culers la puguin lluir sense que corri perill la seva integritat física.
0: Laporta, que desacomplexadament aquest estiu animava la selecció espanyola, també considera que l'estelada és un símbol que s'ha de respectar i que espera que respecti en el futur.
1: També ha confirmat que abans del partit de demà a l'estadi finalment no hi haurà acte de reconeixement als jugadors blaugrana que van guanyar el Mundial. No es farà, dit, perquè no és el moment més apropiat. Sobre el partit de demà també n'ha parlat Hansi Flick en roda de premsa. Ha dit que Rodri disputarà els seus primers minuts i que Valde tornarà a la convocatòria. No hi serà Gavi, que en té per una setmana per fer net de la contusió al genoll que es va fer a Elx.
0: Sentirem Hansi Flick. S'ha produït una situació ben curiosa i després el Fito ens ho explica, perquè Flick es pensava que Laporta ja havia parlat quan ell havia comparegut i en el cas Julián no ha volgut entrar perquè ha dit, ja heu sentit l'statement del club, el comunicat del club, quan encara no hi era.
1: Encara sobre el Barça, el porter croat Dominik Livaković ha passat aquest matí la revisió mèdica i firmarà per les pròximes 4 temporades. El Barça pagarà uns 2 milions d'euros més 2 en variables pel seu traspàs. El club ha de decidir si el cedeix a un altre equip o bé si l'incorpora ja com a suplent de Joan García.
0: Ja us ho va explicar ahir la Laia Tudel. Dependrà el fair play. Si hi ha fair play per ell, l'inscriuran. Si no, no arriscaran a que no puguin fitxar un davanter centre al mercat d'hivern si és el que toca.
1: Avui es juga un altre partit pendent de la primera jornada de Lliga, el Madrid-Real Societat. A les 9, Mourinho redebuta al Bernabéu.
0: De seguida que en tinguem l'11, el mateix Pau ens explica quines són les novetats d'aquesta nova era de Mourinho en aquest segon partit.
1: Mentrestant, l'Espanyol ja té un principi d'acord amb el Bayern de Múnich per fitxar Brian Zaragoza. L'extrem andalús arribarà cedit per una temporada amb una opció de compra condicionada a diferents objectius. A segon, el Girona està a punt de tancar la venda d'Arnau al València, que ja ha passat la revisió mèdica. Sortirà per un fix de 5 milions d'euros, més un en variables i un tant per cent d'una futura venda. El substituirà el lateral dret Javier Boñar, que també ha passat la revisió mèdica, a l'espera de l'anunci oficial del seu fitxatge.
0: El Solà, tot bronzejat, com abans d'ahir, ens ho explicarà tot amb tota mena de detall.
1: I el Sabadell ha presentat aquest migdia dos dels fitxatges d'aquest estiu, els davanters Nikolai Obolski i Nicolas Joachini. Ahir es van disputar partits de classificació per la Champions i ja tenim tres equips més que seran entre els 36 de la fase de Lliga de la competició. Són el Saba de l'Azerbaiyán, el Bodø Glimt noruec, equip revelació de la passada Champions, i el LASK Linz austríac, que, atenció, deixa sense Champions el Celtic, i això que els escocesos van guanyar l'anada 3-0 i ahir es van avançar 0-1.
0: Increïble que el que els va passar, que per segona temporada el Celtic no serà a la Champions.
1: I avui a les 9, els 4 últims partits de classificació, que repassarem al remat-ho. En la Champions femenina, aquesta tarda juguen 8 partits de l'anada de la tercera fase de classificació. En destaquem el Chelsea-Real Societat, que arrenca a 3 quarts de 8, i l'Ajax-Real Madrid a 2 quarts de 8. I avui s'ha presentat la final de la Copa Catalunya, que jugaran el Sabadell i el Barça Atlètic dimecres vinent, 2 de setembre, a 2 quarts de 9 a la Nova Creu Alta. Les entrades ja a la venda a preus populars. A la Vuelta, avui s'ha disputat la cinquena etapa entre Falset i Roquetes, amb victòria a l'esprint del britànic Brennan, de l'equip Visma. Tadej Pogacar segueix líder de la general amb Primo Roglic a 3 minuts i 21 segons. En bàsquet, l'Uni Girona incorpora la pivot sudanesa Adut Bulgak per una temporada i procedent de l'Azul Marina a Mallorca-Palma. I a l'ACB, el base Isaac Vázquez del bàsquet Girona va passar ahir per quiròfan per la fractura del cinquè metatarsià del peu dret. En futbol sala, el Barça ha presentat dos dels nous reforços d'aquest estiu, el pivot brasiler Igor Ribeiro i el tanca francès Suheil Mujahudin. En piragüisme, avui ha començat a Poznan, a Polònia, al Mundial en la modalitat d'esprint. L'única piragüista catalana que hi participa, la banyolina Laia Pèlex, ha acabat segona de la seva sèrie a la prova del Caus 1000 i s'ha classificat per disputar una de les semifinals demà a la tarda. I en l'Open de tenis dels Estats Units s'està jugant partits de la segona ronda prèvia de la classificació. En la categoria masculina, David Jordà s'enfronta al serbi Dusan Lajovic en uns minuts, a un quart de vuit. En la categoria femenina, Marina Bassols juga contra la polonesa Kupka a dos quarts de deu i Guiomar Maristany davant l'eslovena Zidanec a les vuit.
0: Doncs tot això pel que fa al resum del dia. Què preguntem avui als nostres oients, Pau?
1: Doncs Laporta anuncia que el Barça no farà homenatge als campions del món al Camp Nou davant un context que no consideren apropiat. I esteu d'acord, sí o no?
0: Tot això i més, d'ara i fins dos quarts de nou, horari d'estiu, aquí al Tot Costa.
2: Connecta amb nosaltres. Busca'ns a Instagram, Twitter i Facebook. @TotCosta. I deixa'ns la teva opinió o la teva queixa al WhatsApp de l'oient. 607 0709 28. 607 0709 28.
0: Passen 6 minuts de les 7 de la tarda. Gemma Herrero, hola, bona tarda.
3: Hola, bona tarda. Què tal, com estàs?
0: Molt bé, tu?
3: Sí, les vacances
0: com,
3: bé?
0: Com et prova l'estiu?
3: Bé.
0: Sí?
3: Sí, el d'autònoma pringada. Per aquí i per allà, no he tingut així com vacances com tu, vull dir.
0: No, les vas tenir abans, ja te'n recordo. Que vas, sí, home, les ja has tingut les teves vacances.
3: Però bé, bé.
0: Idíl·liques de cada
3: bé,
0: temporada.
3: Bé, no em queixo.
0: Miguel Rico, hola, bona tarda.
4: Bona tarda, jove.
0: Sé que m'has trobat a faltar, jove, tu si també. No. Jove, sí, em pots continuar considerant jove. Miguel, no sé quina obsessió té aquest estiu amb mi en referència a la meva edat. Qui diu que a l'agost no hi passa res, eh?
4: Qui,
0: no,
4: no. Què ho ha dit?
0: No, a l'agost passen moltes coses, i sobretot a Can Barça passen moltes coses. Aquesta última setmana d'agost en tenim episodis diaris i en tenim moltes ganes de comentar-los avui amb el Miguel Rico i la Gemma Herrero.
2: A Catalunya Ràdio, Tot Costa, amb Sònia Gelmà.

0: Passen 7 minuts de les 7 de la tarda i amb Dolly Parton iniciem aquest Tot Costa. Laia Tudel, hola, bona tarda.
1: Hola, bona tarda. Aquesta Barça... cançó que sona de... tan romàntica.
2: És d'ella la cançó, el que passa
1: sí,
2: que la...
1: Sí, després la versió més coneguda, sí. És veritat. No, però dic que té alguna cosa a veure amb...
2: I will always love you.
1: Sempre t'estimaré amb el tema que farem.
0: Ah, aquí hi ha editorial. No, sempre l'estimaré amb el Junial. Ja saps que aquí ha triat el Sam Silva, no pas
1: per
0: jo.
1: Per això jo dic que potser...
0: Sí, sí.
1: Tan romàntica la cançó, sí. I potser
0: home,
1: és que té
0: avui
1: un component...
0: Hi ha hagut una expressió d'amor per part de la porta cap a Julián.
3: Sí, però amb una cosa tan delicada la Sònia no hi entra.
0: No, aquí, fredor, sempre. El Barça juga demà el segon partit de Lliga a l'estadi contra l'Atlètic Club, primer partit al Camp Nou. Ara en parlarem també de l'ambient que envolta el partit després del que va passar a Elx, una exaltació de l'estelada que proposa Joan Laporta, però abans, un dia més, moviment amb Julián, aquell moviment que tot es mou per acabar quedant al mateix lloc, però lampedusià, no?, es diu. Però, en qualsevol cas, avui Joan Laporta ha fet unes declaracions que no deixen de ser significatives als mitjans del club per deixar clar que el Barça manté l'oferta, que si Julián no acaba al Barça... no serà pel club blaugrana.
1: De fet, ahir explicàvem que ja el club ja deia que encara havien de passar coses al voltant de Julián, deia en plural, de moment una d'elles, com a mínim, ha estat el pronunciament oficial i públic del president del Barça al voltant de Joan Laporta, un missatge institucional als mitjans del club, amb un to conciliador i de màxim respecte cap a l'Atlètic de Madrid, és com ha volgut començar Joan Laporta aquest missatge, precisament, recordant el màxim respecte que tenen cap al club matalasser, però sí que en aquestes declaracions que ara sentirem ha reiterat l'interès que té el Barça per fitxar ara Julián Álvarez, confirma que l'oferta feta a finals de maig es manté, que no ha caducat. És cert que va haver-hi un moment al juliol que es va posar una data límit, aquesta oferta, a finals de juliol, doncs bé, no ha caducat, és vigent i que esperaran Julián fins l'últim dia de mercat.
4: La veritat és que estem, doncs, molt interessats amb el jugador, ens agradaria doncs, que la nostra oferta fos acceptada i ho fem amb tots els respectes per l'Atlètic de Madrid i que sàpiguen que si estan en disposició de vendre dins d'aquest període del mercat d'estiu, doncs que nosaltres no estaríem disposats a comprar el jugador de conformitat amb l'oferta que els hem fet.
1: En tots aquests mesos d'estiu, el Barça ha mantingut un perfil discret al voltant d'aquestes negociacions, no?, de tota l'afer Julián, com a mínim públicament, més enllà d'aquella oferta que es va fer a finals de maig. Decideixen tenir també aquest perfil més de tobajo, més discret, i no fer cap moviment més després d'aquella oferta davant la negativa a negociar que sempre ha mostrat i ha dit públicament també l'Atlètic de Madrid. I ara sentireu com Laporta justifica tota aquesta estratègia que ha anat seguint el Barça aquest estiu i per què estan convençuts que no han fet res malament en tot aquesta situació amb Julián Álvarez.
4: Al Barça vam fer una oferta a l'Atlètic de Madrid, de club a club, per una conversa telefònica personal que vaig tenir amb el Miguel Ángel Gil. Ell em va dir doncs, que no tenien la intenció de vendre perquè no tenien altra alternativa del Julián. Dit això, vam pensar amb el Deco, que davant de que no el venien, doncs escolta, deixem-ho a més tan vall. Què ha passat? Ens han arribat informacions de que l'Atlètic de Madrid està negociant amb altres clubs la venda del jugador. Nosaltres, en aquest sentit, diem, home, estem encara presents amb la nostra proposta perquè és Vox Populi que el jugador doncs, vol venir al Barça. I, per tant, aquesta situació ha creat doncs, un enrenou que...

0: És que, clar, ho havíem deixat d'estar, però és que ara hem vist que es veu que, és que estan negociant amb d'altres clubs. Doncs no serà perquè no s'ha dit per activa i per passiva que l'Atlètic de Madrid és que, sobretot, no li vol vendre al Barça, ni al Madrid, afegim en el sac al Madrid, que no vol reforçar un rival directe i que també hi ha un punt de orgull de demanar respecte. Se senten molt ofesos perquè el Barça ha anat a picar un jugador seu. Es veu que això no passa habitualment en el món del futbol. L'Atlètic de Madrid no va mai a part de futbolistes que tenen contracte en vigor. Tot això, clar, aquestes són les declaracions públiques del president Joan Laporta. Hi ha hagut resposta de l'Atlètic de Madrid, no públic, és a dir, no és un comunicat, no és públic, però podríem dir portaveu oficial al diari Marca.
1: Sí, recull el diari Marca la reacció de l'Atlètic de Madrid a aquestes paraules de Joan Laporta. Són, com deies, declaracions. No tenim el document en àudio, sinó que són declaracions escrites citant fonts del club, i les idees del missatge de l'Atlètic de Madrid que recull el diari Marca serien, primer, i entre cometes, són: hi ha 0% de possibilitats de vendre el jugador al Barça.
0: És un 0, eh?
1: Un 0%, vull dir, és la frase que surt des de l'Atlètic de Madrid, que aquesta situació no va de diners, sinó de dignitat, segons recull el diari Marca, que s'ha creat, diu, fons de l'Atlètic de Madrid, una campanya amb moltes mentides i mitges veritats, i que l'únic que està pagant tot això és l'Atlètic de Madrid, que s'està victimitzant molt el jugador, però que l'única víctima de tot aquest cas, Julián, som nosaltres, diu, segons en boca de l'Atlètic de Madrid. Però és que, a més, hi ha una altra informació de la SER, que també citant fons a l'Atlètic de Madrid, recull que l'Atlètic de Madrid afegiria a, recordeu, l'expedient que té de denúncia presentat a la UEFA i a la FIFA contra el Barça, doncs afegirà evidències i conseqüències de que totes les pressions que està fent el Barça i també el representant de Julián estan afectant el jugador. I, segons aquesta informació de la SER, el que diu l'Atlètic de Madrid és que han afectat l'estat anímic fins al punt que el jugador ha provocat que no tingui ganes d'anar a l'entrenament, com ha passat aquest matí, i que tot això és culpa del Barça i del seu representant, que l'estan desestabilitzant, i que ara l'Atlètic de Madrid el que ha de fer és treballar per ajudar el jugador a que es recuperi, que es trobi bé i que tingui ganes de tornar a entrenar.
0: Gemma, Miguel, aquesta és la situació. L'Atlètic de Madrid, a través d'un portaveu, diu que 0% d'opcions que Julián vagi al Barça. Algú dels dos eleva una mica el percentatge, o esteu tan convençuts que amb aquesta posició de l'Atlètic de Madrid no es mourà?
2: Jo per mi no crec que ho diguéssim, però ja que ho han dit, el que aprecio és que diuen 0% de possibilitats de vendre-la al Barça, no diu res de vendre-la amb un altre equip.
0: Ah, no, clar, sí.
2: Amb la qual pot ser, quan el president Laporta parla de que li consten gestions amb altres clubs, potser realment s'estan fent. I després hi ha una cosa que m'estranya en tot aquest assumpte, és que totes les hòsties se les porta el Barça. I aquí el que ha fet una oferta de 150 milions és el Madrid. O sigui, més alta que la del Barça, que crec que són 100 o 120. No és exactament...
0: El que passa que és que el jugador no vol anar al Madrid, vol anar al Barça.
2: D'acord. Bueno, però, clar, pues,
0: I l'Atlètic de Madrid ho sap.
2: No, d'acord. Amb el mateix dret que té l'Atlètic de Madrid en dir tu no marxes a cap lloc, tu tens contracte aquí, i et quedes, ell té el mateix dret a dir jo no vull jugar a l'Arsenal o jo no vull jugar al Madrid, si no és el Barça em quedo aquí. Ja està. És fàcil, això passa tots els estius. L'única qüestió és que el Julián Álvarez és un primer espasa, el Barça un club important, l'Atlètic un club important, i s'està exagerant la cosa. Però
0: i
2: això...
0: que la situació ara mateix sembla força insostenible perquè Julián pugui continuar a Madrid.
2: Però... escolta'm una cosa, jo puc entendre, i ho entenc de fet, que el públic de l'Atlètic de Madrid s'emprenyi o estigui emprenyat i li fotri la gran bronca del segle a Julián Álvarez. Però entre això i torturar-lo hi ha una diferència abismal que haurien de mirar de fer entendre, perquè clar, l'altre dia per intentar protegir-lo, no deixant-lo anar a saludar els aficions, a la seva afició, en realitat el que van fer és senyalar-lo.
0: Un plebiscit allà mateix.
2: En realitat el que van fer és senyalar-lo, perquè clar, com que no es va explicar a ningú, els allí presentes, diguéssim, van entendre que el jugador no volia anar a saludar els seus aficionats i que fotia el camp i feia vida a part.
0: Ho va explicar després, però ja era tard.
2: Sí, però la primera impressió és la que conté. I la que conté és que jo no dubto que el volguessin ajudar, però van fer tot el contrari. I suposo que aquesta defensa aferrissada que estan fent també és per ajudar-lo, però no ho aconsegueixen, perquè quan més en parlen de l'assumpte, més emprenyen a la seva gent.
0: Uh-huh. Gemma.
3: Jo no elevo el percentatge, porto temps dient que el veia molt fotut i estan passant els dies, ja cada vegada queda menys i la cosa no s'aclara ni molt menys. El que passa és que en el futbol coses més rares he vist. Fins a l'últim dia el Barça està ni intentant... Però respecte a Julián, què deies tu? Jo tampoc crec que l'estiguin torturant. Li han escridesat, li han xulat, i el que espera el público de l'Atlético, i no m'estranya, és, bueno, primero que pida, que demani perdó o que demani disculpes. Un jugador...
0: Però ha de demanar perdó per voler marxar?
3: Home, jo crec que un jugador que li queden... són 4 anys de contracte el que li queden a l'Atlético i que...
0: El jugador ha expressat un desig, jo vull marxar. Una altra cosa és que...
3: Que vull complir el meu somni.
0: Sí, sí. Jo entenc que això el dolgui. El que passa que demanar-li perdó perquè tingui un somni...
3: Sí, però perdó. Mira, imagina't que la Minja Mal, al Mundial, després del primer partit, surt a zona mixta i diu el mateix... que vol parlar en el club o que ha parlat en el club i que es vol anar perquè vol complir el seu somni.
0: M'imagino una situació molt similar, però...
3: Com us ho prenerien aquí?
0: No, molt malament, però el que vull dir és que no et serveix de gaire que el jugador et demani perdó per tenir un desig.
3: Home, alguna cosa haurà de fer si es queda finalment a l'Atlético de Madrid.
2: Gols.
3: Perquè, com esteu dient, la situació és insostenible. O sigui, no pots estar... tots els dies sortint al camp en aquella... En aquella iba a dir fredor, però no és fredor, és en aquella... Bueno, pues, els crits i els xiulets i alguna cosa de fer, el que passa que el tipo és cap a dins, no és cap a fora, no és un jugador que sigui... que expressi molt els seus sentiments o les seves emocions ni a través de paraules ni a través de gestos. És cap a dins. I ara el que se li demana és que sigui una mica cap a fora i que demani, bueno, perdó, disculpes, o intentaré fer-ho el millor possible, o algo. Algun gest, alguna cosa. No el sortir al camp, com l'altre dia, a passejar-se, perquè està molt trista.
1: De fet, la informació de la SER que us he llegit, també hi havia un moment en què deia que el que demanava el club a Julián eren dues coses. Una era aquesta, que demanés perdó, i l'altra, que es desvinculés del seu representant.
0: Em temo que el representant i l'Atlètic de Madrid han tingut un estiu dolent i no tenen ara mateix una gran relació. Perquè vosaltres...
2: El representant és el mateix que va utilitzar l'Atlético per portar-lo del Siri aquí?
1: Sí.
2: Llavors, en aquell moment no li va semblar res malament, tot i que tenia contracte amb el City i tal, no...
1: Passaven un millor moment que ara.
0: És evident que passaven un millor moment. Deia jo al principi...
2: Això del futbol hi ha molt cinisme i molta hipocresia. Tots els clubs fan el mateix. Primer, parlen amb el jugador, perquè clar, no aniràs a comprar un jugador si després el jugador et diu que no. Que no vol venir. I m'imagino que l'Atlético, com el Madrid o com el Barça, abans d'anar a buscar qualsevol jugador, parlem amb el seu agent i li diuen...
0: Estaria disposat a venir? Sí, sí, clar.
2: Com han fet, per exemple, recentment el Madrid i el Barça amb Rodri.
0: Sí. En aquest cas, però, el City estava d'acord. Diria que el City estava d'acord, que és la gran diferència. El City ja li semblava bé que si el jugador volia marxar, doncs que passi per caixa i podrà marxar.
2: D'acord, però primer de tot parles amb el jugador per no fer el ridícul al club. Perquè vas al club i et diu no, però és que el jugador no vol anar amb vosaltres, que és el que li està passant a l'Arsenal, per exemple.
0: I us volia preguntar, vosaltres com interpreteu les paraules d'avui de Laporta? Perquè per mi... Ho deia al principi, em sembla que ell sap perfectament que està xocant contra una paret i que això no farà que l'Atlètic de Madrid el vengui.
2: Vol que el missatge quedi, que el Barça no l'ha deixat sol i fins a l'últim moment ha mantingut la seva oferta. I si no pot fer més, perquè l'Atlètic, insisteixo, està amb el seu perfecte dret de no vendre'l al preu que diu el Barça. Pues ja està. Però ja he arribat fins on he pogut. Fins a l'últim moment ho he intentat, l'Atlètic no ha volgut, punto, s'acaba la història.
3: Estic d'acord, però arribant fins aquí, això ja és un cul de sac, o sigui, algú ha de fer alguna cosa. I ara, tota la pressió la té el jugador, que és el que haurà d'amenar Velas en, aquesta, en algun moment, perquè
2: això,
3: què farà, no jugar?
2: Això, aquestes declaracions de la veu autoritzada de l'Atlètic de Madrid no ajuden, tampoc,
3: no,
2: en que això s'acabi. Si l'Atlètic vol que s'acabi, escolta'm, no entris al drap i no contestis a la porta i que la porta digui el que digui i tu, a final del mercat, dius jo vaig dir que no el vendria, no el vingut.
3: Passa'm. Sí, però és com deia la Sònia abans, era Atlético, bueno, ja que ens aïm a l'Atlético, és un club molt orgullós i la seva afició també, i ells es senten traicionats per el jugador, per el que havien apostat per ser la seva gran estrella.
0: I són capaços de menjar-se'ls, autoperjudicant-se abans de vendre-li al Barça. Això només ho pot desbloquejar l'Arsenal i que el jugador a última hora accepti, perquè el que ens ho explicava i la Laia, el que fins a última hora sabia el Barça és que el jugador es mantindria ferm i que el Barça ho tornaria a intentar al gener. Veurem si en aquestes últimes hores de mercat, davant del panorama, el jugador canvia d'opinió.
3: O que el jugador digui, venga, un any més a l'Atlético
0: i ja ho intentarem.
3: Durante l'any, pues ja van parlant en el club i com, va buscar una sortida.
2: Com tantes vegades ha passat al futbol amb tants jugadors. Bueno, per exemple, el Madrid no sé quants anys va estar al darrere d'Mbappé.
0: I al final, algun estiu a punt, i després, fins i tot Mbappé va renovar pel mig, que el Madrid aleshores es va sentir superofès, Mbappé ja va ser el diable i en canvi va acabar el Madrid.
2: A l'estiu passen poques coses i se'n fa un gramassa de gairebé tot.
0: Bé, doncs el capítol del dia de Julián, i falta encara un protagonista.
4: Tot costa, amb Sònia Gelmà.
0: Perquè Joan Fità... No hi ha manera. Escolta'm una cosa.
1: Que fa dos dies, no?
0: Tinc molta complicació amb el teu nom.
2: No.
0: Fito, com has de dir? Ho deixarem amb Fito.
5: Ahir
0: vaig dir John.
5: Avui Fità.
0: Les dues paraules juntes no poden funcionar.
2: Fito. John ha estat als Estats Units aquesta
0: setmana. Clar. Fito, hola, bona tarda.
5: Bona tarda.
0: El cas és que tu avui has anat a la roda de premsa de Flick.
5: Sí.
0: I has anat a preguntar pel que és el tema d'aquests dies.
5: Sí, era Julián o res.
0: I què ha passat?
5: Doncs que quan li hem fet aquesta pregunta, el tècnic alemany ha respost molt sec, explicant de... Ja ha fet un comunicat, un statement, ha dit Flick al president, el va fer ahir, estem en la mateixa línia, tant Laporta com Deco com jo, no vull parlar d'aquest tema. Clar, en aquell moment ningú tenia constància ni consciència que hi haurien aquestes declaracions de Laporta, ens hem quedat tots una mica parats. Li han repreguntat a Flick sobre Julián, sobre aquest statement, i Flick no ha volgut parlar de Julián, però sí que ha deixat anar una resposta interessant, perquè ha dit que pensa en el futur, que no pensa en el present, sinó que ja pensa en el futur.
6: For me it's like that. I don't want to speak about Julián, no.
7: Per mi és així, no vull parlar de Julián, saps? Només vull parlar de la situació del club. Ara, en aquest mercat, hem fet alguns fitxatges realment molt bons. El club ha de pensar en el futur, no només en el present. És clar que jo com a entrenador diria, d'acord, doneu-me si us plau el millor que pugueu aconseguir, i més, i més, i més, i més. El club està fent una gran feina, Deco fa una gran feina. Estem mirant cap al futur. Què és el millor? No només pot ser per aquest moment, sinó també per als pròxims 3, 4 o 5 anys.
5: Aquí encara Flick no era conscient que nosaltres, els periodistes, no sabíem que Laporta havia de fer unes declaracions. Quan acaba la roda de premsa, la gent de comunicació del Barça ha entrat una altra vegada a la sala de premsa a dir-nos, atureu-vos un moment,
0: que...
5: perquè...
1: Ara entendreu el que està dient, no, Flick?
5: D'aquí uns minuts entendreu la reacció de Flick.
0: Laporta havia fet aquestes declaracions ahir, si
1: ahir
0: no m'equivoco.
1: Ahir les va gravar. Sí.
0: I bé, el procés ha trigat una mica més del compte del que esperava el mateix Flick.
2: Acostuma a passar que els clubs saben més que els que estem a fora.
0: Ah, sí, home, això sempre. Sí,
3: òbviament.
0: D'aquestes paraules de Flick, la meva interpretació és... Si per mi fos, incorporaríem un davanter centre ja, encara que no fos Julián, però cal pensar en el futur... I, per tant, el club li demana paciència perquè les opcions que tenien ara aniran a llarg termini.
2: Diguem clàssic, però és que jo el Julián no el considero davant de centre.
0: Ja, partint d'aquesta base, per tant, tu ja creies que no l'anava incorporat davant de centre.
2: A mi és un jugador que m'agrada moltíssim, però no per jugar de davant de centre.
0: Però sembla bé que el Barça, al marge de Julián...
2: Per la meva manera d'entendre el futbol, és Sorloc.
0: Ja.
2: Julián Álvarez no és davanter centre, no és un nou.
0: Però és un davanter centre que habitualment li ha anat bé al Barça, un tipus de davanter centre que no és tan posicional.
2: Bueno, pues com el Villa, per exemple.
0: Exacte.
2: Bueno, pues, sí, però no són Santillana.
0: Fins i tot...
2: jo que sé, Quini, no.
0: És perfil més Ferran que Lewandowski, perquè ens entenguem,
2: permissi,
0: dels dos que han marxat. Però jo us volia preguntar si us sembla bé o si creieu que és bo pel Barça haver pres aquesta decisió, que si no ve Julián, si les alternatives no els han convençut, optar per esperar de moment.
3: Jo no te sabria dir si ens sembla bé o malament, però sí sé que el que va dir que la seva prioritat era un davanter va ser Flick i va ser el club. I si es tanca el mercat i no tenen el davanter i has deixat marxar a Lewandowski i no has renovat a Ferran Torres, pues no sé, chico. Que pot sortir bé? Ja veurem. Ja veurem, això ja ho veurem. El primer partit, 5 gols, vale. Però el que va dir que necessitàvem un nou i que era prioritari va ser entrenador i va ser el club. En el qual, pues, la gestió del que estan fent, pues, bueno, pues, que ja veurem. Si les coses van bé, ningú es recordarà del que ha passat aquest estiu. Si les coses van malament, se les traurà encara que no hagin fitxat un nou. Està claríssim.
2: Home, en principi... has venut els dos golejadors del teu equip, Lewandowski i Ferran.
1: Que això són molts gols per temporada.
2: Per tant, necessites gols. Clar, sí, és veritat, el primer partit n'ha fet 5, però com diria el Cruyff, un palomón a Severano. Vull dir,
0: no és significatiu.
2: No portem 20 jornades per fer-nos a la idea que aquesta gent juga d'una altra manera, que podran fer molts gols, tant de bo si és així, però no ho sabem. També sabem que han portat dos davanters, Gordon i Adeyemi són davanters.
0: I que, ara, i que
2: no
0: la història...
2: No sé quina confiança tenen amb aquest jugador egipci jove que ha fet,
0: Hamza,
2: sí, que Karim, ha fet sí. Gols de davanter centre a la pretemporada, que potser per jugar 20 minuts o 15 o mitja hora a l'àrea quan un equip tancat potser no té la seva utilitat i ells ja l'han vist i nosaltres encara no hem tingut temps, no ho sé. Jo sí que crec que el Barça necessita gol. I crec que hauré de fitxar a un tio que fes molts gols. Però torno a dir, l'any passat el Ferran Torres n'hi va fer molts més que el Julián Álvarez.
0: És cert que ja no tenim un parell d'exemples al futbol recent de plantilles on nosaltres haguéssim dit aquí falta un davanter centre. És a dir, per exemple, quan el Madrid prescindeix de Cristiano Ronaldo, tots pensem li faltaran tots els gols a Cristiano, que en són molts.
2: I li han faltat.
0: No, en el següent any el Madrid guanya la Champions amb Benzema, fent molts més gols dels que feia prèviament. Sí. És a dir, quan tu treus una peça, no sempre és matemàtic que perdis tots aquells gols. Però sí que és cert, i ara tenim l'exemple que t'encantarà, del PSG amb Dembélé fent de davanter centre i el PSG campió de la Champions.
2: Centre, no.
0: De fals davanter centre, si vols. El que vull dir és que no és matemàtic quin és el davanter centre titular del PSG.
3: Tampoc he entès una altra cosa, i és que el Barça també va dir que Deco tenia un pla B.
5: De fet, Deco va dir després del Gampard
3: que havia pla B.
0: No, però és que pel que ens expliquen, el tema és que el pla B no els convenç.
2: Que
0: pel pla B o els hi demanen molts diners o creuen que no val la pena gastar-se aquests diners
1: que ara mateix no millora el que té el Barça.
2: Això és una possibilitat que s'ha de considerar.
3: Doncs no tenien pla B, perquè si el pla B no millora el que tenien i el pla B no millora, el pla B és que no havia pla B.
2: Pot ser que hagi passat amb el pla B el mateix que en Julián, però no ho sabem.
0: Sí. Pot ser que el pla B calculessin que sortiria per 30 i sortia per 70, i aleshores consideren que no val la pena.
2: Jo per fitxar, per descomptat, no fitxaria. Ara, continuo creient que el Barça li necessita gol perquè el resultat de la primera jornada és imponent, però no em dona per conformar-me.
0: Bé, no puc tirar de memòria perquè m'apunta Xavi Campos que no guanyen la Champions l'any següent de la marxa de Cristiano, no, però sí que Benzema passa a fer molts més gols dels que feia prèviament.
2: I amb l'edat
0: sempre la memòria traeix. A mi ja em traia quan era jove, Miguel, imagina't.
2: Per això no parlo mai de memòria, perquè que donava evidència.
0: Bé, en tot cas, deia això, que Benzema va passar a fer més gols perquè... Això no és matemàtic, però sí que és cert que el Barça pot trobar a faltar gols
2: clar,
0: aquesta temporada.
2: I ara, tios, al Barça que faran més gols...
0: Dels que feien, clar.
2: Del que feien, perquè...
0: Bé, el Barça ha de comptar amb això, si no.
2: Sí.
0: Si no, ho té
2: Pues la segona
0: complicat.
2: Línia haurà de... Pues, l'altre dia Fermín, per exemple, que va fer un parell, bueno... Pues això.
0: Qui jugui en aquella posició, en principi, ha de tenir més...
2: També
0: més
2: jugaran d'una altra manera.
0: I qui tingui els minuts que tenia Ferran, en principi, també hauria de tenir més gol.
2: I perquè jugaran d'una manera diferent a tenir un paio a rematar o un paio a arribar.
0: Passant 2 minuts de 8:15 del vespre, fem una pausa i de seguida us expliquem per què el Barça no farà homenatge demà al Camp Nou als campions del món.
4: Tot costa, amb Sònia Gelmà.
8: Busquem el millor restaurant a la fresca de la Catalunya Central.
9: I això d'aquí per què serveix? Què és això?
10: El rentaplats.
9: És que jo a les cuines no hi entro mai.
10: I tens un restaurant?
9: Jo em comprometo a cuinar una hamburguesa pel joc de cartes. Ara, que no porti el Ferrat, que no el sé fer.
4: Joc de cartes estiu. Aquesta nit a TV3 i a la plataforma 3Cat.
11: Què et passa?
12: Que no em tanca la maleta.
11: Però com vols que et tanqui si portes un cupó extra de Nadal de l'11? Té 600.000 euros d'il·lusió. No et tancarà mai de la vida.
12: Bé, si trec uns quants banyadors...
11: No t'hi cabrà. És moltíssima il·lusió, això.
13: Aquest any, el cupó extra de Nadal de l'11 arriba amb 90 premis de 600.000 euros. Un extra d'il·lusió més gran que mai.
11: Et tocarà ficar el cupó en una altra maleta i facturar-la.
14: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
15: Les tasques d'extinció van bé.
16: Cada dia tenim un compromís amb l'actualitat.
4: A les 2, al Catalunya Migdia, l'informatiu central del dia de Catalunya Ràdio i 3Cat Info.
16: De dilluns a divendres, a 8:45, al Catalunya Vespre, el resum dels temes del moment.
4: Catalunya Migdia i Catalunya Vespre. I som per explicar-te tot el que és notícia aquest estiu.
16: Serveis informatius de Catalunya Ràdio.
4: Ningú et donarà més, ningú t'ho explicarà millor.
16: Catalunya Ràdio et proposa un pla diferent cada mitjanit. Avui dimecres, La Vermella.
17: La Vermella és el meu podcast preferit.
18: Sabies que La Vermella és el llum que s'encén a una sala de doblatge?
19: Continuarem descobrint qui s'amaga darrere les veus de la història del doblatge en català?
20: Poca gent sap qui som.
21: El doblatge és cultura.
22: Una senyora fins i tot em va preguntar l'hora.
16: Avui dimecres, a la mitjanit.
19: La Vermella
23: comporta una gran responsabilitat.
4: Catalunya Ràdio.
16: Som 3Cat.
4: L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis. No fueron que me tronzar. Tot costa.

0: Passen 4 minuts de 7:15 del vespre.
1: Així que no sabia que Jordi, per tant, no sabia molt, no?
0: Per això l'hem posat avui. Era un homenatge per part del Sam Silva, com bé he dit al principi.
2: O sea, aquestes dues no s'enteren de res.
3: A mi m'agrada molt el sac, jo, perquè si no ho diu la presentadora, doncs jo...
0: Per parlar les passes publicitàries ja ho tenim comprovat. Va, segon partit del Barça a la Lliga, Barça Athletic Club, serà el debut de Rodri a l'estadi. Futbolísticament ara en parlarem d'aquest partit, però aquest primer partit, com dèiem abans, arriba marcat per l'actuació policial a Elx davant d'un menor d'edat a qui van requisar l'estelada i a qui van atonyinar de mala manera, a Laia.
3: Sí, i una actuació policial que ha fet reaccionar tant el club, el Barça, com a l'afició blaugrana. Joan Laporta ha estat avui molt contundent en aquesta mateixa entrevista que ara sentíem, demanant que es castigui i sancioni els responsables d'aquesta actuació desproporcionada, ha dit Joan Laporta, dels agents de la policia cap a aquest jove aficionat blaugrana. En aquest sentit, ja hi ha una primera denúncia presentada per l'entitat jurídica Acció Cassandra, ho sentíem al matí a Catalunya Ràdio avui, una denúncia presentada per diversos delictes, entre els quals el de tortura. I a les declaracions que fèiem, que sentíem del president Joan Laporta, aquí ha fet una defensa aferrissada de l'estelada i ha demanat que deixin d'estigmatitzar-la.
4: I és que esperem i desitgem, doncs, que amb el càstig corresponent i amb aquest acte d'exaltació de l'estelada que viurem a l'Spotify Camp Nou aquest dijous, doncs això ja serveixi d'un cop per sempre perquè els culers i els catalans puguem anar amb l'estelada sense que corri perill la nostra integritat física i que serveixi també per un cop per sempre de que l'estelada no estigui estigmatitzada, que deixi d'estar estigmatitzada per les forces de seguretat i ordre públic de l'Estat.
3: En aquesta declaració, Joan Laporta parla que demà es viurà al Camp Nou un acte d'exaltació de l'estelada. Això és perquè tant des dels grups d'animació del Barça com des de les entitats Òmnium i l'ANC estan impulsant una iniciativa perquè demà s'ompli el Camp Nou d'estelades. De fet, també en repartiran els afores de l'estadi abans del partit i el club, davant aquesta iniciativa de les entitats i els grups d'animació, el que ha fet és adherir-se, i ara sentíem també el president, Joan Laporta, com ho deia, aquesta iniciativa no és una iniciativa que la decideixi el club, però sí que un cop han vist que hi és, doncs el club, després d'aquests fets que van passar ells, també ha decidit, doncs, també afegir-se a aquest acte i a aquesta iniciativa. El que sí que ha decidit el club és, en aquest context i en aquest ambient que hi ha ara mateix, doncs no fer l'homenatge que teníem previst abans del partit a la gespa als jugadors del Barça que van guanyar el Mundial.
4: No, hem decidit des de la Junta Directiva que tinc l'honor de presidir que aquest acte no es farà, aquest acte que volíem fer de reconeixement en els jugadors del Barça que van guanyar el Mundial i que ens havia proposat la Federació Espanyola, perquè doncs no es dona en el context i en l'entorn més apropiat o el moment més apropiat, i per tant doncs no el farem. Ho hem posat en comunicació de la Federació Espanyola i ho han entès perfectament, i l'acte doncs no es farà perquè entenem doncs que el futbol ha de servir per unir i no per generar doncs certs enfrontaments que jo crec que no convenen a ningú.
0: Doncs les paraules de Joan Laporta amb aquesta decisió del club de no fer l'homenatge als campions del món. Sí que hi va haver homenatge després de l'Eurocopa, considera ara Joan Laporta, jo crec que de manera prudent, que tal com està el clima probablement arrisques a una xiulada als teus propis futbolistes, vaja, que no era el moment apropiat. Aquesta decisió us ha sorprès? La trobeu lògica?
2: A mi em sembla lògica, és que és el que diu ell, que no és el context més adequat, perquè s'exposen a que els jugadors, que no tenen la culpa de res, rebran una xulada per part del públic, que no m'estranya, perquè les imatges parlen per si mateixes i és inacceptable. És inacceptable això i també lo de les estelades. Així que em sembla que s'ha cuinat un xup-xup i ara mateix hi ha una sensació bueno, d'haver sigut agredits, que és certa,
0: exactament
2: que
0: és
2: exactament el que va passar, i poden rebre els jugadors que no tenen culpa de res i expulsar els jugadors que són campions del món. Perquè com tu dius abans, la porta durant el Mundial desacomplexadament anava a animar a la selecció perquè tenia 7 jugadors 8 en Rodri, Rodri del Barça. I és que ara la movida és una altra. La movida és que es protegirà a la teva gent.
5: Sí, jo penso pràcticament igual. Crec que no és necessari provocar, diguéssim, o... La paraula no seria provocar, però crear un escenari on hi pogués haver un enfrontament entre els propis barcelonistes, dels que aplaudeixen els, en tot honor amb els internacionals que han guanyat la Copa del Món i els de, que justament estan reivindicant l'ús i exhibició de l'estelada. Entenc que és més important el que és el que representa l'estelada que no una celebració un mes després d'haver-ho aconseguit i després d'haver-ho celebrat tantes vegades. Recordo, a més vull recordar que crec, si no estic mal errat, si no estic errat, a Sant Mamés, quan van fer un acte similar amb Unai Simón, Laporte i Nico, crec que part de l'estadi...
2: sí, es va aixonar.
5: Va protestar.
0: Això el cap de setmana passat?
2: Sí.
0: Ah, mira, després anirem a Bilbao,
5: per tant, confirmarem. No és...
2: Sí, sí, el van xular i ha sortit Luis de la Fuente a dir en no sé què ràdio que li sembla molt malament i està molt decepcionat.
5: Sí, sí, però totes les coses...
2: Jo, no,
5: això és una cosa que aniràs aprenent amb els pas dels anys.
0: Sí, quan sigui gran, sí.
5: Quan siguis com jo, per exemple.
0: Digues.
5: Tot el conflicte que puguis evitar, l'evites. Els inevitables, no. Per exemple, això que deu una exaltació de la... d'estelada, que no és que el Barça vagi repartint estelades, sinó que...
2: Bueno, l'haran les entitats.
5: Les entitats.
2: Suposo que l'ANC i Òmnium ho faran.
5: Les penyes... Bueno, pues, un acte d'exaltació vol dir això, que la gent es manifestarà i no deixa de ser contradictori que tinguis el camp ple d'estelades i estiguis fent un homenatge a la selecció espanyola.
0: Certament és així. De fet, aquesta exaltació per part del públic de l'estelada era un moviment, com m'ha explicat abans la Laia, que anava al marge del club, és a dir, que era un moviment que havien proposat els grups d'animació, si no m'hi equivoco, d'animació.
3: De fet, a Penya Almogaros va fer un comunicat després de tots els incidents d'ells ja demanant que la gent anés amb el màxim d'estelades.
0: Però que és evident que l'aparició avui de la Porta amplifica
5: i
0: fa que el club s'adhereixi. Que no és el primer cop que el club defensa els seus valors, entre ells el de la llibertat d'expressió.
5: I quan més vegades passin les imatges de l'apallissament de l'altre dia, més gent tindrà ganes d'anar a l'estadi amb l'estelada.
0: Certament serà així. Doncs veurem quina imatge veiem demà del Camp Nou i finalment no hi haurà aquest homenatge, per tant aquí no podrem veure si hi hagués hagut xiulada o no, que vaja, tot fa pensar que probablement segur. Aquesta seria la primera impressió que s'hauria endut Rodri de la seva pròpia
2: benvingut.
0: Afició. Exacte. Rodri, que demà tindrà els seus primers minuts i ara en parlarem, però abans hem de sentir què en pensen els oients. I ara veurem si hi ha sorpresa o no, perquè avui preguntàvem, després que Laporta anunciés que el Barça no faria homenatge als campions del món al Camp Nou, si hi estàveu d'acord o no. I què diuen, Pau?
6: Doncs mira, força consens entre els oients que estan d'acord amb el president Blaugrana i la resta de la junta directiva. Un 78% diu que sí, que s'havia de suspendre aquest acte, i un 22% que no. Entre els comentaris, Lluís Penya-Segat diu que, veient les imatges registrades d'un noi de 16 anys apallissat per portar una estelada, li sembla molt bé la decisió. En Robert, en canvi, li semblaria bé un detall amb els jugadors blaugranes que van guanyar el Mundial, que no és el mateix, diu, que un detall amb la selecció. Segur que si hagués guanyat l'Argentina i Messi jugués al Barça, alguna cosa es faria, afegeix. I per acabar, proposa que el noi apallissat a ells faci demà el servei d'honor.
0: Doncs les paraules dels nostres oients, que en general creuen que el Barça fa bé anul·lant aquest homenatge als jugadors.
7: Tot costa, amb Sònia Gelmà.

0: 3:15 del vespre. Ara parlàvem de la primera impressió que s'enduria Rodri en el seu debut demà al Camp Nou. Fitó, en principi, Rodri ja tindrà minuts, confirmat pel mateix Flick.
1: Sí, sí, ho ha confirmat avui Hansi Flick. Disputarà demà els primers minuts amb la samarreta del Barça. Li han preguntat també sobre Rodri i la convivència amb Pedri per allò de que a la selecció espanyola doncs no acaben de funcionar. Flick ha dit que els veu entrenar, a Rodri i a Pedri junts, i que és espectacular. És a dir, li brillaven els ulls a Flick quan parlava d'aquesta parella, que són dos líders, en Rodri i Pedri, i que faran, doncs això, una grandíssima parella.
0: I va haver com certa remor, cert soroll al voltant d'aquesta parella al Mundial. Jo crec que en Pedri no va fer un bon Mundial, però que hi havia qui interpretava que és que no s'acabava d'entendre amb Rodri.
2: No estic d'acord. No estic d'acord. Jo és que crec que el que tu has dit, que era Pedri que no estava en un bon moment, va arribar una mica
3: estregat.
2: Sí, i bueno, deia en les últimes temporades que descansava millor jugant que sense jugar, i va arribar al Mundial i s'ha vist que necessitava un descans que no ha tingut, i li van passar per sobre, i De La Fuente crec que va acertar posant-lo en la banqueta, però en cap moment crec que el problema sigui que no ligui bé amb Rodri. Dos jugadors com Rodri i Pedri és impossible que no connectin.
3: Que ara ja està millor Pedri. L'altre dia es va veure el camp dret.
0: Es va notar molt la diferència quan va sortir.
3: Va acabar el partit. Es va acabar el partit.
0: Sí, sí, estic d'acord amb tu. Per tant, Rodri i Pedri, bona parella. Crec que Flick contemplava la possibilitat de Bernal també en aquest mig del camp, és a dir, un mig del camp amb Rodri, Pedri i Bernal. Creieu que Rodri aporta un salt de qualitat suficient que es notarà especialment a la Lliga o es notarà especialment a la Champions?
3: Jo crec que aporta un salt de qualitat que ho notarà primer el Barça i automàticament Bernal, perquè n'aprendrà molt, i que tot el joc ofensiu i defensiu del Barça se'n beneficiarà d'un fitxatge que per mi és estel·lar.
2: Sense dubte. Per mi també és un fitxatge estel·lar. A mi m'encanta Rodri, i crec que sense Rodri no es pot explicar, per exemple, l'èxit de la selecció espanyola. És un jugador que fa funcionar els equips on juga. I, vamos, salvo sorpresa mayúscula, farà jugar molt millor al Barça. És el que dona el temps. Ara sí, ara no, ara cap allà, ara cap acá. És el metrònom dels equips.
0: És cert que el Barça, de moment, no tindrà nou aquesta temporada, però que sí que ha incorporat jugadors ofensius. Però creieu que aquesta peça de Rodri el pot fer una mica més favorit per la Champions? Ho dic ja aprofitant que demà és el sorteig.
3: Pues diré que tant de bo.
0: Clar, cal veure-ho encara, no? És que no l'hem vist ni un minut al Barça.
2: És que no, ni idea, perquè luego és que la Champions, a la Lliga sense dubte, però és que la Champions té un altres còdics i no et sé dir. O sea, no què sé jo, igual en un partit de Champions és que estàs jugant molt bé i l'equip funciona bé, però el que necessites és gol i no tens un nou, o igual funcionen de meravella Gordon, Adeyemi i Rafinha de nou, ves tot a saber. Necessito més temps per a aquesta pregunta.
0: El sorteig de la Champions és demà. La Tudel té 24 hores més per aquesta pregunta, Laia.
4: Sí.
0: És demà, i vas tu, Fitó,
1: sí, demà a les 6 a Mònaco, al Fòrum Grimaldi de Mònaco. Comença a les 6. Crec que faràs tu un especial del
0: Tot Costa. Sí, començarem una hora abans.
1: Sí.
0: I podreu seguir el sorteig aquí al
4: Tot Costa. Jo tinc 24 hores per respondre qui veig favorit per guanyar la Champions.
0: Sí. Tindràs 24 hores més que la Gemma.
4: Ah, molt bé.
0: Perquè la Gemma necessitaria més temps.
2: Aquesta la pregunta ha sigut si amb Rodri era més favorit el Barça per guanyar la Champions. Jo diria que el favorit, o sea, si em preguntes ara qui és el favorit per guanyar la Champions aquest any, el PSG.
0: Per tercera vegada consecutiva, creus? És a dir, arribaria al rècord del Madrid. Ara ja no vull parlar de memòria, però diria que em va fer 3 de seguides.
2: Ara et diria el PSG, però
0: Fitó, que vas amb la fresca, no? Cap a Mònaco, dic.
3: No és per l'aire que fa aquí, no?
0: No, dic que se'n va d'hora.
1: Ah. Sí, sí, ben d'hora. Agafem, crec que l'avió a les 8:05. És a dir, d'hora a l'aeroport del Prat. amb una escala pel mig, vaja,
2: és jove,
1: a les 6 estaré aquí preparat.
3: Per cert,
0: demà parlarem dels favorits de la Champions.
1: El Poto, és a dir, està en el Poto amb els 8 millors equips de... que encapçalen
4: el
1: aquest sorteig.
4: El pot, sorteig. No el pot, m'ha fet gràcia.
0: Sí, bé, en anglès a més es diu pot
1: ja mimetitzant coses per
4: està
1: demà.
4: Està bé.
0: Ho té tot preparat. Un sorteig sempre interessant, sobretot per saber quins rivals et pots trobar, però que, clar, diríem que com a grup, com que són 8 rivals i més o menys tenen la mateixa qualitat, tampoc no ens traurà demà.
3: No, ja, de menys.
1: I surten tots de cop, sí. Per tant...
3: Bueno. A mi em semblarà difícil, segur.
0: Segur, perquè tu ets prudent, Miguel. Per cert, si et sembla que avui fa fred, prepara't que la setmana vinent ja torna a costa, i, perquè jo crec que estarà, bueno, estem a una temperatura bastant agradable.
3: Pues, ha arribat el moment d'acomiadar-me.
4: o de venir amb jersei, que és el que acabo fent jo. Quan arriba a costa, jo ja em poso la rebequeta.
3: És una cosa exagerada.
2: O d'arribar abans i posar-te a aquest costat.
3: Sí, però m'has pres lloc, ja ho he vist que
2: va fer. Perquè jo una vegada em va posar allà i va dir mai més.
0: No hem acabat encara de l'actualitat del Barça, però volia fer aquest incís en que el Fitó se'n va cap al sorteig, i sobretot que demà és el sorteig i el fem aquí al Top Costa a partir de les 6 de la tarda. Havíem de sentir encara Flick parlant, home, d'una situació que vam obrir inesperadament i jo crec que es va tancar a poc, és el cas de Balde.
1: Sí,
0: no?
1: De fet, avui l'ha tancat pràcticament perquè ha explicat a Hansi Flick que Balde demà entrarà a la llista, no ho va fer contra l'Elx, demà sí que ho farà, no ha confirmat si disputarà minuts o no, si serà titular o no, però vaja, ha dit que està 100% concentrat ja amb el Barça, a diferència del cap de setmana passat, i doncs que està molt content amb la figura d'Alejandro Balde.
5: Demà serà amb l'equip. Si juga o no, ho decidirem demà. Per mi, el més important és que està compromès al 100% amb nosaltres. Quan miro la primera temporada que va jugar aquí, va ser fantàstic. També és fantàstic veure com ha millorat. Però ara també és el moment de millorar encara més. Cada any arriben 3 o 4 jugadors nous de la Masia i també volen jugar. Han d'estar compromesos al 100% amb això, amb el futbol professional.
6: They have to be 100% committed with that professional football.
1: A Elx, un d'aquests futbolistes que va jugar de la Masia, va ser Xavi Espart, va jugar a l'esquerra. Demà, Joao Cancelo ja suma més entrenaments, podria jugar aquest lateral a l'esquerra, però vaja, té més opcions amb Balde, Hansi Flick.
0: Ara després ens dius que qui penses que jugarà, perquè ens faràs la Loto Hansi. Queda en un toc d'atenció, això de Balde.
2: Bueno, un toc d'atenció molt seriós, eh?
0: Bastant contundent.
2: Sí. Molt seriós.
3: Bueno, però jo crec que és a Balde, ell ho va personificar o personalitzar amb Balde, però si hi ha algun despistat al vestuari...
0: Pot prendre nota també,
3: pot prendre nota de que demostra'm que pots jugar al Barça.
2: Sí, també estic d'acord en aquesta teoria de que ha utilitzat també a Balde com per d'exemple a la resta de la plantilla de si no esteu on heu d'estar, a la banqueta o a la grada.
3: I a més ho dic. No, ja ho dic, pots anar a la banqueta i a més ho diré.
0: Sí, ara, i a més ho explicaré, sí. Que és que no estàs concentrat.
4: Fa un any parlava d'egos. Va semblar fins i tot que es barrejava Fermín i que potser anava una mica... Jo recordo que en Fermín també es va fer alguna declaració, no tan directa
3: Fermín
4: com la de Balde.
3: Fermín ha estat com a forma futbolística. Pel meu gust, l'altre dia em va semblar extraordinari.
4: Sí, després de l'estiu dur que ha passat ell per la lesió i per perdre el Mundial.
0: En el seu cas, clar, és cert que estava lesionat, però vull dir que no té el desgast que tenen els seus companys de Mundial i ha tornat motivat.
3: Sí, però ha tingut un desgast psicològic
0: també
3: important i va jugar com si s'hagués de menjar l'herba del camp.
0: Fitó, també Flick ha parlat de la defensa perquè en funció del que passés amb Balde i amb Koundé, però també independentment s'havia parlat de la possibilitat d'incorporar un central esquerre.
1: Sí, li han preguntat avui si amb la sortida sobretot de Ronald Araujo doncs necessitava aquest central esquerre. Ha dit Flick que està molt content amb els futbolistes que té perquè n'hi ha molts que poden jugar a diverses posicions.
5: Ara mateix crec que amb els jugadors que tenim a la defensa estem bé. Tenim diverses opcions. L'Eric pot jugar en diferents posicions, en Jules pot jugar en diferents posicions i en Gerard també pot jugar en una altra posició. I l'Andreas ho va fer molt bé. L'Andreas i en Gerard al centre com a centrals i encara tenim el Cuba.
0: Doncs finalment, si no ve Julián, no vindrà davant de centre i tampoc vindrà central, malgrat que hagi marxat Araujo. El Barça té defensa de garanties sense aquesta incorporació?
2: Jo crec que sí, és el que ha dit Flick, és que té pues esto, el Koundé, Eric, Gerard Martín, que també poden jugar en diverses posicions. Mm. Bueno, i Xavi Espar, que l'altre dia va demostrar també que no havia jugat mai de lateral esquerra i que iban menudo vaya partida, sí, sí. És a dir que sí, sí.
0: Xavi Espar ha convençut i sembla que és el reforç defensiu que li calia.
3: Bueno, és un reforç defensiu i amb capacitat de creació de joc, té molt bona visió, molt bon peu. Té visió per anticipar i visió per passar la pilota generant situacions de gol. No sé, respecte a lo del central i tal, jo és que crec que el Barça el que potser no té són diners, perquè quan es plantejava tot això del central i del nou i el Rodri no era un fitxatge pressupostat. Ha sortit així com a oportunitat de mercat i...
2: Bueno, oportunitat de mercat tampoc. Bueno, són 70 milions, eh?
3: No, com a,
0: sí, però,
3: com a
0: però tothom donava per fet que anava...
2: El
0: Barça ni se'l plantejava perquè es donava per fet que anava al Madrid.
3: Jo parlo de l'oportunitat de fitxar-lo, no que sigui una ganga, no. Això no ho dic. Jo crec que quan parlaven d'això no pensaven que en un moment determinat el Rodri estaria al mercat i el podies fitxar tu, o el Madrid, o qui fos.
4: Sí, sí, el Barça necessita
3: diners... I potser s'han gastat uns diners...
0: Que no estaven previstos.
3: Per mi ben gastats, que en altres circumstàncies potser els haurien invertit en un central, no ho sé.
4: En el moment en què Héctor Ford i Casado, per exemple, que són les sortides que s'estan negociant, que hi havia opció de cessió, però que el club no vol parlar de cessions mai, i tampoc fins i tot en Valde, si hagués arribat el cas, només traspàs, és perquè necessita...
3: Caix.
0: Ens queden dos noms propis, Fitó, Gavi, que al final tot va quedar en un surt, però això no vol dir que estigui ja a disposició per demà.
1: No, en la línia Flick del que va explicar la Laia, que no té res Gavi, simplement ha explicat avui Flick doncs, que en té per una setmaneta, que no podrà jugar contra l'Atlètic Club, segurament tampoc el dilluns contra el Rayo, però vaja, ha d'estar disponible ja pel següent partit de Lliga, ja al setembre, al camp del València.
0: I em passarem molt ràpid, perquè si hem de fer tema ja a 26 d'agost de les cares de Lamin, crec que en parlarem molt durant la temporada, per tant ho farem molt ràpid. Li hem preguntat a Flick per aquella cara que vam veure tots i que era molt difícil d'amagar, de Lamin, que no va estar content, no sé si amb el canvi o amb el partit que ell mateix va fer.
1: Li hem preguntat per l'estat d'ànim en general de Lamin i Flick ha estat molt curós amb ell, l'ha volgut mimar, l'ha volgut doncs cuidar i ha dit que és un geni.
6: Mira, a little problem, he would have some headaches day after, but at the end it's
5: sí, like... va tenir un petit problema. L'endemà tenia una mica de mal de cap, però al final és així. Ja sabeu que Lamin és un geni. Tothom ho sap. Ha tingut 3 setmanes de vacances i només s'ha entrenat uns quants dies. Per tant, no pot estar al màxim nivell. És normal, va dia a dia. Hem de veure com està per al partit de demà, però comptem amb ell. El necessitem perquè és extraordinari i el necessitem.
6: He's outstanding and we need him.
0: Petit problema i mal de cap l'endemà.
3: Escolta, m'estimo mil vegades més que estigui encara emprenyat perquè he fet una merda de partit que rient i menjant pipes a la banqueta.
0: Si
3: té la responsabilitat de que sap que ha jugat malament i està emprenyat, doncs pues, fantàstic, li aplaudeixo. I si té la desgràcia de tenir mal de cap, jo que he patit molt de migranyes, doncs pues, el planyo.
0: Lamin, que en principi...
2: Bueno, és el primer partit, ja veurem si això es repeteix, si es sembla a tots i estem tots tan tranquils en les males cares de Lamin.
0: No, ja les males cares de Lamin, malauradament, no són notícia, perquè ja la temporada passada ja les vam viure tot xovint.
2: Si durant la temporada, si les feu a la banqueta durant la temporada, que no crec que sigui molt habitual, això ja veurem.
0: Les apostes avui les farà el Fitó, però jo ja us dic que Lamin és el meu 11.
7: Loto Hansi.
0: Què et sembla?
1: Què em sembla?
0: Que et queixaves, no? Em feia la sensació que et queixaves.
1: No, res, soldat absolut. No em queixo,
0: la Loto Hansi és cosa teva avui, per tant, Fito, tu diràs.
1: Doncs mira, Joan García a la porteria, Eric de lateral dret, Christensen i Gerard Martín.
0: Un moment.
4: És molt ràpid, sí. Oh.
0: Però Fito és de l'escola Tudel, no ha escoltat un sol,
1: sol programa en tota la temporada.
2: Li has de posar una mica de suspense.
0: No, però tu ens has de preguntar a nosaltres... Qui posem en defensa?
4: No
2: l'has sentit.
0: I és l'11 que nosaltres creiem que farà, no el que faríem.
2: No, però segueix.
0: No, és que clar, jo he donat per fet i aquí resulta que és que Fito ha estat
4: que
0: de vacances tot l'any.
4: Vinga, és un joc que han de dir els 11 les apostes que fan.
0: Potser com a primer dia ens pot anar bé, perquè jo la veritat no m'ho havia preparat i el Miguel fa cara de quina mandra em fa sempre això de la...
1: El porter el tenim tots clar, no?
0: El porter el tenim clar, Joan García, d'acord.
1: El lateral dret...
0: Eric.
3: Bueno, jo no ho tinc tan clar, ja.
4: Ah, no?
0: Qui poses tu, Miguel?
4: Li va dir Flick que seria lateral dret.
3: Li va dir...
4: I ara què, el torna a canviar?
3: No, jo... És una possibilitat. Mm. Jo no sé si...
2: Bueno, aquí... Què poses tu?
3: Jo, a Eric o... A Xavi Espart.
0: Xavi Espart, lateral dret. Ah, és bona aquesta. És bona. No, jo mantinc Eric.
2: Vale. Jo també.
1: Parella de centrals. Christensen i Gerard Martín.
2: Amb tu. Estic amb tu, Fito.
1: M'encanta, Gemma.
3: Cubarsí, Eric.
0: Cubarsí, Christensen. Cubarsí ja li tocaria, no? Té pocs entrenaments, però...
1: Sí, ha jugat... Fins ara, Cubarsí ha jugat només 19 minuts a la pretemporada. Suma fins ara 19 minuts.
0: Sí, és arriscat, no? Però...
1: No va jugar al Camper. Avui la Flick ha tingut paraules
0: molt
1: boníssimes.
0: Molt elogioses, cap a ell. Sí, l'ha sentit.
1: Sense que li preguntessin.
4: Potser vol dir que serà suplent.
0: també és veritat, això també... No, jo ho havia interpretat diferent. Vinga, dius Christensen, Gerard Martín. Sí. Va, farem confiança, que és el teu primer... La teva primera, Loto Hansi, com ha quedat clar.
4: I última.
1: Lateral esquerra, tinc escrit jo, cancel·lo, però diré Xavi Espart. M'ha convençut el Miguel en aquest d'això. Xavi Espart.
3: Doncs jo ara diré Cancelo.
0: I jo vaig amb el Miguel aquí, vaig amb Cancelo.
2: Jo Espart.
0: Espart, eh? Val. D'acord.
1: Mig del camp. Bernal.
0: Sí.
1: Fermín.
0: Sí.
1: I Pedri.
2: Jo també. Sí,
0: jo també.
1: Sí, m'agrada.
0: Jo aquí també et copio, sí. Sí, val, sí. Miguel, la teva és revolucionària, no? Aquí no,
3: No, és que... Si no fa la revolució... l'entrenador que seria posant a Rodri de bon començament i fer-lo jo.
4: No, m'ha dit uns minuts.
3: Però jo crec que demà tindrà un homenatge i jugarà l'última mitja hora i el Camp Nou s'ensorrarà amb les estelades rebent l'entrada de Rodri.
2: Del madrileny.
0: Rodri, recordem, Gibraltar és espanyol. És aquest personatge. No, vull dir, els antecedents els hem de recordar, no passa res. Vinga, i davantera?
1: La teva aposta era Lamine. Evidentment, Lamine és una de les apostes. Rafinha fent de nou i continuïtat per Karim Adeyemi a la banda esquerra.
0: Jo aquí poso Gordon.
3: Jo també dic Gordon i tinc a Adeyemi a la banqueta per si li entrem mal de cap a la min.
0: Està bé.
4: I Olmo, res.
2: A la segona part, també.
0: Olmo a la segona part. És que ara, també li falta minuts.
3: Ara, la feina més important que té un entrenador és convèncer els jugadors de que els que guanyen els partits són els que acaben jugant. En 5 canvis pots canviar mig equip i pots canviar un partit. Per tant, els suplents són, des del meu punt de vista, decisius.
0: Perfecte.
2: Sí, punt.
0: No direm res més.
3: No.
0: Fito, a partir d'ara, cada divendres rebràs un missatge meu a l'inici de la Loto Hansi per recordar-te que posis la ràdio per saber com funciona aquest concurs.
1: Espero estar aquí.
0: Si tot va bé... Si t'has donat per fer, que farà festa.
3: Tal com et diu, no t'arribi.
1: No, correcte.
0: Passen 3 minuts de les 8 de la tarda. Mentre nosaltres jugàvem a la Loto Hansi, teníem aquí el Marc Güell ja assegut, veient en què passem l'estona als
8: sí,
0: d'esports.
8: Estem distrets, eh?
0: Sí, estem distrets. Gràcies, Fito. Fins ara.
1: Fins ara.
0: Marc Güell, hola, bona tarda.
8: Bona tarda.
0: Va, què ens expliques a la resta del món?
8: Doncs mira, ens actualitzem. Un centenar de morts, més de 900 desapareguts al nord del Nepal després d'aquesta riuada que ha afectat la zona de la frontera amb el Tibet. És un territori que forma part de la Xina. Les autoritats nepaleses asseguren que entre els desapareguts hi hauria dos ciutadans espanyols i aquí a Catalunya la Generalitat diu que de moment no els consta cap català afectat. Molts dels desapareguts són turistes que eren en aquesta zona coneguda per les rutes de senderisme. N'hem pogut parlar amb en Kishore Sharma, ell és un nepalès que viu a Catalunya i que aquests dies és al Nepal.
9: És una zona que entra de Nepal a Tíbet, molta gent que havia anat a Monte Kailash i tot això que fan tour de Tíbet, tot això, quan baixen a Nepal, baixen per aquesta zona. Llavors molta gent deu ser de, que estaven en trànsit, diguem. I després una altra gent que ha anat a zona de trekking per, zona de trekking per la zona de Langtang.
8: Encara no hi ha una explicació clara sobre què ha passat perquè s'ha produït aquesta inundació massiva. Avui al Catalunya Vespre, a partir de 8:45, també parlarem d'aquest acord multimilionari de Meta amb una trentena d'estats nord-americans per esquivar aquest judici en què l'acusen de dissenyar xarxes socials perjudicials per als menors, un pacte que implicarà que l'empresa tecnològica, que recordem que és propietària de Facebook i Instagram, haurà de destinar uns 17.000 milions de dòlars a accions que minimitzin l'impacte en els joves, per exemple, a limitacions d'ús i un bloqueig total per als menors de 18 anys entre la mitjanit i les 6 del matí. També s'impediria que els joves poguessin veure el nombre de M'agrada. Veurem com s'acaba concretant i si tot això realment es pot fer. Ho hem preguntat a experts. I també, evidentment, pendents de Ceuta, hem sabut avui que Pedro Sánchez compareixerà al Congrés finalment el 3 de setembre per donar explicacions d'aquesta crisi. Els socis l'han forçat a anar-hi una setmana abans del que ell pretenia fer-ho, que era el dia 9 de setembre. I en tot aquest context també ho hem sabut aquesta tarda, que Podem no pensa avalar la nova proposició de llei que Junts ha portat aquest matí al Congrés per delegar les competències d'immigració a la Generalitat. Des de Podem segueixen veient-hi un rerefons racista, però no tanquen la porta, això sí, a negociar-ne l'articulat per poder donar-hi suport.
0: Gràcies, Marc.
8: Bona tarda.
7: Pop-up Vespre.
0: Anirem molt ràpid, perquè ja m'esperen a Bilbao. Si voleu saber com està el cas Julián, el que ha dit avui Joan Laporta, la indisposició del mateix Julián, la reacció de l'Atlètic de Madrid, podeu recuperar la primera hora. També us hem explicat que Joan Laporta ha demanat una exaltació de l'estelada demà al partit contra l'Atlètic Club i que no hi haurà homenatge als campions del món. Ara ja sí, Laia, hem acabat l'hora, pots recollir les teves claus del cotxe i marxar
4: tot
0: cap a casa.
4: Detall.
0: Gràcies, Laia.
4: Adéu-siau. Fins ara. Fins demà. Tot costa.

0: aplausos y gente de pie que con pitos. Pero bueno, sí hubo pitos no generalizados, pero un número, un sector importante. No sé, no sabría calificar, porque al final los pitos se escuchan bastante, pero el día que empezó con más pitos, que es lo que no le gustó al seleccionador, que también, bueno, que fue jugador y entrenador de categorías inferiores aquí, eso no me gustó, pero bueno, hubo un poco de todo.
1: Endica Río, muchas gracias por atender el Tot Costa, siempre atento el compañero de Mundo Deportivo a nuestra llamada. Muchas gracias y recuerdos a Nico. En principio que esté tranquilito, que estamos entretenidos con Julián y este verano ya te digo que
0: Sí,
1: no va a pasar nada.
0: de momento va a ir poco a poco. No sé si mañana incluso le veréis de titular. No, tenemos también a nosotros por aquí.
1: Ah, minutos sí que le veremos, ¿no?
0: Sí, no, eso sí. Jugó media hora el primer día. Sabes, la lógica invita a pensar que jugará pues, titular igual una horita, pero también hoy Inter sí te ha dicho que andan con cuidado, que lleva sin jugar 90 minutos desde enero, un partido completo, así que queda ahí un poco la duda.
1: Pues veremos mañana qué pasa a partir de las 9. Gracias, Indica.
0: Vale, muchas gracias.
2: Tot Costa.
1: El primer partit del Barça va anar molt bé. Amb l'ell jo crec que el sistema de joc ja li anava bé. I aquest Athletic Club, que està en procés d'entendre el seu entrenador, per dir-ho així, que va començar amb aquesta derrota, però que ve marcada per una expulsió, en principi demà també és propici per al sistema de joc, no? Que l'Athletic sempre ve a buscar el Barça i això al Barça ja li va bé.
3: En principi sí, però no hem vist jugar amb el nou entrenador de l'Atleti fora de casa. No sabem què farà demà. Suposo que Flick, que el coneix bé i ha tingut relació amb ell últimament, i de fet crec que vam parlar abans de que fitxés per l'Atleti, tindrà una visió més clara de com són els plantejaments d'aquest home, que en contrari, no ho sé, en principi molt favorit el Barça.
4: Sí, jo no li dono moltes opcions a l'Atlètic, perquè a més, normalment l'Atlètic en el Camp Nou no sé qual serà la estadística, però no en recordo, no sol rascar molta cosa al Camp Nou. Bueno, doncs, ni a Sa Mames tampoc.
1: Doncs demà en parlarem àmpliament en aquesta...
3: Rasca, sí que rasca.
4: Bueno, tu m'entens.
1: Sí, això sí. En aquesta prèvia del Barça Athletic Club, el Madrid juga avui a partir de les 9 contra la Real Societat i, Pau, ja tenim els 11 d'aquest partit. Alguna sorpresa per part de Mourinho?
5: No gaires, perquè Mourinho va repetir convocatòria respecte al partit contra l'Espanyol i repeteix també 11 inicials. Surt amb Courtois a la porteria, Dumfries, Konaté, Hausen i Carreras a la defensa, Bernardo Silva i Valverde al doble pivot, davant seu Arda Güler, Bellingham i Vinícius i en punta Mbappé. Per tant, Cucurella segueix a la banqueta, entenem que per gestió de minuts, perquè va ser mundialista amb Espanya.
1: Molt bé. Gemma, què t'està semblant o què? Quin pla li veus a Mourinho en aquesta temporada?
4: Es que només he vist un partit, perquè la pretemporada és que m'avorreixo mortalment
1: no
4: acaba
1: de servir
4: de pretemporada. I només he vist un partit. I davant l'Espanyol, pues un plantejament de 15 minuts molt bo, i després és això del Madrid a l'últim minut en l'espí a salvar els mobles. No sé, és que tot depèn de que es posen les piles, d'una altra actitud que no tenien la temporada passada i de que Bernardo Silva no se constipe massa i aguanti durant la temporada. I sobretot que se apanyen el joc al que l'ha posat Mourinho, que no és ben bé el seu. A mi em sembla que el fitxatge no consumat de Rodri pesarà i molt, moltíssim al Real Madrid, perquè al Real Madrid li feia molta falta a Rodri.
1: Fins i tot pel sistema de joc de Mourinho, que...
4: Sí, en qualsevol sistema un jugador com Rodri sempre va bé, però més en un equip que no té un cerebro al camp.
1: Pel que vam veure dissabte, en el cas de Vinícius serà més del mateix aquesta temporada, vull dir, no ens ho podíem esperar, no ha canviat, i el seu entrenador de moment el protegeix, però tu deies, em fa molta mandra Mourinho a la sala de premsa abans de començar, de moment molt tranquil.
4: Bueno, espera't. Sí, no em crec aquest
1: Mourinho,
4: aquest
1: no
4: Mourinho dòcil, suau...

0: i fent brometes, fins i tot a les rodes de premsa, no m'ho crec, no m'ho crec. A les primeres de canvi, quan això comenci de veritat, quan hi hagi un clàssic, quan hi hagi polèmiques arbitrals, ja veurem què diu.
1: Tu te'l creus, Miguel?
2: Jo entenc el que diu la Gemma. Per molt que giris un mitjó, continua sent un mitjó.
3: No canviarà aquestes alçades, Mourinho, eh? Però jo està intentant... Espero, els seus jugadors el protegeixen pel costat fosc que no aparegui.
2: També dic que espero i desitgi que sigui bastant més prudent que la seva primera etapa.
0: Que no és molt difícil. No,
3: sí, exacte.
2: És que no em va, a mi el barullo aquest ja no em va.
3: Bé, ja no ens anava aleshores,
2: no,
3: eh?
2: No, però és que ara menys encara, no... Tinc ganes de veure les coses amb certa tranquil·litat.
3: I a més és que ara ja les segones parts mai són tan bones com les primeres.
2: Sí, ja ho sabem, tu i jo.
3: Sí, exacte. pel que fa a aquest Madrid futbolísticament, per tant, si us pregunto, pel que heu vist, és veritat, és un partit de cada un i no podem treure conclusions, però per com es planteja la temporada, amb els fitxatges que ha fet el Madrid, els fitxatges que ha fet el Barça, que en principi es queda sense davanter centre, el favorit per vosaltres per guanyar la Lliga?
0: El Barça.
2: Jo sempre dic que el campió de la temporada anterior, la temporada anterior també m'ho van preguntar i vaig dir el Barça, de la mateixa manera que el primer any de Flick vaig dir que el campió seria el Madrid, perquè jo crec que és una cosa de respecte. O sigui, tu, el primer aspirant, com ha dit la Gemma amb el cas de la Champions, el primer favorit de la Champions és l'actual campió i després ja veurem què passa. Però la llengua, el primer candidat, el Barça.
3: Ho resoldrem ràpid demà, això del sorteig, si tots em responen com vosaltres, campió favorit al PSG, a partir d'aquí, sí, evidentment, bueno, pot guanyar qualsevol.
2: És que tots els que et responguin demà, estic segur que et contestaran amb el cor a la mà, però saben que la impressió que tinguin avui d'aquests equips serà diferent que la que tinguin al maig.
3: Certament. Tot i que l'any passat ja partia com a favorit del PSG i es va complir.
2: Sí, però el PSG es va complir, però l'anterior també partia com a favorit i resulta que es va classificar de miracle a l'última jornada.
3: I la va acabar guanyant.
2: I després va ser campió. Sí. El futbol ens deixa amb evidència cada 25 segons.
3: Passen 5 minuts d'un quart de nou del vespre. Em deixo marxar a la Gemma Herrero i el Miguel Rico. A partir de la setmana vinent ja ens retrobem un horari oficial fins a les 9 del vespre, des de les 7 cada dia.
2: A
3: les 7
2: no és horari oficial.
3: A temperatura congelador. Vull dir, a partir d'aquí ja... Això ja no ho podem controlar, Miguel.
2: Bueno, el Costa jo el comprenc perquè he fet la meitat de vacances que tu.
3: Com la meitat? Perdona.
2: Jo t'he deixat de veure
3: un estiu molt treballat. Molt treballat. El Mundial dels Estats Units, recordaràs, ja sé que queda molt enrere, però la teva memòria arriba fins aleshores. I hem fet, 4 dies total de vacances.
0: Miguel, Gemma,
3: un plaer veure's a vosaltres. Ens retrobem la setmana vinent. Fem una pausa i encara ens queda parlar de l'Espanyol, del Girona, del Sabadell, presentació de la Copa Catalunya Bàsquet i
2: vuelta. No temps.
4: Tot costa. Amb Sònia Gelmà.
5: M'expliques un conte, papa?
4: I tant. Em vaig posar el vestit dels casaments i em vaig endur la teva mare. CaixaBank ens havia convidat a un esdeveniment increïble.
6: Viure una experiència és del tot inoblidable. Viu experiències exclusives de música, gastronomia, cultura i esport amb Experience CaixaBank. Perquè si una cosa és important per tu, també ho és per nosaltres.
7: Una cigarreta o un bosc cremant. Una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
8: Catalunya Ràdio.
9: Som 3CAT.
8: L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
4: Tot costa.
3: Minuts i encara queda molta teca. Pau, ho dèiem, l'Espanyol, pendents de l'operació de Brian Zaragoza, a punt de tancar-se.
10: Sí, exacte. El club ja té un principi d'acord amb el Bayern de Múnich per fitxar l'extrem Brian Zaragoza, que arribarà cedit per una temporada amb una opció de compra que encara cal veure si serà obligatòria o condicionada. El club té la previsió que el jugador passi la revisió mèdica demà i després presentar-lo.
3: Doncs ja tenim la informació de l'Espanyol a punt. Ara es connectarem de seguida amb l'Eduard Solà per parlar del Girona, però abans també hi ha hagut dues presentacions al Sabadell.
1: Sí, la de Nicolai Obolski i la de Nico Gioacchini. Aquest últim, Gioacchini, és nord-americà, ja va disputar els dos partits que ha disputat fins ara al Sabadell. No ha pogut marcar en cap dels dos, és davanter centre, de fet els dos ho són, i Gioacchini avui comparava el gol amb el ketchup.
11: Scoring goals is like opening a bottle of ketchup. You know, you...
12: Marcar gols és com obrir una ampolla de ketchup. La part més difícil és obrir l'ampolla. Un cop l'obres, llavors el ketchup flueix. He de tornar a agafar-ne el ritme. Abans d'arribar aquí, feia molt de temps que no era titular i que no jugava amb continuïtat. No estic preocupat. Crec que, com a equip, estem jugant bé. Crec que crearem més ocasions i que jo també em crearé més ocasions. No penso en el passat ni en el que va passar. Soc positiu i només penso en el pròxim partit.
11: I stay positive and moving on to the next game.
1: Ha presentat dos davanters centres, de moment no ha fet cap gol en el retorn a la segona divisió. Dissabte a les 5 de la tarda, debut a la nova Creu Alta, Sabadell-Almeria.
3: Havia sentit moltes comparacions respecte al que significa fer un gol, però aquesta del ketchup és curiosa perquè és molt gràfica i s'entén molt bé. El Girona, deia, continuem amb moviments de la plantilla. Eduard Solà, hola, bona tarda.
13: Què tal? Bona tarda.
3: Arnau Martínez fora i ja tenim el substitut.
13: Sí, Arnau Martínez és des d'aquest matí a València, ha passat ja la revisió mèdica, tancat el traspàs per 5 milions d'euros fixes, més un de variables, més un tant per cent d'una possible futura venda, s'ha de fer oficial a les pròximes hores, i un que marxa, i com diu Sonia, un que arriba al lateral dret del Girona, el pròxim serà Javier Boñar, aquest jugador de l'Atlètic de Madrid, que és un lateral dret de 21 anys, que arribarà en propietat, que ha debutat amb el primer equip, amb Cholo Simeone, i encara a hores d'ara, doncs, esperen fer oficial. Boñar ja ha passat la revisió mèdica, encara molta feina per fer aquesta última setmana al Girona, tot i que avui es desencadenaran aquestes dues situacions.
3: Gràcies, Solà.
13: Adeu.
3: Un últim apunt de futbol, perquè avui s'ha presentat la Copa Catalunya, la final de la Copa Catalunya, que es jugarà la setmana vinent.
10: Exacte, dimecres 2 a 8:45, i la jugaran el Barça Atlètic contra el Sabadell.
3: Amb l'entrada ja a la venda, perfecte. Doncs qui vulgui, ja ho sap, pot comprar, perquè el partit és a la nova Creu Alta.
10: Exacte.
3: A la nova Creu Alta, aquest Barça Atlètic-Sabadell final de la Copa Catalunya, i encara tindrem temps, tenies molt poc a fer.
1: Molt sorprès de tenir temps per això.
3: Perquè podem sentir la veu d'un dels últims fitxatges del Barça de bàsquet.
1: Sí, el francès Joan Mokundo, excitat, diu que no és un problema que el Barça hagi fet fins a 10 fitxatges aquest estiu.
14: Sí, crec que està bé, no està malament començar de zero, saps? Fer que els nois es coneguin entre ells i començar des de zero, i sí, crear-ho tot plegat des del principi.
1: És el desè fitxatge, com et deia. Per cert, també en bàsquet, l'Uni Girona ha fet un fitxatge avui. Incorpora la pivot sudanesa Adut Bulgak, que firma per una temporada i arriba procedent del Palma. Pero tampoco bien.
3: Li encanta aquesta cançó a l'Isaac Vilalta.
1: És que és bona.
3: Isaac, hola, bona tarda.
15: Què tal, bona tarda.
3: Cinquena etapa d'aquesta Vuelta entre Falset i Roquetes, amb victòria a l'esprint del britànic Brennan. Al final ha tingut poca història, eh?
15: Sí, era un dia en què podien passar no coses, sí, cosetes, perquè hi havia el vent, es podien provocar alguns ventalls. De fet, el gran grup s'ha tallat en algun moment, però ràpidament s'ha resolt la situació. També hi havia un port molt cap al final, Pauls, de tercera categoria, que podia trencar el gran grup. De fet, l'ha desorganitzat una mica, però tampoc la qüestió ha anat a més. Per tant, dic, podien passar cosetes, no ha passat res. L'etapa s'ha resolt a l'esprint, i ja ho deies, ha guanyat Matthew Brennan, el jove britànic, que realment ha guanyat amb molta solvència, amb molta claredat, un esprint ben treballat pel seu equip, el Visma, i al final segona victòria d'etapa en aquestes 5 primeres jornades.
3: Nosaltres vam donar ahir la Vuelta per sentenciada, però amb un Pogacar que està intractable. No sé si creus que en els pròxims dies pot passar alguna cosa.
15: Poden passar coses. El que veig molt improbable és que Pogacar acabi perdent aquesta Vuelta, però mira, per tancar aquest primer bloc, aquests primers 10 dies de Vuelta, divendres final final a Val de Linares, diumenge final a Aitana, amb dues etapes dures, dos finals molt durs, especialment l'etapa de diumenge. És a dir, que el que podria passar és que Pogacar ampliés encara la diferència, però em refereixo que són etapes importants, que per tant no donem la volta per tancada, perquè sí que poden passar canvis, que Pogacar sigui encara més líder, però que per darrere també hi hagi lluita pel podi.
3: I d'entre els catalans, què destaquem?
15: Avui Pau Miquel, 12è, Marcel Camproví, 18è. El Pau no ha tingut l'esprint que volia, però es mostra com un home fort i ràpid en aquest tipus d'etapes.
3: Vinga, va, que el podem sentir.
16: Pau, què tal? Com estàs? Com valores l'etapa d'avui?
17: Bueno, avui la veritat que no estic content. Tenia molt bones cames, l'equip ha fet una cursa de 10 aquí al final perquè pugui sprintar i la veritat que no ho he fet com voldria.
16: Deixa'm buscar el costat positiu. L'equip treballa per tu. Tu ets autoexigent perquè les coses no surten. És a dir, que el llistó entre tots l'esteu posant alt i això és la lectura positiva que en podem treure.
17: Sí, tota la raó, és veritat. Però també és veritat que les oportunitats passen i deixar-les passar no és el seu i menys quan tens bones cames. Llavors, bueno, una mica emprenyat, però és cosa dels ciclistes.
16: Queden oportunitats. Deixa'm mirar una miqueta enrere. Tadej Pogacar té aquesta volta gairebé sentenciada. Tu per ara tens la fotografia d'haver acabat davant d'ell. No sé com recordes aquell moment en la primera victòria de Brennan i tu per davant de Tadej.
17: Doncs res, algo maco. Sí que és veritat que és una fotografia que guardaré per sempre, això sí que és veritat. Però bueno, jo segueixo buscant la victòria, que és el que més m'importa, i a veure si arriba.
16: Pau, felicitat.
17: Merci.
16: Gràcies. Pau, tio, va, sort.
3: Isaac, gràcies.
15: Molt bé, una abraçada.
3: I sort pel Pau Miquel. Un minut mal comptat i arribem al final del Tot Costa. Fitó.
1: Una informació del Barça, perquè avui s'havia de fer oficial el fitxatge de l'Ivakovic. Serà demà, temes burocràtics, i que el Fenerbahçe avui es juga la classificació per la Champions.
3: Ens ho explica el Pau, que ho remata.
10: D'aquí una estona a les 9 arrenquen els últims 4 partits de classificació per la fase de la Lliga de la Champions. I atenció, perquè són emocionants, perquè a l'anada tots van acabar en empat. Són l'AEK d'Atenes, Levski i Sofia, el Viking noruec contra el Dinamo de Zagreb, el Celle contra l'Slovan de Bratislava i l'Olímpic de Lió, Fenerbahçe. I en els partits d'anada de la tercera fase de classificació de la Champions femenina, actualitzem marcadors. Tenim el camp del Chelsea, victòria de la Real Societat per ara, 0-1, i el camp de l'Ajax, 0-1. També.
3: Gràcies, Pau. Gràcies també a la redacció d'Esports, a la Núria de la Fuente, a la producció, el Sam Silva, control tècnic, i l'Andrea Martínez, al control central. President, acabarà bé això de Julián?
18: El malalt passarà de la UCI a planta.
19: Tragèdia al nord del Nepal per una riuada a la frontera amb el Tibet. Bona tarda, són 9:15.
8: Catalunya Vespre, amb Marc Güell.
19: La riuada s'ha emportat tot el que trobava pel camí i el balanç és esfereïdor. Hi ha almenys 160 morts i un miler de desapareguts. Les imatges de destrucció de ponts, edificis i pobles sencers fan preveure el pitjor balanç. De moment, la Generalitat diu que no hi hauria cap català afectat. Segons les autoritats nepaleses, sí que hi ha 2 espanyols entre els desapareguts. Encara no se sap què ha passat exactament. El Nepal apunta a un terratrèmol com l'inici d'aquesta inundació massiva. La propietària de Facebook i Instagram, Meta, busca la manera de fer-se perdonar i pagarà 17.000 milions de dòlars per evitar el judici en què se l'acusa de generar addicció dels menors a les xarxes. Un acord que inclou limitar a 2 hores diàries aplicacions com Instagram i bloquejar-les durant la nit. Us ho hem avançat avui a Catalunya Ràdio. Junts per Catalunya ha tornat a portar al Congrés la llei per delegar les competències d'immigració a la Generalitat. De fet, aquest matí ha registrat el text del Congrés. Ara bé, seguim on érem, perquè Podem, de moment, no ho avala, però no tanca la porta a la negociació per donar-hi suport. Tot en plena crisi migratòria a Ceuta, finalment Pedro Sánchez anirà al Congrés dijous de la setmana que ve per donar explicacions. Serà uns dies abans del que volia ell, forçat ara pels seus socis. I en aquest Catalunya Vespre també passarem per Tor, al Pallars Sobirà, amb una nova història d'enfrontaments que confirma que els veïns continuen mal avinguts. Ara la disputa és per si s'ha de deixar passar vehicles cap a Andorra per un camí privat del port de Cabús. Els partidaris de Palanca defensen que sí i els de Sansa ho volen prohibir. Ahir era Dolly Parton, avui ens ha deixat una altra llegenda. Ha mort l'actor britànic Tim Curry, també als 80 anys.
20: A ship called the Persephone will carry you to England. She sails Tuesday midnight.
19: Se'l recordarà per papers com aquest, el del cardenal Richelieu, els tres mosqueters, però també va ser el doctor Frankenfurter a The Rocky Horror Picture Show. El recordarem d'aquí una estona. A les 9:05, els esports, David Ubach. Hola, bona tarda.
21: Què tal, bona tarda?
19: I és que la polèmica actuació policial a Elx continua portant cua.
21: Avui, d'una banda, amb declaracions del president del Barça, Joan Laporta, que ha carregat contra aquesta actuació policial de la Policia Nacional, de fet, que va ser diumenge a la rodalia del camp de l'Elx, en el partit contra el Barça. Laporta l'ha titllat de desproporcionada, violenta i esfereïdora, i ha assegurat que espera que tingui els càstigs i sancions que corresponguin. D'altra banda, també tenim ja la primera denúncia per aquesta agressió policial al menor que duia l'estelada a Elx, l'ha presentada l'entitat jurídica Acció Cassandra per diversos delictes, entre els quals no només el d'agressió, sinó que van més enllà i apunten al de tortura.
19: I el temps, Néstor Gómez, bona tarda.
22: Hola, molt bona tarda.
19: Néstor, avui ha costat una mica veure el sol, demà què hem d'esperar? Mm-hmm.
22: Demà continuarem amb la presència dels núvols, tot i que sí, més trencats que els d'avui, amb tanta pols en suspensió com els d'avui, perquè avui hem tingut un vespre ben terrós, i el que sí que esperem que de matinada, doncs, no ens estranyi si cau algunes gotetes cap al Camp de Tarragona, Costa Central, poca cosa, però suficient com per deixar aquesta pluja feble i, a més, acompanyada de fang. És a dir, notaríem demà al matí com el cotxe o algunes terrasses estan més brutes del que sol ser habitual, fruit d'aquesta precipitació que s'espera de matinada. Destaquem també de cara a aquest dijous la presència del vent, un vent que es reforçarà de component sud i bufarà fort o molt fort a cotes altes del Pirineu. Tot això en una jornada que, a banda dels núvols de la costa, cap a l'interior predominarà el sol, i a més el que tindrem amb aquest vent de sud són temperatures més altes. Si avui les més altes pràcticament han fregat la xifra dels 35 graus al Carràs, demà s'esperen 35 graus a punts de la Catalunya Central, comarques de Girona i també valors de fins a 36 graus a Ponent.
19: Gràcies, Néstor. Fins demà.
22: Fins demà, bon dia.
23: Catalunya Vespre, amb Marc Güell.
19: Passen 4 minuts de 9:15. Tragèdia al nord del Nepal, a la frontera amb el Tibet, per una riuada sobtada que ha causat almenys 160 morts i un miler de desapareguts en territori del Nepal i la Xina. Les autoritats nepaleses han avançat que entre les persones no localitzades hi hauria dos ciutadans espanyols, Clàudia Serra.
24: Sí, tot i que de moment el Ministeri d'Exteriors no ho ha confirmat, per la seva banda el conseller d'Acció Exterior, Jaume Duch, ha dit que no els consta cap català afectat. Molts dels desapareguts són turistes, que eren en aquesta zona coneguda per les rutes de senderisme. Així ho ha explicat a 3Cat Info Kishor Sharma, nepalès, que viu a Catalunya i que aquests dies és al Nepal.
25: És una zona que entra de Nepal a Tíbet, molta gent que havia anat a Monte Kailash i tot això que fan tour de Tíbet, tot això, quan baixen a Nepal, baixen per aquesta zona. Llavors, molta gent deu ser de, que estaven en trànsit, diguem. I després, una altra gent que ha anat a zona de trekking per la zona de Langtang.
19: Les imatges que han arribat mostren zones molt devastades. Clàudia, sabem què ha passat exactament?
24: Doncs mira, les imatges mostren com a primera hora local la crescuda sobtada del riu Botekoshi s'ha endut tot el que es trobava al davant, ponts, edificis i fins i tot pobles sencers. Així ho han relatat els fets veïns de la zona, on hi viuen unes 50.000 persones.
26: El meu cunyat tenia una botiga de licors aquí. M'ha trucat aquest matí plorant, dient-me que casa seva havia desaparegut. Han rescatat tres membres de la seva família, però el seu germà encara està desaparegut.
27: He vist com 9 camions desapareixien amb la riuada i també hi havia persones. És un accident que et trenca el cor. He fet de professor aquí durant 18 anys i no havia vist mai una cosa com aquesta.
19: I pel que fa a les causes, a hores d'ara se'n sap alguna cosa clara o encara no?
24: Encara no acaba d'estar clar. La principal hipòtesi exposada pel govern del Nepal és que un despreniment de gel i roques causat per un terratrèmol ha barrat el pas del riu fins que el creixement del cabal l'ha fet desbordar. En canvi, una anàlisi posterior del Servei Geològic dels Estats Units assegura que les zones sísmiques les ha provocat l'esllavissada i no a l'inrevés. L'any passat, aquest mateix riu, que neix al Tibet i desemboca a l'Índia, també es va desbordar, un fet que es va atribuir al desguàs d'un llac glacial. En aquella ocasió hi va haver una desena de morts i una vintena de desapareguts.
19: És l'altre titular destacat d'aquest dimecres, d'aquest 26 d'agost. Als Estats Units, el grup Meta, que és propietari d'aplicacions tan populars com Instagram o Facebook, ha arribat a un acord multimilionari amb una trentena d'estats per evitar el procés judicial en el qual estava immers. Tot i que falta el vistiplau del jutge del cas, el pacte obliga el grup de Mark Zuckerberg a pagar més de 16.000 milions de dòlars i a fer canvis significatius a les aplicacions, Ignasi Abad.
0: Sí, la major part dels diners de la indemnització es destinaran a accions que emprendran els mateixos estats demandants per minimitzar l'impacte de les xarxes socials en els joves. Segons ha explicat el fiscal general de Califòrnia, Rob Bonta, l'acord inclou limitacions horàries pels menors en l'ús d'Instagram i Facebook.
2: Per tots els usuaris menors de 18 anys, Meta ha acceptat establir un límit de temps diari per defecte de 2 hores, que es reduirà a 1 hora si altres plataformes afegeixen a l'acord. També estableix un bloqueig per defecte entre la mitjanit i les 6 del matí, quan els nostres fills haurien de dormir i no fer scroll amb la pantalla.
0: Les altres companyies que s'espera que s'apuntin a l'acord són les propietaris de Snapchat, TikTok i YouTube. També s'impedirà que els joves puguin veure el nombre de m'agrades que hi ha a les seves publicacions i els desactivaran els filtres que imiten la cirurgia estètica. L'acord només s'aplicarà als estats nord-americans signataris del pacte extrajudicial i no crea precedents, diuen, en la jurisdicció internacional.
19: Els experts consideren que aquest acord, al qual ha arribat Meta amb els Estats Units per estalviar-se el judici per l'addicció de menors a les xarxes, és un mecanisme per no haver de fer públics més detalls sobre com impacten els algoritmes en el cervell humà. Cèlia Forment, bona tarda.
4: Bona tarda.
19: Has parlat amb diversos experts, què t'han dit?
4: Doncs, per exemple, Bruno Pérez Juncà, expert en ciberseguretat i informàtica, ha explicat aquesta mena de mecanisme per no haver de donar més explicacions.
5: Abans d'arribar a judici, doncs, som un acord. El que passa que realment es veu que hi ha unes ganes de no arribar en aquest judici i a fer-li preguntes que potser serien una mica pollents o que potser no tenen ganes de contestar, com per exemple perquè la majoria dels directius seus doncs no permeten l'ús de les xarxes als seus fills, no?
4: Des del punt de vista sociològic, Liliana Arroyo ha explicat, que és doctora en sociologia i especialista en innovació social i digital, que el compromís que agafa Meta de limitar el temps d'ús trenca en aquest imaginari col·lectiu que tenim de la disponibilitat permanent.
6: Aquesta necessitat d'estar sempre disponibles i, a més, sempre accessible. Això en concret sabem que afecta moltíssim el que són els hàbits de son, de descans i d'estudi, fins i tot. Doncs això és una bona notícia en termes del temps de dedicació i d'ús.
4: Però també ens avisa d'un possible efecte rebot.
6: En aquells usuaris i usuàries que s'hagin identificat amb aquests filtres, que es reconeguin més amb el filtre activat que no pas amb la seva pròpia imatge sense el filtre.
4: Per l'experta Liliana Arroyo, aquest acord és clau per entendre que les xarxes socials no només han de buscar captar l'atenció, sinó també posar límits a com en treuen profit. I avisa que aquestes restriccions s'haurien, de fet, estendre a totes les franges d'edat.
19: 5 minuts i 3 quarts de nou. Podem no avala la nova proposició de llei que Junts ha registrat al Congrés per delegar les competències d'immigració a la Generalitat. Ara bé, no tanca la porta a negociar-ne l'articulat per poder donar-hi suport, Joan Vilaplana.
7: Sí, la formació morada continua veient-hi un rerefons racista. Recordem que fa gairebé un any Junts i el PSOE van portar a votació conjuntament un primer text de la llei que el PP, Vox i Podem van tombar. En aquells moments, el Partit Morat va titllar de racista el preàmbul de la normativa. En el nou document que Junts ha registrat avui, s'ha escapçat aquesta introducció per aconseguir el vot decisiu de Podem. Tot i això, la diputada i secretària general de la formació, Ione Belarra, diu ara que el que consideraven racista no era només el preàmbul del text.
9: No era ese el único problema. El problema es que estaban delegando en Cataluña una ley que es racista, que es la ley de extranjería, que es la existencia en nuestro país de centros de internamiento de extranjeros que son cárceles racistas.
7: La portaveu de Junts al Congrés, Míriam Nogueras, ha explicat així al Matí de Catalunya Ràdio els canvis fets al document.
12: Podríem entrar al fang, però el que ens interessa és resoldre-ho. Per tant, el que hem fet és treure l'exposició de motius i posar un petit preàmbul en el que expliquem la part més tècnica d'aquest 150.2, que és l'article en el que es basa aquesta delegació de competències.
7: El PSOE tornarà a donar suport al text quan es porti a votació. Això podria passar a finals de setembre.
19: Gràcies, Joan. Tot això en plena crisi migratòria a Ceuta. Doncs bé, la Moncloa i el PSOE intenten tancar la polèmica entre els ministres Robles i Marlaska pel paper del CNI a Ceuta. No hi veuen contradiccions, però alhora se sumen al relat del ministre de l'Interior i creuen que els serveis d'interès intel·ligència no van preveure una entrada tan massiva de migrants. En aquest context, els socis han forçat Pedro Sánchez a avançar una setmana la seva compareixença al Congrés, que es farà finalment el 3 de setembre. A Madrid, Dani Sainz de Aja.
1: Bona tarda. Sánchez haurà d'aclarir fins a quin punt el CNI va preveure l'arribada de milers de persones nadant cap a Ceuta. Interior i Defensa no es posen d'acord i hi ha incomoditat dins l'executiu i el PSOE. Sentim el vicepresident Carlos Cuerpo i el portaveu socialista Patxi López.
10: No creo que exista una contradicción, lo explicó perfectamente el ministro del Interior y me remito a sus palabras.
11: Las dos cosas pueden ser verdad a la vez. Seguramente el CNI avisa de que puede haber un paso de personas, pero posiblemente de lo que no se dio cuenta o no alertó es de la dimensión extraordinaria que tenía.
1: El PP reclama la compareixença de la directora del CNI per aclarir la veritat i carrega contra Sánchez. I entre els socis creix la desconfiança cap a serveis d'intel·ligència. Esther Muñoz, del PP, i Enrique Santiago, de Suma.
13: Ha estado de vacaciones, ha venido un día, ha provocado una guerra civil en el gobierno y ahora pretende volverse a ir de vacaciones.
14: Lo que queremos aclarar es si esto se debe a aquello del que puede hacer que haga. Si a pesar de tener la información, por lo que fuera, alguien decidió no pasarla al resto del ministerio, en cuyo caso sería muy grave.
1: Els socis han estalviat a Sánchez una proposta perquè Marlaska i Robles compareguen conjuntament al Congrés, però, en canvi, sí que l'han forçat a avançar la seua el dia 3 de setembre. Inicialment volia fer-ho el dia 9.
19: Més coses. Els bombers han aconseguit controlar el foc que cremava des d'ahir a la tarda a la serra de Collserola, a Barcelona. L'incendi ha calcinat 54 hectàrees, Maria Costa.
24: Més d'una vintena de dotacions dels bombers de Barcelona i de la Generalitat han treballat al llarg del dia per atacar els focus secundaris que encara quedaven i evitar així que el perímetre creixés. Durant aquesta nit es quedaran a la zona una desena de dotacions dels bombers de la ciutat per rematar els punts calents. Els veïns afectats ja van tornar i la nit cap a casa i el SEM va haver d'atendre 7 persones en estat lleu intoxicades pel fum. La investigació sobre l'origen del foc continua oberta.
19: I aquest vespre, a Roda de Barà, aquests són els aplaudiments que han trencat el minut de silenci que aquest municipi del Tarragonès ha dedicat aquest vespre a les dues dones que han mort a causa dels aiguats de dissabte. Ha estat un acte solemne que ha concentrat més d'un centenar de persones a la plaça de l'Ajuntament. L'Ajuntament ha decretat 2 dies de dol. Unitat mòbil de Catalunya Ràdio a Roda de Barà. Ricard Buigas amb el suport tècnic d'Albert Cots.
15: Els aplaudiments dels assistents han durat més que el minut de silenci. L'alcalde de Roda, Pere Virgili, ha dit avui que tocava fer silenci.
16: És el silenci, és el respecte, és l'acompanyament que hem de mostrar cap a aquestes dues persones, aquestes dues dones, la Dira Jacqueline i la Daisy Marissa, filla i mare, respectivament.
15: El consistori ha convocat 2 dies de dol després de conèixer el traspàs de 2 de les 3 víctimes ferides per la caiguda d'un mur al port. Ha estat un acte purament institucional, amb la presència del conseller Duc, molt breu i sobri. Durant 2 dies, les banderes onejaran a mig pal, aquí en senyal de dol i respecte.
19: Mentrestant, el poble occità de Pomàs s'intenta recuperar del tornado que dilluns a la tarda va causar una quarantena de ferits i va malmetre uns 300 habitatges. Ara el poble està rebent una onada de solidaritat i els veïns treballen a contrarrellotge perquè demà es preveuen pluges i es vol evitar que l'aigua agreugi els danys. Enviada especial de Catalunya Ràdio a Pomàs, Laura Bertran.
17: Des que dilluns, a les 5 i pocs minuts de la tarda, un tornado va escombrar Pomàs, s'organitzen l'ajuda, les tasques de neteja, de tala d'arbres i els controls de seguretat. Les previsions del temps anuncien la possibilitat de pluges demà, així que els equips intenten cobrir els teulats malmesos. Més enllà de l'urgència, el poble trigarà molt de temps a recuperar la normalitat. Sentim el seu alcalde, Hervé Giné.
28: C'est un défi, mais
29: és un repte, però estic convençut que el superarem. Ho reconstruirem sense cap problema, juntament amb tothom, amb la població, amb els poders públics, i res és impossible. Així doncs, al contrari, és un repte.
28: C'est même, je dirais, un challenge.
17: L'escola del poble ha quedat totalment destruïda a pocs dies de l'inici del nou curs escolar. A partir del dia 1 de setembre, els alumnes hauran d'anar fins al poble veí.
19: Gràcies, Laura. Investiguen la mort d'un matrimoni irlandès de 50 i 45 anys que ha aparegut mort en un habitatge de Cullera, al País Valencià, Txell Garriga.
24: De fet, van ser els fills del matrimoni qui van trobar els cossos ahir a la tarda al costat del jacuzzi de la casa que la família havia llogat per les vacances. La Guàrdia Civil ha obert una investigació per esclarir les causes de les morts, que a priori semblarien accidentals. No es descarta, però, que puguin estar relacionades amb el consum de drogues. Els fills de 14 i 15 anys i que tenen necessitats especials ja es troben ara amb els seus familiars després de rebre durant les primeres hores l'atenció dels serveis socials de l'Ajuntament de Cullera.
19: I ara fem una pausa, però de seguida parlem d'hipoteques que continuen pujant.
3: Catalunya Vespre, amb Marc Güell.
8: M'expliques un conte, papa?
18: I tant. Em vaig posar el vestit dels casaments i em vaig endur la teva mare. CaixaBank ens havia convidat a un esdeveniment increïble.
20: Viure una experience és del tot inoblidable. Viu experiències exclusives de música, gastronomia, cultura i esport amb Experience CaixaBank. Perquè si una cosa és important per tu, també ho és per nosaltres.
3: Aquest estiu us convidem a fer un tast doble. Dissabtes i diumenges a la mitjanit, Tast Vertical amb Empar Moliner.
21: El Tast Vertical és el programa de vi de Catalunya Ràdio. O sigui, sobre el món de la pagesia, sobre el món del paisatgisme, sobre el món de la cultura.
3: Dissabtes i diumenges a la mitjanit, Tast Vertical a Catalunya Ràdio.
21: La meva obsessió és explicar les històries que hi ha a les ampolles de vi. Salut.
3: Amb la col·laboració de la Denominació d'Origen Catalunya.
19: Passen 3 minuts de 3 quarts de 9. Les hipoteques continuen a l'alça a Catalunya. Aquest mes de juny han tornat a repuntar i si mirem l'acumulat del primer semestre ja superen les 47.000. Feia 16 anys que no se'n signaven tantes. Roger Sandaló, bona tarda.
22: Bona tarda.
19: I és que cada vegada se'n firmen més i es presten més diners.
22: De mitjana els crèdits freguen els 195.000 euros. Segons aquesta xifra, el més habitual és que s'hagin de tenir 50.000 euros estalviats per poder pagar l'entrada, una suma fora de l'abast de molta gent.
19: I quin és el perfil dels compradors?
22: Són gent que es compra el seu primer habitatge en un 90%. En la majoria de casos són parelles joves d'entre 28 i 40 anys i necessiten l'ajuda dels pares. Ho ha explicat a Drescat Info Òscar Gorgas, gerent de la Cambra de la Propietat Urbana a Barcelona.
23: Hi ha un canvi de tendència, a més també probablement impulsada per les mateixes famílies, no?, que són les que davant de la situació dramàtica del lloguer i per estabilitzar el futur familiar dels seus fills, decideixen aportar capital perquè puguin comprar.
22: A més, les condicions bancàries són més dures que abans, el tipus d'interès va pujant i de mitjana s'apropen al 3%. Per això els notaris reclamen que les donacions no penalitzin tant fiscalment. Albert Domingo, membre de la Junta del Col·legi de Notaris, en declaracions a Catalunya Ràdio.
25: Tindria que estar bonificat i no et bonifiquen aquesta donació, sí que hi ha una certa rebaixa, però jo crec que tindria que haver una ajuda.
22: Els notaris també demanen ajudes més generoses a l'emancipació perquè els catalans puguin fer front a la compra del seu primer habitatge.
19: I parlant d'habitatges, hi ha més de 80.000 habitatges a Espanya que no es construeixen quan toca perquè la xarxa elèctrica no té prou capacitat. Ho assegura un informe del BBVA Research que diu que hi ha promocions sense desenvolupar perquè les connexions elèctriques no estan preparades.
22: L'informe diu que cal afrontar-ho perquè la demanda elèctrica podria augmentar un 45% fins al 2030, ja sigui per l'increment del consum a les llars, per l'electrificació del transport i perquè els centres de dades necessiten cada cop més energia. Malgrat tot, el centre d'estudis del BBVA indica que Catalunya té més capacitat elèctrica que la resta de l'Estat perquè és un gran node urbà i industrial.
19: I atenció si sou usuaris del transport públic, això us interessa perquè a partir de l'any que ve es podrà pagar directament amb targeta bancària el bitllet senzill a la xarxa de metro, bus i tren de l'àrea de Barcelona sense haver-lo de comprar prèviament, Cristian Roldán.
26: Sí, amb aquesta nova fórmula els usuaris podran accedir al servei sense haver de comprar abans un bitllet senzill ni carregar la T-Mobilitat. Només hauran d'acostar la seva targeta de crèdit o dèbit o fins i tot el mòbil als lectors que hi ha a l'entrada al transport i també fer-ho quan en surtin. A partir d'aquí es calcularà automàticament l'import segons les zones recorregudes. A més, el pagament que queda registrat al mòbil servirà també per acreditar el viatge validat davant els revisors.
19: Intentem posar llum a la foscor que està passant a Tor perquè el pas de vehicles cap a Andorra pel camí privat del port de Cabús ha obert un nou conflicte a aquest municipi del Pallars Sobirà, a Tor. Una part dels veïns acusen l'altra part d'instal·lar cartells sense cap consens per prohibir-hi la circulació. D'altra banda, la comunitat de propietaris defensa que la restricció de circulació es va acordar per majoria en una reunió ara fa uns mesos. Des de Viella, Sofia Cabanes.
24: Els veïns contraris, encapçalats per Pablo Moreno, hereu de Palanca, asseguren asseguren que esta mesura va en contra de la voluntat dels avantpassats de Tor, que defensaven l'obertura cap a Andorra. Ara els cartells que hi prohibien el pas ja han desaparegut, però Moreno no dubta a acusar, entre d'altres, un vell enemic, el Sansa.
0: La problemàtica que tenim aquí són les mismes tres cases que han tingut també, Sansa, Sardà i la Pereta. Són tres cases que busquen el follón com els antepassats que teníem.
2: Per altra banda, la comunitat de propietaris de Tor assegura que la decisió de restringir la circulació al camí es va acordar a la darrera reunió de la Junta que es va fer al març. Defensen que es va decidir així per la perillositat de la via i per evitar responsabilitats en cas d'accident.
19: Més de 6 anys després de trencar amb la família reial i marxar cap als Estats Units, el príncep Enric i la seva dona Meghan han tornat a Anglaterra, on s'espera que es quedin a viure. El fill petit del rei Carles III no és membre actiu de la monarquia i no està previst que reprengui tasques oficials. Anem cap a Londres. Quim Olivares, bona tarda.
4: Hola, bona tarda. Enric, Meghan i els seus dos fills van marxar del Regne Unit el 2020 després de denunciar una campanya agressiva de la premsa sensacionalista. Quan van sortir del país, van perdre la protecció policial. El duc de Sussex va justificar la marxa amb l'argument que si es quedava, posava en perill els seus fills. Ara, si no hi ha cap canvi, s'hauran de pagar una seguretat privada. Sobre el seu retorn hi ha opinions confrontades entre els britànics.
5: Ha estat clar tant amb els britànics com ara amb els nord-americans que només hi són pels diners, que només intenten aconseguir tants contractes com sigui possible per diners.
6: Vull que torni i que els deixin en pau. Tothom pot fer el que vulgui, oi que sí? Som el 2026.
4: La parella no ha explicat per què torna al Regne Unit. S'especula que entre els motius hi hauria el fet de ser a prop del rei, a qui li van diagnosticar un càncer el 2024, i també l'intent de reconciliació d'Enric amb el seu germà Guillem, l'hereu al tron.
19: Gràcies, Quim. 7 minuts i arribarem a les 9. Avui hem de parlar de la mort d'un altre nom legendari, el de l'actor britànic Tim Curry, als 80 anys. Tim Curry, que va patir un vessament cerebral el 2012 que li va fer restringir la seva vida pública, va morir ahir a Los Angeles. Deixa una petjada molt important en la indústria del cinema i la televisió. Va començar la seva carrera al West End de Londres i tot seguit va fer el salt a Hollywood en la dècada dels 60, Montse Pujol.
7: Sí, a Tim Curry se'l recorda especialment per ser el doctor Frankfurter de The Rocky Horror Picture Show, la mítica pel·lícula basada en el musical de Richard O'Brien. També va participar a La Casa de l'Octubre Roig i va ser el dimoni de Legend, el majordom de Cluedo, el juego de la sospecha, el conserge de l'hotel de Sola Casa 2, perdut a Nova York, o el cardenal Richelieu de la versió dels 90 dels Tres Mosqueters. En teatre va participar la versió musical de Spamalot dels Monty Python i en televisió va ser el Pennywise de la sèrie It i també va treballar intensament fent doblatge de sèries animades.
19: També ha mort als 83 anys l'escriptor hongarès Peter Nadas. Era un dels autors més rellevants de la literatura europea contemporània, Marc Ruiz.
9: Etern candidat al Premi Nobel i sovint comparat amb Marcel Proust, la literatura de Peter Nadas acostumava a reflexionar al voltant de la mort, els conflictes bèl·lics, la dictadura comunista, el consumisme i les tensions polítiques de l'Hongria contemporània. Les dues obres més importants de Nadas són el Libro del Recuerdo, que va tardar 12 anys a escriure i el va donar a conèixer fora d'Hongria, i Històries paral·leles, 1.000 pàgines que va escriure al llarg de dues dècades, on entrecreuava passatges històrics com l'Holocaust, la dictadura comunista i la caiguda del mur de Berlín.
19: I abans dels esports, cinema. Are we expecting people? És el tràiler de la pel·lícula La Invitación, una comèdia nord-americana que apunta als Oscars. És un remake del film de Cesc Gai, Sentimental, que abans havia estat també obra de teatre sota el títol Els veïns de dalt. El film és una comèdia dirigida i protagonitzada per Olivia Wilde, en què actuen Edward Norton i Penelope Cruz.
7: Sí, Cesc Gai es mostra esperançat que es puguin confirmar els bons pronòstics i que La Invitación entri finalment a la cursa dels Oscars.
10: Ja, home, no sé, això ja arribarà, si arribarà de moment. Són suposicions. En la nostra professió, les coses que passen sense haver-les pensat molt són molt preuades, perquè no ens acostuma a passar així, sobretot els directors. Els projectes els hem de cobrar durant molts anys. I això va ser algú molt que va passar molt ràpid, no? Bueno, sé que és un món de sorpreses i sóc feliç.
7: Cesc Gai comença ben aviat una gira amb la versió espanyola de la seva obra 53 diumenges, que es va poder veure a Barcelona fa 6 anys i que ara arriba al Teatre Condal en versió castellana. Es tracta d'una comèdia sobre tres germans que han de decidir què fan amb el seu pare, que ja comença a tenir símptomes senils. L'obra explora amb molta sinceritat les dinàmiques dins de la família i els vincles que tan aviat uneixen com exploten.
19: Esports fins a les 9 amb en David Ubac. El president del Barça, Joan Laporta, ha carregat contra l'actuació de la Policia Nacional de diumenge a la rodalia del Camp de l'Elx.
1: Laporta l'ha titllat de desproporcionada, violenta i esfereïdora i ha dit que espera que tingui els càstigs i sancions que corresponguin.
11: I, per tant, el que el Barça demanem i confiem que aquesta actuació, ja dic, desproporcionada i violenta que es va produir per part d'uns policies nacionals, doncs, un cop reconfirmats els fets, i les imatges són esfereïdores i molt clares, doncs un cop confirmats els fets, doncs tinguin el seu càstig i les seves sancions, el que correspongui en aquests casos.
1: I en aquest sentit ja hi ha la primera denúncia per l'agressió policial al menor que portava l'estelada a Elx, l'ha presentada l'entitat jurídica Acció Cassandra per diversos delictes, entre els quals el de tortura.
19: En el vessant més esportiu, Laporta ha insistit que volen el davanter de l'Atlètic de Madrid, Julián Álvarez.
1: I a més, que fan saber al club madrileny que si el volen vendre finalment i s'ho repensen, doncs estan disposats al Barça a fer una nova oferta per comprar-lo.
11: La veritat és que estem doncs molt interessats amb el jugador, ens agradaria doncs que la nostra oferta fos acceptada. Si estan en disposició de vendre dins d'aquest període del mercat d'estiu, doncs que nosaltres no estaríem disposats a comprar el jugador.
1: A tot això, també en clau de mercat, el porter croat Dominic Livakovic ja ha passat aquest matí la revisió mèdica amb el Barça i s'espera que firmi amb el Barça en les properes hores per les properes 4 temporades, un Barça que pagarà al Fenerbahçe turc uns 2 milions d'euros i dos més en variables pel seu traspàs. Laporta, d'altra banda, també ha confirmat que no hi haurà acte d'homenatge als campions del món demà.
19: I és que demà hi ha partit de Lliga al Camp Nou.
1: És un duel pendent de la primera jornada, un Barça-Atlètic Club de Bilbao, i per tant hem pogut sentir Hansi Flick a la prèvia, que ha confirmat que Rodri entrarà a la convocatòria, que tindrà els seus primers minuts amb la seva nova samarreta, i que Valde també serà a la llista després d'haver parlat amb ell. Flick està content, diu, en clau de mercat, sobretot amb la seva defensa.
12: Ara mateix crec que amb els jugadors que tenim a la defensa estem bé. Tenim diverses opcions. L'Eric pot jugar en diferents posicions, en Jules pot jugar en diferents posicions i en Gerard també pot jugar en una altra posició. I l'Andreas ho va fer molt bé. L'Andreas i en Gerard al centre com a centrals i encara tenim el Cuba.
1: En canvi, Gavi s'ha continuat entrenant al marge dels companys per una contusió al genoll i queda finalment descartat per jugar demà. Avui tenim un altre partit pendent de la primera jornada. Arrenca ara a les 9, és el Madrid-Real Societat. Estrena en la segona etapa de José Mourinho a la banqueta blanca a casa del tècnic portuguès, un Mourinho que repeteix l'11 que va guanyar dissabte al camp de l'Espanyol.
19: David, avui també tenim novetats de mercat als altres conjunts catalans de primera i de segona.
1: A primera, l'Espanyol ja té un principi d'acord amb el Bayern de Múnich per fitxar l'extrem Brian Zaragoza, que arribarà cedit i demà mateix ha de passar la revisió mèdica. I a segona, Arnau Martínez ja deixa el Girona, ha passat la revisió mèdica aquesta mateixa tarda amb el València, pas prevé tancar el seu traspàs, que xifra en uns 5 milions d'euros i un mes en variables, a més d'un tant per cent d'una futura venda. A Girona, el que serà el seu substitut al lateral dret, Javier Boñar, també ha passat la revisió mèdica amb l'entitat de Montilivi. Al Barça femení, una lesió, la d'Esmei Brooks, muscular, que la deixa fora unes dues setmanes aproximadament.
19: Bona nit, són les 9.

0: Principals titulars a aquesta hora, tragèdia al Nepal a la frontera amb el Tibet per una riuada sobtada que ha causat almenys 160 morts i centenars de desapareguts. Les autoritats nepaleses han avançat que entre les persones no localitzades hi hauria dos ciutadans espanyols, tot i que de moment el Ministeri d'Exteriors no ho ha confirmat, Roger Santaló.
1: Per la seva banda, el conseller d'Acció Exterior, Jaume Duch, ha dit que no els consta cap català afectat. Molts dels desapareguts són turistes que eren en aquesta zona coneguda per les rutes de senderisme. La crescuda sobtada del riu Botecoshi s'ha endut tot el que es trobava al davant, ponts, edificis i fins i tot pobles sencers. La principal hipòtesi exposada pel govern del Nepal és que un despreniment de gel i roques causat per un terratrèmol ha barrat el pas del riu fins que el creixement del cabal l'ha fet desbordar. En canvi, una anàlisi posterior del Servei Geològic dels Estats Units assegura que les zones sísmiques les ha provocat l'esllavissada i no a l'inrevés.
0: Acord multimilionari als Estats Units entre una trentena d'estats i Meta per evitar que continuï el judici contra el grup tecnològic pel disseny addictiu de les seves aplicacions.
1: Aquest pacte extrajudicial obliga el grup de Mark Zuckerberg a pagar més de 16.000 milions de dòlars i a limitar els horaris i l'ús d'Instagram i Facebook als menors de 18 anys.
0: Podem no avala la nova proposició de llei que Junts ha registrat al Congrés per delegar les competències d'immigració a la Generalitat. Aquesta formació a Podem continua veient-hi un rerefons racista, tot i els canvis que han introduït els juntaires.
1: Entre ells, l'eliminació del preàmbul de la normativa que Podem havia criticat durament. Tot i aquest gest, la secretària general de la formació, Iona Belarra, considera que no n'hi ha prou.
2: No era ese el único problema. El problema es que estaban delegando en Cataluña una ley que es racista, que es la ley de extranjería, que es la existencia en nuestro país de centros de internamiento de extranjeros que son cárceles racistas.
1: El PSOE tornarà a donar suport al text quan es porti a votació. Això podria passar a finals de setembre.
0: Polèmica per un informe de l'Agència Espanyola de Nutrició sobre alimentació de les dones en la menopausa. L'estudi publicat per l'organisme només havia utilitzat dades d'homes per establir alguns valors nutricionals.
1: L'error l'ha denunciat l'Associació Espanyola de Dones Investigadores i Tecnòlogues, l'AMIT, i l'agència ha fet marxa enrere i diu que ho revisarà. Ho denuncia la presidenta de l'AMIT, Maite Paramio, en declaracions a Catalunya Ràdio.
3: Es casi una frivolidad. Agradecíamos que por fin se hubiera hecho un trabajo sobre mujeres menopáusicas, que hay muy pocos, pero nos parecía peligroso, sobre todo porque las mujeres suelen tomar muchos suplementos de hierro, de vitamina D, de vitamina A, calcio, que no se dieran los datos con un estudio riguroso, científico y metodológicamente adecuado. Es una agencia estatal.
1: El Ministeri d'Igualtat també ha demanat a l'agència que rectifiqui.
0: La falta de recursos d'alguns municipis dificulta la protecció d'alguns espais amb boies al litoral del Baix Empordà. Els més petits, com Mont-ras, es queixen del cost de reposar-les quan les vandalitzen. Entitats com SOS Costa Brava proposen una gestió conjunta d'aquest litoral protegit. Girona Maria Rovira.
4: Segons l'alcaldessa de Mont-ras, Vanessa Peiró, cal més implicació de la Generalitat i videovigilància, i es queixa que la taula de cogestió del litoral no tingui capacitat jurídica ni econòmica.
5: Ens ho estem carregant tot i estem posant, diguem, el cos o el pes en un municipi que no pot fer front a això. Llavors nosaltres fa temps que estem reclamant que la Generalitat prengui cartes en l'assumpte.
4: Des de Palafrugell, el regidor d'Urbanisme, Xavier Rangel, valora la feina de la taula de cogestió, però reconeix diferències entre municipis.
6: Conjuntament amb el departament, el que sí que estem és valorant o el finançament per aquests municipis que no tenen aquesta capacitat econòmica que podem tenir els ajuntaments amb més possibilitats.
4: SOS Costa Brava alerta que la continuïtat de l'espai protegit del litoral del Baix Empordà fa necessària una gestió global.
0: I la sarsuela arriba al Teatre Apolo de Barcelona. El Teatre del Paral·lel acollirà a partir de demà el primer festival de sarsuela, una iniciativa que vol recuperar la presència professional d'aquest gènere a la ciutat de forma estable.
1: El festival s'allargarà fins al 12 de setembre i oferirà tres produccions, La Corte de Faraón, Cançó d'Amor i de Guerra i La del Manojo de Rosas. En declaracions a l'ACN, el director de Mil Notes, Joan Garrido, explica que volen omplir un buit d'aquest gènere musical i arribar a nous públics.
7: Treballem diferents aspectes teatrals, és a dir, l'estem refrescant. És cert que estem cuidant molt el que és la partitura original i el text, però donant una posta d'escena molt més moderna, molt més àgil, més de teatre musical, molt més fresca.
1: Des de la productora Mil Notes s'afegeix que si el públic respon en aquesta primera edició, la intenció és que el festival sigui una cita anual.
0: I els esports, què destaquem, David Ubach?
8: Doncs que el president del Barça, Joan Laporta, ha carregat contra l'actuació de la Policia Nacional de diumenge a la rodalia del Camp de l'Eix. Laporta l'ha titllat de desproporcionada, violenta i esfereïdora i ha assegurat que espera que tingui els càstigs i sancions que corresponguin. Un Laporta que, d'altra banda, ha insistit que volen fitxar el davanter de l'Atlètic de Madrid, Julián Álvarez, i que fan saber al club madrileny que, si s'ho repensen i finalment el volen vendre, l'oferta presentada està vigent. Del vessant esportiu, el Barça rep demà l'Atlètic Club de Bilbao en partit pendent de la primera jornada de Lliga. Finalment, sense homenatge als campions del món, Hansi Flick ha assegurat a la roda de premsa prèvia que convocarà tant Rodri com també Baldi. En el cas de Rodri, ha mantingut que tindrà els seus primers minuts com a blaugrana. En canvi, Gavi queda descartat per una contusió al genoll. Ara, a les 9, ha arrencat el Madrid. Real Societat estrena a casa dels blancs amb Josep Mourinho a la banqueta en la seva segona etapa. Afegim també que a l'Espanyol hi ha un principi d'acord per fitxar l'extrem del Bayern de Múnich, Brian Zaragoza, que arribarà cedit a l'entitat blanquiblava, demà mateix passarà la revisió mèdica, i a la Vuelta triomfa la cinquena etapa a l'esprint per a Matthew Brennan en territori català, estat 173 quilòmetres des de Falset fins a Roquetes, amb Tadej Pogačar sense canvis de la general com a líder.
0: Gràcies, David. I el temps, demà pujarà una mica més la temperatura, al matí tindrem més núvols a la costa i més sol a les comarques interiors i al Pirineu. També ho farà vent del sud, que reforçarà la tarda a les cotes altes del Pirineu, i també a la tarda arribaran algunes nuvolades que podrien deixar algun ruixat al Pirineu Occidental. Passen 7 minuts de les 9, aquí acabem el Catalunya Vespre i tornem demà, això sí, només per 3Cat Info, que a Catalunya Ràdio hi ha futbol. Fins demà, bona nit.
9: Catalunya Vespre, amb Marc Güell. Hi ha qui busca acció, qui busca aventures, qui investiga.
10: Hola a tothom.
9: I hi ha qui gaudeix resolent trencaclosques. Siguis com siguis i l'edat que tinguis, a 3Cat hi ha un videojoc en català que et posarà a prova. Entra a 3cat.com/videojocs. Jugar en català dona molt de joc.
11: Hi ha coses que tornen. El despertador, el cafè, les notícies...
12: Pot ser, de fet, que us hagin despertat ja les tempestes...
11: Les veus de cada matí.
0: Què tal? Com esteu? Ben tornats. Benvinguts al Matí de
11: Catalunya. Aquesta temporada, el Matí de Catalunya Ràdio torna amb més ganes, més ràdio i més històries.
13: Cada dia passen coses i tornem. Tornem per ser-hi, per explicar el que hi passi i per entendre-ho. I, sobretot, viure-ho amb tu.
11: Quarta temporada del Matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell.
13: Dilluns tornem per acompanyar-vos en una temporada apassionant.
11: De dilluns a divendres, de 6 a 1, al Matí de Catalunya Ràdio, amb Ricard Ostrell.
14: Tot el que sentireu en aquest programa ha passat. Els fets, els noms i els llocs són reals. Alguns diàlegs estan dramatitzats, però el seu contingut consta en documents o surt de testimonis que eren al lloc dels fets. En algunes descripcions, aquest programa podria ferir sensibilitats. Relatem crims reals. La realitat i la mort no entenen de sensibilitats.
15: Març del 2009. A Tarragona desapareixen un home i una dona. L'última persona que els ha vist és Ramon Lasso i diu que han fugit junts, suggerint una relació amorosa amagada. Els desapareguts són Julia Lamas i Maurici Font. La Julia té una germana que es diu Mercedes i la Mercedes està casada amb el Maurici. La Mercedes no s'acaba de creure que la seva germana i el seu home estiguin embolicats i és qui denuncia la desaparició. Però Ramon Lasso, que és qui afirma que han fugit junts, és marit de Julia Lamas. En Ramon té un passat que la seva família desconeixia. El 1990 va ser condemnat per un doble parricidi. Va matar la seva dona i la va deixar a la via del tren, simulant un suïcidi. 9 mesos més tard, va matar el seu fill de tan sols 6 anys, simulant un accident. Va ser condemnat a 57 anys de presó. Només en va complir 7, tot i que els informes psiquiàtrics destacaven trets psicopàtics i absència de penediment. Però per bona conducta i aplicant els beneficis penitenciaris del Codi Penal del 1995, Ramon Lasso va quedar lliure. Han passat els anys i ara són la dona i el cunyat de Ramon Lasso els que han desaparegut. Té alguna cosa a veure amb la seva desaparició? O han marxat per voluntat pròpia, com diu ell?
16: Hola a tothom, sóc Carles Porta. Gràcies per escoltar-nos.
10: Hi ha moltes persones que desapareixen voluntàriament i tenen tot el dret, encara que facin patir família i amics. Però hi ha moltes desaparicions que amaguen crims. Com se sap això? La Júlia i el Maurici s'havien passat un any sense donar senyals de vida, cosa que feia pensar que estaven morts. Però un dia van trucar a la sogra i al diari de Tarragona dient que estaven bé i que no els busquessin. Segur que eren ells? Tenim davant un puzzle molt interessant. Intentarem posar llum a la foscor. Comencem.
16: If you are the dealer, I'm out of the game. If you are the healer, means I'm broken and lame. If thine is the glory, then mine must be the shame. You want it darker, we kill the flame.
17: Crims. Per què matem?
16: Vilified, crucified in the human frame. A million candles burning for the help that never came. You want it darker. I'm ready, my lord.
17: El relat dels moments foscos de la nostra societat. Crims, amb Carles Porta.
10: Tots els protagonistes d'aquesta història vivien als Pallaresos, un municipi de 4.500 habitants situat a 6 quilòmetres de la ciutat de Tarragona. I com dèiem en el capítol anterior, parlem de dues parelles, la formada per Mercedes Lamas i Maurici Font i la formada per Júlia Lamas i Ramon Lasso. La Júlia i el Maurici van desaparèixer el 27 de març del 2008 i la darrera persona que els va veure en vida va ser Ramon Lasso. Segons el testimoni del Ramon, es va trobar el Maurici quan va anar a Correus a inscriure's en un curs. Els dos van anar

0: S'ha aventat que el Ramon i la Mercedes estaven embolicats. S'havien enfadat i havien decidit marxar. El president de l'immoble en què treballava la Júlia va manifestar que ell la va veure marxar en un cotxe, però sense poder precisar qui el conduïa. La furgoneta en qüestió la va identificar posteriorment a comissaria i era una Ford Tourneo, el mateix model que la furgoneta de Ramon Lasso. Lídia Orriols, què més va passar aquell 27 de març de 2008?
1: Doncs cap a les 15:40, en Ramon va a l'Hospital Joan 23 de Tarragona, on treballava la Mercedes. Segons el testimoni de la Mercedes i el de la supervisora d'infermeria, el Ramon va arribar sufocat, cansat i suat. Allà, el Ramon va informar la Mercedes de la fugida del Maurici i la Júlia. Tot i que, segons el testimoni posterior de la Mercedes, ella mai va creure que poguessin marxar junts. Diu que el Ramon li va assegurar que havien fugit junts i que no tornarien. Aquella mateixa tarda, el Chevrolet Epica, propietat de Maurici Font, el van trobar mal aparcat davant de l'estació de tren amb la documentació de la Mercedes, ostensiblement visible en un dels seients. Va ser Ramon Lasso qui, avisat per la policia, va anar a recollir el cotxe. I des d'aquell 27 de març, ningú els ha tornat a veure mai més. Sentim una breu versió d'aquells últims moments explicada per l'inspector dels Mossos d'Esquadra, Jordi Domènech, i veureu en què es van fixar els investigadors.
2: I ella, les primeres declaracions, tot i que després les va modificant conforme va arribant, que nosaltres tenim més dades, les va modificant, però ell ho diu, ell diu que es troba a Maurici per casualitat al mig de la població, a unes gestions a Correos. Després ho torna a veure en el moment de que ells manifesten que volen desaparèixer. Maurici va recollir a la Júlia al lloc de feina, justament a la mateixa hora que el Ramon l'anava a buscar, que tampoc té molt sentit, perquè si tu vols desaparèixer, doncs te'n vas abans o més tard, però no aprofites el moment que saps que vindrà l'altra persona, no?, a recollir-la. És ell el que manifesta que Maurici li dice: vengo a recollir a la Júlia perquè volem marxar. I és l'última persona que ell les veu.
0: En un any, el Maurici i la Júlia no s'han posat en contacte amb cap familiar o amic, ni amb la Mercedes ni amb el Ramon. Però tampoc el fill de la Júlia, Daniel Herías, amb qui ella mateixa tenia contacte telefònic setmanal, ha tornat a saber res de la seva mare. El Maurici i la Júlia no han fet cap disposició dels seus béns. Des del dia de la desaparició, no han tret diners de cap caixer ni han comprat cap bitllet de cap mitjà de transport. El Maurici ni tan sols ha demanat la medicació que prenia habitualment i que li era indispensable, uns antidepressius per tractar la depressió crònica que patia i fàrmacs per tractar-se la diabetis mellitus. Aquesta absència de gestions vitals i l'abandonament del seu patrimoni i contactes socials i familiars fa pensar als Mossos que tant la Júlia com el Maurici són morts.
3: El primer problema que es vam trobar quan rebem la investigació és allò de: vale, estan morts, no? Però com ho posem sobre un paper? Què hem de fer perquè tothom es cregui que realment són morts, el Maurici i la Júlia? Bueno, per això nosaltres dividim la investigació en dues grans parts. La primera part, en la que ens centrem en demostrar que aquelles persones són mortes, i una segona part, on busquem els indicis de culpabilitat sobre la persona de Ramon.
0: Els Mossos van tenir clar de seguida que si hi havia un culpable, segurament era Ramon Lasso. Però Lasso no era independentista, cosa que hauria facilitat les coses de cara a empresolar-lo. Els Mossos havien de provar la seva culpabilitat.
2: No tenim cos, sí que trobem moltes incongruències als relats que diu ell de com desapareixen aquestes persones, però ens faltava alguna cosa més, ens faltava comprovar que havia sigut el Ramon. Com mesures policials, el que es fa és diferents peticions al jutjat, com intervencions telefòniques, com balisar el vehicle perquè es marqués en cada moment on es trobava aquestes persones. I des del primer moment es fa això. O sigui, balises el vehicle, que es marca en cada moment on es troba el Ramon Lasso, i intervencions del seu telèfon i geolocalització del seu telèfon.
0: Mentre controlaven de prop Ramon Lasso, un any després de les desaparicions, el 28 de maig del 2009, es va rebre un fax mecanoscrit a la Direcció Provincial de la Seguretat Social de Tarragona, signat per qui deia ser Maurici Font. sol·licitava la modificació del compte corrent on s'ingressava la pensió.

0: situació d'invalidesa. Es donava un altre número de compte, la titular del qual era la Júlia, la dona de Ramon Lasso, també desapareguda. Aquesta gestió va ser aprovada per la Seguretat Social, però a l'oficina del Banc de Santander, que havia de fer efectiu el canvi, es van adonar que en aquell número de compte no hi constava com a titular Maurici Font i el van deixar sense vigència. Qui primer es va adonar que passava alguna cosa estranya amb els comptes va ser la Mercedes, la dona del Maurici, perquè ella veia com cada mes entrava la pensió d'invalidesa del seu home encara que estigués desaparegut. La Mercedes, a principis de juny, es va queixar que no s'havia ingressat la pensió al seu compte corrent. Assabentats de l'anomalia de la sucursal bancària, des de la tresoreria van restablir el cobrament de la pensió del Maurici al número de compte anterior a l'enviament del fax. Aquest intent de canvi de nom va cridar l'atenció dels investigadors perquè van pensar que si havien fugit junts, per què no obrir un nou compte a nom del Maurici? Ningú va tornar a reclamar mai més aquell canvi de domiciliació. Era el Maurici qui havia demanat aquell canvi de número de compte? Per què havia enviat un fax en comptes d'anar-hi en persona? Un fax, a més, enviat, atenció, des de Cambrils. I ara veureu per què és important el lloc des d'on va ser enviat el fax.
1: Doncs perquè el mateix 28 de maig del 2009, quan es va enviar el fax a la Seguretat Social, algú va trucar des d'un telèfon mòbil al Diari de Tarragona. Aquesta persona es va identificar com a Maurici Font, el dels Pallaresos, i va dir que ell i la Júlia vivien a Castelló.
0: Aquella persona va haver de fer dues trucades. La primera la va fer el 28 i la segona el 29, perquè el primer dia no va trobar la persona que buscava, el responsable de successos del Diari de Tarragona, Àngel Joan Pere. Segons la declaració que Àngel Joan Pere va fer als Mossos, va rebre una trucada de Maurici, el de los Pallaresos. La conversa, que va durar 5 minuts i 39 segons, devia anar més o menys així.
2: Digui'm.
3: Hola, Ángel. Soy Mauricio de los Pallaresos.
2: Hola, Maurici.
3: Mira, ya debes saber que me he ido con la Julia, la mujer de Ramon Lasso. Nos hemos ido voluntariamente y no queremos que nos busquen.
2: ¿Y cómo trobes?
3: Trobo-me yo de la malaltia y gairebé no me dedico.
2: ¿Tens un telèfon de contacte?
3: No hace falta. Sí que te doy el de mi mujer, la Mercedes. Va a estar sufriendo durante toda su vida y mi mujer me ha engañado. No quiero hablar con la policía porque me harán volver con ella.
2: ¿Y on ets ara?
3: Estoy de vacaciones con unos amigos. Después nos iremos de vacaciones con la Julia.
0: Aquesta trucada va fer desconfiar els Mossos. Maurici Font normalment s'expressava en català. Aquest detall s'hi sumava el fet que, llegint els antecedents policials de Ramon Lasso, havien sabut que abans d'entrar en presó preventiva pel doble homicidi de la seva dona i del seu fill, Ramon Lasso va enviar tot un seguit de cartes anònimes als jutjats de Tarragona i al Diari de Tarragona per tal de despistar les investigacions. Havia canviat en aquest cas les cartes per les trucades telefòniques? D'altra banda, els Mossos els sembla incongruent que algú que marxa voluntàriament perquè la seva dona l'enganya li digui a un periodista que la truqui per fer-li saber que està bé. I a més, quan a la mateixa conversa amb el periodista, el suposat Maurici li va dir: va estar sufriendo durante toda su vida, mi mujer me ha engañado.
4: Crims, amb Carles Porta.
0: A Espanya no són habituals aquest tipus d'investigacions, i menys ho eren el 2011. Però seguint la línia d'investigació dels Mossos i per a la preparació del 30 minuts, la Fàtima Llambric va anar als Estats Units, on sí que estan més acostumats a aquest tipus d'investigacions.
5: Per donar-li una dimensió a la investigació criminal, havíem d'anar als Estats Units, diguéssim, no? I allà vam poder entrevistar dues persones. Una persona que havia estat, bueno, vinculada a Fiscalia, que es diu Tat, i que ell ha fet un recull de tots els casos d'homicidi sense cos condemnats, jutjats, als Estats Units, que estàvem parlant de 2014, estàvem al voltant d'uns 400, i després en un exagent de l'FBI que, res, que feia un any que sabia, un any i mig que ja no estava al cos, que s'havia jubilat, que era el McNamara. Llavors una mica, diguéssim, en resum, els dos coincidien de les investigacions per homicidi són difícils, però és que les investigacions per homicidi sense cos ja és el més difícil que et puguis trobar i que puguis investigar, no?
0: Podem escoltar tots dos agents nord-americans en fragments que hem extret del 30 minuts i on parlaven d'aquest tema.
6: Vaig ser a l'FBI durant 25 anys i d'aquests 18 a la unitat d'anàlisi de la conducta. I vam treballar en molts casos d'homicidi sense cos, amb molts investigadors i molts fiscals. La màxima dificultat és que, quan vas a veure els fiscals, la majoria d'ells no tenen experiència en homicidis sense cos. Llavors, molts d'ells són reticents a portar el cas, i això ho fa més difícil. Si els investigadors no tracten des del primer moment el cas com un homicidi sense cos, molts indicis importants poden desaparèixer. Cabells, fibres, sang... L'agressor pot netejar-ho tot. Bàsicament, un cas d'homicidi sense cos és un cas on hi ha uns bons indicis circumstancials, la víctima ha estat assassinada i encara no hi ha cos.
7: Si un cas d'homicidi és el màxim delicte, un cas d'homicidi sense cos és l'homicidi màxim, perquè són els casos més difícils de resoldre.
0: Però en aquest cas, arran d'aquestes trucades al Diari de Tarragona i del Fax, sorgí el dubte de si els desapareguts estaven realment morts. Però aquestes no són les úniques trucades que fa el Maurici, o el suposat Maurici, el dels Pallaresos. També la mare de Ramon Lasso, Carmen Moreno, va rebre una trucada informant-la que estaven bé i que estaven vivint a Castelló. La trucada en qüestió va ser el 3 d'abril del 2009. Els Mossos, posteriorment, van investigar les trucades que la senyora Moreno va rebre aquella tarda. I investigant les trucades, veuen que la mare de Ramon Lasso, que viu a Quesada, a Jaén, rep una trucada a les 4 de la tarda. Una trucada que s'ha fet des de casa del propi Ramon Lasso. Una trucada, tot sigui dit, que la senyora Moreno no arriba a despenjar. Ara venen un seguit de trucades i després sabreu per què són importants.
1: A les 16:41 hi ha una trucada des de la cabina situada a l'Avinguda Sant Salvador de Tarragona. Una cabina que és a 4 quilòmetres del domicili de Ramon Lasso. Aquesta trucada dura 3 minuts. A les 18:42, una altra trucada. El presumpte Maurici Font truca des d'una cabina situada al carrer Pilar de la localitat de Vinaròs, que acaba a les 18:44. Per tant, dura 2 minuts. Una tercera trucada, a les 19:39, des del telèfon fix del domicili de Carmen Moreno al mòbil del seu fill Ramon. La durada és només de 35 segons. En aquells moments, Ramon Lasso fa el trajecte de sud cap a nord per la Nacional 340 entre les localitats de l'Ampolla i el Perelló. Quarta trucada, a les 21:13, aquesta vegada des del telèfon fix del domicili de Carmen Moreno cap al mòbil del seu fill, que finalitza a les 21:18. Parlen, doncs, 5 minuts i en aquells moments Ramon Lasso ja és al seu domicili. Segons consta el sumari manifesta Ramon Lasso, la conversa amb la seva mare va ser molt curta perquè anava conduint i no podia parlar. Extrem que es confirma quan es confronten els senyals de telefonia del mòbil de Ramon Lasso amb els repetidors. Ara serà important, però, que ens fixem en les localitzacions. Hem dit que la primera trucada es produeix des de la casa de Ramon Lasso, la segona des d'una cabina a Tarragona, la tercera, on Maurici, el dels Pallaresos, truca a la mare de Ramon Lasso des de Vinaròs. Una quarta, in itinere, de la mare de Ramon Lasso mentre ell transita per la Nacional 340. I una cinquena, que Ramon Lasso ja ha arribat a casa altre cop a Tarragona.
0: Els Mossos constaten pels repetidors de telefonia i el mòbil de Ramon Lasso que efectivament la conversa que es produeix in itinere, és a dir, quan la mare del Ramon Lasso li truca i mantenen una conversa de 35 segons, el repetidor que dona cobertura al telèfon de Ramon Lasso l'ubica a l'inici de la conversa a l'Ampolla i al final el repetidor del Perelló. És a dir, que el trajecte de Ramon Lasso en aquells moments és de sud a nord. També calculen que el temps transcorregut entre la trucada de Maurici i el dels Pallaresos des de Vinaròs i la de la seva mare a Ramon Lasso és d'aproximadament una hora. La primera s'efectua a les 18:42 des de Vinaròs, mentre que Carmen Moreno truca al seu fill a les 19:39 quan aquest circula per la Nacional 340 entre l'Ampolla i Perelló, direcció nord. Els Mossos calculen, mitjançant aplicacions de càlcul de ruta, que una hora és el temps aproximat que es tarda per fer el desplaçament entre el carrer del Pilar de Vinaròs fins a la zona del Perelló, on Ramon Lasso rep la trucada si un es desplaça per carreteres nacionals, que és com ho solia fer Ramon Lasso.
1: Els Mossos també creuen que les primeres trucades que es van fer a la mare de Ramon Lasso, sobretot la que es fa des de la cabina de Tarragona, podia tenir com a objectiu veure si ella era capaç o no de reconèixer el simulant ser una altra persona. També constaten en les seves diligències que després de rebre la suposada trucada de Maurici, el dels Pallaresos, la mare de Ramon Lasso fa fins a 9 trucades en pocs minuts. Els Mossos entenen que aquesta és una reacció lògica, fruit del neguit que li causa a ella la trucada de Maurici, el dels Pallaresos. En investigacions posteriors, constaten que truca a Mercedes Lamas sense obtenir-ne resposta, tot i que ho prova fins a 3 ocasions. També truca al seu net Carlos Lasso, fill de Ramon Lasso, que va viure amb els seus avis i, per tant, amb ella, i també Ramon Lasso, amb qui finalment pot parlar a les 21:13.
0: L'endemà, 4 d'abril, Ramon Lasso es presenta a la comissaria dels Mossos d'Esquadra de les Gavarres per informar de la trucada que va rebre la seva mare. Posteriorment, un sergent dels Mossos truca a la senyora Carmen Moreno per telèfon per saber el contingut d'aquella conversa, en la qual ella destaca que la va trucar a Maurici Font i li va dir que ell i la Júlia estaven junts en un poble de la província de Castelló, que es trobava en perfecte estat de salut, fent vida a casa d'unes persones grans a les quals cuidaven i que van trobar la feina gràcies a una amiga de la Júlia. Que es trobaven bé i que, sobretot, no volien que li comuniqués al Ramon el contingut de la seva trucada. I els investigadors de l'equip de l'inspector Domènech es van fer una pregunta molt evident. Per què Júlia Lamas i Maurici Font haurien volgut trucar justament a la mare del Ramon? Si deixéssiu la vostra parella, trucaríeu un any més tard a la vostra ex-sogra per comunicar-li on sou? A la mateixa conclusió a la qual arribeu vosaltres és a la qual arriben els Mossos. Però la instrucció no estava tancada ni de bon tros i seguien investigant i estirant el fil de les pistes que tenien. Aquestes trucades per als Mossos eren pistes molt importants. Us hem esmentat el telèfon mòbil des del qual es va trucar al Diari de Tarragona. Seguint la pista de la targeta SIM d'aquell telèfon, els Mossos descobreixen que ha estat utilitzada en 5 ocasions i que va ser comprada a la botiga Time Online de Tarragona. Comprovant la balisa del vehicle de Ramon Lasso, els Mossos estableixen que el 26 de maig del 2009 el vehicle del Ramon s'atura durant 4 minuts davant d'aquesta botiga en horari comercial. La primera trucada que es fa des d'aquest telèfon és, curiosament, al mòbil de Ramon Lasso i les restants a la centraleta del Diari de Tarragona, que les passa després al despatx del periodista Àngel Joan Pere. Els Mossos han descobert que des de la mateixa targeta SIM es fa primer una trucada al mòbil del Ramon i després les trucades al Diari de Tarragona. Ens imaginem per què? Us ho confirmem de seguida. Més coses del telèfon.
4: Crims. Amb Carles Porta.

0: Respecte al telèfon, no només també s'investiga la targeta SIM, també investiguen l'aparell. Els investigadors descobreixen a partir de l'e-mail la identitat dels terminals telefònics que el mòbil és un Nokia 6030 i que va ser venut a l'establiment Avanza Comunicaciones amb adreça al carrer Pasqual Aperier número 20 de Saragossa. I us preguntareu, tan lluny es trobava aquest mòbil? Però segons les investigacions dels Mossos, posteriorment aquest terminal passa a formar part de l'empresa Leche Pasqual i s'envia a la delegació de Tarragona. En aquesta delegació de l'empresa a Tarragona, el terminal va ser utilitzat de manera habitual pel treballador Edgar Sirvent Català, que va activar-lo el 17 d'octubre del 2006 amb una targeta SIM propietat de l'empresa. Davant d'aquesta informació, els Mossos es posen en contacte amb el senyor Sirvent, que explica que efectivament fa anys va tenir aquell dispositiu. Es tractava d'un telèfon d'empresa que, segons el sumari, la companyia Leche Pasqual els va permetre quedar-se quan el 2007 van fer un canvi de companyia telefònica d'Orange a Movistar. El senyor Sirvent explica als Mossos que amb els anys li va vendre el senyor José Chacón Molina per 20 euros. Els Mossos investiguen qualsevol possible relació amb l'entorn de Julia Lamas, Maurici Font o Ramon Lasso i descarten que hi hagi qualsevol relació.
1: Els Mossos, doncs, investiguen l'entorn del senyor Edgar Sirvent i, observant el seu entorn laboral, social i familiar, veuen que el seu germà, Gerard, podia conèixer Ramon Lasso. Els Mossos estudien els informes laborals de Ramon Lasso i del senyor Gerard Sirvent i s'adonen que Ramon va estar treballant durant temps a l'empresa Construbert, ubicada al número 14 del carrer 29 del barri Bonavista de Reus, mentre que Gerard Sirvent va estar treballant a l'empresa Hermanos Vallejo, ubicada al mateix carrer, però al número 10. Quan els Mossos es desplacen a aquestes empreses, veuen que les dues estan paret per paret i pensen que és fàcil vendre-li o fins i tot regalar-li un mòbil vell que no utilitzes a algú que coneixes. Serà al maig del 2008 quan la targeta SIM que fa les trucades al mòbil de Ramon Lasso i al Diari de Tarragona s'insereix en aquest telèfon. Així doncs, ja tenim una targeta SIM i també un dispositiu de telèfon. Però els Mossos segueixen investigant les pistes que tenen. I una altra de les peces a investigar és el fax per sol·licitar el canvi de número de compte corrent de la pensió del Maurici que s'envia a la Seguretat Social el 28 de maig del 2009. Els Mossos aconsegueixen localitzar la botiga des d'on s'envia aquest fax, situada al número 5 de l'Avinguda Independència de Cambrils. Del seguiment de la balissa del vehicle de Ramon Lasso, se n'extreu que en la mateixa data i hora aproximada, el cotxe del Ramon era a 500 metres de la botiga. L'inspector Domènec ens explica el que van acabar descobrint sobre el nou número de compte.
2: Que aquí també hi ha una altra incongruència. Teòricament estan a Castelló, però quan envia el fax, també fent-se passar per a Pau Maurici, es fa des de la província de Tarragona. Han vingut a fer enviar un fax, bueno, un fax que el que feia era beneficiar el Ramon. Amb aquest canvi del número de compte, canviava el número de compte d'ingrés d'una pensió que tenia el Maurici, li passa a la Júlia, però que era per pagar aquesta compte per pagar les hipoteques que tenien la parella Ramon Júlia, no? Que era un benefici per a ell, perquè amb els diners del Maurici se pagaven les hipoteques.
1: Els Mossos semblava que anaven estrenyent el cercle entorn del Ramon i es plantegen detenir-lo, però faltava una peça clau. On eren la Júlia i el Maurici? Podrien jutjar el Ramon sense trobar els cadàvers? A la Fàtima Llambric, en la seva visita als Estats Units, l'inspector de l'FBI li explicava el que ell havia descobert.
3: He descobert que en els 440 casos que han anat a judici, la ràtio de condemna és del 88%. És un percentatge molt alt. El cos habitualment el diposita en prop d'un lloc que li és familiar a l'acusat. Pot ser la granja familiar, prop de casa seva, prop d'un lloc on ha anat a caçar. Hem vist una vegada i una altra que els amaguen en un lloc que els és familiar. I això és perquè cal temps per enterrar un cos. És difícil cavar un forat. Enterrar-los és el més comú. Crec que la raó del perquè és el més comú és que és la forma més fàcil de fer desaparèixer un cadàver.
1: Però en aquest cas, els cadàvers no apareixien. I fins i tot Ramon Lasso semblava tenir clara la importància de trobar els cadàvers en una instrucció d'aquest tipus. O almenys així li va fer saber a la Fàtima Llambric mentre l'entrevistava pel 30 minuts. Probablement ell desconeixia la doctrina nord-americana, que sí que coneixien els Mossos. Sentim el mateix Ramon Lasso.
4: Pero si no encuentran un cuerpo, dígame usted en dónde está el delito. Porque aquí en primer lugar, como han dicho, Ramon Lasso por homicidio. Yo, mi punto de vista de homicidio, y porque he estudiado o he visto en el periódico o en el visto en el Código Penal y cosas esas, homicidio es porque tiene que haber un cadáver. Porque homicidio no se puede decir porque se ha roto un jarro. No, es porque hay un cadáver.
1: I aquest era el gran repte, trobar els cadàvers. Ho sabien els Mossos i també ho sabia l'entorn familiar de les víctimes.
5: La família dels desapareguts està capficada en esta porció de terreny. Des del primer dia creuen que el detingut s'hauria desfet dels dos desapareguts, la Júlia i el Maurici, en esta zona, perquè és un hort on Ramon Lasso venia sovint a cavar i on hauria fet un clot de 2,5 metres de profunditat. I així ho fan constant al sumari del cas. De fet, també van demanar a la justícia que s'hi practiquessin diligències.
6: Vam demanar una inspecció ocular de l'hort, vam demanar la imputació i la detenció del senyor Lasso, i la resposta del jutjat va ser una denegació de les proves, dient que no era el moment processal oportú, donat que, com que hi havia el secret de sumari, es podia posar en perill la investigació que el jutjat estigui fent. No? Davant d'això, nosaltres vam presentar dos recursos.
1: Ramon Lasso, per la seva part, insistia que la Júlia i el Maurici no estaven morts.
4: Yo siempre he estado ahí colaborando con los Mossos Cuadra y todo. Se lo he dicho, si vosotros habéis sido estupendo. Si yo hubiera hecho algo, vosotros a los 4 días lo hubierais encontrado, porque aquí no ha pasado ni 48 horas cuando ya estaban encima de mí. Yo siempre le he dicho, digo, aquí no hay nadie muerto. Aquí no hay nadie muerto. Si es que Julio y Mauricio no están muertos. ¿Tú te crees que yo puedo hacer una cosa tan rápida y si no dejas ninguna huella? Eso es mentira. Eso a mí me lo tienen que demostrar para yo creérmelo.
1: Mentrestant, el secret de sumari es mantenia i, tot i els recels lògics dels advocats, els Mossos segueixen investigant a partir d'algunes de les pistes que tenen. Una d'elles, la del telèfon, que serà determinant per completar el puzzle. Fa un moment hem dit que la primera trucada del telèfon sospitós va ser a Ramon Lasso. L'inspector Domènech ens explica la conclusió a la qual van arribar els investigadors.
2: Sobre aquest telèfon, també és curiós que quan es compra la targeta SIM, que sabem on es compra i sabem que el Ramon Lasso també està en el mateix lloc on es compra la targeta SIM, la primera trucada que es fa és una trucada al telèfon, diguéssim, legal del Ramon. Per què pensem que es fa aquesta trucada? Per comprovar de que no sortiria el número, que sortiria l'identitat oculta del telèfon. Ell modifica el telèfon perquè quan fa una trucada no surti el seu número, i la manera de comprovar-lo és me truco jo mateix i veig si el telèfon aquest no surt el titular, no? O sigui, no surt el número. I és una trucada que no es respon, simplement és una trucada de pocs segons per comprovar aquesta trucada. A partir d'aquest moment és quan se comencen a fer les diferents trucades, i el dia de l'entrada i registrat trobem aquest telèfon, que per nosaltres és primordial.
1: I aquesta va ser la clau. Així ho recordaven el 30 minuts els Mossos que van fer aquesta entrada i registre.
7: Ramon disposava de dos telèfons. Ramon tenia el seu telèfon oficial i llavors tenia el telèfon amb el que es van realitzar les trucades al diari de Tarragona fins a passar per Maurici. Aquest telèfon que fa les trucades al diari té una vida molt curta, i nosaltres vam poder demostrar que aquesta vida va transcorrer sempre en paral·lel al telèfon de Ramon. Això és tal com dir que els dos telèfons els portava Ramon. Vaig anar directe a les tauletes de nit, però el que no em podia arribar a imaginar és que quan vaig obrir el primer calaix, que quan el vaig obrir vaig veure que era un telèfon, i era un Nokia. Era el mateix model que nosaltres vam començar investigant. I vaig mirar els 4 números de l'email i vaig veure que havíem tingut sort i que l'havíem trobat.
8: Sabem que cada cop que s'ha fet servir aquest telèfon, el teu telèfon està a prop i el teu cotxe també. Per tant, em diràs que no, que tu no ho ets, però llavors què fa aquest telèfon a la teva tableta de nit?
1: Ara sí, els Mossos tenien la prova que necessitaven per inculpar-lo. A partir d'aquí, es va procedir a la detenció i disposició judicial de l'únic sospitós del cas. L'inspector Domènech ens explica que al final van haver de córrer.
2: Va haver un moment que inclús es va precipitar la intervenció policial. A millor a nosaltres ens ha agradat allargar més aquest seguiment electrònic que fèiem d'aquesta persona per trobar més contradiccions i trobar més indicis incriminatoris, però sobretot per lo que és la intervenció telefònica van descobrir que aquesta persona s'havia fet una nova companya, tenia una nova amiga, una persona de Paraguai, i per les converses veien que aquesta persona volia marxar al Paraguai amb aquesta dona. No només marxar, sinó que estava ja posant a la venda els seus béns, la seva casa que tenia un parell d'immobles, un bar, doncs estava començant a vendre, a posar amb agències immobiliàries aquests béns per recollir diners i marxar. Com van veure això és quan se va precipitar i és quan ja van fer l'entrada i registre al seu domicili i quan al final doncs es va detenir aquesta persona.
9: Crims.
1: L'inspector Domènech no ho ha especificat, però segons consta en el sumari, Ramon Lasso ja s'havia tornat a casar. Aquest cop amb Margarida Estela Silva, una dona nascuda al Paraguai el 1961 i que feia 3 anys que residia a Espanya, sense cap familiar en territori espanyol i amb forts vincles amb el seu país d'origen. En la documentació també s'observa que Ramon Lasso tenia el passaport en vigor i que el Paraguai és un país que no requereix visat d'entrada. A més, Ramon Lasso tenia recursos econòmics, ja que en aquells moments portava un negoci propi, en aquest cas un bar. Pel que fa a les trucades, s'observen 3 trucades a diferents immobiliàries que evidencien la intenció de Ramon Lasso de vendre la casa i una trucada el 19 de febrer del 2011 a una tal Anna, una treballadora possiblement interessada en el traspàs del bar, segons indiquen els informes policials. Tots aquests indicis fan pensar als Mossos que Ramon Lasso tenia la intenció de marxar. I va ser aquesta intenció la que va precipitar la seva detenció.
2: Aquestes persones, normalment, parlo de persones amb aquestes psicopatologies, quan no tenen la necessitat, acostumen a ser persones que són encantadores, que són les persones que parlen molt, molt sociables, són egocèntriques, però fan simular molt bé, són persones que dins de les presons pues, se comporten, no és el clàssic delinqüent que nosaltres coneixem, delinqüent lladre, delinqüent que fa mal, sinó és una persona que pot semblar la mar de bona persona, inclús va arribar a convèncer amb algun funcionari perquè quan va sortir de presons anés a viure amb aquest funcionari. O sigui, donen la impressió de que és una persona encantadora i que no ha fet res.
1: Els Mossos havien parlat moltes vegades amb Ramon Lasso, que sempre es mostrava molt xerraire i col·laborador. Un cop detingut, els investigadors ja l'interroguen com a inculpat i les coses canvien una miqueta. Atenció a l'anècdota de la llibreta.
2: Ramon Lasso va canviant, va modificant les seves versions conforme nosaltres l'anem aportant alguna informació que anem descobrint. I sobretot a les declaracions que l'agafem com a voluntàries, fins que no el detenim, no l'agafem cap detenció com a inculpat, sempre va amb una llibreta on apunta el que havia explicat anteriorment. Que això sorprèn molt, perquè vas amb una llibreta. I ell sempre diu que, bueno, que com té molt poca memòria, ell el que vol és, quan parla, declara amb nosaltres, lo apunta tot el que ens ha explicat, i per la segona vegada que li tornem a preguntar, pues mira la llibreta i comprova què és el que ha dit abans. Després ho sabem per què, el motiu aquest, per què fa això. Ho fa perquè en el primer cas, als anys 90, quan la policia l'interroga, troba moltes contradiccions en les primeres segones declaracions. Ell té problemes de memòria, o diu que té problemes de memòria, i ahir l'enganxen per les contradiccions. Ell no volia caure en aquestes contradiccions. I és una manera que ell fa de no contradir-se. Té una declaració amb nosaltres, al cap d'un mes la tornem a citar i ell agafa la llibreta i diu, a veure què vas dir tal dia, pues, ho torno a dir de la mateixa manera o canviaré alguna coseta. És tant que el dia de la detenció, davant del seu advocat, li diem de si vol declarar i ell diu, només declararé si em doneu la llibreta, si no, no declaro. I nosaltres li vam dir, no, ara ja estàs com detingut i ara no, tens que portar la llibreta ara. Si vols declarar, declara, i si no tens el dret a no declarar. I ell diu que no vol declarar.
1: Però si Ramon Lasso estudiava les declaracions, els Mossos també s'havien de preparar per a un interrogatori a una persona amb les seues característiques psicològiques.
2: Quan una persona tenim la certesa de que és un trastorn psicòpata, que això ho ve avalat per un psicòleg, no ho diem nosaltres, l'interrogatori té que ser completament diferent. No se li pot entrar amb la pena de dir, mira, que has matat un nen, que has matat una nena, que la mare quedarà viuda. no pots entrar perquè són persones molt fredes i que, és que no són res empàtiques, les és igual el que li passi a aquesta persona. A vegades és tot el contrari, la manera de tractar-los a aquestes persones és dir, tu no has sigut capaç de fer això, tu no pots fer-lo, tu ets una persona gran, tu no pots matar ningú, tu estic segur que tu no pots ser, perquè és l'única manera a vegades de picar i pel seu orgull i el seu ego demostrar-lo. Molts d'aquestes persones, per sort aquí a Espanya tenim poques, però als Estats Units hi ha molta literatura d'això, moltes vegades són ells que confessen molts casos pues, per fer-se famosos, per sortir a la tele, perquè sortir en un programa i poder dir, no, si he matat aquest, però he matat a 20 més, i aquest l'he matat jo per aquest ego, per aquest orgull d'haver dit, l'ho he fet jo. No, és una altra manera de fer interrogatori i per això ens anaven recolzant a un psicòleg d'aquí a Barcelona que ens anava donant pautes de com tenien que parlar, com tenien que tractar, com tenien que gestionar aquest interrogatori.
1: El dia de la detenció, totes aquestes pautes prenen forma en l'interrogatori. L'inspector Domènech va ser qui el va interrogar aquell dia.
2: I el dia de la detenció, jo no havia interactuat amb el Ramon, jo sempre estava en un paper més llunyà, vaig estar a l'entrada de registre, però no vaig interactuar amb ell. Jo agafo el rol de jefe, llavors jo aquell dia vaig amb americana, amb corbata, i ell no vol declarar. Bueno, després de la declaració, jo vaig i l'explico les conseqüències. Dic, mira, Ramon, tu ara t'aniràs a la presó i podràs veure parlar amb la teva companya, tenir una companya nova... I ell intenta... Ell no volia saber res d'això. Ell el que volia era explicar-me un altre cop la mateixa pel·lícula que l'havia explicat als meus companys moltes vegades. I jo li dic, no, és que no vull saber res. Jo vull que dir-te el que te passarà. És l'únic moment que ell perd tots els papers, s'emprenya moltíssim, i és quan diu, no teniu cadàvers, i sense cadàvers no hi ha homicidi, que és el mantra que sempre ha estat repetint durant tot aquest temps, inclús posteriorment en alguna entrevista que l'han fet, sempre ho diu. Ell està convençut que sense cadàvers no hi ha homicidi. I ell, això que jo no l'he entrés a discutir, entrés amb el joc aquest de explica'm què ha passat, no, jo no volia saber-ho, jo li deia, mira, tu aniràs a la presó, tindràs l'advocat, allà podràs fer algunes trucades, tal... però jo t'explico lo que pasó ese día. No, yo no quiero saberlo. Tú ahora te vas a la cárcel, vas a esto, vas a lo otro. Ahí es el único momento que le trenquem els seus esquemas mentals, peres papers, y es lo que me diu espontàniament, sin cadàvers no hay homicidio y no lo vais a encontrar nunca. Exactamente va dir això, no lo vais a encontrar nunca. Es per això que sabem que o ells diu on estan o no ho trobarem mai.
1: Així tot, els Mossos no van claudicar i seguien buscant-los. Aquesta és la crònica que en feia TV3 els dies que es va iniciar la recerca.
9: Els familiars dels dos desapareguts continuen pensant que les últimes víctimes de Ramon Lasso podien estar en aquests terrenys de Tarragona. Lasso ja va ser empresonat fa 17 anys per haver matat una altra dona i el seu fill, i ara torna a ser a la presó per aquests dos casos nous. Però de moment no es troben els cadàvers. La Divisió d'Investigació Criminal dels Mossos d'Esquadra han desplegat aquest matí un georradar que detecta antics moviments de terra i no ha donat cap resultat. Tampoc han trobat res als gossos de la unitat canina. El terreny és d'uns 600 metres quadrats.
10: Es que es el sitio que él trabajaba más tranquilo y se conocía bien el terreno. Y en la casa esta que hay aquí de mármol, sí que he visto pues que hay los platos que usábamos y los boles que usábamos nosotros cuando veníamos los domingos a comer aquí al huerto.
9: A la fàbrica de marbre, els Mossos han buscat els cossos en aquest pou de 18 metres de profunditat. Els de la unitat del subsol hi han baixat, però hi han trobat aigua i han demanat l'ajuda dels bombers. De moment, tampoc hi han trobat res.
11: Lo que no tenim tan clar és que els cossos estiguin aquí o s'hagin traslladat a un altre lloc. Ja han passat 2 anys i això pues, pot ser que s'hagin traslladat de lloc o que ja des del primer moment no hagin estat aquí. Aquí enterrats aquests cossos.
9: La recerca amb georradar es reprendrà demà al matí. També es preveu l'arribada de la unitat subaquàtica dels Mossos per continuar buscant els pous.
1: La que sentíem recordant els dinars de diumenge que havien fet en aquest hort era la Mercedes Lamas, la germana de la Júlia Lamas i dona de Maurici Font. Mentre continua la recerca, l'advocat de la família de les víctimes qüestionava que aquestes tasques s'haguessin fet molt tard.
12: Aquesta vegada s'ha preocupat de que els cossos no hi siguessin. El que passa és que lamentem que això que s'està fent ara, això se tenia que haver fet 15 dies després de la desaparició dels nostres, dels familiars dels nostres clients, coneixent els antecedents d'aquest senyor.
1: L'inspector Domènech, amb el temps, ha arribat a la conclusió que quan ells es van fer càrrec del cas, els cossos ja podien no ser-hi.
2: Buscar cadàvers, l'únic lloc que podem pensar que podien estar els cadàvers és un hort que tenia el Ramon Lasso, que és on precisament queda en Maurici. És un hort que estava ocupat, és un hort que no era seu, que ara mateix ja passa una autovia al costat de Tarragona. És un hort que tenia una caseta que Mercedes es deia que és on havien, on quedaven, doncs, per tenir les relacions extramatrimonials en aquesta caseta. Quan nosaltres ja agafem el cas, la caseta ja no estava, ja l'havien tirat al terra, i és on nosaltres apuntem que és on es van produir els fets, dins d'aquesta caseta. Es va mirar el que és tot aquest hort, que és un hort molt gran, les rodalies també, amb georrades, amb màquines excavadores, van estar buscant, però no es van trobar. El Ramon Lasso, que es trobava quan fèiem nosaltres aquestes indagacions, estava molt tranquil. Ell estava convençut de que no estaven allà, i nosaltres pensem de que tampoc, que al final els va traslladar i no es van poder localitzar.
1: Tot i buscar-los a l'hort, els Mossos no van trobar els cadàvers, però consideraven que podien tenir prous indicis per a una imputació per homicidi sense cadàver.
5: Els Mossos d'Esquadra donen per tancat el cas dels dos veïns dels Pallaresos desapareguts i diuen que serà molt difícil trobar-ne els cossos. Segons la mateixa policia, s'ha fet servir tota la tecnologia disponible i fins ara no ha estat possible trobar els cadàvers de Júlia Lamas i Maurici Font, la dona i el cunyat de Ramon Lasso, que està empresonat i acusat d'haver-los assassinat.
11: El ventall és molt gran, Catalunya és molt gran i pot estar a qualsevol lloc amagats, i és difícil poder localitzar si no és que la persona que ha fet aquest crim es diu on està.
5: L'advocat dels familiars dels dos desapareguts creu que encara hi ha llocs on buscar els cossos i altra documentació, com podria ser la casa de l'acusat del crim o el mateix bar que regentava on es va fer construir un amagatall.
1: I arriba el dia del judici. El 29 de setembre del 2014 començava a l'Audiència de Tarragona el judici contra Ramon Lasso, acusat de l'homicidi de Júlia Lamas i Maurici Font. Així recollien els informatius el que havia passat aquell primer dia. Entre els testimonis hi ha Mercedes Lamas i l'advocat de la família.
13: ¿Usted mantuvo relaciones sexuales con el señor Lasso?
14: A ver, alguna vez. Cuando él venía a hablar conmigo, pues me decía si nos podíamos ver. Como también ocurría lo de la enfermedad de Mauri, que no podía, quizás en esos momentos fue cuando hubo esos encuentros.
15: Lògicament que el culpabilitzin i sortir culpable dels fets i complir la pena, perquè es tracta d'un psicòpata molt perillós que ha tornat a repetir els fets i que es tornaria a fer, perquè no té arrepentiment ni s'arrepenteix de res.
1: El segon dia del judici també van testificar algunes de les persones que us hem anat citant. Va ser el torn del fill de la Júlia Lamas i del president de la finca on treballava la Júlia.
16: Quería quedarse también con el puesto de trabajo de mi madre.
13: ¿Esto lo oyó
16: usted? No, bueno, nos hablamos allí y que pretendía él, pues, que él se quedaba, que lo sustituía mientras tanto ella no estaba, ¿qué tal?
17: Vino Ramón esa tarde para decir que Julia no vendría en unos días porque se había ido a visitar a un familiar que estaba enfermo y que en su lugar trabajaría él. Evidentemente le dijimos que no.
1: La psiquiatra d'un dels informes que s'havien fet a Ramon Lasso en la seva primera estada a la presó va repetir les conclusions a les quals havia arribat anys abans.
18: Mentre no es doni un canvi d'actitud per part de l'intern referent a la incapacitat d'acceptar la responsabilitat de les pròpies accions, no tindrem indicadors de canvi i queda oberta la possibilitat que cometi delictes greus en el futur.
1: I per acabar, Ramon Lasso va explicar el mateix que havia dit als Mossos en reiterades ocasions.
4: Dice que ella no se viene conmigo, que se va con Mauricio y que está... Bueno, en aquel momento me tira también las llaves de un llavero que tenía de la portería. Si quieres, haces tú la faena. Entonces, en aquel mismo momento, ella me dijo que ellos se iban porque estaban hartos de todo.
1: I ara sentirem el veredicte que es va llegir a la sala.
13: Ramón Lasso Moreno, en momento, lugar y modo solo conocidos por él, causó la muerte a Mauricio Fonríos y a Julia Lamas Ovejero y ocultó sus cuerpos con el propósito de imposibilitar su localización y procurar su impunidad.
1: Així s'expressava el portaveu del jurat.
19: Punto 1. Ramón Lasso Moreno es culpable de haber dado muerte a Julia Lamas Ovejero. Hecho probado por 8 votos a favor y 1 en contra. Punto 2. Ramón Lasso Moreno es culpable de haber dado muerte a Maurici Font Ruiz. Hecho probado por 8 votos a favor y 1 en contra.
1: Un membre del jurat el considerava innocent. I flipareu quan sentiu la Fàtima Llambric explicant els motius d'aquesta persona del jurat.
20: Aquesta persona va verbalitzar que preferia declarar-lo innocent perquè li tenia por. Tot i que no es coneixien i tot i que... Però bueno, una mica la sensació és la província de Tarragona és molt menuda i no sé, hi ha cosa que ens tornem a trobar. És curiós a vegades, no?, les persones com reaccionem.
1: Ramón Lasso va ser condemnat a 30 anys de presó, 15 per cada homicidi, i a pagar indemnitzacions als familiars de les víctimes. Els membres de la Unitat Central de Persones Desaparegudes dels Mossos d'Esquadra van rebre aquella sentència amb entusiasme.
2: Per la Unitat Central de Persones Desaparegudes va ser molt important perquè va deixar impune a vegades aquesta sensació de que sense cos no hi ha homicidi, que té que haver sempre un cadàver perquè es pugui dir que hi ha un homicidi. Sí que hi ha altres anteriors, però sempre eren casos que havia restes biològics, declaracions espontànies, nosaltres hem portat algun, espontànies de la persona que diu esquarterat a la dona i no la trobarem mai. En aquest cas, jo crec que és una investigació molt tecnològica que al final demostra de que sense cos i per les gestions d'investigació es pot demostrar que la persona ha fet un homicidi, tot i no tenir el cos del cadàver d'aquesta persona.
1: Ramón Lasso Moreno és a la presó. Encara li queden uns quants anys de condemna per complir. Nosaltres tornem tan aviat com puguem. Gràcies per escoltar-nos.
21: Crims. Muntatge musical, Sergi Cotillas i Benjamín Estacio. Documentació i entrevistes, Lídia Orriols. Guió, Txell Llorenç. Adaptació, realització i direcció artística, Dolors Martínez. Narració, guió i direcció, Carles Porta. Amb les veus de Catalunya Ràdio. Aquest és un dels podcasts de Catalunya Ràdio. Si en vols més, descobreix tot el nostre catàleg a l'app de 3Cat o a catradio.cat.

0: Catalunya Ràdio.
1: Som 3CAT.
0: L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
1: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 10.
2: Bona nit, us informa Marc Güell. El govern espanyol finalment fa marxa enrere i descarta habilitar poliesportius de Ceuta per a l'acollida d'immigrants. L'anunci havia generat un ampli rebuig entre la població de la ciutat autònoma i també en el seu govern. Després de la primera trobada del Comandament Únic per gestionar la crisi, el ministre Ángel Víctor Torres ha confirmat la rectificació.
3: También hoy hemos visitado otros espacios y, por tanto, los polideportivos van a salir de ese Real Decreto en su próxima actualización y se van a incluir otros espacios. Nosotros no queremos afectar la convivencia, ni las normas, ni el día a día de la comunidad de Ceuta.
2: El titular de Política Territorial també ha avançat que Pedro Sánchez presidirà divendres una reunió extraordinària de l'equip de treball. Ho farà, però, telemàticament des de la Moncloa. Més notícies amb la Txell Garriga.
4: Almenys 160 morts i centenars de desapareguts per la riuada sobtada que ha arrasat aquest dimecres al nord del Nepal, a la frontera amb el Tibet. Molts desapareguts són turistes que eren en aquesta zona coneguda per les rutes de senderisme i pelegrinatge. Les autoritats nepaleses han avançat que entre les persones no localitzades hi hauria dos ciutadans espanyols, tot i que de moment el Ministeri d'Exteriors no ho ha confirmat. La crestuda sobtada del riu Bote Koshi ha engolit ponts, edificis i fins i tot pobles sencers, i hi ha un paisatge de devastació, com explica aquest veí de la zona.
5: He vist com 9 camions desapareixien amb la riuada i també hi havia persones. És un accident que et trenca el cor. He fet de professor aquí durant 18 anys i no havia vist mai una cosa com aquesta.
2: L'administració Trump referma la seva croada contra la immigració i paralitza arreu del món les cites consulars per demanar visats d'immigrant. Washington ho justifica dient que ha d'entrenar els funcionaris perquè sàpiguen descartar els sol·licitants susceptibles d'acabar sent una càrrega pública, un terme que la Casa Blanca vincula a aquelles persones que creu que poden acabar depenent de les prestacions públiques per viure en funció de la seva edat, estat de salut i situació familiar i financera. Les cites ja programades s'han modificat mentre es posa en marxa un programa de formació global per als funcionaris. Donald Trump ha col·locat el principi d'autosuficiència econòmica al centre de la seva política migratòria i sosté que els estrangers que ingressen al país han de ser autosuficients i no representar una càrrega per als contribuents nord-americans.
4: Un jove ha resultat ferit crític en precipitar-se per un balcó al barri del Raval de Barcelona quan intentava fugir dels Mossos. El jove té un ordre d'allunyament respecte a la seva mare i s'havia presentat al seu domicili amb actitud violenta. Ha estat la mateixa família que ha avisat la policia i el jove s'ha llançat pel balcó quan els agents s'han personat al pis. Fins al carrer del Tigre, on ha tingut lloc aquest incident, s'hi han desplaçat 6 dotacions dels Mossos i també el SEM i psicòlegs per atendre la família.
2: Joan Prat, referent de l'antropologia a Catalunya, ha mort als 79 anys. Va fundar el Departament d'Antropologia, Filosofia i Treball Social de la Universitat Rovira i Virgili, d'on era catedràtic emèrit. Prat deixa un llegat de 5 dècades de docència i investigació, amb més de 200 articles i 20 llibres publicats amb obres de referència com Els nous imaginaris culturals o el seu últim llibre, La seducció de l'antropologia. Va aprofundir en l'estudi de les religions, l'espiritualitat i la cultura popular. També va ser membre fundador de l'Institut Català d'Antropologia i de l'Institut Tarragonès d'Antropologia i va dirigir la revista acadèmica Arxiu d'Etnografia de Catalunya. Esports, David Ubach.
6: A la primera divisió de futbol tenim en joc un partit pendent de la primera jornada, el Bernabéu. Madrid i Real Societat empaten a 1. Al descans, gol d'Mbappé al minut 40, Susic ha empatat a 1 al 44 a l'espera del que passi a la segona meitat. El Barça jugarà demà al Camp Nou contra l'Atlètic Club de Bilbao, també en duel pendent d'aquesta jornada 1 de la Lliga. Hansi Flick ha confirmat que Rodri entrarà a la convocatòria de cara a aquest partit i que tindrà els seus primers minuts com a blaugrana. I també que Valdé serà igualment a la llista. després d'haver parlat amb ella. En canvi, Gavi finalment queda descartat per una contusió al genoll. Al Barça també el seu president Joan Laporta, d'altra banda, ha insistit que volen el davanter de l'Atlètic de Madrid, Julián Álvarez, i que fan saber al club matalasser que si el volen vendre, i per tant s'ho repensen, estan disposats a fer una oferta per comprar-lo, mantenen la vigent al club blaugrana. Sobre l'actuació de la Policia Nacional a la rodalia del Camp de l'Elx, Laporta l'ha qualificat de desproporcionada, violenta i esfereïdora. Encara en futbol, el Girona ja és oficial l'adeu d'Arnau Martínez, que fitxa pel València fins al 2031, després d'haver passat aquesta mateixa tarda la revisió mèdica amb el club valencià. I a la Volta Ciclista a Espanya, la cinquena etapa, íntegrament en territori català, ha tingut triomf a l'esprint, el segon en aquesta edició de la Ronda Espanyola per al britànic de l'equip Visma, Matthew Brennan. A la general, Tadej Pogačar continua com a líder sense canvis significatius.
1: Fins aquí les notícies.

0: canvi. Visca la ciència. Endavant, Marta.
1: El búnquer.

0: Som en una nit tòrrida d'agost, en una cabana de fusta al mig del no-res. La Susan i en Jacob estan a punt de tenir una filla.
1: Ja és aquí!
2: Sí!
1: Alegria!
0: Frena.
2: Què?
0: La nena ja té 5 germans i en aquella casa no hi ha menjar per tots. Vull dir que alegria la justa.
2: Ostres, tu...
0: Per acabar-ho de dubar, en Jacob, el pare, ja té 61 anys i és un veterà de guerra mig esgarrat que amb prou feina s'aguanta dret.
2: Ja saps que no ho demano, això, però espero que la mare sigui més jove que
0: ell. Mira, la mare té 31 anys menys.
2: I normalment m'horroritzaria amb aquesta dada, però si ha de parir,
0: sí,
2: millor que en tingui 30 que no 60.
0: Això sí. El matrimoni raro, sí,
2: sí,
0: però per la salut d'ella millor que sigui
2: bueno,
0: jove.
2: Bueno, matrimoni raro és com el de Macron i l'altre, es porten també 30 anys o així, no?
0: L'altre, es diu la noia...
2: Em sap molt de greu, però amb ara... prou feines sé com es diu el Macron de nom. Imagina la dona que es diu Gertrudis,
0: no,
2: em sembla.
0: Jo no sabia ni que tingués dona, imagina.
2: Té una dona que té com 25 anys més
0: que ell. Ah, sí, que és veritat. És la que es va girar quan en Biden es girava, en aquell desfile.
2: És aquesta!
0: És aquesta.
2: És aquesta.
0: Sí.
2: Bueno, doncs això.
0: Això. La mare està bé
2: que no,
0: de...
2: Que per desgràcia no acostumem a veure diferències d'edat a que la dona sigui més gran.
0: La mare, tot i haver donat a llum a 6 fills, està molt més sana que el seu marit. Sí. En els següents 3 anys, la família té 3 canalles més.
2: Bé!
0: Bueno,
2: bé, alegria, home.
0: També se'n moren 2.
2: Bé, estalviem.
0: Sí. N'han nascut 3, s'han mort 2, anem per davant, de moment. Bé.
2: De moment sí, de moment la piràmide de creixement.
0: La mare, mentre ella es fa càrrec de la cadellada, el pare de treballar del que pot per mantenir la família. Una nit que surt a buscar llenya perquè els seus fills no es morin de fred, l'enxampa una tempesta.
2: Boig, quina rasca, i no deu haver agafat ni una rebequeta, perquè en aquella època...
0: El pobre home queda desorientat per la nevada. Quan arriba a casa està mig mort, amb símptomes d'hipotèrmia.
2: És mort.
0: No és mort, Jair, no. Però li passa una cosa molt pitjor per tots. Queda ben invàlid. A partir d'aquell dia, en Jacob queda postrat en una cadira per la resta dels seus dies.
2: Ostres, una cadira de rodes.
0: No, he dit una cadira. Normal, no hi ha cèntims per les rodes.
2: Oh, quanta misèria, això és ser molt pobre, eh?
0: Sí, perquè empenya una cadira sense rodes.
2: Oh! Carda, tot el terra.
0: Carda un soroll, de veritat,
2: horrible,
0: eh?
2: Horrible.
0: Als restaurants, comenceu a posar tacs de goma a les cadires, sisplau, eh? Perquè no hi ha res que emprenyi més.
2: Sisplau.
0: Que estàs dinant i... Sisplau.
2: Si els venen a l'IKEA, els taps aquells de feltre, allò no fa cap tipus de soroll.
0: No compreu aquells.
2: No, per què?
0: No, perquè allò queda ple de merda en 2 dies i salten. S'han de comprar uns...
2: Però aquells van bé pels mobles que no has de moure.
0: Sí, bueno, però si no els has de moure, per què li poses?
2: Sí, home, sí, per no ratllar el terra.
0: Però per què s'ha de ratllar el terra si el moble no es mou?
2: Si de cas un dia pots moure una mica. Ja vols moure una mica. O què passa, tu plantes un moble i ja no es mou d'allà mai més?
0: Mai més a la vida. A les cadires s'hi han de posar uns que venen, que són com de goma, que són menys estètics... però són més pràctics. S'agafen a la pota, diguéssim.
2: S'agafen a la pota, eh?
0: És com un preservatiu, és com una funda que agafa els últims 2-3 centímetres de la pota. Aquest és el que va
2: bé. Aquest és el bo, eh? I en fan de quadrats, també, i de rodons.
0: Fan de totes mides.
2: De totes mides, sí. On
0: no estem parlant de preservatius,
2: no,
0: ara, de lo de les cadires.
2: No, perquè si el preservatiu només agafa 2 centímetres,
0: aviam,
2: pots tenir un susto, eh?
0: És arriscat.
2: Anem a jugar molt fort.
0: I que em facin de quadrats és raro, també.
2: Bueno. Tu has estat a vestidors de camps de futbol?
0: Bueno, dèiem, l'home ha quedat allà assegut a la cadira.
2: El tenen en un racó.
0: Sí,
2: és el típic avi que tens al racó.
0: Però no s'aixeca.
2: Val.
0: Sense un pare que pugui treballar, els nens han d'espavilar-se i buscar-se les garrofes. Te'n recordes de la nena que ha nascut al principi de la història?
2: Com me n'he de recordar si no té ni nom?
0: Doncs es diu Phoebe Ann Moses i serà la nostra protagonista.
2: Pensava que seria el pare invàlid,
0: no,
2: el protagonista.
0: Home, seria una biografia justeta. Sí. Senyor assegut en un racó de casa.
2: Molta vida interior.
0: El pare ja el pots deixar estar. De fet, ja el podem anar eliminant de la història.
2: Coi!
0: La mare sap que amb aquell panorama no podrà tirar endavant, de manera que es busca un marit i s'hi casa. Al cap de poc tenen una filla.
2: Com es diu el marit?
0: És igual com es diu, perquè quan neix la nena, el pare es mor.
2: Hòstia, anem molt per feina, m'estic marejant.
0: Oh, mira, som el salvatge oest. Jair, això allà anava tot molt de pressa. Avui estàs viu, demà estàs mort. Però centrem-nos en la nostra protagonista, la Phoebe Ann, que si et sembla li direm Annie, que és com la coneix tothom.
2: Diguem-li Annie.
0: L'Annie. Com que a casa són tan pobres, l'Anny ha d'espavilar-se i aportar el seu granet de sorra. Els seus germans grans l'ensenyen a fer anar l'escopeta i amb només 7 anys se'n va sol al bosc a caçar conills, guatlles i tot el que troba. En pocs mesos es converteix en una experta tiradora.
2: Però aquesta nena, perdona, no hauria de ser l'escola en 7
0: anys? Escola? Però quina escola, Jair? A casa són tan pobres que no es poden permetre anar a l'escola. De fet, la situació és tan compromesa que la mare decideix vendre l'Anny a uns terratinents.
2: Vendre l'Anny?
0: Sí.
2: Però si l'esclavisme deu estar abolit, a hores d'ara.
0: Aviam, l'esclavisme fa pocs anys que ha sigut abolit, és veritat, però això no és esclavisme. Simplement l'ha enviat a viure a casa uns senyors perquè treballi per ells.
2: Tu has dit vendre-la.
0: Sí, aviam.
2: Què fa?
0: Les feines de la llar i es cuida del fill de la parella.
2: Però ja té edat per treballar?
0: Clar que té edat de treballar. Ah, l'Anny ja té 10 anys.
2: Ah, home! Val.
0: Si t'he dit que ja sabia fer anar una escopeta.
2: És veritat, home.
0: El problema és que cobra molt poc, només 50 cèntims la setmana.
2: Sí, però 50 cèntims si som a l'any 1870, mira dinero en el tiempo i digue'm què cobra aquesta nena.
0: Dinero en el tiempo, mira, vindrien a ser uns 7 euros per setmana. 7 euros la setmana. Si te'l reparteixes bé, és un euro al dia, eh?
2: És un euro al dia. És allò, crec que està per sota l'índex de pobresa, un euro al dia, eh?
0: A sobre de cobrar una misèria, l'Anny ha de suportar els abusos físics i psicològics de la parella de milionaris. Que, a més d'estomacar-la, quan no fa les coses bé, la fan sortir al carrer sense sabates a l'hivern.
2: No!
0: És molt lleig.
2: No!
0: La insulten.
2: No!
0: I la deixen sense sopar.
2: No! Bueno, però cobrant, eh?
0: Bueno, cobrant.
2: Tot això cobrant.
0: Aquí està el problema, Jair. Això de cobrar era mentida. No li paguen ni un cèntim en els 2 anys que passen aquella casa.
2: Peyu, si us plau...
0: Havien de pagar només un euro al dia, eh?
2: Un euro al dia? No pots gratar-te una mica la butxaca, desgraciat?
0: Milionari.
2: Dels inicis més durs d'aquesta temporada, eh? 5 pàgines ja que no aixequem cap.
0: Paciència, Jair. Tot arribarà. Després de 2 anys infernals, l'Anny pensa que ja n'hi ha hagut prou i decideix escapar-se de la casa on estava esclavitzada. Quan l'Anny torna a casa, veu que les coses...

0: de despeses.
1: Acabarem els problemes, mama. Pam!
0: Te'n recordes que l'Anny era una experta tiradora amb 7 anys?
1: Sí.
0: Doncs ara que en té 13 encara és millor. Surt de casa al matí i torna al vespre amb tot d'animals morts. En aquella casa hi ha tant menjar que la resta el pot vendre als restaurants de la zona.
1: Ostres, és ben bé que eren altres temps, perquè sí. Ara és molt estrany veure un nen amb una escopeta venent conills al celler de Can Roca.
0: És raro, sí.
2: Senyor, li porto... Pitu, mira què et porto.
1: Home, no, amb Pitu Roca no et comprarà uns conills que has matat allà.
0: No, home, no, no, no. Però sí que...
1: Sí que... Sí que,
0: sí que és veritat que hi ha gent que caça porcs senglars i els van a vendre als restaurants.
1: Això és totalment cert.
0: Això sí.
1: I gent que va buscar bolets
0: i
1: passa abans...
0: Sí que és veritat. Gent que van a buscar bolets i els venen als restaurants. Normalment sense etiquet.
1: Normalment. Com aquell senyor... Escolta, l'altre dia, l'11 de setembre, fa molt, eh?
0: Sí,
1: fa molt,
0: home.
1: No sabia que hi havia tanta gent anant a buscar bolets l'11 de setembre.
0: Sí, la gent...
1: Què passa?
0: Sempre hi ha gent buscant bolets. Sempre.
1: I sempre hi ha gent que també obre... De cop ha anat a buscar bolets, ha trobat molts rovellons i de cop te'ls ven allà a peu de carretera.
0: Sí, obren
1: no el... No demanis factura.
0: No.
1: Munten la tauleta allà i endavant, tu.
0: En fi, ja està bé, home, una mica d'economia submergida.
1: Per què no? És que un país ha de tenir economia submergida, no us passeu.
0: Una mica, al final, si vas a mirar... Ostres, carai, per lo que els fan servir ells, igual me'ls quedo jo, no? Però bueno, està molt bé, hi ha d'haver sanitat pública...
1: Sobretot que confiem en la sanitat pública.
0: Però sí que és veritat, clar, que se n'han sortit algunes partides que se'n anaven a putes, doncs home, perquè... Perquè se'n vagin a putes,
1: doncs, sí,
0: per vendre uns rovellons en negre, tampoc...
1: No, ja està, tampoc estem parlant de la facturació de la Shakira.
0: Sisplau, anem a centrar-nos en la història de la nostra amiga.
1: Sisplau, ven conills, no hi ha cap problema.
0: No hi ha cap problema. Només un any l'Anny aconsegueix prou diners per comprar-li una casa amb granja a la seva mare. Bravo, Anny!
1: Bravo, Anny! Bravo! No se'ls gasta en pepes
0: no,
1: i en alcohol. Li ha comprat una granja a la seva mare.
0: Sí,
1: què pot haver-hi més maco que això?
0: Comprar una granja a la teva mare.
1: Hòstia. Jo no li compro perquè no sap... La meva mare no sap què fer amb una granja, però si pogués...
0: Home, l'Anny comença a ser coneguda a la contrada. Una nena petita que amb prou feines aixeca un pam de terra, però que se'n va al bosc cada matí i torna amb un carro ple de conills, perdius i fins i tot algun cèrvol.
1: Escolta, però vols dir que aquesta nena no fa veure que se'n va de cacera i se'n va a la carnisseria?
0: No, Jair, res d'això. La seva expertesa amb el rifle és ben real. De fet, cada cop que hi ha un campionat de tir, la nostra Anny s'hi presenta. I cada cop que s'hi presenta, guanya.
1: Bravo! Anny, bravo!
0: Com crida la gent.
1: Home, és que ha de molar, veure una nena petita disparant.
0: Ha de ser. M'ha semblat sentir va molt Rafa.
1: Que hi ha gent del PP aquí en aquest concurs.
0: Noi, no ho sé. Som al Dia d'Acció de Gràcies, a l'any 1875, i ha arribat un espectacle a la ciutat. Es tracta del show de Bauham and Butler.
3: Oi.
1: El circo d'en Barnum, és que ja ho vaig venir.
0: No és el d'en Barnum, Jair, però és un show molt famós on hi ha de tot, des de gossos ensinistrats fins a titelles. Però el plat fort és un concurs de tir. Hòstia, és que... Per què ja no es fan aquestes coses?
1: Ja!
0: Perquè...
1: Quina llei ho prohibeix?
0: Sí, a Maricel, està bé, molt bé.
1: Sí.
0: Però un espectacle, que hi hagi gossos ensinistrats, titelles i un concurs de tir. Hòstia, això,
1: mira,
0: la gent t'hi aniran locos. Hasta si ho fas en català, t'hi aniran. Home.
1: Jo em vaig quedar a veure tota la gala de Catalunya aixeca el taló per veure si anunciaven una cosa semblant. I no hi va haver manera.
0: No vull parlar.
1: Ja ho sé que no.
0: No vull parlar.
1: Per això te trec el tema.
0: No vull parlar. Catalunya aixeca el taló. No.
1: No li estireu de la llengua. Que després els problemes són per ell.
0: Després els problemes els tinc jo.
1: Sí, exacte. I anem tard.
0: Però sí que és veritat. que si en principi es fa una gala de teatre en una finestra, que per primera vegada alguns joves que no han anat mai a teatre igual estableixen contacte amb allò, no sé si la gala és el més indicat com per arribar a la gent més jove per entusiasmar-los i anar a teatre. Tan punt,
1: els nens ara...
0: Tan plantejada una mica raro, aquella
1: gala. Se li ha de fer... Bueno, ara els nens, que fan 18 anys els hi donen el bono cultural aquest, 400

0: pavos, pots anar a veure moltes obres de teatre. Bueno, 10.
1: Sí, sí, 10.
0: 10.
1: 10.
0: Ja està. Però ja són moltes.
1: Sí, sí, sí, sí. Home, oh, tant de bo anessin tots els joves a veure 10 obres de teatre.
0: T'imagines?
1: Cada any, sí, sí.
0: I tu?
1: Estaria bé.
0: Seria un altre país.
1: Estaria bé.
0: L'hem de reformular.
1: En fi, estàvem parlant de la nostra amiga Ani, que...
0: Hi ha el concurs de tir,
1: ha arribat
0: eh?
1: El concurs de tir. Sí, sí, sí, sí. L'organització, l'organitzador de l'espectacle és un tal Frank Butler.
0: No el coneixem.
1: Que, a més, és el protagonista del propi espectacle. Diu que ofereix un premi de $100 a qui el guanyi disparant. Ojo, eh? I això és pela llarga, $100. En dia d'avui serien uns 2.000 euros, eh?
0: 2.000 euros.
1: Bon
0: o sigui, t'arriba un espectacle al poble i sí. pots guanyar 2.000 euros disparant una escopeta.
1: Correcte.
0: Jo hi vaig.
1: Home, i tant. Jo també. Com és normal, una catèrbola de voluntaris s'apunten al concurs i tots cauen eliminats.
0: Ostres.
1: En Frank és molt bo. Ningú el pot guanyar. Sembla que el premi de $100 quedarà desert.
0: Oh.
1: Però de cop i volta, una veueta s'alça entre la multitud. És la veu d'una nena menuda amb la mirada pura i brillant.
0: La Shizuka!
1: No, home, no, l'Ani.
0: Ja hi... Ah, l'Ani, perdona.
1: Estiguem una mica al cas
0: veritat,
1: de la història.
0: Ara se m'havia oblidat l'Ani en tota aquesta cosa.
1: La nostra Ani s'ha assabentat del concurs i no ha volgut faltar-hi. Les regles són ben senzilles. Un àrbitre deixa volar dos coloms i els participants els han de matar. Si disparen i encerten,
0: sí.
1: l'àrbitre s'allunya 10 metres i deixa anar dos coloms més, i així fins que algú falli.
0: És una crueltat increïble. Ah, has dit coloms,
1: sí,
0: però...
1: Sí, coloms.
0: Ah, segueix, segueix.
1: L'àrbitre deixa anar els dos coloms. L'Ani i en Frank disparen. Els dos coloms cauen morts al mateix temps.
0: Sí.
1: L'àrbitre es col·loca 10 metres més lluny i deixa anar dos coloms més. Vinga,
0: va. Ai... Això ha de ser maco de veure.
1: Home, si
0: això,
1: ha de ser maco. Els tiradors són boníssims. Aquesta escena es repeteix 22 vegades.
0: Pots! Escolta, són, jo no sóc de ciències, però això són 44 coloms, eh?
1: 44 coloms morts.
0: Les dues cadiretes, eh?
1: Sí. L'àrbitre està tan lluny que gairebé ni es veu. Deixa anar dos coloms més i només un cau a terra.
0: Oh.
1: I només un dels tiradors somriu. La nostra... Ani. El públic agafa l'Ani a coll i ve i la passegen pel poble.
0: Com si fos un torero.
1: Aquella nena de 15 anys ja és la millor tiradora del país. De la nit al dia, l'Ani s'ha convertit en l'ídol de nens i adults. I no només això. A més de guanyar els $100 del premi, també s'ha guanyat el cor del seu rival. En Frank.
0: Què dius?
1: Després del concurs comencen a festejar i al cap d'un any es casen.
0: Oh! Yeah, moment, però no tenia 15 anys, l'Ani?
1: Sí, sí, l'Ani... En Frank en té 28, però no perdem el temps en detalls, ara. En Frank és gat vell en el món dels negocis i sap que la seva dona, a part de ser la nineta dels seus ulls, també té un talent extraordinari. Li explica que coneix un home que es dedica a fer espectacles itinerants de circ i que ella podria participar-hi.
0: No, en Barnum! Però que tenia alguna deformitat. La niña lobo pistolera!
1: No, no és en Barnum. Aquest empresari del teatre és ni més ni menys que... Buffalo Bill.
0: Però quant de crossover.
1: Sí.
0: Em van parar la segona temporada.
1: Sí.
0: Que els catalans li deien Buffalo i l'ull.
1: Sí que és veritat. Sempre aquelles traduccions als catalans que dius ai, ai, ai, ai, ai.
0: Se'ns en va la caseta. Però aquest tio no era un militar borratxo?
1: Doncs sí, però com molt bé deu saber, va acabar els seus dies muntant un xou itinerant on representava escenes de la guerra i batalles fictícies entre indis i cowboys. Doncs bé, en Frank i l'Ani el van a veure.
0: I en Frank li diu, has de fitxar la meva xati,
1: sí.
0: que en sap un sap niu.
1: Un niu. Doncs mira, no sé si amb aquestes paraules, però més o menys diu això, que l'Ani és la millor tiradora que qualsevol dels minuts... És molt millor que qualsevol dels mindundis que té el seu espectacle. En Buffalo Bill, ofès, li diu a en Frank que ho demostri. Llavors l'Ani treu una escopeta del no-res, en Frank llança un grapat de monedes a l'aire, desenfunda el rifle... I la noia les forada totes.
0: Què dius?
1: Totes, eh? L'Ani ha foradat totes les monedes. En Buffalo Bill s'ha quedat sense paraules. Només té esma per obrir el calaix de la seva taula i treure'n un contracte perquè el signi la nostra amiga. El show d'en Buffalo Bill ja té una nova estrella.
0: Molt bé.
1: Molt bé. Molt bé, i sort que ha sortit bé, perquè, si no, escena estranya, també. En el despatx, que ho demostri. Tira unes monedes, papa, rebentes al despatx, les monedes senceres... Escolti, sí. Marxi, sisplau.
0: Oh, l'altre no sabia que faria lo de les monedes i no ha portat ni l'escopeta. Sí. I és una escena molt lamentable.
1: Hòstia, què fa, vostè? Per què tires aquestes monedes, Frank?
0: Ai, que no ho hem parlat abans.
1: No, que havíem quedat, ostres. El primer que fa en Buffalo és posar-li un nom artístic a l'Annie. Ara es dirà Honey Oakley.
0: Tampoc és l'hòstia com a nom artístic,
1: bueno,
0: eh?
1: Normal.
0: Diguessis Sonia i Selena.
1: Mira, doncs els cartells amb el seu nom comencen a empaparar tot el país. El seu número és el més esperat de l'espectacle. L'Annie surt a cavall disparant contra blancs en moviment.
0: Persones blanques?
1: No, blancs, no. Vull dir dianes. Dianes lligades amb cordills.
0: Que si no, sí que és guapo l'espectacle. Corre, corre!
1: Però per l'època és bastant espectacular, la veritat. També fa una cosa que deixa la gent astorada. Dispara per sobre l'espatlla amb l'escopeta a l'inrevés i fent servir un mirall per apuntar.
0: Boig!
1: Ojo, eh?
0: Boig, que s'ha vuelto loca, va matar
1: home,
0: el públic.
1: Home, apuntar amb un mirall, eh? Que te'l dona, et dona el mirall al perruquer i no saps ni trobar-te el clatell. Mira. Imagina't, eh?
0: Què, t'agrada com t'ha quedat? No sé què estic
1: com
0: mirant,
1: com m'ha quedat?
0: Sí, no?
1: Què?
0: Si que, on he de mirar? Perdó, on he de mirar?
1: Estic veient una senyora amb rulos.
0: Per què? Tu sembles tonto fent allò, però el perruquer també ha de tenir en compte on
1: sí,
0: mires, tu.
1: Sí, sí, jo, el perruquer t'ho dona i és, bueno, ajuda'm una mica, sisplau.
0: Sí, sisplau, indica'm, no?
1: La noia ho té tot controlat. Perquè et facis una idea de la seva traça, l'Annie és capaç de partir diverses vegades una carta posada de perfil.
0: Boig.
1: Ojo. Però el número més perillós és el de la cigarreta. Fa sortir el seu home, en Frank, i li demana si té ganes de fumar.
0: Home, de moment el número és una merda.
1: Sí, bueno, de moment podria ser l'inici d'una pel·lícula porno, també. Tens ganes de fumar, John?
0: Sí, eh?
1: En Frank treu una cigarreta de la butxaca, se la posa als llavis i l'Annie el dispara.
0: L'ha matat!
1: Res d'això. D'un tret, sí. L'Annie ha aconseguit encendre la cigarreta que el seu home tenia als llavis. Hola. El públic embogeix.
0: Bueno, el tio del públic, que no s'hi veu gaire de lluny, que ha passat?
1: Què ha passat? Dime què ha passat.
0: Clar, no. I l'altre ja està explicant.
1: I ha encès la cigarreta.
0: La cigarreta, ah. Josep, que no portes ulleres.
1: Amb la companyia d'en Buffalo Bill, l'Annie fa una gira per tots els Estats Units. És una celebritat. La seva fama és tan gran que aviat fa una gira per Europa, actuant a les capitals i fins i tot per la reialesa. En una ocasió s'atreveix a disparar una cigarreta que té a la mà el príncep Guillem de Prússia.
0: Oh! I el mata.
1: No, el mata, no.
0: Número,
1: No, l'Annie segueix sent la millor tiradora d'Amèrica i segurament de tot el món. A hores d'ara ja acumula una gran fortuna i continua casada amb l'home que estima.
0: I no han tingut canalla? Tanta punteria que tenen tots dos?
1: Doncs no, l'Annie i el seu home no han disparat mai en aquesta direcció. Tot l'amor que tenen se'l dediquen a ells dos. I en Dave.
0: Qui és en Dave?
1: En Dave és un setter anglès de color negre que sempre acompanya l'Annie a tot arreu.
0: Molt bé.
1: En recorda't en Dave, Jair.
0: Sí?
1: Tornarà a sortir.
0: Val.
1: En Dave.
0: Val, però sí. Ens n'hem de recordar igualment.
1: Sí.
0: Tan maco.
1: Sí, ens n'hem
0: de recordar. Si és un nen no me'n recordaria, però si és un setter...
1: Un gos, sempre. Convertida en la pistolera més famosa de la història a l'edat de 53 anys i després de recórrer mig món en mig món. Mig món amb l'espectacle d'en Buffalo Bill, l'Annie es retira. Es retira amb en Frank a una cabana als afores de New Jersey i es dedica a la filantropia. Dona part de la seva fortuna als orfes, als tuberculosos i als adults sense estudis superiors.
0: Ja ha fet més que en Pedro Sánchez, eh?
1: Mira.
0: I més que la Mancio Ortega.
1: Sí, senyor. No, que la Mancio va comprar mascaretes.
0: Sí, bueno, sí, sí.
1: Ara no sé si les va comprar o les va fabricar ell i les va cobrar, ara no me'n recordo.
0: Algú, però em penso que hi havia algun parent de l'Ayuso.
1: Algú hi havia, sí, sí, sí. Per si fos poc, l'Annie es dedica a impartir classes gratuïtes.
0: És aquelles jubilades que no poden parar.
1: No pot parar.
0: Ensenya català als nouvinguts.
1: No, home, els ensenya a disparar. Són classes només adreçades a dones. I els ensenya, bons, a tirar trets. També la iaia, que en comptes d'apuntar-se a ioga, s'apunta a disparar.
0: Doncs molt bé, aquesta
1: iaia.
0: Bona iaia.
1: L'Annie diu que en aquest món és vital que les dones se sàpiguen defensar. Assegura que és tan important saber agafar una escopeta com un nadó.
0: Clar que sí.
1: Es calcula que al llarg de la seva vida l'Annie ensenya a disparar més de 15.000 dones. Ojo.
0: Hosti, molt bé. 15.000 dones.
1: Per si no fos prou, quan l'any 1898 esclata la guerra contra els espanyols...
0: Ara.
1: L'Annie...
0: Però quin públic ha vingut?
1: L'Annie li envia una carta al president dels Estats Units demanant-li permís per muntar una unitat de 50 dones per matar espanyols.
2: Annie! Annie! Annie! Annie! paper a terra.
1: També es pot disparar sense deixar cap paper a terra.
0: Correcte.
1: No? Vull dir, quan, poder que, igual no vam entendre bé el missatge. Ni un paper a terra, ni un paper a terra, però vostè pot disparar qui vulgui.
0: Sí. No hem dit res de cartutxos.
1: Exacte.
0: Cuidado.
1: Malauradament, el president li diu que les dones no han d'estar al camp de batalla, sinó a casa cuidant les seves famílies.
3: Oh, fuera!
4: Fuera!
3: Fuera!
4: Fuera!
3: Fuera!
0: De veritat. Cárdale un tiro!
1: Que poc modern, el president d'Estats Units.
0: No ho en sé venir.
1: L'Anny, en veure que queda molta feina per fer, es planteja acceptar ofertes per protagonitzar pel·lícules i escriure una autobiografia.
0: Clar que sí.
1: Passen els anys, però la nostra Anny segueix tenint la mateixa punteria. El 1922, amb 62 anys, principi retirada ja...
0: Retirada.
1: Doncs mira, queda primera en un campionat de tir al blanc a Carolina del Nord. Déu. En aquesta època, en un trasllat amb el seu Cadillac, el xòfer sembla que no té tan bona punteria com ella i...
0: Què? Ai! Què ha passat? En Dave! Què ha passat? Per què l'hem sentit? És mort? Peyu no, eh?
1: L'Anny i el seu marit han tingut un greu accident de cotxe. I el gos...
5: No, Peyu, sisplau!
1: El nostre Dave...
5: No!
1: El setter anglès que tant estimàvem...
5: No, no ho diguis, sisplau!
1: És viu! És viu! És viu perquè l'havien fet viatjar uns dies abans en tren.
0: Perdoni?
1: Sí, senyor. El que sents, van fer marxar el gos tot sol en tren i ells es van traslladar en cotxe uns dies més tard.
0: Hòstia, has de ser molt ric per fer
1: has
0: això,
1: de ser bastant milionari.
0: Has de fer el carnet al gos, eh?
1: Sí, sí. El gos l'enviarem en tren primer.
0: Sí que li agrada.
1: La nostra Anny és una estrella, Jair. Una estrella que després de l'accident li falta una punta, podríem dir. Sí. Haurà d'anar sempre més amb una pròtesi de cera a la cama. Però després d'un parell d'anys de recuperació, el 1924 torna a agafar el rifle i torna a batre el rècord de tir d'Ohio. Dos anys després, el 3 de novembre de 1926, una mica cansada però feliç, l'Anny Oakley es mor. El seu estimat Frank, l'home a qui va derrotar en un concurs de tir i que l'ha acompanyat durant tota la vida, queda tan afectat per la mort de l'Anny que deixa de menjar.
0: Oi.
1: I 18 dies després també acaba morint. Les restes de tots dos descansen al cementiri de Greenville, a Ohio. Si hi passeu alguna hora, heu de saber que el dia d'Acció de Gràcies molts ciutadans s'hi reuneixen per disparar trets a l'aire en memòria de la millor tiradora de tots els temps.
0: Això és preciós.
1: Això és...
0: Home,
1: no,
0: no.
1: Visca l'Anny!
0: Visca! Ja has matat a quatre veïns, tio.
1: L'Anny Oakley, la voleu veure?
0: Si us plau. Sí! Aviam, l'Anny.
1: Guaita-la!
0: Ei! Carai! Quants de cabells, no?
1: Milionària, després de... Venia de...
0: Bueno, de la
1: misèria.
0: Rates, eh?
1: De la misèria absoluta, eh?
0: Sí, sí, sí, i et rebenta des de qualsevol distància. Però què en pensa el públic? Anny Oakley és digna d'entrar al búnquer, sí o no?
3: Sí!
1: Unanimitat absoluta. Clar que sí.
0: Feia classes a les dones per anar a matar espanyols.
1: Està... Curiós.
0: S'ha passat molt per alt, però aquí la tenim.
1: En fi, Anny Oakley, una de les millors tiradores, per no dir la millor tiradora de tots els temps. Fort aplaudiment per ella, que entra al búnquer!
6: Si ens vols fer una pregunta, envia una nota de veu al 634 68 77 70.

0: Déu ser, bon dia.
1: Què tal?
0: Molt bé, què tal, Dani Oakley?
1: M'agrada.
0: Has disparat una escopeta alguna vegada?
1: Bueno, a la fira. A la fira. Em sabia molt, eh?
2: Sí?
1: Allò que n'apuntaves una i en queia una altra després.
0: Això era molt divertit quan passava.
2: L'has de picar, la piques una mica per sota, la bola rebota darrere i pica la de dalt.
1: Jo no pensava tant, jo pensava, aviam, si va bé. Ja està.
3: Sí, bueno, sí, és allò que no acaben d'estar ben afinades, eh?
2: No.
1: I és les escopetes. González, a vegades no ho heu vist, amb les lletres.
0: Cal nom del firaire, s'havia escrit allà.
1: Bé, doncs no hi ha dubte que la nostra amiga és un as amb l'escopeta. La seva punteria és glaia.
3: Molt gros, el de la carta...
1: Però és fort. Home, una carta
3: molt
1: posada...
3: Molt difícil, és gros, això.
1: No és l'única. No hem d'anar tants anys enrere per trobar un tirador amb aquesta habilitat. Es tracta de Yusuf Dikeç, un tirador turc de 51 anys que va guanyar la medalla de plata als Jocs Olímpics d'aquest any a París.
2: Sí.
1: El que va cridar l'atenció d'aquest home va ser la seva manera de vestir, que podria ser la mateixa que porta en Peyu ara mateix.
2: Sí. O... Texans i samarreta.
1: Sí.
2: Què passa?
1: I sobretot la seva manera... Bueno, que normalment van com més ben guarnits per anar allà i tal.
2: Val.
1: Sobretot la seva manera de disparar és la que va...
3: Però jo no he vist cap participant dels Jocs Olímpics que vagi amb texans.
2: No, és raro.
1: No. Però a més disparava amb una mà de la butxaca, d'acord? Sí. Transpoava tranquil·litat per totes bandes.
2: Sí, que és veritat.
1: Sí, sempre que no hi hagués la víctima davant, perquè cap tranquil·litat. De fet, tenim la imatge aquí.
2: Sí.
1: Mireu, us en recordeu, d'aquest home?
2: La mà a la butxaca i...
3: Ara cal va parir. Quina calma, nano.
1: Es va fer molt viral, la imatge. Va ser molt viral.
3: I tant.
1: I, de fet, una persona famosa va voler imitar aquesta postura d'aquest home.
2: Ah, sí?
1: Sí, una persona famosa. Mira, la gent de Poble de Claramunt, A veure, primera fila.
3: Aviam.
1: Quina d'aquestes tres persones va voler imitar el tirador turc? Opció A, Donald Trump. Opció B, Elon Musk. I opció C, David Bisbal.
2: Déu-n'hi-do, quins tres cunyats.
0: Ostres, qui tries per anar a sopar?
4: El Trump i Elon Musk, són els dos, eh?
5: Sí?
4: Pues vinga.
5: Faria molta gràcia que fos David Bisbal.
3: Home, doncs sí que faria gràcia. Sí.
4: Direm-la.
1: Donald Trump.
2: No!
1: Doncs mira, us poso la imatge de la persona, que és, aquí la veureu,
3: aviam.
1: Elon Musk.
2: Ai, ja hi som. És que és ben idiota, aquest senyor,
1: també.
0: No us agrada gaire, eh? A mi la... La cara no genera cap tipus de confiança.
2: No,
0: la cara
2: no,
0: de
2: no.
0: Musk.
2: No, no.
1: Estava content fent això, aquest home.
3: Que bé,
2: què li vols dir?
1: Bé, doncs...
2: Què li vols dir a l'Elon Musk? Què li vols dir, pobret?
1: Com ha dit la nostra Anny, va atrevir-se a disparar una cigarreta que tenia a la mà el príncep Guillem de Prússia.
2: Sí.
1: Sabeu que no és l'únic príncep que dispara, oi?
2: No.
1: Tenim un
2: no.
1: cas molt proper a Espanya mateix, ja ho sabeu.
2: Sí.
1: El ja emèrit Joan Carles sembla que va tenir un petit accident amb la pistola i va acabar matant el seu germà, hauria sigut el futur rei d'Espanya.
2: Bueno.
1: Això diu la premsa.
0: Llums i ombres,
2: sí.
1: Sí, la premsa diu que va ser cosa de nens, que els accidents passen.
2: Sí.
1: La meva pregunta n'hi ha
2: cosa
1: per aquí.
2: Cosa de nens,
1: n'hi ha per aquí. La pregunta, gent de Lleida, atents als que hàgiu vingut al Confidencial, que parlem del rei Joan Carles.
2: Sí, aquesta dada surt al búnquer Confidencial de Joan Carles.
1: Podreu optar pels pots de conserva.
2: Aviam.
1: La pregunta és aquesta. Quina edat tenia Joan Carles quan va disparar el seu germà? Opció A, 7 anys. Opció B, 12 anys. Opció C, 18 anys.
6: La C.
1: Molt segura,
2: ho
1: ha dit.
2: Molt segurs, eh? 18.
1: 18 anys. Anem a veure si és aquesta.
2: Correcte! Coses de nens.
1: Sembla que ja era major d'edat,
0: home, ja tenia pèls als ous, aquest.
2: Sí.

0: El qui també és major d'edat és el nostre convidat, que està ballant ara mateix, sí? Que segur sí. que sap molt bé l'edat del rei emèrit quan va cometre aquest petit incident.
1: No,
0: no perquè fos allà, sinó perquè és periodista i està molt posat amb el tema de política. I no dic per dir, que va ser diputat.
2: Home!
3: Com és possible?
0: Els diputats i polítics en general tendeixen a fer voltes a les coses i a dir paraules que no s'entenen i, bàsicament, no dir les coses clares.
2: Correcte.
0: Ja ho sabeu.
2: Tocar el violí, el que se'n diu tocar el violí.
0: Aquest no seria l'estil del nostre convidat, perquè quan li plantegen alguna pregunta, diu ben bé el que vol. Diu això.
4: Pues nada, que queremos fundar una república.
0: Ja està, és això.
2: Ja està.
0: I atenció, perquè continua...
3: Ja ve, 8 segons per república.
0: Atenció, perquè continua amb les explicacions que us puc assegurar que qualsevol alumne meu pot entendre.
4: Queremos fundar una república para cambiarlo todo, no para cambiar lentamente ni para cambiar un poquito, no. Queremos cambiarlo todo porque estamos hartos.
0: Ja està, estamos hartos, crec que ho pot entendre tothom,
2: sí,
0: ja està. El qui li costa més entendre les coses, però, és el jutge que li demana al nostre convidat que contesti unes preguntes de Vox i ell s'hi nega. S'ha de dir que se'l veu bastant tranquil, fins i tot deixa anar una rialla.
5: Discúlpeme, me está preguntando la persona de Vox y entiendo que es usted quien me pregunta, porque entonces, de hecho, sí que le estoy contestando al señor de Vox, ¿no? Que es lo que he dicho que no quería hacer.
6: Mire, no nos lo ponga difícil.
5: Vale, no, no, de acuerdo, de acuerdo.
6: Yo, sí.
5: O sea, entendemos que la pregunta me la está haciendo la presidencia, ¿no?
6: Mire...
5: No quiero poner más pegas de las necesarias, pero no querría contestar a...
6: Hemos terminado. Se va a dejar constancia en acta.
5: Muy bien.
3: recoja el carnet.
0: Sortint d'aquest merder, podem sentir l'home que ens acompanya encara més tranquil, tocant la guitarra i cantant en el seu grup de música Lost Carradine.

0: Es pot fer tot, mamà.
1: El búnquer sempre estarem a favor de la gent que canta, almenys jo, així que rebem amb un fort aplaudiment a Antonio Baño.
2: ¡Vamos!
3: ¡Antonio! ¡Antonio! ¡Antonio! ¡Antonio Baños!
4: Se l'ha fet ell, eh?
1: Ell s'ho ha fet. Ell.
2: Bueno, porto la cara
1: incorporada. Ah, és cantant, què vols?
4: Bé, bé. Com va acabar?
2: No, la cara d'espant del públic quan ha sortit jo, quan he sortit jo cantant ha estat esfereïdora.
4: No, deia, com va acabar en aquell moment el...
2: Coge el carnet.
4: Coge el carnet i ja sí. Està, eh? I vas
2: no, però,
4: marxar.
2: Sí, no... Bueno, la batalleta la voleu...
4: Sisplau.
2: Sí. No, carnet... Lo del carnet fa gràcia, perquè arribes al Tribunal Supremo del Reino d'Espanya, sí. Hi ha tota gent vestida com del túnel de la Bruja, allà, 7 persones. Que a més és tot petit i cutre, no penseu que és. I primer, deme el DNI. I no,
4: tu,
2: no. Per a què? Per a veure què pone? Què pone el DNI? No, no. I després, estado civil. Que dius, però a què ve això? Si jo vinc de testimoni i tal. I a més, clar, jo ho he explicat alguna vegada, jo estava casat, però la meva mare no ho sabia. I la meva gran preocupació no era ni la llibertat dels presos, ni Catalunya, ni res. Jo dic, hòstia, ara què? Dic, no? Dic que estic casat i la mama, què? Bueno, doncs pues, ho vaig dir, i mesos després la meva mare diu, escolta, diu la tia Pili que vas dir que estaves casat i tal. Dic, bueno, sí, perquè... Diu, bueno, jo els hi vaig dir que te vas equivocar perquè ets una mica tonto, així que deixem-ho que tu...
5: No,
2: o sigui que vaig patir més amb la meva mare que amb el marxent aquell.
5: Que et podia caure un puro, no?
2: Sí, sí, sí. I no, res, bueno, que la idea és que el de Vox em preguntava una cosa. I vam dir amb la Gloria Reguant que no li contestàvem. Com els testimonis estan obligats a contestar, ens posàvem amb desobediència i fèiem una mica d'entorpeciment del tema.
5: Sí.
2: Cosa que als advocats dels presos polítics no els hi va fer gaire gràcia, però en fi. El cas és que el jutge del Tribunal Supremo del Reino d'Espanya, el hombre que manda, sí. El hombre que hace todo en España, doncs al final li feia de Monchito, li feia de Rockefeller... al Smith, Ortega Smith aquest.
1: Clar, deia el que deia ell, deia, no?
2: Pregúntele a Antonio Baños. Usted, Antonio Baños, dic, però...
4: Estava
2: fent un José Luis Moreno aquí, sí, o què? Sí, sí. I total, vaig dir aquesta cosa que heu posat i els tios diu, un momento. I es van aixecar tots de cop, però en plan Monty Python, i van anar, diu, vamos a deliberar. I van anar per una porteta molt estreta. I van estar 6 minuts deliberant què feien amb mi. I el Quico Sallés, periodista, ja em deia, però ja t'han detingut? Dic, perquè no, és que segons l'article no sé què t'havien d'haver detingut. I no sé.
5: Ah, sí?
2: O sigui, es van atabalar molt només en aquesta tonteria, perquè és una tonterieta, i ja està. Però mira, ara tinc presó.
4: Què vols dir?
2: Estic condemnat a 4 mesos a presó.
4: Ah, què passa?
2: Soy delincuente.
4: Sí? Què passa?
2: Se llama el peluco.
4: I quan s'ha de fer això?
2: Què?
4: I ara què has de fer amb això?
2: No, res, no puc ser agent forestal o no puc entrar de funcionari.
5: Déu meu, no pot ser agent forestal!
2: Bueno, ja, no.
5: I no pot ser profe, tampoc.
2: No puc ser profe.
1: No.
2: Bueno, escolta, hem recorregut la sentència a altes instàncies, però no sé com està la cosa.
4: Bueno,
1: estem tranquils. Veig que
5: tampoc
2: no,
1: no
2: interessa.
1: Com que la mare al final s'ha quedat amb que no estaves casat i estàs tranquil.
2: Sí, pobret. Bueno, sí, molts disgustos, això.
4: Home, pobra
1: dona. A veure, ahir vam parlar d'una fòbia de l'Antonio. Avui parlarem d'una cosa més bonica, que són les mascotes.
4: Sí, senyor.
1: I és que es veu que l'Antonio té una mascota per casa i volem que ens dieu quina d'aquestes és la seva mascota. D'acord, gent de Reus? Atenció a la pregunta.
4: A veure.
1: Quina mascota té l'Antonio Baños? Opció A, la cacatua nimfa. Opció B, un mastí espanyol. I opció C, cargol.
4: Cargols,
1: un cargol, o
5: en plural,
1: quants, no sé.
6: Jo diria el va o la C, per espanyol no crec.
2: Ara.
5: La cacatua, va.
2: Quiero ser millonario.
4: Jo tinc un mastí espanyol.
1: Anava a dir, és que en Peyu...
4: No té cap culpa... Que...
2: No.
4: Bueno, és l'únic espanyol que he pogut...
1: La cacatua.
5: La cacatua, eh?
6: A veure.
2: Sí. Oh! Cacatua, tertulià...
4: Ja. Ens queda el mastí espanyol o els cargols, Antonio?
1: Què, Antonio?
2: Cargols.
4: Cargols?
2: Sí.
5: Però cargols vius.
4: Però com, per què tens cargols?
1: A veure...
2: No, jo també em menjo, però no els meus, diguéssim. Em menjo...
1: A veure, quants en té, Antonio?
2: També hi ha gent que té conillets a casa i menja conill.
1: Sí, quants en tens? Explica una mica això.
2: Bueno, jo vaig anar a una fruiteria d'uns ciutadans bengalís que està tocada a casa i en comprar un pebrot vaig veure que tenia un cargolet enganxat. I vaig pensar, ai, pobre, què fas amb això amunt? I el vaig dir, bueno, tindré cargols, no? I, hòstia, em va engrescar. Pensa que són hermafrodites, és a dir, són no binaris. És a dir, per aquest de banda... Bé. Estan molt bé, sí. No són territorials, no tenen boca, és a dir, no es mosseguen, són pacifistes.
1: Quants en tens?
2: Va variant, perquè es moren i a vegades em porten... Tinc uns 6, ara.
1: L'edat de vida del cargol, quin és?
2: 2-3 anys. Sé bastant de cargol. Si em poseu aquí a prova, llepareu, tots.
5: O sigui, vas començar a informar-te...
2: No, però amb articles en anglès de cargols i life.
5: De cargols
2: life.
1: Ah. I tenen nom, tenen tots el nom, i tu els reconeixes?
2: Tenen nom, i els he pintat un número darrere perquè, vulguis que no, volia reconèixer-los per la closca, però ja...
4: No els hi fas.
2: Em fan gràcia un rato, per tant, com per reconèixer-los per la closca, no. Llavors tenen número. I tenia un que es deia Ponsatí i un que es deia Puigdemont.
1: Què ha passat? Perquè
2: el Puigdemont guillava ràpid.
1: Que sí, sí, veus? Sí.
2: És que tenen personalitat. Hi ha alguns que estan tot el dia dormint, altres que només mengen...
4: Que els tens en una mena de terrari.
2: Bueno, he comprat una... Saps aquestes caixes dels xinos?
1: Sí.
2: Bueno,
1: dels xinos,
2: que venen els xinos, no sé.
1: Sí.
2: Clar. I llavors li hem fet una reixa a dalt.
5: Va. Molt bé.
2: I dintre hem posat uns arbrets, perquè...
1: Oh, que divertit!
2: Els vaig canviant, perquè tenen una memòria d'una setmana i mitja. O sigui... Cada setmana...
1: Home, més que els peixos,
2: No, en una setmana saben on viuen. Llavors...
4: Fixeu-vos, però, que a tots ens està interessant molt el món del cargol.
1: És normal, clar, perquè... Sí,
2: i llavors, sí. Bueno, i ara no sé si puc parlar del sexe dels cargols, però és una cosa espectacular. És maquíssim de veure'ls cardar.
1: Ah.
2: Perquè...
4: es cargolen.
2: Sí, no. Es llencen un dard. El dard de l'amor, que és com una mena d'ungla, que és una llança petiteta, que no sé com... Llavors es posen un costat de l'altre i un li...
1: Com la nostra protagonista.
2: Una dansa, que diuen que la imatge de l'amor, que és un llancer, podia vindre de veure els cargols.
4: Que això és el que converteix a l'altre en mascle o femella.
2: No, es posa tot... Sí, i llavors pot ser mascle o femella, i llavors els dos tenen penis i vulva, i els dos... O sigui, igualitat. És que, clar, no té pegues. No té pegues.
5: És preciós, això.
2: Moralment, la moralitat dels cargols és si tu voldries continuar el programa, no?
4: Jo no, bueno,
2: m'he vingut a dalt.
4: Si jo pogués triar, parlaríem tota l'estona de cargols, de veritat, t'ho prometo.
1: S'han de donar una mica
4: Hem de donar un programa dedicat a cargols. Vam fer un capítol de Natura Sàvia de la primera temporada
2: de cargols?
4: Dedicat als cargols.
2: Ah, doncs mira,
4: recomano.
1: Mira-te'l.
4: Molt interessant.
2: Bueno, vull dir, a més, ni senten ni parlen.
5: Ni senten ni parlen, això sí que és interessant.
2: Vull dir que podeu cridar, ells no criden, no pixen, vull dir que és meravellós per un pis.
4: Compreu cargols.
2: Compreu cargols.
4: En fi, qui l'ha encertat? Perquè estic una mica despistat.
1: A la
4: segona fila, només. Sí. Doncs ells i només ells podran aconseguir el magnífic lot de conserves Ferrer! Vinga, va, aquesta salsa, que per acompanyar uns bons cargols...
5: Sí, anirà perfecte. Va, se l'endurà que encerti la cançó que tocarà la Neus.
2: Home, què?
5: És un clàssic, és un clàssic.
2: Dels enterros.
1: Sí,
4: no la saben,
1: Ostres, hi ha nens,
4: Hi ha nens, I és una cançó... per canalla.
5: Cançó per canalla.
4: Bueno, fem una cosa...
1: A veure, tots, que participin tots. Algú la sap?
4: Sí, algú la sap, sí.
1: Sí, aquí davant
4: la
1: saben.
4: Anem a obrir-ho aquí davant, no?
1: Ah, no, ha dit que
4: diuen
1: sí,
4: que no, però... Darrere tampoc. No la sap ningú,
1: Ningú sap,
4: Mira, com ja...
1: Antonio, ho saps? Ho saps, tu?
2: La Patrulla Canina?
1: No.
2: Has dit que era per crius, jo no sé.
1: Però no.
2: Per canalla, no.
1: Però que té molt a veure amb el que hem parlat,
4: Sí.
2: El cargol treu banya.
4: No, el treu banya, no. El cargol treu banya, no.
2: El cargol treu banyos?
1: No.
4: Cargol treu banya és... Cargol
1: bové, no. De veritat, què passa? És que ningú s'ho mereix, Això és Catalunya. Això és tradició de Catalunya.
2: Era Catalunya, ja s'ha perdut, això.
1: A veure, aquesta cançó és popular catalana.
4: Com es diu, Neus?
1: El cargolet que se n'anava a l'escola.
4: El cargolet que se n'anava a l'escola.
1: Un cargolet se n'anava a l'escola perquè volia aprendre a llegir quan hi va arribar i a l'escola era tan gran.
4: Perdoneu,
2: És un invent, això.
4: Jo és la primera vegada que ho sento.
1: No,
2: jo també.
4: És la primera. Algú més l'havia sentit?
1: No, és cap versió, és la que
2: perdó, jo, els meus cargols desconeixen aquesta cançó.
1: Doncs
2: ja són cargols,
1: Ja els hi pots cantar.
4: Algú més del públic havia sentit aquesta cançó?
5: És una cançó preciosa. Sí,
4: ningú?
7: Sí, ell diu que sí. Jo l'havia sentit.
1: Ah, veus? A veure, si no canviïn àudios la gent, que de veritat que és superfamosa aquesta cançó.
4: Estic per donar-li el premi a la Neus per la invenció que acaba de fer.
2: Sí. Home, si un cargol va a l'escola, arriba a la sisena hora, com no, a, no arriba abans.
1: No, és que diu que no hi arriba. Home, i clar, perquè arriba a l'estiu ja és tancada.
4: Carai.
1: I li passa sempre en aquestes pobles.
4: Vida ben trista, aquest cargol.
1: Sí, la veritat és que sí.
4: No sé, de veritat que no sé què fem aquestes salses avui.
1: No, massa típica, exacte. Era massa típica.
8: És la comercial.
1: Bueno, va.
5: Per aquesta regla 3 li hauríem de donar les salses a l'Antonio.
2: Bueno, jo esperava que tenia.
4: Mira, li donarem les salses a l'Antonio.
2: Vamos, pels cargols!
4: Vinga, pels cargols.
2: Salsa brava pel cargol.

0: Catalunya Ràdio.
1: Som 3CAT.
0: L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
2: Tu creus que trobarem un lloc per posar-hi el parasol? No ho sé pas, eh?
3: Però si aquesta hora la platja està buida.
2: Ja, però és que acabo de comprar un cupó extra de Nadal de l'11.
3: Que aquest any té 90 premis de 600.000 euros, esclar.
2: Una il·lusió tan gran que no sé pas si cabrem en aquesta platja.
4: Aquest any, el cupó extra de Nadal de l'11 arriba amb 90 premis de 600.000 euros. Un extra d'il·lusió més gran que mai.
3: Val més que en busquem un altre.
5: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
6: Al Pirineu i les Terres de Lleida vivim l'estiu d'una manera diferent. El ritme ens el marquen les aigües braves de la muntanya i les nits plàcides de la plana. La descoberta del patrimoni i la màgia de les tradicions. Una terra cuidada és una terra que et cuida. Ara Lleida, amb tota naturalitat. Patronat de Turisme. Diputació de Lleida.
7: Rere queda ja la I, però...
8: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
9: Una de les 10 candidates és... Enganyar-te, de la Ludwig Band.
7: I pujo al metro de nit...
9: Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
8: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertranes, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.
0: Torna el despertador més matiner de Catalunya Ràdio. Ja arriben els matiners. Aquest dilluns, 5 del matí, torna el rock and roll. A Catalunya Ràdio, els matiners, amb Xavi Canalies. Els matiners.
10: Som pura cafeïna.
0: Catalunya Ràdio.
1: Som 3CAT.
0: L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis. Si ens vols fer una pregunta, envia una nota de veu al 634 68 77 70.
11: Hola, boncarins, boncarines. Enhorabona per al programa. I jo tenia una pregunta per l'Antonio Baños.
12: Sí,
11: i és que m'agradaria saber, en la seva època de diputat, qui era el diputat o diputada, diguéssim, de les trinxeres enemigues o de les antípodes dels seus ideals, amb qui s'hi portava més bé, no? Amb qui mantenia més bona relació fora de càmera o pels passadissos. Res, espero que estigueu tots molt bé. Una abraçada.
13: Dios.
14: Dios, Dios.
13: Què, Antonio? Què?
14: Ara flipareu.
13: Ortega Smith.
14: No. Inés Arrimadas.
13: Inés Arrimadas? Què tal?
14: Va començar, estàvem en un debat d'aquests a la Sexta i sí. Estàvem maquillant-se al costat i em diu, Antonio, ¿a ti te pasa lo mismo que a mí?
13: A ver... De entrada no.
14: Sí, dic, en quin àmbit? Diu que se burlen de tu apellido. Perquè, clar, Baños bañate, Baños duches, Baños turcos, Baños no te bañas, i era Arrimadas, arrimate, tal. I aquí vam crear un darrero, aquí sí que va haver, dir, hòstia, sí, tal, igual. I bueno, era maca, en les distàncies curtes, bon rotllo, la felicitat, va tindre una filla, la felicitat, com estàs, molt bé, ens havíem enviat whatsapps i tot això. Ara després, diguéssim, la vida pública, òbviament, i quan ho va deixar, bueno, que te vaya bien i tot això. És curiós perquè passa molt sovint, eh? Que tens amics... Jo vaig ser un amic convergent, per exemple, no?
13: No. Tots ens ha passat.
14: Sí, sí. Per exemple, no, crec que ho puc dir-ho, no? En Jordi Turull, o sigui, al final sortíem a sopar amb les parelles i fèiem una mica de colla. I penses, bueno, és molt raro des de la tele pensar que pots anar a sopar amb una persona que pensa diferent. Però, cony, a les famílies també passa.
13: Home,
14: a la vida normal i a la feina també passa. I al final... hi ha connexions molt de pell, de bon rotllo, i és raro perquè, clar, després com ho expliques... I, a més, no es parla de política, no? Si vas a fer un cafè amb aquesta gent, de la família i com estàs, i tothom té una cosa en comú, menys els cargols, que crec que no... Però, i a més, tu planteges, perdoneu, eh? És, bueno, quan jo arribi en això de la política, què faig amb els enemics, per dir-ho d'alguna manera,
13: sí.
14: No?
13: Mm-hmm.
14: Clar, pots no parlar amb ningú, cosa que opten alguns, de jo mantinc la puresa i no parlo a ningú, o anar-te a fer una copa o un cafè amb gent que té bon rotllo. Bueno, però... qui no saltarà amb els socialistes? Jo, eh? Encara podré reconvertir. Que vosaltres heu dit molt grosses, eh?
13: No,
14: encara puc anar cap al tema Nou Barri, soc d'origen, el Baños, cognom... Sí, sí. Vosaltres ho teniu pelut, eh? El 47...
12: Sempre ens quedarà a França i Andorra.
13: Sí, home, sí.
14: Sí. Andorra sí, com els Lamborghinis i tot això.
13: Sí, home, si les pot haver pogut, també podem nosaltres, no?
14: No, però... I a vegades et parles més amb gent que pensa diferent que amb els teus, també.
15: Sí, perquè tens més coses a dir, no? Perquè si tots
14: estàs d'acord amb tu. O perquè sempre amb els teus t'ho dies més. Però això passa també a les famílies... Sí.
13: Vinga, tenim temps per fer una pregunta ràpida del públic.
15: Va, Montserrat de Rubí.
13: Aviam. Endavant.
12: Aviam, tenim el micròfon, sí.
15: Poder no el tindrem, no tenim.
14: La resposta és no.
13: Montserrat.
16: La resposta és no.
13: Digues.
16: A veure, els meus fills fan un esport minoritari, que és el hoquei en línia, i llavors, per què els clubs que tenim esports minoritaris ens costa tant trobar un sponsor? Nosaltres tenim jugadores que són campiones del món, que ara mateix acaben de quedar segones als World Stakes, o alguna cosa així, sempre ho dic malament. Tenim que són subcampiones de Lliga de l'estat espanyol, que també són campiones de Lliga, i no hi ha forma de trobar un sponsor. Nosaltres portaríem salses, xupa-xups, begudes,
15: el que faci falta. Perquè...
12: Aquí estem igual, ens venem a qui pagui més. Endavant amb la resposta, Antonio.
14: Això sonarà molt malament, però jo crec que el gran problema de... Bueno, un dels grans problemes de Catalunya és el Barça, també.
15: És el futbol en general.
14: No, el Barça ha matat, diguéssim, també moltes lligues, la de hockey patins, la d'handbol... És a dir, la seva potència fa que o és Barça o la resta d'esports ja no interessin. I si no juga el Barça, encara que sigui hockey gel, que tenia secció, ja no sé si ja no la té...
16: Ara no la tenen pista.
14: Exacte, perquè no tenen pista, però tindríem calés per fer-ho, no? Sí. Llavors jo crec, i a més, aquí que jo, diguéssim, m'agrada el Sant Andreu com a equip de futbol i tot això, crec que tant als esports minoritaris com als esports arrelats, com el handbol o l'hoquei patins, estaria molt bé que el Barça desapareixés. I si el Barça vol jugar... No, si el Barça vol jugar...
17: President!
14: Home, és que, joder, diem que si el monopoli és espanyol i tal, però si el Barça és un monopoli que impedeix que la gent s'interessi per altres coses.
13: No és cap mena de censura, és que se'ns ha acabat el temps, Antonio. Tenim 3 o 4 preguntes que havíem preparat per fer-li a l'Antonio.
15: A veure...
13: Però
15: les tenim.
13: A veure, d'anar ràpid, però.
15: Què és una revista tècnica? Perquè tu es veu que treballaves a revistes de panaderia i molineria.
14: Sí, panaderia i molineria.
15: Heladeria espanyola?
14: Heladeria espanyola, pasteleria espanyola, heladeria internacional i vida apícola. Era una empresa que feia aquestes quatre revistes.
12: Vida apícola. Saps coses d'abelles?
14: Sí, la barroasis, que és una malaltia que les mata totes. Ah. I ara no sé com està la cosa, però era fumut en el seu temps. Són aquestes revistes tècniques que, bueno, aquí de maquinària, de sectorials, i que, bueno, a mi em van enxufar allà a treballar i
13: escrivies.
14: Es feien a màquina, llavors.
15: I l'article del Pa, suec,
14: sí,
15: suposo que
14: jo recordo, vaig estar poc de temps, però recordo que em van... tradueix això, i era un article sobre un pa a Suècia, que és sec i que dura un any, i que el tenen allà com les arengades, allà podrint-se i tal, i jo vaig fer, bueno, a Suècia, un pa, no sé què, no sé quantos.
13: En fi, ho hem de deixar aquí, no tenim més temps. Gràcies per acompanyar-nos aquests dos dies, Antonio. La resta, si ens voleu continuar escoltant, com sempre, a la 1 del migdia al Búnquer, a Catalunya Ràdio. Que vagi bé. Adéu-siau.
14: Visca el Barça. Adéu.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 11.
1: Bona nit, us informa Ignasi Abad. Un home de 72 anys i de nacionalitat francesa mort aquesta tarda mentre es banyava a la cala d'Escodolar a Tossa de Mar, a la Selva. Els fets han passat poc abans de les 8 del vespre. L'home nedava amb un familiar quan s'ha començat a trobar malament. Els equips d'emergències l'han tret de l'aigua ja inconscient i se li han practicat maniobres de reanimació, però no ha estat possible salvar-li la vida. El sistema d'emergències mèdiques ha activat 3 ambulàncies i els bombers també han intervingut en les tasques de reanimació. En el moment dels fets, el servei de socorrisme ja havia finalitzat durant el dia, però havia onejat bandera verda. Amb aquesta víctima ja són 21 les persones mortes a les platges catalanes des de l'inici de la campanya del bany el passat 15 de juny. Protecció Civil recorda que cal extremar les precaucions i trucar al 112 davant qualsevol emergència a l'aigua. Més notícies, Cèlia Forment.
2: Els veïns de Roda de Barà, al Tarragonès, han fet un minut de silenci en memòria de les dues dones mortes a causa dels aiguats de dissabte, quan els va caure un mur del port a sobre. Ha estat un acte solemne que ha concentrat més d'un centenar de persones a la plaça de l'Ajuntament. Ha pres la paraula l'alcalde del municipi, Pere Virgili.
3: És el silenci, és el respecte, és l'acompanyament que hem de mostrar cap a aquestes dues persones, aquestes dues dones. La Dira Jacqueline i la Daisy Marissa, filla i mare, respectivament.
2: Durant 2 dies, les banderes onejaran a mig pal en senyal de dol i respecte.
1: El govern desenvolupa un projecte per aplicar la intel·ligència artificial en la gestió del trànsit i la xarxa viària. S'anomena Bessó Digital i treballa en 3 departaments. S'anirà implantant progressivament en els pròxims 3 anys. D'entrada, bastarà 326 quilòmetres de carreteres de l'àrea metropolitana de Barcelona en vies tan estratègiques com la 2, la B23, la C31, la C32 o les rondes. Però l'objectiu és estendre'l als 6.000 quilòmetres de vies de gestió de la Generalitat.
2: Les hipoteques concedides a Catalunya fins al juny han batut el seu rècord des del 2010. Feia 16 anys que no se'n signaven tantes i ja superen les 47.000 en 6 mesos. De mitjana, els crèdits freguen els 195.000 euros. En la majoria de casos són parelles joves d'entre 28 i 40 anys que necessiten l'ajuda dels pares per pagar l'entrada del seu primer habitatge. Ho explica Albert Domingo, membre de la Junta del Col·legi de Notaris, en declaracions a Catalunya Ràdio.
4: Jo diria que per primera residència firma el 90% dels préstecs, o 80%, el 90%. És a dir, préstecs d'habitatge, primera residència, 90%. Segona residència, no necessiten tant la finançació exterior.
1: El president dels Estats Units, Donald Trump, ha minimitzat el viatge a Moscou dimarts del director de la CIA, John Ratcliffe, i diu que és una visita semirutinària. En una entrevista radiofònica aquest dimecres, el mandatari de la Casa Blanca ha afegit que espera que s'acabi la guerra a Ucraïna.
5: John Ratcliffe és un home fantàstic i no és a Rússia per cap de les coses que dieu. Em pot sortir alguna cosa de la visita? Estem treballant molt dur per posar fi a la guerra i, francament, les dues parts volen que s'acabi.
1: Ha mort als 80 anys l'actor britànic Tim Curry.
6: You're to leave at once for Calais. A ship called the Persephone will carry you to England.
1: L'actor i cantant, que el 2012 havia patit un vessament cerebral, deixa una petjada molt important en la indústria del cinema, el teatre i la televisió.
2: Curry va començar la seva carrera al West End de Londres i tot seguit va fer el salt a Hollywood a la dècada dels 70 i els 80. Se'l recorda especialment per interpretar el doctor Frankenfurter de Rocky Horror Show, musical que va protagonitzar i després es va adaptar al cinema, també amb Curry en el mateix carismàtic paper. Al cinema també va participar a La caça de l'octubre Roig, va ser el dimoni de Legend, el majordom de Cluedo, El juego de la sospecha, el conserge de l'hotel de Sol en casa 2, perdut a Nova York, o el cardenal de la versió dels 90 dels Tres Mosqueters. A més, de Rocky Horror Show va participar, entre d'altres, als musicals Hair, Spamlot, dels Monty Python, pel qual va estar nominat a un premi Tony. En televisió va ser el pallasso Pennywise de la sèrie de terror It de Stephen King.
1: I fa pocs minuts que ha finalitzat un partit pendent de la primera jornada de la primera divisió de futbol a l'estadi Santiago Bernabéu. El Madrid ha guanyat 4-1 a la Reial Societat. Amb aquest resultat, els blancs es posen líder provisionals de la classificació amb 6 punts.
2: El Barça jugarà demà al Camp Nou contra l'Atlètic Club. Hansi Flick ha confirmat que Rodri entrenarà la convocatòria de cara al partit de demà contra l'Atlètic Club a la Lliga i que tindrà els seus primers minuts com a blaugrana, i que Valde també serà a la llista després d'haver parlat amb ell.
1: El president del club blaugrana, Joan Laporta, insisteix que volen el davanter de l'Atlètic de Madrid, Julián Álvarez, i que fan saber al club madrileny que si el volen vendre estan disposats a fer una nova oferta per comprar-lo. Sobre l'actuació de la Policia Nacional a la rodalia del Camp de l'Elx, Laporta l'ha qualificat de desproporcionada, violenta i esfereïdora.
2: El Girona ja és oficial la marxa d'Arnau Martínez del València fins al 2031.
1: I el ciclista britànic Matthew Brennan, de l'equip Visma, ha guanyat a l'Espín la cinquena etapa de la Volta, que s'ha acabat a Roquetes. L'etapa ha estat íntegrament per carreteres catalanes, no hi ha canvis a la general i, per tant, Pogacar continua com a líder.
0: Fins aquí les notícies.
7: Bona nit. En el sorteig d'Eurojackpot d'ahir, la combinació guanyadora va ser
8: 4, 5, 7, 48, 50. Sols 4 i 5.
7: Consulta si n'has resultat guanyador al teu venedor a Juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Recorda-ho, amb Eurojackpot de l'11, cada dimarts i divendres hi ha pots milionaris. 11. Ben jugat.
9: L'esport no fa vacances a l'estiu.
10: Tampoc a Catalunya Ràdio.
9: Cada dia a les 7, tot costa.
10: I les nits del cap de setmana, d'11 a 12, al Club de la Mitjanit.
9: Aquest estiu, l'esport no s'atura a Catalunya Ràdio.
11: Les tasques d'extinció van bé.
10: Cada dia tenim un compromís amb l'actualitat.
9: A les 2, al Catalunya Migdia. L'informatiu central del dia de Catalunya Ràdio i 3Cat Info.
10: De dilluns a divendres, a 8:45, al Catalunya Vespre, el resum dels temes del moment.
9: Catalunya Migdia i Catalunya Vespre. I som per explicar-te tot el que és notícia aquest estiu.
10: Serveis informatius de Catalunya Ràdio.
9: Ningú et donarà més, ningú t'ho explicarà millor.
12: Catalunya Ràdio.
10: Som 3Cat.
9: L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis. Revolution.
2: People will change the world. Revolution. Bona nit, oients de Catalunya Ràdio. Benvinguts al Revolució 4.0. Ens fa molta il·lusió compartir les nits d'estiu amb vosaltres, els millors moments del programa, cada nit de dilluns a divendres, de 11 a 12 de la nit.
13: Revolució 4.0 amb Chantal Llavina.
2: Hola, oients, què tal? Com esteu? La Marató és un programa necessari i útil que durant moltes hores la televisió i la ràdio s'omplin de continguts solidaris. És una excel·lent notícia perquè el primer pas per solucionar els problemes, siguin del tipus que siguin, és visibilitzar-los, parlar-ne i posar els mitjans per solucionar-los. I això és el que fa la gent d'Enraona Teatre, que comanda el Joan Lluís Bozzo, el director de teatre que segur que tots coneixeu. No us perdeu l'entrevista que avui tindrem amb ell, perquè segur que us emociona a tots i totes. Bozzo i la seva família estan tirant endavant un projecte de teatre documental arran d'una experiència personal molt i molt dura al voltant d'uns trastorns de salut mental. Però no se n'amaguen, la volen explicar i compartir per ajudar qui també passi el mal pel mateix o per un problema similar. I aquesta és una actitud valenta, solidària i més necessària que mai. I per això el Revolució, quan ens va arribar aquest tema d'addicció també a les xarxes socials, només vam tenir una resposta. Aquí teniu els micròfons. I ens van passar el concert plorant. I avui tenim a punt un programa que no us podeu perdre. Com us deia, el teatre documental comandat per Joan Lluís Bozzo, una conversa que segur que us emociona, però que també serà molt útil. Explica la situació que pateixen les seves dues filles de salut mental i l'addicció que tenen amb les xarxes socials. Un problema que ens preocupa molt, el Revolució 4.0 de Catalunya Ràdio, l'addicció dels joves a les xarxes socials.
14: Surt una panxeta i els papas són avis, d'això va la vida.
2: Amb el Jordi Urbea ens farem una pregunta
12: com es farà la publicitat quan estiguem envoltats d'assistents de veu. També amb la Gemma Requena ens explicarà com descobrir les noves tendències digitals del moment i revelarem tots els secrets del Bitcoin, la moneda digital més coneguda, amb Àngel Pardo. Olivia, quin moment tan bonic i estrany. Ens trobareu a les xarxes socials de Catalunya Ràdio, també som a Spotify. Arrenquem i ho fem amb aquesta frase. Com serà el món de demà? Comencem a revolucionar-nos.
15: La revolució digital està transformant el món. Vols ser espectador o protagonista d'aquesta transformació digital? Revolució 4.0 a Catalunya Ràdio amb Xandall Llavina.
16: Hola, sóc la Judit Mascó i amb aquest missatge vull felicitar el programa Revolució 4.0 de Catalunya Ràdio. Des de fa 10 temporades sou una finestra imprescindible per entendre la transformació digital i la innovació. Per molts anys més, estimats.
15: Revolució 4.0 a Catalunya Ràdio amb Xandall Llavina.

0: Avui volem conversar amb un dels grans directors de teatre que tenim a Catalunya. Després de molts anys dirigint, la companyia de Goy de Gom, ara en comptes de retirar-se i viure tranquil, s'ha abocat a un projecte que va molt més enllà del teatre. En diu teatre documental i vol visibilitzar i conscienciar sobre problemes socials que afecten a molts joves. Són problemes que les xarxes socials agreugen i que cal afrontar. De seguida en parlem amb Joan Lluís Bozzo, un home compromès amb la cultura, amb el teatre i, sobretot, amb la vida.
1: On a tous des galères qu'on vit injustement.
2: Des passages à vide, des marques...
0: Joan Lluís Bozzo, què tal? Com estàs?
3: Molt bé, molt content d'estar aquí compartint les ones amb tu.
0: Molt bé, jo també. En primer lloc, felicitats pel Premi Nacional de Cultura d'aquest any, que us han donat de Goy de Gom. Ha estat un bon final a tants anys de trajectòria, no, suposo, aquest
3: 50,
0: premi?
3: 50, ha estat allò de dir... Suposo que ells, entre ells, van pensar i van dir, hòstia, abans no la tinc, anem a donar-los el premi, que si no quedarà molt malament, no?
0: Bé, molta feina. Heu fet molt bona feina.
3: Sí, 50 anys de feina.
0: I n'hem parlat molt, però avui ens visites. Ja sabeu que Joan Lluís Bozzo està al darrere d'èxits com Maricel, que tothom coneix, i tants musicals que són història del teatre. Però avui ve a parlar d'una obra del tot diferent, que es diu Puc ser tu, puc ser jo, que heu fet amb la companyia nova Enraona Teatre. I l'obra parla de trastorns alimentaris, de bullying, d'abús sexual, fins i tot de suïcidi, de tecnologia, de xarxes socials. De què va aquesta obra i per què heu fet això?
3: Això és una obra que nosaltres li hem dit amb la meva dona Mariona Bosch, hem creat aquesta associació que es diu Enraona Teatre, perquè a casa amb les nostres filles hem començat a patir problemes seriosos de salut mental derivada d'un bullying sostingut durant molt de temps, molt cruel, lo qual va desembocar en un trastorn de la conducta alimentària, que és la malaltia que engloba la bulímia, aquella de posar-se... Bueno, ja m'entens, no? L'anorèxia, la bulímia, depressió, els intents d'autolisis, o sigui, d'autolesions, i fins a arribar a intents de suïcidi, diríem, no?
0: Déu-n'hi-do.
3: Això per una banda. Això et pot portar al trastorn. També els abusos sexuals poden portar... també els abusos físics, també les situacions de màxim estrès de nens abandonats,

0: Per tant, això ve d'un cas personal, no?, de les dues filles, la Maria i la Laia, edat 17 i 14 anys, que segurament ens escolten ara mateix, pares i mares, i que els hi preocupa. Això ho he volgut portar al teatre i fins i tot amb una de les actrius, amb la mateixa Maria, no?
1: Sí, la Maria ara, com que bueno, avui li donen l'alta, es reintegrarà perquè han fet dos repartiments, perquè com que sabíem que hi havia aquest problema, doncs hi ha dos repartiments. Avui, per exemple, estan a Reus treballant amb doble jornada amb instituts per fer-los conscients, i és un documental sobre el que nosaltres hem viscut a casa. Sí. És tal com sona, saps? I després és un col·loqui amb terapeutes per parlar del tema en el qual surten coses que moltes vegades fan estremir.
0: Clar, tota aquesta feina que es diu teatre documental l'esteu fent ser...
1: Esteu enraonant costat... teatre, o sigui... El nom nostre és Enraona Teatre.
0: Sí. Però ho estem fent colze a colze amb psicòlegs, és veritat, d'Ita, de Salut Mental, també sí. Amb la psicòloga Núria Reig, no? Les escenes sí, parteixen sí. De reals, de relats reals, i després de cada funció, com deies, hi ha un col·loqui obert amb el públic. Clar, a tu t'ha passat, i això passa, i quin perill... Parlem primer de les xarxes socials. Realment són un perill, les xarxes socials?
1: Són
0: avui
1: un
0: que has
1: perill,
0: vingut
1: total.
0: El Revolució, que és un programa que parlem de tecnologia...
1: Sí,
0: són un perill, per què?
1: Perquè difonen continguts molt tòxics i que estan a l'abast de tots els adolescents i no adolescents i nens més petits i grans i joves i vells sense cap mena de filtre, sense cap mena de control, perquè hi ha moltes maneres de saltar els controls i de saltar els filtres. Aleshores, tenen al seu abast, doncs, visions i maneres i tutorials molt terribles, i també en el cas de la nostra filla Maria, doncs, per exemple, a ella li feien molt bullying a l'escola, ja venia de primària, però quan va passar això, aquesta transició, és un moment molt complicat pels nanos i les nenes, el pas cap a l'institut. I aquí la van agafar de cap d'estopa, la van agafar de cap de tur, perquè era una nena que li agrada el teatre, que tocava el piano, i tot això li van agafar com la rara, la friki, no sé què, fins a l'extrem de que, per exemple, hi havia un grup de WhatsApp que estava dedicat a ella, a fer-li bullying a ella.
0: Què m'estàs dient? Però això no hi havia un control a l'escola? És a dir, cada vegada... Jo que sóc mare, és a dir, a les escoles, o a la meva escola, o a l'escola de molts oients, hi ha un control. Fins i tot hi ha 600, a moltes escoles catalanes, que també cal explicar, 600 que creus que t'estan fent bullying, ho pots denunciar anònimament a través d'una aplicació.
1: Sí, això, sí, algunes escoles... Tot això és relatiu. Fent. Algunes escoles sí, unes altres menys.
0: Clar,
1: ara
0: s'ha de fer, s'ha de fer,
1: això. Ara està prohibit el mòbil a les escoles... Però és que fora de l'escola no, i l'escola et diu és que nosaltres el que passa fora dels horaris en les xarxes socials no hi podem entrar. O sigui, ara han prohibit que hi hagi mòbils a la classe. Molt bé, perfecte, però i quan surten? Clar, ningú els pot per l'escola. Després hi ha escoles que tenen molta sensibilitat i n'hi ha que en tenen molt poca. La que ens vam trobar sempre la víctima, això t'ho diré sempre, d'abusos sexuals, de bullying, de tot, la víctima és qui ha de fugir, és qui se n'ha d'anar, és qui ha de canviar d'escola i és qui ha de canviar d'institut. No canvia mai l'abusador.
0: Això és molt important. Els pròxims dies 24 i 26 de novembre es podrà veure al Teatre Poliorama de Barcelona. Us recomanem que hi aneu perquè és important reflexionar sobre aquests problemes de salut mental que n'estem parlant. I no només jo n'he parlat a l'Ho he superat, com saps, un programa que també fem a banda de la Revolució, perquè hi ha problemes de salut mental en adults, en persones conegudes, desconegudes, però sobretot els joves, no? I ens preocupa aquest tema perquè és un gran tabú. T'he de dir, segurament, m'agradaria si ens escolta la Maria i la Laia des del Revolució, espero que es millorin. Elles són conscients de que ho han de superar? Elles són conscients del que passen?
1: Completament, sí. El que passa que és una... Això s'ha convertit en una enfermedad mental. Aleshores, poden estar el 98% del temps molt bé i molt actives i molt llestes i molt simpàtiques, i amb un 2% del temps en tens prou per una recaiguda que pugui ser una sobreingesta o que pugui ser una autolesió, el qual vol dir doncs, un ingrés d'urgències del qual en portem, he perdut el compte, sincerament.
0: Perquè tu creus que s'han parlat prou als mitjans de comunicació?
1: No.
0: Avui en parlem al Revolució 4.0 de Catalunya Ràdio. Hi ha dades esgarrifoses, per exemple, d'autolesions, que diu en 10 anys han augmentat un 267% les autolesions de joves entre 12 i 24 anys. És bestial.

0: I no se'n parla. Per què no se'n parla?
1: Se'n parla... Bueno, la salut mental té, encara pateix molt el tema. Nosaltres ens diem en Raona per això. Per fer el que estem tu i jo. En Raona, en Raonem.
0: Expliquem.
1: Perquè el primer que passa és l'estigma de callau, no s'explica, i inclús de vegades ni la pròpia família no s'assabenti que està passant això a casa, eh? Vull dir que la primera és enraonar, explicar, obrir-se, a atrevir-se a denunciar-ho i a parlar-ho i a parlar amb els familiars i amb els terapeutes. Aquest seria el primer pas, i per això nosaltres, la nostra associació, que no es limita només a adolescents, eh? Per exemple, ara estem fent un espectacle que s'estrenarà també per aquestes dates, que és amb 16 dones que han patit maltractaments. I aleshores aquestes dones es diu Ara Jo, i ens expliquen quina ha estat la seva vida. Hi ha hagut... pots imaginar que tenen unes històries per explicar absolutament. I d'això, noies, no coneix classe social ni coneix classe res, eh? Vull dir, hi ha persones riques, persones pobres, persones immigrants, persones joves...
0: Fem una
1: joves.
0: Reflexió, clar, Joan Lluís, vols, abans et deia, és que vivim tota la societat una mica enganxada al mòbil. Evidentment que l'ús que en fem, no?, és important, però, clar, xarxes socials, joves, aquestes xifres d'autolesions, què comenten els espectadors quan venen al col·loqui? Què diuen? Quines experiències diuen quan venen?
1: Home, hi ha moltes... Hi ha, de vegades, persones que et fan confessions absolutament esgarrifoses, diríem, que es posen a parlar, que s'identifiquen com a malalts, i que mares... I perquè nosaltres també el que intentem és donar visibilitat a les famílies, perquè aquí pot ser que s'estigui parlant, que es comença a parlar una mica dels malalts, sobretot de les malaltes, però les famílies ho passen exactament igual de malament, saps? Perquè això és un martiri, eh? Viure així... I del patiment i del sofriment i de la manca de l'ofegament que se sent per part de les mares i dels pares. Quan passa això se'n parla molt poc, i nosaltres volem parlar, o sigui, el nostre espectacle són dues filles amb les seves dues mares, i com les mares descobreixen el que els hi està passant a la filla, i el primer sentiment terrible de culpabilitat de com no me n'he adonat abans d'això.
0: Clar, perquè estem dient, evident, el telèfon és una eina per parlar, per comunicar, però dins d'aquesta eina, després és l'ús de les xarxes socials. És a dir, el que ha de saber la gent és que tenim xarxes socials amb algoritmes que creen addicció. Val? Llavors, els pares i mares també hem de decidir que això els nostres fills ho ha de veure o no. Per tant, recomana sobretot, no, també...
1: Sí, el control parental.
0: El control parental, sí, aquest criteri. Però, clar, sí, també sí. El telèfon és una eina que ha d'existir, però dins hi ha moltes aplicacions, que segurament d'aquestes aplicacions són les que no han d'utilitzar, no?
1: També t'haig de dir que una de les causes de burla de la nostra filla era el fet de tenir control parental en el telèfon, el qual la feia ser una friqui i una pringada.
0: M'estic quedant en blanc avui amb tu.
1: Sí, ja ho veig, ja ho veig. Clar, no, fas bona cara, eh?
0: No,
1: estàs
0: Joan Lluís, però amb tu hem parlat de Maricel, no? I ara hem parlat de moltes obres, no? I d'entreteniment, i avui estem parlant d'un tema molt seriós.
1: No, és que aquest teatre
0: les teves filles...
1: no és gairebé ni teatre, clar. és document.
0: Tu com et sents, també?
1: Home, fotut. Ara penso que és bona la feina que estem fent i que evidentment hem de tenir confiança en que els tractaments... Hi ha molt tractament farmacològic per entremig, hi ha tractament terapèutic...
0: Què li demanem a l'administració? Que faci més campanyes?
1: Home, mira, a Sant Joan de Déu hi ha 14, que és un hospital pediàtric de referència, hi ha 14 o 15 llits. Al Clínic, 12. A la Vall d'Hebron, 8. Tu creus que amb l'avalanxa de casos que hi ha, això és suficient? És absolutament desbordat, no? Aleshores, hi ha institucions privades. Les institucions privades poden tenir un cost de 7-8 mil euros al mes, i això, hi ha molta gent que no ho pot pagar. Moltíssima. La gran majoria. I aleshores no et donen... vas amb la criatura, amb ambulància, d'urgències, perquè s'ha fet mal, perquè està sagnant, i bueno, l'acusen... que et diuen, bueno, alta, cap a casa, i dius, escolti'm, aleshores et toca el pare o la mare estar 24 hores de guàrdia, dormir amb ella.
0: Déu-n'hi-do.
1: No amagar amb un calaix tancat amb clau tot objecte punxant, tot objecte tallant, tots els medicaments, i això amb una família és... bueno, tu pots fer el càrrec perquè tu tens família, saps com seria això, no?
0: Déu-n'hi-do, ens queden 2 minuts d'entrevista. Déu-n'hi-do, ha estat intens, Joan Lluís Botzó. Quina solució, quin missatge enviem? Primer, deixa'm enviar a la Maria i a la Laia, de 17 i 14 anys, una salutació del Revolució, que recuperin, que agafin força, que recuperin,
1: farà,
0: sisplau.
1: No farà,
0: que són
1: no
0: un exemple també per ajudar, són un exemple, un testimoni per ajudar a moltes nois i noies, però digue'm titulars per solució, quina solució donem, què fem,
1: més,
0: com ho fem?
1: Més ajuda pública, més ajuda institucional, més es van fent coses, però està més coordinació. La descoordinació és enorme. O sigui, els centres d'atenció primària, els CAPs, i els centres d'urgències i els centres psiquiàtrics haurien d'estar perfectament comunicats amb les escoles. Educació i salut haurien d'estar en contacte permanent. Doncs estan en descontacte permanent. No hi ha cap traspàs d'informació d'una nena que estigui passant malament d'educació a sanitat. Aleshores, mentre no... Quan entres en un hospital, la nena ha d'explicar 14 vegades el que li ha passat, perquè a urgències li pregunten, aleshores la visita la psiquiatra, ho torna a explicar, aleshores la ingressen en planta, ho torna a explicar, i fins que arriba a dir, escolta, jo ho he explicat moltes vegades, perquè no us llegiu el que he explicat?
0: Déu-n'hi-do. Bé, espero que la Maria i la Laia vinguin a la Revolució.
1: Sí, sí, vindran encantades.
0: Que es curin i que s'acabi aquesta etapa.
1: Elles són nenes molt maques, i molt, vull dir que no són nenes estranyes, és que són nenes molt maques, però tenen aquest problema.
0: Jo crec que avui als oients els hem de recomanar molt aquest treball que esteu fent. Puc ser tu, puc ser jo, els dies 24 i 26 de novembre al Teatre Poliorama de Barcelona. És molt important parlar de problemes de salut mental, no amagar-los, sobretot, i el teatre, com ha demostrat Botzó, doncs pot ser una molt bona eina per fer-ho. T'he de felicitar per aquest projecte, també per la teva trajectòria, però sobretot per explicar, no?, aquest testimoni que esteu passant amb les teves filles, que no és fàcil, que és dur, però ets un exemple també per molts pares i mares. Tu tens un altaveu, ets una persona pública, i per tant segurament amb el teu testimoni pots ajudar altres famílies.
1: És la meva intenció. Sí.
0: Hem de vigilar, i sobretot des d'aquí, des del Revolució, parlem de la tecnologia, però la tecnologia és una eina que hem de controlar, i que els pares i mares, sobretot, hem de controlar també aquesta eina, el temps que estan a les xarxes socials, què consulten els nostres fills, quant de temps estan amb el telèfon mòbil. Tot això ha d'haver-hi un control de les famílies, i per tant també coneixement, no?, per part de les famílies. Gràcies, i espero que ens veiem el proper dia amb bones notícies. Una abraçada.
1: Moltes gràcies.
2: Hola, com esteu? Soc l'Àlex Corretja i jo també us vull felicitar per aquest 10è aniversari a Revolució 4.0 de Catalunya Ràdio. La veritat és que des de fa molts anys que gràcies a vosaltres he entès moltes coses a nivell digital, a nivell de la transformació que estem vivint tots al nostre dia a dia, i per això estic molt content i orgullós de seguir-vos-a, i espero que continueu durant molts, molts més anys. Una abraçada.
3: Revolució 4.0 a Catalunya Ràdio amb Xantal Llavina. Revolucionant la publicitat amb Jordi Urbea.
0: Fins ara, la majoria de les nostres interaccions amb la tecnologia passaven per pantalles, teclats i ratolins, però això està canviant molt ràpidament. Els assistents de veu i la intel·ligència artificial estan transformant la manera com ens comuniquem amb les màquines, i això afectarà molts àmbits, també el de la publicitat. contenta de saludar a un col·laborador que ens estimem molt del programa, Jordi Urbea, CEO de Ogilvy Espanya. Què tal? Com estàs, Jordi?
4: Molt bé, Chantal. Aquí estem amb tu de nou, que em fa sempre... Saps que em fa molta il·lusió?
0: Igualment.
4: Aquestes coses que guardo amb carinyo un cop al mes, no vull perdre-m'ho.
0: Clar que sí. Jordi, a veure, la veu, n'hem parlat moltes vegades tu i jo, la veu substituirà pantalles i teclats com a principal interacció. És un canvi estructural, cada vegada també és més important, diries. Tu m'ho has dit moltes vegades, això.
4: Mira, jo, el tema de la veu és un tema que... I després en parlarem algun detall, perquè la teva veu un dia d'aquestes l'hauràs de guardar una base de dades de veus
0: per poder-la
4: explotar. Això ja t'ho explicaré una altra estona. Però escolta, sí, la veu està canviant-ho tot. Al final, no hi ha res més senzill que poder-te explicar amb les teves pròpies paraules i que algun dispositiu sigui capaç d'entendre't i donar-te resposta a tot, no? I ja cada cop més estem parlant amb el nostre Siri, li diem, escolta, Siri, apunta'm a l'agenda, demà a les 11, fer això, no? I apareix a la teva agenda anotat, no? Clar, tot això és un canvi absolutament radical i que farà que hi hagi també un canvi radical a l'hora de que les marques puguin ser-hi i a les marques com es podran donar a conèixer. Passarem dels clics, de navegar per clics, a navegar per xats, i això serà una gran, gran nova fórmula en les nostres vides, no?
0: Clar. Hem de repensar el disseny de l'experiència digital, no? des de zero, no? Aquest pas del clic al xat, per tant, no és una moda, sinó és una transformació de la vostra publicitat i de la relació amb les marques, sí, Jordi?
4: Sí. Mira, jo perquè et facis una idea, mira, jo els hi tinc... Vaig llançar un repte fa uns mesos al meu equip i vaig dir, escolta, imagineu-vos que a partir d'ara les webs funcionaran solament per veu. Com funcionaran? Imagineu-vos que solament ara parlarem amb el Siri i haurem de fer que el nostre anunci surti el primer en cada cop que un client es vulgui connectar o vulgui demanar una cosa. Clar. Hem de treballar això. I això és realment un tema absolutament disruptiu, un tema que canviarà la manera de fer la comunicació, canviarà la manera que les marques parlaran amb el consumidor i, per tant, les marques tindran una manera absolutament diferent de tensar-se al consumidor. A lo millor hi ha una marca determinada de, no sé, de roba, doncs haurà de parlar-me un home que sigui un sastre, un tailor-made, un tio que m'explicarà les coses allò fent tot a mida per mi, un tio que treballarà per mi, un tailor d'aquests que treballarà per mi fent les coses molt, molt acurades, i que jo confiaré tant en ell que serà el meu assessor i que m'acompanyarà tot arreu. I llavors això, que les marques siguin capaces d'aconseguir aquestes veus que t'acompanyin i que et sentis còmode, serà el gran repte de cara al futur, no?
0: Per tant, Jordi Urbea, avui estic pensant que el titular de la teva secció podria ser la identitat sonora, és el nou logo, no? Perquè està marcant, no? Comentes, no? L'essència d'una marca i, clar, és veritat, jo quan busco per ChatGPT o per Google ja ho faig amb la veu, no?
4: Sí.
0: I si vull, per exemple, anar-me'n de viatge, també ho faig per la veu. Per tant, és interessant, no?, que les marques tinguin aquesta part molt ben treballada.
4: Sí, mira, jo sempre explico que la música sempre ha format part de la nostra vida. Els jingles han format part de la nostra vida i els determinats sons han format de la part de la nostra vida, no? El tutum de Netflix ja forma part de la nostra vida. Sentim entrar a Netflix, no, a casa? El sentim amb el soroll, no? Per tant, cada marca haurà de trobar quin és aquest to, aquest sorollet, aquest jingle, aquesta veu que acompanyarà durant anys la marca. I possiblement hi haurà veus que formaran part de la història d'una marca i formant part de la marca. I quan tu sentis aquella veu, dius, tal veu correspon a tal marca, no? Perquè està tan associada i tan lligada amb ella que serà insubstituïble. Per tant, és una de les coses que hem de començar a treballar en els propers anys de forma molt clara. Pensa que hi ha marques que ja ho estan fent, no? Hi ha casos de Domino's Pizza que ja ho estan fent amb la veu perquè tu reconeguis que és el de Domino's Pizza. El Bank of America està fent un projecte preciós amb un assistent que es diu Erika per ajudar a temes financers a les persones que potser no estan tan avesades a utilitzar aquest tipus de tecnologia. I per què no? Obriran portes al món de la salut o el turisme a l'hora d'explicar-te una ciutat o quan visites un metge que et traduirà aquestes paraules a vegades que et fica el metge que són tan complexes perquè tu les puguis entendre amb un llenguatge molt més tranquil i amb una veu molt més tranquil·la. Hi haurà un canvi molt gran en molts sectors i des de luego ens suposarà un canvi bèstia a la nostra manera de relacionar-nos amb les marques, no?

0: Avui en Jordi Urbea parlant de la veu de la publicitat. Ja veiem, com ens deia, exemples pioners, no? Sectors que veurem més impacte, en parlaves ara, no? En el cas, per exemple, Domino's Pizza, del menjar, els bancs, no? També la nostra relació amb els bancs, amb assistents de veu, no? I, per tant, sense pantalla, només amb la veu, no? Podrem també retenir l'atenció. L'únic que em preocupa és la clonació de veu, perquè, clar, aquí ja saps que amb la tecnologia es poden clonar moltes veus. Aquí també hi ha tema.
1: Mira, aquí és un tema molt delicat, i fent sens dubte, clar, el mal ús de la gent amb veus determinada gent, doncs això serà una il·legalitat com una casa pagès i les marques que ho facin hauran de pagar molt clarament, no? Aquí han aparegut ara altres marques, per exemple, hi ha una empresa espanyola que es diu Voicefinder, que és una empresa petitona, però que ho està fent molt bé, li està entrant molt de capital actualment, i el que fa és gravar la veu de gent famosa. Per cert, tu hi hauries de ser en aquest banc de dades, eh? Ah? Perquè tens una veu famosa, una veu molt coneguda, una veu radiofònica, no?
0: Llavors, però clar, em paguen, Jordi, que és el que m'interessa. Em paguen, sí?
1: Ja et paguen, és a dir, tu tens aquesta veu guardada aquí dintre i automàticament per aquesta veu, si algú vol fer ús d'ella, tu has autoritzat a utilitzar aquesta veu i, per tant, tu pots determinar el determinat preu per la feina que tu fas, quin tipologia d'anuncis pot fer, etcètera, etcètera, i llavors amb aquesta base de dades fan un ús de la teva veu autoritzat per tu i cobraràs per això sense tenir que et fer tu 33 feines. Mai millor dit.
0: Recordem el banc, sisplau.
1: Es diu Voicefinder.
0: Voicefinder.
1: I és una empresa espanyola molt interessant, que crec que has de seguir amb profunditat. Mira, fem una cosa. Sí. I si te'ls porto un dia en el programa i fem una xerrada amb ells?
0: Molt bé.
1: Perquè pot ser una cosa superdivertida, perquè crec que és molt interessant i t'ho expliquen ells en primera mà, que pot ser molt interessant. I fem una entrevista a tres, que jo no he fet mai d'entrevistes. Què et sembla?
0: Perfecte. Voicefinder, per tant...
1: Voicefinder, sí, de veu, de cerca de veu.
0: Com tenim les imatges, no? És a dir, ja sabeu que hi ha bancs d'imatges que es poden comprar, doncs també la veu cada vegada serà més tendència,
1: correcte,
0: no?
1: Sí, sí. A mi sempre que m'han dit que tinc una veu radiofònica, penso, ostres, aviam si un dia en trec suc d'aquesta veu que mai li treta, saps, Oberta? Aviam, encara tindré sort, saps, Oberta?
0: Clar que sí. Escolta, bueno, és una paradoxa, Jordi Urbea, que la IA ens porti a una comunicació més humana i més emocional. Tornem als orígens de la veu, perquè, clar, les promos, les falques de tota la vida de la ràdio, ara estem tornant una mica als orígens amb el que m'expliques avui,
1: Sí, però és veritat que la ràdio és unidireccional, té un canal unidireccional, salvo que hi hagi una conversa, una tertúlia. En canvi, aquest tipus de tecnologia et permet aquest bidireccionalitat que et permet donar un salt qualitatiu, que crec que és la part important del futur, no? Però que ho podem fer molt bé.
0: Molt bé. Doncs escolta, perfecte, com sempre, amb el Jordi Urbea explicant les darreres novetats, innovant, com ens està canviant la tecnologia, no? Què ens permet ara la conversa, la veu, la IA no només optimitza processos, no? Sí que pot enriquir i la qualitat de la interacció i, per tant, cada vegada tenim una publicitat, com dius tu, més personalitzada i ara amb la veu sent essencial. Jordi, com sempre, un plaer retrobar-te. Gràcies, que vagi molt bé per Madrid.
1: Gràcies. Ja veus que aquests darrers programes no t'he fallat, però no pateixis que en breu ens veurem personalment, que em fa molta il·lusió.
0: Clar, volem veure Barcelona, eh? Ens veiem aviat, Jordi.
1: Vinga, abraçada molt gran. Cuideu-se. Adéu-siau.
0: Quines tendències marquen el nostre present, per què sorgeixen, quines són modes passatgeres i quines duraran més temps? Hi ha professionals que treballen analitzant cap a on anem i, sobretot, per què anem, cap a on anem, i avui volem parlar amb una d'aquestes persones. Salut, benestar emocional, sostenibilitat són paraules cada vegada més importants en el nostre diccionari, particular com a consumidors, i li pregunto a la Gemma Raquen. Estàs d'acord, Gemma?
2: Home, totalment. Aquestes paraules ja són paraules que formen part dels informes de tendències. Què et diria? Teu? 15 anys? Sí. Indiscutiblement. Són macrotendències.
0: Són macrotendències. Cada vegada som més conscients de què volem, diries, i per què ho volem, sí?
2: Amb això tinc bastants dubtes. He de dir-te que sóc una persona que no tinc grans certeses, tinc més dubtes que certeses, i potser és precisament per la meva professió, que et dona, bueno, molts punts de vista i moltes perspectives. Crec que tenim més informació, això és veritat, però la informació no sempre ens porta les millors decisions.
0: Clar.
2: De fet, moltes vegades la massa abundància d'informació que tenim ens paralitza.
0: Clar.
2: Llavors, tenim molta informació, però això no arriba a ser una cosa que ens ajudi a entendre millor el món, i per això, de fet, el que fem moltes vegades és fragmentar aquesta informació per comprendre-la millor. Llavors, és molt important entendre que la informació, si no la sapiguem traduir en una eina per prendre millors decisions, no vol dir que siguem més conscients de lo que ens envolta, sinó que, bueno, arribem a més coses, és veritat.
0: La Gemma Requena, oients, és pronosticadora, podem dir, de tendències, segons la revista Forbes, una de les principals expertes futuristes d'Espanya, i CEO de Nexanti, n'he dit bé el nom, sí?
2: Sí.
0: L'he dit bé. Per tant, tu com a experta de tendències socials, avui que vens a la revolució, clar, vull que em diguis quines tendències 2025, 2026, 2027 estem vivint, tendències en el consum i el màrqueting per tots aquells que s'hi dediquen, què em diries? Quins titulars em diries?
2: Bueno, hi ha moltes coses, eh? La veritat és que anem a veure, o sigui, no hi ha una tendència, és que hi ha tantíssimes, és que depenent de qui i què vol, per això precisament fem tendències estratègiques. El que fas ja directament és, del volum d'informació que tenim, anem agafant allò que realment per aquella marca, per aquell producte, per aquella necessitat, és l'idoni. O sigui, tu has mencionat la salut, has mencionat el benestar, podíem fer tot el que té que ser els transversals amb la tecnologia, estem parlant d'una societat superpluralitzada, amb una sensació de seguretat enorme, hi ha també, per una altra banda, la necessitat d'evasió. Tot això són grans motors que ens estan mobilitzant com a societat, no? I creen noves necessitats, evidentment. Però, clar, no totes les marques estan capacitades per rebre-les i aprofitar-se d'elles.
0: Clar.
2: Llavors, em tindries que concretar una miqueta més.
0: Jo pregunto, perquè sí. el coneixement del consumidor cada vegada no és exclusiu del màrqueting, i a vosaltres, quan es veu una empresa, Gemma, et consulta sobre com adreçar-se als possibles consumidors, quins són els primers consells que li dones, no? Vosaltres ajudeu a les organitzacions a interpretar, no? Anticipar riscos, oportunitats, no? Quins consells li doneu a les marques, no? Depèn del sector que sigui, eh? Pots posar-me l'exemple que vulguis.
2: Mira, nosaltres, depenent. Abans sí que és veritat que el que era les tendències de consumidor, que a més sempre les reduïm moltes vegades a dades, eren molt pròpies del món del màrqueting. Però ara mateix, amb una societat tan complexa com la que tenim ara, que necessita entendre molt més el pols sociocultural amb el que vivim, el cultural, creuat amb una cosa que és importantíssima, que són les senyals geoestratègiques, això es fa molt més ampli. I ja no vas únicament als departaments de màrqueting. Això travessa tot el que és l'estructura d'una empresa. La part corporativa, la part d'innovació, la part de disseny, la part qualsevol de les... Llavors, el que fem normalment és ens juntem amb aquestes empreses i fem el que primer és identificar la problemàtica. Quin realment és el brief i el debrief que ells necessiten.
0: Clar.
2: Perquè tu, et posem un cas, eh? Posem un cas que és...
0: Un
2: exemple
0: que va molt bé perquè els oients ho entenguin.
2: Real, bueno, et podria posar molts. Un que és real, que no puc mencionar ni marques, evidentment, ni...
0: El sector.
2: Banca. La banca tradicional està tenint uns problemes enormes per arribar a la gent jove.
0: Uh-huh.
2: Generació Z, d'acord? ¿Vale? Que sembla que siguin, que tenim que estar superpendents d'ells. Bueno, a veure, també és important els sèniors, eh? Però bueno, ells estan canviant coses perquè saps què passa? Que depenent del moment de la història on tu has nascut, marca la percepció de la realitat que tu tens. Llavors, si tu no entens quina és la percepció de la realitat que tu tens, és difícil que puguis definir quins productes i serveis tens que fer per aquests consumidors. Vale? Llavors, si ells no entenen, per començar, l'encàrrec era, inicialment, és quins productes podem dissenyar per a aquesta gent.
0: Clar.
2: Perquè hi ha uns altres banques, la banca digital, se'ls està menjant... El primer és, quina és la percepció que la gent jove té de lo que és els diners i l'estalvi? Com ho entenen? com entenen aquesta realitat? I això creuem aquí feina, creuem on es gasten els diners.
3: Pensament a l'inversa, no?, que es diu,
2: totalment,
3: no?, també.
2: Té que ser molt lateral. Sempre comencem per pensar més...
3: On volem arribar?
2: Sí, i la part més sociocultural i de context, que no pas anar només a l'objecte. A l'objecte arriba després.
3: Per tant, treballeu empreses de diferents sectors per decidir, no?, cap a on ha d'anar aquesta estratègia. I no fa gaire, heu llançat la revista Serendipia. Per què heu decidit posar-la en marxa i quins continguts hi trobarem, Gemma? Posa'm alguns exemples de preguntes que us feu.
2: Pues mira, Serendipia neix gairebé de la necessitat personal i de l'equip. De dir, bueno, estem una mica cansats de cada vegada anar més a un embut d'informació, no? Sembla que amb la intel·ligència artificial...
3: Tenim sobreinformació, sí.
2: Sí, i a més, vull dir, tots la mateixa. I comencem a deixar coses que estan als marges. Comencem per falta de temps, perquè som més còmodes del que érem abans, perquè no hi ha tant de pensament crític. Llavors vam dir, ostres, volem reencantar aquesta mirada que teníem nosaltres de buscar senyals que ens qüestionin coses. Vull dir, les preguntes no les fem nosaltres, les preguntes les posem perquè la gent es repti a pensar sobre això. És una revista que no és òbvia, no volem que treballar les obvietats, volem el pensament, no? Reencantar aquesta mirada, mirar els marges, sortir-nos una mica de l'algoritme de sempre les mateixes informacions, o encara que siguin les mateixes, que tinguin un punt diferent. Per exemple, bueno, de les últimes que hem tingut, per mi és molt interessant pensar què passarà si la intel·ligència artificial no arriba a tindre un marc general. Els productes que venen de Xina no seran compatibles al mercat estadounidense i viceversa. Això trenca...
3: caos, no? Seria
2: sí,
3: un caos.
2: Sí, trenca totes les regles de la globalització.
3: I què més et preocupa, Gemma, del futur? Tu que mires el futur, què és el que més et preocupa? La intel·ligència artificial i les seves conseqüències et preocupen molt?
2: Mira, jo no sóc una persona de preocupar-me massa del futur, el personal sí, però en tema, jo confio moltíssim amb la societat, amb la humanitat. Sí, mira, encara això em passa. Jo crec que tenim una preocupació excessiva del futur, i això no passava abans. I això, torno al mateix, és producte del context amb el que vivim. Per exemple, la generació X va ser una generació que vivíem amb molta il·lusió al futur. Pensàvem que, bueno, vam créixer en un moment progressista, que guanyàvem drets, i pensàvem que això anava creixent. Ara estem en un moment molt més d'incertidumbre, de retrocés, i a mi... A vegades em sobta i em fa pena, eh? Tinc que dir que la gent no miri el futur amb il·lusió. La intel·ligència artificial és una eina. Després de passar un hype, vindrà un moment que estarà com assentant-se. Uh-huh. I jo crec que el que tenim que entendre és els reptes que ens proposa i com ens suma, no com ens substitueix, ni molt menys. De moment, nosaltres estem treballant amb models híbrids i ja estem practicant coses, però he de dir que ens complementa. Jo no he trobat encara cap moment en què la feina que fa amb nosaltres a l'equip sigui millor que la que trobem a la intel·ligència artificial.
3: Molt bé, doncs escolta, felicitat per aquests dos projectes, dona emprenedora Gemma Requena, dona digital, caçadora i analitzadora de la tendència, de com caminen els mercats, i per tant està bé avui que l'escoltem. Un plaer que hagis passat avui pel Revolució 4.0. Gràcies.
2: Gràcies a tu, Chantal, com sempre.
4: Hola, sóc en Jan Riera dels Catarres i volia felicitar-vos al Revolució 4.0 de Catalunya Ràdio, perquè des de fa 10 temporades sou una finestra imprescindible per entendre la transformació digital i la innovació. Així que llarga vida al programa i molta felicitat.
5: Revolució 4.0 a Catalunya Ràdio amb Chantal Llavina.
3: Aquestes darreres setmanes estem veient com la cotització de la moneda digital Bitcoin està a uns nivells molt alts. Un sol Bitcoin pot valdre 120.000 dòlars segons el dia. Avui volem parlar d'aquesta moneda i de d'altres per entendre una mica millor com funcionen aquestes monedes que estan al marge del sistema monetari. I avui ens visita l'Àngel Pardo, que és un gran expert en monedes virtuals, inversor i professor. Què tal, com estàs?
6: Molt bé, molt content d'estar aquí amb tu.
3: Molt bé, Àngel, com podem explicar als oients que no en tenen ni idea, de manera planera, què és un Bitcoin?
6: Bitcoin és una moneda digital, És diners digitals que ens permet moure els nostres diners d'una manera molt més fàcil que en el sistema tradicional. Per exemple, moltes persones coneixen el Bitcoin com a l'or digital. Imagina't, si tu tens or a casa teva i vols moure aquest actiu financer, és molt difícil. En canvi, el Bitcoin el que et permet és una mobilitat brutal i et permet poder tenir disponibilitat dels seus diners en qualsevol moment, 24 hores al dia i 365 dies a l'any.
0: Ángel Pardo, a veure, quan vas descobrir en el teu cas aquestes monedes i et van començar a interessar?
6: Mira, jo invertia en immobiliari i tenia un amic que em va parlar d'unes hipoteques en el món de les finances descentralitzades, de blockchain,
0: sí.
6: I una tarda, prenent un cafè, m'ho va explicar i vaig veure que era una oportunitat brutal, que era un sistema financer nou que començava en aquell moment, jo t'estic parlant del 2017-2018,
0: sí.
6: Hi havia molt poc coneixement, és veritat que hi havia la part especulativa del Bitcoin perquè era una moneda que s'havia revaloritzat molt. Perquè pensa una cosa, eh? Bitcoin s'ha revaloritzat de mitjana un 140% cada any. Imagina't, no hi ha cap actiu a nivell financer en el món que hagi tingut aquesta progressió i aquesta revalorització, no? Llavors això a mi em va cridar molt l'atenció i vaig dir, això és una oportunitat que no em vull perdre.
0: Clar. Llavors, explica'm, el 2021 fundes MetaPro Academy, una acadèmia de finances descentralitzades?
6: Sí, jo vaig fundar aquesta acadèmia, la vaig fundar perquè vaig tenir una mala experiència. Jo, quan vaig conèixer aquesta oportunitat d'inversió, la vaig tractar com tractava d'altres. I me'n vaig adonar que no només no pots fer-ho, sinó que si no tens els coneixements necessaris, pots perdre tots els teus calés o tota la teva inversió. Jo vaig invertir 1 milió d'euros
0: I
6: els vaig perdre.
0: El vas perdre?
6: Vaig perdre.
0: Oh!
6: Llavors vaig dir, ostres, això és...
0: Quin drama, no? Perdona.
6: Bueno, va ser un cop important, clar. I això ho explico no per dir, vaig invertir 1 milió d'euros o els tenia i tal, però ho explico perquè és una manera que la gent prengui consciència de que és una gran oportunitat, però que s'ha d'invertir de forma conscient i de forma responsable. I això em va portar a aprendre dels millors a nivell internacional. Durant una època vaig estar viatjant per tot el món per aprendre, i vaig decidir, amb un equip de professionals del món de la inversió, vaig decidir muntar aquesta acadèmia. Que el que fem és, bàsicament, ensenyar a les persones que volen aprofitar aquesta oportunitat, primer, que puguin identificar si és per ells o no, i segons, que si tenen la vocació d'aprofitar-la o aprofitar aquest mercat, que ho puguin fer de manera rentable, però sobretot responsable.
0: Digue'm alguna de les coses que ensenyeu a l'acadèmia, per si algun oient que està interessat en aquest món del Bitcoin. A mi encara em costa, perquè com no el veus, quan les coses no les veus, entens, Àngel, que costa a vegades confiar-hi del tot, no?
6: Bueno, això passa també amb els diners. Cada cop tenim menys diners físics, no?
0: Sí.
6: I cada cop és més digital, no? Però és una oportunitat. Pensa que tota innovació moltes vegades té una part de reticència per part de la ciutadania, no? I Bitcoin no està exempt d'aquesta situació. Però el que t'he de dir és que no només Bitcoin, sinó la tecnologia que hi ha darrere i tot el que significa la blockchain i les finances descentralitzades, el que ens donen és una oportunitat de poder estar tots al mateix nivell, encara que tinguem molt o pocs diners. I això mai havia passat a la història, no? Normalment, els grans inversors tenen oportunitats molt més rentables que les persones que tenen poder menys capital. I les finances descentralitzades a tots ens donen les mateixes oportunitats.
0: Avui parlant al Revolució 4.0 amb l'Àngel Pardo. És un gran expert en monedes virtuals, inversor i professor. Té la seva acadèmia MetaPro Academy. I jo et pregunto, és com l'or, que diuen que és un valor segur? I explica'm per què només hi ha 21 milions.
6: Perquè
0: és escàs, només hi pot haver 21 milions.
6: 21 milions. Això té un gran avantatge. Pensa que els diners, els bancs centrals, el que fan és imprimir diners. Això què provoca? Entre altres coses, una inflació. Entre altres coses, és que els nostres estalvis cada cop tinguin menys valor o cada cop puguem comprar menys coses amb aquests estalvis. En canvi, Bitcoin és tot el contrari. Com només hi hauran en el futur, el 2140 només hi hauran 21 milions d'unitats, això fa que sigui escàs. L'or per què té valor? Perquè és un metall escàs, que no tens accés de forma fluida, no? Doncs el Bitcoin passa exactament el mateix, però amb l'avantatge que pots distribuir-ho a través d'internet és un actiu digital i que té totes les avantatges d'un actiu escàs i no té les desavantatges que té l'or. L'or, tu pots tenir-ho a casa, però no segur. No te'l pots portar en el bolso perquè no segur. Ho has de tenir en un banc. Hi ha d'haver un custodi. En canvi, Bitcoin ho pots tenir a casa, ho pots tenir en el mòbil, pot estar a internet, i això et dona una seguretat i et dona la facilitat de poder-ho moure.
3: Segur que els oients pensen, molt bé, guardo estalvis en un format digital que ningú pot imprimir o treure, és correcte.
6: Correcte.
3: Faig pagament sense demanar permís a cap intermediari.
6: Exacte.
3: Envio diners a qualsevol lloc del món.
6: 24 hores al dia, 360.
3: Clar, però la gent diu, això és per la gent rica, això és per la gent que té molts diners.
6: No, precisament és per tothom. Precisament és per tothom, perquè la gent rica té accés a productes d'inversió que la gent que no té tants calés no en tenen. En canvi, gràcies a aquesta nova tecnologia, gràcies a les finances descentralitzades, tothom tenim les mateixes oportunitats. L'única diferència és que si tens coneixement per poder aprofitar aquesta oportunitat o no els tens.
3: Quina diferència ara entre invertir a borsa, per exemple, i començar a borsa, a fer-ho amb bitcoins?
6: Mira, no només bitcoin. Hi ha aquest nou sistema financer, que són les finances descentralitzades, que el que ens permet, bàsicament, és eliminar l'intermediari. En el sistema financer, quin és l'intermediari? El banc.
3: Sí.
6: Què passa amb el banc? El banc et dona uns serveis i, a canvi, et cobra unes comissions. D'acord? I, a més, té uns interessos comercials, que moltes vegades el producte que intenta vendre no és el que tu necessites, sinó el que els interessa amb ells. Les finances descentralitzades, a l'eliminar aquest intermediari, tota la rentabilitat o tota la rendibilitat que tenen els sistemes financers tradicionals venen a nosaltres. Això què vol dir?
3: Però quina regulació té? Hi ha alguna regulació?
6: Ja. A la Unió Europea tenim la MiCA, que ja està regulant aquest nou sistema. Penseu que la innovació, o sigui, la regulació sempre va per darrere de la innovació. Tu això ho saps també per tot el tema de la innovació que suposa la intel·ligència artificial. Però hi ha una regulació i cada cop més aquesta regulació està fent que el diner institucional estigui invertint més, estigui apostant més per aquest nou sistema financer, i això és una oportunitat per a tothom.
3: Com no puc perdre els diners, que tot va passar una vegada, si tinc diners a Bitcoin?
6: Jo vaig perdre perquè no tenia la mentalitat adequada i no tenia els coneixements per aprofitar aquesta oportunitat financera. Què succeeix? Nosaltres veiem a la nostra acadèmia, quan la gent ve amb alguna d'experiència, normalment és una experiència negativa perquè els hi va passar probablement el mateix camí, no? Que van perdre els calés, perquè veuen que es pot guanyar molts diners, llavors la codícia moltes vegades fa que prenguis decisions que no són correctes. Però necessites desenvolupar una mentalitat adequada. Necessites tenir sota control la part més emocional de les teves inversions, i aquest mercat és un mercat molt volàtil. Això què fa? Que la gent pensi que quan comença a pujar Bitcoin ha de comprar perquè si no es pot quedar fora, i quan comença a corregir, cada vegada es corregeix, pensen, vendré perquè després podré cobrar comprar més barat. Què passa? Que al final compres més, has venut barat i has comprat car, i això, si et passa diverses vegades, acabes perdent diners.
3: Per acabar, em diries, Àngel Pardo, a veure, per què algun oient, per què ha d'invertir en bitcoins?
6: Perquè és el futur. Perquè, primer, jo no sé si...
3: Per acabar, dos titulars.
6: Sí, dos titulars. Jo no sé si han d'invertir, però sí que han de conèixer aquesta oportunitat financera. I si la coneixen, podran decidir si és per ells o no.
3: Molt bé, doncs aquí queda. Hem donat informació, ara feia dies que el Revolució no parlàvem de bitcoins. Hem dit, no, que aquesta informació, que el més important a l'hora de prendre decisions, falta la informació, conèixer, reflexionar i decidir, no? I veurem cap on ens porten totes aquestes monedes digitals. Dius tu que és el futur, veurem cap on anem. Gràcies per venir al Revolució. Tornar.

Oients, acabem programa i acabem avui amb una frase del filòsof alemany Arthur Schopenhauer, que és aquesta: poques vegades pensem en el que tenim, sempre pensem en el que ens falta. Una bona reflexió per canviar la manera de veure les coses. Revolution. People will change the world. Revolution. Heu pogut escoltar els millors moments del Revolució 4.0 d'aquesta temporada. Moltes gràcies per seguir-nos. Recordeu que durant tot l'estiu, de dilluns a divendres, ens podreu escoltar cada nit de 11 a 12 de la nit a l'antena de Catalunya Ràdio. Gaudiu de l'estiu i ens retrobem cada nit per pensar i reflexionar. Ah!

0: Catalunya Ràdio.
1: Som 3CAT.
0: L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
1: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 12.
2: Bona nit, us informa Ignasi Abad. Almenys 160 persones han mort i centenars més estan desaparegudes per la riuada sobtada que ha arrasat aquest dimecres al nord del Nepal, a la frontera amb el Tibet. Molts dels desapareguts són turistes que eren en aquesta zona coneguda per les rutes de senderisme i pelegrinatge. Les autoritats nepaleses han avançat que entre les persones no localitzades hi hauria dos ciutadans espanyols, tot i que de moment el Ministeri d'Exteriors no ho ha confirmat. La crescuda sobtada del riu Bote Koshi ha engolit ponts, edificis i fins i tot pobles sencers. Hi ha un paisatge de devastació, com explica aquest veí de la zona.
3: He vist com 9 camions desapareixien amb la riuada i també hi havia persones. És un accident que et trenca el cor. He fet de professor aquí durant 18 anys i no havia vist mai una cosa com aquesta.
2: La principal hipòtesi del govern del Nepal és que un despreniment d'argel i roques ha causat per un terratrèmol ha barrat el pas del riu fins que el creixement del cabal l'ha fet desbordar. En canvi, una anàlisi posterior del Servei Geològic dels Estats Units assegura que les zones sísmiques les ha provocat l'esllavissada i no a l'inrevés. Més notícies, Christian Roldán.
4: Més de 6 anys després de trencar amb la família reial i marxar cap als Estats Units, el príncep Harry i la seva dona Meghan tornaran a viure a Anglaterra, on ja haurien matriculat els seus dos fills a l'escola. El fill petit de Carles III no és membre actiu de la monarquia i no està previst que reprengui cap tasca oficial. Els ducs de Sussex van marxar al Regne Unit el 2020 després de denunciar una campanya agressiva de la premsa sensacionalista. Llavors van vendre la protecció policial i ara, si no hi ha cap canvi, l'hauran de continuar pagant.
2: Meta limitarà per defecte l'ús d'Instagram i Facebook als menors de 18 anys als Estats Units com a part de l'acord per evitar el macrojudici sobre el disseny addictiu de les seves apps. El grup de Mark Zuckerberg accepta pagar més de 16.000 milions de dòlars i acorda restringir a 2 hores al dia l'ús de les seves apps per part dels menors. Les bloquejarà entre la mitjanit i les 6 del matí. Segons explica el fiscal general de Califòrnia, també es limitaran les notificacions.
5: Meta s'ha compromès a bloquejar les notificacions entre les 10 del vespre i les 7 del matí i durant la jornada escolar, quan els nostres fills haurien d'estar dormint i estudiant, no fent scroll.
4: Els bombers han aconseguit controlar el foc que cremava des de dimarts a la tarda a la Serra de Collserola, a Barcelona. L'incendi ha calcinat 54 hectàrees, segons l'últim balanç dels agents rurals. Una vintena de dotacions entre els bombers de Barcelona i els de la Generalitat han treballat al llarg de la jornada per atacar els focus secundaris que encara quedaven actius i evitar així que el perímetre creixés. Durant aquesta nit, una desena de dotacions dels bombers de la ciutat hi treballen per rematar els punts calents.
2: L'any que ve es podrà pagar amb targeta bancària en qualsevol transport públic de l'àrea de Barcelona. Els actuals lectors de la T-Mobilitat també acceptaran les targetes de crèdit o de dèbit més habituals només per treure el bitllet senzill. Aquest agost s'ha obert la licitació per adjudicar el servei bancari que ho permeti. L'usuari s'acostarà a la targeta bancària o al mòbil als lectors d'accés de qualsevol mitjà de transport públic i ho tornarà a fer abans de baixar. El sistema detectarà si l'usuari ha canviat de zona o no per determinar l'import que ha de pagar. Aquest sistema ja funciona a ciutats com Madrid o Londres i afavoreix l'usuari esporàdic.

0: Are we expecting people?
1: Aquest és el tràiler de la pel·lícula La Invitación, una comèdia nord-americana que apunta als Oscars. És un remake de la pel·lícula de Seth Guy sentimental que abans havia estat també obra de teatre, Els veïns a dalt.
2: El director i dramaturg assegura que espera veure si es confirmen els bons pronòstics.
3: Home, no ho sé, això ja arribarà, si arribarà de moment. Són suposicions. En la nostra professió, les coses que passen sense haver-les pensat molt són molt preuades, perquè no ens acostuma a passar així, sobretot els directors. Els projectes els hem de cobrar durant molts anys. I això va ser algú molt que va passar molt ràpid, no? Bueno, sé que és un món de sorpreses i sóc feliç.
2: Guy està a punt d'arrencar gira teatral amb la versió espanyola de la seva obra 53 diumenges, que aterrarà al Condal de Barcelona d'aquí 15 dies en versió castellana. En català es va veure fa 6 anys al Teatre Romea. És una comèdia sobre tres germans que han de decidir què fan amb el seu pare, que ja comença a tenir símptomes senils. L'obra explora sense filtres les dinàmiques dins la família i els vincles que tan aviat uneixen com exploten.
1: I els esports, David Ubach.
4: Joan Laporta ha demanat a l'Atlètic de Madrid que repensi les seves negatives inicials per Julián Álvarez. El president del Barça ha insistit que l'oferta presentada continua vigent. Mentrestant, Livakovic ja ha passat aquest dimecres la revisió mèdica. Sobre l'actuació de la Policia Nacional a la rodalia del Camp de l'Elx de diumenge, Laporta l'ha titllat de desproporcionada, violenta i esfereïdora, i espera que tingui els càstigs i sancions que corresponguin. Aquest dijous a la Lliga, Barça Atlètic Club de Bilbao, amb Rodri, que disposarà dels seus primers minuts, i sense Gavi, descartat per un cop. També posposat de la primera jornada, el Madrid ha superat per 4-1 la Real Societat aquest dimecres. Pel que fa a l'Espanyol, té un principi d'acord amb el Bayern de Múnich per incorporar l'extrem Brian Zaragoza, que aquest dijous passarà a la revisió mèdica i arribarà cedit per una temporada. I a segona, el Girona ha traspassat oficialment Arnau Martínez del València. Qui serà el substitut d'Arnau, Javier Boñar, ja ha passat la revisió mèdica a Girona procedent de l'Atlètic de Madrid B. I afegim que la cinquena etapa de la Vuelta Ciclista a Espanya, íntegrament en territori català, s'ha saldat amb triomf a l'esprint per al britànic Matthew Brennan, després dels 173 quilòmetres entre Falset i Roquetes. A la general, sense canvis significatius, l'eslovè Tadej Pogačar manté el mallot vermell de líder.
5: Fins aquí les notícies.
6: Hi ha coses que tornen. El despertador, el cafè, les notícies...
7: Pot ser, de fet, que us hagin despertat ja les tempestes...
6: Les veus de cada matí.
1: Què tal? Com esteu? Ben tornats. Benvinguts al Matí de
6: Catalunya. Aquesta temporada, el Matí de Catalunya Ràdio torna amb més ganes, més ràdio i més històries.
8: Cada dia passen coses i tornem. Tornem per ser-hi, per explicar el que hi passi i per entendre-ho. I, sobretot, viure-ho amb tu.
6: Quarta temporada del Matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell.
8: Dilluns tornem per acompanyar-vos en una temporada apassionant.
6: De dilluns a divendres, de 6 a 1, al Matí de Catalunya Ràdio, amb Ricard Ostrell.
9: Els solidaris apostem per les entrevistes en profunditat.
10: No tengo el VIH ni la hepatitis C, ¿eh? Y yo me he hecho 50 clientes en un día, con 12 años.
9: Donem espai als testimonis en primera persona.
11: Fins al punt de voler marxar de casa del pare i el pare no deixar tocar la mare, arrencar els telèfons, treure internet.
9: Fem reportatges.
12: Fem dansa cristiana. Sents que Déu està dins de tu, és algo inigualable.
9: I denúncia.
13: Si a ti te tenen un sitio así y te están diciendo todo el día tú eres mala, llega un momento que te lo crees.
9: Els solidaris ens fixem en temes d'impacte social.
14: I fins tot gent que tenim rendes altes, tenim problemes per arribar a final de mes.
9: Aquest estiu podreu recuperar alguns dels programes més escoltats d'aquesta temporada els diumenges a les 4 de la tarda.

0: ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
1: La Vermella, un podcast del doblatge en català.
2: Prepara't, nena, perquè Barbilàndia ara és Kenlàndia. Això serà com Century City a Los Angeles, perquè allà sí que s'ho han sabut muntar bé.
3: Tres germans units, tres unicorns junts, navegant al sol del migdia parlaran.
2: Paddington. Paddington. M'agrada.
4: Iniciem avui la tercera i última temporada de La Vermella parlant amb un actor de doblatge que ha posat la veu a actors com Ryan Gosling, Zac Efron o Shia LaBeouf i també en personatges d'animació com Tintín, D'Artagnan o Mario Bros. Ivan Lavanda, moltes gràcies.
5: Hola.
4: Per acompanyar-nos.
5: A tu, gràcies per convidar-me.
4: Què és per tu el doblatge?
5: Doncs per mi el doblatge... Bueno, per començar és... una disciplina artística que em diverteix moltíssim i amb la que aprenc moltíssim sempre i que crec que em complementa molt amb les altres disciplines que treballo, que són com són el teatre o la televisió. Crec que amb el doblatge s'aprèn molt actualment a desxifrar les seqüències, a desxifrar els actors, les metodologies, la respiració, que al final és la... és la pedra triangular de la interpretació, una mica, i podríem dir que de la vida, també. I ho considero com un servei que fem a la gent que, per exemple, no té accés a les pel·lícules en versió original o jo que sé, que està incapacitada d'alguna forma, o no cal, també, simplement pel fet de gaudir de veus interpretades en el nostre idioma.
4: I el doblatge és cultura?
5: El doblatge... Bueno, és una branca, no? És a dir, el doblatge és un art, no és una disciplina artística, per tant, sí, jo entenc que és cultura, clar.
4: Com vas començar en aquesta professió? Com van ser els teus inicis? Què recordes, l'accés a tot aquest món?
5: Doncs, clar, era una altra època absolutament diferent aquesta. Jo crec que va ser el 1999 que jo... ja estava començant a fer el televisió, jo tenia 19 anys, i sempre m'havia cridat l'atenció al món del doblatge. De fet, lo típic, no? És allò que de petit tenia un somni, que era poder veure la meva veu en una pel·li de Disney, no? I bueno, preguntant, vam parlar d'un estudi que es deia Sonobloc, que aleshores estava al carrer Roger de Flor, em sembla, l'antic Sonobloc, i em van dir, vés-hi i pregunta. I vaig dir, bueno, doncs, d'acord. I vaig anar, vaig preguntar, vaig conèixer una noia que hi havia recepció que es deia Montse Maquíssima, i em va dir, mira, aquí dins hi ha un director que es diu Quim Roca, que porta sèries i tal, i pel·lícules, i té molta inquietud sempre per descobrir veus noves i conèixer gent jove i tal. Així que, bueno... entra, pregunta per ell i aviam si et deixa fer sala, no? Aquella disciplina, també, aquella cosa que ja no es pot fer. I així ho vaig fer, vaig parlar amb el Quim, i el Quim va ser una mica com el meu mentor. És amb qui vaig fer sala durant molt de temps. Clar, jo la meva relació amb el doblatge també és com molt d'anar i venir, no? Perquè com ho combino, això, amb altres coses, doncs ara sí que és més regular i més habitual i més fàcil de combinar, però aleshores per mi no ho era tant. I doncs vaig estar fent sala molts mesos, fins que finalment em va fer una prova, bueno, lo típic, no? Mm-hmm. Aleshores ja comences a fer ambients, aleshores ja comences com a fer personatges més...
4: I què vas aprendre? Què vas aprendre d'ell? El primer que et va ensenyar, per exemple, davant del faristol o veient el take?
5: El Quim Roca, bueno, és que... clar... No, és, sobretot jo crec que és algú que em va tombar tots els prejudicis que podia tenir un actor amb el doblatge. Mira, una de les primeres coses que em va dir és intenta mantenir la veu jove tants anys com puguis. Perquè és el típic, o sigui, clar, jo era molt jove i dic, el primer que l'impuls que em va sortir quan davant d'un micròfon és intentes posar com la veu aquí baix, no? I tal, no? I em va dir, no, ni hablar, tu, el teu registre i fes-lo durar tant com puguis.
4: Clar, això d'angular la veu, sembla clar. Que hi hagi de tenir una veu molt maca i molt preciosa. I...
5: Bueno, una veu col·locada i controlable. no? Però jo crec, després de tots aquests anys, que al final no té res a veure amb una veu maca. És a dir, al final el que importa és que darrere d'aquesta veu hi hagi un intèrpret, hi hagi un actor, una actriu, que sigui capaç de controlar-la i de transmetre, no? I això té molt a veure amb moltes coses, com amb l'oïda musical, amb la capacitat d'imitació, amb moltíssimes coses. Que tens una veu maca? Perfecte. Ara, basar la teva interpretació en la coloratura de la teva veu, crec que és un greu error.
6: I com definiries la teva veu? Com te l'han definit?
5: Hòstia, jo és que l'odio. O sigui, no l'odio, no? Al final jo també m'he acostumat a sentir-me, no? No l'odio. Però sí que és com amb la imatge. A mi em costa... O sigui, no veig mai res del que faig. Em costa, em fa com vergonya. No sé. Jo sóc molt de viure el present, en el sentit que si tu ara em preguntes per coses que he fet o tal, és molt probable que no me'n recordi. Oblido molt ràpid, perquè sempre m'enfoco molt en l'aquí i ara què toca fer, això, doncs vaig a donar el 100% del que sóc i de la meva motxilla amb això.

0: sóc un tio. I saps què? Ja en tinc prou.
1: Barbie va ser una de les pel·lícules més taquilleres del 2023. Quan te'l van repartir, va sentir alguna mena de pressió? Com va arribar el Ken i la Barbie?
2: No, pressió cap. Bueno, no sé, mai sento pressió i aquestes coses. Vull dir, no sé, m'ho prenc bastant amb calma. Em va fer il·lusió. Em va fer molta il·lusió perquè, a més, quan encara no havien arribat els tràilers i tal, que ja m'ho havien dit, em va dir, no, volen que ho facis tu. Vale, hòstia, perfecte, que guai. Perquè, a més, hi ha cançons i és molt probable que es tradueixin i, per tant, les haurem de cantar. Jo, hòstia, que guai. I no.
1: Al final es va deixar...
2: Al final es va quedar original. Sí, I'm Just Ken, m'hagués encantat interpretar-la en català, però, mira, vaig quedar amb un pam de nassos.
1: Bé, de fet, en català i en castellà, no? Perquè vas fer les dues
2: Exacte.
1: Versions. Vas fer càsting o no?
2: Per fer Barbie, no.
1: No. Va ser de Warner, em sembla.
2: Sí.
1: Treballar per aquestes superproduccions, valoren, per exemple, el català d'alguna manera? O primer vas fer el castellà i després el català? Com funciona quan has de fer dos idiomes?
2: Aviam, jo crec que les distribuïdores sempre prioritzen el castellà. Perquè per ells jo crec que és la seva principal font d'ingressos en l'exhibició de 35, per exemple, no? En cinema. És una pena, però és així. Vull dir, l'ideal seria equiparar les dues coses, no? Però també entenc que una distribuïdora, si sap que la versió en català anirà a, no sé, m'ho invento, una cinquena part dels cinemes on s'exhibeix en castellà, doncs imagino que prioritzen el castellà i que, a més, sobretot, és gent de Madrid, que entenc que per ells, bueno, el castellà és la primera opció.
1: En castellà la va dirigir el César Martínez, en català la Maria Lluïsa Maganya.
2: Sí.
1: I vas notar diferències d'un doblatge a un altre?
2: És que no l'he vista.
1: Treballant a sala, vull dir.
2: Treballant
1: a sala?
2: Amb
1: un director i amb una directora.
2: No, és que amb els dos m'hi entenc perfectament. Sí. No, l'únic que et vas trobant en aquest sentit, no, quan primer fas una versió i després l'altra, és que quan venen canvis i tal, hi ha coses que quan ja l'has fet en castellà dius, no, aquí no fem això perquè de cop i volta vam veure que no calia o aquestes coses, no? I al final, a nivell de, com dir-ho, de logística, doncs es van complementant els dos idiomes, no? A nivell de feina.
1: Clar, no, ho dic perquè és curiós, no? El cas aquest, que clar, tenen direccions diferents i no sé si potser en algun take et donaven una indicació diferent o recordaves en castellà que ho vas fer d'una manera o una altra o no?
2: No, bueno, això té molt a veure amb la cadència de l'idioma. Clar, hi ha coses que, per exemple, en castellà poden tenir gràcia que al passar-les al català, amb el canvi d'idioma, el canvi de cadència de l'idioma, tenen un altre sentit o un altre tipus de gràcia o tal, no? I al final tu has de remar a favor de l'actor, a favor de la interpretació original, no? I del que es pretenen fer a l'original i transportar-ho al nostre idioma, no?
1: Uh-huh.
2: Aleshores, en aquest sentit, bueno, remes a favor de l'idioma en el que estàs treballant.
1: No sé si fins a quin punt doncs pot incidir o no.
2: Home, sí, de fet hi ha doblatges que per mi, i això és un gust personal, han millorat la pel·lícula original. O sigui, jo recordo els doblatges de pel·lícules com El jovencito Frankenstein, Aterriza como puedas, o, no sé, aquestes, no? Top Secret, no?
1: Sí, sí. La vida de Brian.
2: La vida de Brian, que són uns doblatges antològics. O sigui, és que són meravellosos i quan tinc l'oportunitat, jo sóc consumidor de versió original, però les veig doblades perquè em fan molta gràcia, perquè crec que tant la interpretació com la traducció, o sigui, dels diàlegs i l'ajust, són obres mestres. No sé si milloren l'original, perquè l'original ja és molt bèstia, no? Però sí que trobo que sumen, no?, a la comèdia de la pel·lícula, en aquest sentit.
1: En remuntem a l'any 2007, ja portaves un temps fent doblatge, vas participar en una sèrie molt popular i que també es va doblar al català, que és Dawson's Creek, que es va doblar a Soundtrack.
2: Recordo el Tito Trifol, per allà.
1: Mm-hmm. Allà, em sembla que ell era un dels protagonistes.
2: Sí,
1: allà va ser un personatge, en Rob Logan, que em sembla que sortia més aviat poc.
3: Escolta una cosa. Dissabte a la nit, que ja hauràs acabat, per què no ho celebrem? Sortim, tu i jo.
4: Gràcies, però al meu marit no li agrada que surti amb altres.
3: Ah, ja. Em pensava que diries que t'has de rendir el cap.
4: No, això el dimecres. Mira, Rob, la veritat és que sóc lesbiana.
1: Allà també va aparèixer l'actor

0: Francesc Figuerola. Havies coincidit alguna vegada amb ell?
1: Molt poc. Algun cop m'havia dirigit amb algun paper petit, però molt poc sí que recordo que era l'alegria de la huerta.
0: Ah, sí?
1: O sigui, sí, que era una persona amb molt sentit de l'humor, amb la qual cosa m'hi vaig entendre perfecta, i molt bé, molt bé.
2: En Haaland té tan arrelat l'estrès posttraumàtic que ja forma part de la seva personalitat. És una màquina de matar. No hi ha manera d'acusar-lo, ni de jutjar-lo en judici públic, ni en cap altra mena de judici. No el podem processar, ni interrogar, ni acusar de cap crim, ni d'alienació mental. La seva foto no pot aparèixer a cap diari.
3: Francesc Figuerola, conegut per molts a la professió com a Figue, va ser un dels actors i directors de doblatge més prolífics de la seva generació. Va participar en un miler de sèries i pel·lícules en català, doblant a actors, la gran majoria de repartiment o secundaris, com el comandant Hikaru Sulu, el personatge asiàtic de les pel·lícules de Star Trek, que seguia les ordres de l'almirall James T. Kirk, a qui va posar la veu l'actor Santi Lorenz.
4: Diari de bord del capità. Data estel·lar 7412.6. Angle de sortida en pantalla. Angle de sortida. Pantalla frontal. Pantalla frontal.
3: Una de les seves primeres intervencions en el doblatge en català va ser a la pel·lícula Carros de Foc, de l'any 1981 i doblada un any més tard. També va participar en sèries com Els Barrufets, Jo Claudi o A Cor Obert. També als anys 80 va participar al doblatge de la pel·lícula Lolita, original de l'any 1969, i aquí podem escoltar al costat d'Arseni Corselles.
5: Bona nit.
6: Bona nit, senyor. En què el puc servir?
5: Voldria una habitació amb bany. Més ben dit, dues habitacions amb bany.
6: Les ha reservades, senyor...
5: Humber. No les tinc reservades.
6: Ah, temo que ens serà impossible allotjar-los. Ho tenim tot ple pel Congrés.
5: Oh.
6: Només són vostè i la noia?
5: Sí, voldríem una habitació perquè estem molt cansats.
3: Quan van arribar als 90, va continuar en el món del doblatge en sèries com Tori el Ninja i també va començar a dirigir pel·lícules com la d'anime Neon Genesis Evangelion o la icònica Pulp Fiction de Quentin Tarantino, doblant el personatge de Christopher Walken.
6: Durant 5 anys va dur-lo al cul, aquest rellotge. Abans de morir de disenteria me'l va donar. Jo també vaig dur-lo amagat al cul durant 2 anys. Després de 7 anys em van enviar a casa amb la meva família. I ara, humanet, et dono el rellotge a tu.
3: I segur que molta gent recorda la sèrie Gat i Gos, emesa pel K3 i el Club Super 3, i doblada a mitjans dels 2000. Doncs Francesc Figuerola era el gos, al costat de Jaume Villanueva, que feia de gat.
7: He somiat que era un gos de les cavernes, enxampava un dinosaure i em cruspia els seus ossos deliciosos.
8: Oh, sisplau, quina ximpleria que acabes de dir, oi? Torna a dormir i endú-te'n tots aquests ossos de dinosaure. Dino què?
7: Com han arribat fins aquí?
8: Bé, em fa l'efecte que un quisso anomenat gos els ha robat.
3: Els seus últims doblatges van ser en pel·lícules com Benvinguts al Nord, Infiltrats o L'Il·lusionista, així com les 3 pel·lícules del detectiu Conan, que es van doblar l'any 2009. Va morir l'1 de febrer del 2010. Sense cap mena de dubte, una llegenda del faristol del doblatge en català.
0: Ets un nostàlgic del doblatge d'abans?
1: Depèn, clar. És que, clar, sóc d'aquesta generació que ha crescut sentint el Rogelio, el Constantino, la Solano... Vull dir, sí, ja veus que per mi que formen part del nostre ADN, no? Artístic, fins i tot, i que... és fort perquè ara com... ara que estem en un moment on busquem la naturalitat. Abans no era tan natural, no eren tan naturals les interpretacions, però tenien tant carisma, no? I aquella cadència, i es parlava diferent, no? I sí que tinc certa nostàlgia, perquè de cop i volta sents certes coses, no? Jo que sé, de... Jo soy tu padre, no? aquest tipus de coses, o sento a la Sola fent... Mira, l'altre dia estava... Tornava mirant Alien el octavo passajero, la vaig veure doblada també, perquè és un doblatge d'aquests d'abans que m'agraden. I estaven superbé, és que estava superbé, no? I el tipus de so també, no? Hi ha com un algo de viejunismo que, no sé, que m'agrada, m'entendreix.
0: Més actors aquí has doblat, per exemple, Shia LaBeouf, sí. Indiana Jones i el Regne de la Calavera de Cristall, al costat de Jesús Ferrer, doblant a Harrison Ford.
9: Voleu parar, sisplau?
10: Sí, Marion.
9: que el nen no senti com es barallen el papa i la mama.
10: No ets el meu pare, em sents?
9: Per descomptat que ho sóc, i et dic una altra cosa. Tornaràs a l'escola i acabaràs els estudis.
10: Ah, sí? I què ha passat amb el no pateixis, noi? No deixis que ningú et digui el que has de fer. Ja no recordes haver-ho dit?
9: Això era abans que jo fos el teu pare.
10: No ho ets, el meu pare!
9: Hauries d'haver dit que tenia un fill, Mario. Tenia dret a saber-ho.
0: Amb el Jesús, no sé si vas compartir algun take o anàveu a part ja.
1: No, anàvem a part. Sí, per mi aquesta pel·li va ser un regalasso. Aquesta sí que vaig fer càsting. Però poder fer un Indiana Jones vaig pensar que bé, ja em puc morir tranquil. Quina pena que després la pel·li no fos gaire reixida.
0: Llàstima que fos aquella.
1: Llàstima que fos aquella amb aquell nano tan sonat. Però va ser molt guai, sí.
0: Abans has comentat que per ser un bon actor de doblatge el més important no és la veu, sinó la interpretació. Com s'aconsegueix una bona interpretació? Parlaves ara de la naturalitat, una cosa totalment diferent al que hi havia abans. Com s'aconsegueix aquesta naturalitat i assemblar-se a l'original?
1: Clar, és que aquí crec que entren molts factors i jo sóc una mica hard-rai amb aquestes coses, eh? És a dir...
0: Perdona, què vol dir?
1: Bueno, una mica...
0: Radical.
1: Sí, exacte. Sí, perquè és que per mi una veu maca, que sigui una veu maca i com me gusto al hablar i aquestes coses, no vol dir res. És que al contrari, crec que em genera ser rebuig, no? Perquè si no està a favor del que estàs veient, de la pel·li fins i tot et pot treure, no? Del producte que estàs veient. I al final, un actor de doblatge o una actriu de doblatge han de ser això, actors i actrius, que estiguin al servei de la pel·lícula, que siguin honestos, que treballin... Bueno, no sé, el servei de l'actor que estan veient, no? Mm-hmm. Jo, personalment, intento mimetitzar-me al màxim amb el color de veu que estic sentint, assemblar-me al màxim. Tant és així que moltes vegades m'han dit, bueno, no intentis... empastar-te tant amb l'original perquè la cadència és una altra i de l'anglès i tal, no? I no volies assemblar-te tant, no? Però això a vegades em passa amb l'ànim de trair el menys possible l'original, que crec que és la nostra feina.
0: El Jordi Buixaderes, quan va estar amb nosaltres, va dir que el que un actor de doblatge ha de fer és treure's l'ego.
1: Absolutament.
0: A diferència d'altres disciplines artístiques.
1: Però, bueno, jo crec que un actor... treballar des de l'ego crec que mai és bo. Posar-te tu per davant d'allò que estàs fent crec que mai és bo, sobretot entenent que tot és una feina d'equip. I crec que l'ego sempre l'has de deixar al carrer. No sé, és la meva opció, eh? Sempre procuro treballar de la forma més honesta i més... És que no sé, no sabria treballar amb l'ego. O sigui, no, jo només sé treballar o només puc concebre treballar, això, posant-me al servei d'allò que estic fent, sent un canal.
0: Ja que parlem de l'ego, hi ha molt, molt d'ego en les professions artístiques?
1: Bueno, sí. Potser més que ego. No, és que al final l'ego, és a dir, jo crec que hi ha inseguretats. Jo tinc les meves, evidentment, no? Jo crec que l'ego sorgeix una mica, depèn de com de les gestionis, no? I aleshores sorgeixen... Bueno, personalitats fortes, si vols. Hi ha de tot. Clar, l'ego és molt relatiu, però sí, home, gent amb ego, evidentment. Clar, sobretot això que dius tu, no? O sigui, si tu et poses per davant d'allò que estàs fent, doncs per mi això és ego, no? És més igual l'actor, més igual la pel·lícula, jo vull sonar bé i vull sonar com a mi em doni la gana i em poso jo per davant d'allò que estic fent. Bueno, per mi... Això no és correcte.
0: Parlem de més feines que has fet. Una altra saga de Hollywood, on també hi has participat, en castellà, però, és la dels Venjadors. Posant la veu a Chris Hemsworth en el personatge del déu nòrdic Thor.
1: Sí.
0: O Thor. Com és que els Venjadors no s'ha fet en català?
1: Doncs no ho sé. Pregunta-li a Disney.
0: T'hagués agradat fer-la en català?
1: Bé, sí i no.
0: Per què?
1: Perquè Thor és un personatge... trobo que està molt bé, no?, i tal, i és molt divertit, però el pateixo una mica, perquè jo crec que sóc un error de càsting en el seu moment, també és allò, no em van fer prova, i jo l'havia doblat el Chris Hemsworth en una altra pel·li, que sortia molt poquet, i on era una altra persona, directament, o sigui, no estava tan mazes la veu, bueno, normal, i a cop i volta fa Thor... on imposta, vull dir, on posa la veu allà baix, no? I
0: però no li posen cap filtre ni res per baixar la veu així de greu? Clar, per Thor, Déu nòrdic, clar.
1: Sí. Clar, l'original no ho sé. A mi sé que alguna vegada me l'han tocat, la veu. Cosa que em toca una mica els collons, també t'ho dic.
0: Perquè no t'han demanat permís quan et posa algun filtre o a mescles
1: canviant. Crec que és un mínim, no? És a dir, tu et deixes, bueno, no sé, tu et deixes la pell a la sala de doblatge, a les ordres d'un director, i fent... no sé, una activitat artística, no? O sigui, donant-ho tot perquè allò quedi a la pantalla, no? Hòstia, si et toquen la veu després, que, bueno, que nosaltres ja firmem aquelles merdes de les sessions de drets i tal, igual que poden fer el que vulguin amb les nostres veus, jo entenc que ho poden fer, però crec que hi ha un mínim de, no sé, de respecte, no? De dir, ei, que sàpigues que en aquesta pel·lícula potser t'hem de tocar una mica la veu perquè no sé què. Mira, fa recentment vaig fer una pel·li on també doblava el Ryan Gosling, i això depèn molt del gust dels clients, no? On volien que la veu fos més greu. Cosa que no acabo d'entendre, perquè no era més greu la veu. I, de fet, el maig de veu era bastant acurat.
0: Amb el Ryan, eh? Creus
1: amb
0: que
1: el Ryan Gosling.
0: Teniu una veu molt,
1: bueno,
0: molt
1: sí, semblant. En aquella pel·lícula és que comparava amb l'original i el que intentava fer jo... Vull dir, i s'acostava molt. Doncs de cop i volta m'arriba allò que estàs mirant YouTube, em surt el tràiler i, o sigui, amb la veu, saps allà una veu robòtica, uh-huh, que no era humana, que dius, és que això no sóc jo, o sigui, sóc jo, però què ha fet?
0: Retocada, no?, amb el sample,
1: molt
0: els bits,
1: malament,
0: o el que
1: en
0: sigui,
1: plan,
0: no?
1: Rotllo per software fatal, no?, i clar, o sigui, dic, però jo no em reconec, és a dir, no sóc jo, no és la feina que he fet. Per tant, hòstia, com a mínim, avisa. No sé, per dignitat, per respecte, jo què sé, no? I dos, és que crec que van en detriment del producte que estem fent. Tant és així que vaig trucar a la productora, a l'estudi, i vaig dir, si voleu, que feu un altre actor. A mi no em fa res no fer-lo. El que no vull és fer merdes. O fer una feina i que després algú la toqui a criteri de vés a saber què... i la transformi en una altra cosa que no té res a veure amb el que jo he volgut fer a sala, com a artista. Per tant, si voleu, agafeu una altra persona, a mi m'és igual, però no vull que el que després jo he signat, per dir-ho d'alguna forma, no tingui res a veure amb el que jo he fet.
0: I et fa por la intel·ligència artificial aplicada al doblatge?
1: Sí i no, més no que sí. Perquè al final, mira, és una onada de la que no podem escapar. I això és així. I és una mica com quan va passar allò de la pirateria, no? Que de cop i volta, bueno, tothom es va haver de reinventar. I de cop i volta va sorgir Spotify, no? I les plataformes i tal. I de cop i volta, doncs el Top Manta, no? Va desaparèixer, es va convertir en una altra cosa, no? I van trobar la manera de sobreviure al fenomen de la pirateria. Aquesta onada és tan bèstia i tan imminent, no? que avança a un ritme tan bèstia que jo crec que no tenim res a fer excepte mirar de trobar la manera de trobar el nostre lloc aquí dins.
0: I no només has doblat actors de carns i ossos, sinó que també has fet molta animació. Per exemple, vas posar la veu al Tintín, a la pel·lícula Tintín i el secret de l'unicorn, dirigida per Steven Spielberg.
11: Doble coberta? 50 canons? Oh, quina preciositat! L'unicorn!
0: O també, per exemple, el Mario, a la pel·lícula Super Mario Bros.
12: Sí! Mario!
13: El de Luigi!
12: Us heu cansat de pagar un dineral pel lampista?
13: Mamma mia!
12: Per això són aquí els Super Mario Brothers! Per salvar Brooklyn i la teva cartera!
0: O fins i tot la girafa Melman a les pel·lícules de Madagascar.
14: Com ho faries per ficar un lleó, una zebra, una girafa i un hipopòtam en un casino de Monte Carlo?
0: Et sents més còmode fent animació que doblant actors reals?
1: No especialment. Vull dir, mira, això és una de les altres coses que el Quim Roca em va dir quan vaig començar. Primera regla de doblar dibuixos animats. No els tractis com si fossin dibuixos animats.
0: Ah.
1: són personatges amb ànima i amb una ànima tan respectable com la de qualsevol altre personatge de carn i ossos.
0: Clar, perquè hi ha la tendència
1: a fer botetites.
0: Sí, no? Es doble, sembla que hagi de ser tot més exagerat, sembla que hagi de ser tot més irreal i allunyar-se de la realitat.
1: Depèn, és que ja et dic, al final és que has d'estar al servei del caràcter de la pel·lícula. Si una pel·lícula d'animació és més histriònica, hauràs d'anar en aquest sentit, i sí que hauràs de fer, no? Hauràs d'anar cap allà. Però hi ha altres pel·lícules d'animació, com per exemple moltes d'anime, on tracten els personatges d'una forma molt adulta, no? I parlen normal, no? I els has de fer parlar normals, per connectar amb les emocions d'una forma natural, no?
0: I a quina d'aquestes pel·lícules o alguna altra que no hem comentat t'ho has passat millor d'animació?
1: D'animació, mira, doncs sí, hi ha unes que vam fer que m'ho passava teta, perquè és que era un despliegue de medios, les de Pluja de mandonguilles.
0: Sí.
15: Em dic Flynn Lockwood. Tota la vida he volgut ser un gran inventor. I al final, mireu què vaig inventar. Una màquina per convertir l'aigua en menjar.
16: Hamburguesa amb formatge.
15: Es diu fabricador lineal diatònic supermolecular dinàmic fractal. O per abreviar, el Fulsome Motherfur. Amb la pluja de menjar que va provocar el meu invent, per fi vaig millorar el món.
1: M'ho vaig passar tan bé, però és que ho recordo molt.
0: Qui la va dirigir?
1: El Xavier Llorenç. Perquè són aquestes pel·lis del Phil Lord i aquesta penya que estan sonats, que fan uns guions que t'hi cagues, i era un personatge que no parava tot el rato i feia, o sigui, era realment allò de revengar-se i venga, unes combos dures, però dures bé. De dir, uau, he de fer molta cosa aquí, però m'encanta.
0: Ja fa anys d'aquesta, no? De Pluja de mandonguilles, sí, 10 anys o...
1: No sé, és una etapa que recordo amb molt carinyo.
0: Una altra curiositat, que potser no molta gent ho sap, també has doblat a Tom Cruise.
1: Ah, sí.
0: En una ocasió, com a mínim, a la mítica pel·lícula Top Gun de l'any 1986, però que es va doblar força anys més tard, l'any 2017.
1: Sí.
17: Senyor, jo tenia el comandant Heatherly al visor. Ell ha vist que dispararia i de seguida ha baixat per sota del límit. Només hem estat per sota dels 10.000 peus uns quants segons.
0: Com et va arribar Tom Cruise?
1: Doncs perquè em van trucar i em dir, vols fer el Tom Cruise?
0: Així, tal qual.
1: Vaig jugar al Brau. Sí.
0: Clar, el Jordi Brau.
1: Amb el seu permís, clar. O sigui, mestre on els hi hagi, vull dir que... sí, home, de cop i volta et diuen de doblar el Tom Cruise al català perquè el Brau ja li quedava com gran i tal, i vaig, home, no pots dir que no.
0: Clar, o sigui, era un Tom Cruise jove.
1: Clar, bueno, d'aquella època, no?
0: I va ser especial per tu? O vas agafar-t'ho d'una manera diferent?
1: Bueno, em va fer molta gràcia. Sí, com a cinèfil, fa gràcia.
0: I vas fer més el Tom Cruise original o més el Jordi Brau que tenim tots en la memòria dels Tom Hanks i tots els grans personatges i actors que ha doblat?
1: A mi em sap greu, però jo sempre m'acostaré a l'original. Intentaré sempre ser el més fidel a l'original possible.
0: També has dirigit algun doblatge? O poc?
1: Sí. Poc. Poc.
0: T'agrada dirigir?
1: M'encanta. Jo, en realitat, vaig començar a fer d'actor una mica per accident. Bueno, per accident. Vaig anar a un càsting i em van agafar, no? Però jo el que he volgut fer sempre és dirigir. I ho tinc allà a la recama. De fet, ja he dirigit algunes coses, no? Mira, justament ahir, és que em van enviar un mail, vaig dirigir un videoclip que es diu Lobo, per l'Helena Gadel, que és com un curtmetratge, que crec que ens va quedar molt potent, i ara l'han seleccionat a Santiago de Chile, a un festival, i ja en portem uns quants, i hòstia, la veritat és que estic supercontent. I com a director em sento molt realitzat.
0: Però en general, o de doblatge, o de cinema, o de teatre, de tot?
1: En general, perquè al final dirigir té molt a veure amb el punt de vista i amb la teva visió de com veus les coses, no? I m'agrada molt. M'agrada molt més que estar davant d'una càmera o sobre un escenari.
0: I això ho has descobert fa poc? O fent...
1: Això sempre ho he intuït.
0: O fent les classes de professor a Operación Triunfo.
1: Té molt a veure, eh?
0: Clar, perquè tu estàs ensenyant, no? Transmetent la teva experiència.
1: Sí, té molt a veure, perquè al final jo el que feia allà era dirigir els números musicals. no? I al final estàs dirigint un intèrpret, no? I donant-li eines i tal, no? No sé, la direcció, jo és que la gaudeixo moltíssim. Sí, és una... Sí, no sé, jo crec que és el que espero acabar fent.
0: I més en alguna disciplina en concret, ara parlarem, de la teva part de teatre, musicals, televisió, però ja que parlem de la direcció, com et veus d'aquí 10 anys?
1: Jo, inevitablement, penso en audiovisual. Uh-huh. O sigui, el meu coco, quan agafa un text, inevitablement me'n vaig a un llenguatge audiovisual. Però la meva experiència en teatre també fa que ho trobi molt atractiu. I cada cop i volta dius, ostres, com podríem fer això en teatre, no? I trobar la manera... Bueno, són coses que a mi els reptes em posen catxondo, aleshores, no sé. Però m'agrada estar darrere de les coses.
0: Bé, parlem ara de musicals, de teatre, perquè també n'has fet, i molt, has guanyat 4 premis Butaca, amb diferents musicals com Cabaret, Òscar Amuix, també el Premi Teatre Barcelona com a millor protagonista de musical amb Cantant sota la pluja, has fet La jaula de les loques, amb l'Àngel Llàcer i el Manu Guix durant 5 anys, Chicago, Cabaret, en fi, currículum extensíssim. El musical és l'art escènic total per tu? O què té d'especial per tu el musical?
1: Bueno, sí que l'art escènic total, m'agrada molt aquesta fórmula que has fet servir. Sí, Déu-n'hi-do, com a actor, jo crec que sí.
0: Cantes,
1: el que et demana,
0: balles,
1: el que et demana fer un musical és que és posar tota la carn a la paella, no? O sigui, sí, és que et demana fer de tot. Clar, ara, per exemple, que estic fent text... No és més relaxada, perquè realment és físicament és molt contundent i molt exigent. Però és que només el fet de no haver de cantar o de ballar, hi ha un punt que per mi, després de tants anys fent musicals, em relaxa. Sí, amb els musicals hi ha un algú d'esportista d'elit. D'elit, perdó, que ara ho han canviat, això.
0: Ja.
1: Sí, sempre has d'estar a punt, preparat, no sé com dir-ho, amb la maquinària allò...
0: Amb l'instrument, que és el cos,
1: sí,
0: no?
1: Sí.
0: A punt, perquè fas vida sana, diguem-ho així?
1: Faig una vida molt normal. Sana, no sé què vols dir sana.
0: Fas esport? Menges...
1: No tinc temps de fer esport.
0: Com vols?
1: No, mira, em passo tot el dia dempeus, això sí, però... Sí, jo... I és que saps què passa també? Que he passat molts anys vivint per treballar. Saps? I ara és una tendència que ja em començo a fer gran i la vull revertir.
0: Què vol dir això, viure per treballar?
1: Bueno, doncs que he tingut, em considero molt afortunat, perquè tot i que sóc molt treballador i em curro molt les coses, doncs jo tenia una màxima durant molt de temps que és, si cal, no dormo perquè les coses surtin, no? I afortunadament he tocat molts pals diferents, i els he combinat alhora, és a dir, bueno, de llevar-te per fer Polònia, per exemple, a les 5 del matí, fer tota una combo de Polònia, anar-te'n a doblar, després anar al teatre a fer funció, acabar a la 1 de la matinada, tornar-te a llevar a les 4... Bueno, han estat uns anys molt exigents.
0: Amb complexos vitamínics o no?
1: Jale real, si vols. Va. Però hi arriba un moment que vaig dir, bueno, noi... Potser ja podríem començar a gestionar-ho, això, una mica, no?
0: I comparat amb el doblatge, quines diferències hi veus amb el musical? Perquè, clar, passem d'un extrem a l'altre, no? Tècnicament, interpretativament parlant, o no?
1: Però tenen molt a veure. Especialment amb l'oïda musical. Amb això que et dic, no? Si, sempre, si et vols assemblar al màxim allò que està fent l'actor original, crec que l'oïda musical... intervé molt el mimetisme, no? Intentar això, bastar-te més amb el que fa l'actor original. I tenen molt a veure, al final, per això et dic que el doblatge enriqueix molt l'artista, perquè treballes una sèrie d'eines que amb les altres disciplines no ho pots fer. No tens l'oportunitat de fer-ho.
0: Uh-huh. I per què hi ha companys de professió que, no sé si te n'has trobat, però ja sigui al teatre o a la televisió, quan es posen davant d'un faristol els hi costa tant? O no els hi acaba de sortir prou bé?
1: Perquè, i aquí és una cosa que m'ensenya el Joan Pere, no es té en compte moltes vegades la relació de l'intèrpret amb el micròfon.
0: Què vols dir?
1: És un tema, és un temazo. Bueno... clar, la teva veu no sona igual normal al carrer com davant d'un micròfon, no? Aleshores, arribar a controlar aquesta relació amb el micròfon i arribar a controlar la teva veu entenent com sonarà a través d'aquell micròfon i a través d'uns altaveus, doncs és de forma part de l'art del doblatge o de la locució.
0: Per això has demanat uns auriculars abans de començar l'entrevista.
1: Claro que sí. No, sí. Bueno, perquè m'agrada saber què estic fent.
0: Treballes amb auriculars per això, al faristol, o no?
1: Depèn. Depèn. Depèn del dia, depèn de com em piqui. Sí, i de la pressa que em posin. No, és que hay que hacer... Saps? Hem de fer 30 capítols en un matí, en un moment. Saps, allò?
0: Parlem ara de televisió, perquè també n'has fet molta. De molt jovenet ja vas aparèixer en el col·laborat diari de TV3, estrenant-te amb Laberint d'ombres.
1: Uau, sí.
0: Al costat de la Mireia Pàmies, que fèieu els personatges de la Marina i el Cesc, que eren els jovenets. Què recordes d'aquells inicis?
1: Doncs és la primera meva experiència televisiva. Va ser... Bueno, jo havia fet algun infantil abans i tal, no?, de teatre, però així, en plan més totxo, diguem-ne. Bueno, va ser... Va ser molt, molt intens i m'ho vaig passar superbé, també.
0: Uh-huh. Vas començar fent doblatge en aquella època, també? O tu anaves compaginant?
1: Sí. En aquella època.
0: Uh-huh. O sigui,
1: sí, va coincidir.
0: Perquè tu havies estudiat prèviament a l'institut o al col·legi? O...
1: No, aquesta també és una altra cosa que tinc allà. Jo crec que... o sigui, com explicar-me? Com no... Jo, afortunadament, porto treballant des dels 16 anys, val? Uh-huh. Aleshores, clar... De cop i volta jo estava fent tele, estava fent teatre, és allò, i en el moment de plantejar-me, bueno, què faig, entro a l'institut, no... I tothom em deia, és que si entres a l'institut hauràs de deixar de treballar, i dius, bueno, però ja, però és que, o sigui, jo vull entrar a l'institut per treballar, vull dir, per fer-me un millor intèrpret, i això va fer que m'ocorrés molt a nivell personal. I ja és una cosa que no... Bueno, que a dia d'avui encara dura. Procuro formar-me molt, llegir molt, assaig de teatre, d'interpretació, a part que m'encanta. Clar, em vaig ocupar, ja que no podia anar a l'Institut del Teatre perquè no tenia el temps, doncs em vaig ocupar de formar-me per la meva banda, i on sí que crec que he tingut molta sort és de treballar amb gent molt top.
0: Clar, per tant, t'has format una mica a tu mateix, no? T'has fet a tu mateix.
1: Em considero bastant autodidacta.
0: Però amb 16 anys, com va ser la primera vegada que vas posar-te davant d'una càmera o vas fer un càsting? Com tenies algun familiar o tenies algú
1: no,
0: que
1: t'ha ajudat? No, vaig veure un anunci.
0: Un anunci.
1: Que buscaven, bueno, allò per TV3, per Laberint d'ombres.
0: Directament, eh?
1: Sí. I
0: sense experiència prèvia vas fer una prova i et van agafar.
1: Exacte. Uh-huh. A vegades passa això, eh?
0: No, ja ho veig. De fet, l'última aparició que has fet a les sèries de TV3 ha sigut, si no m'equivoco, el Com si fos ahir, fent el personatge d'en Rai, que tenies una trama amb el personatge del Roger Coma, que éreu parella. Encara avui en dia s'ha de lluitar per la normalització i la visibilització de gais, lesbianes, tot el col·lectiu, o ja no cal? Ja són etapes passades?
1: Jo crec que cada cop menys, no? Jo crec que s'ha normalitzat bastant, no? Diria. Uh-huh. No sé, això vull pensar. Mai n'hi haurà prou. És a dir, vull dir que portem una herència molt heavy de molts anys enrere, no? I encara hi ha molta feina per fer. En aquest país, concretament, jo crec que la cosa ja està bastant... Bueno, no equiparada, però sí visibilitzada.
0: Clar, perquè van ser molts anys, no?, en el seu moment, de molta lluita, molta reivindicació.
1: Bueno, és que jo ho he viscut, això. I ojo, ho he viscut una mica... amb la por de... Ostres, que... està bé que sàpiguen que sóc gay, està... No sé què, tal... Saps?
0: Clar,
1: ara ho penso i ho trobo fort.
0: Clar, és com una mena d'autorepressió, no?, imposada.
1: Bueno, però perquè vens... Clar, per exemple, els meus pares són molt grans, tenen 87 anys, val? Clar, venen de tot allò, no? O sigui, una de les coses que els meus pares em van dir quan jo els hi vaig dir que sóc gay és de... Ve con cuidado, saps? Vull dir, imagina't.
0: Clar. Era una altra època, una altra generació.
1: Clar, o sigui,
0: ells tenien una altra vivència.
1: No, els perseguien.
0: Clar.
1: Aleshores, bueno, no, crec que estem a les antípodes d'allò, però sempre hi haurà feina per fer.
0: Bé, no deixem la televisió, perquè com has comentat abans, també vas estar molts anys al Cracòvia i al Polònia, de minoria absoluta. Què va ser abans, al Polònia o al Cracòvia?
1: Ho per mi?
0: Sí.
1: Al Cracòvia.
0: A Cracòvia, que vas fer el Luis Enrique.
1: Sí.
0: No? I després ja va arribar al Polònia amb l'Oriol Junqueras, el Miquel Iceta, Pablo Llarena, sí. Gabriel Rufián, Quim Torra... Com és que vas entrar en el món de la imitació? Perquè aquesta també és una altra
1: doncs
0: branca.
1: També va ser, o sigui, en plan de... Perdón? O sigui, clar, jo tenia certa facilitat perquè el col·le imitava els profes, bueno, era una mica allò, el delegado de classe, saps? El gracioso. I a familiars, aquestes coses, no? I sí que tenia el que et deia de la huida de... No, del mimetisme i aquestes coses. I una capacitat de paròdia, de fer humor. I aleshores jo estava fent un musical fa molts anys, que es deia 40 el musical.
0: De los 40 principales.
1: De los 40 principales. I hi havia la Laura Jou, que és una directora, i la Laura en aquell moment estava cobrint la direcció d'actors del Polònia. I es va enterar que buscaven gent nova. I aleshores la Laura em va dir, escolta, Ivan, per què no et presentes al càsting? I clar, jo no havia imitat mai, en plan professional, dic... Hòstia, Laura, no sé què dir-te. No, que gent molt maca, que ni que sigui, intenta-ho perquè et coneguin, tal i qual. I res, em vaig preparar quatre personatges basats en persones reals que coneixia, no?, que eren molt friquis, i ens ho van passar superbé, els hi va encantar...
0: No famosos, eh? No eren famosos.
1: No, eren personatges. Uh-huh. Perquè una cosa que passa molt amb el Polònia, especialment, o el Cracòvia, és que tu agafes... el personatge real, però moltes vegades el personatge real no té gaire xitxa, i te l'has d'inventar. I és la gràcia, una mica, no?, que els personatges, bueno, te'ls inventes una mica i acabes fent humor i ficció amb aquells personatges basats amb el real, amb la persona real.
0: Clar, és que va ser una mica curiós com a carrera, no?, perquè aleshores, com dius tu, havies fet coses més o menys serioses i mai havies imitat, o professionalment, tipus Carlos Latre o altres grans imitadors, i de cop i volta et vas posar allà. Això ho vas pensar d'alguna forma o va ser premeditat o vas dir, vinga, va, fem-ho?
1: No, fem-ho, com tota la vida. Que no, fem-ho, provem, no sé, com diuen los Javis, no? Lo hacemos y luego ya vemos, o no sé què. Sí, tal qual, i aleshores, clar, aleshores ja surt la cosa de... vale, em fico amb això? Doncs vull ser dels millors, vull fer superbé. I em vaig començar a elaborar una tècnica pròpia que a mi em servia per confeccionar els personatges, les imitacions i tal. Vaig començar a fer cuina a casa, a inventar-me una mica com... Mm-hmm. com dins en el meu cos, diguem-ne, em podia funcionar.
0: I què és el que et funcionava? Quin era el teu mètode per imitar?
1: El que molts, però segurament, clar, doncs, agafar un mirall, mirar molt, documentar-te molt, moltes entrevistes, sobretot mirar de captar molt l'ànima del personatge. Perquè moltes vegades no és tant com s'assembli la imitació, sinó que captis l'aura d'aquell personatge, d'aquella persona.
0: Clar, aquí sí que hi ha similituds amb el doblatge, no? O no?
1: Evidentment, sí. Sí, és el que, no, és el que et deia abans, perquè al final has de captar allò. Moltes vegades, crec que ja si aconsegueixes que la veu s'assembli a l'original, per mi ja això és... Hòstia, el maig de veu és brutal, no? O sigui, és com si aquella persona estigués parlant en un altre idioma, diguem-ne, no? Això és meravellós, però... No sempre passa. Vamos, poques vegades passa. Aleshores, clar, si tu aconsegueixes captar l'ànima i trair-la el menys possible, no?, en el teu idioma, i que l'espectador no ho noti, no?, i continuï enganxat a la pel·lícula, aquesta és l'essència de la nostra feina, jo crec.
0: I de tots els personatges que vas fer al Polònia i al Cracòvia, de quin estàs més orgullós o més còmode, et va fer més il·lusió, tens un especial record, o aquest sí que el repetiria, si m'ho demanessin?
1: Mira, m'ho passava molt bé amb l'Iceta. Sóc

0: Donald Trump.
1: L'Iceta m'ho passava superbé. Fent el Luis Enrique m'ho passava superbé, especialment l'últim any del Cracòvia, que teníem com una mena de llibertat per fer el que ens donés la gana, que realment va anar, o sigui, va anar com molt bé, i després es van carregar el programa. Sí, el Polònia sempre ha estat molt més prim mirat amb els guions, ha estat tot molt mirat per no tenir problemes.
2: Clar, per no excedir-se, no?
1: Sí, bueno, i per repartir equitativament per tothom, en fi, ha estat tot molt mirat. I el Cracòvia era molt més boig, i ens deixaven màniga ampla per fer i desfer una mica, no? I aquest punt de bogeria... Clar, jo entrava en unes espirals creatives, o sigui, però allà gravant a saco, que molt poques vegades et passa.
2: Saltant tant el guió...
1: O tens l'oportunitat de fer. Saltant tant guió...
2: Improvisant.
1: I començant a improvisar. I això és meravellós.
2: Clar, més fes l'entrenador del Barça.
1: Clar, clar.
2: Vull dir que sorties cada setmana.
1: I ja no només això, sinó els personatges d'aquells del... No sé què, de jugones, saps? Com es diu aquell? El Pedrerol.
2: El Pedrerol.
1: Sí.
2: Sí.
1: Tot allò feia molta risa. Ens ho passàvem molt bé.
2: T'agradaria que tornés al Cracòvia?
1: Sí. Sí, és que m'ho passava molt bé, realment.
2: I t'agradaria tornar a fer-lo a tu?
1: Sí. Sí, perquè és que tinc molt bons records.
2: Bé, ja anem acabant. Què és per tu la màgia del doblatge?
1: Per mi la màgia del doblatge és... és això, no trair l'esperit de la pel·lícula original o de la sèrie original o, bueno, de l'actor que estiguis doblant original.
2: Ivan, moltes gràcies per haver estat amb nosaltres i que et vagi tot molt bé.
1: Moltes gràcies.
3: Podria comparar-te amb un dia d'estiu? En tu hi ha més amor i suau temperància. Baten els rudes vents el brot de maig esquiu. I el tracte amb el bon temps no té perseverància. L'ull celeste sovint massa ardor el domina, o la seva natura d'or disminueix. Tota serenitat perd serenor i declina quan la deixa el bon temps o l'atzar l'atraeix. El teu estiu etern no s'esgota. Sens nombre tindrà per sempre més la lluor que tu esprems. La mort no podrà dir que rondes la seva ombra. Car en versos eterns creixeràs amb el temps. Mentre un home, Eleni i uns ulls treguin florida, el vers també viurà i a tu et donarà vida. Aquest és el sonet número 18 de William Shakespeare a la versió de Joan Triadú.
4: La Vermella, un podcast del doblatge en català. Aquest és un dels podcasts de Catalunya Ràdio. Si en vols més, descobreix tot el nostre catàleg a l'app de 3Cat o a catradio.cat.

0: Catalunya Ràdio.
1: Som 3CAT.
0: L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
1: Catalunya Ràdio. Les notícies de la una.
2: Bona nit, us informa Àlex Bosch. Meta limitarà per defecte l'ús d'Instagram i Facebook als menors de 18 anys als Estats Units com a part de l'acord per evitar el macrojudici sobre el disseny addictiu de les seves apps. El grup de Mark Zuckerberg accepta pagar més de 16.000 milions de dòlars. Aquesta xifra, però, és molt inferior als 200.000 milions que demanaven la trentena d'estats en el judici. A més de la indemnització destinada a accions per prevenir els efectes perjudicials a les xarxes socials, Meta accepta restringir a 2 hores al dia l'ús de les seves apps per part dels menors i les bloquejarà entre la mitjanit i les 6 del matí. Segons el fiscal general de Califòrnia, també es limitaran les notificacions.
3: Meta s'ha compromès a bloquejar les notificacions entre les 10 del vespre i les 7 del matí i durant la jornada escolar, quan els nostres fills haurien d'estar dormint i estudiant, no fent scroll.
2: L'acord extrajudicial, que ara ha de rebre el vistiplau del jutge del cas contra Meta, també impedirà als joves veure els m'agrada de les seves publicacions i deixarà inactius els filtres que emiten la cirurgia estètica. Repassem ara altres informacions en format breu amb l'Anna Alfonso.
4: Tragèdia al nord del Nepal, a la frontera amb el Tibet, per una riuada sobtada que ha causat almenys 160 morts i centenars de desapareguts. Les autoritats nepaleses han avançat que entre les persones no localitzades hi hauria 2 ciutadans espanyols. L'aigua ha engolit ponts, edificis i pobles sencers.
2: El govern espanyol i el PSOE miren de posar fi a la controvèrsia de les explicacions de Margarita Robles i Fernando Grande Marlaska sobre Ceuta. Afirmen que els relats dels dos ministres són compatibles, però fan costat al titular d'Interior sobre la falta d'informació prèvia del CNI de l'assalt multitudinari. Pedro Sánchez compareixerà dijous de la setmana que ve al Congrés.
4: Durant el primer semestre s'han signat més de 47.000 hipoteques a Catalunya. Feia 16 anys que no se'n concedien tantes. De mitjana, els crèdits freguen els 195.000 euros. En la majoria de casos, els hipotecats són parelles joves, en la trentena, que compren el seu primer habitatge amb l'ajuda dels pares.
2: La sarsuela arriba al Teatre Apolo de Barcelona. El Teatre del Paral·lel acollirà a partir d'aquest dijous el primer festival de sarsuela, una iniciativa que vol recuperar la presència professional d'aquest gènere a la ciutat de forma estable. El govern desenvolupa un projecte per aplicar la intel·ligència artificial en la gestió del trànsit i la xarxa viària. S'anomena Bessó Digital i treballen 3 departaments i s'anirà implantant progressivament en els 3 propers anys.
4: D'entrada, abastarà 326 quilòmetres de carreteres de l'àrea metropolitana de Barcelona en vies tan estratègiques com la 2, la B23, la C31... la C32 o les rondes. Però l'objectiu és estendre'l als 6.000 quilòmetres de vies de gestió de la Generalitat. No només donarà informació al govern i les autoritats de trànsit, sinó també als conductors, com explica la consellera Núria Parlon.
5: Permet, doncs, prendre decisions que poden ajudar a millorar, per exemple, la sinistralitat. O poder actuar amb molta més prevenció davant d'una situació de congestió per informar la població.
4: Amb un pressupost de 7 milions d'euros, l'aplicació de la IA a la gestió del trànsit significa un salt tecnològic amb l'objectiu de millorar el temps de resposta i el manteniment de la xarxa, guanyar en eficiència i reduir emissions.
2: Música. Esports, Joan Laporta ha demanat a l'Atlètic de Madrid que se'n repensi les seves negatives inicials per Julián Álvarez. El president del Barça ha insistit que l'oferta presentada continua vigent. Mentrestant, Livakovic ja ha passat aquest dimecres la revisió mèdica.
4: Sobre l'actuació de la Policia Nacional a la Rodalia, en el camp de l'Elx de diumenge, Laporta l'ha titllat de desproporcionada, violenta i esfereïdora i espera que tingui els càstigs i sancions que es corresponguin.
2: Aquest dijous, a la Lliga, Barça-Atlètic Club de Bilbao, amb Rodri, que disposarà dels seus primers minuts i sense Gavi, descartat per un cop també posposat de la primera jornada, jugat aquest dimecres, el Madrid ha superat per 4-1 a la Real Societat.
4: Pel que fa a l'Espanyol, té un principi d'acord amb el Bayern de Múnich per incorporar l'extrem Brian Zaragoza, que aquest dijous passarà la revisió mèdica i arribarà cedit per una temporada.
2: I a la cinquena etapa de la Vuelta Ciclista a Espanya, íntegrament en territori català, s'ha saldat amb un triomf a l'esprint del britànic Matthew Brennan, després dels 173 quilòmetres entre Falset i Roquetes. A la general, sense canvis significatius, l'eslovè Tadej Pogačar manté el mallot vermell de líder.
1: Fins aquí les notícies.
6: Guàrdia, amb Enric Calpena.
7: Quan Àtila i els uns van irrompre...
8: L'estiu no atura l'enguàrdia. Tots els dies, episodis d'història a la sintonia de Catalunya Ràdio i, com sempre, també a la plataforma 3CAT. Això és...
6: Enguàrdia. Cada dia de dilluns a diumenge a les 3 de la tarda.
8: Una hora d'història que us captivarà.
9: Actualment disposem d'una expressió matemàtica que relaciona nota per nota tots els sons musicals audibles amb l'espectre de llum visible.
6: La cinta de Möbius.
9: I revela com funcionen les ones electromagnètiques lluminoses.
6: Un programa que desgrana la connexió entre la música i les matemàtiques.
9: I a tots vosaltres us esperem al proper capítol de La cinta de Möbius. Fins la propera.
6: La cinta de Möbius a Catalunya Ràdio. Un programa de Laura Ferrer Rozada. Dissabtes i diumenges a les 5 de la tarda.
0: Catalunya Ràdio.
1: Som 3CAT.
0: L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
10: Geni i figura'm.

0: El nom de Núria Albó potser ara mateix no ho sona, però és la nostra Enid Blyton. Tota una generació va llegir la seva novel·la Tanit, publicada a Vaixell de Vapor. Té la Creu de Sant Jordi, una biblioteca al seu nom, una vida llarga i sobretot molt plena. Va ser la primera alcaldessa democràtica de la Garriga. Ha escrit desenes de novel·les, ha guanyat premis literaris i ha fet de mestra durant també molts anys. La feien fora de moltes escoles, no com a alumna, sinó com a mestra, que això encara puntua més. Només té 95 anys i escaig, i tot i que no gasta gens de fums, s'encén un cigarret cada matí.
1: A Catalunya Ràdio, les dones i els dies, amb Montse Virgili.
0: En aquests dies de pluja ens encanta sentir cançons com aquesta. De fet, Lol Green, que ja sabeu que no parlem mai de senyors, però avui l'havíem de posar, era un senyor que va triomfar a l'època del soul i que estava retirat fent de capellà, de rector, i ara fa res, ha tret un disc meravellós on fa res, versions de clàssics com aquesta de Lou Reed, i on canta també amb aquesta cantant meravellosa que és la Ryan.

0: Plou, com dèiem, als carrers de Catalunya, però nosaltres fa un dia radiant aquí a la ràdio perquè ens encanta sentir aquestes cançons. Avui tenim bones notícies. S'estrena el programa la dramaturga Victòria Spumberg parlant d'ungles. Us aviso que aquesta nit esgarraparem. I ara mateix sentim Manuri Albó perquè vam anar a casa seva de la Garriga. I veureu quina meravella aquesta dona amb els seus 95 anys i mig.
1: He cercat els carrers d'aquest poble.
0: Núria Albó, com estàs?
2: Molt bé, i vosaltres?
0: Bé, escolta'm, a mi em fa l'efecte que per molta gent ets pràcticament una institució, perquè no hi ha gaires històries com la teva.
2: Aquí a la Garriga, sí, sóc una mena d'àvia universal. La gent em coneix, o em coneixia, perquè ha crescut moltíssim, i esclar, ha vingut gent de fora i aquests no, però els d'aquí, sí, i em tenen, com t'ho diré, com mimada. La Núria és l'àvia universal.
0: L'àvia universal, i encara hi ha algú que et diu alcaldessa.
2: Encara, sí.
0: Perquè tu vas ser la primera alcaldessa en democràtica.
2: Exacte.
0: D'aquest poble, d'aquesta ciutat.
2: Em va tocar ser alcaldessa amb un temps molt, molt interessant i molt bonic, però també amb l'intent de cop d'estat, que vull dir, que vam passar un pànic horrorós amb tota aquella colla de ximples, bueno, que ens pensàvem que ens matarien a tots. Però fora d'això va ser una època realment molt interessant.
0: Ara en parlarem de la teva etapa com a alcaldessa, però realment tu tens ara 95 anys i mig, m'han dit.
2: I mig.
0: I això és un privilegi perquè pràcticament per tu, per les teves mans i pel teu cap, ha passat tot un segle, pràcticament.
2: Exacte.
0: Com trobes que ha canviat el món? Creus que anem a millor, a pitjor?
2: Mira, jo fa bastant temps, fa 2 o 3 anys, que ja faig servir aquella frase d'en Raimon: jo no sóc d'aquest món. Ara ja em supera. Jo un cop marxen els llibres i queda només la tecnologia, i que has d'anar tot només amb contrasenyes i amb històries, tot això em supera, em desborda. O sigui que, esclar, jo soc de com em deien, d'allò de la galàxia Gutenberg. Jo sóc una persona de llibres en tots aspectes, i m'agrada tocar el paper, m'agrada tenir bolígrafs, i m'agrada...
0: Ets analògica.
2: Això mateix. Uh-huh. I ara la tecnologia, jo entenc que en moltes coses és molt important i és un avenç i tot això, però a mi em fa sentir això fora del món. Uh-huh. Fora del món.
0: Tens 95 anys i mig, tens molt bona salut, però m'han dit que els matins de tant en tant surts a fer un cigarret aquí davant. Sí, ho podem dir, això? És molt políticament incorrecte, eh?
2: Jo tinc una amiga i no cada dia, però gairebé cada dia, ens trobem, anem a fer un cafè, fem el cigarret o els cigarrets. El que passa que ara estic amb tota aquesta grip fa un mes, i com que no puc fumar, ara us explicaré.
0: Què fas?
2: Tinc un cigarret.
0: De plàstic? No, de mentida?
2: No, un cigarret de veritat, i fumo per sense encendre'l.
0: Ah, molt bé.
2: Com un nen petit que li donen la pipa, perquè no que ho fangui amb el pit, doncs, perquè si no tindria mono.
0: I escolta una cosa, tu creus que això de seguir fumant, això als 95, diries que més enllà de doncs que hi estàs acostumada, té un punt d'acte de rebel·lia?
2: Bé, suposo... És que a més jo vaig començar a fumar, fa riure. Jo he fumat allò que es fa de vegades amb un dinar o amb un sopar, però... I vaig començar a fumar, de veritat, quan vaig ser alcaldessa, o sigui, quan ja tenia gairebé 50 anys. I llavors, doncs, sí que ho tinc potser relacionat amb plantar cara, sí, que és veritat.
0: N'has hagut de plantar molta de cara a la vida?
2: Molta. Molta.
0: A on n'has plantat més?
2: Sobretot me'n recordo que mica a les escoles, perquè jo vaig passar que quan em vaig casar estava a mig fer una carrera, no l'havia acabada. Llavors, quan vaig començar a tenir les criatures, i vam començar, si mai, el meu marit va començar, si mai passa res, què faries? I vaig mirar d'acabar la carrera. Que jo sempre dic que és el que em sento més satisfeta, perquè és el que em va costar més. Amb quatre criatures acabar una carrera universitària va ser molt fort, la veritat. I llavors, doncs, resulta que quan vaig tornar a la universitat, ja començava a ser els anys 60, que començava a haver aquella obertura i aquella cosa, i és clar, jo que era d'una família molt conservadora, molt catòlica, a mi se m'han obrit els ulls, i llavors quan vaig començar a fer classe en les nenes, perquè llavors eren escoles de nenes, també els feia res, coses ben senzilles, com tenir esperit crític, no creure's tot el que deien, comparar coses, però esclar, era un trencament amb l'ensenyament que es feia. I bueno, molts pares que protestaven, aquesta senyora, una mica com a Sòcrates, que deia que desviava la joventut, doncs jo tinc aquest gloriós...
3: Aquesta sort de desviar la joventut.
2: Antecedent que com Sòcrates també desviava la joventut. I esclar, la joventut

0: l'any 36, vull dir, la meva mare pobra va quedar viuda a 31 anys amb 5 criatures, va ser una tragèdia horrorosa, i esclar, es va com, jo ho entenc, es va com recluir i amb la religió i tot plegat, i nosaltres érem 5 germans. Doncs a la llar, quan es van fer grans, d'aquests 5 germans, 2 es van fer capellans i 2 es van fer monges.
1: Sí, tu eres l'ovella negra.
0: I jo vaig ser l'ovella negra de la família.
1: Clar, l'única que no...
0: I llavors em vaig casar i vaig ser l'ovella negra dels casats, perquè de les casades, vaja, perquè no feia... Sí, però jo me'n recordo, i això ho explico molt, però és que ho torno a repetir, que quan vaig tenir la meva... La primera criatura va ser una nena. I sé que vaig pensar, doncs, no vull que visqui el que he viscut jo. No sé si només hagués tingut nens, si hagués tingut tanta resistència, perquè ara s'explica i s'explica rient, però quan es passa, no, la veritat és que no rius. No rius
1: per una dona com tu, que ha demostrat tota la seva vida que ha anat una mica en contra de tot, o del que s'esperava d'ella, com va ser, per exemple, la institució del matrimoni per tu?
0: Malament.
1: Per què?
0: Malament, perquè el meu marit era molt bona persona i tocava el cel i tenia molt bones qualitats, però vivia a l'edat mitjana i vivia a l'època de l'honor. Ell era molt del segle d'or, es havia llicenciat en literatura hispànica i ell vivia una mica... En fi, no ens enteníem de res. Fora, inclús amb la música ell era molt wagnerià, jo era més mozartiana, vull dir, no em puc dir mal perquè era una bona persona i més o menys i va ser un bon pare, però llavors em renyava perquè jo entrava també tenia una amiga allà a Vic, llavors vivia a Vic, més
1: que la ciutat dels Sants,
0: que a Vic eren superconservadors. A Vic ha sigut una sort que hagin fet una universitat, perquè s'ha obert molt, però era una ciutat tancadíssima. I llavors, jo, si jo anava a fer un cafè allà a la plaça, em deien que anava a empaitar homes o coses, o sigui que i llavors quan em deia que això és que m'han dit, i això, jo deia, qui t'ho ha dit? Ah, això no es pot dir. Doncs si no em dius qui t'ha dit les coses, com vols que em defensi? Jo no, esclar, vaig ser molt poc convencional, i ell era molt convencional.
1: De fet, us vau separar d'una manera una mica tàcita amb el temps, oi?
0: Allò que en deien divorci a l'espanyola.
1: A veure, m'encanta això, a veure, vull saber què és això, el divorci a l'espanyola, m'interessa molt.
0: Perquè jo vaig començar... Jo, la meva mare vivia aquí a la Garriga, uh-huh. I vivia sola, llavors jo alguna vegada venia aquí, em quedava aquí, i vaig anar fent, marxant de casa, bueno, llavors, com que em van treure de les escoles de Vic, vaig haver de buscar feina a Barcelona, i llavors, en certa manera, o sigui, no, esclar, no ens vam divorciar mai. Va ser una separació...
1: Tàcita. Mm-hmm. Sí, a poc a poc, allò anar marxant...
0: I de mica en mica, els nens es van anar fent grans i vam anar-ho deixant així. Suposo que ells pobres... Ells ho van passar malament, els meus fills no s'ho van passar tampoc bé, però ens vam acomodar en les circumstàncies.
1: Però clar, tu no necessitaves, sí, sí. Perquè si no et flories...
0: Hi ha un moment, uh-huh. que vaig trencar amb la família, vaig trencar amb tothom, perquè vaig pensar o això, o t'ofegues o et mors. I bueno, és allò quan et trobes apurat, saltes. Uh-huh. Saltes...

0: escolta, com entra la llavor a la teva vida d'escriure? És a dir, perquè tu comences estudies pedagogia, que això no m'ho hem explicat, però estàs estudiant pedagogia mentre estàs casada, mentre tens les criatures, mentre fas de superwoman, que ara li diem així, però llavors era, m'imagino que lo habitual, tampoc hi havia masses dones que tinguessin una carrera, tampoc masses dones que fessin tot, i a més que trobessis el moment, com allò que diu la Virginia Woolf, de trobar la teva cambra pròpia.
1: Exacte.
0: Per escriure. Això com ho fas?
1: Bueno, això jo durant la guerra, durant la guerra civil, la meva mare que es va tancar a casa, bueno, va, va, que,

0: va passar tantes desgràcies, i era una dona molt excepcional, la meva mare. I llavors ens va fer ella com de mestra, i ens feia classes, i ens va introduir en el gust per la lectura i per l'escriptura.
1: Tu dius que ta mare era superdotada, hagués estat superdotada. Una dona llestíssima, intel·ligentíssima.
0: Ho havia fet tot, tot. Però no només l'intel·ligència, o sigui, sabia cosir, sabia tocar el piano, sabia dibuixar, sabia escriure, sabia fer tot, i tot el que feia ho feia perfecte. Jo sempre dic, ella ho tenia tot i va repartir entre els fills, cada fill va tenir alguna cosa d'ella, i doncs ma germà gran va saber dibuixar molt, l'altre va saber fer cosir molt,
1: i tu què vas aprendre? A llegir amb ella, a llegir i a escriure.
0: Res més. Perquè,
1: i prou important.
0: No, és prou important, però vull dir que ni sé dibuixar, ni sé cosir, ni sé fer res del que fan normalment les dones.
1: I escolta, com recordes el primer moment que et dediques a escriure, és a dir, que penses en què podràs escriure? Perquè una cosa és llegir,
0: sí,
1: i l'altra és dir, jo m'assec aquí i vaig escriure una història. És a dir, no teníem allò que ara tant es coneix com referents, no en teníem tants, tampoc.
0: Jo de la meva... I més jo vaig estar molt isolada. Jo sempre he pensat que m'havia fet falta el contacte amb escriptors. Mm-hmm. Però jo vaig començar escrivint poesia. I després vaig passar la prosa, no sé... Suposo que és una cosa que es porta dintre, que això, no, perquè no t'ho pots explicar, perquè ho vaig fer, no ho sé.
1: No, però el que passa és que has donat-te permís, perquè en el món que vivies, casada, etc i tal, perdona, però es devia gairebé considerar com una cosa una mica rareta,
0: oh,
1: o un luxe o un exotisme, diguem-ho així, no?
0: Sí, sí. Jo, en la meva època, vaig ser una persona... hi havia... Us recordeu d'aquell capellà que es deia mossèn Ballarín?
1: Uh-huh.
0: Em deia, és que vostè, Núria, és com un Cristo amb dues pistoles.
1: Boníssim, això.
0: I si us repeteixo, perquè em va fer molta gràcia. És que és com un Cristo amb dues pistoles. I estava bastant ben definit, perquè, esclar, per un cantó, jo sé que era espiritual, no religiosa, però espiritual, sí. Però al mateix temps, batalladora, o sigui, com un Cristo amb dues pistoles. Però, bueno, mira...
1: Tenies aquesta força per escriure, però m'imagino, la gent de l'entorn ho entenia? Que de sobte et tanquessis tu, potser sent mare no, i tot,
0: no,
1: i tenint
0: no.
1: criatures a escriure?
0: Jo vaig ser molt i molt criticada. Bueno, jo quan pensa que quan vaig perdre les eleccions, hi havia tots els empresaris que cantaven al bor, torna a casa, renta plats.
1: Al bo. El bo torna a casa arran de plat.
0: Ho cantava, eh? Allò de la Blanca Nieves, amb bo, a casa, no sé què, a descansar. Doncs ells, en el col·legi electoral, cantaven això. El bo, a casa arran de plats. Això no s'ha dit mai d'un alcalde, eh? Mai.
1: Sí, que els hi feies una mica de ràbia per escriure, per dignar-te a ser alcaldessa.
0: Els 8 anys que vaig ser alcaldessa, tothom, moltes reverències. Però així que vaig perdre les eleccions, va sortir el masclisme...
1: Clar, perquè vas començar a ser alcaldessa l'any 79.
0: El 79.
1: Que el masclisme estava allà, vull dir, estava latent. Sí. Ara, quan comencem a saber històries de la transició, aquestes últimes setmanes i mesos que han sortit històries, sí, de Suárez, Fraga, companyia, no? Clar, tu aquí al mig eres un bolet radioactiu, gairebé.
0: I sé que durant els anys que vas ser alcaldessa em deien i a tu et tracten malament per ser dona? I esclar, i jo deia no. La veritat és que mentre que això encara és pitjor. Mentre vaig ser alcaldessa, no, inclús aquests que llavors cantaven, venien
1: estaven
0: allà.
1: Estaven apaciguats.
0: Sí, venien a fer
1: reverències.
0: A fer reverències. Però així que vaig... Que més vull dir, és molt mesquí això, eh? En el moment que perds, que és una cosa molt trista, perdre unes eleccions... Vaig saber... Jo no hi era, perquè havia marxat, però esclar, ja es van cuidar d'explicar-m'ho. I vaig pensar, mare de Déu, que mesquins.
1: Clar, tu ja estaves bregada amb aquesta idea d'anar una mica en contra, perquè també quan et cases i et poses a estudiar i ja tens quatre criatures.
0: Sí.
1: Com ho vas fer, ara que parlem tant d'això de la conciliació? Bé, com ho vas fer, això de tenir criatures, anar a la universitat...
0: No
1: hi anaves gaire.
0: Gens.
1: Només anaves als exàmens.
0: Examinar. Vaig tenir la sort que llavors podies fer lliure i que em vaig pensar, vaig haver-hi un moment que em vaig pensar que no provaria mai, perquè a pedagogia hi havia una assignatura que es deia estadística. Jo sempre havia pensat que l'estadística era agafar dos i dividir per exemple, doncs, i resulta que era molt més complicat. I no en tenia de res. Però al final, devia pensar, només em quedava aquesta, devia pensar, a veure, aprovem-la. I quan vaig aprovar estadística, em vaig sentir tan content i tan... Jo, de veritat, el títol de llicenciada és el que estimo més de totes les coses que he tingut.
1: Per què? Per què és tan important?
0: Perquè és el que em va obrir el camí per poder treballar. Esclar, si no n'hauria pogut treballar. Uh-huh. Vaig poder treballar i a poder treballar vaig tenir ocasió primer de tenir un diner propi, que en aquell temps només teníem el diner del marit. I això era molt... Un diner propi poquet, perquè... Però era igual que fos poquet. Sabies que et podies valdre per tu mateix. Jo sí, el títol de llicenciada de tot el que m'ha passat a la vida és el que estic més contenta per el que em va costar i per el que va representar d'obertura i de seguretat a la vida.
1: Vas començar en aquesta època d'escriure, com dèiem, vas escriure poesia, narrativa, contes, has fet de tot, però amb el que has triomfat i és amb el que et coneix molta gent i dius, Núria Albó, no sé què em ve al cap, però quan dius Tenit, per exemple, que és un llibre que vam llegir generacions i generacions a l'escola, del vaixell de vapor, eren llibres juvenils amb els que tu vas tenir més èxit. Ens ho deies ara, que tot i que vas fer de tot, els llibres juvenils són els que et van donar més fama, podríem dir. Per què creus que vas tocar a tantes generacions amb els teus llibres?
0: Jo em penso perquè... a veure, als nens els agraden o coses de moltes aventures o coses que ells s'hi trobin reflectits. I aquests llibres són llibres d'unes nenes... Esclar, és que vaig fer llibres per les meves signetes. Jo tinc cinc netes, ja que no els podia fer jerseguers ni vestidets, els feia llibres. I llavors hi ha la vida de la nena de veritat i llavors fantasia sobre la nena. O sigui, que s'avingui una fantasia que s'avingui amb el que era la nena.
1: T'ho passaves bé, tu, escrivint?
0: Sí, aquests llibres de nens, sí.
1: I com has viscut, per exemple, l'èxit que tenien també? Perquè em sembla que les criatures t'escrivien. Les nenes, els nens, escrivien.
0: Sobretot Tenit, amb Tenit, sobretot va ser sí. Amb altres també, amb Tenit i amb Oriol. Perquè llavors vaig escriure una vegada a la Cruïlla aquest, em van dir, escriu-nos, tenim lloc per un altre llibre. I vaig pensar, fes un llibre que hi surti un nen, perquè si no es pensaran que ets anti...
1: Aquests antihomes.
0: Aquests antihomes, i això tampoc no es passa així. No es passa així, jo tinc dos fills, també. I calla, i ara tinc, quants? Set besnets. I només una besneta. O sigui que, després de cinc nenes, ara gairebé tots són vailets. I me'ls estimo molt, vull dir que...
1: Vas guanyar molts quartos amb això dels llibres, o què? Ara que no en sent ningú.
0: No.
1: No pagaven bé en aquella època.
0: Home, mira, el Cruïlla, déu-n'hi-do, Cruïlla molt bé. Amb Cruïlla la veritat és que no hi tinc res. Ara, amb els altres que no són de Cruïlla, res de res, eh? I amb la gent gran, res de res. Vull dir, si m'hagués hagut de refiar de l'escriptura, hauria fet uns baralls.
1: El que passa és que era una època, m'imagino que els drets d'autor i tot això també anaven una mica a l'ample, oi?
0: Sí. Gràcies que t'editessin, que vull dir... Però bueno, és igual.
1: Però et va donant notorietat,
0: sí,
1: també.
0: Sí, però no, i feia molta il·lusió, i esclar, si escrius i no t'editen el llibre, et sents com molt frustrat, esclar.
1: També et vas dedicar a fer obres musicals, o sigui, on ajuntaves també literatura i música. Sí. Això vol dir que també vas composar música o què?
0: No. Jo feia la lletra de les cantates.
1: D'acord.
0: I els músics hi posaven la música. I m'agrada molt la música. Jo, una de les altres coses que ens va ensenyar la nostra superdotada mare va ser la música. Jo havia estudiat una mica de música amb ella i tot plegat.
1: Això ara tens aquest piano aquí,
0: sí, eh? I m'agradava molt. Que passa que m'ha costat molt. No tinc sentit del ritme. O sigui, és una cosa molt curiosa, perquè jo, per exemple, quan faig poesia, sento perfectament el ritme de les paraules. I, en canvi, llavors, quan m'ha de passar les mans o els peus, per exemple, jo no sé ballar.
1: Coses que no pots fer-ho tot bé. No pots fer-ho tot bé, Núria Albó. Ara, abans parlàvem de Tanit i m'han dit que en faran una pel·lícula.
0: Sí, ara. Ja està feta.
1: Ja està feta.
0: Ja està feta.
1: Quan es podrà veure?
0: Em penso que aquest primer trimestre van dir que potser ja es faria.
1: I com ho vius, això, ara, ara als 95, que facin una pel·lícula de Tanit? Com ho vius?
0: Bueno... Mira, m'ha fet gràcia i prou. Però sí que m'ha fet molta gràcia, esclar. Molta gràcia. Tinc molta curiositat per veure-la, per veure si realment és el tenit del llibre o és un altre. Sé que m'explicava, em penso que era el Graham Greene, que deia que li agradava molt anar a veure les pel·lícules que feien sobre els seus llibres perquè li donaven idees per fer altres llibres. Perquè normalment les pel·lícules i sobre novel·les hi ha molt pocs que s'assemblin amb les novel·les, fan les seves variacions. I ell deia això, que sí, diu, m'agrada molt, diu, perquè em donen moltes idees per altres llibres. I ara tinc idea, tinc curiositat. Però sí, vaig anar un dia l'any passat que van fer una prova, perquè van agafar una masia per aquí a la vora i vam anar a veure la nena que fa de Tanit. Era una monada. Una monada de nena. O sigui que això ja estic contenta i suposo que serà maca. Espero que tingui èxit.
1: Quina relació tenies amb el món literari de l'època?
0: El que va venir a veure expressament va ser l'italià que escrivia contra la màfia.
1: Ah, Leonardo Sciascia.
0: Leonardo Sciascia. Uh-huh. Aquest sí. Aquest sé que... Jo una vegada li vaig escriure... No sé el motiu de què, i vaig enviar la carta, com que llavors era diputat, per saber si arriba. I va arribar i va contestar. I llavors ell va venir aquí i va demanar... Hi havia una persona que em va escriure i va venir aquí a la Garriga, es va passejar, una persona encantadora, o sigui, de tots aquests, amb l'únic que realment hi va haver... com una mena de feeling va ser amb el Sciascia.
1: O sigui, el món literari de l'època, potser perquè es dedicaves més al món juvenil, et tenia en compte, els escriptors, les escriptores, tenia relació amb altres o estaves una mica en el teu núvol?
0: Bueno, jo, el que quan ja tenia 40 anys, vaig aprendre anglès. Per poder llegir, no per parlar, perquè parlar no. I perquè llavors aquí començaven a veure, o sigui, llavors era ja als finals del Franco i en la llibreria francesa o en les llibreries que hi havia angleses, i començaven a poder entrar llibres que parlaven d'Espanya, precisament, diferent de com parlaven els d'aquí. I llavors, doncs, jo vaig aprendre anglès per poder llegir. I vaig començar a llegir premsa, perquè jo havia llegit en francès, però llavors el francès va començar a quedar una mica carrincló. I llavors hi havia l'anglès i l'americà.
1: I tu vas anar cap a...
0: Jo vaig anar cap allà.
1: Cap allà.

0: Hem parlat de la teva època de l'escola, que et van fer fora d'uns quants col·legis per ser una profe massa moderna, si vols dir-ho així. Vas anar saltant d'escola en escola fins que vas trobar-ne una que sí, que allà t'hi van voler. Per què això? Què passava? Què feies amb els alumnes?
1: Res. El senyor.
0: Per què eres tan perillosa?
1: Mira, i per exemple, en aquesta altalita, me'n recordo que el que els va exasperar, els vaig dir que, així com la religió cristiana té màrtirs que morien per la seva fe, els pobres indis d'Amèrica que morien perquè no volien deixar de tenir la seva fe, també són màrtirs. O sigui, que tant màrtirs són els uns com els altres, que cadascú mor per la seva fe. I això ho van trobar... que no ho trobeu gens espectacular. Doncs, bueno, trobar horrorós que comparessis una religió amb l'altra.
0: I més coses, m'imagino. Bueno, perquè potser tenies una relació molt propera amb els alumnes, bueno, els explicaves...
1: Sobretot el que se'm va veure la relació amb els nens, que et podien demanar les coses, no sé, com si, per exemple, si alguna vegada m'equivocava, deia, mira, perdoneu, que això no ho he dit. I hi havia també, per part d'algun professorat, això de què et rebaixessis...
0: A demanar disculpes?
1: A demanar disculpes. O què pensant? Dic, res no pensant, dic, perquè un cop, com per exemple, demanar una cosa i no la sabies en aquell moment. I vaig dir, mira, en aquest moment no ho sé, demà t'ho explicaré. I l'any demà ja no m'ho demanaven. Perquè el que als nens els agradava era fer-te quedar malament. Però si veien que acceptaves... Que en aquell moment no estaves al cas i que els oferies una resposta, ja tant se se'n donava.
0: I la Núria Albó, mentre donava classes, mentre escrivia, també era mare. També mare de quatre criatures.
1: Exacte.
0: Què és això? Bé, què és això? Com va ser això de ser mare? Ara no sé si m'agrada que estigui la filla aquí escoltant-nos. Que se'n vagi a la cuina.
1: Ser mare ha sigut una cosa extraordinària. I he estat molt de sort. Això sí que és la fortuna més gran que he tingut a la meva vida, han sigut els meus fills. En especial...
0: Després del títol de pedagogia, que m'he quedat.
1: Després del títol de pedagogia. No, allò era l'esforç.
0: Sí.
1: I això és la felicitat. Molt, molt. I reconec que no vaig ser... No va ser cap, com la meva mare, jo.
0: No va ser la mare dedicada.
1: Ni la mare dedicada, la mare impacient, la mare mal geni i coses. Vull dir que ells m'han hagut de perdonar moltes coses, però són fantàstics, són fantàstics.
0: Estàs orgullosa? Perquè, clar, tu venies d'una família on hi havia dos monges i dos capellans, sí. Els teus germans. Clar, les teves filles què fan? A què es dediquen?
1: Les meves filles, les dues filles meves, són advocades, totes dues.
0: Molt bé.
1: Llavors, un noi és catedràtic de matemàtiques i l'altre noi, que fa 30 anys que viu als Estats Units i que ja no ens estima gaire, que t'ha trencat una mica... Aquest és informàtic.
0: Però déu-n'hi-do. Vull dir que pots estar ben orgullosa.
1: Molt, molt, molt, molt.
0: Em sembla que tens fins i tot una neta coneguda.
1: Una neta, la Viviana.
0: La Viviana Bellvé, és neta teva.
1: És neta meva i tant.
0: Escolta.
1: Amb molta honra i molt orgullosa que n'estic. Molt, molt, molt maca i molt xerida i molt trempada.
0: Teniu relació? Et ve veure o què?
1: Sí, sí, és molt dolça i a més és la meva primera neta i ens tenim adoració mútua.

0: escolta, parlem de l'època política, perquè clar, parlàvem de l'escriptura, de treure's una carrera mentre estaves casada, etc. Però comences en el món de la política, per què? Perquè et sobrava una mica de temps, t'avorries?
1: No, perquè m'ho van demanar. Fixa't, un noi que coneixia jo, molt amic, bueno, és l'edat de la meva filla gran, però tinc una bona relació, i llavors, quan es va morir en Franco, hi va haver l'oportunitat de treure's el títol de Filologia Catalana. I ell era llicenciat en Filologia Castellana, perquè és el que hi havia. I em va venir a veure i em va dir: escolta, Núria, no t'interessaria pas, perquè llavors els que teníem érem llicenciats en lletres, perquè llavors no hi havia tanta especificació.
0: Sí, sí, hi havia lletres, filosofia i ciències.
1: Diu, els que som llicenciats en lletres, amb els 3 anys d'especialització podem tenir el català. I vaig dir: ah, doncs, d'acord. I un cop ens vam ben posar d'acord, per fer això diu: ah, i de passada no vols pas venir amb una llista de l'Ajuntament, que ens presentem una llista d'esquerres. Dic: ah, bé, d'acord.
0: I tu et vas fer d'esquerres pel camí o creus que ja ho eres? Perquè clar, venies d'una família molt conservadora.
1: Sí, però jo ja era, ja veia que tot això de les religions i totes aquestes coses, doncs...
0: No era el teu.
1: No feia per mi. I llavors, doncs, vaig anar a la llista de número 10 o així. Llavors hi va haver complicacions, però jo com a independent, diríem. I anaven els socialistes, el PSUC, els sindicats, més o menys, perquè, esclar, tot era encara molt, molt embastat, però feien... I llavors, al davant hi havia un noi que era advocat i també com a independent. I llavors aquest noi va començar a tenir por. És que ara no se'n podeu fer càrrec, però en aquell temps encara això d'anar d'esquerra es feia...
0: Sí, sí.
1: A mi em van escridassar: tu, que van matar ton pare i t'has fet dels rojos. I ja vas dir: si en Franco no s'hagués aixecat, el meu pare no s'havia mort. En aquí era d'una família coneguda, la meva mare tenia molt bona fama.
0: I que estava escandalitzada, o què?
1: En certa manera, la meva mare em va fer guanyar les eleccions, malgrat que jo anés amb els dolents, perquè van dir: bueno, mal per mal és de la Garriga, mal per mal és de Can Corrons, perquè la meva mare es deia Corrons, mal per mal. O sigui que, en certa manera, la bona fama de la meva mare va superar el de que anés amb els esquerres.
0: I la cosa és que va començar a ser alcaldessa, i com recordes aquell moment? Amb un sentiment de por o el sentiment d'impostora? Ja vols dir que ho sabré fer, jo, això?
1: El primer dia, sé que quan vaig arribar a casa, em va agafar com en diuen d'allò, com un desmai. Vaig pensar: què has fet? Si no hi entens res. Sé que vaig quedar suada, blanca, i vaig pensar: ai, ai, ai, ai. Però hi ha xoc, i mira, no ho sé. De vegades és això, quan et trobes amb les coses, i vaig tenir la sort que, com que tothom també, tothom anava despistat, i jo m'hi vaig dedicar molt. I llavors, al final, al principi no, però al cap d'un compte va venir un secretari que era, bueno, una mica, no sé si l'havíeu vist aquella sèrie que en deien Si Ministre, l'havíeu vist,
0: sí.
1: Doncs era exactament, inclús físicament, era igual que aquell senyor, però en sabia molt, i primer xocàvem una mica, però després ens vam venir molt, i com que ell era un home que sabia molt, molt, molt de lleis i sabia les coses que fer, i llavors a ell li encantava que jo tingués l'empenta per tirar endavant les coses. I llavors van fer un...
0: Pinya.
1: Sí.
0: Uh-huh. I va anar fent, però fent, que vas estar del 79 al 87, sí. Que no és poca cosa.
1: Molta feina.
0: Clar.
1: Molta feina, i ja dic, va ser una experiència fantàstica.
0: Clar, els teus fills, m'imagino que en aquell moment ja eren una mica grans.
1: Ja eren grans, sí.
0: Tu eres una dona divorciada d'aquella manera.
1: D'aquella manera, sí.
0: Vas poder refer la vida? Com vas viure? Vull dir que...
1: Sí, bueno, llavors ja vaig viure aquí a la Garriga només i molt bé.
0: I la gent no et criticava, eh? Bueno, una miqueta.
1: Bueno, suposo que sí, però llavors davant meu no.
0: Clar.
1: Llavors sí que ja no m'assabentava tant era.
0: De què estaves més contenta de ser alcaldessa? Què és el que et va omplir més de goig? O de les coses que et van omplir més de goig de tota aquesta època?
1: Home, el que m'agrada més poder fer escoles aquí. No hi havia instituts. Llavors vam fer l'institut, vam fer l'escola de música, o sigui, coses... L'escola de música molt va ser la nineta dels meus ulls i vam tenir sort de tenir molt bons professors i vam venir gent a fer concerts. Bueno, va ser preciós, va ser preciós. Totes les coses d'ensenyament. O sigui, jo havia fet classes i llavors vaig poder fer escoles perquè hi haguessin... Va ser un complement de la meva carrera.
0: I en aquell moment continuaves escrivint. És a dir, d'on sortia aquesta força de la natura?
1: No ho sé. No dormia gaire.
0: No dormies gaire, eh? Això no és per febles, gaire. Això de dormir.
1: Però no, la veritat és que m'ha agradat molt, molt, molt. Molt, molt. Uh-huh. No, si m'haguessin anat votant encara ho seria.
0: Sí? Amb 95 encara ho series? Alcaldessa?
1: Bueno, ara... No,
0: d'acord. Que... Sí. T'ha quedat recança d'alguna cosa de la teva vida o creus que
1: sí.
0: Has fet...
1: No m'he après a nedar i no m'he après a anar amb cotxe. No m'he après a conduir, perquè això dona molta llibertat al nedar per gust. Però com que era pecat, això de despullar-se era pecat i nosaltres érem molt cristians, doncs no se'ns va... En aquella època, anar a les piscines, ui, mare de Déu.
0: I creus que hauria sigut molt diferent la teva vida si haguessis estat un home?
1: Sí, segur. Segurament menys plena de coses. Sí, supos molt diferent hauria sigut. Bueno,
0: com veus, per exemple, les noves generacions?
1: Els meus germans van fer capellans, potser sí que m'hauria fet capellà jo també.
0: Ja. I com veus les noves generacions? Ara com veus les teves filles i les teves netes? Com veus les noves generacions de dones?
1: A mi em fan patir, però suposo que és perquè sóc molt gran. I quan ets gran, la gent jove fan patir. Penses, ai, pobrets, què es trobaran? Sobretot els nens petits. Perquè mira, les netes ja són grans i també ja estan col·locades i ja estan com més segures. Però penses, amb totes aquestes criaturetes, ai, pobrets. Però llavors penso, i la meva filla, la germana d'aquesta que tenim aquí, diu... Mare, no et preocupis, que és la seva època. És la seva època. Ells viuen en aquesta època. Ja. Diu, vosaltres vau passar la guerra, vau passar la postguerra. Més gros que això, és difícil que els passi. Sí, però em fan patir. Penso, ai, pobrets. Però això segur, que tota la gent gran ho veiem així. Ai, pobrets nens. Ai, què es trobaran? Ai, què els passarà? Et fan patir. Et fan molta il·lusió, però penses... Però et fan pena.
0: Bueno, tenen una bona mestra, jo crec, que no els anirà malament.
1: Esperem que no.
0: Clar que no.
1: Esperem
0: doncs,
1: que no.
0: Núria Albó, moltes gràcies per convidar-nos a casa teva, per explicar-nos la teva història, que és excepcional, perquè, escolta, això, 95 anys i mig, aquí donant guerra i fumant cigarros, que això ho trobo fortíssim.
1: Ai, no els assitis, que tinc ganes de fer-ne.
0: Ai, d'acord. Doncs escolta, et deixo que te'n vagis a fumar un. Vinga, fins ara.

0: Sentíem a la Glòria Rivera dient això de he anat a un antro sospitós a fer-me les ungles de gel. Això cantava la cançó Victoria Spoonberg. Com estàs? Bona nit.
1: Molt il·lusionada d'estar aquí amb tu i de començar una secció. Em sento com una nena que es posa un vestit o que la conviden a una festa.
0: Clar, sí, sí. De fet, portes el vestit de noces avui aquí per venir a fer
1: sí,
0: la secció.
1: Sí, m'he posat el meu trajo de pana, el més elegant que tinc, per tu.
0: Per anar a la ràdio. És sí. Que és tan bonic, això. Doncs l'heu sentida ja i ja la coneixeu, directora, dramaturga, la reina del teatre ara mateix, Victoria Spoonberg. De tant en tant vindrà aquí a explicar-nos les seves cabòries.
1: Moltes gràcies per convidar-me. Bueno, pensant com començar, que és difícil, els inicis són importants, molt a favor dels microtemes, sempre i quan es puguin treure alguna, si s'escau, alguna gran conclusió, alguna associació més elevada, però jo sóc molt dels petits detalls.
0: Dels petits, però perdona, has començat esgarrapant.
1: Exactament.
0: Perquè vols parlar d'ungles.
1: Sí.
0: No m'ho esperava això de tu, t'he de dir.
1: Jo tampoc.
0: A veure, què ens vols parlar de les ungles?
1: Bueno, em pregunto sovint per què ens pintem les ungles. Per mi, haig de reconèixer aquí, en el teu programa, que és una, no és una obsessió, però haig de dir que quan era petita sempre tenia el desig que la meva mare un dia es pintés les ungles. La meva mare era una persona més masculina, més austera, hippie, militant, no? De finals dels 70, no? D'aquesta època, lluitadora en els 70 a Llatinoamèrica, i mai la vaig veure ni maquillada, ni anant a una perruqueria, ni pintant-se les ungles. I un dels meus desitjos quan era petita era que un dia la meva mare em fes una merienda, saps? Un berenar d'aquests de donuts, llet, bueno, i es pintés les ungles i a més n'és
0: maquillada. Junt,
1: tot junt. Perquè en el poble la senyora Manola ens convidava sempre a berenar
0: sí.
1: I jo projectava i pensava un dia la meva mare serà com
0: la Manola.
1: No? Mm-hmm. I vindrà amb les ungles pintades, arreglades, això mai va passar. Llavors, és cert que sovint m'he preguntat, ara tinc una filla adolescent que porta les ungles molt llargues pintades de vermell, que tampoc m'agrada, haig de dir, i a més va
0: ara,
1: molt...
0: Ara ja t'estàs queixant, o sigui, com a filla volies ungles i com a mare no.
1: Això és
0: tremendo, eh?
1: Bueno, som contradictoris. Sí o no?
0: Sí.
1: Llavors em preguntava si per què ens pintem les ungles. Jo haig de dir que avui no les porto pintades ja. Perquè no he tingut temps, que això és un gran què. El
0: perquè
1: tema
0: si no haguessis vingut aquí esgarrapant.
1: Esgarrapant a mi. Jo normalment vaig a fer-me les ungles, m'agrada, i m'he preguntat què vol dir, per què ens les pintem. És una qüestió de classe, és una qüestió d'higiene, és una qüestió d'empoderament, és simplement... una coqueteria. O sigui, per què ens pintem les ungles?
0: No ho sé. Vols que et respongui aquesta pregunta?
1: Veure,
0: jo tinc la meva teoria.
1: Veus?
0: Però mira, posem música que sentirem Unyes afilades de la Sofia Reyes. Jo crec que ens ajudarà. Unyes afilades.

0: Mira, no ho sé, tu i jo, Victòria, som una mica les reines del color. I a mi he de dir, jo ara porto una temporada que estic una mica com la teva mare, una mica com sindicalista dels anys 70, i no vaig mai amb les ungles pintades. Però he tingut èpoques de pintar-me-les molt, però me les pintava vermelles, però a mi m'agradaven curtes. Perquè jo tinc com tota una... tot un rotllo estètic del cine clàssic que a mi em porta això. La ungla d'avui llarga així, t'esgarraparei i porto un quilo de merda dintre, no m'acaba d'agradar.
1: Som de la... compartim perfil. Jo tampoc les porto llargues, m'agraden rodones, hi ha molts estils, però repàs històric molt breu. Sí. O sigui, des de l'antic Egipte que es pintaven les ungles, se les pintaven per una qüestió de reialesa, de noblesa, i se les pintaven també de vermell, però vermell fosc i negre, i ho fèiem, evidentment, amb pigments naturals, henna, bueno, etcètera. Hi havia diferents fórmules, i els homes també se les pintaven, que és una moda que ha tornat. Perquè ara els homes, molts dels meus alumnes van amb les ungles pintades.
0: Però tu ja saps el que diem, no?, entre les amigues, quan un home porta les ungles pintades, corre, perquè es van d'amics i després te la foten, te la claven l'agulla, ai, te la claven l'ungla.
1: Sí, jo encara no, jo no ho porto interioritzat, això dels homes, però és veritat que jo em fixo molt amb les ungles, és veritat, o sigui, després hi hauria un altre tema que té a veure amb què vol dir mossegar-se les ungles, però no obrim aquest meló. El tema de les ungles després, evidentment, ha passat per cada època, ha tingut el seu significat, però sempre ha estat una qüestió normalment de classe, fins, evidentment, al segle XX, que es comença a popularitzar, i hi ha una anècdota divertida, que és un dentista nord-americà que és el que descobreix les ungles acríliques, aquestes que ara es fan amb extensions, bueno, que són llarguíssimes,
0: aquestes,
1: com deia la cançó.
0: Aquestes ungles de Piemonte.
1: Sí, ja es veu, i això és interessant perquè el dentista, que té a veure amb les dents, i té a veure també amb la higiene o té a veure amb la salut, descobreix tot el tema de... perquè se li trenca una ungla a la consulta, i aquest dentista, doncs, decideix posar-se no sé quin... bueno, alguna cosa que troba
0: alguna
1: a la consulta,
0: pega,
1: alguna
0: cosa,
1: pega, silicona, el que sigui, per continuar treballant, i se li encén la bombeta i amb el seu germà comencen
0: a fer quartos.
1: Exactament.
0: Perquè, clar, ara, aquí a Catalunya, tenim gairebé a totes les ciutats, pobles de Catalunya, hi ha un lloc on fer-te les ungles. Jo me'n recordo que potser fa 20 anys vaig anar a Nova York i pensava... o fa, no sé, potser 20, no, 10, no? I vaig pensar, ostres, quina bogeria tenen aquesta gent per les ungles, però ara això aquí és un festival.
1: És molt fort. A cada barri n'hi ha, al meu barri no n'hi ha.
0: Al teu barri no n'hi ha?
1: No, Coita Xonera, per favor, que arribin les... No, ara faig... Bueno, és que amb el meu barri... Si... Això és un parèntesi. Hi ha tantes pujades i baixades que per obrir un negoci tu has de pensar dos cops.
0: Clar, perquè les ungles les necessites per agafar-te a l'asfalt.
1: Però, per exemple, jo que em faig les ungles, quan me les faig, quan tinc temps, ara que no sembli que estic tot el dia ja fent mala manicura, però me les faig a un lloc de...
0: Però, a veure, si tot el dia estàs escrivint teatre,
1: per això,
0: de què vas?
1: I, a més, per escriure, igual que per tocar el piano, no és pràctic. Però, bueno, te les pots fer curtes, de l'estil rodó, rodones, que pots escriure perfectament.
0: Ets?
1: Vermell, també.
0: També vermella.
1: Soc clàssica,
0: clàssica.
1: Però ara fa unes setmanes, bueno, per les festes, vaig intentar anar una mica de festes de Nadal i me les vaig fer amb brilli-brilli blau.
0: Purpurina. Blau. I què?
1: Bueno, la meva filla em va dir un poco pringada, perquè deia, no se entiende mucho el código, saps? Perquè era com una mica brilli-brilli, però un blau que tampoc era molt...
0: Escolta'm,
1: no sé, però jo les trobava interessants.
0: S'ha d'innovar, tu.

0: Baixa d'ungles n'hi ha de moltes maneres. Dèiem que la Victoria Spumberg és d'una cosa així clàssica, continguda, vermella, menys quan és Nadal, que es llença el brilli-brilli. I la seva... Què t'ha dit ta filla? És que ho he trobat fortíssim. Què t'ha dit ta filla?
1: La meva filla és adolescent, no, sí. Que no s'entenia molt l'objectiu, diríem, en teatre, l'objectiu del personatge.
0: D'acord, d'acord. No. Escolta, jo et faig un flashback aquí quan vull.
1: Això. No, però jo ara que me les faig al paral·lel, no diré el nom per no fer publicitat, però me les faig en un lloc que trobo que ho fan molt bé, i a més vaig de...
0: Quan... Passa'm el contacte, va, que me les tornaré a fer.
1: Sí, i vaig quan acabo la classe, no?, que estic molt cansada, és gairebé de nit, estan a punt de tancar, però encara no et posen mala cara, i no hi ha ningú, i és com un autorregal, també. I vaig, i, bueno, normalment són asiàtiques les noies que hi treballen, no?, això passa molt a moltes d'aquests negocis, i no t'hi entens, si és una situació com de comunicació, perquè ens entenem, compartim el lloc de trobada, però alhora no podem parlar de res. O sigui, l'únic que fas és com assenyalar aquell...
0: El color.
1: I ens somriem, i entre elles parlen, i jo sempre que imagino de què està parlant la gent, penso, igual m'estan criticant, igual estan parlant d'un crim, o estan parlant, no se sap de què estan
0: aquí
1: parlant.
0: Aquí ja surt la dramaturga,
1: absolutament.
0: Perdona. Aquí ja surt la dramaturga.
1: I volia explicar una anècdota que fa unes setmanes vaig anar a aquest local, i hi havia una altra clienta. I vaig veure que s'estava fent un color molt bonic, un marró molt elegant, que em va agradar, vaig trobar que era elegant i atrevit. Uh-huh. I li vaig preguntar quin color és, quin número. Bueno, vam començar a parlar nosaltres una conversa paral·lela a la que tenien les noies que ens estaven fent les ungles, i ella em va explicar que era assistent social i que treballava a la presó. I que es feia les ungles quan tenia dies de festa. Per què? Perquè, clar, ella no volia anar amb les ungles pintades a la presó.
0: I tu aquí ja vas veure una història.
1: Clar, vaig
0: ja
1: pensar...
0: Ja t'ho vas fer sobre, que ja t'estic veient.
1: Vaig pensar... És curiós, perquè era una persona... Les dues som treballadores, era una persona, a més, molt popular, molt compromesa, em va agradar. Després vam tenir una conversa política molt interessant, però alhora ella es feia aquest autorregal quan no havia d'anar a treballar. Llavors hi ha una cosa de...
0: Ai, ai, ai.
1: No és una cosa de classe, però evidentment has de tenir el temps per anar-te a fer això. Has de tenir el temps. Vull dir, tampoc és molt car... Però sí que és veritat que, evidentment...
0: Però has de tenir el temps per poder-t'ho regalar.
1: Clar, no és el símbol de la reialesa dels egiptes o de les dinasties xineses o de... Tampoc és la qüestió del segle XIX, que era una cosa de classe. Però ara s'ha popularitzat absolutament, però has de tenir aquest temps que no... O sigui, mitja hora no te la treu ningú.
0: Per claríssim. Anar
1: i després, clar, no pots tenir una feina molt manual perquè...
0: Perquè fatal.
1: Clar,
0: fatal.
1: Clar.
0: Victoria Spumberg, m'he quedat amb ganes de més, així que et tornarem a convidar perquè vinguis aquí a arrencar-nos la pell si convé amb unes ungles acríliques.
1: Quan vulguis, quan vulguis.
0: Qui ho havia de dir, eh? Aquestes històries de dramaturga que ens explicarà la Victoria Spumberg sempre que vulgui, aquí a Les Dones i els Dies. Nosaltres acabem el programa d'avui, que hem fet, com sempre, l'equip de Les Dones i els Dies. Mireia Dalmau, Roser Parera, Montse Comelles, Helena Miquel, Nil Via, Ferran Badia, i qui us ha parlat, Montse Virgili. Bona nit.
1: Bona nit.

0: Catalunya Ràdio.
1: Som 3CAT.
0: L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
1: Catalunya Ràdio. Les notícies de les dues.
2: Bona nit, us informa Àlex Bosch. La Moncloa i el PSOE miren de tancar la polèmica per les explicacions de Margarita Robles i Fernando Grande Marlaska sobre el paper del CNI a Ceuta. Afirmen que els relats dels dos ministres són compatibles, però fan costat al titular d'Interior sobre la falta d'informació prèvia dels serveis d'intel·ligència d'una entrada tan massiva a Ceuta. N'han parlat Carlos Cuerpo,